0: capaç de llegir a qualsevol lloc, en qualsevol circumstància.
1: A veure, tenc una butaca, que no la m'havia comprat pas, però bé, ara hi ha un racó que nostre que hi ha una butaca molt còmoda amb una làmpara, i sí que llitgesc aquí, però jo sobretot llitgesc en el llit. M'encanta, quan anar-me'n a dormir prest, aposta per llitgir. I ara també, com que vam bastant a Palma en bus, també m'he basat a llitgir dins el bus, perquè el viatge és un poc llarg i si no te trobes un conegut això, trec el llibre del bolso.
2: Però de Palma a Bunyola?
1: Sí, perquè està molt de temps el bus.
2: Ah, perquè fa moltes aturades.
1: Fa moltes aturades.
2: Clar, perquè
1: això, no és molta, això és un altre tema.
2: No hi ha molta distància.
1: No hi ha molta distància, però...
0: Però t'ha ret.
1: Però està a 3/4 d'hora el bus.
0: Tu pots dur perfectament sí. La recherche du temps perdu.
1: Exacte.
0: I pots ser en 4 viatges, ja l'has escabatxat. I en el vostre cas, començaré per anar a Mercè. Tens qualque racó específic de lectura?
3: No tinc un racó específic. Tenc diferents parts de casa meva que m'agraden molt, que tenen un racó, sobretot els que peguen a la part del camp, que tenc una finestra i un finestral que peguen, i són llocs que m'agraden, però m'agrada estar com mig asseguda, mig estirada. No, i me posa a llegir. Si m'interessa el llibre, me dona igual allà
0: clar,
3: on
0: perquè
3: sigui.
0: No és el mateix llegir el llum natural que el llum artificial. La lectura també
3: no.
0: Se fa diferent.
3: M'agrada molt llegir en llum natural, encara que també és vespres abans de dormir, però quan me ret més i m'agrada més és en llum natural.
0: I mos queda na Joana, que no sé ella quins són els seus hàbits lectors, si té qualque racó, si qualsevol racó és bo.
4: Jo també me'n vaig a dormir amb el llibre, però també tinc una butaca. La veritat és que si el llibre m'interessa, llitges com sigui. No? I si m'enganxa, aviat el tenc i aquí on sigui.
0: I recordeu com va néixer aquest hàbit lector? Perquè ho dèiem, nosaltres que ja passàvem la nebulosa dels 30, no hem crescut en aquesta era digital. Per nosaltres, enganxar-nos a la lectura va ser una cosa més senzilla, perquè l'única distracció que teníem era la tele o la ràdio, però de vegades hi havia altra gent que la mirava i les cases solien tenir una tele. I els llibres van ser un bon refugi. Recordeu vosaltres quan vau començar a llegir o per què? O què és allò que vos va engrescar d'aquest hàbit?
1: Comença. Jo, de bastant petita, però és que a més a casa nostra no hi havia televisor.
0: Ah,
1: o sigui,
0: no.
1: Això jo crec que va ser un fet que va fer que jo, els meus germans i jo ens distraiem molt llegint a casa nostra. I sí, me'n record, bueno, de més petita devia llegir altres contes, però me'n record molt d'una col·lecció que hi havia, vosaltres la devíeu tenir també. Que,
4: sí,
1: les joies, és que tenien les quatre personatges en el llom,
4: sí.
1: Això, sí, que eren aquesta. També... adaptacions
4: de clàssics
1: i després westerns i Mujercitas.
3: Sí,
1: sí. I això era la col·lecció. Bé, és que era molt del nostre temps. I després sí. Lo de Enid Blyton, Los Cinco, sí. Los Siete Secretos...
0: Torres de Mallory.
1: Torres de Mallory.
3: Jo vaig començar en còmic.
0: M'ha agradat ara, en la pausa, l'he despertat com
1: Santa Clara,
0: un record. Torres de Mallory.
1: Les mellizas, les bessones aquelles,
4: ah, sí.
1: Santa Clara, ostres, de Santa Clara.
4: Sí,
1: això.
4: Sí.
0: I, per exemple, Joan...
4: Lo mateix, jo tenim una edat similar.
3: Sí.
4: I més o manco també. Vaig començar en còmics, que mon pare m'aduia, perquè mon pare feia feina en el tren. I molta gent se deixava TVOs, no és que els compres, és que els amaduia sempre jo. Nosaltres érem 5 germans i sempre els amaduia jo perquè sabia que jo estaria contentíssima.
1: No?
4: I després és veure que per la comunió fins i tot m'ho regalaven aquells llibres, una col·lecció de llibres d'aquestes edicions
1: sí,
4: juvenils.
1: Sí.
4: I qualque vida de sant, també.
0: No? Bé, hi ha vides de sant ben interessants, que també tenen un punt novel important.
4: Sí.
0: I en el cas de la Mercè, com van ser?
3: Jo vaig començar molt pres, perquè també mon pare me va promocionar molt lo de llegir, ell llegia allò de Reader's Digest, i jo llegia els articles, vaig començar a llegir molt pres. I ja me va interessar, passava moltes hores en el meu quart i vaig començar en còmic, en tot la... llegia el Capitán Amèrica, Spider-Man, i després ja vaig passar a la col·lecció aquesta que han dit elles dues, a tot lo de Julius Verne, vull dir, després ja va caure i vaig començar en sos clàssics.
0: El nit del 80 teníem el vaixell de vapor, el barco de vapor, que van ser les primeres lectures que ens van donar a l'escola, però si haguéssiu de triar un gènere... No, perdona, Joana, que
4: no,
0: volies...
4: No, no, no.
0: Tu també tenies barco de vapor?
4: No, perquè ja és més de les nostres filles.
1: Sí.
0: No, però també donaves, però també vos sona aquesta col·lecció, encara que sigui de regalar-lo als vostres fills, perquè també la lectura suposo que s'encomana de joves, quan ara ho tenia, bé, de joves, ara estàveu meravelloses, ara bé, tenim 30, quan en teníeu 20 i teníeu els nins, també suposo que la tasca vostra va ser incitar-los una mica a que fossin lectors, en qualque manera.
3: Sí, jo record tot d'una, perquè també m'agrada llegir, però també m'agrada contar. Per tant, les lectures, contar-los i llegir-los sempre era una cosa que me sortia i era molt agradable.
2: I sempre. Vos han sortit lectors, els vostres fills? Ai, la Joana diu que sí.
4: Jo la meva, sí, una, bueno, tinc dues filles i sobretot una molt lectora. De fet, qualque llibre que llegim en el club, jo a vegades dic, no, el compraré perquè els hem de passar, molts el duim a la biblioteca, i dic, no, el compraré perquè vull que anai a llegir-hi, o a en Ramon, o sí.
2: Sí.
4: Sí. I jo, amb això de, dels fills, crec que el grup, nosaltres érem amigues abans del club, no és que mos féssim així, ja érem amigues perquè teníem els fills, vull dir que jo crec que un dels detonants va ser els fills, que anaven més o menys a la mateixa edat, a les mateixes classes, i nosaltres ens vam fer de la junta de la MIPA, i en aquell temps la biblioteca no estava dinamitzada ni res, i nosaltres vam començar a introduir contes per al nostre fill, però per tot el poble, i varen començar a fer coses, activitats així, perquè també poguessin els nens tenir aquest hàbit i que els agradés. Sí. Ah.
0: És a dir, això una mica unes forces vives de Bunyola.
3: Bueno, sí, no ho sé.
2: Ara no ho fa.
0: No, i volíem anar per tema de literatura i gènere. No sé si sou, si vos agrada la novel·la, si sou lectores de poesia, si vos agrada el que seria novel·la negra, novel·la històrica... perquè clar, cada lector se va formant el seu criteri i no sé si vos agrada llegir de tot o vos agrada anar espigolant, però d'un gènere en concret. Pau, començaré per tu ara.
1: Jo no m'agrada llegir de tot. O sigui, jo, per exemple, la novel·la negra no m'agrada, que és una cosa que ara agrada molt i no me cansa. O sigui, jo puc llegir un llibre d'una saga d'aquestes quan se posa de moda que tothom en parla, però no tinc ganes de llegir segon. No, això me cansa molt i jo llegeix novel·la. Poesia molt poca, la veritat.
2: Costa més.
1: Sí.
2: Vosaltres?
4: El mateix, sí. Jo també som de novel·la, sí que m'agrada tot tipus de novel·la, m'agrada la novel·la amb una dimensió històrica, m'agrada que tingui una càrrega emocional, que serri de famílies, de supervivència, que hem llegit un pot de tot, sí. Nosaltres. Sí. I sí, i m'agrada provar-ho tot, sí. Novel·la sobretot.
2: Mercè, tu també novel·la?
3: Jo, quasi tot novel·la, el que passa que he tingut també, depèn de l'edat, o sigui, he passat per etapes, i la meva primera etapa era de els clàssics, clàssic, teatre i molta poesia. A mi m'agrada molt la poesia, el que passa que darrerament la tinc un poc abandonada, però durant un temps llegia bastant. I ara novel·la m'agrada molt i sobretot la novel·la negra a mi sí que m'agrada.
2: Sí.
3: Sí. I de fet l'empleï per llegir a mi d'altres llibres més... Sèrios no se pot dir això, perquè la novel·la negra també
2: però
3: n'hi ha moltes.
2: Però qui les tria en els llibres que llegiu?
1: En el desclub de lectura.
2: Sí, club.
1: Per rigorós ordre, perquè les primeres vegades vàrem intentar consensuar i no,
2: no va anar bé,
1: va ser com un galliner, jo no, aquesta, tal. I com que el club ens reunim a les nostres cases, no? Feim per torns, i que posa la casa, posa el llibre. O sigui, posa, diu aquest llibre. I així tothom el llegeix. Ningú ha de dir, no, és que a mi aquest no me fa tantes ganes. Bé,
2: paciència.
1: Se llegeix el llibre que toca. A part, estic llegint coses molt diferents. Jo dic, a mi no m'agrada la novel·la negra, no és el que jo aniré a cercar, però n'hi ha hagut qualcuna i la llegida, clar. Perquè toca. I...
0: Clar, perquè la lectura ho ha fet unes grans demòcrates. Perquè si se que posa a sa casa a triar el llibre, ningú pot dir que esta boca és meva a llegir-lo i a menjar croquetes.
1: Exactament. I també menjant croquetes.
2: Sí?
0: És que lectura i croquetes, penses que és la combinació més meravellosa que hi pot haver. Llegir és un tema de tenir temps o de tenir-ne ganes. Ho dic perquè de vegades molta de gent, sempre que fas una enquesta d'aquestes lectores, dius, llegeixes, sí, no tant com m'agradaria, perquè no tens temps. Llegir és un tema de temps o de prioritat? Perquè de vegades també estàs mitja hora te pensa d'on som mòbil i acaben sent 2 hores i mitja. Per tant, aquestes 2 hores i mitja les haguessis pogut invertir, per exemple, rellegint Moby Dick. I això no passa. Per vosaltres, que és un tema de prioritat o de temps?
3: Jo és de prioritat, de ganes de llegir, crec. Perquè he llegit sempre en quan tenia feina, hi ha temporades que més, hi ha temporades que menys, però si tens ganes de llegir i un llibre t'atrau i t'enganxa, crec que sí.
0: Clar, com heu construït aquest hàbit? Tenir una estona te fixa, un diu jo, quan tomba les 7, abans d'anar a fer sopar, tenc aquella horeta per agafar una novel·la, o no teniu un objectiu tan marcat?
4: No, jo l'objectiu és tenir-lo llegit quan hi torna a dinar o sopar que fa som.
2: Hi ha qualque pressió, qualque dia de dir l'he d'acabar,
4: sí, això sí.
2: Però... Home, ara que llegiu La península de les cases vacies, que és llarg.
4: S'hi han de posar, sí.
2: Llarg i que té molta informació.
4: Sí, és una qüestió de dir vull llegir i sí, perquè... Tens, és que em perdem molt.
1: Em perdem,
4: perquè jo faig feina, faig altres activitats i la veritat és que em trobes de temps per llegir,
1: però
4: si t'agrada.
1: Això que has dit, que és vera que te poses amb el mòbil de vegades i t'ha passat mitja hora, no, una hora i no te n'has temut i després si dius, ai, és que no he tingut temps de llegir avui, no és vera. És que, o sigui, jo crec que és qüestió de si en tenc ganes, de cercar-lo i de prioritzar-lo sobre unes altres coses i de proposar-te, perquè jo ara quan venien cap aquí els deia a elles, jo l'any 2023 no sé per què vaig llegir molt poc, record, no sé, me'n vaig donar compte, no sé si perquè mirava més sèries o més no sé què, i vaig dir, propòsit del 2024, llegir més. I a més ara els apunto els llibres que llegeix, perquè abans
0: no, i
1: m'apunto també un petit resum, un poc,
2: comentaris,
1: i també si és un llibre que eres d'esclub de lectura, pos llibre d'esclub de lectura, o l'he tret de la biblioteca, o m'ha recomanat no sé qui, perquè així me'n record més, perquè clar, l'edat no perdona, i la memòria també. I és qüestió de proposar-se realment, perquè si tu t'ho proposes i dius, bueno, és que ara, en comptes de mirar el mòbil o de mirar una sèrie, o de mirar no sé què, llitges, que també ho fas perquè també t'agrada, si no, ni t'ho plantatges.
0: No tenim la sensació que està al dia de tot, de mirar una mica de cine, mirar qualque sèrie, llegir, saber quin és el darrer mem d'internet, per si hi ha una conversa, no quedar totalment foragitada perquè no saps de què t'estan xerrant. De cada vegada se complica més ser una persona culturalment proactiva. Jo estic agotat. Les coses com són. Jo per xerrar-ne a Balears, a vespre es quedo poquíssim. Jo dic, és que jo som molt més jove. A mi me veus i jo pareix que una moda 70, però és per estar al dia d'aquesta activitat cultural. A vosaltres vos passa que teniu aquest FOMO que diuen els moderns d'estar pendent de moltes coses?
4: Jo sí que en sóc jo, que és just...
0: Jo, encantada de perdre-me coses.
4: Encantada de perdre-me coses, sí.
3: Sí, jo també.
2: Sou d'aquest altre club?
3: Sí. De moment crec que sí.
4: És que no és possible tot, a més, en la quantitat d'informes, de fet, en la quantitat de llibres, ja m'agradaria també poder llegir.
1: És molt difícil.
2: Vos agobieu, per exemple, a l'hora de triar llibre, també perquè agradi a tothom, o de dir, no, ho teniu clar.
4: Sí, a vegades dius, jo m'agrada més aquest, però potser els agradarà més aquest altre. I això és un altre. Sí.
3: Penses en el grup, penses que se pugui... Perquè també nosaltres el que feim és no comprar, mirant si està a la biblioteca, si se pot adquirir d'una altra manera, que no sigui comprar sempre tots els llibres. I de vegades pues, passa això, que penses si donarà per xerrar, perquè també ha de ser que un llibre que dongui
2: per comentar.
0: No ho havia pensat jo en això, si tot sou de Bunyola i heu d'anar a la biblioteca, allò deu ser un ferrapilla. Qualcuna vos l'heu trobada a les 7 des de matí a la porta de la biblioteca de Bunyola per dir, seré la primera.
3: Hi ha la xarxa de biblioteques i de vegades
4: ho
3: encomanes. Sí.
4: De totes formes, també comprar.
2: Sí, 10.
1: Jo el sol comprar.
4: Sí,
2: t'agrada tenir-lo.
4: Sí, jo a vegades no l'he comprat I quan l'he acabat dic, ostres, m'agradaria tenir-lo, i a vegades com després...
1: Sí.
4: Que,
1: jo...
4: perquè que se m'ha fet el llitges.
0: Però us passa que la lectura passa a ser com una propietat? No propietat no. intel·lectual, sinó que quan has llegit un llibre ja forma sí. part una miqueta del seu ADN sí. i tornar-lo... A mi jo, m'encanta anar a les biblioteques per espigolar. Però lo d'anar i treure llibres de la biblioteca me'ls acabo comprant perquè són molt de subratllar. Sí. Sou de subratllar, vols, no, a l'hora de llegir?
2: No. Clar, si ho penses, és com una inversió, són 20 euros cada mes, per tant, són, tu saps que aquells 20 euros els destines a comprar un llibre.
1: Sobretot si és un llibre que te fa ganes de llegir, perquè també és vera que de vegades em recomana, qualque companya, amiga, em recomana qualcun que dius, ai, que no me fa moltes ganes, però el llegeixes. O sigui que, però si me fa... un pot de ganes, me'l compro.
2: I llegiu novel·la contemporània, això que està tan de moda ara, autoficció... Ai, aquí.
1: No.
3: Crec que no.
1: Tampoc no llegim amb qualque clàssica he hagut pots, en escrit de lectura, però pocs.
0: Perquè jo ja en divetat se'n facin una idea. Quins són els 4 o 3 llibres que heu llegit? M'heu dit que ara estàu en la península de les cases vacies de Nuclés.
4: Sí.
0: I els 4 anteriors, quins van ser? Ah, m'agrada perquè ho duen apuntat.
1: Sí, sí, sí. Això
0: és,
1: tenim una llista.
0: Això és com un acte.
4: Jo te diré els nostres 4. Ell és darrer, bueno, ell és darrer, va ser de Nora Ephron.
2: Sí. Nora Ephron, molt bé.
0: Sí. Quin?
4: Bueno, n'hi havia dos.
1: Sí,
4: que
1: jo
4: em vaig
1: recomanar els dos.
0: No m'agrades més.
1: Sí, aquest, i no me'n recordo
2: no recordo de nada.
1: No me'n recordo de nada. És que a mi em van encantar. Clar, crec que no els hi han agradat tant a elles, però jo és que no Nora Ephron, ja els hi vaig dir a elles, el motiu per receptar-los és que a mi m'encanta aquesta dona, me fa molta gràcia, la segueix que fa molt d'anys, i clar, i vaig pensar, home, un llibre que sigui un poc també entretengut, divertit, perquè jo darrerament havia llegit coses que m'havien agradat molt, però eren un poc drama, i de vegades dius, bé, una cosa fàcil, però que no sigui... superficial, no sé.
0: Tenim Uclés, Nora Ephron.
1: Elles també, darrerament.
4: Bueno, jo sé darrere va ser d'anar a l'Anar Portero, La mala costumbre, sí. Trobava que era un llibre que s'havia de llegir.
0: No hem parlat avui precisament de la primera hora, va ser segona.
4: Trobava que sí que era un llibre que s'ha de llegir, que s'ha de viure, o sigui, sobreposar-se en els veus d'aquesta persona i de sí, de lo que ha passat, i això m'ha agradat molt. De fet, la meva filla em va recomanar jo i jo després l'any passat el van llegir en el club. Sí.
2: Mercè, tu quin vares tu?
3: La Casa Limón, de Corina Oprah, perquè me va cridar l'atenció, vaig sentir que ho recomanaven, vaig començar a dir jo de la part aquesta de Romania, de l'època Ceaușescu no sabia res, i vaig trobar que era, hombre, és duret, és dur, però bueno,
0: Ara veig que no, Joana, tu com un acte,
3: sí.
0: No sé si també per a l'hora de fer els comentaris del llibre, també feis com un acte i feis com un guionet i aneu apuntant quatre idees.
1: És molt bona idea.
4: Estiria molt bé, o com a mínim donar una
0: puntuació
4: col·lectiva.
0: Jo no vull dir res, però pens
1: que
0: m'hauríeu de convidar en aquest club i jo el que faria seria prendre 4 notes i fer una mica de guionet, ara toca conduir la sessió.
1: No ho descartis.
0: Com un moderador. És que jo ja fris que passeu a formar part del meu club de 50 millors amigues. És que jo vull viure dins d'aquest club.
4: No, lo que, no sé si se posa fitar, però darrerament llegim moltes dones, vull dir, sí, llegim llibres de moltes autores. Sense voler, sense proposes.
1: Sí, però també, a part dels llibres del club de lectura, darrerament he llegit moltes autores, més que autors, però jo crec que és un poc casualitat.
2: I autors de Balears també llegiu?
4: Sí, també.
2: Qui heu llegit darrerament?
3: Bueno, en Sebastià Zamora he llegit un parell d'ell.
1: Sí, i qualcun més, no sé, és que he llista, però no...
0: M'agrada.
4: Bé, dones en català, la Sílvia Soler,
1: na Carlota Gurt, també en llegit, però bé,
4: Maite Salort,
1: de Maite Salort.
2: De Menorca.
0: Que vol llegir El país de l'altra riba.
1: No, que se deia que El temps habitat.
4: Sí, hem llegit. I de fet, llavors, també si se dona la casualitat que en el teatre o en el cinema se fan les pel·lícules, o en el teatre, per exemple, el Sebastià Zamora, el rei del món, que vàrem anar a veure-lo, o el de Marguerite Jursen, que vàrem anar a veure
1: Adrià,
4: les memòries d'Adrià, i clar, sí, és que ja és un poc nostre. Dèiem, ah, mira,
2: què,
4: com si ja...
1: Sí, és igual que vàrem llegir el llibre.
4: És igual com si hi ha una notícia, ara avui, el que dèiem, avui...
1: S'ha mort Marianne Satrapi, l'autora de Persepolis, i clar, i tot d'un en el grup de WhatsApp, n'hi ha hagut una canvi... Clar, tenim el grup de WhatsApp que no és... Que és... No és d'aquest tan pesat, la veritat. No. Però...
0: S'ajusta molt.
1: Sí, però quan surten notícies d'aquestes, les mos passant. Sí, passables,
4: sí com si fossin familiars, perquè, clar, quan mor quan tenen...
0: És com passar les esqueles,
4: no?
0: Sí, no,
4: però, clar,
0: família.
4: Sentim una pèrdua, també. Sí. Sí.
2: I de Pau Manzano, Joana Mateu, Mercè Valero, moltes gràcies. Avui comprareu qualque llibre?
3: Ara mira, sí. Ara mirarem.
1: Jo sí, jo...
3: Sí, sí.
2: Aprofiteu, però a Bunyola teniu
1: Llibreria no.
4: Llibreria no, però
1: no. Bé. Però bé, aprofitarem que som aquí.
2: Per mirar un poquet.
1: Sí, sí, sí.
2: Clar que sí.
0: Bé, només vull dir que en Pau té el meu telèfon.
1: Sí,
0: Per lo que sigui necessari, si necessitar un escriba, un moderador, jo, encantat de formar part d'aquest club, que de veres, enhorabona.
4: Perquè saps que hi ha menjar.
0: Clar. A mi, la cultura i les croquetes són dues coses que sempre estaran en el meu top one.
1: Farem un pensament, ho proposarem a la Junta.
0: Esperem que no m'ho toquis a la bola negra, com la pel·lícula de los Javis, i que totes siguin blanques.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Ells són del Club de Lectura de Bunyola. Gràcies a totes tres. Gràcies. Fem una pausa i arribem també a una esquina.
5: I de tres ràdios, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
5: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Quina paraula creus que s'està perdent?
9: La paraula que troc que no s'usa gaire és entorn, però no entorn com a sinònim de voltant, sinó entorn com a sinònim de mareig, de perdre el món de vista, tenir un entorn de cap. Ha tingut un entorn de cap i ja ha quedat mig estabornit, per exemple, no? Aquesta paraula m'agrada molt. Aquesta expressió m'agrada, tenir un entorn de cap.
10: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Doncs i moment per l'agricultura avui també, en aquesta fira del llibre. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Te toquen tots els exteriors, eh? Com que mira, faig els exteriors en dijous.
1: Com que sabeu que m'agraden.
0: I que t'agrada passejar.
1: Clar,
0: i que t'agraden els llibres, perquè en Tomeu
1: m'agrada molt.
0: És un gran lector.
1: Sí, ho intento, intento llegir tot el que puc, però vaja, aquí és un lloc fantàstic, sempre és un gust venir a fira.
0: Sí, has fet una volteta?
1: Sí, ja he fet una volteta, ara acabaré de mirar Menci Fir. No, no he mirat res.
0: L'he
1: saludat de moment i ara miraré Menci Fir, qualque cosa.
0: Has anat a veure en Tomeu Canyelles?
1: He anat a veure directe el meu Tomeu Canyelles i hem estat xerrant una estona.
0: Que bé. Sí,
1: ara
0: sí.
1: Miraré de firar qualque cosa.
0: Llavors també el anirem a saludar en Tomeu, l'altre Tomeu nostre, que en tenim dos de Tomeus.
1: Sí,
0: però com
1: dèiem,
0: avui les fites netes i de què hem de parlar, Tomeu, en aquest espai de fora vila?
1: Idò, mira, com que teníem el repte de que tornàvem a un espai de llibres i tornàvem a xerrar d'agricultura, no farem una altra secció xerrant de llibres d'agricultura, que és el que vàrem fer per Sant Jordi, que les llibreteres mos varen recomanar els seus llibres relacionats amb agricultura, però sí que, d'alguna manera, metafòricament, he volgut convidar un llibre a la secció que sí, l'he volgut fer entrar i l'anirem citant, m'ho servirà per conèixer una mica aquesta part més literària d'un món en concret que són les baies,
0: sí.
1: Perquè és un llibre que els amants de la natura de l'apicultura solen tenir com un llibre de referència, que és La vida de las abejas de Maurice Maeterlinck. I aquest llibre m'ho servirà per tractar alguns temes que teníem previst xerrar. És veritat que el llibre, jo vos veig les cares, no és que sigui
0: el
1: més comercial.
0: És un manual? No.
1: No, no és un manual.
0: És novel·la?
1: És una...

0: llibre que tothom que llegeix sol quedar sorprès, sí, sí, que se pugui xerrar. Sí, sí.
1: La vida de les abejas, idò, sí. Aquest és el títol, i aquest llibre ens serveix per parlar d'un any complicat per ser abejas.
0: Exacte. Sí, mira, jo ja fa un parell de setmanes, pel abril, maig, que anava encalçant qualque apicultor perquè volia fer una secció dedicada a les aixamades. Què vol dir una aixamada? Que és quan un aixam decideix partir de la caera per començar una nova vida de fora de la seva caera.
1: Independitzar-se
0: i expandir-se, és un moment de bonança, no? Què passa? Que jo anava xerrant i deia, bé, quan sapigueu qui comença a recollir eixams, m'ho anau dient, anant xerrant, i jo anava demanant i no hi havia resultat. I me deien, això, enguany ha estat un any molt bo, no hi ha hagut moltes eixamades, així que el tema va quedar una mica aturat. I sí,
1: vaja,
0: vaig decidir que xerraríem d'una altra cosa.
1: I després pensar a xerrar molts de la mel de primavera.
0: Clar, com que per tardor van xerrar de la mel de tardor, vaig quedar compromès públicament que xerríem de la mel de primavera i quasi se me torna a escapar, però també xerrant amb en Gori Lledó, sí, que és el nostre apicultor de referència,
1: Que no li queda molt a la primavera.
0: No, i ja que vam, no? I
1: si
0: jo vaig dir, bé, anem com ha anat,
1: si és que
0: no?
1: Meteorològicament li podem anar a la primavera.
0: Exacte, i aquí anam justament, perquè en Gori va anar justament, per casualitat, a veure apicultors menorquins i m'ha dit, a Menorca, fatal, aquí, fatal. I jo vaig dir, vale, vaig a telefonar a Eivissa, men, com ha anat la mel de primavera, i m'han dit, nosaltres ja fa uns anys que directament no agafam molta mel de primavera. I vaig dir, haurem de xerrar de que enguany ha estat un mal any i que els darrers anys mel de primavera n'hi ha poca.
1: I com així ha estat un any tan dolent el meu?
0: Mira, ho veurem. De fet, en Gori m'ha dit una d'aquestes frases lapidàries que fan qualque pagès i agricultor, que és que m'ha dit, mira, el món de l'apicultura mai se sap res. Se pot intuir, però en el fons mai s'arriba a saber.
1: Clar, perquè enguany ha plogut.
0: Ha plogut, en xerrarem. També, no sé si recordeu quan vam fer un capítol dedicat en el vent, es pot
1: sí,
0: tenir a veure
1: sí,
0: el vent,
1: sí, sí,
0: aquí, faig un spoiler aquí, però aprofit per
1: també
0: citar-vos...
1: També apareixerà el vent en
0: sí,
1: aquesta secció.
0: Sí, clar, tot. Fora vila, tot, quan sabeu, o no estic ens avant entenguent, és molt complex. Volia citar, abans de començar a escoltar la gent de fora vila, un fragment d'aquest llibre que vos deia, que mos ajuda poc a situar-nos. Diu, sucede con nuestras abejas como con la mayor parte de las cosas de este mundo. Observamos algunas de sus costumbres y decimos, hacen esto, trabajan de esta manera, sus reinas nacen así, enjambran en tal época. Creemos conocerlas y con eso no pedimos más. Esa existencia nos parece muy sencilla y limitada, como las demás, a los instintivos cuidados del alimento y la reproducción. Pero el ojo que se acerque y trate de darse cuenta, ahí está la complejidad espantosa de los fenómenos naturales, el enigma de la inteligencia, de la voluntad, de los destinos, del objeto, de los medios y de las causas, la organización incomprensible de lo más mínimo de l'acto de la vida. És a dir, que el que mos deia en Gori resumit, bàsicament tu per molt que intentis entendre el que fan els abejas i sàpigues moltíssim i siguis un expert, fins i tot els més experts t'acaben reconeguent que això és un símbol de l'expert, que pues, no en tenim ni idea de lo que fan els abejas i xerrant del vent, xerrant de les pluges i la calor, però serveis decideixen un poc quan fan mel, quan no en fan, quan eixamen i quan no eixamen, o sigui que...
1: I d'ara ho coneixerem.
0: Sí, sí.
1: De fet, escoltarem en Gori, en Gori Lledó, mestre apicultor, que mos explicarà què ha passat a Menorca i com ha estat de desigual també aquesta primavera a les illes.
2: A Menorca, i també esperaven una bona temporada, i a darrera hora se n'ha anat un poc a Norris, perquè els professionals diuen que no agafaran, ja estan avisant els seus clients que no tindran mel per aquest any. La conec que ha fet ventades, malament ha estat un any que sí que ha plogut, que les temperatures han estat més o manco, diríem, adient per desenvolupament. Sí que ha fet unes ventades molt fortes i això ha perjudicat molt a la floració i a la, sobretot, en el nèctar que podien produir les flors. I aquí a Silla ha estat desigual, és a dir, les caixes que eren molt fortes i que a principi de temporada varen poder recollir mel, aquestes sí que ha hagut una mica de producció, i en els radals de bons les caixes, o per qüestió de temperatura o per qüestió de pluja, han estat un poc més tardanes, la producció s'ha anat a Norris.
1: I de, també aquesta manca de mel que compta en Gori també explica això que mos deies en el principi, que enguany ha pots eixams.
0: Exacte, clar, les abelles fan la mel a partir del nèctar real que troben, per molt que nosaltres vegem un camp molt florit, que es veu que ha estat una primavera superbona, molt plujosa, hi ha hagut flors, encara hi ha flors, de fet, no està tot cremat, per dir-ho de qualque manera, i maldament hi hagi tot això,

0: Oh, i d'hi ha un tema important, com vos deia, que varen xerrar aquell programa que varen dedicar a Esvent, que jo ja no podia més de migranya de les setmanes que duem escoltant Esvent, que és que això perjudica molt el nèctar, que és el suquet dolç que fan les flors per atreure els pol·linitzadors. Clar, Esvent aixuga les coses i si tu fas mini gotetes de sucre, Esvent pot minvar molt la producció de nèctar de les flors. Per això, quan eixamen, les caeres és perquè realment és un any bo per elles. No és que ho facin per fugir d'una situació, sinó que és un any que els es propici i per això eixamen i se reprodueixen, per dir-ho, com augmenten.
1: I aquí ens serveix aquest llibre que tu ens has proposat avui, que ho explica així de bé en la seva traducció castellana, aquest llibre de Metterling, que diu: si la colmena està pobre, desolada por las desgracias de la familia real, las intemperies, el saqueo, etcétera, las abejas no la abandonan, no la dejan, sino en el apogeo de su felicidad, cuando después del trabajo forzado de la primavera, el inmenso palacio de cera rebosa de miel nueva.
0: Molt guapo.
1: És que és, gràcies, talment, és que és talment un poema, això.
0: Sí, és molt poètic aquest llibre, la veritat, i té metàfores bastant ben fetes. clar, això molt serveix per parlar d'una expressió que també diu en el llibre, que és l'espíritu de la colmena, que en Metterling fa com una explicació més col·lectiva de lo que és un eixam, perquè nosaltres tenim, quan te pegues a neure quan ets petit per les formigues o per dinosaures o alguns per les baies, l'importància de la baia reina de dins una caera realment queda una mica diluïda quan la comences a estudiar, perquè és vera que això que ell diu, l'espíritu de la colmena, és que col·lectivament les baies decideixen en quin moment eixamen, decideixen quantes penals faran, o sigui, no hi ha ningú que la baia reina no està donant ordres, però elles saben quina és la feina que han de fer, no? I en Metterling fa una cosa molt guapa durant el llibre, que és com que va construint una imatge dels eixams, com que cada baia forma part, com si fos un orgànul d'una cèl·lula que té una funció que sap perquè ha nascut ja amb aquella funció que ha de fer i se va reproduint i activant la feina que ha de fer instintivament sense que ningú li comani. I això, pues, és un fet molt literari que li dona molt de joc a tot el llibre, la veritat.
2: I tant. Per tant, Tomeu, una primavera sense masses eixams també és una primavera que ses baies han llegit com a insegura.
0: Exacte.
2: Per tant, no han produït.
0: També és un indicador, o sigui que ho podem veure com això, talment. Si no hi ha mel i no eixamen, si, venen una temporada complicada i els apicultors ho saben.
2: Però has parlat amb més gent?
0: Sí.
2: De fet...
0: Duim bones notícies, també.
2: Sí?
0: Sí.
2: Sort, ja m'havies preocupat.
0: No, hem xerrat amb la gent de Melvici, que és un projecte d'apicultura de l'Aró, que ells sí que han recollit mel, no és que ningú hagi recollit mel, ells són professionals i fan una cosa que seria com una transhumància, i els he demanat que mos contin una mica com s'han organitzat ells per, efectivament, poder treure una mica de producció i tenir mel de primavera, que està preuada i desitjada per molt de consumidors.
2: I tant, l'escoltam.
3: Bueno, nosaltres, Melvici, movem les caeres, fent transhumàncies, i d'aquesta manera, cercant les floracions, podem intentar garantitzar una producció, sigui bona o no tan bona. L'any passat va ser millor, l'any, que enguany. Enguany podríem xerrar d'aproximadament un 30% menys de producció, de moment, però també la primavera està a punt d'acabar, però falta un poc d'estiu, que a vegades hi ha melats, i mos podria salvar aquest any. També s'ha de tenir en compte que si les caeres estan fixes i la zona no acompanya, o la climatologia, les pluges, pot afectar molt i no treure mel.
2: Confiarem en l'estiu i d'altre.
0: Sí, ara hi ha aquests dies de marge que pot succeir un miracle i pot ser un any espectacular.
2: Però cert, però... que qui parlava era en Pau Queralt.
0: Exacte, no hem pensat a dir noms, som en Biel i en Pau, sí. I ara escoltàvem en Pau. Mm-hmm. I clar, això també té molt a veure que les illes són molt petites, cada una és molt petita, i alhora són molt irregulars, és a dir, a la Marina de Llucmajor no plou el mateix que plou a Lluc, per fer-nos una idea, no? I aquestes diferències a ells els ajuda a poder moure-se i anar a zones que siguin més favorables, que no necessàriament enguany perquè ha plogut més allò que hi haurà més nèctar, o sigui, pot ser totalment el contrari, les floracions són molt desiguals i allà han d'estar molt pendents de les zones on poden dur caixes, anar
2: I
0: jugant una mica.
2: Cap allà,
0: o sigui,
2: que han d'anar.
0: Sí.
2: És a dir, que encara que hi hagi floració, la floració pot existir, però si és massa curta o massa xuta, la mel no arribarà.
0: Exacte, i hem de tenir en compte que... Per què està agafant més força la mel de tardor? Pues perquè hi ha un arbre molt cultivat a Mallorca i a Balears, que és el garrovell, i és un arbre que té una floració un moment molt bo, els arbres el poden aprofitar, i per això hi ha una certa producció de mel de garrovell. Clar, a la primavera, en general, no hi ha cap cultiu d'arbre que faci una gran producció, és veritat que hi ha tot el d'estiu, però tenim aquesta producció ara de garrovers que acompanya que també hi hagi més mel de tardor. O sigui que aquests canvis ajuden a entendre també un poc com se va configurant el paisatge.
1: I tornant en aquell llibre, Tomeu,
0: sí.
1: Hi ha un fragment que descriu el moment bo de màxim esplendor d'una caixa, diu així: l'hora sin igual, animada, algo febril y sin embargo serena, de la plena abundancia y del júbilo pleno. En torno, como largas y fastuosas tapicerías de oro, de pliegues rígidos e inmóviles, la miel de abril, la más linda y más perfumada, reposa ya en sus 20.000 depósitos. Más arriba, la miel de mayo, continúa madurando en sus cubas abiertas.
0: Espectacular, Xisco, gràcies. Avui t'he fet de narrador de
1: és que d'aquí
0: m'ho
1: faràs per audiollibres.
0: Jo crec que si en teoria vol, és una bona línia. Bé, si voleu podem acabar d'escoltar un altre àudio d'en Pau, Caral, de Mel Bici, que ens explica justament aquesta contradicció d'enguany que ara xerraven, no? Que ha plogut, que hi havia flor, que semblava que havia de ser un any d'un esplet important, però que finalment no ha acabat sent així.
3: L'any va començar molt bé, amb moltes pluges, pareixia que les veies havien d'anar a tope, que de fet hi anaven en el principi, però molts anys comencen així. Les primaveres solen ser curtes, passam d'hivern a estiu en poc temps, i jo crec que això a les abelles les afecta. Però enguany sí que hi havia bastanta flor en el camp, i pareixia que havia de ser millor, però per el que sigui, no ha estat de moment una primavera molt bona. I això pots tenir efecte amb el temps, amb el calor, amb el tipus de planta, el tipus de sol, que no hagi produït el nèctar necessari o abundant perquè sigui un bon any i traguessin molt de mel.
0: I d'això, clar, jo escoltant en Pau i quan m'ha passat aquest àudio vaig pensar, clar, nosaltres jo he mirat molt què està passant en la mel de primavera, però en realitat, i llegint en Metterlink, un se'n dona compte que el que realment fan, que és un tipus de ramaderia, no? Serveis, però és la ramaderia on els teus ramats, que són aquests animalons tan petits, fan el que volen en el sentit que intenten sobreviure i tenen unes condicions molt sensibles que no se poden substituir, tot i que se pot donar aliment, se pot donar aigua, els pots ajudar, depenen molt de l'ambient. I per això he seleccionat un altre fragment que si en Xisco és tan amable de veure compartir-lo amb nosaltres.
1: Clar, aquest fragment diu així: l'abeja és ante todo y aún más que la hormiga un ser de muchedumbre. Solo puede vivir en montón, aislada, provista de víveres abundantes y en la temperatura más favorable expira al cabo de pocos días no de hambre ni de frío, sino de soledad.
0: Idò, quina reflexió. Clar, les cerveies no farien res totes soles i no fan res perquè nosaltres vulguem extreure mel. Elles aprofiten les millors condicions i fan el que poden i a partir d'aquí nosaltres en traurem o no en traurem un resultat.
2: Idò, escoltam el darrer àudio, si t'assembla, Tomeu, tornem a escoltar en Pau, sí. Que mos explica precisament això, que Mallorca realment, anys bon de mel, no n'hi ha tants.
3: A Mallorca és molt difícil que hi hagi un any bo. Tenim poc territori i jo diria que de cada 5 o 7 anys igual en ve un de bo. Lo normal és que no siguin bons els anys i les produccions no són abundants. I la mel de primavera o mel de maig és la que se recolecta ara, que han pogut produir durant el mes de març, abril i aquest mateix mes de maig. Sol ser una mel molt floral i clareta de color, mil flors normalment, i amb un gust exquisit, com tota la mel mallorquina

0: I d'avui la mel de primavera i tota aquesta filosofia sobre vida
1: totalment
0: que ens donen les veus.
1: Sí, sí.
0: Tomeu, acabam introduint una paraula al nostre glossari de Fora Vila. I aquesta paraula és...
1: Clar, eixam, no me n'he pogut resistir, és no. Una paraula molt guapa, a més, que, com hem explicat, vol dir, segons el diccionari del Covemoll, que és una multitud de veies que emprenen plegades del rus que en companyia d'una reina per formar una colònia o un altre indret.
0: Tu, perquè molt jove, Tomeu, però hi havia una discoteca a Campos,
1: ah, sí?
0: Que quan jo també era molt jove...
1: M'interessa, això.
0: Se deia Seixam,
1: sí,
0: i era superconeguda.
1: Sí, eh? Sí, i de, sí, mira, sí, tots aquells que van anar a Seixam...
0: I era un eixam.
1: Un record per tot voltes allà on estigueu.
0: I tant, era molt coneguda aquella discoteca. Bé, era una broma, però sí que eixam és una paraula fantàstica.
1: És una paraula molt guai i té coses molt interessants i de cada vegada ho defens més, que és el Covemoll, m'estic enamorant a partir de fer aquesta secció d'aquest diccionari meravellós.
0: És el rei.
1: És insuperable.
0: Que per cert, se pot comprar, se fira de llibre.
1: Se pot comprar.
0: Allà, jo l'he vist.
1: Jo el vaig aconseguir, un dia vos ho contaré, ara no ho contaré, m'ho guardo per un altre dia, però bé, volia dir que...
0: També és... tenc una anècdota, jo, si
1: sí,
0: vols que també te la conto.
1: N'hi ha moltes, eh? Conec una altra persona que també. Un dia podríem fer una secció sobre el
0: Covemoll. De com hem aconseguit el Covemoll.
1: Exacte. I doncs, clar, el Covemoll, com sap Margalida, recobeix una part de cultura popular i una cosa que sempre m'agrada fer, per molt que siguin paraules molt òbvies, no? Que a vegades tenc la tendència a dir, anem a intentar recuperar paraules, i amb eixam he fet una cerca, però he dit, mira, duré eixam per contar això. Perquè diu que, clar, els eixams, com bé sabeu, han dit, se'n van de les caixes, i aquí explica quines són les passes que constaven perquè tu te puguis quedar un eixam que no sigui teu. Uh-huh. I, o sigui, que si cercau trobaràs l'explicació, però a partir de 28 passes, a partir de la caixa, si tu trobes un eixam, te'l pots quedar, segons les lleis
0: Esteu.
1: No escrites de Fora Vila, i si fa menys de 28 passes, és de l'amo d'aquella caixa, i l'eixam l'ha de recollir ell.
0: M'encanta aquesta, o sigui, que història de l'Alcomemall.
1: És meravellós, no toca variar mai.
0: I dels eixams avui, i les abelles, i la mel de primavera, amb en Tomeu Mesquida, també moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem de posar un pot de música per acabar,
1: sí,
0: aquest programa,
1: sí, no? Com
0: i
1: bé.
0: Ho feim així com toca, avui, a la Fira del Llibre. Fins ara.
2: El Guateque Musical.
0: Perquè si hem de posar un poquet de música en aquest tram final del programa, tornem a tenir Celestí, Miquel, en Xisco per aquí, com estàu?
3: Som aquí, sí, bé.
0: Oh, heu fet una volteta?
4: Sí, pel voltant.
0: Heu anat a veure en Tomeu Canyelles?
4: Jo he anat a veure les papaones.
0: Ah, les papaones.
4: Aquesta performance.
0: Hi havia una gentada, bé, hi ha una gentada, perquè ara ha acabat l'activitat, ara començarà una altra. Ha anat prou bé, no?
4: Sí.
3: Sí, aquesta primera activitat d'avui a la baixa ha tingut molt de públic.
4: No hi havia cap cadira buida.
3: Amb les papallones que volaven i voltaven.
0: Avui també mos hem posat... Demà és el Dia Mundial del Medi Ambient, Tomeu.
1: Tot bé junt avui.
0: Però bé, va, posem un pot de música per acabar dedicada a les ciutats i els països del món, Xisco.
5: Així és, com que som a la Fira del Llibre i les paradetes són plenes de llibres que parlen de diferents països, ciutats i indrets, dedicarem a la geografia en nom propi el Guateque d'avui. Començam aquest viatge per casa nostra. Primera aturada, Palma de Mallorca. Un viatge musical sense embussos ni problemes per aparcar amb el ritme de Chris Wolfe.

0: I ara, com... ara, abans que continuïs, Sebastià, sí. Perdona, que ha vingut a guaitar a Caterina Balarrín, que també té nou llibre. Bé, és que na Caterina no s'atura de fer llibres, eh? Un dia poden repassar tots els que té, però que són les següents activitats de la Fira del Llibre, que podeu venir avui cap vespre, que hi passen moltes coses, i nosaltres ara posant música.
1: Ha vingut a saludar-nos un per un, sí. En setmaneta.
0: Bé,
1: continuem a les Balears i hem de fer una aturada tècnica gràcies a una postal sonora que arriba des d'Eivissa, Quim Delibat i el seu Des d'Eivissa amb amor.

I tancam la ruta illenca a Formentera, sota la lluna i amb molta calma. La cançó original era de Tomeu Penya, però nosaltres hem triat Lluna de Formentera, cantada per Maria José Cardona.

0: de Maria José Cardona, que versiona una cançó aquesta que dèiem d'en Tomeu Penya fantàsticament, com d'en Xisco, i que ara també han pogut escoltar aquí a la Fira del Llibre, que la gent també mos escolta. Miquel, quina música més li posarem?
1: Ara volem fins a Amèrica, perquè Maluma va publicar Hawaii l'any 2020 i la cançó es va convertir en un èxit internacional. Curiosament, però, no parla de l'illa, sinó d'un desengany amorós.

0: En gallego ara balla aquest ritme, també.
1: Sí, sí.
0: I no mori, que
2: està punt d'entrar.
3: En gallego és molt de ritmos latinos.
0: Ara arribaran ells dos. Ja són aquí també l'aviador després de Tentop. Avui en aquesta especial Fira del Llibre, però més cançons.
4: Sí, vinga, i d'unes illes viran cap al sud dels Estats Units amb Sweet Home Alabama, publicada el 74. És una de les cançons més emblemàtiques de la història del rock.

I ara agafem un tren de mitjanit cap a Georgia. La versió canònica és de Gladys Knight and the Pips, guanyadora del Grammy el 1974, però nosaltres ens hem estimat més posar-nos salseros amb aquesta versió d'una mallorquina d'adopció, com és la gran Michelle McCay.

I la darrera estació d'aquest viatge musical serà Budapest. George Ezra va convertir aquesta cançó en el seu primer gran èxit internacional l'any 2014.

0: Idò, hem de posar punt avui en aquest programa especial, també aquest fil musical que hem posat així, a la Fira del Llibre.
1: Immillorable, immillorable. Sí.
0: Hem parlat un poc de tot, teniu fins diumenge per assistir a aquesta Fira del Llibre i gràcies a tots que heu fet possible aquest programa, Celestia Oliver, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Xisco Nadal, gràcies. Gràcies. Miquel Jung, moltes gràcies. Bones vacances, que Miquel se'n va. I nosaltres demà tornem, vos deixem en l'aviador, gràcies.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Agafam el relleu de Tèntol en aquesta programació especial amb motiu de la Fira del Llibre de Palma, que va arrencar divendres passat i que tancarà les paradetes diumenge pròxim. 19 llibreries, institucions presents, presentacions, concerts, contacontes, activitats familiars, converses, donen forma i color a l'edició número 44 de la Fira, la segona que es fa de manera consecutiva a la plaça Espanya de Palma, on està ubicat, per cert, el set d'IB3 Ràdio i per on passaran Mònica, autors, llibreters i també lectors.
2: Sí, hola, Rafael, hola a tots. Ja fa dies que la plaça d'Espanya de Palma bull amb activitats relacionades amb Safira, amb presentacions i signatures de llibres, sobretot. El nostre primer convidat és un autor que va presentar el seu assaig dissabte passat en aquest mateix espai per la nostra companya Marisa Goñi, que va ser la presentadora. L'assaig es diu Les Luciérnagas i està publicat per Llibres Ramon Llull. També tindrem temps per conversar amb els llibreters ciutadans de tota la vida i que ara es volen jubilar. És el cas de Marian Colom, de Llibres Colom, i també dels responsables d'Embat i Quarts. Avui estaran representats per Francesc Sanchís. Recordarem amb ells els inicis de la Fira del Llibre, que no seria res sense els lectors que tresca, miren i fullegen els llibres a les paradetes. Veurem si algun d'ells també mos dedicarà una estona, mirarem d'acostar-vos tot aquest ambient i per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i el seu alter ego Princesa Consuela i també als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Víctor Hernández, Lluís Menéndez, el control tècnic del set de la ràdio a la plaça Espanya, Lluís Fortesa, els estudis centrals.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: confidenziale. Ciò che ti dico è confidenziale, interamente confidenziale di te. Mi fido, ma però.
1: I escans posants italians, com la pròpia Mina, que canta aquesta cançó confidencial. Dues figures claus de la història recent d'Itàlia, el misteri que va envoltar i encara envolta els seus assassinats, els possibles complots per eliminar-los. Pierpaolo Pasolini, artista total, pensador, estava escrivint Petrolio quan va ser trobat un descampat d'hòstia. Era una novel·la incòmoda per als poders fàctics. Les Brigades Roges, la Brigata Rossa, van segrestar i matar Aldo Moro quan aquest intentava el compromís històric que havia d'acabar amb un govern de forces tan dispars com la Democràcia Cristiana o el Partit Comunista. Les Luciérnagas és un detallat assaig sobre dos homes cridats a canviar la història i també un retrat sobre Gianni Di Piombo, els anys del plom, convulsos que marcaren els italians per ser sempre. Antoni Palerm n'és l'autor. Com esteu?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
1: Encantat d'entrevistar un autor que ha fet un assaig tan fi, tan ben documentat, i que integra també aquestes dues personalitats rotundes, com Pierpaolo Pasolini i Aldo Moro, i fins i tot una tercera, que seria l'empresari Mattei, diguem, que va inspirar a Pierpaolo Pasolini per escriure Petrolio. Com arribau a la conclusió que hi ha tant d'elements que poden juntar Aldo Moro i Pasolini?
2: De fet, el que jo sabia és que van passar un fet molt traumàtic de Itàlia dels anys 60 i 70, que estaven plens d'interrogants. I quan jo no les comprenia molt bé, vaig decidir investigar-los per intentar aconseguir que els interrogants
1: s'aclarissin una mica.
2: Se revelassin. Però en ella va un parell al manco del mig. De fet, hi ha tres morts, de les quals tots tres són assassinats, dues per persones que no sabem qui són encara ara, la tercera sabem per qui va ser assassinat, però no sabem qui el dirigia, de qualque manera, les escoles.

0: d'Aldomoro, que va ser assassinat per les Brigades Rojas, per Mario Moretti en concret, el seu líder. Però la possibilitat d'arribar a trobar certes veritats que s'han amagades contínuament, per jo m'ho va impulsar a investigar per plaer. Per plaer de conèixer les coses com realment són, no com ho han volgut contar que són.
1: Clar, són 220 pàgines, 23 exactament, però plenes d'informació, plenes de substància, plenes de fils dels quals estirar. Evidentment no hi ha conclusions, diguem, rotundes, perquè després de dècades encara no se sap qui hi havia darrere de la Brigada Rossa, qui podia haver darrere d'aquella pallissa que va acabar amb la mort d'en Pasolini, què va passar exactament amb la mort de Mattei. Però anem a la gènesi d'allò que Pasolini va començar a crear de petroli, sobre la mort de Mattei, precisament, que era un empresari diferent, un empresari que defensava una cosa tan lògica, tan humanista, però que a la vegada, i avui en dia més encara, és tan revolucionària, com prioritzar, per exemple, les relacions justes entre els productors de petroli, països productors de petroli, i aquells que el compren.
0: Sí, és a dir, Mattei, que el van encomanar per destruir l'Ente Nacional d'Hidrocarburos, o l'antic AGIP, que després serà Internacional d'Hidrocarburos, descobreix en el seu despatx uns plànols on se justifica l'existència d'una gran borsa de metà a la planura padana. Llavors, com aquests plànols havien estat fets per element feixista, s'havien despreciat. En Mattei diu, bé, tant me fa qui les hagi fet, jo el que vull és el metà. Amb aquest metà que descobreix i que explota, s'aconsegueix en gran part l'industrialització del nord d'Itàlia, cosa que no és petita dins el context de l'estat italià. No només per la industrialització del nord, sinó per la quantitat de mà d'obra de sur que s'ha trasllada en el nord, per donar sortida a tota aquesta feina que se genera. La mort d'aquest home que era anticolonialista, és a dir, que afavoria els processos colonials dels anys 60 que estaven tan de moda en aquell moment i que estaven tan vius, que va devenir Nasser a Egipte, Alger està en tot el Gran Trull, s'ha dit si els serveis secrets francesos tenien part o no en la mort d'això, però hi ha fets més contundents. Com que França no participava de l'estructura militar de l'OTAN en aquests moments, perquè De Gaulle va sortir de l'estructura militar, i que l'avion on ell mor passa el vespre dins un hangar de l'OTAN. Cosa que jo m'ho pareix fascinant, perquè no és casual que acabi allà, sinó que primer han destrossat un aeroport on havia d'anar aquest avió perquè tingui que aterrar allà a Catània, perquè han trobat una altra bossa de metà dins Sicília. Llavors, en aquesta quantitat de fets, així com una investigació que s'ha dut a terme quan explota el seu avió i mor el pilot, ell i un periodista que havia convidat, la du en Andreotti. En Andreotti s'ha encarregat de fer la investigació parlamentari per esclarir els fets. I en Andreotti, evidentment, arriba a la conclusió de que aquí hi ha hagut un accident.
1: Un accident.
0: I mala sort, i ja està, i ja li poden copar. 8 anys després, en Francesco Rossi vol fer una pel·lícula damunt del cas Mattei i comana la investigació a un periodista que no és Mauro Di Mauro. Aquest periodista Mauro Di Mauro descompareix. Mai s'ha tornat a saber res d'ell. Evidentment, és possiblement mort i possiblement estigui dins un bloc de formigó a qualque pont o a qualque banda. Però la pel·lícula i es contesta desperten l'interès absolut d'en Pasolini per arribar a aclarir una veritat incòmoda. Això el du a una sèrie d'investigacions i a un enfrontament en els poders en Palazzo, que és com ell considera. Poder és Palazzo.
1: Qui no I aquí té poder, està la màfia, està els que governen o no en aquell moment, està als Estats Units,
0: està el Vaticà, està la màfia, està
1: els grans empresaris.
0: Està tot el conjunt de la societat.
1: Sí, sí.
0: Està, després sabrem que també està, la Logia P2 i
1: la Gladio. La maçoneria, clar. Clar, no, tot això, ell comença a escriure després d'anys d'investigar, o mentre està investigant, comença a escriure Petróleo, que en principi ell mateix diu que serà un llibre de milers de pàgines.
0: Sí.
1: No sé si se queden 600, és quan
0: 600.
1: Mor, té unes 600 escrites.
0: Sí. De les 2.000 que tenia previstes.
1: De les 2.000 que tenia previstes, clar. Sí. I aquesta mort, que ja coneixem més aquí, sobretot en aquesta banda d'Europa, que la de Matei, que és la del propi Pasolini, en un descampat d'hòstia, entraria a mans d'un individu només, clar, els signes de violència que tenia el cos fan incompatible aquesta teoria, pràcticament.
0: Pràcticament el van atropellar 6 o 7 vegades en el seu mateix cotxe. A part de la quantitat de bufetades que li van donar. I és inviable que una persona de 52 anys, que era pràcticament un home bastant fort i molt bon lluitador,
1: sí,
0: pogués caure en mans d'un atlet de 16 anys que pràcticament no era molt...
1: En Pino Pelosi.
0: Sí, en Giuseppe Pino Pelosi. Llavors, curiosament, a més, de la carnisseria que se vol provocar, quan agafen en Pelosi té dues taquetes de sang en els baixos dels calçons, cosa que és totalment incompatible amb la quantitat de sang. Hi ha una dona que en bon dematí arriba allà en el descampat d'hòstia, la primera que ho veu, i se pensa que és un bolit de fens. És quan s'atraca que descobreix que és un home. Aquest home havia estat en Pasolini.
1: Clar. Clar, en tot això, Antoni, trobam sempre l'ombra, com a mínim la sospita, per exemple, dels Estats Units. Tenim un pitxí, un partit comunista italià, en auge, que va arribar a tenir una força com cap país segurament a Europa, a Europa del Sud, com a mínim. Tenim en Pasolini, que era, bueno, declaradament comunista, en tots els matisos que vulguis, però també era sobretot un intel·lectual i moltes coses més. Tenim el tema de l'ENI, de l'entitat que plegava, diguem, o que gestionava el petroli. Clar, tenim l'OTAN, o sigui, al final, dos elements, Estats Units i Andreotti, sempre ficats allà on hi ha...
0: Sí, perquè Andreotti és la màfia. De fet, Andreotti...
1: Perquè després en Aldo Moro també hem de parlar d'Andreotti.
0: Està condemnat per l'assassinat d'un periodista que el nom, sí, Mino Pecorelli, està condemnat a 23 anys de presó, que descat d'un any però tenia una condemna ferma. N'Andreotti, clar, és una de les claus de tota una història bruta d'Itàlia, però no realment... És una altra. És un altre que participava de totes les salses, per dir-ho així, però no eres maligne.
1: Era, bueno, però movia fills,
0: era
1: no?
0: Era sa mà executora del maligne. Però el maligne venia darrere, sí, sí, sí. El maligne venia de
1: era
0: més
1: un vehicle,
0: fora.
1: No?
0: Era un vehicle,
1: no? Anava a dir el Fuixer de l'època, però no, Fuixer tenia més poder.
0: No tenia aquesta categoria. Clar. Maldament en Andreotti s'aixecava a les 6 del matí, o a les 5, i a les 6 ja sabia tot Itàlia com estava, tenia una capacitat d'informació molt gran, era
1: sí,
0: una... capacitat de feina en tenia. Ara, més val per d'altura que no hagués tingut tanta. Donant el que va donant el país.
1: Clar, és un recorregut molt interessant sobre els anys 60 i 70 d'Itàlia, aquests anys di Piombo que dèiem abans, molt convulsos, amb governs que duraven poquíssim, amb assassinats no aclarits del tot. Era una Itàlia en plena transformació, que també venia on venia. No? I aquí arribam a una figura clau, també un intel·lectual, un home moderat, un home enseny, un home com dret, com era Aldo Moro. Així mos han pintat, i jo m'ho he cregut en les pel·lícules de Marco Bellocchi, en els llibres que han sortit d'ell. I clar, en Aldo Moro se situa en un moment també clau per la democràcia italiana, on veu que la sortida més digna en el caos que havia era que s'ajuntassin partits tan divergents, en teoria, com era la democràcia cristiana o el Partit Comunista. I aquí, una altra vegada, el Palazzo se posa amb les orelles dretes.
0: Se posa les orelles dretes, però els dos palazzos, per dir-ho així. El palazzo de l'esquerra i el palazzo de
1: sí,
0: la dreta.
1: Sí, correctament.
0: Perquè hi ha un intent d'assassinat de Berlinguer,
1: sí,
0: president del Partit Comunista Italià, a Sofia, i hi ha el segrest i la mort de Aldo Moro a Itàlia. Però Aldo Moro hi ha una història molt curiosa, que és que l'any 74, una entrevista amb en Kissinger a la Casa Blanca, als Estats Units, en presència del president italià, és amenaçat de mort per Kissinger, directament. Tant tant de regiros s'endús, pobre Aldo Moro, que en aquest moment t'inspira una certa simpatia. Clar. No, i se'n va corrent sobre que seva, agafa un avió i se'n va corrent sobre Roma i se fica dins allí 15 dies. I no sap què farà, no sap si deixarà la política, no sap... Però d'aquí, de qualque manera, els seus ideals de possibilitar una governabilitat dins d'Itàlia, que tenia una mitja de govern de 6 mesos,
2: sí,
0: no
2: sí, sí, sí.
0: 6, 7 mesos, 5, 8, els governs se succeïen molt ràpidament, ell reprèn la seva teoria aquesta i maldament l'any anterior la seva amenaça ha hagut l'atemptat contra en Berlinguer, ell segueix dispost a dumbar aquest projecte. És un projecte que seria molt lògic, però que evidentment, per exemple, tu veus aquí a Espanya, com de qualque manera, el projecte d'un govern decent, de dreta i d'esquerra, bé, ara ja fa molt mal dir el nom de les coses, però que a Europa s'entenen, aquí juguen a que no s'entenen, sí, quan el 70% de les lleis les pacten a Brussel·les. Molt enganen com a beneis. I sempre jo aquesta capacitat d'enganar-nos com a beneit que tenen i que m'agrada desvalorar-la, perquè hi ha gent que viu molt feliç amb bambada.
1: Sí, sí, clar.
0: Ja serà en la realitat de la televisió, en la quotidianitat, en els problemes que ens creen, en les drogues, en el que sigui. Però jo sempre tinc curiositat. Jo m'agrada saber per què les coses són com són.
1: I és allò que has intentat en les Luciérnagas, són les 6 i 21 minuts, estem entrevistant Antonio Palermo, que ha fet aquest assaig meravellós sobre les figures d'Aldo Moro, Pasolini, també Mattei, i el misteri que encara envolta els seus respectius assassinats. No sé si t'apuntes, em fa la impressió, no deixes massa clar, si t'apuntes a la teoria de la màfia en el cas de l'assassinat d'en Pasolini, o si trobes que, ben igual que en Pelosi, la màfia també podia haver estat un instrument.
0: És que la màfia, normalment, a Itàlia, era l'executor d'escrit. Però no era
1: l'autointel·lectual, que deia aquell.
0: L'autointel·lectual, no. L'autointel·lectual normalment estava a bastant de mils de quilòmetres d'allà mateix. Hi ha una seqüència. El desembarcament aliat a Sicília crea una connivència entre el Departament d'Estat americà, la màfia i el Vaticà, que mai se trenca. Aquesta connivència entre aquestes tres forces sí que explica molt dels fets que després passaran. Uh-huh. Malament en aquest moment el papa era vist en Aldo Moro i tot això, però el Vaticà sempre està en connivència amb la màfia i amb el Departament d'Estat.
1: Utilitzes de manera recurrent dues referències, el caso Moro de Leonardo Sciascia i també Pasolini, l'últim profeta de Miguel Dalmau, no? Sí. Tan servit com també com a motor. I palanca.
0: Vaig començar amb en Sciascia, però perquè seguien a Xatxa, no perquè seguís el Casamora. Però, clar, a partir d'aquí després vaig tornar un pic molt interessat al cas i vaig descobrir que ja estava tot a la gènesis, perquè, a més, Xatxa va ser president d'una comissió investigadora de tot això quan va ser polític.
1: Té textura de thriller, també, a les Luciérnagas, no?
0: Sí.
1: Vas estirant fils, de cop i volta es deixes un poc atongüerat i el reprens, tornes a la història, vull dir, generes aquesta curiositat, tot i que no siguis pasolinià, tot i que no estiguis molt informat sobre la política o la història italiana, sí que generes aquestes ganes de saber més, no?
0: Però és el mateix procés que jo vaig viure, pràcticament. És la voluntat de sabre. M'apareix que surten els començaments la curiositat grega. La curiositat, que avui en dia s'ha degradat molt, és una paraula fonamental per intentar adquirir coneixements.
1: I també és un llibre, en certa mesura, cinèfil, no? Parles, evidentment, de la filmografia de Pasolini, anècdotes sucosíssimes, com aquell partit entre la trup de Saló, i eres altre d'en Bertolucci, estava parlant de 900.
0: Sí.
1: O sigui, era l'equip...
0: 920 contra 900.
1: Efectivament. Que eren dues pel·lícules absolutament meravelloses, sí. De dos directors extraordinaris. Imagina't allò que devia ser aquell partit, no? Que a més varen fitxar en Ancelotti, en Bertolucci va fitxar en Ancelotti, de Magototis per guanyar el partit.
0: En Bertolucci va fer trampa. En Bertolucci va fer trampa. De fet, l'amic d'en Pasolini és son pare d'en Bertolucci. Attilio Bertolucci, que és un poeta italià. En Bertolucci va començar la carrera cinematogràfica amb ell en Bacatone.
1: Sí, senyor, com a ajudant de direcció.
0: Com a ajudant de direcció. Però després, a partir de l'Último Tango en París, se van distanciar. Llavors, Laura Betti, que era una actriu coneguda com a la Moglie de Pasolini, i amiga també de Berlusconi, va intentar llimar i fer aquest partit. La veritat és que la primera part va començar molt bé per Pasolini, que va donar dues assistències i van ficar dos gols, però després li van fer una entrada terrible.
1: Sí, senyor.
0: I a la segona part van guanyar el Bertolucci, que no jugava, per 5-2 en l'ajuda, entre d'altres,
1: d'en
0: Ancelotti, que era juvenil del Parma.
1: Imagina, sí, després va jugar al primer equip i després ja va passar al Milan, al Gran Milan, no? que va marcar una època. Sí. També aquell passeig meravellós de Nani Moretti en sa vespa, no? Que record també el descampat d'Ostia. No,
0: el Caro Diario.
1: El Caro Diario, magnífica pel·lícula. Idò, recomanant molt a Luciérnagas, aquells que estiguin informats o assabentats de què ha passat a Itàlia les darreres dècades, aquells que no també, perquè descobriran personatges absolutament fascinants, aquells amants de la lectura en general, i crec que italianòfils o no, crec que és un llibre.
0: Si m'ho permet dir, també, en les seves grans semblances amb el present.
1: Totalment.
0: En el present, tornant a viure una altra guerra del petroli,
1: totalment.
0: Com la que va viure en Matei en el seu moment, i sempre se repeteixen el que ha canviat és la definició de les companyies petrolíferes anglo-nord-americanes. Abans se deien les Siete Hermanas. Ara se diuen les Siete Magnífiques.
1: Les Siete Magnífiques.
0: Han canviat aquesta paraula.
1: I una paraula, precisament parlant de paraula, una paraula que no hem dit en tota l'entrevista, però que supos que sabeu que està a l'ambient, que és capitalisme.
0: El capitalisme brutal que impedeix... Bé, la gran crítica de Pasolini és a un món que trenca relacions amb el fora de vila. Per primera vegada, d'ençà que l'agricultura s'estableix dins la terra. I considera que aquest fet és fonamental i que Itàlia succeeix d'un dels anys 60. A partir d'aquest trencament se desenvolupa un capitalisme que avui en dia ha donat pas en el fons d'inversió financers. És a dir, que quan el capitalisme, que era abrumador i horrorós, creava qualque cosa, ara i bon dia ja no se crea res, simplement s'especula.
1: O se transforma en altra cosa
0: pitjor. Se transforma. I se compren blocs que ja estan fets per pujar ses llogaters d'Espiro i tot això.
1: Toni Palerma, enhorabona i moltes gràcies per estar aquí.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies. 6:26 minuts, matem avui des de la Fira del Llibre de Palma, 44 edició, molt d'ambient, ara mateix hi ha una presentació que aplega, diguem, gastronomia i literatura, i una de les protagonistes, els llibreters i llibreteres ho són en tota la fira, però una d'elles és na Màriam. Per què? Perquè serà la seva darrera fira. Na Màriam, de Llibres Colom, es jubila i allà, a la botiga, perquè se va tornant a les seves companyes, se troba na Màriam i també la nostra companya, na Mònica. Mònica, endavant.
2: Idò, som amb na Màriam Colom, que ja s'ha decidit a fer el traspàs de sa botiga, efectivament jubilar-se. De fet, ella, en acabar sa carrera, va entrar aquí, recordem, i molts ho recordarem encara, Esago, que era el nom d'abans de Llibres Colom. Màriam, ets d'en Rafara, que ets la teva darrera fira del llibre.
3: Sí, la veritat és que com a fira estic molt contenta que siguis a darrera. Espero que continuï i si continua baix el llibre, el nom de Llibres Colom, perfecte. Però bueno, espero no tenir que tornar, que són moltes fires a la meva esquena i la veritat és que bueno, jo crec que ja complí prou.
2: Estic contenta, veig que ho dius amb un somriure, en la qual cosa són sobretot bons records. Voltes nau els llibreters un poc com a curs escolar, no? Seria com el dia de Sant Jordi, els exàmens finals, i la fira del llibre ja seria com la revàlida o les proves d'accés a la universitat, no?
3: Remata, la veritat és que la llibreria sí té varios, o sigui, té el dia de Sant Jordi, o pues, si començam té el Nadal, que és un desembre i gener de tope, després ja vas cap al dia de Sant Jordi, que és brutal, després passant per la fira, i després ens trobem a la campanya de llibre de text. La veritat és que campanya tras campanya ens passa de cada vegada, almenys a la meva edat, els mesos de cada vegada més aviat.
2: Veiem que també altres llibreries de Palma que coincideix, a més o manco aquest moment de traspàs, en el teu cas hem llegit entrevistes que t'han fet, que ha estat una decisió difícil, però que un cop l'has presa t'has com alliberat. No? Com va les negociacions o els interessats?
3: Bueno, la veritat és que des de que ho vaig dir, el dia següent rebia correus i whatsapps de gent desconeguda que havien localitzat el meu telèfon, me va quedar entusiasmada i al·lucinada a la vegada. Bueno, amb tota aquesta gent m'he reunit, he xerrat, perquè, claro, el primer de tot que jo li demano és mem, què voleu fer vosaltres, què teniu, perquè molta gent se pensa que això és molt romàntic i molt fàcil de dur, però és un negoci complicat i que has de tenir les escenes un poc cobertes perquè tenir tot aquest estoc no cau de cel i l'has de tenir pràcticament pagat i després que rodi. I llavors, bueno, amb algunes reunions ja se va quedar la reunió i amb altres pues, ara estem començant a passar números i home, no és una decisió que se pugui prendre en una setmana, s'han d'estudiar moltes coses i bueno, estic amb diversos candidats a la vegada fent això.
2: Com tu dius, Marian, és una professió que des de fora sembla molt romàntica. Recorda a Susana Quiñonero, de la llibreria catòlica de Maó, que mos deia que ella pràcticament no té temps de llegir, perquè entre les factures, les comandes, el magatzem, tot això, tu si t'ha quedat un poc de temps o has d'aprofitar en l'estiu?
3: Jo la llibreria no he tingut mai cap minut per llegir, però mai. O sigui, sempre estàs fent coses, sempre estàs o triant novetats, o obrint caixes perquè t'arriben novetats, o fent devolucions, o tenint el client i venent, que és l'important, però mai a sa vida se m'ha corrit tenir un llibre a sa mà, que màxim te llegeixes un poquet de que va algun llibre que t'arriba de novetat, no? Però que va, no, el que passa és que després has de treure temps, és migdia i és vespre, perquè és part de la teva feina. Jo sempre dic que ens haurien d'haver pagat unes hores al dia per llegir, perquè, claro, si no llegeixes és molt difícil recomanar.
2: En el teu cas, Marian, ton pare ja tenia, en certa manera, el negoci enfilat, tu te'n vares fer càrrec. Els teus fills han sortit també lectors?
3: Han sortit lectors, però no tant com jo. Jo me quedava molt d'hora baixes i molt de matins a casa meva llegint i li demanava i cridava a la llibreria diguem, m'apuges això, m'adus això i l'altre, ells no tant. De totes maneres, també és que és veres que en els temps que correm tenen moltes més coses per fer i més distraccions. Desgraciadament, més distraccions, no? A partir d'un mòbil horrorós que tenim tots a la mà tot el dia, pues llegeixen, però no llegeixen tant. Jo ja me vaig a venir que no continuarien en la labor. Llavors, s'ha estat quan he tingut un any de dol, perquè és vera que ha estat així, perquè era pues, el negoci familiar i me sabia molt de greu, jo estava molt feliç aquí, però és el que vaig dir, que tinc ganes de viure, tinc ganes d'anar a l'exposició, tinc ganes de passejar, tinc ganes de viatjar, i aquí els negocis, els comerços són molt feixucs, de matí i hora baixa i això.
2: I milionària t'has arribat a fer amb els llibres?
3: No, milionari jo sempre dic a tota aquesta gent que ve que no s'ho faran, però sí que li servirà, si la seva passió en sèrio són els llibres, pues li servirà per viure més o manco bé i disfrutar de lo que és el món del llibre, que és molt guapo.
2: I d'obrament si trobam un relleu que continuï també amb el nom o d'una altra manera, però amb l'esperit de Llibres Colom, que recordem se va inaugurar el 65, és a dir que l'any que ve fareu 62 anys, se diu, costa molt. Hem de dir que tenim clients a la botiga, a Marian, clar, com a bona botiguera, mira, obviament si tothom està bé o necessita alguna cosa, però clar, una altra cosa que no podem deixar-te de demanar són recomanacions. Hi ha clàssics per sempre, que supos que tens sempre darrere el cap per un cas o un altre. Quins serien els llibres que sí o sí recomanaries llegir tal vegada a persones no tan habitualment lectores?
3: De clàssics, és que jo sempre me venen coses més... Sempre me venen coses que he llegit darrerament al cap, però bueno, clàssics...
2: I d'ara també,
3: Bueno, el darrer pic que vaig venir aquí vos vaig recomanar el llibre de El Detalle, de Jesús Carrasco, però bueno, perquè se pot dir que quasi és la darrera lectura que he agafat, perquè aquest dia és de fira no agafar res, però després te puc recomanar pues, a Muñoz Molina, que no se considera un clàssic, però per jo és una persona estupenda i m'ha agradat tot el que he llegit d'ell. No tan antics tampoc, però en Javier María, desgraciadament mort, m'encantava. No, Almudena Grandes, també.
2: Poc la teva generació.
3: Perquè s'han mort molt de tots aquests autors. I després, clar, sí, bueno, pues Nebronte, Nausten, bueno, és que n'hi ha mil, Stendhal, hi ha mil coses per recomanar, que bueno, jo crec que llegint ets feliç, sí. I bueno, jo espero poder tenir més temps ara per llegir.
2: Moltes gràcies, Marian Colom. Ara te veurem a les fires, però trascant de lectora, en espero aquest cas.
3: Que sí, espero que sí, que l'any que ve ja pugui anar de passatge. No com avui, que heu tingut que venir aquí a cercar-me perquè no he estat avui de matí ja i hora baixa a la fira. I bueno, jo aquí lluitant, i a menys si surt tot bé i a la fi puc tenir unes vacacions ben merescudes.
2: Segur que sí, Marian Colom, moltes gràcies i que vagi molt bé aquests anys ara de descans i de lectora, més aviat. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I de, com ella, qualsevol altre llibreter vos recomanarà tot allò que sigui interessant segons el vostre perfil, perquè també tenen tota aquesta part psicològica. Fem una petita aturada i tot d'una en Rafael continua amb més convidats.

0: classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
1: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
0: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
2: Os esperamos, Son Moix!
0: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb esports 3 en joc.
3: L'Aviador, IB3 Ràdio.
4: Sis i 36 minuts, continuem emetent l'Aviador des de la plaça d'Espanya de Palma amb ocasió de la Fira del Llibre, 44 edicions. I Marian Colom és llibretera ja clàssica en aquests esdeveniments i, a més, amb una trajectòria que l'hem sentida, no? Tant d'anys agafant el relleu de son pare. Què hem de dir dels responsables d'Embat i de Quarts, de Glòria Fortesa i d'en Francesc Sanchís? Com estàs, Francesc?
5: Molt bé.
4: Clar, he de començar ja directament demanant-te si serà la darrera fira de Francesc i de Glòria.
5: Vull creure que sí, perquè jo tot deia abans, el diumenge em va tocar guàrdia i el vespre va feien un mal el peu d'estar dret tot el dia, que no sé si l'any que ve ho podré comptar.
4: T'ho dic, i ho dic, suposo que molts de vosaltres, dels oients, de les oients, han llegit ja la notícia. Feia temps que en Francesc i en Glòria varen posar, diguem, a la venda, que en traspàs, les dues llibreries, i finalment sembla que una empresa, crec que radicada a Bilbao, al País Basc, l'ha comprat. I això què implicarà, Francesc? A partir d'ara, quin serà el paper d'en Glòria i el teu mateix en tot aquest entramat que heu construït, també, no?
5: Clar, és que si d'era conservar l'entremat que dius tu, no? Perquè de fet, a més, de les dues llibreries tenim una distribuïdora, a més, de sobretot editorials de les illes. Llavors, volien conservar això, volien que se conservés aquí la propietat, però ha estat impossible, jo a Marian li dono moltes esperances, però jo ho he viscut i era projectes empresarials i projectes d'empresa, aquí no em van trobar cap, d'una cosa intermitja com el nostre, no són una llibreria tota sola, és un poc més complexa. Què passa? Que aquesta gent mos dona una sèrie de coses que nosaltres no hi podríem arribar, com són pàgines de venda online
4: sí.
5: Potents, amb un contingut tipus e-books, que nosaltres ara no en comercialitzem i en podrem comercialitzar, una feina de màrqueting que nosaltres tampoc podríem abastar per tota la península, perquè fer servei la biblioteca per tot l'estat. És una infraestructura que nosaltres no haguéssim pogut arribar mai, per molt que sigui un poc més que una llibreria, no? I llavors vàrem optar per aquesta solució, i a més ha arribat un acord que nosaltres continuaríem en el tema, diguem-li, cultural, no?
4: Activitats, presentacions
5: i coses d'aquestes.
4: De moment les llibreries no canvien tampoc de nom, i te volia demanar de línia, o sigui, en bat més generalista, per ventura quarts més especialitzada, més tècnica.
5: No, en principi no. De fet, jo crec que em va canviar una miqueta, perquè està especialitzada també en temes socials.
4: Tot això, sí.
5: Tal vegada això haurà de... Està baixant, ja ho començàvem a baixar nosaltres, perquè el consum universitari ha quedat quasi zero, i llavors l'estem reconvertint en narrativa i en creació i en poesia i teatre, i ja l'estem canviant nosaltres, no? I a l'altre, a nivell tècnic, l'estem volem fer continuant aquest servei de llibreria tècnica, però també farem una part generalista. Tenim molt espai a quarts i volem fer un intermig i també avançar un poc com a llibreria generalista.
4: 44 edicions, Francesc, supos que has viscut a la gran majoria d'elles, a moltes ubicacions o diverses ubicacions, una evolució també en els gustos, segurament, no? en els propis llibreters i llibreteres. Què recordes de les primeres que vas viure?
5: Hombre, eren molt senzilles, les fèiem, crec que les primeres les vàrem fer en el Born, 10 o 12 casetes separades, a molt de metres una de l'altra, eren molt petites.
4: La Rambla també, no?, a la ubicació.
5: Bé, després vàrem canviar de molt allà, però crec que les primeres les vàrem fer en el Born, no? I eren molt senzilles, va haver una gran resposta popular, això no mos poden queixar mai. De fet, a totes les ubicacions

0: anar més o menys bé, llevat de, quan varen fer la part de damunt de les Rambles, que varen tenir un problema d'autobusos, que mos remenaven totes les casetes, però en canvi, quan la varen fer a dalt de les Rambles, a Tabal de Misericòrdia, va ser un boom. Vull dir, han canviat moltes vegades. La plaça d'Espanya, el centre de Palma, i al final varen decidir fer-ho la plaça d'Espanya perquè donàvem a l'abast a tota l'illa, des de la plaça d'Espanya.
1: Tindràs més temps per llegir ara, no?
0: En fi, a pesar de tot, llegim bastant.
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: Perquè hi ha una cosa que
1: me consta.
0: De la meva feina, que és d'un club de lectura, allò, això és la feina que m'agrada més, no? De fet, dilluns en tenc un, amb Antoni Montserrat, d'un llibre d'Antoni Montserrat, dissabte, damunt de Malamar, feim una passejada per Palma. Dir, aquestes coses m'agraden molt.
1: No te puc acomiadar sense demanar-te sense demanar-te que me facis un període de recomanacions d'allò darrer que has llegit. No sé si un títol d'aquí, un de fora, per exemple, allò que te faci ganes.
0: Bé, dues coses. Bé, te recomanaré Malamar d'Antoni Montserrat i tiraré cap a casa.
1: Molt bé.
0: Llavors, vos recomano també que la gent se n'olvida, però la primera època de Carme Riera és molt bona, te deixa molt la mà com a penyora i jo pos per testimoni les gavines, ho recomano moltíssim. I llavors, com a clàssic que he dit que demanàvem, jo no sé quantes vegades he llegit un llibre que vos farà gràcia, però és Robinson Crusoe.
1: Home, per favor,
0: quina meravella. Me l'he llegit no sé quantes vegades en no sé quantes versions. M'encanta, m'encanta aquest llibre.
1: Marta Pérez, com estàs?
2: Molt bé.
1: Cinèfila favorita. Beníssim. Del món.
2: Pues ara estava, jo ric, perquè la setmana que ve faig una xerrada, una xerrada en la Carme Riera i en la Joana Marcús, que és un repte, i ara vull llegir Te deixa molt, la mà com a penyora, i m'ha vengut com a... M'has il·luminat, així que gràcies per aquesta recomanació, que no era per jo, però jo me l'he agafat.
1: Jo, Robinson Crusoe, va ser d'aquests llibres que me van introduir el verí de la lectura i no vaig poder deixar-ho. Com estàs, Cata Rosell? Quantes vegades has llegit Robinson Crusoe?
3: No, jo una.
1: Només una.
2: Ell és com la gent normal, Rafa, sí. Una.
1: I en Pol i en Alma?
3: No, encara no.
1: No, encara, per favor, que llegeixin.
3: Encara no, encara està...
1: És una meravella.
3: Sí, en futbolíssimos i coses d'aquestes.
1: Bueno, ja arribarà. Francesc Sanchís, una ferrada molt gran a la Glòria també, una altra per tu. No fluixeu allà on estigueu, que estareu molt a prop dels llibres i de les lectures i dels lectors. Es veiem.
0: Vinga,
1: i parlam.
0: Vinga, bones tardes.
1: I dona Marta Pérez i na Cata Rosell, no mos han volgut quedar sense cine i sense sèries avui, i jo crec que podríem començar per les sèries que has preparat, que has tornat a preparar sèries basades en...
3: No. Avui vos duc, ja que som a plena fira del llibre, vos propos parlar d'una relació curiosa.
4: Sèries amb Princesa Consuela.

0: En Lluís Fortesa, que està en tot, no ha volgut deixar-nos sense...
1: Clar que sí, clar que sí, la capçalera
0: i la capçalera de la secció. Vinga, princesa.
1: I de mira, ara que som aquí a la Fira del Llibre, jo vull xerrar d'una relació ben curiosa, que és els llibres i les sèries que durant molt d'anys s'han dit que eren enemigues, no? Que quan més hores passaven davant la pantalla, menys llibres llegien. I no dic que no sigui cert, però ha passat una cosa inesperada, que algunes sèries han aconseguit exactament el contrari, que gràcies a la sèrie descobrim autors o descobrim llibres que no coneixíem fins aleshores. Un dels casos més evident és els Bridgerton. No? Quan Netflix va estrenar la sèrie, les novel·les de Julia Quinn feia anys que estaven a les llibreries, ella ha escrit com a 90 novel·les, però l'èxit va fer que tornassin a ser supervendes. Clar, perquè molts espectadors veien la primera temporada i deien, ostres, jo vull saber què passa, i anaven a agafar el llibre. No? Un altre cas que ha passat això és Unorthodox. Te'n recordes aquella minisèrie?
0: Sí, sí, la vaig veure jo.
1: Que va despertar interès de milers d'espectadors a les memòries de Deborah Feldman, la dona...
0: Jerusalem, Berlí, era un poquet el...
1: No, Nova York.
0: Ah, era Nova York, sí.
1: Era Nova York. I era, clar, molta gent va veure la sèrie i va acabar llegint el llibre original, o també altres obres relacionades amb les comunitats jueves ultraortodoxes. Un altre exemple, Big Little Lies. És veritat que Liane Moriarty ja era una escriptora d'èxit, però se va disparar no només Big Little Lies, sinó El secret del meu marit o Nou perfectes desconeguts, que també se va fer sèrie. Un cas més recent, Shogun. Shogun ha despertat un enorme interès no només per la novel·la de James Clavell, que va convertir, no, l'Àsia en literatura de massa, sinó també per la història de la cultura del Japó feudal. Tenim moltes Normal People de Sally Rooney, que la va fer una supervenda. Tots els seus llibres són supervendes. Jo vos recomano Conversaciones entre amigos, Gambito de Dama, que de cop se van començar a vendre més escacs, però també se va descobrir en Walter Tevis, que és un autor ben curiós, perquè només ha publicat, va publicar 6 novel·les i 4 se'n van dur a les pantalles, no? El color del dinero, El buscar vidas, El hombre que cayó a la tierra, en
0: sí,
1: cinema,
0: que...
1: i aquesta en sèrie. Un cas personal, Daisy Johnson de Six, que a mi me va fer descobrir a Taylor Jenkins Reid, que me va llegir el llibre, però és que ara vull llegir Los siete maridos de Evelyn Hugo, que és una... És com si l'autora hagués inventat una gran diva de Hollywood clàssic que mos conta els seus secrets abans de morir, no? I després un cas curiós també és el de Sherlock, que per la sèrie se van tornar a vendre, és com un personatge del segle de nou que ara el rellegeixen gent del segle XXI. I tenim moltes, així, evidentment, cada vegada que se fa una pel·lícula inspirada en Tolkien, se torna... Així que les sèries... Així com que per acabar diria que les sèries no s'acaben algunes quan apareixen els crèdits, sinó que continuen a la primera pàgina d'un llibre.
2: M'encantaria saber tota la gent que s'ha comprat un llibre per mort d'una sèrie, si li ha continuat aquesta afició per la lectura o ha llegit aquell llibre i ja està. No, sí, sé que no ho sabem.
1: Home,
2: no
1: hi ha dades que diuen que, per exemple, l'autora aquesta de Bridgerton ja vendria, però després no va vendre només de Bridgerton, sinó que s'ha tornat a convertir on a Sally Rooney. Al final era molt d'Irlanda, de tal, i ara jo crec que
0: sí. Bridgerton, Marta, estic...
1: No. O sigui, que jo no l'he vista.
0: No m'ho puc creure.
1: T'ho promet. És una sèrie que crec que aquest estiu pegaré un marató.
2: Jo he vist la primera, he de dir.
0: Però, Mem, jo ara, el comentari que vaig a fer, jo crec que és per culpa teva, que va ser una de les sèries del confinament.
2: No,
0: perquè te donava bon rotllo.
2: Sabia que t'estaves equivocant.
0: No, no eres tu.
2: Los Durrell.
0: Ah, vale.
2: Comença a xerrar, ja saps. Primer, perquè en Rafa sap que existeixen los Bridges. Això ja m'ha fet dubtar.
0: Eren los Durrell.
2: Eren los Durrell, clar. I sí.
0: Rodada en Corfú, que donava bon rotllo.
2: I sí, va ser una sèrie que jo associo en el confinament i tornaria a veure...
0: M'he equivocat de llenatge familiar.
2: I de to de sèrie. He vist la primera temporada.
1: I?
2: No me facis continuar, ja està, he vist la primera temporada.
1: Jo la veuré i ja vos contaré.
0: Ja la vos contaré. M'estranya molt que no hi hagi.
1: És
0: vera que ara m'entén no s'ha d'acabar, però l'he sentit anomenar molt.
2: Ai, Rafa, d'acabar.
0: Són les 6:48, som a la Fira del Llibre, estem aquí emetent l'aviador, i na Mònica, que està per les paradetes de les llibreries, crec que té qualque lector, Mònica?
3: Sí, tinc una lectora que nom Inés i que ara xerrant, perquè està trascant per una de les paradetes, li volia demanar què és el que cerca i tot, i agrair-li aquesta amabilitat, perquè no és fàcil que la gent vulgui participar, però ella diu que, clar, com que també li han fet entrevistes a IB3, és autora d'un llibre infantil que se va presentar l'any passat a la Setmana del Llibre en Català i que se diu Salvatge i que segurament vos agradarà molt perquè en Inés té aspecte de molt bona persona. Inés, conta-mos, has vist alguna cosa interessant?
4: Moltíssimes, jo és que me compraria tots els llibres que vaig. M'agrada molt llegir novel·la i justament ara estava veient i és que me'ls compraria tots realment. Tots estan genial. Sí.
3: I és qüestió de bés o no anar massa carregat a casa teva avui?
4: Realment és que jo cada setmana me com llibres i al final també, jo crec que al final a qui atreu més aquestes fires, sobretot a gent, i estan molt bé per acostar gent que no llegeix potser cada dia o cada setmana, i al final és una forma d'acostar la literatura a gent que no ho té a lo millor tant per mà. Les persones que venim més a llibreries, però venim més com a fer una mica de suport, no?, emocional a les llibreres i a passejar i saludar, i al final també és un altre tipus d'experiència, no?
3: Això és vera, no?, que se diu que, i a més, aquest espai, a la plaça d'Espanya, està molt bé també per tanta de gent, no?, que hi ha de pas i que és al cap i a la fi l'objectiu de la fira, perquè els lectors habituals ja són pràcticament de diari. Te'n duràs algun?
4: Segurament sí. Ara estava pensant, bueno, tenc diverses lectures pendents ara mateix, justament ara just m'acabo de comprar de Dulce Nombre, de Marina Raval, que és una novetat de Blacky Books, que a més és una amiga, molt bona amiga, així que sempre m'agrada donar suport a la gent que té més a prop. I no sé, supos que potser alguna cosa de Hong Kong o alguna cosa una mica més internacional. Ja, ara miraré, a veure què cau.
3: Que bé, Inés, moltes gràcies. Inés Massip, ets autora de Salvatge, que també el trobareu, no sé si en aquesta fira, però a les llibreries, segur. Sí, a quina?
4: Sí,
3: a quina està?
4: A Insel·lo Literària està encara.
3: Perfecte. Idò, gràcies, Inés, i molt d'èxits en el futur.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
3: Idò, una lectora gràcies. Que hem trobat, que també és escriptora. Exacte, Rafael.
0: Gràcies, Mònica, gràcies, Inés, per participar. Estàvem parlant d'aquestes sèries que fan ganes, no?, de descobrir els autors o les autores que hi ha darrere. Escapada cinèfila, avui, a més, doble, no, Marta?
2: Hombre, si me deixes...
0: Sí, sí, vinga, vinga, anem a l'escapada.
5: L'escapada amb Marta Pérez.

0: Idò, vinga, la primera.
1: La primera, sí, la setmana passada vaig dur una estrena potentíssima d'A24, que era de drama, perquè era l'estrena de bla, bla, bla. Aquesta setmana sí que és un dels fenòmens cinematogràfics de l'any, i és que s'estrena Backrooms.
0: Uf,
1: és una pel·lícula...
0: Quin llullo el tràiler.
1: Clar. Buah. És que, clar, de què va aquesta pel·lícula? Mira, jo vos contextualitzaré un poquet, però si voleu saber més, jo el que faria és anar demà a Cine Ciutat, perquè sí. Tenim, després de la projecció tenim en Antaramona, que és un divulgador tecnològic, i en Javi Pachón, xerrant d'aquesta pel·lícula. Però tot va començar amb una fotografia que se va publicar el 2019 a una xarxa, era un foro d'aquest d'internet, una oficina buida, amb parets groguenques, amb una catifa així molt humida, amb llums d'oficina, i aquesta imatge va desencadenar multitud de comentaris. Era una escena quotidiana, però molt inquietant. I a partir d'aquí, milers, i quan dic milers d'usuaris, varen expandir aquell univers i varen crear nivells, coses que a mi se m'escapen completament. I el que podia quedar com un fenomen d'internet, com hi ha tantíssims, no, ara és una pel·lícula, però abans de ser una pel·lícula va ser un curtmetratge, i és que en 2022, un lot de 16 anys, podeu fer càlculs, ara té 20 anys el director d'aquesta pel·lícula, que és en Kane Parsons, va aprendre com animar, va agafar un d'aquells passadissos i va fer una sèrie de curtmetratges. I a partir d'aquí s'ha estrenat la pel·lícula, que és un fenomen de masses.
0: No vols que escoltem el tràiler perquè encara ens situem més en la història? Venga.
2: He encontrado algo. En la tienda.
3: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
2: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: वालों की तरफ से।
1: बोला
0: आपको
2: així sona. I és que no només amb aquesta inquietud que dona el tràiler, els protagonistes, a mi elles, que no m'ho pot agradar més, és la Renata Reinsberg, de La peor persona del món, Valor sentimental, i en Chiwetel Ejiofor, que també m'encanta, i recupera aquesta estètica analògica dels anys 80 i 90. I només et diré una cosa, amb un pressupost de 10 milions de dòlars, ha recaptat 130 a tot el món i lidera taquilla en 42 països. Qualque cosa ha de tenir.
3: I és de por.
2: És de mira, por, sí.
4: Jo
2: sí.
4: Som 0 per 1, és a dir, només hi ha una cosa en el món que ara sembla que ja està parlant de Superman, no? Home, hi ha coses que me fan por. Les rates, por, no, allò següent. Però en les pel·lícules ha de ser molt tenebrosa perquè me faci por. I aquesta, només el tràiler, bueno, no sé si por, però
2: un por
4: una inquietud.
2: És psicològic, és estètica, aquests espais que no sabes si són realitat o un somni. És una pel·li molt estranya i d'aquestes pel·lis que sempre duen teories per internet, gent que fa conjectures, gent que xerra, gent que fa les teves tesi, que bé, jo crec que li donen un poc de... Així que si The Drama era la pel·li indie de l'any passat o de la setmana passada, ja està desbancada. La pel·li indie és aquesta pel·lícula Backrooms, amb un director de 20 anys. És a dir, què estem fent en les nostres vides, tio?
4: Què està fent ell?
2: Què està fent ell,
4: perquè
2: sí.
4: Perquè m'encont supera això. Idò, Cinecitat, versió original subtitulada. Sí. I ara anem amb un dels teus preferits. No?
2: Clar, no podia... Jo sabia que havia de dur Backrooms, però havia de ser fidel a mi mateixa. I si demà, 13 anys després de l'estrena original de Los Ilusos, en Jonás Trueba decideix estrenar Los Ilusos 13+13, jo no podia no xerrar d'aquesta pel·lícula. I és que, vosaltres l'heu vista?
4: Sí, en Los Ilusos.
2: A una sala de cine, perquè
4: sí,
2: després...
4: Sí,
2: clar,
4: sí, sí.
2: És una estrena que va passar un poc sense sí, molta bé. Glòria. Ell diu que és com la seva pel·lícula zero. Tothom que l'ha vist a un cine se'n recorda.
3: Però havia fet abans.
2: Sí, totes les canciones hablen de mi. Però aquesta jo crec que marca un poc les directrius del seu cinema, no? Els seus actors sempre són, després són en Francesco Carril, en Vito Sanz, en Aura Garrido. La primera, recorda, era en Bàrbara Leni i aquell el Lot Noriol, un català. Aquí jo crec que sí que marca la seva trajectòria. És una pel·lícula que, de què va aquesta pel·lícula? Pues va de la vida, del desig de fer cinema, d'enamorar-se, d'estar tot sol, de com vas a un cinema, de com surt d'un cinema.
4: És molt cinèfil, això t'anava a dir.
2: És molt cinèfil. I per això jo crec que més que una pel·lícula, que clar que és una pel·lícula, és una manera de viure el cinema, no? I jo hi crec en el que fa en Jonás Trueba, i tot va néixer a Los Ilusos, i ara, per què és 13+13? Perquè se va estrenar 2013, han passat 13 anys, i és una revisió d'aquesta pel·lícula. No li ha posat color on abans no n'hi havia, textures, matisos... És un exercici cinèfils, Café para cafeteros.
3: Ah, però ets la mateixa pel·lícula.
2: Ets la mateixa pel·lícula. Sí, ets la mateixa pel·lícula.
3: No, pensava que era com ells 13 anys després.
2: No. Hi ha modificacions, no és exactament la mateixa pel·lícula, però a mi, jo estic emocionada, perquè és vera que la vaig veure a una sala de cinema, no l'he tornat a veure, perquè les pel·lícules d'en Jonás tenen això, que després és com a difícil recuperar-les, i s'estrena demà a Cineciutat.
4: Que bé, i sí. En pantalla gran, que
2: en pantalla
4: és allò
2: gran.
4: Que importa. Què heu vist aquesta setmana?
3: Jo no he vist aquesta setmana, no he anat a la cine, demà vaig a veure de drama i ja vos contaré.
2: Jo ja l'he vist.
3: No...
4: Me fa moltes ganes, però
2: mira,
4: compte, que t'ha semblat.
2: Ara jo venia xerrant amb mon pare i ma mare i me deien, però te va agradar? Has de riure? No, vaig riure amb amargura. Estàs angoixat, ells dos estan esplèndids i crec, per què m'ha agradat tant aquesta pel·lícula? Perquè té un rerefons molt, molt potent. Jo pensava que seria una cosa tipus Le Prénom, que després és un doi, lo que conta.
4: Sí.
2: No, lo que conta no és un doi i crec que té molta història darrere. Uh-huh. Ells dos estan molt, molt bé, el guió està molt bé, el muntatge està molt bé, te genera una ansietat. En el principi sí, té aspecte de rom-com. Jo crec que en els 10 minuts ja veus que allò no serà una rom-com. La recomano. A més, és una pel·lícula de 100 minuts.
3: És que a mi el tràiler me va atrapar. Moltes vegades els tràilers m'agobien perquè me conten moltíssimes coses i aquest me va atrapar de dir vull anar al cine.
2: Ja només, no contaré res més, com comença les primeres escenes, l'escena inicial, ja dius, uf, aquí hi ha més cosa del que me diu un tràiler. Està molt bé,
4: Jo he vist La xica zurda, que crec que me l'has recomanat tu, de Filmin. M'ha encantat.
2: Jo tinc a la meitat la tarta del presidente, t'encantarà.
4: És que La xica zurda més sembla, vaig, l'aparença d'una pel·lícula d'aquestes delicades, senzilles, conta moltes coses també. I aquella nina, quin personatge
2: més meravellós. És que saps qui hi ha darrere, no? En Sean Baker.
4: Sean Baker, sí, produint i l'ha escrit també
2: sí,
4: ell. No?
2: Sí, sí, sí, és no seva dirigida, però està darrere, jo crec que se nota. Sí.
4: Molt bé.
2: He vist una altra cosa.
4: Venga,
2: he acabat dues sèries,
4: encara
2: dues temporades.
4: Sí.
2: Eufòria i Hacks, per favor.
3: Hacks, la setmana que ve, per favor, no xerreu de Hacks. Que...
2: Ja està, la darrera.
4: Però quina és?
2: La cinquena?
4: Clar, jo és que he vist la primera i la segona.
3: No, i el final l'has de pair un rato.
4: Però manté el nivell.
2: Ja... Manté jo vaig plorar com una veterana, ja està, ja t'ho dic. Sí, manté.
4: Perquè
2: manté.
4: Cinc per jo són molt. Però
2: és una història d'amor entre dues dones que transcendeix.
4: Amor i odi, no?
2: Amor.
4: Tu l'has vist, Hacks?
3: Ahir la vaig acabar i la setmana que ve vos a compte perquè no puc xerrar amb un minut de Hacks.
4: Vinga, idò, queda ja els deures per la setmana que ve, ja estan fets. Cata Rosell, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Vinga, aquí des de la Fira del Llibre, Marta Pérez, fins la setmana
2: fins
4: que ve.
2: Fins la setmana que ve.
4: I en res, en mig minut arriben les notícies, l'aviador torna dilluns a les 6. Bon cap de setmana a tothom i molta lectura. Ah, no, i demà. Bon cap de setmana encara no, demà a les 6.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula inspiradora, far. Aquesta torre amb una llanterna al cim edificada en indrets ostensibles de les costes o en un escull perquè serveixi de referència als navegants tant de nit com de dia. Així diu el diccionari, però com explicar la sensació de ser a dalt d'un far i mirar cap a l'horitzó? Com explicar el moment de captar la llum en una fotografia? O com transmetre la sensació de seguretat i de consol en veure's llampecs a la costa després d'hores de navegar o d'una tempesta? El far que ens guia i el far que ens il·lumina el camí quan no hi ha llum a bastament o s'ha fet fosc. En definitiva, sempre trobarem la llum.

0: l'emblemàtic far de Portopí és el tercer més antic del món des que funciona, perquè el primer és Torre d'Hèrcules, que no se coneix la seva antiguitat, són uns 3.000 anys, després és de Gènova, Itàlia, que és de 1130, i aquest que se suposa que és de 1250, perquè en el testament del rei Jaume I encomana en el seu fill Jaume II que se cuidi del manteniment d'aquest far.
1: Sentíeu en Pere Bonet en un vídeo de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears, en Pere Bonet, que va ser durant 18 anys el faroner de Portopí, el tercer far més antic del món, ja sabeu, situat a Palma. Quantes coses que ens podria contar aquest far si les pedres xerrassin, si poguéssim apretar aquest botó de viatjar en el temps i poguéssim conversar amb els seus faroners o amb els vigies que hi posaven les banderes.
0: Hi ha una particularitat, i és que el faro de Gènova, que és un poc més antic que aquest, i és de Portopí, a part de la, per la navegació, també tenia lo de vigies, que era per saber el pràctic quin barco venia des del port més anexo en el far. És a dir, se posaven amb unes banderes, i en principi eren més rudimentaris, i van ser dos faros únics que sabíem en el món que han tingut els vigies, a part de l'ajuda a la navegació, també tenien l'or dels vigies. Aquest codi que posa anuncio de vapor correo era una rectangular blanca damunt i una vermella baix rectangular. Això significava l'anunci de vapor correu, només venies de Barcelona. Això parlàvem a partir de 1869. Després, en sis banderes, aquí crec que n'hi ha moltes, però en sis banderes se feien tots els còdics.

0: no deje.
1: I d'avui que hem triat la paraula far com a eix conductor d'aquest programa, acabam d'entrar dins l'edifici d'Esport Center de Palma, que és l'antiga seu de l'autoritat portuària en Esport Vell, que jo crec que s'acabarà dient, el Manco així ho deia el president de l'autoritat portuària quan se va presentar a la Casa del Port. I mos rep avui en aquesta Casa del Port de Palma en Toni Ginart, que és el director de l'autoritat portuària de Balears. Com està, Toni? Benvingut.
2: Molt bé, moltes gràcies, Araceli.
1: Bé, benvingut en el programa. Vosaltres me doneu la benvinguda a que vostra. Avui hem triat la paraula far. Jo crec que això no ho tindrà apuntat en aquests papers, perquè si en Antoni Ginart l'haguéssim de cercar algun far d'alguna de les illes, on el trobaríem?
2: Bueno, a mi me trobaries a molts. Jo tinc, te puc dir un per cada illa, no? Perquè estic enamorat dels faros. Si hagués de triar una a Mallorca, aniria a Puerto Colom, que té, bueno, té unes vistes espectaculars i està un entorn a prop d'esport, que és meravellós, i també un poc apartadat. I si tregués que triga una a Menorca, te diria anar a Favaritx, perquè sembla que quan estàs a Favaritx sembla que estàs a la lluna, estàs a un altre món, és una cosa espectacular. A Formentera te diria anar cap al far de Barberia, perquè és s'arribada, és espectacular. I després i a Eivissa, doncs, bueno, a Eivissa són més, tenim més fars aïllots, però bueno, a mi com a vinculació a l'esport el far de Botafoc és el guardià del far amb el qual me quedaria amb el far de Botafoc.
1: Fantàstic, i ho tenia clar, Antoni Ginart, perquè tenim 38-37 fars, no? Quants en tenim?
2: En tenim 34 a les Balears, vale? Tenim 34 i són gestionats tots per l'autoritat portuària de Balears, som l'autoritat portuària que té més fars de tota Espanya i bueno, és una part del patrimoni marítim importantíssima que dins de cada far hi ha un poc de la història del patrimoni marítim nostre, de Balears, d'Espanya i d'Europa, no? Llavors duim amb orgull aquest patrimoni i l'intentam divulgar i donar a conèixer a tots els ciutadans.
1: Que aquests fars sempre com que, no sé, tenen una certa atracció, no? Són molt més que una torre de pedra, molt més que un senyal marítim que ho són, sinó que solen ser llocs molt inspiradors, no?
2: Sí, a més els fars estan a puestos bueno, especials, molt d'ells estan ara ja a dins l'espai protegit de xarxa natura i bueno, al final són llocs emblemàtics, no? Basta pues, saber com quan arribes, per exemple, al far de Cavalleria o al far de Punta Nati a Menorca o quan arribes al far de Formentor, pues, bueno, tens una experiència brutal només d'arribar-hi, no? I al final són part del patrimoni marítim, com dic, i són testimonis de la bueno, història marítima, la història social, la història cultural de les illes, no? Perquè els illencs hem viscut sempre de prop a la mà, perquè és el nostre sustent vital per tot, i bueno, i els farolers han estat una part important de la nostra història.
1: I nosaltres avui som en aquest Port Center de Palma, l'antiga seu de l'autoritat portuària de Balears, just davant aquí on esteu vosaltres fent feina, per aquí passen centenars de cotxes i de persones cada dia, i o sigui que això serà un lloc també on vendran molt de visitants, perquè és un lloc d'interpretació, no? D'esport i de coneixement dels fars.
2: Sí, aquest Port Center bueno, és el lloc que hem triat per apropar esports a la ciutadania, no? Explicar què són esports, com funcionen, bueno, i explicar que són part de la vida quotidiana de tots els ciutadans de Balears. Val? Esports, bueno, supos que la gent ho sap, però m'agrada recordar-ho, són elements essencials per garantir l'abastiment de tots els ciutadans, també per una part important de l'activitat econòmica de les illes es desenvolupa en esports, perquè tenim aquí molta indústria nàutica i de reparació i altres activitats, i també som una part important per garantir la mobilitat de tot l'arxipèlag, no? Llavors aquest Port Center, bueno, el que fem és donar a conèixer la ciutadania totes que esports poden oferir, no, en el ciutadà.
1: Molt bé, que a vegades són els grans desconeguts, però han de recordar, i vosaltres ho heu dit també molt de temps, que són ses portes, no? Es porten com a ses portes d'entrada de ses illes, per aquí entra sa mercaderia, per aquí entren ses persones, per aquí entra i surt tot.
2: Sí, efectivament, els ports, entre quasi 98-99% de ses mercaderies entren per port, no mos donen compte, però qualsevol cosa que aixequis sa vista i miris en el teu costat, ses totxos de la teva casa, els quadros, bueno, qualsevol cosa, la teva roba, doncs entra per esport, no?
1: I cada vegada l'intentau obrir més, principalment, i nosaltres ho veiem principalment, amb obres físiques, no? S'intenta tombar, i a vegades físicament, aquesta paret que separava la part d'esport i de gestió de port de la ciutat.
2: Efectivament. Esports, jo sempre dic esports i llencs, tenen un vincle amb la ciutat molt més fort que els ports que poden estar a la zona continental, perquè històricament, fa 50, passa 80 anys, 90 anys, els ports han estat sempre part de la ciutat, no hi havia barreres que els separaven, i al final un illenc pues, bueno, és l'únic lloc d'entrada i sortida de, bueno, i d'intercanvi de mercaderies era el port. Si preguntem als nostres besavis, pues, ho tindran claríssim, o sigui, el vincle entre esport i ciutat és enorme i ho duim a l'ADN. I això, què va passar? Que a finals del segle XX va haver, se van posar unes tanques de separament d'esport de la ciutat per motius de que la flota dels naviers, de les navilieres, va augmentar, i una sèrie de xarxes de mesures de seguretat va separar esport de la ciutat. I des del segle XXI el que estem fent és allunyar aquestes activitats més industrials a zones més llunyanes de la ciutat, i les zones que estan més a prop de la ciutat, rompre aquestes barreres, eliminar-les, i que esport i la ciutat siguin tot un, i que la ciutat pugui entrar, no? I a mi m'agrada fer un simbolisme, perquè en aquest edifici que estem ara, era l'antiga seu de l'autoritat portuària, ¿vale? El president o el cap de l'autoritat portuària tenia una finestra que sempre mirava el consolat de la, el que és ara el consolat de la mà, que és el portal per on entraven totes les mercaderies, no? Llavors, la gent d'esport mirava com entraven les mercaderies, que per la zona aquesta de lo que és ara Toni Maura, i entrava dins la ciutat, no? Llavors, és important saber que aquesta ara, el que dèiem ara, la casa del port, al final sempre era el puesto on se gestionava històricament el port, no? Entonces, aquest espai l'hem entregat als ciutadans, nosaltres ens hem anat a les oficines a un espai més funcional i més gros, però aquest espai s'entrega als ciutadans i ha estat part del patrimoni històric nostre de, bueno, de tota l'illa, d'entrada a les mercaderies i ciutadans en el port.
1: Molt bé, i ara aquí, com dèiem, hi ha tota una part expositiva d'interpretació d'esport, aquí vendran molts alumnes de les escoles, i qualsevol ciutadà pot entrar, que ara tot d'una entres per la porta, ja veus una exposició que justament és el que ens ha duit també en part avui aquí, que és Faroneres, la llum que ens guia, aquest far que ens guia, però centrat en la figura de les dones. Crec que és una exposició, a més, que ja ha rodat per diversos llocs d'Espanya, i avui la tenim aquí. Com l'explicam?
2: Bueno, el que dèiem, Faroneres, la llum que ens guia, que és un títol, jo crec que és suggerent. El que volem és recuperar una part invisible de la nostra història marítima i donar veu a aquestes dones que van ser pioneres dins el cos de lo que era el cos de Faroners, que ara són tècnics de senyals marítims, i bueno, volem destacar la figura de moledors faroneres que van ser pioneres. En primer lloc, destacam la figura d'Anna Margarida Fronteres, que va ser la primera faronera de tot l'estat espanyol. Només amb 25 anys ella va ser la primera faronera. Ella, normalment els faroners no estaven sempre a Mallorca, primer s'anaven a altres llocs d'Espanya. Ella va estar 4 anys a Orense, 6 anys en el Cap de Creus, i després va tornar a Mallorca, va viure en el far d'Andratx, perquè era la seva parella, el seu marit, en Bernat Reus, que era el faroner d'Andratx. Llavors, Anna Margarida és una figura importantíssima, perquè sempre ha estat vinculada en els fars. Vale? El seu germà també era faroner de l'autoritat portuària, amb la qual és una família que tenim, tenim bueno, molt vincle amb els temes de senyals marítims. I després tenim també, volem destacar la figura d'Anna Maria Manresa, que era també una faronera que estava en el far de Porto Colom. Llavors, bueno, volem reivindicar aquest paper de les dones en un entorn que era associat tradicionalment als homes, i aquestes pioneres pues, obren camí, i bueno, sempre és el far que mira a les altres generacions. Llavors, si no hi ha una dona pionera, no poden, les dones no poden tenir aquest referent i no s'il·lusionen amb aquesta professió. No? Llavors, volem destacar-les com a, bueno, com a pioneres.
1: Fantàstic, la Margalida Frontera, que va ser la primera faronera en plaça pròpia a Espanya i que era mallorquina, unes 26 dones han exercit de faroneres a Espanya, i podran veure l'exposició ben explicada aquí a Centrada, i crec que també se pot veure un audiovisual, vull dir, hi ha molt de material.
2: Sí, i tota aquesta exposició, jo crec que convidam a tota la ciutadania a venir, que és molt interessant, la tindrem aquí en Sport Center fins a gener del 2027, o sigui, no importa... corre aquest cap de setmana, podem tenir més dies, però és un espai molt interessant per, bueno, per conèixer què feien aquestes dones i, bueno, i tota la teva tasca. També podran veure pues, d'una manera explicativa quin era el treball que es feia dins els fars. Val? I a part de l'exposició aquesta itinerant que tindrem fins a gener de 2027, el Sport Center el vam obrir dilluns passat, el dia 1 de juny, coincidint també aquesta exposició itinerant, i bueno, és una experiència que se pot gaudir tant ciutadans, aquesta visita en Sport Center, que ja s'ha apuntat abans, aquí tenim un espai de divulgació de les nostres activitats, que és l'espai principal, on hi ha una sèrie d'audiovisuals, elements de joc, vídeos, etc., que bueno, amb la millor tecnologia que hi ha ara, s'explica un poc l'activitat d'esports, i perquè la seva raó de ser i com funcionen. Llavors també tenim un espai educatiu enfocat més a nins petits, escolars, que també passaran, esperant que passin per aquí, bueno, amb una sèrie d'activitats més enfocat a ells i que poden aprendre coses, de manera que quan estiguin jugant també aprendran. També una sala audiovisual, que és un petit cine en el qual projectam diferents pel·lícules o audiovisuals relacionades amb esports, i també tenim diguéssim un auditori en el qual pues, bueno, se fan tasques, un auditori per 176 persones, que on se, bueno, se donen tasques de transferència de coneixement relacionat amb esports, amb la natura, amb la navegació, amb el món marítim en general. Aquest espai ja el duiem, ja estava en funcionament fa 2 anys, però bueno, hem fet una renovació diguéssim de les instal·lacions i ara pues, bueno, volem impulsar-lo un poc més.
1: Molt bé, i aquí queda aquesta convidada, Toni Ginard, director de l'Autoritat Portuària de Balears. Gràcies per rebre'm-nos a vostra, i això, que es farmo segueixin il·luminant a tots.
2: Moltíssimes gràcies, Araceli.
0: A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
3: Són a Margalida Frontera Pasqual, són la primera farera d'Espanya, casada amb en Bernard Reus, que també és farer. Jo vaig exercir 4 anys a Orense i 6 anys a Cap de Creus. Després ja vaig demanar excedència. El que passa que no m'he desvinculat mai d'aquest món, perquè el meu amo ha continuat amb actiu fins a la jubilació. La vida no era molt complicada perquè no hi havia uns horaris estrictes. Jo, la meva felicitat, han estat els anys que he viscut a Faros, ha estat la millor per jo, i a vegades passes peripècies. Quan jo vaig arribar aquí al cap de poc temps, vaig quedar embarassada. I jo, com que aquí ja no hi havia plaça per jo, jo feia exercici la meva antiga professió, vaig posar a fer escola. Un enginyer que no me coneixia, que no m'havia vist mai, el dia que me va conèixer me va dir: "I usted, aparte de cobrar, ¿qué puede hacer en un faro?" Era un món masclista, però en el meu cas no va deixar de ser masclista el tema, però m'ho van agafar amb molt de carinyo. Perquè era la primera, perquè me van com a vaciar un poc. N'hi havia un que me deia, el Lluís Amassa, el que tu el coneixies, va escriure una carta molt guapa que me deia: "Era hora que en aquest jardí nostre hi hagués una flor", per exemple. Però no deixava de ser un tema masclista. Fun.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ja hem sentit en començar el programa el director de l'Autoritat Portuària de Balears, Toni Ginara, amb qui hem xerrat de fars. 34 n'hi ha que gestionen a les illes. De fet, ja ens ho apuntava, som la comunitat autònoma espanyola amb més fars de totes. Alguns d'aquests fars són accessibles, d'altres no, per al públic en general, i alguns amb restriccions, sobretot durant l'estiu, perquè cada vegada hi ha més gent que cerca la foto de la posta de sol des del far. A Formentor o a Favàrits, per exemple, ja no s'hi pot arribar en cotxe, i així seguirà tota la temporada alta, que cada vegada és més llarga. Però malgrat les aglomeracions que provoca aquesta atracció, els fars són i seran lloc d'inspiració. Valerja-Oranja, ruta nord enllà. Avui que parlem de fars, avui que hem triat aquesta paraula tan poètica, tan hermosa per tot el que representa, tan salvadora també, xerram amb el faroner de cavalleria. En sentit figurat, hem de dir, perquè hem quedat amb en Ferran Ramon Cortés, que és autor de La isla de los cinco faros, de l'illa dels cinc fars, un llibre de referència per moltes persones, perquè ens ensenya a comunicar d'una manera molt directa i senzilla, i això va molt bé en molts àmbits, des del periodisme, des de la comunicació corporativa, en molts de sectors professionals, i això que és un llibre d'abans del WhatsApp. Ferran Ramon Cortés, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, i molt content d'estar xerrant amb vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-te te trobaríem, no? Cavalleria, si ara poguessis, sí. Seria un bon lloc, no?, per parlar, per fer aquesta entrevista.
1: Seria un lloc magnífic i és el meu far emblemàtic de Menorca. És on, de fet, és on vaig tenir la llumeta d'utilitzar els fars com a metàfora pel que volia explicar. Clar. Va ser a peu de cavalleria i veient com el far s'encenia.
0: I com va ser aquest moment? Perquè hem de dir que la trajectòria d'en Ferran sempre està lligada a la comunicació, però hi ha un punt d'inflexió amb aquest llibre, que és del 2003, no?
1: 2005, ara fa 21 anys.
0: Sí, 21 sí. Anys, d'aquest llibre del 2005, hi ha un punt d'inflexió, perquè a partir d'aquí hi ha també tot un storytelling, no?, que diríem, tota una trajectòria vital i professional. En quin moment dius això era això el que volia explicar amb aquesta metàfora?
1: Doncs mira, jo tenia l'obsessió per trobar una manera de lligar unes claus de comunicació, i com que una d'elles és explicar històries, buscava una història. I la buscava allò, intentant trobar-la. I va ser, tal com t'explico, estava a cavalleria, estava donant-hi voltes i de sobte va ser com dir, si ho tinc aquí al davant, els fars. Perquè nosaltres quan comuniquem el que volem és ser un far, volem ser una guia per algú i volem brillar. I va ser com un dir, si es cultiva al davant. I a partir d'aquí em vaig dedicar a passar moltes hores, i això és ben verídic, far per far, seient, passant-hi hores i intentant destilar el que em podia donar cada far.
0: Que bo, que bo. I de poder fer un recorregut, no? Far a far, sí. T'apareix així. També donam aquest missatge i explicam com s'ha de comunicar bé o com s'ha de procurar comunicar bé i parlar bé a partir d'aquest missatge que ens donen els fars, que a més cada far és únic, cada far dona un missatge únic.
1: I
0: qui el sap llegir sap perfectament que si segueix la llum d'aquell far estarà recer. Anem amb el primer, que és el de Favàrits, en el teu llibre, que ens parla de la claretat, no? Que hem de donar un missatge únic, que hem de donar un missatge clar. Jo deia, mira, ara, això, aquest llibre que és d'abans del WhatsApp, ara quant de problemes de comunicació que ens donen les noves tecnologies també. Perquè ens costa tant transmetre una sola idea i acabar, no sé, embolicant els nostres missatges.
1: Sí, aquest és el problema, que volem dir masses coses i no ens prenem el temps de destilar quin és el missatge central que volem donar. Però això passa en una conversa amb els fills, no és només la comunicació professional. És parar un moment i escriure's en una frase què he vingut a dir. Aquesta és la clau. Tenir clar que el far dona un únic missatge. Nosaltres hem de donar un missatge central. I el que ens passa és que sabem del que volem parlar, però no ho concretem. I aquesta és la primera gran recomanació, concretar en un únic gran missatge.
0: Quan jo feia feina a un diari, el que més m'acostava, perquè a més venia d'audiovisual, era es titular. Era tremendo, deies, era posar el titular, tenc aquest espai, quina és la idea? Que difícil, però, és dir, quina és la idea?
1: Sí. És molt difícil i és molt important. Jo recomano que abans de, ja en el món professional, abans de liar-se a fer PowerPoints i presentacions, decideix el missatge. Si tens el missatge, tens l'essència, ho tens tot. El de més ve molt fàcil.
0: Clar, i d'aquest missatge, d'aquesta idea del que sabem que volem dir, hem d'estirar i després ja anirem desenvolupant. Parlàvem de cavalleria i dèiem que xerràvem amb el Faroner de Cavalleria, que és un far emblemàtic de Menorca, la zona més septentrional, al nord de Menorca, penya-segats altíssims, aquí està aquest far meravellós. I aquest far que mos recorda, Ferran, que l'altre mos ha d'escoltar, que mos hem d'assegurar que l'altre mos escolta.
1: Ens recorda que el que nosaltres creiem que diem i el que arriba de veritat poden ser dues coses diferents. Ens recorda que el que importa és el que la gent rep, no el que nosaltres teníem intenció de donar. Val? Si tu vas a la llanterna del far, els fars no llampeguen, és una llum contínua. Hi ha un joc de miralls al voltant que fa la sensació del llampec. Doncs la metàfora és aquesta. Nosaltres pensem que diem una cosa, el que arriba a les persones podria ser una altra. I què és el que influeix? Doncs el com ho diem. La seguretat personal nostra, si nosaltres estem enfadats la gent ho notarà, si estem intranquils la gent ho notarà, i per tant com expressem de forma correcta perquè el que volem dir sigui el que realment arriba. Això és una clau fonamental.
0: Val, per tant, també un poc mirar l'interlocutor, no? Entendre qui tenim davant i saber si el nostre missatge li arriba, no?
1: Sí, i estar en contacte visual, mirar els nostres interlocutors als ulls, perquè la persona que escolta ens respon amb els ulls, amb la mirada. Ens diu, ho entenc, no ho entenc, m'agrada, no m'agrada, tot això ho estem llegint als ulls del nostre interlocutor i, per tant, hi hem d'estar molt, molt en contacte.
0: I aquests fars que ens van donant missatges, aquests missatges que va col·locant en Ferran a través d'aquesta illa dels cinc fars i podríem, no sé, situar-nos a Punta Nati. Aquest també és hermós, aquest far de Punta Nati.

0: posar-nos en la pell de la nostra audiència per parlar el mateix llenguatge.
1: Val, que no és senzill això, això és un,
0: no.
1: És un exercici també que, és que ara te sentia i pensava, és un exercici de molta seguretat personal també, no?
0: Sí, i mira, la gent que té seguretat explica les coses senzilles. La gent que té inseguretat comença a complicar-les i a posar-hi llenguatge tècnic i a liar-la. És a dir, parlar senzill és una gran mostra de seguretat.
1: Per quin altre far podríem continuar, Ferran?
0: Doncs podem anar al artruig. Artruig té un significat que avui en dia és molt, molt, molt important i és la necessitat de destacar, la necessitat de brillar. L'artruig està enmig d'una urbanització, la llum del far sobresurt per sobre la resta de llums. Doncs la nostra comunicació necessita impacte i necessita elements d'impacte i necessitem trobar mecanismes perquè la gent ens recordi. Perquè avui en dia, amb la borratxera de missatges que tenim al nostre voltant, si el nostre missatge no és diferent, pot arribar, es pot entendre, però segur que no es recordarà. I aquesta és la lliçó que traiem. Quins són els elements que ens ajuden a recordar els missatges? Doncs les anècdotes, les històries, les metàfores, les analogies, tot el que sigui el món retòric, el món narratiu. Això és el que fa memorables els missatges.
1: Tot això cala i també com a periodista me fas pensar quan parlam, no sé, arriben els migrants, no? Quan en els migrants, en aquest nombre, en aquestes persones assustades, li poses nom i llinatges i li poses història, empatitzes i entens d'una altra manera molt diferent que és el que està passant, no?
0: Exacte. Les estadístiques són fredes i no ens interessen. No ens colpegen. La història sí. La història, sí.
1: I si història queda i aquestes històries que mos contaven els nostres padrins, per exemple, encara les poden cantar. Cantar i contar, perquè ara també em feies pensar amb els trobadors, per exemple, no?
0: Sí,
1: li poden posar un poquet
0: sí.
1: de música també a les nostres històries, no?
0: I tant.
1: I després tenim el far de l'Illa de l'Aire, no?
0: Sí.
1: Que seria el darrer far d'aquest recorregut per aquesta illa.
0: Sí.
1: Dels cinc fars, aquesta illa de Menorca, clar. I aquesta illa dels cinc fars, com us està dient, Ferran?
0: Mira,
1: perdona, aquesta illa de l'aire, volia dir.
0: Sí, l'illa de l'aire ens dona un missatge que per mi és, diguéssim, l'essència de tot plegat, que és que els fars no persegueixen els vaixells. Els fars donen una llum, una referència, i és el vaixell que escull anar-hi o no anar-hi. Doncs que amb la nostra comunicació és important, en comptes d'intentar convèncer, mostrar-nos nosaltres convençuts. És molt més persuasiu que em vegin a mi convençut del que explico que no que intenti convèncer ningú. Per tant, és un far que el que ens explica és que el millor afalac que et poden fer quan tu expliques alguna cosa és que et diguin com s'ho creia. Perquè si tu t'ho creus, la gent s'ho pot creure. Si tu no t'ho creus, això no funciona. Aquesta és la clau d'aquest cinquè far.
1: Molt bé, aquest convenciment és molt interessant. I aquest llibre dels cinc fars que vares escriure d'elles fa 21 anys, però que continua viu, que s'ha reeditat, i jo parlava del WhatsApp, vull dir, seguim necessitant aquests consells que són universals, estiguem en el moment en què ens trobem, no?
0: Sí, és molt divertit perquè a l'última edició, com que feia ja doncs, 17 o 18 anys del llibre, em van demanar que revisés a veure si amb el món d'internet la teoria seguia viva.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I vaig incloure un capítol en què faig una revisió i la conclusió a la que arribo és sí, és exactament el mateix, estem amb les mateixes claus, exactament en el mateix punt.
1: Efectivament, perquè en el final això és universal,
0: Sí.
1: I no perd actualitat en cap moment. I nosaltres te podem seguir en aquest llibre, jo fa molt d'anys, jo crec que des del començament que el tenc i el vaig comprar, però tu també has desenvolupat tot un univers explicatiu i comunicatiu al voltant d'aquest llibre. N'hi ha molts que estan també subscrits a la newsletter de l'Isla de los Cinco Faros, on ens regales un cafè, una pindoleta i una història. Tot això molt senzill, Ferran. En el final no necessitem molt de temps ni això, correus molt llargs per entendre alguna cosa.
0: No, intento tot el que vaig treballant i vaig investigant i vaig desenvolupant

0: que sempre el vincle és la comunicació, anar-ho posant a disposició, i ho faig això amb formats senzills, qui li agrada escoltar que escolti, qui li agrada llegir que llegeixi, i tot absolutament obert, doncs, per anar divulgant tot aquest món de la comunicació, que em sembla molt important i molt crucial en els temps que corren. Uh-huh. I de nou he utilitzat l'estructura dels fars, perquè en cada far es troba un tipus de contingut, i en allà es pot descarregar, es pot viure en directe, i efectivament, si les persones que volen deixar el seu correu, ho reben directament els dilluns i divendres, que són els dos dies d'entrega de continguts.
1: Uh-huh. I, escolta, en tots aquests anys de recorregut, també com a formador en tècniques i habilitats de comunicació, has vist molts de canvis en sa gent, en sa que tens contacte?
0: He vist canvis, he vist més sensibilitat, i això m'agrada molt, he vist més sensibilitat per la comunicació, és a dir, la comunicació era una mica oblidada. Uh-huh. I en aquests moments hi ha molts col·lectius que estan entenent que és una part fonamental del seu creixement professional. Per exemple, darrerament estic treballant molt en el món mèdic.
1: Sí.
0: Per la comunicació metge-pacient. Em sembla fascinant que el món mèdic hagi volgut entrar també en aquesta lògica i entendre que la forma de donar els missatges ajuda o no ajuda, sí, terapèuticament en el pacient. Per tant, sí que he vist més sensibilitat. El que també he vist, i és un liu, és caos yeah, absolut, i una borratxera de mitjans, xarxes i de tot, que això és molt ingestionable.
1: Yeah, yeah.
0: És a dir, per un costat hi ha més sensibilitat, per un altre costat és molt difícil mantenir-se en un filtratge del que sí i el que no. Mm-hmm. Perquè la porqueria que hi ha a les xarxes és increïble.
1: Sí, sí, i mos fa perdre el rumb, i el rumb, sí, ens el dona i ens el marca un bon far. I ja han d'anar acabant, clar, fars, sí, a partir d'un far de pedra, tu mos has contat tota una història de comunicació. Tu tens algun far personal a la teva vida, a la teva professió? Tu ets far, però tu també en tens algun, allò,
0: jo...
1: quan quina llum te cerques de tant en tant?
0: I tant! Jo vaig tenir, però encara rebo la llum, jo vaig tenir un far personal, que va ser la figura d'un mestre que es deia Oriol Pujol Borotau. Mm. És un home que vivia a cavall entre la Índia i Barcelona, i va ser qui em va introduir en aquest món. Ell ja va morir, era un senyor gran, ja fa uns 10 anys que no el tenim amb nosaltres, però és el meu far. Mm. I segueixo pensant en ell quan estic sempre connectat en aquest món de la comunicació.
1: Que bo, que bo, que bo. I de res, des d'aquí avui l'hem mencionat, des d'IV3 Ràdio. Mos ha agradat molt xerrar amb tu, Ferran, ha estat un plaer tenir-te. Te seguíem feia molt de temps, no havíem parlat encara mai, i la veritat és que ha estat un plaer. Ferran, Ramon Cortes, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dios de...

0: IB3 Ràdio és investigació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: El rellotge de l'estudi ens guia com un far cap al final del programa d'avui mentre els Charango canten a la foguera, perquè un far, a més de la torre amb llanterna i de llum situat a la part davantera dels vehicles que serveix per il·luminar el camí, és també la foguera que servia o que serveix de senyal. I amb aquesta idea ens ajudarà avui a baixar barrera una dona que ha contribuït a encendre torres, talaies i talaiots. Per cert, un dia més gràcies als nostres companys i companyes de la ràdio, especialment a Lluís Fortes, a Napoloni Huguet i a Mònica Borràs, que sempre tenen una paraula polisèmica que regalar-me, i la d'avui és aquesta, far.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ens ajuda avui na Quica Coll, que és restauradora de mobles, especialista en patrimoni, regidora de Més per Palma, l'Ajuntament de Palma, exdirectora insular de patrimoni del Consell de Mallorca, i que ja ets a Cateva, Quica, benvinguda, com estàs?
2: Hola, moltes gràcies una vegada més.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui ens la paraula far. Eh? Si te dic far, Quica, que te venes cap primer de tot.
2: Bueno, llum. La primer llum, llum.
0: Llum, aquell llum que mos guia, que mos regalen els fars i les fogueres. I és que nosaltres avui hem relacionat precisament foguera i senyal i hem pensat en l'encesa de torres, talaies i talaiots, que ja ha esdevingut tot un símbol a la Mediterrània, actualment en defensa dels drets humans, i que enguany, a més, coincidint amb el desè aniversari, ha estat guardonada aquesta encesa amb el Premi Jaume II del Consell de Mallorca. I tu hi eres, no?, quan va començar tot, Quica?
2: Idò, sí, fa 10 anys que va començar i jo era allà. De fet, va ser curiós perquè jo en juliol del 2015 vaig començar a fer feina d'editor insular de patrimoni en el Consell, i arrel d'un problema que havia tingut una torre vaig ser com molt conscient, no?, de com estaven el conjunt de torres de Mallorca a nivell de conservació i de més. I vaig pensar, oh, seria una passada, no?, poder tornar a encendre totes les torres, però vaig pensar que primer, per responsabilitat, el que havia de fer era posar en marxa un programa de conservació i llavors ja vendria sa bulla, no? I així va ser, vàrem començar a redactar el programa de conservació i des cap d'un mesos se vàrem posar en contacte amb jo, el grup de professors de CIES Marratxí, justament perquè ells volien posar en marxa el tema de tornar a reproduir el sistema que en Joan Vinimelis havia ideat en el segle XVI, i ja a partir d'aquí el Consell va acompanyar i segueix acompanyant aquesta iniciativa de la societat civil durant 10 anys.
0: Fantàstic, és que així va ser, així com ho explica ara na Quica Coll, aquesta encesa que va començar just fa 10 anys, l'any 2016, impulsada per un grup de docents de l'Institut de Marratxí, que volia recuperar la connexió visual entre les antigues torres de defensa, i com ara mos deies, Quica, va ser coincidència també que feia 400 anys de la mort de Joan Baptista Vinimelis, matemàtic i creador del sistema històric de senyals de foc i llum, i això, i fins ara, tu en quina... M'imagino que degueres estar en aquestes primeres senceses, no sé des de quina talaia.
2: Bueno, com jo en aquell moment representava a una institució i en el temps que se feia sencesa, no?, i que en Vinimelis ho va posar en marxa, sempre hi havia qualcú que representava, no?, a les institucions, i que en aquell cas la representació era en el Castell de Bellver. I jo, durant pràcticament 6 o 7 anys, he estat sempre en el castell, com a mínim, o els de matí o sobre baixa, un poc en representació de la institució, en aquest cas del Consell, com a representant polític, i després, qualque any i qualque hora baixa, he anat a qualque altra torre, no?, per també tenir una mica una altra visió. Però sí, he participat a totes. Llevat d'un any que vaig estar malalta i ho vaig haver de fer des de casa. I l'any del Covid, que no ho fèrem, ja, sí, perquè ho vàrem fer també a nivell particular, no? Vàrem encendre un llumet, vàrem llegir manifest i qui va poder amb una fotografia de vora un bé patrimonial per allò de reivindicar tantes coses, no?
0: Ja, i així se van xerrant, no?, amb aquest foc, aquestes talaies, i això ha passat d'una iniciativa iniciativa local, més o manco, no? de Mallorca, ja s'ha estès a tota la Mediterrània i, a més, o a molts de llocs de la Mediterrània, i, a més, en la defensa dels drets humans, no? d'aquesta mà mediterrània, que hem de recordar que moltes vegades, per desgràcia, quasi cada setmana, esdevé un cementeri, també, per molta gent que intenta tenir una millor vida.
2: Sí, així és. És que quan va sortir l'iniciativa de les Illes Marratxí, eren un grup de professors que també eren moltes altres coses i eren excursionistes, coneixien molt bé el territori, coneixien molt bé el patrimoni, i ells van voler, com a matemàtics també, no, reproduir l'iniciativa d'en Vinnie Mellis. Però també va coincidir que en aquell moment, com, no és que començàs, però... perquè ja havia començat, però bueno, hi havia molt de moviment de gent que intentava travessar la Mediterrània, i vàrem pensar que aquella encesa que nosaltres podíem fer, en vez de ser torres de vigilància per controlar els perills que ens venien de la mà, fossin punts d'encesa i de llum i finestres, no, obertes a l'infinit, perquè la gent tingués una referència mentre travessava la mà i ves que nosaltres érem terra de cuida. I bé, nosaltres tampoc pensàvem en el principi que 10 anys després encara no és que estiguéssim igual, sinó que estaríem molt pitjor, no? en temes de drets humans i de gent que intenta travessar i que moltes vegades no arriba.
0: Uh-huh. I per això també cada any es sol sumar alguna entitat. Enguany, el mes de gener d'enguany, va ser Amnistia Internacional, els Fons Mallorquí de Cooperació també hi és des del primer moment, i bé, per molts anys esperen que continuï aquesta iniciativa, que és hermosa, és simbòlica, és important. I parlaves de les torres de defensa, no sé quin grau de protecció tenen aquestes torres, Quica.
2: Bé, les torres, per un decret de final dels anys 60, les torres són BIC, tenen la màxima protecció, però això no vol dir que tinguin, no, la màxima conservació, no? Perquè hauria de ser així, no? I per això també un poc posàrem en marxa aquell programa, perquè va ser com un moment també de posar-les en valor i que la gent fos conscient de que hi havia un conjunt també a Mallorca de torres, que després també els podien vincular amb el patrimoni d'altres comunitats de l'estat espanyol, d'altres illes de la Mediterrània, del nord d'Àfrica, vull dir que la torre podia ser també un símbol a nivell patrimonial que se pogués també protegir, però sempre per damunt del patrimoni, evidentment, ha estat un reclam sobretot de drets humans, uh-huh. quan no pot ser d'una altra manera.
0: I així és, més de 100 punts ja s'ha anat estenent absolutament. I avui aquesta paraula far mos ha duit a recordar i a posar en valor aquesta encesa de les talaies pels drets humans. I ara, Quica, abans d'acabar, ja que avui mos ajudes a baixar barrera, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. No sé si t'han demanat mai, tu que has fet moltíssim entrevistes de temes molt diferents, si tens algun costum abans d'anar a dormir, què fas per dormir bé, per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre?
2: Bueno, jo procuro estar bé amb tothom i almenys dormir tranquil·la i no deixar coses importants pendents de l'endemà, no sigui cosa que no me desperti. I procuro anar-me'n tranquil·la a lleure, sí.
0: I de feines fetes. I ara necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes.
2: Bueno, jo crec que aquesta vegada és molt adient Viatge a Ítaca de Lluís Llach, perquè precisament un any la varen cantar també al mateix moment que varen llegir el manifest. Després varen juntar corals i gent particular que se va sumar en el cant. Tots a la mateixa hora cantàrem Viatge a Ítaca per tota la Mediterrània, i va ser molt emotiu. Per tant, crec que avui pega.
0: M'encanta. Imagino que vos hagué posat la pell de gallina, no?, aquell moment, Quica.
2: Sí, va ser brutal, perquè a més també nosaltres vàrem voler demanar permís en Lluís Llach, que no és que el necessitàssim, però era com fer-lo partícip, no?, de que la seva cançó també formava part d'aquesta iniciativa, no?, tan important, i mos va dir que sí, evidentment, i va ser molt emocionant. Crec que això també, a partir de l'any que ve, la millor hauríem de repetir, perquè va animar també a molta gent a participar, i molt de cantaires se varen sumar, a part de com tu bé has dit, de si és Marratxí, del Consell, dels fons, no? Sí. De l'Amnistia Internacional, i sí, de tant de voluntaris que participen.
0: La Societat de Matemàtiques, per exemple, sí, molta gent que
2: sí,
0: participa,
2: sí, perquè,
0: i se va estenent.
2: veritat és que estava dins el grup de Cies Marratxina al principi i llavors ja varen quedar dins aquest equip de voluntaris, perquè hi ha voluntaris que són moltes coses, que són matemàtics, que són excursionistes, que són coneixedors, no, del patrimoni, sí, sí. I la veritat és que és un equipàs.
0: I una abraçada a tots equipàs des d'aquest programa. Quica Coll, moltíssimes gràcies, com sempre. Nosaltres anem baixant barrera amb aquest viatge d'Ítaca. Gràcies.
2: Molt bé. I de part vostra. Gràcies. Salut.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com esteu?
0: Com
2: Hola,
0: esteu?
2: Què tal?
1: Molt bé.
0: I doncs jo estic preocupada perquè jo he fet els deures, com sempre. Oh, des de que som petita, jo faig bé els deures. Som molt bon alumne. Sí, som un alumne aplicada. Sí. Jo duc, des de que som petita, tancant s'aixeta mentre m'arrenço els dents.
2: Molt bé.
0: Patint dutxes de menys de 3 minuts. Utilitzant aigua de pluja per regar. Tot, ho he fet tot.
3: Toma castanya!
0: I ara resulta que ve la intel·ligència artificial i s'ho carrega tot.
4: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
1: Bé, i què ha passat?
2: Que és intel·ligència artificial. Nosaltres fem la feina i intel·ligència artificial no la fa.
0: Exacte, exacte. Perquè la ONU ha advertit que cap a l'any 2030 el consum d'aigua de la intel·ligència artificial igualarà les necessitats de 1.300 milions de persones.
1: Bon Jesús.
0: Com vos quedeu?
1: Mare meva, estorats.
0: I el consum d'energia triplicarà el consum anual de quasi 650 milions de persones. Això és el triple del consum anual d'electricitat del Pakistan, Bangladesh i Nigèria. Només diré una cosa, tenc por.
5: Quan ets jove sembla que no s'hagi d'acabar mai el temps.
1: Per tant, tota aquella gent que diu gràcies, ChatGPT diu hola, com anem, com estàs? No li digueu, és a dir, no li digueu, perquè estan ben a prop de la fi del món. Si aquest informe diu allò que passarà l'any 2030, mos queden 4 anys.
0: 4 anys de vida! Deixeu de fer consultes en el xat, ja, per favor.
1: Home, però per una consulta tampoc s'acabarà el món.
0: No, i de, això diu l'informe, que una consulta típica de xat, quan tu li demanes... fem el guió de xiu-xiu.
1: Sí, o com puc fer una carbonara sense, si no tinc guanxale.
2: M'agrada el de fer el guió de xiu-xiu. Perquè...
0: I de quan li demanes fer guió, 200 vegades gasta més energia que escriure un text a l'ordenador, tipus Word.
6: Bueno, más o menos, o más menos que más.
0: Exacte.
2: Però, o sigui, el Word també gasta aigua?
0: No, que gasta 200 vegades més que el Word.
2: Però el Word també en gasta, idò. Manco, però també
0: sí,
2: en gasta.
0: Sí, però molta manco. Aigua.
1: Mare meva. Pot ser mateixa aigua.
0: Si escrivim en Word, mos podrem dutxar.
1: Pot ser mateixa aigua. És la mateixa aigua que serveix a bobines.
0: És a dir,
6: contra quan, no t'enteres.
0: Quan tu li demanes, per exemple, en el xat, crea'm una foto de jo amb un pentinat mohicano, sí, perquè ara he d'anar al perruquer i vull saber com me queda.
2: Qualcú se mor de set.
0: Sí, perquè té una despesa de 1.450 vegades el consum d'aigua. Mira, ja m'ho vaig encetir.
1: No, jo fa, exacte, jo fa gràcia.
0: I generar un vídeo consumeix tant electricitat com 200.000 emails d'espam.
1: Emails. Els emails són molt fotuts, eh? Bé, què farem?
0: No. Bé, vos ha quedat clar o no?
1: De fer servir.
2: Informació.
0: Ja està.
1: No, queda claríssim. 1.400, no sé què, els emails, els mulls. Bé, que no faceu servir ChatGPT.
0: Exacte, per favor.
1: Intel·ligència artificial, que s'acaba el món. Que sigui un motiu important.
0: No, en sèrio,
1: important.
0: Que no. Deixeu de cercar coses. Cercau-les a Google, el nou mateix. Bé. Però més manco despesa energètica. Ah.
2: Molt bé.
0: En tot cas, consultarem un expert perquè veig que a mi no me creix. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.
6: Ja està, ja m'acomiadeu.

0: sabeu que en aquest programa tenim una obsessió.
1: Evidentment, crear contingut de temes que realment no són gaire bons, per exemple, podria ser...
0: No.
2: Menjar pantera rosa durant l'hora baixa, la redacció.
0: No, les serps, o millor dit, la problemàtica de les serps.
1: Amb les serps i en Jim Gallagher, el caçador de serps més reputat d'Eivissa.
0: Efectivament, sí. I sembla que la nostra obsessió, la problemàtica de les serps, se comença a estendre. Perquè, atenció, si fins ara només parlàvem de la invasió d'espècies de serps a Eivissa, ara també ho hem d'estendre a Mallorca i Menorca. I com que és un tema que realment mos preocupa i volen saber totes les respostes, connectam ara amb en...
1: Jim Gallagher!
0: No! En Miquel Puig, gerent del Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, el COFIP. Bon vespre, Miquel, com estàs?
3: Hola, bon vespre, molt bé, gràcies.
0: A veure... Quin és el problema que tant mos preocupa aquí a Xiu-Xiu, que en parlem moltíssim? Quin és el problema concret que tenim actualment en les serps? Són espècies invasores? Són les que ja hi havia que s'estan reproduint? Què està passant, exactament?
3: Bé, sí, és vera que les serps de Sitxarram, de la serp de ferradura i la serp blanca, sí que són considerades espècies invasores, les pitiuses. Però la problemàtica de les serps l'hem de tractar des del punt de vista normatiu, com vos deia, i també depenent de separar de cada illa, ja que cada illa presenta una problemàtica distinta. Ja segur que són quatre illes i que cada una d'elles pues, té la seva problemàtica, té la seva idiosincràsia pròpia. Mireu, a Pitiuses sí que aquestes dues espècies de serps estan declarades com invasores. Per tant, la normativa mos permet certes campanyes, trampets, certes actuacions. En canvi, a Mallorca i a Menorca no estan declarades actualment com invasores. Simplement se consideren espècies introduïdes i, per tant, la manera de... d'atacar aquest problema ha de ser distint també a nivell normatiu, sobretot que mos marca un poc els nostres límits.
0: D'acord. Com reconeixem aquestes serps, Miquel, per si ara en veiem qualcuna, qualque dia?
3: Bueno, són espècies de mitjà tamany, les dues, la serp blanca és una mica més petita, al voltant d'un metro 20, metro 30, la serp de ferradura sí que pot ser una mica més gran, arriba fins a metro 60, metro 70, els individus més grans. I són espècies fàcilment reconeixibles perquè en el nostre arxipèlag no tenim serps d'aquest tamany. Vull dir, les serps, diríem, pròpies que tenim a Mallorca, a Menorca, etc. Són serps, aquestes serpetes, diuen serps de garriga i la serp d'aigua, que són dues espècies molt més petites, de talla de 70-80 centímetres com a màxim. Uh-huh. Per tant, ara... el tamany és a la manera, sí.
0: Digues, sóc perdó. Jo on estic invagint moltes ara per Mallorca i Menorca, a banda d'Eivissa?
3: Bueno, mira, a Menorca la problemàtica és molt inferior, se'n veu en manco i la veritat és que a dia d'avui no se considera un problema mediambiental com sí que tenim a Pitiusa sobretot, i a Mallorca, que a Mallorca sí que es veu que la presència d'ofidis introduïts és elevadíssima. I me demanes per què se'n veuen tantes? Hi ha dos factors principals. Un és que cada vegada la població està més assabentada d'aquesta problemàtica, també tenim el mòbil més a la mà, vull dir, és més fàcil fer una foto, fer un vídeo... Tothom coneix aquesta problemàtica i això provoca més quantitat de cridades, de trobades, etc. I per altra banda, i més important, és que ja segur que els serps són rèptils i com a tal, quan arriba l'estiu, primavera, estiu, les temperatures pugen i com a rèptils que són, pues, inicien la seva època de major activitat. Per tant, són molt més visibles.
1: Uh-huh. I de quina manera alteren l'ecosistema?
3: Aquí és la problemàtica principal, a nivell mediambiental. Aquestes serps, òbviament, com qualsevol ésser viu, i més un depredador, òbviament s'alimenten, se reprodueixen, etc. I, per tant, com que són depredadors, com hem dit, i són bastant generalistes i oportunistes, vull dir, tenen un ventall de potencials preses molt elevat. Pitiuses, sobretot, que són les illes on encara tenim presència de sargantana, ja sabeu aquesta espècie emblemàtica que tots coneixem, depreden molt sobre ella. Per tant, estan generant un problema directe de depredació directa sobre aquesta espècie que no està acostumada a conviure amb depredadors. Per tant, la sargantana està trobant un animal que la depreda i, per tant, això ens provoca un problema greu, inclús a nivell d'extincions locals. Sí. Mallorca, aquest problema no el tenim tan greu ni a Menorca perquè ja no tenim sargantanes a les illes grans. Les sargantanes que ens queden a Mallorca i a Menorca estan acantonades en els illots i la problemàtica és diferent. Per tant, a les illes grans, depreda sobre ratolins, sobre altre tipus de fauna que és manco important o manco delicada a nivell de conservació.
2: Clar, i les darreres 24 hores s'han registrat moltes imatges de serps a les platges de Mallorca. Què els agrada, el turisme de sol i platja?
3: Bueno, el que vos dèiem poc abans, ara arribes a calor, la serp se mou més, òbviament, cerca aliments, se reprodueix, etcètera, més visible. I també, com bons rèptils que són, cerquen llocs calents, cerquen llocs on la calentor se mantén, i clar, les platges són una arena, hi ha roques, que durant els dies reben molta calor, aguanten la temperatura una mica i la serp li agrada molt aquest tipus de substrates, no? On se mantén la calentor que necessiten elles per viure.
1: També jo crec que és important, no sé, Todaman, per fer una reflexió amb el tema que has dit, que jo m'ha cridat molta atenció, el tema dels mòbils, evidentment. També passa el mateix un poc amb els taurons. Ara 20 taurons a la Badia de Palma, per exemple, però és que taurons a la Badia de Palma, jo crec, i per lo que m'han contat, n'hi ha hagut sempre. Però clar, ara com que hi ha més albiraments, el mateix passa amb les serps, fins a quin punt és així?
0: Quan se nota que ets pescador, mariner, Xavi.
3: Sí, ja, l'argument aquest és així, eh? Hi ha més trobada, més albiraments, més contacte per lo que dius, perquè tothom té un mòbil en sa mà, tothom té xarxes socials, tot se viralitza, tot se fa més ràpid, no? Però l'exemple que des dels taurons és així. Vull dir, sempre ha hagut taurons, inclús n'hi havia més abans. Què passa? Que abans pues, no hi havia manera, no, de recollir aquestes trobades, aquests encontres, i no quedàvem reflectits i teníem manco coneixement. El tema de les serps és una mica diferent, perquè aquestes espècies introduïdes, que xerraven, la serp de ferradura, la serp blanca sobretot, són espècies de recent introducció que tenim nosaltres. Les primeres fites i contactes van ser 2003-2004, tant a Pitiuses com a Mallorca. I sí que, clar, previ a aquestes dates no hi havia cap registre, no, aquestes espècies no estaven presents a les nostres illes, i a principi de segle se van introduir i a poc a poc han anat creixent, colonitzant els territoris, bueno, augmentant el nombre, i per això ara són molt més visibles i les estem començant a normalitzar, no? Com a part més de l'ecosistema, perquè no hi eren abans i ara sí que hi són.
2: A veure, i si nosaltres anem passejant i veiem una serp a prop, què hem de fer? Perquè a mi me preocupa. Jo, si me'n trobo una, me preocupa.
1: Home, l'has d'agafar així, que no he vist mai un vídeo d'aquest. No, broma.
3: Bueno, a veure, jo sempre m'agrada dir el mateix. Aquestes serps, encara que a nosaltres ens puguin causar certa aversió, por, perquè és un animal que està molt, molt demonitzat, té molta mala fama des de la Bíblia, te diria, no? Que tenim aquesta imatge un poc negativa dels ofidis i de les serps en concret. En aquest cas, que les serps que tenim aquí, per nosaltres són inofensives, és a dir, no són animals verinosos, no són animals agressius, ni són animals perillosos. De fet, elles ens veuen com a depredadors a nosaltres, el nostre tamany. Uh-huh. Òbviament, elles, la reacció normal d'una serp quan ens veu, bueno, abans que ens veu és amagar-se, anar-se'n, evita el contacte amb nosaltres, amb el nostre animal de companyia, sigui un cau, un moix, evitarà sempre el contacte. Ara bé, cas que la serp se senti agredida, se senti molestada, sense voler atropitjar, que això a vegades passa, sense voler ficar en sa mà i no trobem una serp. En aquests casos, sí que és possible que l'animal tingui una reacció de defensa, com qualsevol altre animal silvestre, per altra banda, i sí que podria provocar una situació, a lo millor, un poc desagradable. Ara bé,
0: ara arribo perquè en Jordi feia cares.
2: Jo tremol aquí de dins ara mateix.
0: Digues, Miquel.
3: Però és el que vos deia, a vegades tenim aquesta imatge, no?, negativa de la serp que s'ha transmès des de, bueno, des de tota la història de la humanitat, pràcticament. Però realment, jo sempre dic el mateix, les serps són un animal silvestre, vull dir, compleix la seva funció dins l'ecosistema, l'únic problema és que aquestes serps no tindrien que estar aquí. Vull dir, estan en un lloc que no és el seu. Aquestes animals a la península, on tenen la seva àrea de distribució natural, compleixen la seva funció dins l'ecosistema, tenen unes poblacions perfectament regulades, amb equilibri. Home, aquí han arribat, s'han trobat que no tenen depredadors, no tenen competidors, per tant, tenen aquest creixement exponencial i provoquen aquest desequilibri en el medi on arriben. Però perill per humans, zero. Per nostre animal de companyia, tampoc. Inclús, jo sempre ho dic, inclús depreden sobre rates, ratolins, que ens lleven de mig, diguem, aquestes espècies que poden arribar a ser molestes. Encara, per altra banda, entenem perfectament pues, que puguin provocar certa aversió, una mica de por, per ser desconeixement, per ser l'imatge que tenim dins la cap de que és un animal perillós. Bueno, en aquest cas, els serps que han arribat a Mallorca, a Eivissa, a Formentera i tal, no han de passar massa pena per elles.
0: Mm-hmm. És curiós, crec, perquè mediàticament, o molts cridors, han generat molta atenció veure com, per exemple, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa han repartit en els veïnats trampes per caçar serps. Vull dir que és impactant, és curiós.
3: Sí, són mesures que els ajuntaments, sobretot a Pitiuses, han implementat ja des de fa una sèrie d'anys, fan entrega de trampes a particulars perquè aquests particulars col·laborin, diríem, en la lluita contra aquestes espècies invasores. Com us deia, Pitiuses sí que està declarada com a invasora, per tant, se poden fer aquestes campanyes massives de trampeig, se sol·licita a la població que col·labori, no? Trampejant també a casa seva, en el corral o en el jardí, i la veritat és que funciona, perquè gràcies a la col·laboració ciutadana i a la tasca de les administracions, ja siguis COFIP, agent de medi ambient, etc., s'aconsegueix, si no erradicar aquesta espècie, sí que intentar controlar-la i que no mos guanyi, vamos, i pues, sobretot poder conservar la sargantana, que és l'objectiu final d'aquestes campanyes.
0: Sí. Bé, Miquel, parlàvem amb en Miquel Puig, que és el gerent de COFIP. Aquí tenim un heroi en el programa. Qui li vol fer la pregunta, Javi, Jordi?
4: En Jordi. No?
2: A veure, sa, sí.
0: La pregunta que tenim per tu des de fa molt de temps, Miquel.
2: Sí, que és si tu coneixes en Dean Gallagher, caçador de serps de les Pitiuses.
3: A veure, personalment no el conec, però sí que és vera que els companys que tenim a Pitiuses sí que el coneixem, òbviament, totes les converses. És una persona que s'ha dedicat en el trampell de serps. Fa molt bona feina, és vera que tenim contacte amb ell tant en quant, perquè coincideixes, no?, i sempre comparteixes experiències i vivències. I la veritat és que fa feina i col·labora, i benvingut sigui tota l'ajuda que podem rebre de les administracions. Claro, benvinguda sigui.
0: Que bé, que bé.
1: Ara... Va cridar moltíssima atenció a nosaltres. Sí, és que, de fet, hi va haver una notícia en què una veïnada havia avisat en Dean Gallagher perquè havia trobat això una mica quan passava en Frank de la Jungla a Tailàndia, quan feia aquesta que la gent telefonava en Frank de la Jungla perquè anés a cercar les serps que tenia que ser. Sí.
0: Però, Miquel, hem de telefonar a Colcu, ja sigui en Dean Gallagher, en el COFIP, a Colcu, si veiem una serp o no, importa.
3: Mira, sincerament, la serp a les illes grans és una espècie que comença a ser cada vegada més comuna. Nosaltres sempre agraïm que se cridin el COFIP segur dos directament, i segur dos mos rebotarà aquest avís, perquè sempre tota la informació és bona, és saber on hi ha certs, on no n'hi ha, si hi ha captures, si hi ha avistaments, sempre és informació. Ara bé, perquè us fes una idea, les Pitiuses tenim col·locades més de 2.000 trampes, wow. Per tant, se trampeja tota l'illa, i ho tenim més o manco controlat. Ara bé, sempre, tota col·laboració sempre és ben rebuda i mai s'obre. O sigui, que poden criar un o dos, COFIP directament, i nosaltres encantats de donar un cop de mà, donar una resposta i el que faci falta.
0: Molt bé. I doncs, Miquel Puig, gerent del COFIP, moltes gràcies per atendre'ns i posar-nos llum en la foscor de les serps.
3: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: Fins una altra. Adéu.

0: La situació, Georgina, del Jet al Llot, una història d'amor amb les Balears.
1: Això és una persona com qualsevol.
2: Georgina... Ah, sí. Georgina Rodríguez torna a ser a Mallorca. Se la va veure dimarts a l'aeroport de Sant Joan, on va arribar naturalment en jet privat.
0: I del jet al Llot. Això sí, acompanyada pel seu equip de seguretat i per professionals de producció, fotografia i màrqueting, es va traslladar fins a l'embarcació del seu home, Cristiano Ronaldo. Allà la model i empresària va protagonitzar una sessió fotogràfica presumptament per a Calcedònia, firma de la qual les imatges.
2: L'estada a l'illa, però, va ser breu. Un cop acabada la producció, Georgina va tornar a l'aeroport per posar rumb a Madrid, mentrestant Cristiano Ronaldo continua concentrat en la selecció portuguesa.
1: Això és una persona com qualsevol. I ja està acabat.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Som Somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
2: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
3: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
2: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
4: Os esperamos a Son Moix!
2: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
5: Notícia d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
12: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
13: Efectivament.
12: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
12: Xiu, xiu.
16: Hola, som en Quique. Jo vull dedicar una cançó a la meva lota a Marta. Més concretament, La cançó del verano, del grup musical OR, ja que és una cançó molt estiuenca, que dona moltes ganes de ballar i de gaudir. Molta salut per tots. Una abraçada.

0: Atureu màquines perquè a la fi parlarem d'un tema del qual jo tinc una necessitat imperiosa de parlar, sobretot en aquestes hores. Sí. Una ferrada en els qui mos escoltau a la redifusió són les 5 i 24, però ara mateix per nosaltres, gent del futur, nosaltres que estem en el passat, són les 8 i mitja, hora de sopar, vull parlar d'hamburgueses. Quina cançó m'has posat?
1: Comer,
0: quina forestarada és això?
1: Comer, si vols.
2: Menjar.
1: Molt bé. Però és important, perquè Inés t'han dit moltes de vegades que no hem de parlar de menjar en aquestes hores.
0: Ja és vera. Però és que
1: fa venir gana.
0: Tot va començar amb una hamburguesa de can picada sense res. Fins aquí,
1: jugabert.
0: Tot bé.
1: Exacte. Carn, all i jugabert.
0: Després li varen afegir espà. D'acord, després la lletuga, el formatge...
2: Els ous, les salses...
1: És vera, això teniu que dir, és vera, i no només són els ingredients, sinó que... els noms que els hi van arribar a posar les hamburgueses.
0: Clar.
1: És a dir, abans era una hamburguesa.
0: Sí.
1: Una hamburguesa
0: sí.
1: Amb formatge. Una hamburguesa fora formatge. Però que no, ha anat tot una mica més enllà.
2: Ja, ara és una triple smash burger.
1: Clar, però és que quines hamburgueses hi ha? I les hamburgueries modernes d'aquestes, no ho sé, fan mil virgueries. I si haguessin de tenir una banda sonora, aquestes hamburgueses, què seria? Com vos imagineu?
0: Clàssica no, perquè no són clàssiques, ja són...
1: Sí, no ho sé.
2: Rock català tampoc me pega massa.
0: Però l'altre dia vam parlar d'aquella hamburgueseria de
1: sí.
0: Mallorca que té una carta que dedica una hamburguesa a un grup de música, de música en català, per exemple.
1: Sí, però no m'acabava de tancar. És a dir, jo crec que si tinguessin banda sonora seria un poc més com a hard rock. Exacte, una mica...
0: Sí, més americà, vols dir.
1: Sí, una americanada. És que una hamburguesa que és una americanada.
0: Quina és la millor hamburguesa que heu menjat mai?
1: Jo ho tinc clar.
0: Sí.
1: Va ser una hamburgueseria d'aquí de Palma.
0: Increïblement preferida.
1: Sí?
0: Però no la diré per no fer propaganda.
1: La meva du de gorgonzola.
2: Ostres.
0: La meva crec que du feta.
1: Ai, molt bé, grega.
0: Sí.
1: És
0: que ja
2: jo no
0: et
2: sabria dir perquè mai he estat una persona molt d'hamburguesa.
0: Que?
2: Jo soc molt bàsic.
1: En sèrio?
2: O jo m'agrada...
1: Seriosament?
2: O jo m'agrada l'hamburguesa torrada que nostra, amb un pot de formatge i au. Ja està.
1: Vols dir, Jordi, que no t'apaven un llamp d'hamburguesa allà davant, d'aquestes bones amb patata i salsa, no t'apai de gust?
2: La millor hamburguesa és la que torres a casa teva.
0: No, és bona, Jordi,
2: tranquil,
0: per favor. Per mi han de dur cogombra, és imprescindible.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Idò, no ho sé. Bé,
0: heu de saber que ara mateix hi ha 6 restaurants, 6 finalistes que se disputen la millor hamburguesa, en aquest cas de Mallorca.
1: Exactament, són més de 2.000 persones que han votat per decidir quins restaurants de Mallorca passen a la final del prestigiós concurs La Millor.
2: Tenim participants de Palma, Inca, Campos, Porto Cristo, Caladó i La Colònia de Sant Jordi.
0: I els finalistes són Xavi!
1: Des d'Inca, amb 15,9 euros, l'Stream Smash Burger, la noqueadora. Parlem d'una hamburguesa impotent i ben carnívora, doble smash de vaca madurada, cheddar, honey ranch, mermelada de papada ibèrica, que fa gavets i torreznos cruixents en un pa potato roll, pensada per impactar des de la primera mossegada.
2: Una hamburguesa que se digui la noqueadora...
0: Noqueadora!
2: Vull dir, jo no vull que l'acaba.
0: Però quina potarada és aquesta?
1: I per què no heu vist la foto?
2: Però...
1: Perquè és grossa.
2: Clar, home, si te noquea...
0: No, li poden dir hamburguesa i ja està.
1: No, ara això és relat que educar d'hamburguesa és el que paga la pena pagar.
2: Home, és que dobles mas de vaca.
1: Clar, tu arribes a qualque banda i dius que vam menjar ahir per sopar. Diuen que dius, la noqueadora.
2: Que de guai. L'hamburguesa que se menjaria
0: una
2: amb barroquia.
0: Una bambelleta. Una bambelleta.
1: Exacte.
0: Et menjaré jo. Te faré menjar.
1: Bé, què vos pareix? Un torrednos. Ben bo.
0: I totes tenen aquest nom. A veure,
2: no sé, això m'ha embafat. Ja.
0: Més hamburgueses.
1: Parau atenció en aquesta. En segon lloc. Per 12,5 euros, venguda des de Campos, la Burger 12 Campos Rockstar.
0: M'encanta perquè anuncies hamburgueses com si fossin aquí un jugador de
1: boxa.
0: Venguda des de Campos, la Rockstar.
3: next time.
1: La candidata del campió de 2025 aposta per una fórmula intensa i cremosa doble de carn de bou cheddar curat, fumat, edam, mayonesa de bacó, salsa, Emmy Bay, 12, potato roll i pols de Doritos, preu 12,
0: com es diu.
2: Pols de Doritos per tot.
0: Pols de Doritos.
2: No, passat de ser, no, que adora ser rockstar. Sí. D'en Rocky Balboa en Slash.
0: A més, tu, dos formatges, cheddar i edam.
1: Però que tot...
0: Després, mayonesa de bacó, una altra salsa, salsa Emmy, i després pols de Doritos.
2: Mira, si fos... I potato roll, que la tenen les dues.
0: Clar,
1: és... Què és això?
0: Deu ser com a curly french fries. You know what I mean?
2: No.
0: I've been in New York, four times. No, són, jo no ho sé, però les curly french fries són unes patates fregides en forma de... de curly. No sé com...
2: No ho sé tu, 1399-00, si qualcú sap el que és el potato roll i mos ho vol explicar.
0: Sí.
1: Molt bé. Bé,
0: és si que... no, tampoc, també m'ho anirem a jaure tranquils.
1: Eh? Això, la hamburguesa que més m'agrada, evidentment, en xerrat de ser noqueadora, de ser rockstar, però és que el que deia ara, parau atenció, perquè no es manco. Des de Porto Cristo, amb 13 euros, ni més ni manco que... La sobresaura... Ai, no, la sobresaurus, Dino Burger.
4: Choripe 4 calada, me faig un pan sobresada, sempre som un fada, estro, sempre torna madrugada.
0: I aquesta cançó quina, eh?
1: No ho sé. La proposta més mallorquina, carn de porc de amb sobresada, formatge maones, fos, ceba de caramelitzada, cogombrets, ou de gualler, salsa burger especial i pa de patata.
0: Mira, jo m'ho pareix molt bé que faïn hamburgueses i tot això, però... Per què no són una mica més originals, creatius, respectuosos, enginyosos, elegants...
1: Sobresaurus, Dino Burger, és molt
0: enginyós. Tenim la noqueadora, Rockstar i Sobresaurus. Què és Sobresaurus?
2: Dino Burger sona a menú infantil.
0: Però això, què és Dino Burger? El nom del restaurant?
1: Que no, el Dino Burger és... Ah, bé, podria ser...
0: Però això ara,
1: el
0: restaurant és Dino Burger, que apareix un Chiqui Park, i després Sobresaurus és l'hamburguesa.
2: Ah, deu ser Porto Cristo, hi ha un parc de dinosaures, no?
0: Ah, deu ser...
2: Deu ser restaurant, no ho sabem. Eh?
1: Tot
2: no
1: és un concepte, això.
0: Tot va pitjor.
1: Exactament, bueno, en qualsevol cas, després m'haureu de dir quina menjaríeu, eh?
0: No, calla, que ara estic veient el nom de la propera.
1: Bé, parau atenció, amb 17 euros...

0: pel trafa, l'azúcar, Palma. Bueno, aquesta, una, les dues duen tòfona, com a protagonista, vaca tòfona, madurada...
1: Trufa.
0: Tòfona.
1: Ah, no sabia que s'ha d'així.
0: Idò, vaca madurada, cheddar, bacó, seua caramelitzada i, bueno, una proposta contundent i sofisticada. Són 6 restaurants, contundents, 6 hamburgueseries que estan lluitant per aconseguir aquest títol de concurs sa millor, que seria sa millor hamburguesa de Mallorca, senyores
1: i senyors. I quan sabrem el veredicte?
0: Encara no ho sabem.
1: Ah, i tot du trufa avui en dia?
0: No, sí. Aquí d'aquestes 6 només n'hi ha dues, per tant...
2: Totes són trufa i una mayonesa de qualque cosa que no sigui mayonesa, sí. I ja està. Mm-hmm. Sempre fan això. Jo tenc clar en quin amb aquest.
0: Jo sí.
1: Quina?
2: Jo amb aquest en ses sobrasauros.
0: Sobrasauros, eh?
2: Jo amb aquest en ses sobrasauros.
1: Jo en ses noqueadora.
0: I de jo amb sa rockstar.
1: Sí, ja m'ha agradat també ser rockstar, m'agrada això de pols de Doritos.
0: Clar, perquè són és conceptual.
1: Saps, els Doritos, aquestes patatilles, quan de les menges te queda una pols en el dit, que després te xupes el dit.
0: Que és glutamato
1: deu ser
0: tot allà.
1: El mateix gust.
0: Sí, boníssim.
1: Sí.
0: Mem, boníssim.
1: Una porqueria.
0: Exacte, una porcada com una catedral, però bueno, en qualsevol cas i sempre,
1: molt
0: visquin les porqueries.
1: Tampoc tant.
0: Tampoc tant.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Maneua, perquè este és la Sampa.
1: Mama Neua.
0: Sampa.
2: Jo sempre he cantat així.
0: Aquesta cançó és de Dai Dai, la nova del Mundial. Que sí, canten a Shakira, però a nosaltres ens agrada més el Waka Waka.
1: A mi també. És vera que s'apareix una mica i tant de bo s'apareixi tant que sigui també himne de la segona estrella d'Espanya, perquè recordant que amb el Waka Waka Espanya va guanyar.
0: I que mordugin més xiu-xius, perquè en aquell any hi va haver molt de xiu-xius. De Shakira i en Piqué, de Sara i en Níquer...
2: Diuen les males llengües que na Shakira i en Piqué se diuen coses. Vos promet que he llegit qualque cosa, no sé, ha estat a passar.
1: Ja el Montse aniria de vengues ja.
2: No, que s'han comentat a qualque foto...
3: No.
1: Jo crec que
3: el
1: que sí que ha passat...
0: S'han comentat?
1: No, jo crec que el que sí que està passant i m'apareix bé és que la relació ara és més sana, més bona pels nins, ha passat ja molts anys. Sí que en Shakira fa poc va xerrar com de, no?, de que havia, gràcies en el Mundial, va conèixer els pares dels seus fills, que els seus fills són el millor, bé, és cert, no?
0: Sí, clar.
1: Has viscut una història així i els fills són el millor que t'ha donat, idò.
2: M'ho estic inventant, idò.
1: T'ho estàs inventant, Xavi, igual que les lletres de les cançons, perquè lo de l'Ubumbo, Calumba, Calumba, no sé què, ahir va ser pitjor, i ara s'ha inventat, no sé què.
2: Xamina, minant, Samba, Neua.
1: Samba, Neua!
2: Porque esto es África.
1: De Janeiro, sí, Samba.
0: Jo dic, Xamina, minant, Samba, Neua.
1: Has to worry. És que ja ho he inventat.
4: A veure, com és? Menuda inventada.
1: Sí, exacte, Lluís, gràcies. Bé, hem començat, no sé...

0: De Shakira, perquè sí, perquè és una setmana de futbol i dona.
1: Alvaro.
0: I el Lots, vos veig molt poc emocionats. Jo és que, clar, estic en bucle, estic en monotema des de dilluns, però feliç i d'aquestes setmanes que dius, ostres, com m'agrada la meva feina, com m'agrada la meva professió i com ho visc. Perquè demà, per si encara algú no ho sap, demà a les 9 del vespre som moix. La selecció espanyola, amb quatre mallorquines, juga contra la terra un partit important per la classificació pel Mundial de l'any que ve, 2027, a Brasil, en el que, per cert, es perseri.
1: Sí! Puc venir, per favor?
0: Vine a fer... Apren a fer de comentarista o de micròfons sense fils, que bé, apren, vull dir...
2: Com ho faries, Inés?
0: Escoltant un poc en Miqui Verger i tal.
1: Mariona per... Patri... Per Alexia Botellas.
0: Molt bé.
1: La xuta. Cata la tura. Cata crac.
0: Cata crac. Molt bé. Però no, si fessis això estaries narrant i me llevaries el lloc. Per tant, no m'interessa. Hauries
1: ja de fer
0: comentaristes, jugades
1: ja. Ja ho puc fer.
2: D'especialista. No m'entén una brega, per exemple. No. Bé, una brega no.
0: No se l'embrega tant, és molt més sa.
1: Jo diria, avui està molt bé, avui està molt bé, avui se nota aquest entrenament que han patit a 50 graus, 50 graus a Brasil.
0: Sí,
3: diria, si jo conec en aquest coll,
0: sí, ja
3: t'ha el meu programa.
0: Espera, perquè avui en aquest... És protagonista perquè, com dic, demà a partir d'arro a Som Moix, 9 anys després... Se diu aviat. 9 anys després torna a la selecció i ho fa amb un partit important contra la terra amb 4 mallorquines, que això no havia passat mai.
1: Això és fort.
0: Vol la sabó, una Catacoy, una Patri Jarro, una Mariona i una Lucía Corrales, que és la més jove de les 4, que fa no res, jugava a l'Atleti Balears. És una
1: molt
0: passada,
1: fort.
0: Totes elles formades aquí en el Collerense, una Lucía a l'Atleti Balears i ja, i de jugadores consolidades, tant al Barça, una Mariona a l'Arsenal, ara també, i una Lucía que juga a Lioneses, a Londres, al London Lioneses, i res, hi ha un partidarro, i clar, què passa? Que quan hi ha un partit així, hi ha concentració, se concentren durant una setmana, normalment a Madrid, però coincideixen amb la masculina, que també ja està preparant, bé, també, i s'estan preparant el Mundial, que és ja, es femenies l'any que ve. I clar, han dit, aquesta concentració, ja que els partits divendres se sol molt, la feim tota la setmana, que millor que Mallorca.
1: Dilluns varen venir, no?
0: Dilluns varen venir, ja van tenir allà el passatget amb els seus luquitos, aquests looks que duen tan espectaculars. Ells, bé, jo m'hi fixo, m'agrada
1: molt,
0: com esteixen les jugadores. I, bueno, els hotels...
1: Les imites.
0: No vols, mira quin luquito.
1: No, Alvaro, tu sempre vas ben vestida.
0: Gràcies.
2: Alvaro, que no, ets molt estilosa.
0: Sí, però vai molt bàsica.
2: Però és que de vegades no les cases com.
1: Exacte, té un GNC4, té un carisma.
2: Sí, això totalment, Marta Sampas, això et sap.
0: Gràcies, xiu, que m'has d'estim.
1: Que té un cos arro, clar.
0: Vinga, basta, que poio el meia. No, bé, que dilluns, elles sí que tenen un aura, una cosa. En sèrio, va anar bé.
1: Però això és
0: on
1: els dopes, Marta.
0: O sigui, te juro que no sé a qui li vaig dir, i li vaig dir, mira, és que clar, amb aquesta roba de mare
1: sí.
0: I tal, i tenen 10 ulleres de sol, 50
1: camisetes.
0: Jo
1: no dic
0: camisetes.
1: Que no siguin carismàtiques, etcètera, etcètera.
0: Sol,
1: però
0: sí.
1: Els dobbers, és a dir...
0: Fan molt, però...
1: Sí, que tens això de que...
0: Hi ha qualitat.
2: La gent famosa, jo crec que ho té, no? Us fixeu quan veig com famós.
0: Té una aura diferent, t'ho juro.
2: Té com una cosa que dius, aquesta persona és famosa.
3: Sí, desprenen una aura diferent, ja no tant sa roba, perquè van amb una camiseta blanca i dius, ai, mira que bé.
1: Però perquè descansa
0: la meva. La camiseta blanca que dus, jo, bàsica, que m'ha costat 9 euros o qualsevol cadena de roba, i la seva, potser, val 50. I això se nota, la qualitat en els teixits. Xerrant de moda, també m'encanta. Bé, dilluns va començar això, ens arribada a l'hotel, que estan a un hotel de platja de Palma, amb tot luxes i com no d'altra manera, per estar concentrades, per estar tranquil·les. Les vaig veure arribar, després dilluns va haver un entrenament molt especial, a portes obertes, a Son Bibiloni, va poder anar-hi gent, prop de 1.200 persones, patint calor, tot s'ha de dir, esperant les jugadores, i també tot s'ha de dir, a mi m'agrada ser sincera, clar, jo soc a prop perquè soc premsa i estem allà, però va ser una llàstima que en el final de l'entrenament no s'hi va poder costar a tothom que firmassin autògrafs i fer-se fotos, perquè la grada de Son Bibiloni és molt alta del camp del filial, és un camp que t'agradaria, que són jugues filial del Mallorca normalment, i clar, ells no arribaven a poder signar autògrafs i tal, i van anar a un cantonet, i en aquell cantonet només deixaven baixar a gent VIP, a familiars i gent que tenia jugadores de federació, d'altres equips, però bé, Moltes d'elles varen poder tenir la fotografia i de més, i les jugadores superdispostes sempre.
1: Perdona, m'acaba d'escriure el meu germà.
0: Què diu?
1: Me diu, Inés, me pots venir a cercar a l'aeroport? El meu germà viu a Barcelona i és fotoperiodista.
0: Sí?
1: Me pot venir a cercar demà de matí a les 9 a l'aeroport? I li dic, què vens a fer? I me diu, a cobrir partit selecció espanyola.
0: Vamos! Que nom és teu germà?
1: Joan.
0: Joan, molt
1: Joan
0: bé,
1: Mateu,
0: així m'agrada.
1: Parra.
0: Joan, gaudiràs, eh? Si, no sé si ha fet mai fotos a un partit femení,
1: sí,
0: si el del Barça això en fa. O...
1: Femení no però ho sé, però el Barça masculí...
0: Va, li donava a dir que si no ha fet femení, li encantarà l'ambient i per això li trasllat els missatges al teu germà, però també tothom que m'estigui escoltant, queden entrades, poques, però de veres, t'agradi o no l'esport?
1: Sí,
0: és ja més és... una cosa social. Anem a mostrar suport a la dona, a l'esport femení, que per favor no passa sempre. Encara estem en aquest debat social, no? De si ell aixequen tanta gent, si no... anem a fer una empenta entre tots i, ostres, jo conec gent que... Bé, hi va, mon pare, si li agrada l'encant del futbol, el soci del Mallorca i demés, mon mare hi va i una amiga seva de Manacor, també una altra amiga, i dius, és que... I li deia, mama, i aniràs, si és que t'agradarà. L'ambient és diferent, i tot i que fos bé, diferent, vull dir, és futbol, però és vera que serà més familiar, gent amb nins i nines que hi van, bé, és una ocasió de veres molt guapa, i a més que hi ha quatre jugadores, quatre persones, quatre dones que s'ho han currat moltíssim i que estan il·lusionadíssimes. Tenien una cara d'il·lusió. Dilluns amb sa família,
1: home,
0: que estava allà a l'entreno. Una passada. Dimarts va a Media Day, vaig poder xerrar en a Patri, en a Lucía i en a Cata. Dimecres ja va ser una entrevista de tu a tu en a Catacoi, que hi ha cosetes que ara posarem. I avui, ara bé, fa... A les 6 i mig ja han entrenat, he estat allà a la roda de premsa prèvia, a les 5 i mig ja ha estat a Somos i el primer entreno ja a Somos. I clar, emocionadíssimes, estan acostumades a jugar a estadis grans, a selecció, vigent campiona del món, van jugar al Metropolitano de Madrid en desembre, que vaig tenir la sort de ser-hi i estava ple, 20 i escaig de mil persones, per tant, esperem que Somos també estigui a l'alçada.
1: Que Somos contesti.
3: Marta,
0: sí,
3: però,
0: sí,
3: quan acabi, tu, després d'una setmana tan intensa, com ho duràs? Nostàlgia.
0: Mira, ara... Jo soc sincera, mira, jo estava il·lusionadíssima amb aquesta setmana, inclús... I això és així. Vaig canviar les meves vacances per poder viure... Sí, perquè tenies... Estona...
1: Això és una professional.
2: Sí, una professional.
0: Tenies les vacances aquesta setmana, perquè ja, com ja sabeu, ja ha acabat la Lliga, el Mallorca i demés, i esports, aprofitant sempre l'aturada també de la temporada en molts sentits. Bé, el Palma Futsal està jugant ara, vull dir, encara n'hi ha que no han acabat, per cert, a Ràdio 1 estan els meus companys currant, I això, i clar, m'ha coincidit, dic, bé, la primera setmana de juny, i quan vaig saber que era dia 5 el partit, dic, no, jo això no m'ho perd. Per tant, Jordi, jo quan acabis partit estaré celebrant que estic de vacances, perquè també en tinc ganes.
1: Ah, te'n vas de vacances?
0: Sí, demà a les 12 del vespre, quan tanquem la retransmissió, jo, exacte, xau. Però tot i així estic gaudint, eh?
2: Marta Sampas! Marta Sampas!
0: Gràcies. Aquests crits, així, seran demà Som Moix, per na Cata, per na Patri, per na Lucía i per na Mariona, que el d'entell. Què passa? Que clar, en aquest coi ja la vull veure dimarts.
1: Ets la nostra
0: Sampa,
1: amiga.
0: És
1: amiga
0: nostra. Som amigues, és amiga de Xiu-Xiu, ets la nostra filla il·lustre de Xiu-Xiu.
1: La nostra pregonera.
0: Pregonera, tot. Ha vengut ja no sé quantes vegades, tornarà. Però no ho sé si tornarà, perquè clar, portes obertes l'entrenament.
1: Ai.
0: Ho tens bo, per venir amb nosaltres.
1: Sí, però és que no m'ho vares avisar, Marta.
2: Ah, és a dir, s'ha queixat en aquest coll que nines... Ah, sí.
0: Clar, és que ella diu, jo aquí em faig fort de venir.
2: Això és vera.
0: Té 2 dies de vacances i ve a l'estudi, està amb nosaltres. Tu tens bo per anar allà a veure l'ella, i no només a ella. Àlexia Putellas, que fa 2 dies que va dir la setmana del Barça.
1: Però per què no m'havies avisat? Jo, de veres, que volia venir.
0: Jo t'he avisat. No diguis mentides, Inés.
2: A veure, aquí hi ha qualcú que diu una mentida. Inés, t'ha avisat o no?
1: No diré res.
2: És possible que t'hagi avisat si no te'n recordis?
1: No.
0: És més això. Jo crec que ja li vaig dir, és perquè jo no he insistit, perquè vos he dit,
1: no,
0: que anat a les totes
1: feina,
0: aquesta setmana. I no ho enquadrar. Però és igual, tens una oportunitat. Demà pots anar al partit, Inés. I en aquesta, si t'ho veu per allà, jo crec que podeu fer espai.
2: A quina hora és, perdona?
0: El partit és a les 9 del vespre. Nosaltres començam a les 7 i mitja, mos hi posam. Jo narraré el partit, en Raül Lebron, company de la tele.
1: Tu on estaràs?
0: A la cabina que té sempre Ivetra Ràdio.
1: Si ven que tu no me veuran en català.
0: No te poden acreditar ja. Això ho xerro amb en Dani Bajaco, va dir a tota la casa, però jo crec que ja està cobert les acreditacions.
2: Fas un
0: spin-off. Compra una entrada com tothom, eh?
2: Clar, home, és que vol la convidada per tot ella. Se pensa que és la reina d'aquí.
1: Bé, heu missat missatge per jo o no?
0: Hi ha un missatge per tu.
1: A veure, mem.
0: Dona aquesta cosa.
4: Inés, tenim un missatge per tu. Inés, tant que dius que vingui tant el xiu-xiu, no sé què tal, jo t'esperava aquí les portes obertes d'entreno dilluns i no te vaig veure. La Marta Sampa és aquí, com una campeona, passant calor. I tu? Ja no me'l tornes a demanar que hi vagi, eh?
5: És que, clar, escolta'm, però divendres?
4: Divendres? No, divendres partit i segur que tampoc vens. Tenies de tarder o algo, no? Claro, claro.
5: Bé, si escolta.
1: Ai, Cata, perdona. Ai,
0: que tenies de tarder,
1: diu. Estic empagaïda. Estic empagaïda de no haver-te vengut a veure.
3: Bueno, estava tu branca.
0: Sí, sí, no li veus a cara i ets de... Xulita, xulita.
1: És una xuleta.
0: Una xuleta, és aquesta. Però és que té raó.
1: No, jo de tarder o no hi aniré, però... Bé, amb ella sí. Sí,
0: sí te n'aniries de tarder o
1: però... Amb ella, clar
0: però,
1: que sí,
0: però...
1: perquè a més ella en sap d'anar de tarder o. Sí. Vull dir, això sap passar bé.
0: No, i això ha passat beníssim aquesta temporada. Amb el Barça han guanyat els 4 títols i l'han vist celebrant.
1: Però creus que me'n perdonarà?
0: Si vas demà, sí. Hi ha entrades, encara.
1: D'acord.
0: Molt bé de preu.
2: El problema és que mos aplega,
0: hora, mos
2: aplega fent programa.
0: Ai, és bona.
1: És bona.
0: I per què no els deixes en aquest dos? Ha trobat l'excusa.
2: No. Ara faré de cueta.
1: No, Xavi.
0: Jo trec que Nines pot deixar en els teus dos companys, que són dos professionals, els deixes aquí fent feina i tu que ets a cap, li dius, uau, aquí ho quedeu.
1: Si vols, això ho faré molt bé.
0: Vas en directe. O vas amb un quàntum.
3: A fer una reconciliació amb aquesta cosa.
2: En Jordi i jo feim això per tu.
1: També és vera.
0: Es veure que estareu a Ràdio 2, evidentment, perquè a Ràdio 1 serem nosaltres.
1: Clar.
3: Sí, clar.
2: Fora d'aquestes...
0: És es que aquí s'ajunten ja, si arriba un moment que dius, ai, ara no sé què fer, no?
1: Bé, però un moment, creus que me perdonarà independentment de si vaig o no
0: demà? Que sí, si és un amor, vendran aquesta, vendrà.
1: És que ara me sap greu, així, així. No tens el seu mòbil, li enviem una nota de veu.
0: Envia-li,
2: escolta-la.
1: Posa-me-la.
0: Ah, bé, clar, que tu no la tens, vinga. Mentre, també, ara prepararem i li envies un àudio a aquesta, si ho sent. Clar, però en aquest va ser dilluns, que era la concentració. Clar, normalment arriben a les Rozas, a Madrid, allà, amb els cotxes oficials, els acompanyen xofers i demés, però clar, aquí, en aquest, les altres no varen arribar amb cotxes oficials, però en aquest, a la concentració, la va dur son pare. O sigui, com quan li duia a entrenar el coi d'en Rabassa, i va ser molt xulo, i jo a l'entrevista li vaig demanar per aquest fet, i diu això.
4: A més, no m'anava a acompanyar, perquè vaig dir, no, que me posen un taxi i vendré en taxi. Però no, que em fa il·lusió. I jo, bueno, pues vino. I res, va acompanyar un pare, com si tingués 2 anys que m'acompanyava en el camp de futbol, però va ser un moment emotiu, guapo, que al final pues, te recorda que lo senzill que ets la vida, no? I que t'acompanyi ton pare en una concentració, pues, diu molt i supercontent.
0: Increïble.
2: Clar que
0: bravo.
2: Sí.
0: S'han donat una
2: parada. Lo senzill que és la vida.
0: És que és així.
2: Vol.
0: I més prova de lo senzilla i autèntica que és na aquesta nostra. Son pare l'acompanya a la concentració, especial també per son pare, evidentment. Sí. I dimarts li donen sola baixa lliure. Ostres, estan
1: I
0: a Mallorca.
1: Dic
0: jo que la resta aprofitarien piscineta, de l'hotel, o sortir a fer una volteta per allà, per platja de Palma i demés. Ella què va fer? Se'n va al seu poble, a Pòrtol, se va seure a la cadira, amb la caixeta dels dobbers en efectiu, i va començar a vendre entrades, va fer etiquetera. No heu vist les imatges?
1: No.
0: Paga la pena, les heu de veure, mentre la televisió hi va ser. I ella va dir, ja, he vengut el meu amic, i després estan fent una feinada. Però ella ja va, fa setmanes d'això, va fomentar que Porto el seu vengués, va demanar a la federació.
1: Ves que hi va un autobús.
0: Clar, és que...
1: Un autobús va de Porto.
0: Gràcies a ella. Gràcies a ella. Ella va dir a la federació, jo vull que la gent del meu poble tingui fàcil tenir entrades i a bon preu i tal. Què puc fer? Li van donar una tirada d'entrades i ella a Porto...
2: Enfangat,
0: se diu la colla.
1: Sí, jo vaig veure.
0: Que són amics seus. Se van encarregar de fer aquesta venda. Se van esgotar. I va dir, no us preocupeu. Va fer un vídeo a Instagram amb l'Ajuntament de Marratxí. No us preocupeu, n'hi haurà més. N'hi ha hagut més entrades. I qui ha anat a vendre-les?
1: Ella.
0: Ella va estar allà a sobre baixa, ho compta.
4: Molt bé, a les 4 vaig escapar, vaig anar cap al meu millor amic, allà a Porto, vam estar allà a casa de Filet 5, i bé, vam anar cap al camp de futbol a vendre entrades. Al final, sempre he dit, tot el que pugui fer per part meva, perquè som molts, pues ho faré. Així va ser ahir. Avui també hi ha una altra venda d'entrades, de 6 a 8 a sobre baixa, per qui vulgui anar. Que la gent no se pensi que també és Marratxí, que hi pot anar... qui vulgui, quan si és de Manacó, de cada millor és igual, hi pot anar. I res, al final vull que som molt s'ompli, volem un som molt ple, i si he de fer això, pues ho faré.
0: I això va fer, posar-se
1: és que de què anava a prendre el cafè i de pas...
0: Ho ha dit, que ser un millor amic, diu, vam estar allà una estona de cap meu amic, i després cap allà a vendre entrades i a xerrar amb la gent que hi anava, i és una més, és una més.
1: L'invillo una... Vinga,
0: dili.
1: Una altra
0: vinga, en directe, nines, en directe.
1: Hola, que som en directe aquí, a Xiu Xiu, i te vull enviar personalment aquesta nota de veu per dir-te que me sap greu no haver vengut.
0: Excuses!
1: Però que és que la pròxima hi som, segur, com si he de venir a Barcelona.
0: Estaria
1: bé,
0: mira.
1: I podem anar, Marta.
0: Va,
1: igualment, demà miraré de venir i molta sort per demà en el partit i que sou ser millors.
0: Que guanyin.
1: Que guanyeu. Una ferrada forta, un besito, adeu.
0: Au, enviat, Sao Iona, en aquesta. De ben segur que...
1: A veure si mos contesta.
0: Sí.
1: Ara ben, no ho crec,
0: no,
1: sí, ara que deu fer.
0: Mira, jo dilluns volia saber a quina hora arribava al hotel i ella m'ha dit, ei, 12:15 sortiré de Porto, el més o manco. Vull dir, és que és així. Sí. Sí. Bé, a banda d'això, també na Mariona, que el dentà, i na Patri Jarro i na Lucía Corrales també viuen això de manera molt especial. Na Mariona l'enyoraven perquè l'han vist aquesta setmana, però era l'única que no havia xerrat encara. Va a media day, entrevistes personalitzades, tot això molt protocolari en la Federació Espanyola. I avui ha xerrat, avui res, avui hora baixa, per tant, na Mariona, que també... És molt xulo això, perquè hi havia la sala de premsa de l'Estadi del Mallorca, on solen fer les rodes de premsa els entrenadors del Mallorca, etc. Ja mai l'havia vist tan plena, i mira que hem anat vegades, però, de veres, clar, mitjans nacionals, mitjans anglesos, que això és un altre, que demà hi haurà guiris. I na Mariona allà, i això és molt xulo, que quan mos veu, la gent d'aquí, clar, mos coneixem i se nota, no?, la reacció de, mira, no?, i ve tres, na Marta, en Raül Lebron, i a pregunta d'en Raül i meva ha dit això a Mariona Caldenta, que avui ara baixa.
6: Sí, crec que la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant, i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la terra i poder classificar per Mundial.
1: Dotze anys, mare meva. 12 anys feia que no jugava aquí.
0: Sí, perquè especial
1: ella... Especial que deu ser.
0: Clar, ella, a Somo, se va jugar fa 9 anys.
1: Ella, on se va...
0: En 2017.
1: On se va criar.
0: En el Collerense.
1: Ah, també, oh?
0: Sí, de fet, fa 9 anys se va jugar a Espanya aquí, però ella justament se va lesionar i no va poder jugar. Ja estava en l'absoluta. En aquell partit sí que va haver dues mallorquines, na Patri Jarro i na Virginia Torrecilla, que sí. Va marcar, a més. Però na Mariona justament no va jugar aquí. Per els 12 anys que diu que fa que no jugui a Mallorca, el seu darrer partit va sense camiseta del Collerense. De fet, IB3 Televisió ha fet un reportatge de na Pili Espadas, ara entrenadora del Collerense, mítica, na Pili, presidenta serà del Collerense, ho és tot, pel Colle, i amiga d'elles, perquè va compartir vestidor. Li van fer un report molt xulo i sortia na Mariona marcant un gol amb el Colle. Jo li he demanat per això mateix i dic que ho ha vist, i clar, diu, ara jo li he dit, t'imagines marcar un gol a Son Moix?
6: Bueno, pues seria espectacular. El fet ja només de ser aquí, pues me fa super d'il·lusió. Jo era sòcia del Mallorca quan era petita, venia cada cap de setmana en segurs des de Felanitx amb les meves amigues, i òbviament mai m'havia imaginat que pues un dia podria estar jugant en la selecció espanyola, i bueno, pues és una sort, és un privilegi, ho estem disfrutant en el màxim, i ojalà pues ho podem tancar amb una victòria.
0: Ha de guanyar Espanya, això no ho he dit, amb una diferència almenys de 2 gols. Per tenir el bitllet directe. No vol dir que no se classificarien pel Mundial, però és la penúltima finestra de
1: guanyaran.
0: Classificació, i Anglaterra i ella són rivals. Bé, és que són partidaris, però això
1: bones.
0: No és que sigui un amistós. Clar, són els màxims rivals. De fet, l'Eurocopa de juliol de l'any passat, no fa ni un any, van perdre penaltis a Espanya i va guanyar l'Eurocopa Anglaterra. En el Mundial 2023, quan se varen proclamar campiones del món a Espanya, va ser guanyant a Anglaterra. Per tant, és que és un partit molt bo.
2: I de Son Moix ha de fer la seva feina. Tothom hi ha d'anar en massa.
0: Sí. Nen, jo crec que... Bé,
1: nosaltres, des d'aquí, des de Xiu Xiu, donarem
0: sí,
1: suport.
0: Sí, fàcil, sempre. Les entrades, la pàgina oficial de la federació, i en queden poquetes, però n'hi ha, i s'ha d'omplir. Bé, Mariona Queta, Lucía Corrales i Patri Guijarro seran allà. Per cert, hi ha Fanzone, que això també està xulo, que s'ha traslladat tot a altres punts, en aquest cas en el passeig d'Esborn. Fanzone és avui
1: per mirar el partit.
0: No, és una zona de jocs, de coses diferents, d'entreteniment, entrenament, hi ha campes de futbol, hi ha per fer, per I jugar a play, tot ambientat, sí, en esbord.
2: Ja vull jugar a play.
1: Mare meva.
0: Jo he vist imatges i està molt xulo. Hi ha les copes, copes que han guanyat per fer fotos. Això
1: organitza la federació.
0: L'espanyola, sí. Però darrere tot això hi ha la federació de futbol de les Illes Balears, que en el seu centenari, enguany fan 100 anys, han lluitat per dur aquest partit. Vull dir, també enhorabona a la federació des d'aquí, perquè...
1: Si és que els homes millors són tots.
0: Una feinada. Avui i demà, aquesta fan zone, de 11 a 2 i de, ja, 5, i de 5 a 9, ara l'estan tancant el xiringuito, però demà ja torna
1: no
0: a mi.
1: No poden tenir una hora obert per en Xavi.
2: Clar, ja,
0: és que no t'agafo, i hauràs d'anar de matí.
2: Escolta, que vegin 15 minuts per jugar amb poques a play i veus trofeus.
0: No ho fan directe, no des d'allà, demà.
1: Ah, que bona.
2: Escolta,
0: fan zone, en com ho està visquent la gent.
2: Jo sí, és una manera de viure això?
1: Sí, és una manera de jugar a play. Jo,
0: és que molt veig allà.
2: A mi que només tenen un joc, que dius futbol.
0: Clar, dius això. Sí, segurament.
1: Ardamos, però.
2: Sí. Clar, t'imagines? Sí,
0: o sigui, no ho sé, no.
1: Existeix FIFA de...
0: Clar, sí, sí. Això fa molt d'anys, eh? Sí, sí. O sigui, tu pots triar...
1: Jo què sé, no.
0: T'imagines que no.
1: No, però has de dir, no me sorprèn res ja en aquestes alçades.
0: No, sí, sí, sí. No, ara ja sí. Es veu que ja... Bé, falten cosetes, però a poc a poc. I precisament, una de les coses que fa que continua aquest creixement és quan la gent hi va i veu el que és i veu bé, el que és, tampoc agrada anar al futbol, tampoc agrada anar a l'esport, després triarà, a la millor dius, ah, pues, que a mi no m'agrada anar a veure un esdeveniment esportiu i ja està, i no, no hi vaig.
1: Però si és bon joc,
0: sol sorprendre,
1: si
0: i,
1: és espectacle, sí, és a dir... Sí.
0: Demà Fantàstic. És una ocasió i és divendres, no fa tanta calor les 9 ja.
1: Planàs, Marta.
2: Vas a futbol, bé, vas fer quan piques qualque cosa abans, o després...
0: Això està ideal també, perquè ja som mos ja i el bar oficial, que està superbé. Segur que munten alguna, aquí, no sé, te sé lo de la fan zone, demà hi haurà ambientat segur de prèvia,
1: tu,
0: també, música...
1: Ah, no, anava a dir qui vas, però no hi vas a fer feina.
0: Jo vaig a fer feina, a les 7:30 mos hi posarem, els postres en joc, ja també... Pràcticament, ens vam acomiadar els postres en joc amb les retransmissions de Mallorca.
1: Ah, per cert, dissabte...
2: Putrum.
1: Els companys d'esports fan un dinar.
0: No diguis on, que això hi haurà xiu-xius en aquest
1: però,
0: dinar.
1: Però, Ivan, és aquí, esports, ràdio i televisió celebren la fi de la temporada de Lliga.
0: Fan por aquest dinar, fan por.
2: Sí. Sí. Són
1: 20 i pico companys que hi van.
0: Sí. Convocatòria 26. Ens hem passat d'un, perquè som, normalment les convocatòries són 25.
1: Mare meva, passava molt bé. Hem
0: de celebrar, ha fet una feinada, sí, la que haurem de polir i li posarem la cirereta demà.
1: Que vagi molt bé demà i passat.
0: Gràcies.
1: I bones vacances.
0: Tothom que ens escolti a partir de les 7:30 i si no, faig joc en Ràdio 2 amb vosaltres.
2: Que vagin tornant, un ping-pong. Sí.
0: Gràcies, companys.
1: A tu, Marta, tot una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest divendres, després de molts de dies d'estabilitat, avui tenim canvis perquè han començat el dia amb vent, vent del nord i nord-est moderat, que això sí pot deixar intervals de vent fort localment, amb ratxes de fins a 60 o 70 km per hora. De fet, en aquests moments hi ha actius els avisos grocs arreu de les Balears per mala mà, així que precaució avui. Pel que fa al cel, estarà poc ennigulat, això sí, amb la possibilitat d'algunes precipitacions. Efectius dels bombers de Mallorca han fet feina durant tota la matinada a l'incendi d'una nau al polígon de Binissalem. El foc es troba sota control, però els problemes per accedir durant tot el dia d'ahir a l'interior de l'edifici, on el sostre ha col·lapsat, n'han dificultat l'extinció. A banda de la nau, on ha començat l'incendi, tres més se'n varen veure afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses. Xisco Caimari, tècnic de Bombers de Mallorca, explicava ahir vespre les dificultats per accedir a la nau.
2: Com que la coberta va cedir, diguem, tenim el foc de l'incendi la tenim just a baix de la coberta, i fins que no podem accedir aquí de dins no donem per extingit. Després hem d'esperar també que vengui la tècnica municipal de l'Ajuntament i anar assegurant les altres naus, menys si poden tenir accés o no.
1: Pendents, per tant, de l'evolució de l'incendi en un vespre que ens deixa també un accident de trànsit a Eivissa amb dos ferits greus. Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. En total hi ha 5 ferits, dos d'ells greus, que han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles. I la crisi de l'habitatge i la situació administrativa irregular continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca. Així ho detalla la memòria 2025 de Càritas, que detalla que gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat, un 50%, comparteixen habitatge amb altres famílies o persones, mentre que gairebé 6 de cada 10 es troben en situació irregular. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, adverteix que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral.
3: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global col·lectiva.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat a Palma una nova manifestació contra la massificació turística. Serà dia 26 de juliol. Jaume Pujol, portaveu de la plataforma, explica que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social.
4: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè tenim que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer, perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que s'aprenguin mesures contra la turistificació i, sobretot, de créixer i posar la vida de residents en el centre.
1: El lema d'aquesta concentració serà Mallorca al límit. I de la crònica judicial hi ha novetats amb el cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i també a diverses entitats bancàries informació dels moviments dels comptes del PSOE i del PSC. El magistrat atén la petició de la Guàrdia Civil i reclama la informació tributària i financera dels anys 2024 i 2025. Els agents investiguen si es va pagar en fons del partit les suposades maniobres per boicotejar causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Ampliam aquestes i altres qüestions a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

Abans de segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i avui toca entrevista Xiu Xiu. I avui, Jordi Suárez visita la signatura de merchandising de Ossifar.

0: A veure, amb el col ràpid, vos faig una entrevista després, perquè veig que anau molt ocupats, vos esperàveu... Vos esperàveu tanta gent, avui?
1: La veritat és que no, anem de sorpresa en sorpresa. Sempre que fem una convocatòria està ple de gom a gom i... Bé, al·lucinant. Per nosaltres, al·lucinant.
0: Clar, com està sent la rebuda després de tant d'anys? Esperàveu tot això que està passant?
2: Empleem sempre la mateixa frase, bàsicament molt emocionant, realment és així. Estàvem acostumats quan rodàvem cada any, anàvem de pobles, bon pobles, tothom se portava molt bé, molt de carinyo, molta afició a les nostres cançons i tal. Després de 30 anys han passat moltíssimes coses, han passat sobretot molt d'anys. Sí. I nosaltres no som exactament els mateixos. I mos invadeix això, bàsicament, aquest reconeixement, el carinyo, molt emocionant.
0: Heu hagut d'entrenar la firma? Heu hagut de recuperar tot això?
1: Bé, no, la veritat és que...
2: És una cabronada, sí.
1: Acostumats a firmar lletres. Però no, bé, mira, no és que no va falta. Estem sobrepassats. I això és una meravella. Vamos.
0: A veure... Se suposava que el Dinca era el darrer. Ara en tenim dos més. Seran aquests els darrers o encara n'hi haurà?
1: Ocupes de la gent. Sí, perquè nosaltres només feien comptes de fer el concert Dinca. Només. Era una tornada per una vegada només. I que hi havia gent que no havia pogut anar i tal i qual. I bé, farem un altre, però un any després.

0: Jazz i en Llàtzer Méndez. Perdoneu, mai se dice el seu nom, però en Lluís i en Llàtzer, de Dosifar, que són un crac. Jordi, com ha anat aquesta entrevista? Per
1: molt bé,
0: favor.
1: És que són un cracs, tu ho has dit.
0: És que, a més, són molt bons d'entrevistar.
1: Són molt
0: simpàtics.
2: Són supersimpàtics.
1: Molt naturals i molt... Sí. molt... Clar, jo m'he trecat...
0: On has d'anar, mem?
1: En es... a un centre comercial, Estall Anglès.
0: D'acord, ah.
1: Estall Anglès. I res, he arribat jo un poc prest... I ja està ja tot col·locat, camisetes, gorres, dies... Man, que res.
2: No, que està, està una molt bona broma.
0: Està en anglès.
1: Està, molt bona broma. Se
2: no,
1: broma.
2: Sí, està boníssima. Bé, però no digues.
0: Què hi havia allà?
1: Idò, està... hi havia camisetes, gorres, dies, vinils i una gentada.
0: Ah, una sí, gentada. Ja aproximadament quanta gent?
2: Un centenar.
1: Més o manco.
2: Déu-n'hi-do.
0: O més. O sigui, més de 100.
1: S'ha anat atracant gent. Sí, ja just arribaven de començar gent. Devia haver més de 50 persones sí. fent coa. Mm. Que deia, bé, anirem tranquils. No, no, una gentada...
0: I és guapa la signatura, la firma d'en Lluís i en Llàtzer.
1: Són firmes.
0: I se pregunta...
1: Tu vas allà en poc temps i fas un... el que sigui.
2: LL.
1: No?
0: D'acord, però firmaven ells com a persones individuals o tots dos posaven Ossifar, és que clar, com ho fan, això?
1: O jo crec que...
2: És molt bona pregunta.
0: Ja, sí. Tio, és que
1: no m'he fixat tant,
0: tant
1: però diria
2: que
1: si cadascú...
2: Perquè si un més que l'altre...
0: Eh?
2: Res.
1: No crec que t'agradi un més
2: ja,
1: que l'altre.
2: Ja, Ossifar són un.
1: Són un.
0: Clar, no hi ha un sense l'altre.
1: No ho puc confirmar 100%, però sí que diria que passava un i passava l'altre i firmava cadascú per el seu compte.
2: Clar.
0: I tu te n'has enduit res. Bé, jo... no m'ho diguis. No m'ho diguis. Dim-ho després. Mantenim ajustants.
1: D'acord, d'acord.
0: De moment veig que has compregut mans buides.
1: Sí, és així. He compregut completament. És que hi havia molta gent, molt feien cor, molt prest. Escoltau. Vinga, no, és que clar, sou els primers de la cor. Quant de temps fa que esperau?
3: Jo duc de les 5, 5 i poc, aquí.
1: Clar, primera de la cor, te consideres fan número 1, que és la primera que ha arribat?
3: Hombre, me considero molt, molt fan, molt fan, molt fan.
1: Tu d'on ets? Ets d'aquí, de Palma?
3: No, jo som de Bunyola.
1: I has vengut a posta?
3: De sa feina, que he acabat a les 3, he vengut aquí. Perquè me quedi jo fins tan tard, és perquè una cosa que val molt la pena.
1: I què vols aconseguir? Ja tens la camiseta, el disc i tot, o compraràs qualque cosa més?
3: Hombre, jo vull que m'afirmin i tenir record de estar amb ells un poquet.
1: Perquè tu, Ossifar, quan ho descobreixes? No sé si ho posaven a cada vostre...
3: Hombre, jo me record, de fet, mon pare va ser que va començar a escoltar i jo de tot d'una no me feia molta de gràcia. I jo li deia, no sé com no estàs empagaït d'escoltar això. Ah, després, des cap dels anys, me va acabar agradant i ara, inolvidable.
1: A veure, som les 6 menys 10, quan fa que esperau que sou els primers ja?
4: Nosaltres deu fer mitja horeta.
5: Sí,
4: ve a les 5 i quart.
1: Teníeu pressa, teníeu ganes de veure'ls?
4: No pressant, però les ganes hi són, estem tranquils.
1: Veig que veniu en família, sou tots fans, veniu, feis pla familiar.
4: Sí. La veritat que de petits els hi van posar i els hi va agradar, estic por de música.
1: Clar, com heu viscut ara la tornada després de tant d'anys? Haurà estat una passada.
5: Brutal.
4: Fantàstic.
5: Brutal. Me va encantar.
1: Vareu ja anar a Inca.
5: Vam anar a Inca, vàrem estar a primera fila, vàrem sortir molt de pit per la televisió, quan vàrem fer el concert, molt xulo.
1: I per Sant Fusterer teniu entrades?
5: Sí.
4: Ella, la capatàs, la filla, va ser la primera que va dir de comprar les entrades.
2: Déu-n'hi-do.
0: Que guapo, això, ha anat en família, la gent.
1: No, no, la gent.
0: Manco una Coloma, que no...
1: Una Coloma, no.
0: Que ha sortit de la feina i ha anat directe.
1: Exacte.
0: Per tant, una Coloma, bé, la que xerrava, que després se diu que no en Coloma, de Bunyola.
1: De Bunyola.
0: De Bunyola, Xavi.
2: Com tu.
0: Com jo.
2: Que bé.
1: Molt bé, Inés.
0: Gràcies.
1: Idò, sí, la gent, clar, començava a les 6, la firma de disc, i a les 5 i mitja, 5 i quart, ja hi havia gent esperant.
0: És que són estrelles.
2: Una... No, però totalment, però m'agradaria molt l'atenció que siguin tan fans. És
0: i tota la família.
2: Hi ha un moviment
1: sí,
2: fandom molt interessant.
1: Sí, he de dir que hi havia molta gent de... O sigui, moltes edats. Hi havia gent més gran, nens petits... O sigui, de tot. Molta gent jove, també, de 20 anys, de la meva edat. Vull dir, que si fares intergeneracional.
2: Totalment.
0: Totalment.
1: Mm-hmm. Però bé, en seguit...
0: Tu on te'n saps cap, d'Ossifar?
1: Jo me'n sé moltes d'Ossifar.
0: A veure, mem.
1: Jo, mira, se d'en Indiana Pons.
0: Molt bé.
2: És que, per exemple, Vacaciones en Mallorca només a Spotify té 215.000 reproduccions. I perquè siguin conscients que són cançons...
1: Sí, i sento un grup que tampoc és molt de... O sigui, que molta gent tindrà discs.
2: Clar,
1: i
2: clar,
1: els haurà posat a casa tota sa vida. O sigui,
2: sí, sí.
1: És un grup de tota sa vida.
2: Exactament.
1: Que te posaven a casa quan eres petit i que te dura fins ara i te'n vas a una firma de discs en estall anglès un dijous. O sigui, això és així, és preciós.
0: I que t'han contat més, ets o si far?
1: Ho escoltam. Va, vareu a Menorca fa poc. Què feis quan aneu a Menorca?
6: Nosaltres a Menorca els hem agraït bàsicament una cosa, i és que quan estàvem encara en actiu, per dir-ho de qualque manera, els anys 90, varen fer dues actuacions allà i ens van rebre tant de carinyo o més que a qualsevol poble de Mallorca, cosa que no ens esperàvem. I això ha estat el motiu de perquè, bueno, hem atès aquesta petició de fer un únic concert allà. El que deia en Lluís de que s'ocupa del públic, nosaltres el que vàrem assegurar és que no entraríem en gira. És a dir, nosaltres el que no farem serà... No, fem un concert d'ensany, si en fem un altre menor que serà un únic ensany, i no entrarem mai en gira i això s'acabarà. És a dir, no estem... No volem prendre's pel a ningú, és a dir...
1: Aprofitau per comprar formatge?
7: A Menorca, i tant, hombre, claro, per favor.
6: No, però en el Lluís li fa molt de dos peus i ja pareixia que el duíem incorporat.
1: Bé, doncs, moltes gràcies i molta sort, que vagi bé, que ho aguanteu.
7: Ei, gràcies, moltes gràcies.
8: Yo tengo una amiga que vive en el costado y hoy por la mañana le he preguntado y que no ha de...

0: Tengari, Echera Tengari.
1: Home, jo, vols jur que he rigut. M'ho he passat beníssim amb aquesta cançó. Feia molt de temps que no l'escoltava.
2: Sí.
1: Que bons, són boníssims.
3: Són fantàstics.
1: Sí, molt. Però hem de recuperar una mica més. Sí. En aquest programa tant...
2: Iremos en Gomila.
1: Que bo. I després se torna a la sort Tomaseta.
2: Ah, sí.
1: Que és boníssim.
2: Boníssim.
3: No hi va usar Inco, voltros.
2: No. Un rap.
0: És un peix.
2: El xerat d'en Gori.
1: Bé, ja està, Jordi, digues, perdona.
3: No hi va usar Inco.
2: No.
1: Fèiem feina nosaltres.
2: Sí.
1: Ah, no, era un dissabte.
3: No, era... Ah, no ho sé.
2: Tu hi vas anar?
3: Vos ja m'he fet la pregunta per dir que jo hi vaig anar, Inca.
1: Ah!
3: Jo hi vaig a ser, va ser espectacular.
1: Espectacular, eh?
3: Clar, és que jo vaig dir, no podem perdre l'oportunitat. O sigui, pareixia que eres
1: d'aquí.
3: Jo vaig dir, mem, jo no, o sigui, he de poder dir que he anat a Ossifà en directe. Uh-huh. Qualque dia en la meva vida hi vaig anar.
1: I va passar una cosa, no, perquè nosaltres els vàrem entrevistar els dijous, és a dir, eren 3 dies abans d'aquest gran concert, i va passar una cosa meravellosa, que és una de les coses que de la ràdio, que té, entre nosaltres li dèiem la màgia de la ràdio, i és que Joan Miquel Oliver va telefonar i va entrar en directe en el programa per demanar en el Ossifà que els hi guardés una entrada perquè s'havien exhaurit.
2: I ell van contestar que no.
1: Que no. Va dir que ho arreglarien.
2: Sí, però...
1: I ho van arreglar perquè vaig veure Instant Stories d'en Joan Miquel Oliver.
2: Veus. No, però a veure que en Lluís i en Llatza han contactat amb ells moltes vegades. Són, la veritat, que un 10. I és veritat que varen dir que només hi hauria un concert. Ara, clar, s'ha estirat una mica la cosa, però sí que és veritat que en Llatza tornava a dir no entrarem en gira.
3: Home, és que jo crec que ja no estan per fer una gira i fer tant de concerts, és que implica moltes coses una gira. Jo crec que faran concertets... Si no són aquests dos darrers, potser 2027 en faran un mes.
1: Sí, concerts a petició. Realment, si
2: com a Menorca, han explicat que a petició. Bé, Jordi, no has agafat qualque camiseta, qualque gorra, o qualque vinil?
3: M'hauria agradat, però he anat a fer feina.
1: Jordi, no
2: excusa. I que has trobat més, mem?
3: Idò, hi havia gent... N'hi ha hagut un que duia... M'ha contat que duia un vinil... que era com molt exclusiu i que volia que els hi firmessin i que fliparien. Bé, una passada.
2: Sí.
3: Després n'hi ha hagut una altra que els hi ha regalat un dibuix i era com un dibuix fet per un artista. No m'ha pogut comptar perquè tenia pressa.
2: Bé, mos ho contes tu ara.
3: Els hi ha regalat un dibuix preciós també. O sigui, la gent molt, molt implicada, la gent, amb mos hi fa.
4: Hombre, jo quan van anunciar des de l'any passat no m'ho podria ni creure. I tot d'una van comprar les entrades perquè també faran volar que no veis.
5: I per Sant Fusteret també en tenim?
4: Per Sant Fusteret ja m'han deixat tirada. Jo puc anar tota sola. Ah, bueno.
5: O sigui, que tens entrada...
4: No tinc entrada. Però la que va venir jo l'any passat no volen venir i jo venir tota sola.
5: Bé, està bé anar tot sola a un concert. Ho hem de reivindicar això més, no trobes?
4: Ja, però ja venir tota sola d'un concert, no sé.
6: Hombre, o si fals o no si fals, aquí t'ho vull dir. O sigui, ja que tenim unes estrelles aquí de nivell internacional o el manco de nivell balear, han de venir a recolzar. Jo m'ho pensava que trobaria gent, però no sabia si tanta. Però bueno, ja està bé que hi hagi gent que faci com.
5: Què vens a cercar avui? A més de sa firma, has comprat, tens camiseta, gorra, el pack complet...
6: No, duc un disco de vinil que no n'hi ha molts, editats d'ells, més després les tires del còmic, que les ha fet a Sant Pau, que m'agrada molt, està tot a recull i tot això, en Pau i jo som amics des de fa molt de temps, i a lo millor no el disc m'ho agafaré, però encara no ho sé, estic pensant.
5: Jo crec que ells, si els dius si t'ho estàs pensant, jo crec que t'acabaran com... T'acabaran dient que te'l compris.
6: Hombre, supos que sí, però ja te dic, el disco que duc és vera que és raro, eh? O sigui, que els agradarà veure-ho, perquè no n'hi ha molts en el mercat.
5: I què tal, tu, com arribes a Ossifà? No sé si a KTV s'ha escoltat molt o va ser una cosa personal.
6: Això va ser culpa de mon pare, com tantes coses d'aquestes, que mos va d'un casset gravat en el cotxe i res, va estar durant molt de temps.
5: També vols dir,
2: això,
5: a veure, molts diuen, això era mon pare que me posava de petit. També hem d'escoltar les lletres i dir...
2: Sí.
5: Eren altres temps.
2: Mon pare també les cantava.
1: T'imagines que d'una vergini de veres.
2: Doncs recordes que és el xerat d'en Gori? Jo no sé si és Ossifar o és una dita popular, però mon pare ho deia molt.
1: Jo me'n recordo sentir esa de rap és un peix. Jo m'he pensat, però està molt ben aconseguit això, aquest doble sentit.
2: Sí, home, són un tamacles. Puja aquesta, Lluís, puja-la. Fins que seguiries per candivar la pi.

0: Al veure que són dos rombos, aquestes lletres.
1: Vos en recordeu de quan varen venir en el Llats i en Lluís? Els varen fer recitar aquesta lletra.
0: Sí.
1: I de la Montpep, de Sassini, i explicaven que era precisament això d'un home que feia jornaler, que quan anava a Serenal, de Marmotorino, anava a cercar... Cercant pot de gresca.
0: Molt bé.
2: Molt bé. També hi havia una dona que comentava això, que li havien deixat tota sola.
0: Sí, això, una Coloma.
2: Hem de reivindicar anar a un concert tot sol.
1: Sí. És vera?
2: No, jo hem d'anar.
1: Jo he anat mai a un concert tot sol?
2: No.
0: Jo sí, jo sí. Jo sí, que bona. M'acabo de recordar, però era un teatre.
2: Clar, és diferent, perquè estàs segur.
0: No, no, no havia d'estar dreta.
1: I de qui eres?
0: Perdona, dos, no ho diré.
1: Per què no?
0: No ho diré, perquè si vaig anar totes hores per qualque cosa. Perquè ni... eren tan dolents
2: era
0: que no...
2: Era un guilty pleasure.
1: No, no hi ha guilty
0: pleasures. Mira, m'estic posant verma ara mateix.
1: No hi ha guilty pleasures musicals. Ai,
0: no, no,
1: Ines, mira, jo crec que
0: no,
1: així...
0: Que no, no, diré,
1: no, no, no, ara és molt seriós aquest
0: no
1: tema.
0: Diré.
2: Però si no
1: si
2: ho veus sobre nosaltres.
1: Teu espai, i trobo que és molt necessari que facem aquest tipus de confessió en directe, perquè hi ha molta de gent que se sentirà
0: no
1: agombolada
0: tenc,
1: per les teves paraules.
0: No tens secrets amb Balears, amb els nostres oients, ni amb altres. Però això me perjudica com a persona dir a quin concert vaig anar tota sola. Perquè... És una música que és tan nefasta que ningú me va voler acompanyar.
1: Però nefasta per als altres.
0: Jo ara, amb els anys, penso, Inés, com vares poder fer això?
1: Però, man, Inés, m'està imaginant que vares anar a un concert de diabòlic, en què feien rituals satànics allà
0: no,
1: damunt.
0: No, no, era un estil de música que jo avui en dia ja no escolt, però no era l'estil, sinó també era el cantant, que dius.
1: Ah, t'agradaves cantant?
0: No.
1: Hem de començar per aquí.
0: No, no, és igual.
1: Mentiga-ho, Ina.
2: No és un grup local.
1: Ina, s'estan pagaint, s'estan pagaint molt.
2: Jo només vull saber si és un grup local.
0: No, no local.
2: Val, ja està.
1: Bé, va ser...
0: Espanyol.
1: Ah, ja sé qui és.
0: Qui?
1: No ho sé, no ho sé.
0: Bé, no xerrant d'això, xerrant d'Ocifar i d'Espúblic d'Ocifar.
2: Xerrant d'Ocifar i d'Espúblic d'Ocifar, que és completament intergeneracional. Les coses com són. De res de la cor, esperàveu tanta cor, per aquí, per Ocifar.
3: Què?
2: Esperàveu tanta cor, avui?
3: No.
2: No. A veure, i vosaltres, quines cançons vos sabeu, del grup?
3: Vacaciones a Mallorca, Batman, Força i Lleia Civil, Dalí Sobos... De Chimbom.
2: I on les escoltau, les cançons? On les escoltau?
3: En el mòbil, en els vinils i en els discos.
2: Que us ho han ensenyat, els papais i la mamà?
3: Sí.
2: Molt bé, a veure, vosaltres me cantaríeu qualque cançó per hi vetre ràdio junts? Quina vot sabeu?
3: Se passejar!

0: Per favor, per favor, bons. Que monos.
1: A mi m'ha compensat anar fins allà, però aquest moment...
0: Però una ferrada tan forta en aquests nins...
1: Increïbles.
0: Que mos anaven... han cantat tan bé, o sigui, far, per favor.
1: I anaven coordinadíssims, eh? Jo crec que poden, sí. Se poden presentar a qualque concurs,
0: Batman.
1: Eh?
2: Home, si ens pugen. Si ens pugen a l'escenari, amb els i far, serà un espectacle digne de veure.
0: Que bé.
1: Boníssim. Sa mare reia.
0: Home, i tant. I després, quan... Me cauria sa baba.
1: Sa mare se xapava.
2: Ben orgullosa.
0: Que divertit.
1: Per la ràdio cantant.
0: Que divertit, que divertit tenir infants així, tenir una família així. Mhm. Què més has fet, Jordi? Qualque sorpresa més?
1: Poqueta cosa.
2: No has cantat?
3: Coneixent Ossi Far un poc de tota la vida i ja vaig anar al concert de l'any passat i sempre ha estat un grup que ja m'ha agradat molt perquè sempre és ben nostre i ara que tenim l'oportunitat nosaltres d'aquí no el vam poder veure en el seu estat original, ara que tornen i aprofitant el màxim.
1: Clar, com va ser quan anuncien el concert? No vos ho vau pensar, supòs?
4: No, gent ni mi, que vam dir, venga, no fos cosa amb els que anem sense entrada, de bones de primeres.
1: I ara jo te veig amb dues camisetes, que anau una camiseta. Cadascú té una camiseta que anau a cercar sa firma, no?
4: Sí.
1: Comprareu qualque cosa més?
4: Sí, som... Possiblement, bé, ja ho veurem si mos animem.
5: Soy el

0: Vinga, Jordi, canta, avui només te falta això.
1: Ja ja han cantat tots.
2: Albert.
1: Ja he aconseguit que uns nins canten.
3: Ha estat una cosa preciosa, ha estat molt tant.
0: Enhorabona, Jordi, per aquest reportatge, mos ha encantat.
1: Molt bé, a mi també, m'he passat molt bé.
0: Sí, sí. Cosa...
1: ells han estat molt simpàtics. Lo poc que he pogut xerrar amb ells, molt simpàtics.
3: Sempre s'apresten a tot.
0: I me diuen per l'auricular que la cosa no ha acabat aquí.

0: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Calor.
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu Xiu, el xiu xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Hoy fue.

0: programa Xiu-Xiu en sa companyia d'Oci Far, encara que sigui a distància, perquè avui en Jordi ets anat a veure la seva signatura de... Com és la paraula? Signatura de
1: merchandatge.
0: Exacte, no m'ha sortit ara la paraula. En Jordi ha anat en estall anglès a un centre comercial on s'ha concentrat moltíssima de gent, moltíssims de fans intergeneracional. Ha estat fantàstic escoltar aquests nins que mos cantaven la cançó Pet Man, que els hi feia molta gràcia, Jordi. Però la cosa no acaba aquí, perquè què més has fet?
1: Home, tocava qüestionar-hi xiu-xiu i avui es VIP serà el públic d'Oci Far, perquè hem passat molt bona estona amb ells, perquè m'han caigut molt bé, han estat molt simpàtics, i això ja m'abasta a mi, ja els considero persones VIPs, per ser allà. I, clar, a una coa per veure els vostres ídols se creen molt de vincles.
0: Això és vera. És
2: el que tu dius.
0: Això és vera. S'espera, crea vincles.
1: Així que jo els he fet el qüestionari xiu-xiu, he anat a comprovar qui era la persona que en sabia més d'Oci Far. Però vosaltres també jugareu.
2: Aquí, ah, sí?
1: Des de l'estudi,
2: ah, sí?
1: També
2: molt
1: jugareu.
2: Bé, molt bé,
1: jo vos faré les preguntes, contestau i després veurem què ha dit el públic.
0: Va, endavant, d'acord.
1: Així que la primera pregunta que els he fet és: quin és el títol de la nova cançó que han publicat?
0: Ja la sé.
1: Enguany.
0: Mac. Ai. Ja la sé. Tu no la saps?
2: No.
0: Ah.
2: És que no hi ha Inés.
1: Vinga, Inés.
0: La dic.
1: La pot dir.
0: Se diu No m'agrada el reggaeton.
3: No m'agrada el reggaeton.
4: No m'agrada el reggaeton.
5: Sí, no m'agrada el reggaeton.
6: No m'agrada el reggaeton.
7: No m'agrada el reggaeton.
1: Olé, aquí tot, exacte, aquí.
2: És a dir,
0: resposta correcta.
2: Per l'amor de Déu, pot aturar, per favor, de fer befa i d'aprendre d'una vegada a guanyar? No sap perdre.
0: Mira qui xerra.
2: No,
0: però és
2: que no sap perdre.
0: Xerra.
2: I no és que no sàpigues perdre, és que a més no sap guanyar, és que no en tens ni idea.
0: Però què dius?
2: L'altre dia, sàpigueu què va fer, Inés? Va fer... Va encertar una... Tu t'ho has de fer això? Sense presentador en programa.
0: La veritat és que no.
1: Bé, jo he començat també per lo fàcil. Vull dir, si vas a la coa del merchandatge d'Oci Far i no saps quina és la cançó que han tret fa una setmana, no et digne d'estar en aquella coa.
0: També ho era, Jordi.
1: Però la gent ho ha sabut.
2: Sí.
1: Per tant, no els ho podem culpar. Tu no has anat a la coa del merchandatge, Xavi.
2: No,
1: per
2: però
1: tant,
2: hauria de saber.
0: Però ha perdut, ha perdut.
2: Torna-m'hi.
0: És que se li posi una cara de ràbia.
2: Toma, son nina, no sé guanyar.
1: Voleu que ho deixem aquí? I...
0: No, en Xavi necessita encertar tanta pregunta.
2: Necessita refer el meu ego.
1: No, aquí no guanya ningú, és un
2: aquí guanyaré jo.
1: És un joc per passar-ho bé i ja està, no per competir, company. Ja
2: està. En Jordi, fora pau.
1: Ja està, ara he tret el meu... la sang del monitor.
2: De monitor, talment.
1: Vinga, no, ja està.
2: Vinga, va.
1: Vinga, següent pregunta. Quin d'aquests discs no és d'Oci Far? Mm-hmm. En Gori Cooper té morenes, Dali Sabes, un ase dins la piscina o a pixar i jeure.
0: Ah, ja ho sé.
1: Quin d'aquests no és d'Oci Far?
0: Un ase dins la piscina.
1: Efectivament, però anem a veure què ha contestat.
0: Ah, toma!
1: Volen que ha contestat la resta.
6: Ase dins la piscina. No, però hi ha una cançó que tracta d'un ase, també, l'Hector.
8: Sí, s'ha de ser petxino.
9: Pues la veritat que hauré de tirar un triple, el primer de tots, per exemple.
1: Has de saltar dins la piscina, no, del Cifar.
10: Un ase dins la piscina.
11: Un ase dins la piscina.
0: Has apuntat el punt, per jo també, Jordi.
2: Molt bé, molt bé.
1: Puc apuntar, però és bastant obvi.
0: 2-0. 2-0.
2: A les 9 i 31 minuts de la radiodifusió seria la Siri, 31 minuts. Estau sent conscients? No, no, això és així. De com ni nens Mateu, és impossible... És a dir, quan teniu companya com ella, no sap guanyar, no sap perdre, però bé, continua, no passa res.
0: Estau sent conscients de que en Xavi Oliver no li agrada gens perdre, ni tan sols, amb un absurd joc sobre Oci Far.
2: Però no sé si és millor, perdre o guanyar, sempre perdre o sempre guanyar.
0: Jo sé guanyar perquè...
2: Sí, toma ja,
0: I tu, que fas una geneiada, perquè he encertat dues preguntes.
2: Estic fent evident el que està passant en aquesta taula.
0: Sí, sí. Jordi,
1: hem acabat?
2: Sí.
1: Podem continuar?

0: Sí, jo diria sa A.
1: Jo diria sa darrera, si torn de 8.
2: No, no, sa darrera, sa darrera.
3: Xavi, ratifica.
1: Un carro de terra no va a
0: guerra. Teniu raó, sa, sa.
3: Comprovam.
1: T'ha dit sa darrera.
3: Bé, no m'obre primer que han dit la resta.
4: Si torn de 8, qual que dia?
5: No sé. Si
1: torn de 8, qual que dia?
6: Hòstia, ajuda'm, vinga, va.
7: Si torn de 8, qual que dia?
1: Qui és l'absoluta guanyadora del concurs d'avui?
0: Mireu, jo, arribats en aquest punt, diré que efectivament la guanyadora és na Inés. M'ha parat fantàstic. I,
1: el fet, Inés, recordes.
0: Jo no donaré la mà, com que dir que estic supercontent i orgullós de que estiguis tan feliç. Mos
1: han donat la mà de bon de veres.
3: Però, a veure...
0: No, no, les coses són com són. En Inés m'ha guanyat, ha estat incontestable la victòria. Per tant, gràcies per deixar-me participar.
1: No importa, te poris tan seriós.
3: Però no passa res. Si fem un test... Vols que demà fem un test de la Ludwig Band? Sí. Que tu t'agrada i així ho encertaràs tot.
0: Passa. És broma, evidentment.
3: O tu, ja està, si tu haguessis anat en el marxandatge t'haguessin tret de fora,
0: però
3: no tenia
0: sí,
3: idea.
0: No
3: passa
0: no.
3: Res, però
0: no
3: bé, ja està, no t'han de saber reconèixer.
1: A mi m'ho estic sorprenent jo mateixa, t'he de dir.
0: Home, tens pipella, ho fas bé, en sap molt.
1: Té molta pipella.
3: Hauràs d'anar a Sant Fusteret.
1: Sí, a veure.
3: Vegem com va la cosa. Vinga, darrera pregunta que és... Quants anys va estar Ossifà sense actuar en directe abans de retorn a Inca, el 2025?
1: Jo diré...
3: Quants anys van estar fora?
1: Digue-ho tu, Xavi, primer.
0: Jo diré 9. Em diré 9
3: anys.
1: Què dius? 26.
3: 26?
1: Sí.
3: Mem, escolta'm, què en penses, la gent?
1: Un moment, com era la pregunta?
3: Quant d'anys va estar, o sigui, fa, sense actuar en directe abans del seu retorn al 2025?
1: Sí, jo diré 26. Són massa.
0: No, pot ser, pot ser.
1: No,
0: jo en diré 9,
1: 26,
0: que...
1: 26.
0: Jo en diré 9, no ho sé per què.
3: A veure
1: no,
3: què
1: dius?
3: A veure què en penses, la gent.
0: A mi, però no invalidis les meves respostes. Manco, dona'm una mica de marge.
4: Venga. Crec que des de 1999.
8: Varen fer el concert... No, què dius? I jo te vaig veure en el 90 i pico a Sant Anyí.
4: No ho sé, no me'n record. 28.
7: Jo vam fer el darrer, quan vam fer l'homenatge, que va ser 2001 a 2002.
1: No diré res. Ja no diré res pus. Jordi, digue-ho tu.
3: No, jo aquí...
1: Tu ets avui ets l'àrbit, ets el moderador d'aquesta...
3: Sí, passa que hi ha un problema. És que jo tampoc ho he acabat d'aclarir.
1: Però
3: quin any
1: 20,
3: era exactament.
1: Més de 20 segur.
3: Més de 20 segur. O sigui, si qualcú s'ha trecat
1: no,
3: més...
1: No, no, com d'en Xavi.
3: Si qualcú s'ha trecat més...
0: No, no, mira, ara passarà una cosa i és que ara, Inés, donaré una dada que segurament no sabies. El darrer concert abans d'Inca va ser a la plaça Major. S'any. No el tenim gaire clar.
1: Més de 20,
0: Xavi. Això m'ho ha dit l'apuntador, que és tècnic en Lluís Fortesa, però bé, tampoc tenim gaire més. No m'està sortint bé, avui. És igual.
3: Veritat,
1: ja està.
0: Ara falta un efecte de grill, de cri. Men, per favor, i que m'acabeu de destrossar i m'aniré que meva ja.
1: Gràcies.
0: Ja.
3: Les informacions són contradictòries, però entre el 97 i el 2001-2002.
1: Molt bé.
3: Per allà està. O sigui que 20 i pocs anys...
1: Està bé, més de 20.
3: Més de 20, Nina s'ha trecat més.
0: Qui ha guanyat, per tant?
3: Home, jo crec que ha estat un 4-0 bastant clar.
0: Quines que em penses d'això?
1: No, que tant de bo la selecció demà faci aquesta...
0: aquest
1: resultat.
0: Aquest
1: banyo. Exacte.
3: I hem de dir que, de sa fila, sa persona que ha encertat absolutament tot i s'ha trecat més, ha estat na Coloma de Bunyola.
1: Ah,
0: molt bé.
1: Perquè és de Bunyola! Ho tenim, o no? Tenim un àudio? Ah, no,
3: no tenim l'àudio.
1: D'acord.
0: Sap
1: per què ha guanyat na Coloma? Perquè és de Bunyola.
3: Exacte.
1: Mare meva. Ets...
3: No, però primera de sacó, ha estat la primera en arribar, la que ha encertat les quatre preguntes, jo crec que la poden declarar la màxima fan d'Ossifà.
0: Sí, jo m'agrada.
1: Així és.
0: Molt bé.
1: Molt bé, ja està. Un aplaudiment per aquest superconcurs.
0: No, Jordi, ara...
3: Un aplaudiment per negar.
0: Ho has fet superbé, moltes gràcies. Està molt interessant.

Participació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.

0: com cada dijous en aquesta hora, tenim en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc Barceló, bon vespre.
1: Què passa? Xiu, xiu, xarel·la.
2: Com està aquest senyor?
0: I a més, avui el tenim a l'estudi i no en el carrer, com normalment.
1: Notau la vibració,
0: no? Què fas aquí? Què fas aquí? Me sent estranya.
1: Mira, estava escoltant que xerrava d'Ocifar i dic... ja estic tardant a arribar a l'estudi per també donar el meu parer, perquè jo he estat seguidor d'Ocifar com gairebé tothom.
0: Tu no? Sabies totes les preguntes del concurs que hem fet?
1: Totes i cada una d'elles.
0: No com en
1: tenia
0: Xavi.
1: Perfectament, em tenia perfectament la ràbia que l'estaves provocant en Xavi, però són del teu equip.
0: Ines. Gràcies.
1: No, passa sempre, a mort.
3: No, tu vas anar Inca?
1: Vaig anar Inca... en s'ànima, sempre.
3: Molt bé.
1: En s'ànima, Jordi. Però, a més, per si teníeu cap dubte de que jo se m'ho pogués escapar cap dada, també he dit, saps què?
0: Què?
1: M'aliaré amb un gran coneixedor d'Ocifar i de tota la música en general, perquè ha animat moltíssimes places. Si vos dic això, qui penseu?
0: Ui, no ho sé.
2: La DJ Maria Patatilla... O Valnou, també, eren grups de...
0: De Maria Bimbolles.
2: De Maria Bimbolles.
0: Sí.
1: Jordi?
4: No ho sé, ja m'has pillat.
1: És mentida, ho sabeu perfectament, perquè acabeu de telefonar a aquesta persona, a més, però...
2: Jo pensava que volia presentar tu.
0: El saludam?
1: El saludam? Sí, el podem saludar, perquè, clar, ara dirà... Què diuen, aquests?
0: Clar, DJ... Juan Campos!
1: Campos!
0: Com estàs, Joan? Com anem?
5: Bon vespre, guapos! Vaja, quasi m'heu insultat i tot. Tenia patatilla, el DJ Cacauet...
1: Sí, sí. No ho sé, no? Tot l'aperitiu, DJ Vermut... No sé de què anaves a... No?
5: Darrerament hi ha cada nom que fa por.
1: Olivetta, faltava... Sí, sí. Trobes que hi ha massa gent que fa por pel món, o com va això?
5: Sí, no, que fa por n'hi ha molts. I puc, però m'incluir els polítics, que no em vull ni xerrar.
0: No, bueno, no importa. Por,
5: musicalment parlant, darrerament fa por, però hi ha gent jove i gent, perquè jo sé de què xerrareu, que porta aquest tipus de música i li va molt bé.
0: Això t'anava a dir.
1: Veus, sí, ell no engana. No, és com vosaltres, que sabíeu que n'estaven xerrant amb en Joan Campos i heu dit DJ Patatilla, que no sé ni qui és.
0: Exactament, Joan. A veure, Ocifar tenen una cançó nova que se diu No m'agrada reggaeton, que sona així. Sí.

0: I expliquen que tot està pitjor que quan cantaven i que no els agrada el reggaeton. Sí. A tu, com a punxadiscs per excel·lència de les Illes Balears, t'agrada el reggaeton?
1: No, però ho accept i cada vegada més. Mm-hmm. La millor que algú no ho entendrà. Pensau que jo he tingut tenda de discos quasi 50 anys, també. Mm-hmm. Bé, què passa amb el reggaeton? La demostració la tens...
2: Què passa? Que van molt? Oh, no? Xerrant d'una tenda de discs? Molt. Van
1: bueno,
2: molt.
1: Físicament,
2: ja no
1: en format de CD, això no, ja no saben res. Mm. Però a nivell baixar d'internet, Spotify, tot això era una locura. Mira, el que ha fet en Bad Bunny no s'ho creu ningú.
2: És que...
1: Tothom s'enreia, jo no m'enreia, però a mi no l'acceptava. Perdoneu, vosaltres sabíeu que havia estat a Mallorca
0: sí.
1: cantant?
0: Sí, de l'any 2017, no?
2: Ah, sí? Amb Bocifar. Amb Bocifar.
1: Va
2: cantar amb Bocifar, no? Era Joan Campos.
1: No ho sé, això sí que no ho sé.
2: De fet, aquesta cançó estàvem pendents d'una possible col·laboració.
3: No, és que, de fet, en Bad Bunny li fas coros.
1: Escolta, jo li demanaria, oye, como recuerdo, brother, a Palma de Mallorca, que no se'n recordarà aquest cabrón, però bueno, que canti. Però escolta una cosa, els Ocifar m'ho han enganat, molt. Sabeu per què? Perquè el primer minut de la cançó és un tribut ara en Chopin.
0: Ah, sí?
1: Perquè durant un minut sé quins són els arts.
2: Quartet de cor.
0: Sí, comença amb música clàssica, a veure aquesta cançó.
1: Exacte. Això ho han robat ara en Chopin, segur. A qualcú d'aquests, com a homenatge. Men,
2: que li paguin els drets, idò, no? Demanem que paguin els drets en Chopin. O si fa.
1: Exacte, que molts paguin en altres perquè l'han trobada. L'han trobada. Men, escoltau una cosa. El client comanda. Si jo faig una festa Flower Power en 70 i 80, duim la línia. Si fem una festa Disco Fever, Estudio 54, o un 90 de Porà Caus, s'accepta. Però també s'ha d'acceptar que aquesta música està cada dia, sonant per totes parts.
2: A molt de gimnasos.
1: I lo de la casita, anava a dir una paraulota, però no la diré. Jo m'he sentat doblada, perdó.
3: Jo vull saber, Joan Campos, Joan Campos, amem, quina és la teva opinió personal? Quina opinió personal mereix el fet que facin un concert? A on hi hagi? No sé quant de cent de milers de persones que no se vegin en Bad Bunny, que l'hagin de veure amb una pantalla, allà com un estadi de futbol, no sé on és, però quan, quina gentada. Has vist els vídeos?
2: I afegiré, Xavi, en això, que hi havia gent... d'una persona, no sé si ho he vist, d'una persona que havia pagat 100 euros
3: ah, sí?
2: per poder veure...
3: O 500.
1: No ho sé,
2: barbaritats, i estava ben estret i ben agobiat,
1: sí. L'entrada més barata, jo crec que ho podeu averiguar, devia estar en 100 euros, igual que en Rosalía. Ho hem d'entendre, això. Mem, no m'agrada, no accepto aquesta música... Mare meva.
0: És que l'han posada de fons i en Joan s'ha despistat.
1: Mem, escolta, no m'he despistat. Dic, mare meva, per lo que canta. Escolta, mem, tots han cantat amb anglès, macarrilla d'aquest, speak English. Tots, ses cançons. I d'ara cantam aquestes, o canten aquestes. Però escolta, tu has dit la gent que hi havia a la caseta? No n'hi havia cap de 15 anys o de 8 anys. Aquesta pel·lícula que estan comptant. Pau fora de gent, entre cometes, de la festa actual, cantant les cançons, que dic una cosa, no les cantes, obrin la boca en playback. Banda guai, però heu donat compte d'aquest detall.
0: Banda guai.
1: Hombre, per favor, però si jo no ho entenc, jo, saps què he fet? Com a singles, quan m'agradava una cançó, saps què feia? La cercava, o qualcú me la traduïa, o estava dins de l'EP, i jo la cantava per saber el que hi havia. Què és això?
0: La cançó? Ah, això ja... no ho sé.
2: Està ben atent de les cançons que sonen.
0: Què és això, Lluís? Quina és la que sona ara? Ah, és Café con Ron. És que ara ha canviat un poc el ritme.
1: Està molt de moda aquesta cançó.
0: Sí. La poses tu, Joan, o no?
1: Sí, cada dia, jo, sobretot de Ron. No, mira, no pot aquesta. Excepció, hi ha una excepció. Si a mi me conviden a una festa i som el dit jo, okay, i me diuen, escolta, volem escoltar aquestes 4 o 5 cançons,
0: clar,
1: no me negaré Mai. Clar. No, perquè aquesta gent paga. M'entens?
0: Sí, sí.
4: Clar, i si te conviden a la festa d'en Bad Bunny, no podràs fer el llet, tampoc.
1: No, jo, bueno, no, a mi no m'havessin convidat. Jo som un enamorat d'Ossi Far. A part, van ser els primers, en el seu moment, que els varen dur a BCM, una nit bé, i varen rompre.
2: No mos imaginem ara Ossi Far una discoteca, no?
0: No.
2: De fet, no, una discoteca no. Sonarà però més reggaeton.
0: Jo crec que ho romprien igualment, eh?
2: Sí, despistarien no, molt, segurament.
1: O si far, no vull recordar malament, però...
2: Si els dos per Magaluf...
1: Hombre, Magaluf, la gent se movia de Palma. Avui en dia, gent de Palma no va a Magaluf. Estan, se queden a Palma. Perquè aquest any diuen que obrin tres discoteques noves. Discoteques, estil, anys 70 i 80, però música nova. I ja n'hi ha tres o quatre que funcionen que només no ho sabeu. Hi ha tres o quatre discoteques de Mallorca. I el passeig marítim diuen que tres. Tres.
0: Però, Joan, tu ara mateix que punxes a les festes que tu t'agrada anar, independentment de qui pagui? Tu que t'agrada punxar?
1: Pels 70, 80 i 90 en la part house, però la part comercial, és a dir, la Gala, la Wifi, el que entre cometes posant que hi tots, el que para que jo, els 70, 80 i 90 me'ls conec perfectament i sé quan posar una cançó o no. I m'agrada posar les cançons en versió, atenció, original. Jo no poso mashups, ni se diuen redrums, és a dir, posen una bateria de ball nova o una base techno, jo això no ho poso. Però hi ha gent que ho fa, i ho fa molt bé. I jo sempre dic el mateix. Jo ho respet. Igual que respet, això és el més gran del món.
0: Ara això t'agrada! Pujera,
1: això
0: t'agrada, Joan, clar que sí.
2: Té una bo un poc amb en Bad Bunny, no? Van aquests greus, treballes greus. Ja?
1: Mira, jo, hi ha una coseta de Barry White, això era el meu cosset, això era en Suco.
2: Joan, Suco, Francesc, en Suco. Sí, en Suco el va conèixer tot a Balears, a 17 directes, és vera.
1: Sí, és vera. En Barry White. Jo vaig conèixer en Barry White quan tenia uns 15 anys, que va fer la primera cançó. Acostumat a escoltar, per dir-ho d'alguna manera, soul, funky, pop, rock, Beatles, Rolling Stones, el que hi havia que meven els meus germans majors. Jo vaig aprendre aquí, i tota la música hi havia en castellà.
2: I aquesta música, Joan, que... encara és intergeneracional, no, Ibarra?
1: Sense
2: agrada tot.
3: Jo vols dir, Joan Campos... Jo tenc, perdona, 28 anys, ja en Barry White, bueno, que nostre el posava, mon mare el posava, mon pare el posava, els agrada moltíssim. I si te fixes, en aquesta cançó, en Barry White té una cosa, i és que quan canta sembla que xerra. I té aquest posat, aquest, és tan estilós.
2: Com en el reggaeton.
3: O sigui, però no, no, però és una cosa que li surt de l'ànima, que és una cosa màgica, aquesta cançó.
2: Totalment, totalment.
1: Jo no he tingut la sort de veure-lo en directe, però he vist molt de vídeos, tant d'Estats Units com d'Europa, i en particular un que sempre record, que està gravat a Bèlgica, que crec que a Brussel·les. Aquest DVD, vídeo, VHS, el que tu vulguis, l'he vist 100 vegades. 100.
2: Escoltant, no tant que saliva, no?, quan xerra d'aquesta música. Però llavors no fa falta posar més arguments en el fet de que sigui una música intergeneracional aquesta que estem escoltant ara. Però per què agrada tant el reggaeton? Tu que ets una persona experta, perquè només has dit que l'acceptes. Però hi ha molta gent que l'apassiona. Almenys si saps què és allò que fa que desperti aquests sentiments.
1: En la casita, el 90% estiguen allà de figurants. Ja ho saps.
2: Eren jugadors del Barça.
1: Deuen tot de guai, superguai. He vist que hi havia una discussió i tot. I la meva dona me diu, cariño, ¿qué les pasa a estos dos? Digo, se están peleando a ver quién se tira al Bad Bunny o al Pato Donald. Algo tienen que hacer. ¿M'entens que te voy a dir? O sea, es una auténtica vergonya, però ho hem d'acceptar. Acceptem el que hi ha, perquè això va començar l'any 99...
2: No has pogut posar cap argument, Joan, a favor de reggaeton, més que una acceptació. Per tant...
0: Paraula de Joan Campos.
2: Ja està.
0: Ja està.
2: S'accepta. S'accepta i no hi ha res més a fer.
1: Acceptar.
2: I de molt... I de quin remei ho acceptarem?
1: Perquè aquest tio l'està petando. A mi tampoc m'agrada una Rosalía, i també ho ha set.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Bé, és que hem d'acceptar això, és el que està de moda avui en dia,
2: acceptació.
0: I ja està.
2: Practiques acceptació.
3: Molt bé, acaba de trobar li acaba de trobar puntes a vida.
0: Molt bé, Joan Campos, has de venir un dia aquí a l'estudi, xiu-xiu.
1: Quan vulgueu, ja sap que m'ha tractat molt bé i, de veritat, jo som feliç.
0: Que bé,
3: eh? I nosaltres amb tu.
0: T'esperam aquí,
2: gràcies,
0: Joan.
1: Gràcies.
0: Un humor
1: molt.
0: Gràcies.
1: Adéu, estimats.
0: Gràcies per el bon moment en en Joan Campos, que diu que no li agrada el reggaeton. Però és que el reggaeton no deu ser fàcil de fer, escoltau.
2: No. L'accepta. I la qüestió és per què l'accepta i, sobretot, per què agrada tant. És a dir, nosaltres sabríem practicar reggaeton.
3: Ho podríem provar. Ho podríem provar.
2: Hi ha d'haver talent per fer-ho? Perquè hi hagi gent que pagui com a mínim 100 euros.
3: Va, fem això
0: i 500
2: per estar trastrats.
0: Tenim una base.
2: Ara!
0: I si posam efecte rebel...
3: Díselo, mami.
2: Ja no toca lentito.
3: Opa.
2: Accepta. Acepta el reggaetón, como dice Campos. Acepta el reggaetón, que es lo que te gusta. El reggaetón, reggaetón, reggaetón. Si te gusta, acepta el reggaetón. Que te falta saliva, acepta el reggaetón. Que no tienes aire, que tienes sin glot. Acepta el reggaetón, acepta el reggaetón.
0: Yo no se me ocurre el mes, ¿eh? No, venga, no me fero bé. No, ara ho fes bé.
4: Tenim tot rever. Sí.
0: A veure, mem.
4: Hola, hola.
0: Un, dos.
3: Un, dos.
0: Un, dos. Dale, gasolina.
2: Dale, Suárez. Díselo, Suárez.
0: Ara és en castellà o pots en català?
3: En català, home.
2: En català, perquè me gusta practicar
0: en català. Navajal va començar així. Navajal cantava en reggaeton en el principi.
2: Urbà.
0: En català
2: pot ser molt urbà.
4: Menys, crec que hem de començar amb... És que ara justament se va ser...
3: Això entra en català.
4: Hem de fer un... Entonces,
3: això entra en català. El reggaeton aquí està. És Joan Francesc i el Jordi Suárez, ja.
2: Anem a petar-ho, anem a rebentar.
0: Això, perdoneu que ho digui.
2: És urbà a català.
3: Això és un desastre.
0: Això és un rap.
4: Podem vendre això.
3: És un reggaeton.
0: Un rap que no és un peix.
4: Jo crec que ha de començar, per això bo, ha de començar dient.
3: Però puja una mica a la base.
0: Veurem.
4: Ara. Xiu, xiu. 2026.
2: Xiu, xiu, xiu.
4: Sí, amb en Joan Francesc al carrer.
2: Xiu, xiu, xiu, xiu.
0: Lluís, gràcies. GB. Atura tot. Estau repetjant? És a dir, el reggaeton, per exemple...
2: El reggaeton, Lluís, sí. Són del 84.
0: Són cançons, com per exemple...
2: No hi ha ningú. Deixa'm veure que faci reggaeton.
0: Mirau, un reggaeton, per exemple, és aquesta cançó, Lluís, a veure-me'm. És aquesta.
2: Quina?
0: Per exemple...

0: Va, d'acord. Vos ha quedat clar?
1: Jo
0: res
1: que estic
0: del
1: desitjant...
0: que feu s'assemblen a això.
2: Anem, escolta, Inés, com pretens que fos... s'assem una obra mestra
1: un senyor,
2: com aquesta?
1: Jo som un senyor i soy mayor.
2: Exacte.
3: M'acaba de dir, me gustan señores, me gustan mayores.
0: Me gustó yo. Entre català.
2: No, no, no. Anem, un segon.
4: Mos falta ser autotune.
2: Ara vull que m'escolteu seriosament. Aquí tothom ha fet la seva manco la reina de la casa. Que ara, Mateu, que no ha fet res més que criticar-vos. Per tant,
0: no, no,
2: Lluís Fortesa, poses a base de reggaeton.
0: No importa, no importa.
2: No, no, perquè... sí, això passarà.
0: És que no en sé.
2: És igual, nosaltres tampoc en sabem.
3: Jo no em veia amb por de...
2: Inés Mateu, va, comença, intenta qualque cosa.
0: És que no puc.
2: Intenta, vull dir mal, xerra.
4: Mos falta ser autotiu, no?
2: La Matthew. La Matthew.
3: Que viene la N. Que viene la
2: IN.
4: From Bunyola to the world.
3: La N està IN.
2: Va, 3, 2, 1, ara.
0: Jo no en sé. És com... Es veu que surt... Es veu que surt... Mira, bueno, poso un altre. Bueno, poso un altre. El número 5, Lluís, per exemple. Què és l'altre?

0: ¿Vos ha quedat clar que el reggaeton i que no?
1: Estoy sufriendo, es muy dura esta prueba, o es que ho acaba de dir.
2: Seleccionats
1: en moments exactes.
3: Siguin d'una manera no vol dir que no puguin ser d'una altra manera. Això és un reggaeton, molt bé, però en altres xiu-xiu, aquí tenim un estil propi.
1: Ara!
2: Així és.
1: Tanta sort que hi ha qualcú que sap vendre els pes.
3: Jo no en sé. Jo no en sé, m'ha encantat aquesta part, jo no en sé.
0: Mira, jo només dono gràcies a que en Joan Campos no ja l'hem acomiadat, vull dir, no ha participat en això.
1: No fos cosa que agradés això que estan fent.
0: I després faci un remix. Però no ha dit que no feia remixes ni smash d'aquests.
1: No treballo amb això.
0: No, però i també dono gràcies als nostres oients que mos estan aguantant.
1: I que no mos veuen. I gràcies a la ràdio, no?
0: Exacte.
1: Que no hi ha imatge perquè estan ballant.
0: Estic segura que posen aquest crits, la veritat. Bé, Joan Francesc,
1: que
0: és un plaer tenir-te aquí a l'estudi.
3: Bona energia.
0: Poca vegada que passa, mos ho hem passat molt bé.
1: Mira, jo també, eh?
0: I crec que si mos hagis contat, també.
1: Sí, trobes? No ho sé. Obrim línies telefòniques a veure si...
0: Justament ja hem acabat. Joan Francesc, gràcies.
1: Estic disponible per qualsevol celler. Gràcies en aquesta oportunitat. Sempre havia desitjat poder anar a una ràdio pública a demostrar el meu talent.
0: Contractacions, ja ho sabeu. 972-13-99-00. Tanta sort que m'ha arribat en el xiu-xiu número 401.
3: Adéu a tothom.
2: Adéu, bon
3: demà. Si Déu vol.
0: Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
4: No sé, ja si vols que deixar-hi més, me'l poden veure o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Oh,

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca. En aquesta darrera illa, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i d'havers 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular, el que afegeix més dificultats a la seva situació. Esther Romero és la directora de Càritas Mallorca.
2: La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia.
0: Segons l'entitat, la pobresa afecta de cada vegada més les persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris de Cáritas tenen entre 36 i 65 anys. Tot d'una, ho detallam en aquest divendres, dia 5 de juny, en què estan pendents encara de l'incendi al polígon industrial de Binissalem. Els bombers continuen fent feina en l'extinció del foc, que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon.
3: L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més s'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
0: Tot d'una serà en directe a Binissalem en un informatiu en què també destacam un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa amb 5 ferits, dos d'ells greus.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulàlia. L'àrea. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
0: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que comença a les 12 del migdia amb aquest com a únic punt de la jornada.
3: Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
0: I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa.
3: Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts, així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
0: I a l'informatiu matí d'avui també vos parlarem de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
3: Sobretot quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Un escenari que preocupa els experts que diuen que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Mariona Pascual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació a la UIB, diu que substituir els processos humans, els propis, per la IA, té conseqüències negatives.
4: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, qualcú ha fet un modelatge, qualcú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat a Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols, un resultat que també es va mantenir després de la pròrroga. Així, el bitllet per a les semifinals es va decidir a la tanda de penals i el Palma es va imposar per 5 gols a 4. En futbol, Leo Román va debutar ahir a la selecció espanyola a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 i el porter eivissenc va disputar els darrers de 7 minuts i la selecció espanyola femenina jugarà a Somos avui a les 9 del vespre, un partit clau contra la terra per a la classificació per al pròxim Mundial. Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa: Patri Jarro, Mariona Calentell, Cata Coy i Lucía Corrales.
0: I avui hi ha un canvi de temps a les illes amb baixada de la temperatura, possibilitat de precipitacions i mala mà. Dani Capó, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam en conjunt un cel bastant destapat a la majoria de bandes de les illes, però atenció a l'interior de Mallorca, perquè hi ha condicions perquè creixin núvols d'evolució cap a les hores centrals del dia, migdia, primera hora del capvespre, i aquests núvols també poden arribar a deixar alguns ruixats. I atenció, perquè poden ser localment intensos. No tindran una afectació molt extensa, però allà on caiguin, preferentment a punts d'interior de Mallorca, ja seran intensos i amb tempesta. Les temperatures seran semblants, amb màximes que poden superar els 25 graus en alguns punts, mentre que el vent bufarà en conjunt fluix de tramuntana a Mallorca i a Menorca, ho farà moderat en el cas d'Eivissa i Formentera.
0: Són ara les 7:05, en Rafa Andrés al control tècnic i amb Ansel López, Toni Escanillas i Neus Pericas. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I el primer punt informatiu d'aquesta jornada és a Binissalem. Els bombers continuen fent feina en l'extinció de l'incendi que fa més de 24 hores que va començar una nau del polígon industrial. El foc es troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici de la nau on el sostre ha col·lapsat n'estan dificultant l'extinció. A banda de la nau on s'ha iniciat aquest incendi, tres més se n'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses. A Binissalem hi ha la nostra companya Neus Pericas. Neus, bon dia. Quina és la darrera hora?
7: Hola, bon dia. Ida, som ara aquí al polígon industrial de Binissalem, just de vora la nau afectada, que recordem és una nau que es dedicava era d'una empresa que es dedicava a l'organització d'esdeveniments esportius. Aquesta nau ara mateix es pot veure que està completament calcinada i així com m'heu comentat l'incendi està controlat, però sí que es veu que encara hi ha alguns punts de combustió. De fet, encara s'hi pot veure una lleugera un lleuger fum. Durant aquestes 24 hores hi ha hagut diverses cossos de bombers de Mallorca i ara mateix estan esperant que s'apagui, però les condicions de l'estructura fan que encara no es pugui accedir a l'interior. Els bombers ens comenten que la quantitat de naus afectades realment es desconeix, perquè no només és el foc el que afecta, sinó també el fum i les altes temperatures. Y això ens ho explica el caporal del cos de bombers d'Inca.
8: Todavía es pronto para valorar hasta que no se pueda remover el material de dentro y se pueda sanear la estructura, pues se verá con más certeza, pero en principio la afectación de la nave esta de eventos deportivos es la más afectada y con un siniestro bastante completo.
7: Per extingir el foc van haver de retirar primer les plaques metàl·liques de la façana de l'edifici cremat per tal de fer feina de forma segura i des de fora poder refredar l'interior.
8: Sí, las lamas de la fachada se retiraron porque también habían colapsado y se habían despegado y había riesgo de que se desprendieran. Entonces se decidió sanear la fachada y favorecer la ventilación natural y la extinción de agua y espuma, tanto por medios aéreos, por la autoescala, como por el medio en superficie.
7: Finalment, comentar que els bombers segueixen fent feina, però envien un missatge de tranquil·litat, s'ha actuat ràpid i la zona està sota control.
0: Gràcies, Neus. Estarem pendents, per tant, de l'evolució d'aquest incendi en un vespre que ens deixa també un accident de trànsit a Eivissa, amb dos ferits greus.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via, i en total hi ha 5 ferits, dos d'ells greus, amb politraumatismes, que han estat ingressats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Vilas. També hi ha 3 ferits lleus que han estat traslladats a la mateixa clínica.
0: Avui també vos explico que ha ingressat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, la coneguda com a Dark Web. L'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detingut a Calvià el presumpte cervell de la trama i també 4 persones més a Alemanya.
3: En aquest país s'han fet també 3 escorcolls, 2 en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats o dades bancàries socials estretes. La prefectura de la policia de les Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma, que tenia més de 100.000 usuaris. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional iniciada per les autoritats alemanes de Baden-Württemberg. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar la seva localització.
0: Són ara les 7:10 del matí. I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca i a Menorca. Així ho detalla la memòria del 2025 a les dues illes. A Mallorca, més, unes 6 de cada 10 persones es troben en situació administrativa irregular, cosa que afegeix dificultat.
3: En aquesta illa, gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas comparteixen habitatge amb altres famílies. La directora de Càritas Mallorca és Esther Romero.
2: La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física i mental de les famílies.
3: Durant l'any passat, la institució va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé de la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
9: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
3: La precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge digne també són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Menorca. En aquesta illa, Càritas va acompanyar durant l'any passat 1.618 persones, més de 500 de les quals acudien per primera vegada a l'entitat. La memòria constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament de les persones més vulnerables. Mar Pons és la coordinadora d'inclusió social a Menorca.
10: L'inserció segueix sent una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
3: Càritas Menorca va gestionar prop de 2 milions d'euros el 2025.
0: I mentre creixen els problemes per accedir a un habitatge, augmenten també els assentaments il·legals. A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia n'ha desmantellat un a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es varen començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents a Sa Joveria. L'actuació ha finalitzat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen Cires.
11: Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
0: Mentrestant, a Palma, la policia local i la nacional comencen a fer feina de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Ahir es varen reunir per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
3: El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics. Primer s'ha d'actualitzar el cens de residents a l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme la tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez.
12: La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
3: En qualsevol cas, s'espera que això sigui el mes de juny, segons ha dit el batlle de Palma, Jaime Martínez.
13: I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament, recolzarà els serveis socials, però també actuarà amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble. El projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
3: Entre els recursos que l'Ajuntament de Palma ofereix, hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
14: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: El govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa. És una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. D'aquesta manera es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
15: La decisió forma part del recorregut administratiu establert per aquestes operacions per part de la Unió Europea després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional sobre inversions estrangeres.
0: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia, amb aquest com a únic punt de la jornada.
15: I està previst que la llei s'aprovi amb els vots de PP i de l'oposició, el PSIP Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votaran en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, d'acceptar-se, podrien modificar alguns d'aquests punts de la normativa. Una vegada s'aprovi a la Cambra Autonòmica, s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixi un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per la seva entrada. Està previst que la llei en vigor entri en vigor abans que acabi la legislatura, és a dir, l'any 2027.
0: També el Consell de Mallorca ha demanat a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Malià hagin cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. Avui acaba l'ultimàtum de l'administració nord-americana.
15: I en un comunicat, l'institució insular ha expressat el seu suport a les hoteleres mallorquines. Destaquen que aquestes empreses han estat protagonistes d'un dels processos d'internacionalització més exitosos de les illes fins a convertir-se en referents mundials, diu. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica, amb estabilitat i garanties per les seves inversions.
0: El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques de les illes i també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques derivades del bloqueig.
12: El actual mandatari estadounidense, el senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
0: Per cert, que Alfonso Rodríguez, el delegat del govern espanyol, ha carregat també aquest dijous contra Marga Proens per negar-se a negociar de manera bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. Rodríguez ha defensat que les Balears rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
15: Segons el delegat, el rebuig del govern a que l'Estat perdoni el part del deute i les noves vies de finançament responen una estrategia del Partit Popular, diu, per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
12: La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están desgraciadamente degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
0: Precisament la presidenta Marga Proens s'ha pronunciat sobre la intenció de l'Estat de negociar amb les comunitats un nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar un projecte de pressupostos generals de l'Estat.
15: Proens creu que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció i a Pedro Sánchez li ha demanat eleccions anticipades.
16: Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu als ciutadans i que El meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
0: Més per Mallorca, també demana a l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre del 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent, ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia.
17: És primordial assegurar-nos que el 31 de desembre del 2028 aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.
0: Passen 20 minuts de les 7 del matí. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat a Palma una nova manifestació contra la massificació turística per dia 26 de juliol amb el lema Mallorca al límit. Denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
15: La mobilització començarà a les 7 del capvespre a Plaça d'Espanya. Jaume Pujol, el portaveu de la plataforma, ja ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant del model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se també els problemes com ara la dificultat a l'accés a l'habitatge, la saturació d'infraestructures i també de serveis.
18: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que guany i tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que se prenguin mesures contra la turistificació i sobretot de créixer i posar la vida de residents en el centre.
15: La convocatòria compta amb el suport de nombrosos col·lectius socials, ecologistes, sindicals, també veïnals i culturals. Aquest pròxim diumenge, en una roda de premsa, la plataforma presentarà oficialment les seves propostes per aquest estiu.
0: I els ecologistes del Gengop alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet Aena en l'avaluació ambiental d'aquest projecte que, diuen, es basa en una estimació fictícia. Alberto Ferrer.
19: Les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escudolà va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 7 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n varen superar els 9 milions. Així que els gent estan segurs que l'aeroport ja gasta molts més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment. Per això han demanat a la Conselleria del Cicle de l'Aigua que n'informi del consum real, d'on s'extreu i què es fa amb la salmorra de la potabilitzadora de la terminal. Joan Carles Palerm és el president del GEN.
20: Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan una miqueta amagant aquesta dada, no apareix quina és la previsió d'increment de circulació ni per què hi ha un increment de circulació de passatgers, i el que sí que queda molt clar és que volen passar de tenir crec que són de 7 portes d'embarc al doble.
19: El GEN també alerta que més turistes suposaran més consum d'aigua i molta més saturació per l'illa d'Eivissa.
0: I a mitjan mes de maig, quan va començar la temporada turística, el far de Cavalleria a Menorca, es Mercadal, de moment comença a rebre visitants en comptagotes, una situació que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
21: El far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
22: Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
23: Venim a veure la posta de sol, no sé si podem pujar a dalt de tot.
24: Hemos venido a ver la posta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
21: Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
23: Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
25: Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
26: Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
23: Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
21: El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Batlle des Mercadal.
27: S'entén-la una mica amb el món dels fars, no? amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
21: No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics d'Es Mercadal en aquesta i altres exposicions.
0: I I la intel·ligència artificial, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat, en especial quan s'empra com a substitut de la generació de contingut, un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben manco preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
15: De fet, Mariona Pasqual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
2: Les coses s'aprenen moltes vegades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial, si mos ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després mos costa estructurar les coses, mos costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
15: Substituir els processos humans, els propis, per la intel·ligència artificial té conseqüències negatives.
2: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com toca, és un gran recurs.
15: Pasqual explica que la universitat es nota un canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per la intel·ligència artificial.
0: I l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears ha llançat una campanya contra la desinformació, ofereixen resposta basat en l'evidència científica. Moltes preguntes que corren per la xarxa, moltes d'elles amb desinformació sobre temes com la nutrició i el descans.
15: Un projecte que ha penjat preguntes a diferents cartells en els centres de salut, també als hospitals de les Illes, a partir de les consultes més habituals que reben els experts en salut, com ara Maria Antònia Fiol o Ignacio Ricci, codirectors de la xarxa independent Cochrane.
4: Una part molt important de la recerca no és només fer recerca, sinó que arribi a la societat.
5: Mucha de la informació que nos llega hoy en día está sesgada, hay intereses detrás.
15: L'IDIS va respondre a qüestions molt demandades i que sovint responen influencers sense informació i sense la preparació necessària. Preguntes com si aprimen les dietes baixes en carbohidrats o si realment el dejuni intermitent ajuda a perdre pes.
0: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. Moment ara per fer un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, amb l'editada a les Balears, en un dia en què el protagonisme el té la plana social.
15: I n'hem parlat també en aquest espai informatiu, sobretot perquè Càritas ha presentat aquest informe en el qual alerta que la desigualtat és estructural a les Illes. De fet, Diari de Mallorca ho treu a tota portada. Explica també amb una imatge la força que tenen les futbolistes de la selecció. Aquest és el peu de la fotografia. I el que surt, la imatge és una nina entre les dues copes que varen guanyar les lotes de la selecció i que les anduites són moix perquè la gent aficionada les pugui veure. Càritas, en tot cas, és també el protagonista d'última hora, però fixeu-vos-hi per quina qüestió més diferent. En aquest cas és per dir que per primera vegada en molts anys, en 15 anys, tanca Càritas el seu balanç anual amb saldo positiu després d'haver rebut atenció més de 2 milions d'euros en herències. Aquest és el titular que treu l'última hora, referint-se també a Càritas. La fotografia en aquest cas és per la presentació del Pla Govern-Ajuntament per renovar Son Gotleu, en tren inclòs, que passarà per allà. Tots els diaris destaquen l'incendi també al polígon de Binissalem. Hem estat en directe fa just una estona, que és portada també en alguns digitals. Aquest és el cas de Mallorca Diario, que diu que encara hi estan fent feina, evidentment el tancament de l'edició. Notícia que també menciona l'Ara Balears, en petit, però perquè en gros es demana de on sortirà l'aigua que abastirà els 9.000 pisos que hi ha en projectes estratègics i que s'han de fer a Palma. OK Baleares, per la seva banda, se centra en els successos, passa sovint això, diu que una triatleta, o un triatleta, volen dir, va ser condemnat per agredir a una presentadora de televisió alemanya molt popular a Mallorca. L'agressió es va produir a Mallorca. Les Pitiuses, Diari d'Ibiza, diu que Vila destinarà 10 milions d'euros a gestionar 6.000 places d'aparcament regulat. Tot això quan el periòdico, parlant de cotxes precisament, i ho dèiem fa just una estona en aquest informatiu, explica que hi haurà més càmeres per vigilar el compliment estricte de la limitació de vehicles en aquesta illa. I tancam amb el Menorca, que diu, es fa ressò d'una entrevista a la Batllessa de Ciutadella, en aquest cas, i diu que veu possible arribar a un acord amistós amb els demandants sobre la conversió precisament de la zona de Vianants d'Esborn, que recordem s'hi va treure d'allà el trànsit rodat.
0: I a la plana estatal, en els diaris d'àmbit estatal, els temes judicials marquen avui encara la jornada.
15: És així, un dia més podríem dir, perquè tota la setmana la duim així. En tot cas, parla del germà del president la majoria de diaris. El País diu que 68 bisbes espanyols han estat assenyalats per encobrir casos de pederàstia, en titular gros, però enmig la fotografia és pel germà de Sánchez i unes declaracions seves que va dir no tenen capacitat d'influir en res. És també la portada del Mundo, que en aquest cas diu que demanen 3 anys més de presó per ell, però destaca més gros encara el cas de Leire Díaz, que diu que el Suprem frenar el pla contra la UCO. L'ABC, més o menys amb el mateix tema, diu que el DAO va forçar l'ascens d'un nou cap de l'UCO precisament per llevar-lo de tot allò que estava fent. La Vanguardia obren les protestes de Catalunya i València dels professors.

0: I són ara les 7:30. Els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar una nau del polígon industrial de Binissalem.
1: L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més se n'han vist afectades, però fins que no refredi, no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
0: I un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa ha deixat 5 ferits, dos d'ells greus.
1: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 de la via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
0: I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca.
1: A Mallorca, gairebé la meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i d'haver 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular. Això dificulta la seva situació. Esther Romero és directora de Càritas Mallorca.
2: La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Càritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia.
1: La pobresa afecta de cada vegada més persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
0: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia.
1: Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell li doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
0: I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa.
1: Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
0: I avui també vos parlem de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
1: En especial, quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Mariona Pascual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
3: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
0: I a la crònica judicial, la directora

0: 32 de Mallorca, 17 de Menorca i 15 d'Eivissa. A aquestes peregrinacions s'hi sumen altres dues del camí neocatecumenal, que ajunta altres 184 creients. D'aquí uns minuts escoltarem el cas d'Anna Margarida Ita i el seu fill Àngel.
1: Però mai he anat a una trobada, ni a una jornada juvenil, ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit, vosaltres dos heu de venir i viure això.
2: I pel que fa al temps, avui hi ha un canvi, baixada de la temperatura i mala mà. Dani Capó, bon dia.
3: Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam alguns canvis. Tindrem més vent de gregal, que bufarà moderat, per tant, atenció a la situació marítima, perquè n'hi ha més moguda a les costes nord de cada una de les illes, i també notarem una baixada dels termòmetres, tot i que es notarà bastant més a punts del nord de l'arxipèlag que no a la resta. Quant a l'estat del cel, més intervals de núvols, principalment Eivissa i Formentera, no descartant fins i tot que s'arribi a escapar qualque gota al llarg del dematí.
4: Informatiu matí. Esports.
2: I són ara les 7:35, ens atem els esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat al Palau Municipal d'Esports de Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols, en dianes de Fabinho i Piqueras per part del Palma, un resultat que també es va mantenir després de la pròrroga. Així, el bitllet per a les semifinals es va decidir a la tanda de penals i els d'Antonio Vadillo es van imposar per 5-4.
6: Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día con Costa Arriba. Se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
5: La tanda va tenir dos protagonistes, Carlos Barrón, que va aturar el 5è penal del Manzanares, i Piqueras, que va transformar el penal definitiu per donar la classificació al Palma. Escoltar amb el seu porter i capità.
7: Lo hemos sacado adelante y nos ha costado una eternidad. Sufriendo, no sabemos cómo pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. Y nada, vamos a por todas, vamos a por todas.
5: Ara el Palma Futsal ja prepara la semifinal davant el Pozo Múrcia. El primer partit de l'eliminatòria es disputarà diumenge a les 7:30 del capvespre a la pista del conjunt murcià. Avui és el gran dia. La selecció espanyola juga a partir de les 9 del vespre contra la Terra, Somos, en un partit clau per a la classificació per al pròxim Mundial. I Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa. Patri Jarro, Mariona Caldentei, Cata Coy i Lucía Corrales, totes a les ordres de la seleccionadora Sonia Bermúdez.
8: En este caso pues tenemos 4 mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
5: Escoltant també la falanitxera Mariona Caldentei.
9: Aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curts, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la Terra i poder classificar per Mundial.
5: Un duel que ho podreu viure en directe a partir de les 7:30 del capvespre, la narració de Marta Sampàs, els comentaris de Raül Lebrón i tot el postpartit aquí, a IB3 Ràdio. I pel que fa a la selecció masculina, Leo Román va debutar ahir amb Espanya a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 en gols de Ferran Torres i Doski i el porter del Real Mallorca va disputar els darrers de 7 minuts. D'aquesta manera, Leo Román s'ha convertit en el primer jugador eivissenc i el 5è balear en debutar a la selecció espanyola. Ara el porter mallorquinista, que forma part del grup de suport, abandonarà la concentració de la selecció i els de Luis de la Fuente viatjaran a Mèxic per a disputar dimarts contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. El director de futbol del Real Mallorca, Pablo Ortells, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Ortells ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens a la segona divisió.
10: Yo asumo la responsabilidad, soy el máximo responsable, pero entiendo que no es un factor solo. O sea, no es un tema de mercado solo, no es un tema de un jugador solo, no es un tema de un entrenador, no es un tema de un director deportivo. Yo creo que cuando pasan estas cosas a lo largo de una temporada,

0: temporada, pues probablemente sean varios factores que analizaremos para no tratar de repetirlos en el futuro.
1: Ortells també ha agraït el suport de la propietat del club. El directiu mostra confiança en l'entitat per tornar a primera divisió i ha assegurat que per a que això passi, Martín de Micheli serà un actiu molt important. En bàsquet, als quarts de final del play-off pel títol, Luka Murcia es va imposar ahir per 87-90 al Barça i el Real Madrid de Sergi Llull ho va fer per 83-118 a la Laguna Tenerife. Ara les dues sèries estan empatades a un i el passi a les semifinals es decidirà dissabte al tercer partit. I acabam amb pàdel perquè Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea han avançat als quarts de final del Major d'Itàlia després de superar ahir Claudia Escacenas i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Avui la parella s'enfrontarà a Tamara Icardo i Claudia Jensen.

0: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: És un somni per jo, doncs divendres poder jugar en aquest estadi.
3: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
4: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
3: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
5: Os esperamos a Son Moix!
3: I també a Ivetra Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
0: A Ivetres Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
6: 7:41 minuts, vas parlar ara de l'Ajuntament de Palma, que impulsarà la renovació de la barriada de Son Goleu i comptarà amb fons del govern. Cort també preveu comptar amb finançament del Pla Estatal d'Habitatge i amb fons europeus. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i a l'enllumenat d'aquesta barriada on hi viuen més de 12.000 persones. És el tercer barri més poblat de ciutat.
7: L'Ajuntament i el govern han signat el protocol de col·laboració per impulsar la regeneració d'aquest barri de Son Goleu. De moment no hi ha data per començar les obres, ja que primer s'ha d'elaborar aquest projecte. A més, el balde de Palma, Jaime Martínez, vol que la futura reforma compti també amb aportació dels veïnats. Tot i que l'any que ve encara no es disposi d'un pla definitiu, Martínez ha assegurat que els comptes de l'any que ve precisament inclouran tot un seguit d'actuacions a la barriada.
8: A partir d'ara s'ha firmat el protocol, l'Ajuntament se reunirà també amb tots els col·lectius, amb els veïnats, per definir totes les coses que ja tenim identificades, com són reformes en els centres educatius, millora d'enllumenat, recuperació d'espais lliures, renovació de voreres, de carrers i de mobiliari urbà.
7: L'ampliació del tren fins a Llucmajor també preveu una aturada al barri de Son Goleu. D'aquesta manera millorarà la mobilitat del barri. La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha dirigit al veïnat presents a la presentació. Els ha dit que lamenta que durant massa anys la barriada ha estat abandonada.
9: Complim una cosa que era de justícia històrica en Son Goleu perquè deixi de ser un dels principals barris de Palma, però també un dels barris històricament més oblidats si parlam d'inversió pública.
7: El coordinador del districte de Llevant, que és Jouba Sissoko, ha dit que la regeneració de Son Goleu millorarà molt de problemes que pateix la barriada.
10: En una barriada que ha crescut tan ràpidament, la veritat que falta molt més, no? I per això s'ha fet aquesta presentació, en la qual s'ha deixat clarament que la intenció és donar-li molt més a la barriada i estar pendents, com estem, de fer-ho créixer.
7: Algunes veïnades presents a la presentació han demanat més presència policial i també més neteja.
11: Por donde yo vivo hay drogadictos, venden la droga, ¿eh? Y yo estoy al lado del colegio de Joan Capó. Tiran la jeringuilla al colegio y no podemos tener los nietos con nosotros por culpa de toda la chusma que hay.
12: Teníamos un policía de barrio que misteriosamente desapareció. Ya no tenemos policía de barrio. Sí, se pasean, pero necesitamos un señor que conozcamos, que podamos acudir rápidamente a él.
7: L'ampliació del tren fins a Llucmajor connectarà el barri de Son Goleu amb punts estratègics com ara l'Hospital Universitari de Sol Llàtzer, també l'aeroport de Palma o la platja de Palma.
6: I Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'Ibavi ha cedit un habitatge al Consell de Formentera en col·laboració amb l'Ibedona, Elena Trinidad.
13: Fins ara, Formentera disposa d'un pis per atendre dones víctimes de violència de gènere en casos d'urgència. A partir d'ara, per primera vegada, i tal com reclamava el Consell, l'illa comptarà amb un habitatge transitori anomenat tècnicament pis pont per a aquestes dones i els seus fills, si n'és el cas. Una passa endavant que ha celebrat el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
14: D'aquesta passa endavant de justícia social cap a la població de Formentera.
13: El pis és per dones que es troben en el tram final d'un procés de recuperació i que només tenen pendent l'accés a un habitatge per tenir una vida autònoma, ho explica Cati Salom, directora de l'Ibedona.
15: I és verdad que en el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia machista hay que acompañarles en todo ese proceso. Y en todo ese proceso, en Formentera, nos faltaba un eslabón.
13: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i la directora de l'Ibedona, Cati Salom, han formalitzat avui la signatura del conveni de col·laboració per un període de 4 anys prorrogables a 4 més, escoltant el responsable d'Habitatge.
5: El fet de que elles puguen reprendre i puguen normalitzar la vida en el seu lloc, no? D'on se senten i on els seus fills i filles, en el cas de que en tinguen, també se sentin integrats i puguen seguir fent una vida normal, és el més important per nosaltres.
13: La sessió a les dones víctimes de violència de gènere es farà per un període màxim de 2 anys. L'Ibedona aporta al Consell de Formentera, que es farà càrrec del servei, un màxim de 20.000 euros per amoblar el pis.
6: I l'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ja ha realitzat amb èxit 2 intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques que hi ha a les Illes Balears.
7: Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica a la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
16: Nos da una visión en 3 dimensiones, mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
7: El tractament quirúrgic de patologies de ronyó o de pròstata, principalment les oncològiques, seran menys agressives per al pacient i facilitarà també la seva recuperació.
16: La cirugía robótica lo que hace es, sobre todo, disminuir, como tiene una recuperación tan rápida, porque la cirugía rápida es poco agresiva, las complicaciones son menores, permite que el paciente, pues eso, a las 24 horas se puede ir a casa.
7: Aquest aparell s'espera que pugui tractar inicialment 50 pacients per any.
6: I l'àrea de salut ha adquirit 5 ecògrafs per valor de 100.000 euros per a centres d'atenció primària d'Eivissa i de Formentera. Un d'ells és el Centre de Salut de Sant Jordi.
7: L'ha visitat la consellera de Salut, Manuela García, qui ha estat rebuda amb una sonora xiulada per la protesta del tècnic de les ambulàncies de l'empresa pública GESAIP, que reclamen millores i una reunió precisament amb la consellera des de fa temps. García ha assegurat que es reunirà amb ells en els pròxims dies.
17: Y nos sentaremos y evidentemente llegaremos a acuerdos porque es nuestra y además si nos tenemos que sentar una vez, pero si nos tenemos que sentar 10, serán 10.
7: El portavoz del Comité de Empresa del Tècnic d'Ambulàncies, Javier Rivas, ha criticat que duen molt de temps reclamant unes millores que mai arriben.
18: Llevamos con muchos asuntos, ya sean retribuciones, ya sean mejoras que estamos esperando desde hace muchos años. Y al final pedimos un interlocutor válido en las reuniones, nunca acude y al final pues hemos tenido que venir directamente a la señora consellera a ver si pone de su parte.
6: Son ahora las 7:48 minutos. Hi ha novetats amb el cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació dels moviments dels comptes del Partit Socialista i del PSC. El magistrat atén la petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i reclama la informació tributària i financera dels anys 2024 i 2025. Els agents investiguen si es varen pagar en fons del partit les suposades maniobres per boicotejar causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
19: Aquesta setmana s'han conegut detalls del sumari judicial del cas sobre la relació entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díez, l'exmilitant socialista, considerada com una de les responsables de la trama investigada. En un comunicat, la màxim responsable de l'Institut Armat admet que es va reunir 3 vegades amb Díez, 2 d'elles per parlar de qüestions que no tenien relació amb la Guàrdia Civil. A la tercera, però, la coneguda com a llanternera del PSOE, li va demanar a González que es readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
6: Segons es desprèn de les converses intervengudes en el sumari judicial, Leire Díez presumia dels seus contactes amb les altes esferes. Així ho va evidencia un àudio al qual ha tingut accés i Vetres Notícies, on Díez li explicava a l'empresari Javier Pérez Dolcet que la pròxima reunió que tindria seria amb la directora de la Guàrdia Civil.
20: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
21: No, yo con eso no quiero.
20: La mía.
21: Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver,
20: Es de mi confianza.
21: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada. El DAO no es mío.
6: La directora de la Guàrdia Civil admet ara les reunions amb Leire Díez que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia negat en un principi ahir, però Marlaska va defensar l'honestedat de González.
1: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
6: I la vicesecretària de Coordinació Territorial del PP, Alma Escurra, ha reclamat la dimissió del ministre i de la directora de la Guàrdia Civil.
2: Así que les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse, está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, el ministro del Interior también tiene que marcharse porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
6: Per cert, que en el marc del cas Leire Díez, els agents han escorcollat la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. També ha acudit a la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials a Madrid.
19: Segons els informes de la Guàrdia Civil, la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez hauria cobrat prop de 115.000 euros per fer d'intermediaris en la concessió d'un préstec de la SEPI a Tubos Reunidos per més de 112 milions d'euros.
6: I un altre cas que afecta l'entorn del president del govern espanyol i que ara jutja el seu germà David Sánchez nega haver intervingut en la creació i l'adjudicació del seu lloc de feina com a coordinador de conservatoris a Badajoz.
22: Yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza, pero inmediatamente en ese mismo correo el propio Luis me corrige. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
6: Sánchez, que està acusat de tràfic d'influències i de prevaricació, ha declarat al judici que se celebra a l'Audiència Provincial i només ha contestat a preguntes del seu advocat.
19: I just després d'ell ha declarat l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, qui manté que ningú es va posar en contacte amb ell per adjudicar aquesta plaça el 2015, quan ni tan sols tenia relació, diu, amb Pedro Sánchez.
23: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
19: La resta dels 11 acusats han assegurat també que no hi va haver favoritismes.
6: I de la crònica internacional, Israel i la milícia libanesa Hezbollah intercanvien atacs, tot i l'alto el foc negociat a Washington.
7: L'agència de notícies libanesa informa que dos avions de guerra d'Israel han atacat els voltants d'un hospital amb diversos míssils. D'altra banda, la milícia xiïta ha dit que ha atacat una concentració de vehicles i soldats israelians en resposta a la violació de l'alto el foc per part d'Israel.
6: I el president rus Vladimir Putin rebutja un alto el foc amb Ucraïna. Diu que per negociar no fa falta cessar les accions militars. En una entrevista fa unes hores en diferents representants d'agències de notícies internacionals ha insistit en el seu argumentari clàssic d'ençà de l'inici de la guerra i diu que Ucraïna no està realment interessada en la pau.
19: A més, ha convidat Brussel·les a convèncer Ucraïna perquè facin concessions per negociar la pau amb Rússia. I precisament sobre la represa de les relacions amb la Unió Europea, Putin diu que no frissa. Això mentre el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha proposat un alto el foc i negociacions directes per posar fi a la guerra. Ho ha dit en una carta oberta a Putin.
6: Més de 250 fidels procedents de les tres diòcesis de les Balears partiran avui cap a Madrid per rebre aquest cap de setmana la visita del papa Lleó XIV. El pontífex arribarà dissabte a Madrid. D'allà anirà a Barcelona i a les Canàries. És la primera visita d'un papa en més de 15 anys des que el 2011 va venir Benet XVI.
7: La Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita són mare i fill, com podeu suposar pels cognoms. Tots dos preparen ja el viatge. Partiran avui migdia les dues amb tothom quan sortint de la classe i del treball, respectivament. No feien comptes per dir a veure el papa, no entraven als seus plans perquè la llista d'espera, a més, era molt llarga, tot i que ho havien mirat, però finalment, per tot un seguit de casualitats, varen poder tenir la seva plaça. Casualitats que na Marga té clar per què han passat.
24: No havia pensat mai a veure un papa. Jo soc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil ni res. No, jo pensava, no, Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit «Voltros dos heu de venir i viure això».
7: El gruix de persones que hi viatgen són sobretot joves. Explica en Àngel, que té 16 anys precisament, que la fe torna a estar de moda, diu, i això és gràcies a les xarxes socials, que són una eina també considera d'evangelització.
0: Pues sí, hi ha les redes socials, per exemple, René ZZ, que no creia molt, i ara mateix és com que l'ha venit l'esperit. I també hi ha molts grups musicals, aquí tenim un que s'anomena CRE, i també tenim Hakuna, que és, per així dir-ho, és el grup musical més gran del món, que tenen més components i transmeteixen la fe amb les seves cançons. És com si tu ores mediant una cançó, per així dir-ho.
6: Per parlar d'aquesta visita del Papa a partir de les 8:30, entrevistaran Josep Adrobé, jutge del Tribunal Eclesiàstic i vicari general de la Diòcesi de Mallorca.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: I encetem la cultura amb una pregunta. Es pot morir de tristesa? Idò, sembla que sí, és el que assegura la família que li ha passat a la historietista i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, que ha mort de pena poc més d'un any després que ho fes Matías Ripa, el seu marit i l'amor de la seva vida. La notícia de la pèrdua de l'autora de Persepolis ha trasbalsat el món cultural, igual que ho va fer l'aparició de la seva obra mestra, Sandra Martínez.
4: Amb la qual va dibuixar la seva infantesa a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el xa de Pèrsia i va dur al poder l'ayatolà Khamenei i el seu règim teocràtic, que va coartar les llibertats individuals i sobretot les de les dones.
8: Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen.
9: Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo?
4: La seva família, acomodada i progressista, va enviar-la a Europa, però les coses aquí tampoc serien fàcils.
9: Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
25: ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te acuerdas de lo que dije? Sé siempre íntegra contigo misma.
4: Satrapi ho dibuixà en blanc i negre i quan l'obra ja era un fenomen mundial només comparable amb el Maus d'Art Spiegelman, la va dur al cinema on guanyaria el Premi del Jurat de Cannes. Transformada en un símbol dels drets humans, de la llibertat i el feminisme, la seva veu inspirà creatius, potser més creatives, de tot el món. Una d'elles, la il·lustradora i dissenyadora gràfica Margalida Vinyes.
26: Si jo he fet algun còmic, ha estat gràcies a que vaig llegir el seu llibre Persepolis. Ella va ser la raó per la qual jo vaig decidir fer la novel·la gràfica de Catalina, la cuinera de l'òpera. Diuen que ha mort de tristesa per el fet de que el seu amor va morir fa un any i bé, supos que també per la situació de l'Iran, que no pot estar pitjor.
4: Commocionada per la notícia, com moltes altres autores de còmic, Marta Massana.
27: La Marjane Satrapi ha estat una d'aquestes autores que ens han demostrat que amb els còmics se poden explicar coses molt importants. En Persepolis ens va regalar una mirada superhumana i, a més, plena d'humor sobre un món que molts no coneixíem. Com a autora de còmic, li devem moltíssim. Gràcies per demostrar que les nostres històries importen.
4: Guardonada fa 2 anys amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, acabava el discurs amb uns versos de Saadi, un poeta iranià del segle XIII.
28: Les hommes font partie du même corps et sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des membres...
4: I allà reclamava l'empatia i la justícia com a part intrínseca de l'ésser humà. Els indiferents al patiment dels altres, assegurava, no mereixen anomenar-se humans.
6: I arribem fins a les 8 amb aquest apunt. Carmen Machi ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026. L'actriu madrilenya està reconeguda per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, coneguda popularment per sèries com Siete Vides, ara n'escoltam la banda sonora, o Aida, compta també amb una llarga trajectòria en teatre i cinema. Tengo

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 5 de juny, en què parlam de la crisi de l'habitatge i de la precarietat laboral que continuen agreujant l'exclusió social a les Balears. Així ho detalla la memòria del 2025 de Càritas a Menorca i a Mallorca, en aquesta darrera illa gairebé. La meitat de les persones ateses per l'entitat comparteixen habitatge amb altres famílies i d'haver 6 de cada 10 es troben en situació administrativa irregular, fet que afegeix més dificultats. Esther Romero és la directora de Càritas Mallorca.
2: La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. No son hogares, son espacios de supervivencia.
1: Segons l'entitat, la pobresa afecta de cada vegada més les persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys. Tot d'una, en detallem les xifres avui, que estem pendents encara de l'incendi al polígon industrial de Binissalem. Els bombers continuen fent feina en l'extinció del foc, que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon.
3: L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més se n'han vist afectades, però fins que no es refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses.
1: Tot d'una, serem de nou en directe a Binissalem en un informatiu en què també destacam un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa amb 5 ferits, dos d'ells de gravetat.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
1: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un pla extraordinari que començarà a les 12 del migdia.
3: Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i l'oposició, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada el ple del Consell hi doni el vist, sisplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se.
1: I el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Europa.
3: Una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts, així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
1: I avui també vos parlam de la intel·ligència artificial que, segons els experts, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
3: En especial quan s'utilitza com a substitut de la generació de contingut. Mariona Pasqual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
4: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
1: I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit tres vegades amb Leire Díez, exmilitant del Partit Socialista, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
3: La coneguda com a llanternera del PSOE li va demanar a González que readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat a Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a dos gols, un resultat que es va mantenir també després de la pròrroga. Així, el Villa per a les semifinals es va decidir la tanda de penals i el Palma es va imposar per 5-4. En futbol, Leo Román va debutar ahir a la selecció espanyola a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 i el porter Vicent va disputar de 7 minuts. I la selecció espanyola femenina jugarà a Somos avui a les 9 del vespre, un partit clau contra Anglaterra per a la classificació per al pròxim Mundial. Mallorca tindrà 4 representants sobre la gespa: Patri Jarro, Mariona Caldentei, Cata Coy i Lucía Corrales.
1: I atenció, perquè avui hi ha un canvi de temps amb baixada de temperatura, vent i amb mala mà. Dani Capó, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un ambient en conjunt tranquil, però atenció a l'interior de Mallorca, perquè en aquests indrets d'interior poden créixer núvols d'evolució que ens deixin alguns ruixats localment intensos. Temperatures sense canvis i vent entre fluix i moderat de tramuntana.
1: Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés al control tècnic i en Marcel López, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Comencem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I el primer punt informatiu de la jornada és a Binissalem. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que fa més de 24 hores que va començar una nau del polígon industrial. El foc es troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat n'estan dificultant l'extinció. A banda de la nau on ha començat l'incendi, tres més se n'han vist afectades, però fins que no refredi no es podrà saber si les seves estructures han quedat malmeses. A Binissalem hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus. Quina és la darrera hora?
7: Hola, bon dia, Ida. Som ara aquí de vora la nau afectada. Hi ha diversos dispositius de bombers, un total de dos cotxes i dos camions, i es pot veure una lleugera boira causada pel fum dels punts que encara prenen, que, tot i no ser una flama viva, són la raó per la que encara no es pot dir que l'incendi hagi quedat extingit. La nau principalment afectada està completament calcinada i destruïda. Els bombers han hagut de llevar les plaques metàl·liques de la façana per poder apagar l'incendi des de fora, i es pot veure que a l'interior realment no hi queda res. Durant aquestes més de 24 hores d'actuacions, aquestes han estat per terra i per aire, amb aigua i amb espuma. Ens ho explica José Luis Barbero, el caporal del cos de bombers.
8: Sí, las lamas de la fachada se retiraron porque estaban, también habían colapsado y se habían despegado y había riesgo de que se desprendieran. Entonces se decidió sanear la fachada y favorecer la ventilación natural y la extinción de agua y espuma, tanto por medios aéreos, por la autoescala, como por el medio por en superficie.
7: A l'interior encara no s'hi ha pogut accedir perquè el risc de desprendiment és molt elevat. De moment, se segueix controlant tot des de fora. En quant a la propagació a altres naus, encara després per dir quines han estat les conseqüències, perquè no només parlam de flames, sinó d'altes temperatures i de fum. Així i tot, els bombers remarquen que s'ha aconseguit contenir l'incendi.
8: S'ha logrado contener afectando a las naves que en su inicio ya tenían el desarrollo del incendio y se pudo hacer esa labor de contención a las naves colindantes.
7: Ara, de moment, estem en un escenari més tranquil i a l'espera que l'incendi s'acabi d'extingir.
1: Gràcies, Neus. Estaran pendents, per tant, de l'evolució d'aquest incendi en un vespre que ens deixa també un accident de trànsit a Eivissa, amb dos ferits greus.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. En total hi ha 5 ferits, dos d'ells greus, amb politraumatismes, que estan ingressats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles. També hi ha 3 ferides lleus que han estat traslladats a la mateixa clínica.
1: I avui també vos explicam que han ingressat a la presó de manera provisional el presumpte administrador d'una de les plataformes criminals més grans a la part oculta d'internet, la coneguda com a Dark Web. En l'operació conjunta amb les autoritats alemanyes s'ha detengut a Calvià el presumpte cervell de la trama i 4 persones més a Alemanya.
3: En aquest país s'hi han fet també 3 escorcolls, 2 en immobles vinculats al líder detingut a Mallorca. L'home oferia béns i serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats a dades bancàries sostretes. La prefectura de la policia local de les Balears ha informat que ha bloquejat el servidor de la plataforma que tenia més de 100.000 usuaris. La investigació va començar fa 3 anys i mig arran d'una sol·licitud de cooperació policial internacional iniciada per les autoritats alemanyes de Baden-Württemberg. L'investigat canviava constantment de domicili per dificultar la seva localització.
1: I la crisi de l'habitatge i la precarietat laboral continuen agreujant l'exclusió social a Mallorca i a Menorca. Així ho detalla la memòria del 2025 a les dues illes. A Mallorca, més, unes 6 de cada 10 persones es troben en situació administrativa irregular, cosa que els afegeix dificultat.
3: En aquesta illa, gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas comparteixen habitatge amb altres famílies. La directora de Càritas Mallorca és Esther Romero.
2: La vivienda, el epicentro de la desigualdad. Un impactante 49,50% de las personas atendidas por Cáritas viven en viviendas compartidas. no son hogares, son espacios de supervivencia, donde la falta de intimidad y los conflictos de convivencia deterioran la salud física y mental de las familias.
3: Durant l'any 2025, la institució va atendre 10.000 persones, de les quals prop de 7.000 varen rebre un seguiment continuat. A més, un 44% va acudir a l'entitat per primera vegada. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha advertit que la pobresa és de cada vegada més complexa i afecta especialment persones en edat laboral. De fet, gairebé la meitat dels usuaris tenen entre 36 i 65 anys.
9: El volum de la pobresa és molt alt, va en augment, i desplaça una sèrie de gent que estava acostumada a viure dignament, decentment, amb molta normalitat, però que en aquest moment es troba avassallada per una situació d'injustícia global, col·lectiva.
3: La precarietat laboral i l'elevat cost de l'habitatge digne també són alguns dels principals factors que perpetuen la pobresa i l'exclusió social a Menorca. En aquesta illa, Càritas va acompanyar durant l'any passat 1.600 persones, més de 500 de les quals acudien per primera vegada a l'entitat. La memòria constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament a les persones més vulnerables. Mar Pons és coordinadora d'inclusió social de Càritas Menorca.
10: L'inserció segueix sent una eina eficaç contra l'exclusió i creïm molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
3: En conjunt, Càritas Menorca ha gestionat prop de 2 milions d'euros.
1: Mentre creixen els problemes per accedir a un habitatge, augmenten també els assentaments il·legals. A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia n'ha desmantellat un a la zona protegida del Parc Natural de Ses Salines. Les caravanes es varen començar a instal·lar dimarts hora baixa, coincidint amb el desallotjament dels darrers residents a Sa Joveria. L'actuació ha acabat amb 10 denúncies i sancions que oscil·len entre els 10.000 i els 30.000 euros. Carmen Cirés.
11: Segons han explicat els agents, tot i que les caravanes duien molt poc temps, ja s'havien acumulat fems i residus que suposen un risc per a la seguretat i l'entorn natural, com cuines, restes de fogueres, bombones de butà, bateries, instal·lacions elèctriques o generadors, entre d'altres. També s'han retirat caravanes i una tenda de campanya i una brigada de neteja ja ha actuat a la zona per retornar-la al seu estat habitual. L'Ajuntament de Sant Josep i la policia local inicien ara una campanya especial per detectar, denunciar i impedir la presència de caravanes fora dels càmpings legalment habilitats aquest estiu.
1: I mentrestant, a Palma, la policia local i la nacional comencen a treballar de manera conjunta per desallotjar els residents de l'antiga presó que no han sortit de manera voluntària. Ahir es varen reunir per primera vegada la Junta Local de Seguretat per coordinar el dispositiu policial.
3: El dia i la dimensió es decidiran sota criteris tècnics. Primer s'ha d'actualitzar el cens de residents en l'antic edifici penitenciari. A més, és probable que venguin policies nacionals de fora per dur a terme una tasca preventiva. És el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez.
12: La operativa que se requiera tiene que depender del censo definitivo que haya en estos momentos y tiene que depender también, sobre todo, de la opinión que los cuerpos policiales tengan. Y lo que se ha dicho hoy en la Junta de Seguridad es que se sienten, que se reúnan y que diseñen ese operativo y que decidan ellos cuándo es el momento oportuno para cumplir ese mandato judicial.
3: Així, per tant, no hi ha encara una data concreta per dur a terme el desallotjament, ho explica el batlle de Palma, Jaime Martínez.
13: I que ha de ser les pròximes setmanes, quan sigui aquest desallotjament final, i a banda també l'Ajuntament recolzarà els serveis socials, però també actuarà amb infraestructures per tapiar definitivament l'immoble, el projecte ja s'està fent, tapiar, vigilar l'immoble perquè no se torni a ocupar i si hi ha una usurpació, actuar a les primeres hores de que això succeeixi.
3: Entre els recursos que ofereix l'Ajuntament de Palma hi ha places residencials als albergs. També espera que el Bisbat, la Creu Roja i Metges del Món es coordinin per donar una resposta conjunta a les necessitats dels residents.
14: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
15: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
14: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: 8:15 del matí, el govern central ha aprovat l'entrada de Turkish Airlines en el capital d'Air Europa. És una operació convalidada en el Consell de Ministres de dimarts. Així es dona llum verda a la compra del 26,5% de la companyia per 300 milions d'euros.
16: És una passa més dins el recorregut administratiu establert per aquest tipus d'operacions per part de la Unió Europea. Ha estat després d'un informe favorable que formalitza el compliment de la normativa nacional, en aquest cas, sobre inversions estrangeres.
1: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa. Serà en un pla extraordinari que començarà a les 12 del migdia amb aquest com a únic punt de la jornada.
16: I està previst que s'aprovi amb els vots del Partit Popular, però també l'oposició amb el PSIP, amb Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra. Una vegada que el ple li hagi donat el vistiplau, la llei s'enviarà després al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, si s'accepten, podrien modificar algun punt de la normativa. Una vegada s'aprovi a la Cambra Autonòmica, el Parlament, després s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixarà un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per a la seva entrada. I està previst que la llei entri en vigor abans que acabi el 2027 i, per tant, la legislatura.
1: També el Consell de Mallorca ha demanat a l'Estat que protegeixi els interessos de les empreses mallorquines a Cuba després que dues hoteleres com Iberostar i Malià han cedit prop d'una trentena d'hotels a causa de l'amenaça de Donald Trump de sancionar les empreses que col·laborin amb el règim militar de l'illa. Avui acaba l'ultimàtum de l'administració nord-americana.
16: I l'institució insular ha expressat en un comunicat el seu suport a les hoteleres mallorquines perquè destaquen que aquestes empreses han estat protagonistes d'un procés d'internacionalització dels més exitosos de les illes fins a convertir-se, de fet, en referent mundial. Per això exigeixen que puguin desenvolupar la seva activitat en seguretat jurídica i estabilitat i garanties per a les seves inversions.
1: El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, ha criticat les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, que a Cuba afecten les empreses turístiques de les Balears i diu també lesionen el dret del poble cubà a superar les dificultats econòmiques derivades del bloqueig.
12: El actual mandatari estadounidense, senyor Trump, que vestido de neoliberalismo y de un liberalismo de mercado, resulta que está interviniendo el mercado de manera mucho más contundente que cualquiera. Yo creo que aquí deberíamos todos proteger lo que es la actividad empresarial de los intereses turísticos y de empresarios de Baleares.
1: Alfonso Rodríguez també ha carregat contra Marga Proens per negar-se a negociar de manera bilateral amb l'Estat un nou finançament autonòmic. Rodríguez ha defensat que les Balears rebran enguany gairebé 3.200 milions d'euros de l'Estat, un 5,8% més, i reclama que aquests recursos es destinin a millorar la sanitat, l'educació, la dependència i l'habitatge públic.
16: Segons el delegat, el rebuig del govern perquè l'Estat perdoni part del deute i a noves vies de finançament respon a una estratègia del Partit Popular per desgastar l'executiu de Pedro Sánchez.
12: La realidad es que esta mejora constante de los fondos, de los recursos financieros que el Estado aporta a Baleares, no se están utilizando para la mejora de estos servicios públicos. Son servicios públicos que están, desgraciadamente, degradándose a pesar de tener un incremento sustancial de la financiación.
1: La presidenta Marga Proens s'ha pronunciat sobre la intenció de l'Estat de negociar amb les comunitats un nou sistema de finançament i també sobre la intenció de Pedro Sánchez de presentar un projecte de pressupostos generals de l'Estat.
16: La presidenta creu que són cortines de fum del PSOE per desviar l'atenció dels presumptes casos de corrupció i a Pedro Sánchez li demana eleccions anticipades.
17: Que convoqui eleccions, que ja ho deixi anar, que convoqui eleccions, que doni sa veu en els ciutadans i que el meu missatge en quant a sistema de finançament és molt clar. Mentre jo sigui presidenta del govern, els ciutadans de les Illes Balears no pagaran en sots seus imposts els regalos del Partit Socialista a l'independentisme català.
1: I Més per Mallorca demana a l'Estat que no es deixi caducar el règim especial de les Illes al desembre del 2028 i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que sigui més transparent, ho ha dit el coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia.
18: És primordial assegurar-nos que el 31 de desembre del 2028 aquest règim especial no caduqui. Això no vol dir que des de Més per Mallorca no considerem i no treballem per millorar aquest règim especial fiscal de les Illes Balears.
1: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida convoca a Palma una nova manifestació contra la massificació turística dia 26 de juliol. Amb el lema Mallorca al límit, denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic i reclamen un canvi de rumb en les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
16: La mobilització començarà a les 7 del capvespre, serà a la plaça d'Espanya. Jaume Pujol, el portaveu de la plataforma, ja explica que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que diu continua registrant records turístics, així com agreujant problemes com ara l'accés a l'habitatge o la saturació d'infraestructures i serveis.
19: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que és necessari tornar a fer-ho. Primer perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que s'aprenguin mesures contra la turistificació i, sobretot, de créixer i posar la vida de residents en el centre.
16: La convocatòria compta amb el suport de nombrosos col·lectius socials, ecologistes, sindicals, veïnals, també culturals. Aquest pròxim diumenge es farà una roda de premsa en la qual la plataforma presentarà oficialment aquestes propostes amb vistes a l'estiu.
1: I els ecologistes del GenCop alerten que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa farà disparar el consum d'aigua molt per damunt del que admet Aena en l'avaluació ambiental d'aquest projecte que, diuen, es basa en una estimació fictícia. Alberto Ferrer.
20: Les últimes dades que es tenen són de 2008, quan la terminal d'Escudolà va consumir 61 milions de litres d'aigua. El pla director de l'aeroport fixa un màxim de 7 milions de viatgers l'any, però ja l'any passat se'n varen superar els 9 milions. Així que els gent estan segurs que l'aeroport ja gasta molts més dels 90 milions de litres anuals d'aigua que es varen calcular al seu moment. Per això han demanat a la Conselleria del Cicle de l'Aigua que n'informi del consum real, d'on s'extreu i què es fa amb la salmorra de la potabilitzadora de la terminal. Joan Carles Palerm és el president del GEN.
21: Estan quasi per 2 milions per damunt del número de passatgers autoritzats i, per tant, el consum d'aigua autoritzat segurament també s'està sobrepassant. Estan un miqueta amagant aquesta dada. No apareix un any, quina és la previsió d'increment de circulació ni per què hi ha un increment de circulació de passatgers. I el que sí que queda molt clar és que volen passar de tenir... No? Crec que són de 7 portes d'embarc al doble.
20: El GEN també alerta que més turistes suposaran més consum d'aigua i molta més saturació per l'illa d'Eivissa.
1: 8 i 22. Parlem ara de la intel·ligència artificial que, quan està mal utilitzada, té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat, en especial quan s'empra com a substitut de la generació de contingut, un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
16: De fet, Mariona Pasqual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que, quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
4: Les coses s'aprenen moltes vegades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial que molt ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després mos costa estructurar les coses, mos costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
16: I és que substituir els processos humans, els propis, per intel·ligència artificial té conseqüències negatives.
4: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com totja, és un gran recurs.
16: Pasqual ha explicat que la universitat es nota el canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per aquesta intel·ligència artificial.
1: I vols parlar ara de les noves tecnologies? L'equip d'urologia de l'Hospital de la Creu Roja de Palma ha fet amb èxit dues intervencions amb el nou robot quirúrgic. Es tracta del primer que pot fer intervencions telemàtiques que hi ha a les Illes Balears.
16: Una tecnologia que, segons Valentí Tubau, director de cirurgia toràcica de la Creu Roja, facilitarà les intervencions quirúrgiques.
22: Nos da una visió en tres dimensiones. Mayor precisión, nos quita el temblor que tenemos habitualmente los humanos al operar, con lo cual nos da la posibilidad de hacer cirugías mucho más precisas.
16: El tractament quirúrgic de patologies de ronyó, també de pròstata, principalment oncològiques, totes dues seran mancoagressives per al pacient i també es facilitarà la seva recuperació.
22: La cirugía robótica lo que hace es, sobre todo, disminuir, como tiene una recuperación tan rápida, porque la cirugía rápida es poco agresiva, las complicaciones son menores, permite que el paciente pues eso, a les 24 hores se puede ir a casa.
16: S'espera que aquest aparell tracti inicialment 50 pacients a l'any.
0: Informatiu matí. Esports.
1: Són gairebé les 8 i 25 minuts, encetant la informació dels esports, i avui vos parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha avançat a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí va superar el Manzanares a la tanda de penals en un partit d'autèntic infart disputat al Palau Municipal d'Esports de Somos. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gols amb dianes de Fabinho i Piqueras per part del Palma, un resultat que es va mantenir també després de la pròrroga. Així, el Villa per a les semifinals es va decidir a la tanda de penals i els d'Antonio Vadillo es van imposar per 5-4.
6: Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día en Costa Riba y se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
5: La tanda va tenir 2 protagonistes, Carlos Barrón, que va aturar el 5è penal del Manzanares, i Piqueras, que va transformar el penal definitiu per donar la classificació al Palma. Escolta amb el seu porter i capità, Carlos Barrón.
8: Lo hemos sacado delante y nos ha costado una eternidad. Sufriendo, sufriendo, no sabemos cómo pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. Y nada, vamos a ir por todas, vamos a ir por todas.
5: Ara el Palma Futsal ja prepara la semifinal davant el Pozo Múrcia, en què jugarà el passi a la final i també la classificació a la pròxima edició de la Champions League. I avui és el gran dia. La selecció espanyola juga a partir de les 9 del vespre contra la Terra a Somos, un partit clau per a la classificació per al pròxim Mundial. I Mallorca, a més, tindrà 4 representants sobre la gespa. Patri Jarro, Mariona Caldentell, Cata Coy i Lucía Corrales. I totes a les ordres de la seleccionadora Sonia Bermúdez.
23: En este caso pues tenemos 4 mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
5: Escoltant també la felanitxera Mariona Caldentell.
24: Aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curts, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la Terra i poder classificar per Mundial.
5: Un partit que ho podreu viure en directe a partir de les 7:30 del capvespre en la narració de Marta Sampas, els comentaris de Raúl Lebrón i tot el postpartit a IB3 Ràdio. Pel que fa a la selecció masculina, Leo Román va debutar ahir amb Espanya a l'amistós contra l'Iraq. El partit va acabar amb empat a 1 en gols de Ferran Torres i Doski i el porter del Real Mallorca va disputar els darrers de 7 minuts. D'aquesta manera, Leo Román s'ha convertit en el primer jugador eivissenc i el 5è balear en debutar a la selecció absoluta. Ara el porter mallorquinista, que forma part del grup de suport, abandonarà la concentració de la selecció i els de Luis de la Fuente viatjaran a Mèxic per a disputar dimarts contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. El director de futbol del Real Mallorca, Pablo Orteiz, ha fet balanç del darrer curs en declaracions a l'agència EFE. Orteiz ha respost a la pregunta de si va pensar en dimitir després del descens a la segona divisió.
25: Yo asumo la responsabilidad, soy el máximo responsable, pero entiendo que no es un factor solo, o sea, no es un tema de mercado solo, no es un tema de un jugador solo, no es un tema de un entrenador, no es un tema de un director deportivo. Yo creo que cuando pasan estas cosas a lo largo de una temporada, pues probablemente sean varios factores que analizaremos para no tratar de repetirlos en el futuro.
5: Orteiz també ha agraït el suport de la propietat del club. El directiu mostra confiança en l'entitat per tornar a la primera divisió i ha assegurat que per a que això passi, Martín de Micheli serà un actiu molt important. En bàsquet, als quarts de final del play-off pel títol, Luka Murcia es va imposar ahir per 87-90 al Barça i el Real Madrid del menorquí Sergi Llull ho va fer per 83-108 a la Laguna Tenerife. Ara les dues sèries estan empatades a 1 i el passi a les semifinals es decidirà dissabte al 3er partit. I acabam l'informació esportiva en pàdel perquè Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea van avançar ahir als quarts de final del Major d'Itàlia després de superar Claudia Escacenas i Patricia Martínez amb un contundent doble 6-1. Avui la parella s'enfrontarà a Tamara Icardo i Claudia Jensen.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8 i mitja. Repassam quines seran les claus d'aquest divendres. Els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que fa més de 24 hores que es va iniciar a una nau del polígon industrial de Binissalem.
2: L'incendi està controlat, però encara no s'ha pogut apagar del tot. A banda de la nau on ha començat el foc, tres més se n'han vist afectades.
1: I el Consell de Mallorca aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles a l'illa.
2: Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia. Està previst que la llei s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra.
1: I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit tres vegades amb Leire Díez, exmilitant del PSOE investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
2: La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que es va negar a atendre una petició de Díez per readmetre un agent.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem més notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. Càritas va atendre l'any passat més de 1.600 persones, una tercera part de les quals per primera vegada. Exalt Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Un fet que constata que les situacions de vulnerabilitat continuen creixent a l'illa. Entre les principals dificultats hi ha l'accés a l'habitatge. Pel que fa a la inserció laboral, el Servei d'Ocupació va atendre més de 750 persones i va aconseguir 139 contractacions.
1: I a Eivissa, un accident de trànsit ahir vespre ha deixat 5 ferits, dos d'ells greus. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va a Eivissa a Santa Eulàlia. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Mises i a la Clínica Vilàs.
1: I l'Ajuntament de Palma impulsarà la renovació de la barriada de Songoleu amb fons locals i europeus. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Entre les actuacions es volen dur a terme millores a les instal·lacions educatives, al mobiliari urbà i també a l'enllumenat d'aquesta barriada, on hi viuen més de 12.000 persones, el que la converteix en la tercera més poblada de Palma.
1: I en aquest moment, centenars de catòlics de les Balears es preparen per anar a la península per veure el papa Lleó XIV. En parlem ara, en l'entrevista.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Comença una visita papal que durarà 7 dies i que s'estendrà per 3 comunitats autònomes diferents, Madrid, Catalunya i les Canàries. I en parlem ara amb Pep Adrobé, qui és vicari general del Bisbat de Mallorca. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Quina importància té pels catòlics tenir el papa tan a prop que suposa la seva visita a Espanya en aquest moment?
6: Sempre és una notícia importantíssima per l'Església. El papa va té la missió, com a successor de Sant Pere, d'anar animant, d'anar reforçant la vida de les comunitats cristianes arreu del món. I quan ve aquí, senzillament per estar acostat a les nostres iglesies, les nostres iglesias comunitàries, diòcesis d'Espanya. I sempre els seus missatges són molt precisos, és a dir, no s'improvisa res. Però el papa també sap a cada lloc que fa falta i ho preparen amb molt d'intensitat per donar el missatge que considera que ha de donar a cada país segons ell considera. I per nosaltres és una notícia preciosa sentir-nos acompanyats pel cap i pastor de l'Església Universal.
1: Més de 250 fidels de les Balears es desplacen a la península per participar en alguns dels actes multitudinaris que es faran. Ja està tot preparat per aquests viatges?
6: Sí, sí, fa temps i a més molta il·lusió. La veritat és que va costar un poquet organitzar-se perquè no m'ordenaven van entrar

0: celebri.
1: La primera aturada del Papa, de la visita del Papa, serà a Madrid, però el lloc 14 visitarà també Gran Canària i en concret el moll d'Arguineguín, que és tot un símbol de la crisi humanitària de migrants. Ens recorda, de fet, aquell famós viatge del Papa Francesc a Lampedusa. Quin missatge creieu que es vol donar amb aquesta visita?
0: Bueno, primer de tot, era un deute que tenia el Papa Lleó amb el seu predecessor. Però el seu predecessor havia manifestat clarament que volia anar a Canaris i que volia anar en aquest moll perquè estava molt implicat en la lluita contra es tracta també de persones i sobretot per de l'acollida d'aquests immigrants que ho passen tan malament que realment les travessies no són moltes vegades letals, acaben fatal. I el Papa Francesc ho havia manifestat. El Lleó crec que per tot que tenia molt clar era complir amb una il·lusió, amb un desig del Papa Francesc, que posta tot en el seu pla primer d'Espanya, ja tenia molt clar visitar allò que havien estat tan importants i per missatge i per ministeri del Papa Francesc. És un ret en homenatge al Papa Francesc, però en acollint en les més necessitats.
1: De fet, amb aquesta qüestió de la migració, el Papa l'hem sentit discrepar aquests darrers dies amb el president dels Estats Units, Donald Trump, amb aquesta qüestió en concret. Això, en certa manera, ho hem d'entendre com una declaració d'intencions?
0: No, és que jo crec que el Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial i no, no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no puc fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminen els immigrants, però l'Església ha d'estar al costat dels més pobres, dels més necessitats d'aquells que han de deixar tot per cercar una vida millor. I crec que el Papa el que està fent, tots els papes, però els darrers han hagut tantes crisis humanitàries i tantes guerres, i també tanta pressió i persecucions. També n'hi ha molt que fugen perquè els persegueixen el mateix polític, per motius religiosos. L'Iglesia ha de demostrar que per ells són els preferits, perquè serien els preferits de Jesús, també. De certa manera, jo crec que el Papa no té altra forma, no pot fer d'altra manera. No és per anar contra Trump, és perquè li toca fer aquesta missió.
1: Uh-huh. A banda de la migració, un altre assumpte molt comentat aquestes darreres setmanes ha estat també la primera encíclica del Papa, titulada Magnifica Humanitas, amb un potent missatge, amb una crida als estats a intervenir per establir regles que regulin la irrupció de la intel·ligència artificial. Senyor Drobé, és habitual que un Papa entri a valorar de manera directa una qüestió tan actual, no?, d'actualitat com aquesta?
0: Els papes normalment fan una primera encíclica que van dir el seu programa electoral. Pensau que el pap no anava al revés de la que és la societat civil. Normalment, quan tu ens presenta per ser president del govern o per ser balda o per ser president d'altres institucions, fa una campanya electoral prèvia i després l'elegeixen o no l'elegeixen. Els papes no paren fer de cap manera, a més està prohibidíssim fer propaganda electoral, ni se paren oferir a proposar com a candidats. I quan una vegada són papes, en certa manera, ell que s'ha donat un any, ell mateix, per repensar què és el que ell vol fer. És a dir, que seria com, en certa manera, el seu programa de dir què és el que jo, les línies bàsiques que jo vull afrontar. I clar, un dels reptes actuals amb tota claredat és l'intel·ligència artificial. I el papa Algut considera que com a papa actual, ell ha de també donar una resposta des de la fe i des de la doctrina catòlica en aquest gran esdeveniment que clarament ja és, no és una crítica, és intentar que la intel·ligència artificial no domini les persones. És a dir, que aquest papa el que intenta és dir, pensau que la dignitat important són les persones, els homes i les dones són el més important, i no hi pot haver res que les manipuli o que les substitueixi. Crec que també s'ha de veure aquesta encíclica com el seu missatge de dir, bueno, sobre l'idea anir afrontant el que està passant en aquests moments. Són encícliques molt, molt, molt reflexionades. La primera encíclica de cada papa està molt pensada, perquè és un poc el seu dir, mira, vaig per aquí, això és la meva idea, i el que jo proposo.
1: Sí, com sigui, demà comença aquesta visita del Papa, ho farà a Madrid, n'estaran pendents aquesta pròxima setmana i n'hem volgut parlar amb Pep Adrià.

0: O bé, vicari general del Bisbat de Mallorca, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I continuem bon encara parlant d'aquesta visita del Papa a Espanya i dels fidels que se'n van des de les Balears. A IB3 Ràdio hem parlat amb alguns d'aquests ciutadans que viatgen a Madrid a veure el Papa. Són Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita, que són mare i fill.
2: I tots dos preparen ja aquest viatge. Partiran avui migdia a les dues, amb tothom, quan surtin de classe, del treball, respectivament. No feien comptes anar-hi perquè la llista d'espera era molt llarga, però finalment tot un seguit de casualitats varen fer que tinguessin plaça. Casualitats que na Margarida té clar per què han passat.
3: No havia pensat mai a veure un papa. Jo sóc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit vosaltres dos heu de venir i viure això.
2: El gruix de persones que hi viatgen són joves i expliquen Àngel, el seu fill, que té 16 anys, que la fa tornar a estar de moda i que això és gràcies a les xarxes socials, una eina també, diu, d'evangelització.
4: Pues sí, hi ha les redes socials, per exemple, René ZZ, que no creia molt i ara mateix és com que l'ha venit l'esperit. I també hi ha molts grups musicals, aquí tenim un que s'anomena CRE, i també tenim Hakuna, que és, per així dir-ho, és el grup musical més gran del món, que tenen més components i transmeteixen la fe amb les seves cançons. És com si tu ores mediant una cançó, per així dir-ho.
2: El viatge el faran, l'allotjament de fet serà una sala parroquial madrilenya, sense luxes, sense comoditat. Primer serà una vetlla i després la celebració l'endemà del Corpus Christi abans de tornar a Mallorca.
0: 8:42, ara vos explicam les novetats amb el cas Leire Díaz. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Audiència Tributària i a diverses entitats bancàries informació dels moviments dels comptes del Partit Socialista i del PSC. El magistrat atén la petició de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i reclama la informació tributària i financera dels anys 2024 i 2025. Els agents investiguen si es van pagar en fons del partit les suposades maniobres per boicotejar causes judicials contra l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Aquesta setmana s'han conegut detalls del sumari judicial del cas sobre la relació entre la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i Leire Díaz, que recordem, exmilitant socialista, considerada com una de les responsables d'aquesta trama investigada. En un comunicat, la màxima responsable de l'Institut Armat admet que es va reunir tres vegades amb Díaz, dues d'elles per parlar de qüestions que no tenien relació amb el cos. A la tercera paraula, coneguda com la llanternera del PSOE, Díaz li va demanar a González que es readmetés en el cos el comandant Rubén Villalba, implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
0: Segons es desprèn de les converses intervengudes en el sumari judicial, Leire Díaz presumia dels seus contactes amb les altes esferes. Així ho evidencia un àudio al qual ha tingut accés IB3 Notícies, on Díaz li explicava a l'empresari Javier Pérez Dolcet que la pròxima reunió que tindria seria amb la directora de la Guàrdia Civil.
5: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
6: No, yo con eso no quiero.
5: La mía.
6: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
5: Es de mi confianza.
6: Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada. El DAO no es mío.
0: I la directora de la Guàrdia Civil admet ara les reunions amb Leire Díaz que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia negat en un principi. Ahir, però, Marlaska va defensar l'honestedat de González.
7: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido, no la hubiera tolerado. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
0: I la vicesecretària de Coordinació Territorial del PP, Alma Escurra, ha reclamat la dimissió del ministre i de la directora de la Guàrdia Civil.
8: Así que les diré una cosa, la directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse, por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también tiene que marcharse, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
0: Per cert, que en el marc del cas Leire Díez, els agents han escorcollat la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Amb aquest apunt arribam a les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. Càritas va atendre l'any passat més de 1.600 persones, una tercera part de les quals per primera vegada, un fet que constata que les situacions de vulnerabilitat continuen creixent. Entre les principals dificultats, l'accés a l'habitatge. Tot d'una, en donen més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12, a IB3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
1: Entrem en matèria. L'accés a l'habitatge, la precarietat laboral i les dificultats per cobrir necessitats bàsiques continuen marcant la realitat de moltes famílies. Així ho reflecteix la memòria de Càritas Diocesana de Menorca, presentada aquest dijous, que constata la necessitat de continuar reforçant l'acompanyament a les persones més vulnerables. En té més detalls, Gemma Carrasco.
3: Càritas Diocesana de Menorca va acompanyar durant el 2025 un total de 1.618 persones i va oferir més de 12.000 respostes socials. A més, 544 persones van acudir per primera vegada a l'entitat, una mostra que les situacions de vulnerabilitat continuen creixent. A més, l'habitatge es manté com una de les principals preocupacions. Ho explica Mar Pons, coordinadora d'Inclusió Social de Càritas Menorca.
4: Les dificultats d'accés a l'habitatge, la precarietat laboral i la fragilitat de moltes famílies han continuat figurant com a una realitat molt complexa que ens interpel·la.
3: Pel que fa a la inserció laboral, el Servei d'Ocupació va atendre 789 persones i va aconseguir 139 contractacions. Mar Pons.
4: L'inserció segueix sent una eina eficaç contra l'exclusió i creiem molt en ella. 139 persones van aconseguir feina, de les 758 que vam acompanyar, 139 els vam acompanyar amb la inserció laboral.
3: També destaca la tasca de mestral, que ha generat 34 contractes d'inserció i ha gestionat prop de 1,8 milions de quilos de residus. En conjunt, Càritas Menorca ha gestionat prop de 2 milions d'euros. Júlia Marquès és l'administradora de Càritas.
5: El que s'han duit gran part dels nostres recursos econòmics han estat els programes d'ocupació i formació com a eina per promoure l'autonomia i la dignitat de la persona. S'han duit un 34% de la inversió, que el que suposa uns 565.000 euros.
3: Tot plegat amb el suport de 254 persones voluntàries que avui s'han definit com el cor i motor de Càritas.
1: Gràcies, Gemma Carrasco. Precisament les dificultats econòmiques han obligat a Càritas a eliminar el vessant d'inserció laboral que té el projecte d'Arbres del Gendar. Ha decidit prescindir dels dos treballadors d'aquesta iniciativa per garantir-ne l'estabilitat. Compta, a més, amb una ajuda de 50.000 euros del Consell per fer viable la resta del projecte, que es manté com sempre. Júlia Marquès, administradora de Càritas.
5: Veníem d'una situació de sostenibilitat un poc delicada. L'únic que s'ha reduït en el projecte són la part d'inserció sociolaboral, però el projecte continua, seguim tinguent una aposta per el manteniment de la finca, del banc d'arbres i de més, i també continuen els cursos ocupacionals d'Horta, que fan dues edicions cada any, per les quals solen passar entre 8 i 10 persones, i en principi tot això continua i se dona una certa estabilitat gràcies a una aportació que ha fet el Consell Insular de Menorca.
1: Arbres del Gendar és una iniciativa social i d'economia solidària de Càritas que promou l'ocupació de persones vulnerables al mateix temps que té cura del medi ambient.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: En plena política, l'oposició de l'O critica que l'equip de govern del PP no inclogui una nova residència geriàtrica dins el pla d'infraestructures sociosanitàries del govern. Els populars es defensen i diuen que es farà un habitatge supervisat per a majors i que ja s'ha fet un nou centre de dia. Avançam i PSOE critiquen el PP per votar en contra d'una moció que demanava incorporar la construcció d'un nou geriàtric i l'ampliació de l'actual geriàtric de Serramal en el pla d'infraestructures sociosanitàries del govern. Aquest document no inclou aquesta nova residència per a l'Aior. Consideren que no s'han complert els compromisos adquirits. Els populars, per la seva banda, responen que ja s'estan reforçant els serveis destinats a les persones majors del municipi amb un nou centre de dia de 30 places on ja s'està posant el mobiliari i també un futur habitatge supervisat de 10 places també destinat a persones majors. Es vol fer en un solar al costat del nou centre de dia. Sentim els protagonistes, Isa Llés, portaveu del grup municipal Avançar, amb Toni Mir, del PSOE, i Maria Antònia Pons, és la regidora de Serveis Socials.
6: El Partit Popular de Bo, som sabó que tindrem un geriàtric nou i és incapaç de diners mallorquins que incloguin aquest geriàtric nou.
7: I que no donis oportunitat a ampliar més places, a que la gent pugui accedir a tenir uns serveis dignes, i per tant és una vergonya.
8: No és que sigui un canvi de criteri i no deim no fer un nou geriàtric aquí a l'O. Simplement el que estem dient és que s'està imposant un nou model que és atenció a la persona en el seu domicili.
1: El PPD també demana al govern central el 50% dels costos de l'atenció a la dependència i l'equip de govern defensa que s'ha renovat, per exemple, part del mobiliari de la residència per modernitzar-la. Més qüestions. A mitjans de maig va començar la temporada turística al Far de Cavalleria. De moment comença a rebre visitants, això sí, amb comptagotes. Una situació, no obstant, que canviaran els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
9: El Far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
10: Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
11: Venim a veure la posta de sol. No sé si podem pujar dalt de tot.
12: Hemos venido a ver la posta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
9: Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
13: Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
14: Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
15: Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
16: Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
9: El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Balla des Mercadal.
17: S'entén-la una mica amb es món dels fars, no? amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
9: No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics d'Es Mercadal en aquesta i altres exposicions.
1: Gràcies a Ramiro López. Tram final per a la cultura.

0: temps fa mirar.
1: Escoltem el darrer projecte de Damaris Gelabert, que arriba a Menorca aquest dissabte. Es tracta d'una producció que porta per títol És l'hora de la banda i que inicia gira amb cors i bandes de música del territori. La primera parada és justament a Ferreries. Aquests dies l'artista està assajant amb la banda i amb un cor infantil format per 45 cantaires. Una proposta que barreja els grans temes de Damaris Gelabert amb el gran talent local de Ferreries.
2: I Ferreries ja feia temps que no venia, però es van posar en contacte i vam presentar aquest projecte i va encaixar tot moltíssim, així que estem molt contents de poder tornar i amb aquesta proposta, que jo crec que és molt motivadora també fer-ho amb una banda de gran format i amb un cor també gran.
1: El concert demà que vespre a l'Auditori de Ferreries.

I ara sentim el grup Suki Sopes, que presenta demà també el seu nou disc. Ho fa al Teatre d'Escassino. Lo mescla s'embull és el tercer treball discogràfic de la banda, amb cançons que connecten des de la quotidianitat, la ironia i l'emoció, i amb directes que destaquen per la seva energia i complicitat amb el públic.

0: Al ritme de suc i sopes arribem avui a les 8:55 minuts del matí. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I manquen 5 minuts per les 9 i com cada dia en aquesta hora donen pas a la cultura. Sonen els pianos avui, que torna a divendres i que la cartellera es renova amb estrenes ben destacades de terror, de comèdia i d'amor per gaudir-ne també la setmana que ve amb la Festa del Cinema que comença dilluns. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia. Novetats ben relacionades amb l'actualitat, amb la visita del Papa, com per exemple amb aquest, La Luz.
4: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
5: Quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
4: Delitos. Lo que tú has hecho es delito.
3: Protagonitzada per Alberto San Juan, dirigida per Fernando Franco, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins l'Església Catòlica i que té l'estat espanyol un dels seus exemples més clars. Completen el repartiment Pedro Casablanc, Miguel Rellán i Maria Galiana.
6: Este lugar crea salas.
3: I seguim parlant de terror perquè diuen que A24 acaba de reinventar el gènere amb aquest Backrooms, on el seu director, el joveníssim Kane Persons, adapta el llargmetratge als vídeos que va fer per YouTube i que van superar els 197 milions de visionats, i tot amb els espais liminals, pàrquings, passadissos, centres comercials, sense ningú, com a protagonistes.
7: Pobrecilla, la ha apuñalado. Habla bien, mi pronombre es ella, ¿vale?
3: Potser d'aquí un temps Backrooms apareixerà parodiat a Scary Movie. De moment, el sisè lliurament d'aquesta saga no ha arribat a temps i la crítica dels germans Wayans va dirigida en aquesta vegada a la cultura woke. A força de rialles diu que volen cancel·lar la cultura de la cancel·lació. Veurem si ho aconsegueixen.
8: Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
9: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas.
3: També té ganes de festa He-Man i els Masters de l'Univers, amb una banda sonora molt vuitantera, signada entre d'altres per Brian May, i un dolent dels que fan història, amb rostre de Jared Leto, diuen que és una carta d'amor al material original i una aventura divertidíssima estil Guardianes de la Galàxia.
10: ¿Tú eres feliz?
11: Sí. Podria dir que sí.
3: I si formeu part del milió de lectors de Liz Kellen, Todo lo que nunca fuimos és la vostra adaptació d'una de les seves novel·les romàntiques amb Max Iglesias i Margarida Corseiro.
2: I arribarem avui a les 9, com cada divendres, amb els sons de la setmana.
12: A vegades estàs més nerviós, però bé, bé.
13: Estoy nervioso de literatura de castellano y catalán.
14: Vull estudiar un doble grau de dret en relacions internacionals. Per tant, se nota molt alta i necessito treure bona nota que se salti tan bon ball.
15: I que con trabajo y con un poco de tranquilidad pues sale todo bien.
16: Sí, claro, obviamente es más cómodo porque así ya uno con una sola tarjeta va a utilizar tanto el tren, el bus.
17: Tener una tarjeta mejor que dos, que tenemos la cartera llena de tarjetas.
18: No es más cómoda, es más fácil porque es para todo.
19: Ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i per tant hem de passar a executar-ho.
20: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut.
21: Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·loquen-los en els espais que tenim.
22: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia.
23: De que hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus.
24: Si el problema es que este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada.
25: El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
26: Yo que ofrezco decencia y elecciones.
27: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
28: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas.
29: Va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.

0: Són les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'avui divendres. Els bombers de Mallorca han passat la segona matinada seguida de feina intensa al polígon industrial de Binissalem, on des de fa més de 24 hores crema un incendi. Hi ha molt de problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat i això en dificulta l'extinció. I connectam en directe. Neus Pericàs, bon dia. Quina és la darrera hora?
1: Bon dia, Ida. A les 8 hi ha hagut relleu de bombers i, segons han dit, seguiran amb les accions d'extinció amb línia d'aigua durant el matí. José Argandoña, tècnic de bombers de Mallorca, explica que és difícil saber quan s'extingirà aquest incendi degut a que, per precaució, no es pot accedir a la nau afectada i també degut al material que s'està cremant. L'escoltam.
2: Entonces estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material hasta que no se consume sigue ardiendo y hemos estado alimentando, tirando mucha agua, pero no son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
1: Ara de moment escenari tranquil i a l'espera que l'incendi s'acabi d'extingir.
0: Gràcies, Neus. I un accident de trànsit ahir vespre a Eivissa ha deixat 5 ferits, 2 d'ells de gravetat.
3: Una furgoneta ha xocat contra un cotxe a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit, al quilòmetre 7 d'aquesta via. Els 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital Can Misses i a la Clínica Viles.
0: I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa.
3: La majoria, capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu matí Pep Adrià Robé, vicari general del Bisbat de Mallorca, que ha destacat la força ideològica que té una visita així en un context com l'actual, especialment pel compromís de Lleó XIV amb els drets de les persones migrants.
4: El Papa no pot dir altra cosa, és a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial i no, no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants.
0: I avui també vos parlam per una d'una de les qüestions per les quals el Papa Lleó XIV ha mostrat interès aquestes darreres setmanes, la intel·ligència artificial. Segons els experts, quan està mal utilitzada, aquesta tecnologia té un impacte negatiu en el pensament crític dels menors d'edat.
3: Sobretot quan es fa servir per generar contingut. Mariona Pasqual és professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.
5: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com toca, és un gran recurs.
0: I a la crònica judicial, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet haver-se reunit 3 vegades amb Leire Díez, exmilitant del PSOE, investigada per coordinar la suposada trama que boicotejava causes judicials.
3: Díez, la coneguda com a llanternera del PSOE, li va demanar a González que es readmetés en el cos un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil diu en un comunicat que s'hi va negar i que després d'aquella trobada no hi va haver més contactes entre totes dues.
0: I en aquesta hora es mantenen els avisos grocs per mala mà arreu de les Balears en un dia marcat per un canvi de temps amb una baixada de les temperatures i un protagonisme del vent que bufa moderat amb ratxes de vent fort. Amb aquest punt del temps hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, de 8 graus de temperatura en aquests moments. Programa, això sí, amb una lleugera davallada i avís groc per fenòmens costaners pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag. Notarem, això sí, aquesta davallada, però no es descarta la possibilitat de pluja i tot apunta que diumenge podríem recuperar aquest temps més estiuenc. Així que cap de setmana amb inestabilitat. El manco per avui i una part del dia de demà. Continuem pendents de l'incendi ocorregut ahir a Binissalem, perquè continua actiu després de més de 24 hores. És vera que el foc se troba sota control, però els problemes per accedir a l'interior de l'edifici on el sostre ha col·lapsat estan dificultant l'extinció. A banda de la nau, on ha començat l'incendi, recordem que 3 més es veien afectades, però fins que no refredin les estructures no es podrà saber si realment han quedat malmeses. Els bombers expliquen que fan relleus per poder apagar finalment el foc. Escoltant les declaracions de José Argandoña, tècnic de Bombers de Mallorca.
1: Durante la noche hemos hecho 3 turnos de trabajo, de 8 de la tarde a 12 de la noche estuvo el parque de Sóller, de 12 de la noche a 4 de la mañana el parque de Alcudia y de 4 de la mañana a 8 el parque de Inca, que ahora hacemos el relevo y a partir de las 8 continúa el parque de Inca. Y las labores pues fueron las mismas que fuimos haciendo durante el día de ayer, de seguir con la extinción, con línea de agua. Aparte de la extinción que comentábamos, que lo hemos hecho con tendidos desde tierra y también desde la autoescala, también hemos saneado la fachada, como me preguntabas, quitando esas chapas que estaban a punto de caer, y para evitar ese riesgo de que alguien se pudiera hacer daño, pues también con la autoescala se fueron bajando las chapas.
0: Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi en un dia en què vos contam que ahir es va fer una passa molt important contra el cibercrim. Bon dia, Joana.
2: Bon dia, Marta. Així es tracta d'una operació de gran magnitud. La Policia Nacional, en una operació investigació conjunta amb les autoritats alemanyes, va detenir ahir al municipi de Calvià el presumpte servei de la dark web més gran de parla alemanya a internet. Oferien serveis il·lícits com ara la venda de substàncies estupefaents, documents falsificats, dades bancàries sostretes, eines i equips de phishing i també accessos il·legals a diferents serveis digitals. La investigació va començar ara fa 3 anys i mig i ara s'ha produït aquesta detenció, Marta.
0: Continuem ben pendents de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, perquè el pontífex arriba demà. Xisco, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Si és el Papa Lleó XIV visitarà Espanya de dia 6 a dia 12 de juny. I no te pensis que serà una visita tranquil·la, perquè té una agenda que va a les totes. Hi haurà misses multitudinàries, trobades a la família reial i el govern, així com esdeveniments en joves voluntaris i gent del món de la cultura. Tot ja està en marxa. Barcelona i Madrid es preparen per una fita per la fita d'aquesta visita del Papa, que serà una de les més intenses dels darrers anys. De fet, l'estadi Lluís Companys a Barcelona ja preparen un concert on, entre d'altres, actuarà el Fred García, i el punt culminant serà, sens dubte, la missa multitudinària a l'estadi Santiago Bernabéu, prevista per el dilluns 8 de juny, un esdeveniment sense precedents a la capital. D'aquí una estona en parlam amb el bisbe de Mallorca, que Sebastià Taltavull, que parteix avui cap a Madrid per trobar-se amb el pontífex.
0: A Eivissa, de nou, vos contam que es viuen alguns problemes amb els assentaments il·legals. Maria Antònia Esquines, bon dia.
4: Bon dia. A Eivissa, la policia ha executat un nou desallotjament, però la particularitat és que aquesta vegada es tracta d'un espai protegit. Ens referim al Parc Natural de Ses Salines, on s'havien instal·lat una dotzena de caravanes, algunes precedents d'anteriors assentaments, com el Car de Sa Joveria, desallotjat recentment.
0: S'enfronten a multes de fins a 30.000 euros. Sense deixar de banda els problemes per accedir a un habitatge, també pots comptar que Formentera tindrà per primera vegada un pis pont per a dones víctimes de violència masclista. L'ha cedit l'IBABI, el Consell Insular, en col·laboració amb l'IB Dona, per un termini màxim de 2 anys. Funcionarà com a habitatge transitori per a aquestes dones i també, si fa falta, per als seus fills. L'IB Dona aporta al Consell 20.000 euros per poder amoblar aquest pis pont. Moment ara, 9 i 9 minuts, per la nostra frase del dia.
3: I de la frase d'avui és de l'expresident Ronald Reagan, que moria tal dia com avui, però de 2004, i que un dia, parlant d'economia, va dir: recessió és quan el teu veïnat perd la feina. Depressió és quan la feina la perds tu. És una...

0: Les noces de la cantant Taylor Swift i del jugador de futbol americà Travis Kelce continua generant titulars abans fins i tot de celebrar-se. Segons diversos mitjans nord-americans, la parella prepara una cerimònia molt exclusiva a Nova York per al proper 3 de juliol, amb estrictes mesures de seguretat i contractes de confidencialitat per als convidats. Quan Taylor te convida, firmes que no podràs contar ni de quin color eren els torcaboques. Però el que ha despertat més debat és una norma coneguda com a No Ring, No Bring, que traduït literalment seria no anell, no acompanyant. És a dir, els convidats fadrins no podran dur una parella o un acompanyant en aquestes noces. Només hi podran assistir amb algú aquelles persones que estiguin casades o compromeses, que tinguin el ring,
1: ring. Ostres, on the clàssic. Finger.
0: La decisió ha provocat opinions molt diverses. Alguns convidats consideren incòmode haver d'assistir tots sols a un esdeveniment d'aquestes característiques, mentre que d'altres defensen que els novis tenen tot el dret del món a limitar la llista d'assistents i a preservar la intimitat d'aquesta celebració. Més enllà de les noces de Taylor Swift, la polèmica ha reobert un debat cada vegada més habitual. És una qüestió de cortesia permetre aquest més un que t'acompanyi quan tens unes noces, o són els nuvis que han de decidir lliurement qui forma part d'un dia tan especial? Vos escolt, companyes.
1: Qui comença?
0: Jo crec que avui, per jove, ha de començar a Maria Antònia Esquines, AK Corners, ja per el públic de Balears.
2: Jo no sé si és estratègia o no, però record que ma mare sempre me diu que quan mires vídeo de ses noces, la meitat de ses parelles que hi van anar ja no estan plegades. Per ventura vol evitar imatges que en el present són certes i en el futur ja no ho seran.
0: Però amb una miqueta dia, tot això s'esborra.
2: Sí.
0: A quantes fotos familiars no s'ha eliminat aquella exparella de la teva cosina?
2: A partir d'ara ja se posen a un costat.
0: Clar, no, és que es truques que a les fotos de família...
3: Que no
0: estan casats, se comencin a posar en els costats. I després, fes Photoshop, és molt més fàcil. Joana, tu què en penses?
3: Bé, jo em penso, matisaré, però d'entrada vull dir que també faltaria que no poguessin triar els novis a qui volen convidar, però és vera que en aquest cas...
0: Se nota tant, que ets una Swiftie.
3: No, és vera. Deixa'm, és que no m'has deixat ni acabar la frase. Tot i que penso que això és passar-se una mica, òbviament. Però... saps també, ara la Maria Antònia fa referències a noces dels seus pares, saps també aquelles noces a les que te fan convidar a persones que ni coneixes? Això és molt nostrat, eh?
0: Sí.
3: De preventura, familiars, de teva parella, que ni la teva parella coneix, no? El cosí de la predina, del nebot, del veïnat, de no sé qui. Has d'anar a convidar gent que preventura ni coneixes.
0: Que vos agrada estirar el fil fins a l'absurd.
3: Escolta, parlàvem de noces més nostrades, més d'aquí, més de suquines, i això també passa. Per tant, els novis són els que haurien de triar. Ni ha de triar ni els pares, ni els sogres, ni ningú. Ells han de poder triar qui han de convidar a ses noces. Que en Taylor se passa una mica, per aventura sí, perquè clar, això per ell com a, si no estàs casat, la teva parella no... Si només sou, jo què sé, imagina que fa 2 o 3 mesos que sortiu.
0: O, ja que, no fa, pot anar... o que fa 3 anys que surts amb una persona,
3: i no t'han demanat
0: no estàs compromès i no estàs casada, per favor, quina
3: cosa
0: absurda.
3: Això és una mica exagerat, la veritat és que sí.
0: Marta Guerau, tu què ets la ponderació d'aquest equip? T'escolt.
1: Crec que se creuen al cim del món.
0: Buh.
1: Que les restriccions només han començat, aquesta és la primera, i que probablement al llarg de les setmanes veurem una sèrie d'excentricitats. Taylor, ets important, però no tant. O sigui, dona llibertat a la gent perquè pugui anar amb qui vulgui.
0: Perquè a vegades...
1: Si mos ha escoltat Bad Bunny...
3: Exactament. Mos dirigim a Shakira, mos dirigim a
0: Taylor. Ja li deim a Taylor, com si fos veïnada nostra.
1: Tu recorda que si a Madonna li va contestar un equip de futbol espanyol, per què no poden contestar el dia Taylor Swift o Bad Bunny?
3: Mira, i ara que tenim una persona que mos du ses xatxes com en Maria Antònia,
1: per
3: ventura li arriba a Taylor i mos contesta.
0: Segurament.
2: Me sentireu pegar crits.
0: Jo he de dir que tinc sentiments confrontats amb aquest tema. Penso que unes noces no són només les teves noces. Si te'ls apaguessis totes tu, tendries de te triar fins al darrer detall, però normalment els pares col·laboren. Per tant, si tu demanes col·laboració dels pares, els pares també han de poder tenir dret a convidar a un parell de compromisos, perquè si no arriba un moment que és que també hi ha molta de gent que se troba amb unes noces plenes de gent jove que no coneix i tu estàs allà asseguda menjant croquetes. Per tant, convidar... Aquests compromisos són compromisos per tu, però potser no són compromisos per la gent que tu estimes. Que això també de vegades una mica d'empatia cap als que mos han censurat i mos han permès arribar o no hem arribat, no hi seria de més. I però llavors, tema de na Taylor, jo també ho entenc, entenc en part que ella vol controlar moltíssim sa narrativa d'aquestes noces, perquè supos que deu tenir qualque tipus de contracte de publicitat per poder mostrar segons quines cosones i no vol que ningú li xafi sa guitarra. Ara, que t'obliguin a anar tot sol a unes noces on potser no coneixes molta de gent, l'opció també està a dir-li Taylor, thank you, but no. I no hi vas.
3: Segur que la gent li dirà que no a Taylor. De tota manera, estaria una altra cosa. Per aventura, allò que diuen de donar noces en surten unes altres,
0: no t'hi haurà mai.
3: Si no coneixes molta de gent i has d'anar tot sol, per aventura, és l'oportunitat per lligar i per trobar qualcú.
0: Tothom a Cana Taylor. Després de la casita d'en Bad Bunny, Cana Taylor és el lloc on tothom lligarà, perquè a la casita tothom estava tot sol, perquè ens anaven triant entre el públic i te feien abandonar els teus amics, i a les noces d'en Taylor Swift...
1: La raó, el temps, aquesta és la primera de les restriccions i condicions polèmiques, però ja veureu que tindrem un rosari d'excentricitats, sens dubte.
0: Que, Marta, la gent rica, sou així? Heu surat d'una altra manera i estàveu acostumats a que la vostra paraula és com a llei?
1: I jo com te puc consentir aquests comentaris de forma successiva? No ho entenc. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, també ens acompanya Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz. A la producció, començam, això que ens agrada dies divendres, el cap de setmana.

0: 9 i 17 minuts comença la nostra tertúlia. Avui es repassa l'actualitat, l'anàlisi de tot el que està passant amb els periodistes. Manuela Guinera, bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: Anna Mascaró, bon dia.
2: Bon dia.
0: Nekane Domblas, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vull començar per demanar-vos sobre la visita del Papa. Ja sabeu, tot està a punt perquè el Lleó XIV arribi a Espanya. De fet, arriba demà. Visita el nostre país del 6 al 12 de juny. No serà una agenda tranquil·la. Haurà des de misses multitudinàries, trobades amb la família real, també el govern, esdeveniments amb joves, voluntaris del món de la cultura. És una de les visites papals més intenses dels darrers anys, que culmina a l'estadi Santiago Bernabéu amb aquesta missa multitudinària prevista per dilluns, dia 8 de juny. En uns minuts parlarem amb el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, visita Madrid i també Barcelona. Aprofitant que està pràcticament a punt de celebrar-se aquesta arribada, vos demanem què suposa la visita d'un papa. No és un fet que se produeixi tots els dies, de fet és el tercer papa que visita el nostre país. Nekane, què suposa la visita d'un papa?
3: Perdona, te voy a hacer una precisión.
0: Si no culmina el Santiago Bernabéu, la visita, exactament.
3: No, porque termina en Canarias, que es muy significativo.
0: Per parlar precisament de migració, exactament.
3: Inmigración. Bueno, yo creo que la visita del Papa para la comunidad católica tiene muchísima importancia y es muy relevante que venga el Papa y que vaya a Canarias. Quiero decir que me parece muy significativo que vaya a Canarias. También hay una gran novedad, que es que intervendrá por primera vez un papa en el Congreso de los Diputados. Nunca había intervenido, por lo tanto, ahí tiene la consideración de jefe de Estado, no va como papa, sino como jefe del Estado.
0: Una decisió que ha estat molt criticada també, aquesta intervenció.
3: Bueno, es un jefe del Estado, es un jefe del Estado. No, o sea, no va como papa al Congreso de los Diputados, va como jefe del Estado. Y bueno, yo creo que tiene la significación en un momento en que precisamente España, que era una de las bases del catolicismo en Europa, pues está perdiendo, iba a decir afiliados, está perdiendo creyentes, pero a marchas forzadas, mientras empiezan a entrar otras religiones con mucha potencia, como toda la cuestión evangélica por parte de la inmigración que viene de Sudamérica, que también Sudamérica era uno de los grandes centros católicos del mundo y ahora mismo, pues en muchos aspectos, se está metiendo la iglesia evangélica con muchísima fuerza. Pero bueno, es muy relevante para los católicos de España, supongo que es muy relevante que venga el Papa y poder ir a Madrid y asistir a una misa.
0: Feia referència, Nekane, a aquesta visita tan important a les Canàries, precisament per fer-se ressò del que està passant amb la migració. Jo crec que és un dels fets més destacables, Anna.
2: Sí, jo crec que és molt rellevant per la gent catòlica, però també per tota la ciutadania, des del punt de vista polític. De la mateixa manera, a mi també em va cridar l'atenció que el Papa faci un discurs en el Congrés des diputat, està remarcant el seu perfil polític en un moment, en un context internacional, en què l'Església i encarnada pel Papa està exercint a vegades de contrapoder amb alguns discursos de xenòfobs o d'antiimmigració que s'estan popularitzant a Europa. Llavors, en aquest sentit, s'emmarca, jo crec, la visita a les Illes Canàries, que és el principal focus d'entrada d'immigració irregular, i això també ho hem vist aquí a les Illes Balears, no? Aquí també l'Església també s'ha desmarcat en algunes ocasions del discurs i de les polítiques de PP i Vox. Ara mateix està governant el PP, però també ha influït per Vox amb la qüestió de la immigració.
0: I ara que apuntaves el tema del perfil polític del Papa, que tal vegada va començar de forma més tímida, però que sí que a mesura que passava el temps, no?, i estava un poc assumint el càrrec, sí que va fer o que se va pronunciar contra les polítiques migratòries, fins i tot contra el president Donald Trump, no? A poc el Papa va intervenir, no?, denunciant aquesta manca de drets. Manuel, la mateixa pregunta, què suposa la visita d'un Papa?
1: Sí, no, es curioso que es un papa que es de Estados Unidos, es de Chicago, él habla español, entonces claro, los discursos aquí van a ser en español porque él estuvo de misionero en el Perú. Es curioso porque Trump estuvo en la proclamación de, no sé si se dice proclamación del papa, bueno, cuando le nombraron papa, pero luego ha tenido muchas diferencias con, como tú dices, con el tema de la inmigración. Hay que recordar que con el tema de la regularización de inmigrantes en España, puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, la Iglesia se ha mostrado a favor, ¿no? Y entonces a veces choca un poco, ¿no?, con eso que siempre se ha identificado a la Iglesia Católica más con la ideología de derecha y tal, pero es verdad que con el tema de la inmigración, pues bueno, se ha mostrado siempre a favor de acoger a las personas con necesidades, ¿no? Y eso se va a demostrar también con la visita a Canarias, como he dicho, Nekane. Y bueno, Papa que hay que escuchar y que va un poco en la línea que ya tenía el Papa Francisco, ¿no? Aunque no sea jesuita, que es agustino, va en esa línea y bueno, ese mensaje de misericordia, de empatía por el necesitado, creo que es importante.
0: Després parlem de la línia del Papa i d'alguns apunts, no?, sobre aquesta visita que comença just demà, però deixeu-me que saludi el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Aquí tenim ja per via telefònica. Bisbe, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns, senyor bisbe. Just ara estàvem analitzant la visita del Papa. Aprofit per demanar-li també a vostè què suposa la visita d'un Papa. Recordem la tercera d'un Papa al nostre país.
4: Home, en aquest moment és important perquè és atrecar-se, és apropar-se a la realitat de cada lloc i la manera com s'ha preparat aquesta visita realment és molt diversa. És molts diversos moments que se trobarà amb diferents realitats. Començarà ja per un cas de pobresa i de tot això que du Càritas a Madrid i llavors tindrà altres, a més de tot, l'oficial que hi pugui haver i les trobades que pugui fer a tot nivell. Després visitarà una presó a Catalunya, Brians 1, i després sobretot el de Canàries, que anirà tant Les Palmes com a Tenerife, que és allà on el Papa Francesc tenia ja previst anar-hi. Jo ara partiré d'aquí una estona cap a Madrid perquè aquest dia vull seguir-lo, seguirem amb els bisbes aquest viatge i tant aniré a Madrid com a Barcelona com a Canàries en els dos llocs.
0: Senyor bisbe, ara que fa al·lusió a Canàries i just estàvem parlant, no?, d'aquest punt tan estratègic dins la visita del Papa precisament per donar visibilitat a una problemàtica que està afectant molt el nostre país, també les Balears en mesures diferents, que és la immigració.
4: Sí, aquí, a més, aquí està augmentant ara. De fet, la ruta aquesta mediterrània està augmentant i mos arriba gent. Aquest dia mateix hem vist que havien arribat pateres altra vegada a Formentera, a Cabrera i a platges aquí tot de Mallorca. És un problema que l'hem de saber mirar, jo diria, amb molta empatia, amb molt esperit humanitari, amb molta caritat, deia nosaltres, que és l'expressió màxima de l'amor, perquè, clar, en un món global com estem, aquest canvi tant que hi ha de països a uns altres, gent que no pot viure allà on està i cerca llocs on poder viure amb un mínim de dignitat, clar, no mos podem tancar, diríem, en aquest fet, i nosaltres ho tenim com a prioritat, perquè l'Evangeli mos ho diu molt clar, era foraster i me vau acollir, diu Jesús, i això té molt de matisos, però clar, això demana després també regularitzar-ho bé, demana organitzar bé, acollir bé, i sobretot tenir en previsió on podem situar aquestes persones i com han de viure.
0: Just ara, senyor bisbe, que feia vostra al·lusió a un problema molt greu aquí a les Illes, com és l'habitatge, i fent referència també a la recent presentació de Càritas, vostè ja va advertir que la pobresa i l'exclusió social continuen creixent aquí a les Illes. S'ha manifestat també, no?, quan han ocorregut aquests temes que tant estan en boca de tothom, com és, per exemple, la presó de Palma. Es va manifestar amb aquesta necessitat d'evitar aquesta injustícia global, com l'ha qualificat.
4: Nosaltres hem estat al corrent des del primer moment perquè se mos va demanar amb què podríem col·laborar i des del primer moment hem dit que nosaltres estàvem disposats a acollir, sempre partint de cada persona, la seva necessitat, amb els mitjans que tenim, que són pobres, perquè tenim uns quants locals, uns quants llocs en què acollim. Actualment uns 300 en tenim sense sostre, més o manco acuits, i està molt ple, diríem, els llocs on estan, però creiem que podem traslladar persones d'un lloc a un altre i acuir a lo millor en petits grups, i això ho van dir des del primer moment. De moment el que mos arriba, perquè ja fa estona que Càritas, per exemple, atén aquests que estaven a l'antiga presó. Ja fa estona, d'això fa anys, i ha anat fent una feina de cuida i d'acompanyament i de resituar-los i tal. Ara, la cosa, quan se'ls atreu, diríem, tant en grup tan gran, clar, la necessitat és molt grossa. Jo mateix he rebut directament, ja de qualcú de la presó, ho està intermitant, directament ajuda, Qualcú que ha sortit m'ho ha demanat personalment a jo. Va agafar el correu del bisbat i m'ho va enviar, m'ho va dirigir a jo. Ho està intramitant, eh? Però això, no ho sé, s'hauria d'organitzar d'una manera millor que poguéssim acollir més persones, i, però clar, si no us ho demanen, jo l'únic que he dit sempre que es deixin ajudar, perquè també n'hi ha qui no ho volen, i voldríem que es deixessin ajudar perquè poguessin trobar una solució digna.
0: Senyor Bisbe, una darrera pregunta. Just fa pocs minuts a la tertúlia també fèiem referència al compromís polític d'aquest papa, qui ja s'ha manifestat precisament per els drets dels migrants, qui ja s'ha manifestat contra les polítiques de Donald Trump. Quina importància té que aquest papa pugui fer un acte al Congrés dels Diputats, no? Davant dels polítics? De quina importància té, no? O si podria servir per tocar consciències o per canviar
4: Sí.
0: les coses?
4: Hombre, jo crec que és molt important aquest pas. És una cosa inèdita que no havia succeït mai que un papa parlés en el Parlament nostre d'aquí, i que això ho van decidir les dues taules del Congrés i del Senat. És molt important perquè serà molt important el missatge que pugui donar, que és un missatge, el missatge que dona l'Iglésia sempre, és de reconciliació, és de pau, és d'ajudar a la dignitat de les persones, estar al costat dels més pobres. I jo crec que és molt important en aquest moment, tants gestos que pugui fer el Papa, es veu que això agafa moltíssima gent, però gestos que pugui fer tant en el Congrés com en qualsevol altra situació que hi hagi, tant de celebracions com de visites privades que pot fer a distints col·lectius i col·lectius vulnerables, que tot això mos ha d'obrir els ulls i mos ha d'obrir el cos, sobretot. És a dir, com podem ajudar a tanta gent que en aquest moment ho necessiten, les pobreses que van augmentant. I aquí, sobretot, entre nosaltres, també. A Mallorca s'està donant que les classes mitges estan perdent molt, i les distàncies, les desigualtats es van fent de cada vegada més grans. Nosaltres tot el que feim des de Càritas i el que rebem des de Càritas, tot s'inverteix amb ajudes, amb estar al costat de tots aquells que tenen necessitat, i no només necessitats materials, que hi ha molta en aquest moment també, sinó sobretot necessitats d'acompanyament, d'ajudar-los a integrar-se, de poder arribar a tenir una vida digna com tothom, amb un habitatge, amb una feina, i això està lluitant molt perquè això sigui possible.
0: Senyor bisbe Sebastià d'Altabull, moltíssimes gràcies per atendre la petició del dia.
4: També vos agraeix molt que hagin pogut comunicar. Moltes gràcies a tots.
0: Que tingui bon dia. Són les 9:30. Abans d'anar a publicitat, vos deman per algun dels titulars que ens deixava el bisbe en aquests minuts de conversa, Necane. A mi m'ha cridat l'atenció aquesta crítica que sempre fa a les polítiques de l'habitatge, no? Com diu ell, que se podria fer millor, no? Que se podria donar alternatives. Per exemple, i se feia referència a la presó, feia referència a com ells estan disposats a donar una mà i fins i tot posar un exemple en concret d'aquest correu que li va arribar de manera personal.
3: Hombre, yo creo que el obispo, que es un actor, también es un actor político aquí en Baleares y además es una persona muy inteligente, ha sido muy interesante escuchar algunas cosas que decía. Tenía una carga velada de crítica contra el Ayuntamiento de Palma muy notable porque él dice que no se están haciendo las cosas bien y aquí creo que hay que darle la razón porque. Primero, es verdad que la cárcel de Palma hay que desalojarla. Estoy de acuerdo completamente con que aquello es un lugar insalubre e indigno para vivir, pero lo
1: O
3: que
1: la
3: tienes.
1: antigua cárcel.
3: Sí, la antigua cárcel, perdón, no, la
1: Exacto.
3: nueva, no, la antigua cárcel, sí. Pero lo que hay que hacer es buscar una solución y una alternativa. No puedes, no, es, no, porque si no va a pasar, no desaparece el problema, no va a desaparecer porque lo eliminemos de la cárcel. Y había, creo que hay una crítica de trasfondo bastante potente al Ayuntamiento de Palma, más o menos.
1: Sí, bueno, yo me quedo sobre todo con el recordatorio que ellos hacen, que a veces no lo hacen lo suficiente, de que ellos llevan años acogiendo a personas. Ellos tienen medios, también hacen un trabajo que se llama paraestatal. Ellos, a través de Cáritas y de otras organizaciones, ellos están ayudando mucho a población necesitada. Y hacen un trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? Y por eso creo que es importante aportar, ¿no? También a...
2: Sí. Jo faig una petita referència. M'ha recordat les crítiques que fa amb el tema d'immigració. M'ha recordat una conversa de la meva època quan estava de periodista en el Parlament de Catalunya, precisament amb un exdiputat de Vox, que era una persona amb una ideologia de Vox, que s'havia afiliat a Vox i finalment havia abandonat el grup parlamentari. I una de les crítiques que feien el grup parlamentari era, bueno, el cristianisme que professen, d'on està, perquè no lo veo per ninguna part, en relació justament amb el tema migratori, no? Per tant, hi ha molta gent que és d'ideologia de dretes i catòlica i fins i tot d'extrema dreta o de dreta radical que no comparteix els postulats que s'estan demetent sobre immigració des d'aquest partit. I després també només apuntar, perquè abans no ho hem comentat, que el papa també visita Barcelona i està havent una crida de la Generalitat, del Barça, de diferents entitats, per veure si pot dir algunes paraules en català, no? Llavors, això, aquí com a comunitat catalana parlant que som, si finalment les fa, pues, també serà destacable, no?
0: Serà ben rebuda, sens dubte. 9:33, petita pausa per publicitat, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i reprenem aquesta tertúlia tot d'una.
5: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
6: Buenos días. Si usted creía que la noticia del día de este viernes en que nos abandonan la semana era que dos cadenas hoteleras abandonaban sus hoteles, los hoteles que tenían arrendados al gobierno genocida de Cuba, por decirlo de alguna manera, es que no he entendido que hay algo peor que abandonar. Y es que alguien que no pinta nada en el abandono lo justifique. Acaba de ocurrir y usted puede leerlo en el siguiente titular. El Consejo de Mallorca pide al gobierno central que proteja los intereses de las empresas mallorquinas en Cuba. Como si no tuviera suficiente el presidente, señor Sánchez, respondiendo a ese otro titular que dice «La fontanera del PSOE mete de lleno a Pedro Sánchez en las cloacas». Pero vamos a ver, ¿cómo que apoyo institucional a dos empresas privadas hoteleras que operan en Cuba porque han querido

0: mío, ¿y qué hemos hecho? Que la barriga suba todo el año.
1: Tal vegada ara les limitacions tenen més sentit que mai, i me refereixo perquè avui també és un dia important, el Consell de Mallorca previsiblement aprovarà la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles, que serà enviada al Parlament per la seva corresponent tramitació, i serà un ple extraordinari que arranca a les 12, recordant que hem parlat moltes vegades de la limitació de vehicles, hem fet referència sobretot a les pitiuses, però ara que en el cas de Mallorca això pugui ser una realitat necessària, Manuel? ¿Es un canvi també d'opinió o de correcció, com apuntava Anna?
2: No, yo creo que va en la línia de ese turismo sostenible que quiere, bueno, que está trabajando el gobierno de Marga Proens y que está pactando con todos los agentes sociales y, bueno, implicados, ¿no?, en esa mesa del turismo. Hay que limitar tanto el número de turistas, que esto yo entiendo que es complicado, y cuando Nekane dice de herencia recibida, yo creo que esa herencia no es ni de ella misma ni de Armengol, sino que es una herencia que lleva décadas, ¿no? Y revertir eso creo que es complicado. O sea, creo que no es una cosa de una legislatura.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo.
3: Poder aplicar las medidas que van a prometer aplicar.
0: Ella fue muy valiente cuando anunció que iba a hacer una subida de la ecotasa, que iba a subir el canon de agua a los hoteleros y que iba a limitar los vehículos. También tengo que decir una cosa. Esto es, o sea, es una gota en el océano que estamos sufriendo, porque la ecotasa, todo el mundo sabe y además lo reconoce, hasta el propio Partido Socialista, cuando no la subió en la anterior legislatura, que ya había problemas de saturación, el PSOE no la subió, la ecotasa no va a servir para limitar los turistas, no va a servir. O sea, la gente va a seguir viniendo igual, porque si paga 300 euros por una noche de hotel, va a poder pagar 4 euros más por la ecotasa. No hay ningún problema. O sea, la ecotasa no va a ser una medida de contención turística, pero bueno, al menos nos da la impresión de que este gobierno está haciendo algo. Creo que la mesa de sostenibilidad se reúne la semana que viene, pero efectivamente, aquí se están aplicando medidas de maquillaje, se necesitan medidas radicales y que con una proyección de años, efectivamente.
2: Sí, y además que tienes que hacerlo sin que afecte al paro, porque nosotros en esta mesa muchas veces, bueno, en la época de la crisis, hemos hablado de más de 100.000 parados en Baleares, de una época de cierre de empresas, que habían momentos dramáticos. Y ahora estamos, bueno, los últimos datos del paro, que
0: sí,
2: bueno, publicasteis todos los medios, estamos casi en pleno empleo,
0: sí,
2: con
0: está
2: un 6%
0: de
2: paro.
0: Es que ese no es el problema. Sí. El problema es que todavía generamos empleo de baja calidad.
2: Sí,
0: entonces,
2: no, hombre,
0: lo que hacemos es importar mano de obra. Somos una comunidad que importa mano de obra.
2: Sí, sí.
0: ¿Y esto qué provoca? Pues provoca más problemas de saturación, porque hay que tener en cuenta que el índice de presión humana efectivamente tiene que ver con el proceso turístico, pero también tiene que ver con el aumento de población que ha sufrido Baleares en los últimos 20 años, que ha sido un 50%. Desde el año 2000 la población de Baleares ha aumentado un 50%. Y esto es porque el modelo turístico extractivo que tenemos en estos momentos lo que provoca es una atracción de mano de obra. Atracción de mano obra que luego no produce en el PIB, lo que hace es bajar el PIB. Es decir, somos más pobres.
2: Sí, pero yo lo que quiero, o sea, el mensaje que quería lanzar, que entiendo que es complicado la limitación del turismo cuando sabemos que es nuestra principal industria, ¿no?
0: Sí, pero
2: sin que pueda afectar al paro.
0: Pero insisto, pero es que ahora mismo hay problemas para encontrar trabajadores. O sea, no es que afecte al paro, es que afectaría a que dejen de venir trabajadores aquí a Baleares porque no se cubren las plantillas con el personal que hay en estos momentos. Entonces, igual de crecer, que es un término que abomina el PP, que empezó a hablar mes de decrecimiento, el PSOE se ha sumado en la oposición, hay que decir que el PSOE se ha sumado en la oposición, no en el gobierno, y el PP rechaza este término, pero igual de crecimiento consiste en efectivamente parar un poco, contener y que deje
2: para que
0: de
2: no vengan más.
0: Efectivamente. Y es que igual, eso bueno es de crecer.
2: Eso sería lo,
0: perdona, es
2: lo
0: que
2: perfecto,
0: yo recuerdo desde que la época, Jaime Matas fue el primer presidente del gobierno que aplicó medidas de contención turística, que fue fijar un límite de plazas hoteleras. El fenómeno del alquiler vacacional ni se existía ni se pensaba en él. Y yo creo que Jaime Matas, ahora no recuerdo, pero creo que el límite eran 300.000 plazas. Es que hemos llegado al doble. El doble, ahora mismo hay 600.000 plazas en todas Baleares.
2: Esas son las oficiales, además. Luego
0: efectivamente,
2: no,
0: o sea, luego está el problema del alquiler ilegal, efectivamente.
3: Bueno, y por tornar un poco en el tema central, que era el tema de la limitación de vehículos, només destacar que será, aquesta legislatura ja no ho veurem, aquest estiu si podeu agafar l'autobús. Bé, això és l'altre tema, que tampoc s'està fent una gran inversió en infraestructura de transport públic, no?
1: Perquè tot i que no se descarta prioritzar els residents, no? I tenir alguna...
0: Sí, però...
1: No sé, alguna classe de mesures, no? Per poder prioritzar que després, Mancor, garantir aquesta plaça, no? Per als residents.
3: Sí, sí. I després, amb el tema de la llei, jo me vaig mirar l'altre dia, dilluns, quan se va anunciar les excepcions, i és vera que té moltes excepcions. S'exceptuen els residents d'entrar vehicles, s'exceptuen els propietaris d'una casa aquí, s'exceptuen els treballadors temporals, poden entrar amb el vehicle, s'exceptuen els cotxes de lloguer llogats en renting que siguin propietat d'un resident o d'una empresa, d'una persona jurídica que té la seu aquí. Per tant, a veure quin impacte té, el president Llorenç Galmés no va voler dir exactament, no tenia una previsió de quin impacte real pot tenir. Deia que a Eivissa s'havien reduït uns 30.000 vehicles.
1: Exacte.
3: Però, bueno, a veure com... Jo diria que la majoria de cotxes que hi ha ara mateix col·lapsant les carreteres són de persones residents.
0: Sí, efectivament. És que los atascos de los atascos aquí, de les 8 de la mañana de febrero
1: aquí
0: no, podríem
1: entrar
0: no
1: en un
0: turistes.
1: Altre debat, no? Si sí. Els embossos comencen a notar-se a partir de certa època de l'any, no? Que hi ha molta gent que considera que sí, que hi ha una època on que encara s'agreuja aquesta situació, o si realment es durante todo el año. Es verdad que es un debate interesante, ¿no?
2: Yo me fijo y hay lugares muy sensibles, ¿sí?, para los rentacar. El otro día, bueno, aparte de... Bueno, todo lo que es costa, cerca de playas, calas... El otro día fui a Extrem porque hacía años que no iba y pensé, es mejor que vaya ahora, porque era mayo, y dije, porque luego no voy a poder ir. Claro. Con dos personas de fuera que vinieron, hice la típica ruta mallorquina de... Y el atasco que había en Extrem, porque ya había atasco, era todo coches de rentacar. Claro. Todo.
0: Sí, porque hay dos atascos. Está el atasco de la playa y luego está el atasco de la ciudad.
2: Exacto,
0: el atasco
2: de la los ciudad trabajadores de aquí.
0: Efectivamente.
1: Sí. 9:47, me permeteu uns consells i recta final d'aquesta tertúlia.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és formació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
6: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
7: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
8: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
7: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
8: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
9: Os esperam a Son Moix!
8: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
1: 9:49, volem posar sobre la taula la problemàtica de l'habitatge perquè a Eivissa la policia ha executat un nou desallotjament. La particularitat d'aquesta en concret és que es tracta d'un espai protegit, ens referim al Parc Natural de Ses Salines. S'hi havien instal·lat una dotzena de caravanes, clar, Què passa? Que algunes d'elles eren ja procedents d'altres assentaments. Recordem que no fa molt es va desallotjar la Joveria, que era un dels assentaments més rellevants, i de part d'aquestes caravanes provenen d'aquest assentament en concret. S'enfronten amb multes de fins a 30.000 euros. Just fa uns dies dèiem què passarà, no?, amb tota la gent que haurà d'abandonar els assentaments com Can Roba 1, Can Roba 2, la Joveria, i la conclusió en aquestes tertúlies era pràcticament per unanimitat, que bàsicament consistia en traslladar el problema de lloc. Aquestes notícies evidencien, Anna, que és el que ha ocorregut, que s'ha traslladat el problema de lloc.
3: I evidencien la situació d'emergència absoluta d'Eivissa. És que no se pot viure a Eivissa ja en condicions de dignitat, no?, amb un sou normal. És que és terrible, fa molta pena, i això també s'està traslladant a Mallorca. I mira, justament avui publicam una entrevista amb un dirigent de Bildu, a l'Ara Balears, que li vaig demanar un poc quin lloc tenia més a dins del sobiranisme, no? I deia Mallorca és un no objetivo, no? Perquè és com un lloc on està tot absolutament desbordat i no hi ha sobirania per poder gestionar tota aquesta situació, no? Perquè després trobàvem els xocs i les batalles per les competències, per la cogestió aeroportuària, per poder limitar la situació. Ara parlàvem de la limitació de vehicles a Mallorca, a veure què diràs constitucional, de que no se deixin entrar també, encara m'hi has fet pensar, espanyols amb el seu cotxe, a les illes. Per tant, és una situació complicadíssima que du associades, pues, que les persones més vulnerables acabin pagant les conseqüències.
1: I després, com enfrontar una multa de 30.000 euros? Clar, està clar que si no se pot, no se pot. Si se pot entendre, però a algun lloc has d'anar. Si després te multen amb 30.000 euros, una persona que ja està en unes condicions tan delicades...
2: Tan extremes. Lo que hay que hacer es ayudarla, no multarla. Si es que estas personas son trabajadores que no tienen donde dormir y están... buscan pues para no tener poner una tienda de campaña en una mediana, ¿no? Como ocurre como está ocurriendo, ¿no? Hilando lo que decía Ana, es que la situación de la vivienda en Baleares nos deja, por ejemplo, noticias como la que salió el otro día, que la leí es de agencia, la leí en última hora y no salía muy grande y me impactó tanto que dije, pero es que esta noticia yo lo hubiera puesto en la portada. De los 4.000 aspirantes a la plaza MIR, es decir, de los médicos que se están examinando ahora para ser especialistas, de los 4.000, solo uno ha elegido Baleares como destino. Solo uno. ¿Y por qué ocurre eso? Nosotros estamos ahora formando, tenemos una necesidad de médicos tremenda, tenemos facultad de medicina pública, vamos a tener privada con el CEU, tal. De los que se van a examinar, luego no quieren venir aquí. Muchos de ellos eran mallorquines o ibicencos, tal. Los funcionarios no quieren venir.
1: I és un problema que probablement s'agreujarà, perquè quan se jubili gran part de la plantilla de metges, infermeres, no?, i haguem de tenir relleu generacional, clar, podem deduir que part d'aquesta plantilla ja s'ha pogut ubicar, part d'aquesta plantilla, perquè alguns han de marxar, no?, o té habitatge, però què passarà amb el futur generacional? Podria agreujar-se aquest problema en un futur, el de la manca de metges, Anna?
3: Jo crec que sí. Com més s'elititzi el mercat de l'habitatge i més estigui pensat per especular i per enriquir i més se concentri en poques mans...
1: Home, un dels 4.000, mira, és una notícia que tu has dit, hauria de ser pràcticament una portada com per no passar desapercebuda.
3: Clar, llavors, al final, fins i tot amb un sou de metge, tampoc no t'ho podràs acabar permetent, no? És que...
1: Darrer punt sobre aquesta qüestió, Cane. No. I després vos demanem titular sobre el cas Leire.
0: No, efectivamente, que lo que no podemos hacer es de hacer la política de la avestruz y pensar que va a desaparecer el problema cuando desalojamos un asentamiento, porque el asentamiento aparecerá a 1 kilómetro o a 10 kilómetros después. O sea, es un problema estructural que hay que afrontar estructuralmente.
1: Vos demano una ronda de titulars ràpida sobre el cas Leire Díez, sobre tot el que han passat les darreres hores, sobre com la UCO ha demanat al jutge que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera del Partit Socialista, del PSC, i un poc després d'aquest darrer capítol que podria suposar. Ahir plantejaven si aquest escenari podria, no sé, plantejar unes noves eleccions. De moment no es contempla aquest escenari, o almenys moltes persones diuen que no ho veuen viable, però com penseu que acabarà tota aquesta trama, Manuel?
2: A mi me parece toda esta trama, que es difícil seguirla, me parece de película. O sea, que el PSOE, según apunta la UCO, el PSOE tenga personas que se encarguen de medrar para hacer atacar a personas del mundo judicial que están investigando al PSOE, o sea, es como un contraespionaje, o sea, financiar el contraespionaje, me parece tremendo, me parece de película de espías. Y el personaje del R10 es entre simpático, peligroso, o sea, no sé si me da miedo o
1: no sé si simpático es la palabra, ¿eh?
3: No sé si simpático.
2: No sé si me da miedo o risa.
0: Yo es,
2: ¿no?
0: es que a mí no me parece una película de espías, perdona que te diga, me parece una historia de Mortadelo y Filemón.
2: Sí, sí, por ahí. Va,
0: es que me parece que es todo una enorme cutrada, y perdón por la expresión coloquial, pero me preocupa un poco porque efectivamente en el ADN de los partidos, yo que llevo muchos años trabajando cerca de partidos políticos, en el ADN de los partidos, lo que siempre se ha llamado la fontanería y el aparato, a veces ha tenido ahí comportamientos que de los que mucha gente no se sentirá orgullosa, y creo que Santos Cerdán, el secretario de organización, la mano derecha de Pedro Sánchez, desde luego era uno fontanero de primer nivel. Pero lo que pasa, de primer nivel, de categoría de fontanero ahora, de cuarta división, visto todo lo que están haciendo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que todavía en los partidos políticos, que hay que decir una cosa muy importante, que los partidos políticos, que son quienes determinan la vida política de este país, porque toda la historia política de este país está basada en los partidos políticos, es decir, a las elecciones se presentan partidos políticos. Por lo tanto, no hay listas abiertas, son partidos políticos que son quienes determinan. Los partidos políticos han pasado de tener 2 millones de afiliados a 200.000. Es decir, estamos dominados por una estructura que se aleja progresivamente de la ciudadanía, pero que mantiene esas estructuras internas orgánicas de aparato y de cloaca. Y a mí esto me preocupa, y creo que hay que hacer airear un poco la actividad interna de los partidos. Ahora, elecciones, perdona tu pregunta, no las va a haber, eso seguro.
3: Eleccions sembla que no n'hi haurà, encara que cada notícia va incrementant la pressió de PSOE i de moltes socis de govern. I sí, totalment d'acord. Només apuntar amb això que comentaves de Mortadelo i Filemón, un tema que jo crec, un detall que està bé, que és que sembla, pels àudios que estan sortint i que s'estan filtrant, que totes aquestes promeses que feia Leire Díaz de favors amb la fiscalia, etc., a diferents empresaris i fins i tot a Villarejo, sembla que no les va poder complir i que ningú se la prenia gaire seriosament, no?
1: Ens queda un minut i mig. Avui, temps un poc inestable, demà a mitges, diumenge sembla que tornen les temperatures de l'estiu, cap de setmana perfecte per llegir, tenim una cita amb la cultura. Manuel, presentació del llibre aquest cap de setmana, contem-nos.
2: Sí, hay que recordar que es la Feria del Libro, hace poco fue San Jordi, pero ahora en la Plaza de España hay muchas casetas con libros, con libreros, con muchos lectores, escritores, y animo a la gente a pasarse por allí. Bueno, yo presento libro este año, Mallorca en Llamas, que estaré firmando hoy y mañana a las 6 de la tarde en las casetas de Llibres Colom y Agapea. Y animo a todo el mundo a regalar novela, bueno, a comprarse para ellos, pero también es un buen regalo.
1: ¿Eh?
2: Creo que es un buen regalo. Y regalar historia.
1: Exactamente.
2: Regalar historia me parece muy útil.
1: Teniu algun llibre de capçalera o a la tauleta de nit en aquests moments que vulguem compartir? Teniu res, 40 segonets.
3: Jo tinc damunt la taula, però encara no l'he obert, és d'en David Ucles, de la península de les cases vacies, que ho vam comentar un dia, però encara no...
1: Pendent d'obrir, Necane?
0: Jo estoy ahora escuchando, porque tengo audiolibros, escuchando cuando camino, voy escuchando Los mares del sur de Vázquez Montalbán, que me está pareciendo maravilloso, lo había leído hace como 40 años, y estoy leyendo un libro buenísimo de Georgi Gospodinov, no sé si lo he dicho bien, es búlgaro, El jardinero y la muerte, que es una reflexión sobre la muerte de su padre, que es espectacular, está escrito de maravilla.
1: Mira, amb aquestes recomanacions, idò, acabam. Bon cap de setmana. Necane, Anna, Manuel.
2: Igualment.
1: Gràcies. Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, continuen tot d'una.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El Consell de Mallorca aprovarà avui, previsiblement, la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Serà en un ple extraordinari que començarà a les 12 del migdia. Està previst que la iniciativa s'aprovi amb els vots del PP i de l'oposició, és a dir, el PSIP, Més per Mallorca i el PI. Vox ja ha avançat que hi votarà en contra.
11: Una vegada el ple del Consell li doni el vistiplau, la llei s'enviarà al Parlament perquè comenci a tramitar-se. Per tant, durant aquest procés s'hi podran presentar esmenes que, si s'accepten, podrien modificar alguns punts de la normativa. Una vegada aprovada a la Cambra Autonòmica, s'haurà de desplegar mitjançant l'elaboració d'un reglament que, entre d'altres qüestions, fixi un sostre anual de vehicles i la taxa que es marcarà per la seva entrada. Està prevista que la llei sigui en vigor abans que acabi la legislatura, és a dir, el 2027.
10: Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida convoca a Palma una nova manifestació contra la massificació turística pel pròxim 26 de juliol. Amb el lema Mallorca al límit, denuncien els efectes negatius de l'actual model turístic. Reclamen un canvi de rumb a les polítiques econòmiques i territorials de l'illa.
11: La mobilització començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya. Jaume Pujol, portaveu de la plataforma, ha explicat que les reivindicacions pretenen visibilitzar el creixent malestar social davant un model econòmic que continua registrant rècords turístics, així com agreujant-se problemes com és la dificultat d'accés a l'habitatge i la saturació d'infraestructures i serveis.
12: Tornem a sortir al carrer després de 3 anys perquè creiem que la conjuntura és més que evident que se'ns ha de tornar a fer-ho. Primer, perquè les dades ho indiquen, no? Vull dir, l'any passat van créixer turísticament, tot indica que enguany ho tornarem a fer. Necessitem que se mos escolti, necessitem que s'aprenguin mesures contra la turistificació i, sobretot, de créixer i posar la vida de residents en el centre.
10: En plana de successos, ha ingressat a l'UCI de Can Mises una de les 5 persones ferides en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a la carretera que va d'Eivissa a Santa Eulària. Es tracta d'una dona de 41 anys.
11: El sinistre ha tingut lloc a les 11 de la nit al quilòmetre 7. Els 5 ferits se'ls ha traslladat als hospitals de Can Mises i a la clínica Viles. Dels 2 ferits greus, un d'ells, un jove britànic de 30 anys, ja ha rebut l'alta aquest matí. L'altre, l'ocupant del vehicle, una dona de 41 anys de nacionalitat argentina, continua ingressada a la unitat de cures intensives de Can Mises per un politraumatisme.
10: A l'exterior, els Estats Units augmenten la pressió sobre Cuba amb noves sancions directes, en aquest cas, a la cúpula del país. Ha inclòs a la seva llista negra el president cubà Miguel Díaz-Canel i el seu predecessor Raúl Castro.
11: La mesura de l'administració Trump també afecta familiars directes com la primera dama Liz Cuesta, el seu fill Manuel Anido i el fill de Raúl Castro, Alejandro Castro. A més, s'han bloquejat 5 entitats oficials, inclosos el Ministeri de les Forces Armades i l'agència de viatges Amistur. El president Donald Trump ha justificat la decisió definint Cuba nació fracassada que es troba sense energia ni diners. Aquestes sancions agreugen el bloqueig de facto sobre el combustible que pateix la nació caribenya.
10: I a l'Orient Mitjà, un soldat israelià de 21 anys va morir ahir dijous en combat al sud del Líban i és el primer militar mort des de l'entrada en vigor del nou alto el foc acordat aquest dimecres. L'acord de treva negociat per Washington exigeix a Hezbollah aturar els seus atacs. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
13: Més informació a ib3notícies.com.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, per si just vos incorporeu en aquell moment. Això és El Dia, el programa que va a través de la ràdio i també a través de la televisió i que just puntuals en aquell moment sempre vos explicam quin temps ens espera. De moment, el que podem avançar és que és un canvi de temps. L'AEMET manté l'avís groc per fenòmens costaners a Mallorca. Compartim el mapa, en què veiem la totalitat de l'avís groc a l'arxipèlag. A Eivissa i Formentera també amb vent fort de gregal, onades que poden arribar als 3 metres a la part de la Serra de Tramuntana. A més, un front fred travessa les illes i deixarà un ambient una mica més fresc, més ventós i amb possibilitat de pluges durant bona part del matí d'avui. Bon dia, companys, de nou.
1: Bon dia, Marta. De fet, jo crec que tothom ho ha notat, no? Aquesta davallada de la temperatura, aquest front fred fa que davalli el termòmetre, especialment al nord de Mallorca, on el descens podria ser encara bastant més notable. Els cels estaran molt ennigulats durant les primeres hores d'aquest divendres i no descartam precipitacions febles i disperses. De fet, m'ho he de dir que per sobre m'ha dit ma mare que havia fet una mica de brusca.
0: O sigui, que ja ha començat a ploure, sí. Alguns indrets.
1: Tot plegat deixarà una jornada poc agradable, una mica tapat, un dia així bastant grisós i sobretot mal temps a la mà.
2: Així és, i precisament la mà serà una de les protagonistes. El vent de nord-est bufarà amb força 6 entre 40 i 50 km per hora. I localment, les ratxes podrien arribar fins als 70 km per hora, Joana.
1: Sí, per això es recomana molta precaució fent activitats nàutiques i a les zones també costaneres més exposades. Les onades es mouran entre els 2 i els 3 metres, especialment a la zona de la Tramuntana, mentre que a la resta del litoral mallorquí, especialment, així com també a Eivissa i a Formentera, podran assolir també els 2 metres d'aquestes onades.
2: I quan arriba aquesta hora, que són les 10 i 7 minuts, aprofitant per obrir una finestra a l'exterior, i si no vaig errat ara, connectam amb Santa Eulària de Riu a Eivissa, que podem veure com el cel ja ve ben carregat de núvols negres.
0: Entre Mordor i Santa Eulària de Riu, ara mateix, perquè per favor la imatge, per
2: exactament.
0: Favor. O sigui, només falta una torre alta.
2: Exacte.
0: I uns llamps, perquè és veritat, és que el cel és totalment fosc i jo no
1: llamps,
0: sé si...
1: Llamps no sé si en veurem avui.
0: No, però sí que és vera que arriba el mal temps, i de bon de veres.
2: Se nota que podrà fer una mica més de fresca i, com dèiem, aquests núvols negres indiquen que van carregats.
1: Bé, no sé si de bon de veres, perquè crec que és una treva momentània. De fet, sí. Després mos ho explicarà bé en Albert Darder, que serà aquí amb nosaltres, perquè crec que ja demà se tornaran a enfilar els termòmetres i diumenge farà una calorada. O sigui que serà...
0: Aprofiteu per avui, el banco.
2: Aprofitarem aquesta treva. I llavors també tenim una,
0: la nostra
2: segona,
0: càmera preferida.
2: Una segona càmera, que és la preferida de na Joana Maroto.
1: Exacte, la càmera d'escafico, per submergir-nos i per veure... Sí, venen peixets,
2: acaba de
1: que ja
2: anava... Peix.
1: És que mos emocionam, mos emocionam quan veiem un peixet i aquest ha passat així com a molt ràpid per davant la càmera. Na Marta no l'ha vist, per tant no poden saber si és un pedaç o una aranya, no, bé, dic una aranya... Ja
0: aquí no,
1: que...
0: no l'he vist, perquè si no ja sabeu que sempre m'agrada compartir
1: sí.
0: Els noms dels peixos balears. Exactament,
1: peixos.
0: Que és limitada, companys,
1: Bé,
0: ja sabeu,
1: sí,
0: però el manco
1: que
0: sí que fons... s'ha distingit una donzella, d'un esparrall o d'una tuta.
1: Només dius aquests tres noms, eh? Sí. Per aventura...
0: un raó.
1: Un raó també.
0: Un, dos, tres, respongui de nou. Exactament, un pedaç. I així canviaré el repertori.
1: Sí,
0: o una aranya.
1: Sigui, sí, com sigui, el fons de la mà està ben net i mos agrada compartir-lo també amb els nostres espectadors. Intentant descriure també com és el fons de la mà per als nostres oients, que és preciós.
2: Ho és, de fet, a més d'un blau, i a més avui se notava que hi pegava el sol i hem pogut aprofitar per veure aquest fons marí una mica més blau, veus? És que és una preciositat.
1: Meravella.
2: És un peixet.
0: Companys, mos feim ressò de la darrera hora que mos va cridar l'atenció ahir i de la qual avui no podem deixar de banda perquè es va donar una passa molt important contra el cibercrim. Es tracta d'una operació de gran magnitud. Recordem que la Policia Nacional, en una investigació conjunta amb les autoritats alemanyes, es va detenir ahir a Calvià el presumpte cervell de la dark web més gran de parla alemanya a internet.
1: Sí, Marta, oferien serveis il·lícits com la venda de substàncies estupefaents, documentació falsa, dades bancàries estretes, eines i equips de phishing, així com també accessos il·legals a diferents serveis digitals.
2: A tot això, podem afegir que la criminalitat a les Balears ha pujat a prop d'un 9% durant el primer trimestre d'enguany, en comparació amb el mateix període de l'any passat. En parlem amb Alejandro Becerra, que és portaveu de la Confederació Espanyola de Policia. Alejandro, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal? ¿Cómo va todo?
2: Clar, què suposa, Alejandro, el desmantellament d'aquesta xarxa?
3: Pues un éxito de la cooperación internacional que se tiene con todos los países europeos. En este caso, fue la cooperación policial internacional la formuló las autoridades de Alemania, bajo las órdenes de la Oficina Federal de Investigación Criminal, la BKA, y la Fiscal General de Frankfurt. Se inició esa investigación, como digo, en enero de 2023 y se ha conseguido pues detener al presunto administrador de una plataforma criminal que estaba alojada en la Dark Web, conocida como Crime Network. Esta plataforma ofrecía bienes y servicios ilícitos a miles de usuarios, bajo el modelo denominado Crime as a Service.
1: I Alejandro, es tracta d'una operació conjunta amb la policia internacional, amb tot allò que això implica. Quina ha estat la major complexitat per poder-la dur a terme?
3: Ha sido muy complejo por la medida de seguridad que incluía el investigado, con el fin de dificultar su localización. Muchos cambios de domicilios, miraba siempre para evitar ser seguido, entonces ha sido complejo hasta que se ha podido localizar los dos domicilios o los dos inmuebles donde se efectuaron los dos registros, con un éxito mayúsculo, porque se intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación.
0: Claro,
3: además, indicios muy altos que determinan la presunta participación del detenido en los hechos que se estaban investigando.
0: Ara te volia demanar per què fets en concret, Alejandro, perquè parlam de tot, des de documents falsificats, dades bancàries sostretes, phishing, accessos il·legals a serveis digitals, o sigui, pràcticament operaven en molts d'àmbits diferents.
3: Sí, el problema es que esta plataforma, que funcionaba a través de la red Tor, ofrecía un amplio catálogo de servicios ilícitos. Como bien ha dicho, se encontraba a la venta de sustancias estupefacientes, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos. Claro, eso es un perjuicio enorme. Y sobre todo el kit de phishing, así como acceso ilegal a diferentes servicios. Eso provoca pues un daño mayúsculo a los ciudadanos. Lo que se consiguen pues estafas futuras para sacar dinero con el claro perjuicio que ello supone a la ciudadanía.
0: Clar, perquè aquí parlam de possibles estafes digitals a través de banc, a través de telefonades, tot el que parlam dia rere dia en aquest programa, aquest tipus d'estafes eren també el centre, no?, d'aquesta trama?
3: Bueno, conseguían las herramientas para terceros para hacer estas estafas que, como usted sabe, se han incrementado muchísimo.
0: Exacto.
3: Hay que tomar muchas medidas de seguridad, comprobar que efectivamente no se traten de estafadores o ciberdelincuentes que actúan a través de la red, que le da un anonimato y al final abusan de la buena fe de las personas, porque cada día los cibercriminales aumentan su sistema, su profesionalidad, y este tipo de servicios que ofrecía esta plataforma pues le ayuda mucho a llevar a su actividad delictiva.
0: ¿Podría davallar l'índex de criminalitat a través de les xarxes amb la detenció, no?, del cap d'aquesta trama? Perquè recordem que era una trama molt ampla que operava a diversos llocs del món, estem parlant d'una trama internacional. ¿Podria després traslladar-se en una possible reducció de l'impacte de les xifres de cibercriminalitat?
3: Todo ayuda, claro que sí, todo ayuda para rebajar esos índices que han aumentado mucho. Los delitos telemáticos a través de Internet han aumentado muchísimo. Todo ayuda porque, claro, esto le daba las herramientas necesarias para hacer los phishing y demás. Entonces, claro, ahora el que quiera hacer estas estafas necesita buscar ahora pues otra plataforma criminal, que a ellos le cuesta también encontrarla. Ya fue clausurada en el 2024 la anterior. Entonces, pues nada, nosotros seguimos trabajando, colaborando con todas las autoridades europeas para erradicar en la medida de lo posible o disminuir esta actividad delictiva.
0: Alejandro Becerra, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
3: Nada, muchas gracias a ustedes, que son muy necesarios para hacer llegar a la ciudadanía todo y que se tomen medidas, que los ciudadanos eviten ser objeto de estafa, y gracias a ustedes pues podemos llegar dando pues recomendaciones y para que los ciudadanos no caigan en estafas a través de Internet. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gran treball de la Policia Nacional. Estàvem parlant amb el seu portaveu, Alejandro Becerra. Abans d'introduir el següent tema, deixeu-me que li demani a Cristina Borrallo des de Sofín, qui tantes vegades ha vengut aquí precisament a parlar de phishing, què suposa una detenció d'aquesta magnitud, perquè sens dubte una bona notícia.
4: Sí, són molt bones notícies. A més, a les illes té un impacte en vist d'un percentatge molt elevat de l'operació que tenien aquí a les Illes Balears. Per tant, ho celebram moltíssim i esperam que això després se reflecteixi a lo que és la realitat, no?, de tantes de persones que se veuen afectades i que aquest nombre pugui davallar molt bé.
0: Sens dubte, una bona notícia que compartim, però també tenim altres bones notícies i aquestes, sobretot, ajuden moltíssim als usuaris dels bancs, és a dir, a tothom. Posem el focus en una sentència judicial que pot marcar un precedent important per a molts estalviadors. L'Audiència Provincial de Palma ha confirmat la nul·litat d'uns productes comercialitzats per CaixaBank sota el nom de Renta Vitalícia Inversió Flexible Plus, en considerar que es tractava d'un producte financer complex que no es va explicar adequadament als seus clients.
1: Exactament, Marta. La resolució conclou que els afectats varen contractar aquest producte sense conèixer realment els riscos que assumien i obliga l'entitat a retornar, atenció, més de 170.000 euros als demandants. Una decisió que torna a posar damunt la taula la transparència en la comercialització de productes financers.
2: Per entendre millor què implica aquesta sentència, tornem a saludar Cristina Borrallo, advocada i membre de SOFIN. Molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia.
2: Ella està l'encarregada de defensar aquest cas i l'acompanya avui en José Artigues, que és fill dels afectats. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos, José.
5: Bon dia.
2: Començaré per la Cristina, per demanar-te quina importància té aquesta sentència més enllà del cas dels pares d'en José, però què implica aquesta sentència per altres casos?
4: És una sentència que marcarà un precedent molt important. Aquí vam dir que CaixaBank no ha recorregut aquesta sentència en el Tribunal Suprem, per tant, ho ha deixat aquí a la nostra audiència provincial, però és cert que se podrà aplicar a la resta del territori nacional. Aquesta sentència confirma la sentència de primera instància, que també els hi va donar la raó, i el que ve a dir, efectivament, és que a l'hora de comercialitzar aquest producte se va donar una informació per part de l'entitat financera que era totalment errònia. Era una informació que no era real amb la realitat pròpiament del producte i de la seva naturalesa econòmica. I clar, què va passar? Doncs que aquestes dues persones, aquest matrimoni, doncs va comercialitzar, va firmar el contracte creient que era una altra cosa. De fet, ells pensaven que era un producte de plaç fixo, un depòsit, sense cap tipus de risc, que és la informació que li va donar el banc, i al final van acabar firmant dos contractes d'aquest tipus amb un impacte econòmic, com hem vist, de 170.000 euros.
1: La veritat és que agraïm moltíssim a en José que avui sigui aquí amb nosaltres per explicar de primera mà què és allò que va passar amb els seus pares, què és allò que li varen fer en els seus pares, perquè clar, és vera que en Cristina parla moltes vegades de casos que d'alguna manera són bones notícies per als clients, però també conèixer, no?, si històric que hi ha darrere és molt important. Imagino que els teus pares també estan molt contents, igual que tu. Conta'm una miqueta com varen arribar els teus pares a contractar aquest producte i un poc que els va dur a fer-ho.
5: Pues, bàsicament va ser la cridada de l'assessor de confiança, que els va oferir, com ha dit Cristina, un producte, perquè són persones majors que el que no volen és perdre dos bens. Volen intentar que no perdi valor tot el que han guanyat durant tota la vida i, si poden, pues, que augmenti un poc. I cosa que aquest producte no aconsegueix per res. I va coincidir també amb la situació de començar la guerra d'Ucrània, van perdre molt de dos bens amb això, i cosa que l'assessor no li va dir, perquè la guerra ja havia començat quan li va vendre aquest producte. I bé, jo el que m'agradaria molt és que la gent sàpiga que se pot guanyar a un banc. Perquè una de les
0: missatge
5: coses...
0: positiu, se pot. És veritat, clar, és difícil, però se pot.
5: Exacte. Una de les coses que m'han dit el meu pare va ser: què hem de fer contra un banc tan gran? I jo li va dir, pues, denunciar-los.
1: Ho provarem.
5: Exacte. I
1: per provar
5: i
1: que
5: un
1: no
5: amic
1: quedi,
5: meu va donar el contacte d'en Cristina i van dir, pues vinga, anem a veure-la, vam anar al seu gabinet a futur legal i tot van ser facilitats des del principi. Se va interessar molt en el cas. Crec que era el primer que li entrava d'aquest producte. I res, han estat molt compromesos, han estat damunt, ens han ajudat molt, i la veritat, bé, al final el resultat ha estat positiu.
1: Ha pagat la pena.
5: Sí, totalment. Totalment.
2: La Cristina, l'audiència conclou que no era només una assegurança de vida, sinó un producte financer complex. Quina és la diferència i per què és tan rellevant aquest punt jurídicament?
4: Sí, aquí hem de parlar de que és un producte financer disfressat d'una assegurança. O sigui, el banc, l'entitat financera, a l'hora de comercialitzar-ho, parlava de que era una assegurança, que els hi donaria una prima, que tindrien totalment el capital que s'havia posat en aquest producte totalment garantitzat, cosa que realment no és així, perquè la seva naturalesa és un producte híbrid, és un producte a nivell financer, és un híbrid entre una assegurança i un producte financer. Això què passa? Que el banc, a l'hora de comercialitzar-ho com una assegurança més, no passaves filtro de la llei del mercat de valors i totes les obligacions que imposen les entitats financeres a aquesta normativa, a l'hora de, sobretot, analitzar el perfil de les persones que estan contractant, per veure si aquest perfil és adequat, és idoni en aquell producte i veure si realment estaven interessats en subscriure-lo. En la llei de mercat de valors, això, és aquest qüestionari, aquest test, hagués sortit un negatiu. És a dir, el banc aquí no hauria pogut comercialitzar aquest producte, però què va passar? Que com no ho varen fer, perquè ho varen vendre com una assegurança, tot això s'ho van estalviar i van passar ses filtro directament a sa contractació i en es depòsit per part dels seus pares directament d'aquest capital.
1: I pot haver molta de gent afectada, més enllà dels pares d'en José, que és una sentència que d'en pionera, que hi pot haver també, o que pot ser un precedent, no?, molt important per aventurar qualcú mos està escoltant. I creus que hi pot haver molta de gent amb aquest mateix producte?
4: Sí, de fet, des de que nosaltres vàrem comentar, publicar aquesta sentència, n'hem parlat mitjans i l'hem publicat en el nostre blog de sa pàgina web i de més, és cert que hem tingut una pujada molt significativa de persones que estaven esperant que hi hagués qualque sentència per començar a reclamar, no? Persones que tenien pensat, com els seus pares, què hem de fer nosaltres contra una entitat financera.
6: Home, és que la part més complicada és obrir el camí. Una vegada que s'ha obert, és veritat que moltes persones poden afegir-se.
4: Obrir el camí, ells aquí són un precedent en aquest cas, i arrel d'això doncs, hem tingut no només cridades de persones afectades, sinó inclús d'altres despatxos i altres abogats que mos criden per dir-me passa'm la sentència, envien la sentència perquè nosaltres també tenim casos similars i nosaltres, clar que sí, l'estem enviant a qui mos en la demana perquè consideram que aquí l'Audiència Provincial de Palma ha fet una feina molt important i ha obert aquí aquest camí perquè més persones puguin reclamar.
6: I acabar amb les injustícies. Jo estic segura que els teus pares, José, segur que han fet una la... han passat moments molt complicats perquè les persones que se senten, no?, perquè estafades, perquè és veritat, s'ha de parlar en plata, sentir-se estafat, no?, per un producte que contractes i que després no té res a veure, sentes que t'han enganat, com han viscut ells tot el procés. A més, és que sempre parlam de perfils de gent major, perquè a vegades els bancs s'aprofiten, no?, d'aquesta qüestió.
5: Sí, sí, s'aprofiten totalment. I bé, és quan se va destapar tot... Ja, mon pare se'n va anar a urgències amb una atac d'ansietat.
6: Ai, no me diguis.
5: Això és el primer. I després tot aquest temps de nervis, de no descansar, de veure menys què passarà.
6: Que són els estalvis d'una vida, no? A vegades és l'esforç, la feina...
5: És que és això, pràcticament ho van posar tot.
1: Clar, dèiem, 170.000 euros que vos retornaran, no sé si és tot allò que s'havia invertit o que s'havia dipositat en aquest producte financer, o ho empatat, o heu perdut així mateix, no sé quina valoració podeu fer.
5: En principi, segons la sentència, ho han de tornar tot. Com si no hagués existit en cap moment aquesta contractació i se torna tot, i bé, veurement.
1: Clar, clar, perquè una cosa t'impacta, no? Mon pare ha tingut un atac d'ansietat, preocupacions, mal de cap, i després hi ha l'impacte econòmic, no? Que per ventura te pot desmuntar una mica...
5: Sí, perquè és una quantitat ja de tota la vida, els estalvis que han fet. I sobretot, el pitjor per jo ha estat els que se van sentir malament quan varen veure que CaixaBank, en aquest cas, s'havia aprofitat d'ells. I l'impotència que sentien, tornaven al principi, per el que varen dir, de què poden fer contra un banc tan gran, que crec que és el segon banc d'Espanya.
6: Saps el que em sap greu? I perdoneu-me romanticisme, no? O parlar tan directament del con aquell moment. Tantes persones que tal vegada no han caigut en demanar ajuda, en què se pot recórrer, en què te poden, després d'una lluita, evidentment, tornar al dobbes, tanta gent patint, perquè, evidentment, Cristina, tu saps millor que ningú, no són els únics, ni molt manco.
4: No, hi ha un patiment darrere sempre a les famílies molt important, i a més pensam que els procediments judicials no són mai curts. Aquí estem parlant de 3 anys, 2 instàncies, per tant, 3 anys de procediment, que per nosaltres és la nostra feina, però les famílies que hi ha darrere, aquest impacte, per molt que els acompanyis i els informis, aquest impacte emocional el duen damunt.
2: Que també el que sempre comenta na Cristina i d'altres economistes és la manca de cultura financera que tenim en general tots, i també la confiança que se sol tenir en els assessors del banc.
6: Exacte.
2: Que són assessors del banc, no són els teus assessors.
6: No són independents.
2: Això també haurien de tenir en compte, com quan hi ha un problema i te posen un advocat d'empresa. Un advocat d'empresa te pot ajudar sempre i quan no vagi en contra dels interessos de l'empresa que el té contractat. I en certa manera és una mica el que ha passat amb molt de treballadors de banc que tenien la confiança dels seus clients i un determinat ells han assessorat, també de vegades des del desconeixement mateix dels propis assessors del banc, perquè aquests productes financers a vegades assoleixen una complexitat que crec que poca gent seria capaç de parlar de com funcionen.
4: Clar, aquí tenim el conflicte d'interès que tant en parlàvem, perquè al final la persona amb total confiança, perquè al final si hem d'anar per la vida sempre pensant que ens han d'enganar, també seria un patiment constant.
2: Hi ha una sucursal de ciutat encara te'l van canviant cada tant, però si tu tens abans que hi havia set sucursals de poble, que era veïnat teu i que jo què sé, si és desbanc, és banqueta deia que allò era una bona inversió, tampoc investigaves molt més, no ho posaves en dubte.
4: No se qüestionava, aquí hem de pensar que el propi personal de les entitats financeres, com has comentat a vegades, és que no tenen, perquè el banc ni tan sols els hi ha explicat bé a ells el producte, per tant, aquest filtro d'ells, després explicar-lo a la clientela, no poden explicar bé, inclús hi ha vegades que ells mateixos s'han vist en situacions com aquestes. Nosaltres també hem tingut casos que hem hagut de defensar en el propi personal de l'entitat financera, però aquest model ja ha canviat. Efectivament, la gent necessitem aquí un plus de cultura financera, no hem d'esperar que el banc mos ho doni, això l'hem de cercar, mos hem d'informar i sempre cercar assessorament independent a l'hora de fer una inversió d'aquesta magnitud, d'aquesta quantia, com per a assessorar-te una persona independent que no tingui res a veure en cap entitat financera i que miri pels teus interessos i no pels seus propis.
6: I després de tota la lluita, José, de tot el patiment, que una història com aquesta acabi en final feliç, m'imagino que no se li pot demanar més, no?
5: Pues no. La veritat, també, d'ençà que va sortir la segona sentència, els plats que teníem per recórrer, que són 20 dies naturals, és una agonia. Perquè, damunt, l'altra vegada, ja varen esperar el darrer dia o 2 dies antes de complir el plaç, que tu dius, no recorren bé, i de repente, patapam, vinga, una altra vegada a esperar. I clar, aquesta vegada, si passa ja aquest mes, s'acaba ja i no recorren, perquè estàs tota l'estona pensant, encara recorriran, per lo vist no.
6: Reivindicam la figura de l'assessor independent, que feia referència abans en Xisco, perquè el dobbes que tu destines en aquest tipus d'assessorament probablement l'estalviaràs després, no? És evident que els assessors dels bancs vetlen també pels interessos dels bancs, no? D'aquesta manera un pot informar-se, ho dèiem també, hi ha moltíssim de desconeixement i tal vegada mos falta cultura financera, per això trobo que aquestes entrevistes, aquestes trobades que feim tan habitual amb Asofin, Futuro Legal, amb aquestes entitats que vetlen pels nostres drets, són més que benvingudes. Cristina, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
6: I a José per compartir el seu testimoni i molt de suport als teus pares.
5: Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat d'intentar donar un pot d'esperança a la gent i que sàpiguen que endavant.
6: I que hi ha llum, al final del túnel, amb aquest tipus de sentències.
5: Són molt grans, però si està mal fet, està mal fet.
6: Exactament. Ja justícia, està. Per favor.
5: Sí.
6: Gràcies a tots dos. Són les 10 i quasi mitja, són i 29. Fem una petita pausa per publicitat i tornem amb més assumptes.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
14: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: El dia, amb Marta Grau.
15: Avui ens hem despert amb aquest canvi de temps ben evident a les illes. L'AEMET manté activat l'avís groc per fenòmens costaners a Mallorca, Eivissa i Formentera amb vent fort de gregal, onades que poden arribar als 3 metres a la serra de Tramuntana i, a més, un front fred travessa les illes i deixarà un ambient més fresc, com ja és evident, també ventós i amb possibilitat de pluges durant bona part del matí.
16: Sí, Marta, perquè aquest front fred farà baixar, ja ho han notat tots, les temperatures, especialment al nord de Mallorca, on el descens podria ser encara més notable. Els cels estaran molt ennigulats durant les primeres hores del dia i no se descarten precipitacions febles i disperses. Tot plegat deixarà una jornada poc agradable, sobretot a la mà.
17: I precisament la mà serà una de les protagonistes. El vent del nord-est bufarà amb força 6, això vol dir entre 40 i 50 km per hora, i localment les rauxes podrien arribar fins als 70 km per hora. Per parlar-ne, tenim aquí el nostre home del temps, n'Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
18: Molt bon dia, companys.
17: Clar, es recomana molta precaució a les activitats nàutiques i sobretot a les zones costaneres més exposades. Ara bé, quan durarà aquest episodi de temps insegur? Joana Maroto, que sempre xerra en tu primera hora, perquè vos intercanviau missatges, ja ha dit que serà puntual, que no mos pensem que el fred que fa avui o la davallada de temperatures durarà molt de temps.
18: Molt puntual, efectivament, ja ho hem dit. Però bé, Joana, tu pots seguir venguent així de primaveral, que m'encanta com vas vestir d'avui. Perquè serà una cosa molt breu, estem parlant d'una entrada de nord que s'ha canalitzat just avui, a partir de demà les temperatures se tornaran a recuperar. I molt ens temem que la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve, tornarem a tenir unes calorades com les cantengudes aquesta setmana. Per tant, anem a aprofitar qui mos agrada el dia d'avui per fer activitats a l'aire lliure, els qui no toleren tant de calor.
17: Però serà només avui, perdona, Joana, que m'interessa, perquè jo me'n vaig de cap de setmana. Aquest cap de setmana farà temps de platja o convé anar amb una camioneta de màniga llarga per si de cas?
18: Perdona que me fiqui en la teva vida privada, Xisco, però te'n vas aquí a Mallorca o te'n vas a la península?
17: Mallorca.
18: Ah, seguiràs a Mallorca, val. No, ja t'he dit que el cap de setmana podràs anar a la platja tranquil·lament perquè la pujada ja se notarà demà i diumenge també, eh? És a dir, aquest temps gris i trist...
15: Sí, és temporal, és una espècie de petit parèntesi,
18: sí,
15: de mal temps,
17: 24 hores.
15: Però sí. ni tan sols, no? Perquè...
18: Quedarà una mica demà de fons, això sí, demà encara se notarà que ha cert onatge, perquè clar, la canalització del vent ara és molt efectiva i la mà sempre va en cert retard en relació a l'atmosfera. Així que demà encara la mà estirà un poc moguda, tot i que les temperatures començaran a pujar. El risc de precipitació desapareixerà, perquè avui han tingut algunes precipitacions.
16: Sí, entre... jo ja ho deia abans, que ma mare m'havia dit que per sou havia fet una brusca.
18: Veus? A Sauva, t'anava a dir, a la banda de Lluc han fet 2 litres i 3 dècimes, per Llosa també, per tant, a Sauva també heu rebut coseta.
16: Clar, xiscoda que se'n va de cap de setmana, això són 24 hores, no com un virus d'aquest de panxa que dura 24 hores, per tant, demà, si vol anar...
15: Mira que hi havia comparatives, jo, la marató.
17: Un virus de fred.
16: Un virus de fred, és que clar, en es que ell diu, deixeu-me'ls disfrutar en es que mos agrada, en es que no mos agrada el mal temps, ho comparam així, amb un virus de panxa de 24 hores. És que clar, jo també demà vull anar a nedar. Però així tot, hem dit que aquest mes de maig han tingut temperatures molt més elevades del que és habitual, però és que s'esperen màximes aquest dia d'avui com a per sota del que també seria normal. Vull dir que és un canvi de temps.
18: Sí.
16: Un virus d'aquests bastant remogut, no?
18: Hem passat de temperatures de 6 o 7 graus superiors a les normals i ara estem 2 o 3 per davall de la mitja.

0: de tot.
1: Si vos sembla, obrim les nostres beauties per veure el temps en directe. Fixa't que abans compartíem una imatge de Santa Eulària de Riu que estava tot pràcticament fosc i negre a plenes hores del dia, hores centrals, i fixeu-vos que el Puig Major...
0: Mira, Marta,
1: a ara... Mallorca... Bé, no sé, Albert, no sembla ara que faci tan mal temps.
2: Ara que parlàvem de la estació, la veuríem des d'aquí?
0: No, perquè està tapat. I fa 5 minuts, quan t'han seleccionat les càmeres que volíem posar, aquesta càmera d'Eufàbia estava totalment... grisa, tapada, estava dins la boira. Ara s'ha aixecat la boira del Fàbia, ara sí que hi ha visibilitat, però la boira, la nebulositat continua a la banda d'Espull Major, per tant no s'avoria l'estació. Sí que la veu soia aquí baix i amb una visibilitat bona perquè el vent ha girat a la tramuntana.
1: Tenim una imatge més per comentar amb tu. Obrim una altra finestra que descrivim tot d'una pels oients. Ja els havíem avisat que avui tindríem episodi de mala mà. Clar, la mala mà... No és dolenta per tothom, com veiem, a jutjar per aquests surfistes.
0: Cala tirant. I aquí podem veure sonatge efectiu i que ho aprofiten els qui fan skatesurf. I mira, les imatges que guapes, que més aquest tonatge tan constant que se nota. També sonatge és molt considerable la zona de les badies de Pollença i Alcudi, que estan de cara en el vent de Gregal. Per tant, en aquestes zones més exposades el vent és molt efectiu.
1: Quin gust, no? Els surfistes que aprofiten aquest dia per poder gaudir, no?, d'aquestes zones que tenim a Cala Tiranta, a Menorca. Temps de cara a la visita al Papa, que just abans hem parlat a l'inici del programa, perquè la calor serà protagonista aquest cap de setmana coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, on el pontífex serà entre dissabte i dilluns, temperatures que aniran en augment fins a arribar als 34 graus, ja has dit que era una treva molt petita, només un petit parèntesi, en predomini de sol i ambient podrien confirmar estiuen pràcticament.
0: Sí, la veritat que sí, han d'anar alerta en les aglomeracions perquè farà molta calor i això sempre és perillós. Ara me'n recordava, mira per on, que me'n record que quan se va casar s'infanta Cristina en Urdangarín, octubre de l'any 97, en ple mes d'octubre,
2: a Barcelona,
0: va haver cops de calor i tot, de les pròpies aglomeracions, i va coincidir que hi havia una onada de calor tardana. Dic això perquè, alerta, d'acord?
2: També hi serà el Papa a Barcelona. Sí. Allà hem de dir que la calor serà més moderada, però amb més humitat, òbviament, sí. I sensació de xafogó. Allà tindran màximes que rondaran els 27 graus i les nits seran tropicals. Jo te demano, aquesta calor que ja tenim a principis de juny és excepcional o cada vegada serà més habitual també tenir aquest termòmetre per damunt dels 30 i busques?
0: Mos estem habituant els darrers anys a que l'estiu li ha pegat una mossegada a la primavera, en el seu tram final. De cada cop, la calor comença abans. L'any passat ja varen tenir un final de maig molt calent. I l'any passat ja comentàvem, ui, això fa estona que no passava, i doncs mireu, el següent any s'ha tornat a repetir.
2: I tu que ets d'efemèrides, ara per ventura t'agafa una mica desprevengut, la darrera visita del Papa, que crec que...
0: 2003.
2: 2003, va, és que...
1: Un, dos, tres, responde.
2: Va fer calor, va fer fred, quin temps va fer? Ho recordes, Albert?
0: És que ara no me'n recorda quin mes de l'any era, però sé que era l'any 2003, que va venir en Joan Pau II a Madrid, va haver una gran multitud... Però ara no me'n recordes més que era.
1: De totes maneres, Albert Darder seria un gran company de Trivial. Això sí que és
2: veritat. De totes maneres, crec que el Papa Joan Pau II va venir 2003, potser, però en
0: Benet XVI. En Benet XVI va fer una visita també.
3: Sí, perquè va fer unes jornades d'aquestes de la joventut.
0: Sí.
3: I se va reunir amb un munt de joves que van anar a saludar-lo.
0: Sí.
1: Albert, queden nosaltres uns minuts, que tenim encara una notícia més que compartir amb oients i espectadors abans dels anuncis. Una darrera hora que afecta a la família reial britànica.
3: Falten només 24 hores per la celebració de les noces d'en Peter Phillips, el fill de la princesa Anna i Harriet Sperling, sense un gran desplegament institucional, vos han de dir. I ara, un informe que ha publicat l'Oficina Nacional d'Auditoria ha sacsejat per complet els fonaments de la corona britànica i per extensió d'aquestes noces. I amb motiu, aquesta recerca ha aconseguit destapar que les princeses Beatriu i Eugènia han viscut de franc els palaus durant una sèrie d'anys, que son pare, Andreu Mountbatten Windsor, llogava propietats del Royal Lodge, d'on el varen engegar, en els seus treballadors mateixos.

0: Idò, ja ho veig, seguint la informació publicada, les nebodes de Carles III s'haurien beneficiat d'uns acords avantatjosos aplicats sobre les seves residències privades als seus respectius matrimonis. En el cas d'Eugènia, un apartament pertanyent al Palau de St. James, a Londres, i en el de Beatriu, a Easy Cottage, dins els terrenys del Palau de Kensington.
1: La família York torna a ocupar titulars al Regne Unit, aquesta vegada per aquestes condicions privilegiades en què algun dels seus membres han gaudit durant anys de residències vinculades a la corona britànica, de la qual ara Carles III vol que et separin i es deixi d'associar en aquest germà, en Andreu Mountbatten Windsor. Recordem, li va llevar tots els títols. Ara no és el tesor reial, no és príncep, no és res. Un debat que torna a posar sobre la taula al Regne Unit una pregunta. Fins a quin punt els membres no actius de la monarquia haurien de gaudir d'aquests avantatges vinculats a la institució? Un capítol més de la caiguda en desgràcia d'en Andreu de Windsor. Marta, tu que ets tan british...
2: Sí, tu ho has dit, crec que ho has definit perfectament. Un capítol més, perquè a mesura que ell està sent investigat per totes les causes que les que han fet referència en aquest programa moltes vegades, clar, sorgeix més informació...
1: Ara que llogues habitacionetes de Royal Lodge en el personal,
2: és,
1: ja
2: és molt, perdó, és expressió directament cutre, o sigui... És
1: cutretge.
2: Cutretge, exactament,
0: no
2: té altre nom.
0: Que no que ses fies visquin de franc, això, al final, això...
2: Però fer negoci, del teu privilegi...
0: Amb els teus treballadors, això ja és...
2: I, a més, què molt podria malament suposar econòmicament? Perquè parlam, Joana, d'una quantitat mínima per ell, no? O sigui, el lloguer...
0: Tot suma, Marta Grau.
2: Però, exactament, que per això probablement tenen dobbers, no? Per aquesta mentalitat de pensar...
1: A tasseta de te se fa una fortuna. Tu imagina que ets hi cobras, jo què sé, 700 lliures cada mes.
2: És que
1: mes.
2: No sabem el preu del lloguer. Seria molt interessant saber el preu del lloguer.
0: Albert Darder, riu.
2: Segur que...
0: Albert, tu rius.
2: Segur que no és un lloguer
1: era molt
2: d'en
1: Andreu de Windsor, fins que se va descobrir tot aquest trull. Era germà Windsor que millor t'aquella.
3: Sí, la veritat que sí. És... Mentre no se repetesqui Sanus Horribilis que vam mantenir la corona britànica l'any 92... que van ser una successió d'escàndols, però bé, crec que ja estan curats d'espant.
1: D'escàndols, de palaus cremats, sí. i de truïs diversos, separacions dins la família, però també recordem que tothom parla de la reina Elisabet II com la gran figura, la gran monarca, aquesta bona dona, per una vegada va ser mare i va pagar una morterada a sa jove, que després, malauradament, va acabar morta, sa jove a qui va acusar el seu fill de violació, i ella va pagar perquè no es nas a judici, el que després, evidentment, varen sortir unes fotos a ses cases de Epstein, que ja no hi havia manera de justificar-les, i per això se va foragitar en Andreu Mountbatten Windsor de sa família reial britànica, i ara no té cap tipus de representació, i ha d'anar abandonant paulatinament totes les possessions que tenia, i ha de viure com un anglès més, per dir-ho qualque manera.
2: Com sobreviure,
1: però, tot i així, aquesta caiguda en desgràcia, s'han intentat posar tots els tallafocs possibles, però en el final no hi ha alguna manera de contenir-ho.
2: Com sobreviure en aquest escàndol? No? Què passarà? Després ens podríem plantejar o podríem iniciar un altre debat de si la justícia és igual per a tothom, no? Quan sabem com acaba aquest capítol, els vincles amb Jeffrey Epstein, és una
1: jo pregunta... No defenso el cas concret d'Andreu d'Anglaterra, Déu me'n guard, vull que se mantengui, però no ha de ser fàcil ser membre de la família reial britànica. De fet, la germana de la reina Elisabet II, tota sa vida va viure sentimentalment va ser una desgraciadeta perquè no se va poder casar ni amb la persona que volia, ni va poder usar la vida que volia i se passava tot el dia fent viatges que dèiem, ai, és que fer viatges és una meravella, ja, però és que si no pots estar amb la persona que t'agrada o no pots fer la vida que vols, de què te serveix, no? Com deia, crec que era Pedro Salinas, para que quiero islas, palacios, torres, que alegría más alta vivir en los pronombres, tu i jo. Clar, és que a vegades la senzillesa també aporta felicitat.
2: Era que en poesia.
1: I visca sa poesia i visca Pedro Salinas, tots dos.
2: Són les 10:45. Bon cap de setmana, Albert Darder.
3: Molt bon cap de setmana. Per cert, quan la nostra Isabel II, la nostra, no l'anglesa, va venir aquí a les Illes, va ser el 1860, i va venir posta per contemplar l'eclipsi que hi va haver total. Per tant, enguany tenim un altre eclipsi, veurem en què passa. Qui m'hauré a visitar?
2: Mira, que interessant, no? No, l'eclipsi que s'aturi el món, perquè és veritat que pràcticament és una efemèride marcada a foc en el calendari.
3: Un cap de setmana.
2: Igual per tu, torna'm tot d'una.

0: Al dia, IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és participació.
2: Voleu postres?
3: Són gris a colonet.
4: Clar.
3: És que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta.
6: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
7: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
8: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
7: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
9: Os esperamos a Son Moix!
7: I també a IV3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.

0: Si teniu mascota i sou usuaris habituals del transport públic, avui vos interessa moltíssim el tema que posam just ara damunt la taula. A partir del dia 7 de juny, els animals de companyia podran viatjar als autobusos interurbans del TIP a Mallorca.
1: És una reivindicació que moltes persones feien des de fa anys. Fins ara només hi podien accedir als cans d'assistència, però amb aquesta nova normativa també hi podran viatjar cans, moixos, fures i petites aus, sempre que vagin dins un transportí i compleixin una sèrie de condicions.
2: Una mesura que obre noves possibilitats de mobilitat per a moltes famílies que per ventura no se poden desplaçar en vehicle, però que també genera dubtes. És suficient aquesta regulació? Quines limitacions hi haurà? Com es garantirà la convivència entre usuaris que duen animalons i els que no?
0: Ho analitzem tot d'una. Saludam Lluïsa Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca. Senyora Serra, bon dia.
3: Bon dia.
0: Arriba aquesta mesura. Per què fer un canvi normatiu ara?
3: Bé, aquesta normativa que estava vigent fins diumenge era una normativa de l'any 2016 i ja requeria una adaptació a la situació actual. Va entrar en vigor la llei de benestar animal ja en el 23 i això s'hauria d'haver regulat, però el que vàrem fer és fer tot el procediment de regulació de les noves normes i ja per fi donar el dret als cans o les mascotes que poguessin accedir en el transport públic, i això requeria una regulació, perquè el que no podem fer és que hi hagi un perill dins el bus. El bus hi ha un conductor, és com diferent d'un altre mitjà de transport, com pot ser, per exemple, el tren, que el maquinista està tancat, així que s'havien de donar unes condicions i una regulació, i és el que hem fet ara.
2: I clar, ara que deu això, com se controlarà que aquests animals no causin molèsties o incidències durant el trajecte, ja sigui en el conductor, que ha d'anar per feina i no se pot despistar ni pot estar pendent dels animals, ni tampoc en els altres usuaris?
3: Bé, la primera comprovació és pujar en el bus. Les mides del transportí han de fer unes mides concretes. Aquest transportí, l'usuari l'ha de dur o bé damunt les cames o davant en el seu propi seient a baix i no poden ocupar un altre seient. Això és molt important perquè l'usuari també s'ha de fer responsable d'aquesta normativa. Una vegada iniciat el trajecte, si causa una molèstia, com se fa en altres situacions, el conductor és que té la potestat de marcar si molesta o no molesta.
0: Transportí tancat, perquè tothom ho entengui, que no se confonguin i vagin amb bosses o altres tipus, no?
3: És una cistella o un transportí tancat i amb unes mides...
0: Similar a la de l'aeroport, perquè la gent ho entengui.
3: Efectivament, s'han agafat les mesures ja, diguem, més reglamentàries.
1: Sí, perquè no és que qualcú dugui una bossa d'aquestes que pot dur una bossa d'anses grossa,
0: però és cap guaita.
1: I dius no. Momentàniament duré cap penjat si no tinc un pastor alemany, òbviament. Però també aquest cans no va tenir unes mides específiques perquè hi ha cans grossos que no poden anar en transportí.
3: Bueno, el transportí ha de fer 48 per 35 per 31, que és una mida estàndard que deia de...
1: Per tant, podran viatjar els animals que càpiguen dins aquest transportí.
3: Efectivament, efectivament.
1: Clar, és que jo passava pena i dic, no som gaire usuari de l'autobús, però sí, a partir d'ara, quan hi vas, jo que certes coses me fan por i no tens res en compte dels animals, no em faltaria d'altre, però trobar-te amb un Sant Bernardo compartint autobús se me feia una mica estrany.
3: És que al final és una norma de convivència. En el bus han de poder accedir els cans, que ja haurien d'haver fet fa temps, cans o mascotes, però també respecte cap als altres usuaris, o sigui, no tothom li pot agradar d'un ca de vora, per això necessita unes normes de capacitat, o sigui, de lo que on hi cap, i que no, aquell animalet, per exemple, no s'assustarà i pot fugir i causar pues, un incident.
0: Tot i que algunes normatives europeus, és vera, són diferents i permeten els cans sense transportí. En tot cas, aquí és una passa important. Segur que des de diferents entitats animalistes, usuaris, propietaris de cans, vos han expressat, no?, la seva satisfacció per aquesta mesura.
3: Sí, era una reivindicació que se venia fent fa temps i ara, a la fi, han regulat això i se podran accedir amb aquestes mascotes. Vull dir que, evidentment, el cans d'assistència...
0: Com
3: ja
0: sempre, això no canvia la normativa.
3: Evidentment, és normativa accessibilitat total i ja podrien entrar i seguiran entrant com fins ara.
0: Ara seguim aprofundint en aquesta mesura, que serà una realitat a partir de dilluns que ve, però deixeu-me que incorpori a la conversa Quique Jimeno, portaveu de Sàtia Animal. Aquí tenim ja a l'altre costat de la línia telefònica. Quique, bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Parlam d'una demanda històrica de moltes entitats animalistes, una passeta endavant. Com valoreu aquesta entrada en vigor de la mesura?
4: Bueno, inicialmente es una buena noticia, obviamente, que se puedan entrar con mascotas, con animales pequeños, más llamada mascotas para nosotros, pero animales pequeños. Lo único es que pensamos que llega un poco tarde y que además se queda muy corta, porque claro, estás limitando el acceso a perros más grandes, medianos grandes, que no quepan en ese transportín, cuando además nadie en su día a día lleva un transportín. Y nos quedamos atrás de nuevo respecto a otras ciudades europeas, otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, y sin ir más lejos, en la EMT de Palma, desde hace 4 años, puede ir cualquier perro de cualquier tamaño dentro de los autobuses. Todo tiene una normativa, tiene que llevar un tipo de correa, tiene que llevar un bozal. Bueno, hay una normativa que lo regula, pero las preocupaciones que nos surgen con los perros grandes, de hecho, se esfuman cuando pensamos que llevan 4 años subiendo la EMT y no ha habido ninguna incidencia. Que la pueda haber, no pasa nada, puede haberla, pero con una normativa concreta, con unas normas a seguir, vemos que es posible y vemos que no genera problemas. Y entonces no dejamos a la mitad de perros fuera de la posibilidad de ir en autobús y, en consecuencia, a sus familias, que también se ven limitadas a utilizar el transporte privado en lugar del transporte público.
0: Sí que hi ha una part important, Quique, que és que sembla, i ara ho explicava la senyora Serra, no?, que amb la llei de benestar animal sembla que anem cap a una altra direcció, no? I evidentment tot és millorable, se pot fer encara molt, no?, per al benestar animal, però sí que jo tinc la sensació al Manco que anem cap en aquesta direcció.
4: Sí, desde luego, por eso digo que en principio es una buena noticia. Siempre avanzar es bueno. Lo que pasa es que, claro, contando que vamos tarde, contando que ha tenido que llegar esta regulación nacional hace 3 años y que todavía estemos en este punto, parece como que el proceso no se lleva al ritmo que realmente creo que reclama la sociedad y una sociedad moderna. Por lo tanto, nos tenemos esta sensación encontrada de sí, está bien, es buena noticia, pero
0: Claro.
4: no estamos seguros de cuánto de verdad se está haciendo para que los animales, para que estos animales puedan ir de verdad en el autobús. Porque al
0: Trasllat,
4: final, ya te
0: clar.
4: digo, regulándolo creo que sería sencillo.
0: Trasllat les teves reivindicacions a la senyora Serra que t'està escoltant i abordem aquestes pautes en concret. Quique Gimeno, des de Sàtia, moltíssimes gràcies.
4: Venga, gràcies a vosaltres.
0: Ja deia la senyora Serra, sabem que arriba tard. Algunes entitats animalistes reivindiquen o reclamen aquestes possibles millores. No es descarten en un futur? O podria ser aquesta la primera passa i que després, no sé, se pugui anar ampliant o modificant? Se podrien contemplar?
3: Evidentment, tot és dinàmic, se poden adaptar les normes, però el que sí que ha de quedar clar que una cosa és el transport urbà, que s'emet a
0: Exacte.
3: Palma, i l'altra és un transport interurbà. Que un trajecte de 10, 15, 20 minuts un animal no és el mateix que un Palma, que a lo millor, tarda 1 hora i mitja. I per això aquestes distincions, perquè no xerran del mateix transport. Està clar que un transport urbà és més ràpid, el trajecte és més curt, i per això aquesta diferenciació. O sigui, que anem en aquest camí sí que és millorable també, però crec que era una primera passa i per davant de tot hi ha d'haver la seguretat dels trajectes i de tots els usuaris i per descomptat del conductor que és que mena l'autobús.
1: Clar, perquè era una demanda, vos havien arribat moltes peticions ja d'usuaris de transport públic de ciutat que demanaven poder anar amb els seus animals.
3: Bé, sí, eren peticions que se feien i la contestació era sempre la mateixa, o sigui, s'ha de regular. Han regulat no és el mateix transport urbà, EMT Palma, que un transport interurbà. I per això hem hagut d'adaptar la normativa a el que és el transport interurbà.
2: Clar, Lluïsa, supos que la majoria dels animals que aniran o que viatjaran amb aquests tipus de transport seran, podem imaginar, moixos i cans, però també s'obri la porta en aquestes fures, per exemple, i fins i tot petites aus. A què ens referim quan dèiem petites aus? Una gallina, per exemple,
3: No,
2: pot anar? Una
3: no,
2: gallina no.
3: no, perquè diu petites aus, no de
2: Ah,
3: corral. Un
2: d'acord.
3: periquito, un canari, un coniet, perquè clar, ara mos van molt
0: Un lloro?
3: d'animalets, un lloro,
0: Un
3: per
0: lloro?
3: exemple, un lloro o
0: Un
3: una
0: lloro?
3: gavi podria anar. Sempre que no molesti, sempre que no parli, no sé jo, si jo queda a criteri dels conductors un poc difícil perquè la casuística és
0: Després
3: immensa.
0: està el punt del criteri del conductor.
3: Efectivament.
0: Val. O sigui, ell pot
3: Efectivament.
0: determinar, no, si... Clar, hi ha una part flexible
3: Hi ha
0: dins
3: una part
0: aquesta norma,
3: flexible.
1: Clar, imagina que vas a un concurs de falcons i decideixes qui vols anar en sobre de CMT, clar, allò pot ser un desastre.
3: És que hi ha molta casuística i podem trobar
1: Clar.
3: situacions
1: Es que ha de ser
3: que...
1: complicat fer una normativa que contempli tots i cada un de supòsits que se poden produir, perquè, clar, per cadascú el seu animal de companyia és tranquil·líssim, amabilíssim i no molesta mai, però és com els nins petits, ai, no, no s'abatega. i llavors resulta que t'acaba armant un sidral important a un sopar.
3: Això, hem de trobar un equilibri entre el dret a poder viatjar o anar en sobús interurbà en l'animal de companyia i el civisme, respecte cap a la resta dels usuaris i sobretot la seguretat.
1: Jo un dubte que no vol dir que se m'interpretaràs com que faig befa. Se suposa que aquests animals de companyia, si són habituals de transport públic urbà de ciutat, hauran de treure una targeta única?
3: No.
2: Viatjaran gratis, no?
3: Viatgen gratis, sense animal de companyia.
1: Viatgen amb el seu curador.
3: Sí.
1: Perfecte.
3: Sí. Que ets persona responsable...
1: És que ara ja m'imaginava anant a fer la foto, no és lloro.
3: No.
1: M'hagués encantat...
3: Ja no duen fotos.
1: Poden fer aquest reportatge, la targeta... I...
0: Han d'actualitzar la targeta.
1: Clar, no, l'única no en du de foto. Tens rellotge d'estip, que sí que duia una foto més horrorosa.
3: Bé, l'antiga d'estip duia foto. D'ençà que també se fa la targeta única, ja
1: res.
3: Les que estan vigents, que encara funcionen, les targetes intermodals, duen la foto, però ja la nova única ja no en du.
0: A partir de dilluns.
3: Diumenge, dia 7,
0: començaria aquest canvi a la normativa, o sigui que se podria viatjar amb els animals de companyia sempre que no superin les mides del transportí habitual, el que està registrat, com per exemple per anar amb avió. Estic molt agraïts a Lluís Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca, per poder venir aquí a parlar d'aquesta nova mesura. Enhorabona, que sigui una primera passa per millorar el benestar animal en general. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Arribam a les 11, fem una petita aturada per publicitat a la part de tele del nostre programa, escoltam els serveis informatius a la ràdio i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El ministre de l'Interior manté el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Això tot i que s'ha conegut que es va reunir dues vegades amb l'Ere Díaz quan, en un primer moment, negava contactes amb ella. Fernando Grande Marlaska matisa ara que a aquestes trobades no es va parlar de la trama, ara en el punt de mira judicial per intentar desactivar les investigacions que afecten el Partit Socialista.
2: Marlaska assegura que ara mateix no hi ha cap prova que relacioni la directora de la Guàrdia Civil amb aquesta presumpta trama. Ara bé, afegeix que si hi ha cap constatació que el contingut de les reunions fos diferent al que ara assenyala la directora de la Guàrdia Civil, la seva reacció, la seva resposta seria diferent. De moment, però, li manté la confiança.
3: Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. En ese sentido, si hubiera habido alguna relación o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de prueba sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
2: El Partit Popular, per la seva banda, ha citat la directora general de la Guàrdia Civil al Senat, la cambra on tenen ara mateix majoria absoluta, una compareixença que serà urgent i que estarà prevista per la setmana que ve.
1: Canviant de qüestió, a Eivissa, un home de 79 anys ha aparegut mort sense signes aparents de violència a una zona propera al port de Cala Portinats. La Guàrdia Civil n'investiga els motius de la mort. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
4: Bon dia, es tracta d'un home alemany allotjat a un hotel de la zona que, segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, seria un turista que estaria fent una ruta de senderisme per una zona de bosc propera a la Cala Portinats, al municipi de Sant Joan de Labritja. Els agents de la policia local van rebre l'avís de la troballa del cos a les 5 de la tarda d'ahir. En arribar al lloc dels fets, van veure aquest home d'avançada edat en terra i sense signes aparents de violència. La Guàrdia Civil espera ara el resultat de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort d'aquest home.
1: D'altra banda, els bombers continuen refrescant la zona de l'incendi de Binissalem, que va començar ahir de matinada en una nau del polígon industrial, i retiren parts de la façana a punt de caure. El perill ha passat, però encara no es pot precisar quan acabaran les tasques d'extinció.
2: Segueixen avui centrades a continuar en l'extinció des de terra i també des de l'autoscala. També s'ha sanejat la façana retirant plaques que corrien risc d'esfondrament. Durant tota la nit s'han fet fins a 3 tons de feina amb els parts de Sóller, d'Alcúdia i d'Inca, que continuen avui a la zona. José Argandoña, técnico de los bomberos de Mallorca.
5: Entonces estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo, y hemos estado alimentando, tirando mucha agua, pero no son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
1: I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa. La majoria són capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrové, vicari general del Bisbat de Mallorca.
6: El Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial. I no, és que fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquests que criminalitzen els immigrants.
1: Pep Adrové, que parla del compromís de Lleó 14 amb els drets de les persones migrants. Així hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són les 11 i 5 minuts, en 73a hora de programa. Continuem amb Joan Jiménez, els comandaments tècnics, i vos contam que sembla que tothom està pendent de com seran les noces de Taylor Swift, però sobretot com seran les normes que ella ha imposat.

0: noces de la cantant Taylor Swift i del jugador de futbol americà Travis Kelce continua generant titulars abans, fins i tot, de celebrar-se. Segons diversos mitjans nord-americans, la parella prepara una cerimònia molt exclusiva a Nova York per el proper 3 de juliol, amb estrictes mesures de privacitat i contractes de confidencialitat per a tots els convidats.
1: Però el que ha despertat més debat és una norma coneguda com No Ring, No Bring, traduït literalment com vendria a ser sense anell, sense acompanyant, és a dir, els convidats fredins no podran dur una parella o un acompanyant en aquestes noces. Només hi podran assistir amb algú aquelles persones que estiguin o casades o compromeses.
0: La decisió ha provocat opinions molt diverses. Alguns convidats consideren incòmodo haver d'assistir tots sols a un esdeveniment d'aquestes característiques, mentre que d'altres defensen que els novis tenen tot el dret del món a limitar la llista d'assistents i a preservar-ne la intimitat d'aquesta celebració. Més enllà de les noces de Taylor Swift, la polèmica ha reobert un debat cada vegada més habitual. És una qüestió de cortesia permetre un més un els convidats o són els nuvis qui han de decidir lliurement qui forma part d'un dia tan especial? Joana Maroto, Marta Carau, vos escolt.
1: Mira, abans a les 9 d'am, i ho tornem a dir i a repetir, que és una excentricitat, no? Però jo sóc pensant que en el final els nuvis són els que han de triar. Excentricitat o no són els que han de poder decidir qui va a les seves noces, perquè després penses, te conviden a tu, Xisco Nadal, i tu hi vols anar en xarrupit o en qualque altre, que per ventura no és xarrupit. Però per ventura, na Taylor no coneixen el xarrupit o no coneixen aquesta mesu que tu vols dur. Per què els nuvis han de pagar el plat i la festa en aquesta persona?
2: Però jo, i si és, mira, molt especial per tu?
0: Una cosa, te compres discurs.
2: Jo no. Jo no.
0: Però també, de la mateixa manera que Taylor Swift i tu mateixa podeu imposar els nombres que voleu per les vostres noces, jo tinc el dret a dir no venc.
1: Exacte.
0: I, no.
1: Vull acabar. Vull veure quan diran que no a Taylor.
0: I quan jo t'hagi dit que no, no vull ni males cares, ni bregues, ni drames. Perquè no sé què passa darrerament, però tothom se pensa que casar-te te converteix en reina.
1: Ara
0: i que tota la, i que tota la resta són súbdits i que tu has de com acatar, siguis d'acord o no, les normes que te diuen. No duguis nins, no duguis parella, no duguis una germana vegana perquè vull fer una barbacoa. I d'escolta, també sé que entendrà de dir-te enhorabona, que siguis feliç, però no tinc mai watch.
1: Ara has dit la paraula clau que jo volia dir. Moltes persones te conviden i ja no només a unes noces, a una festa o el que sigui, i te diuen, no hi volem nins. Clar, també els pares poden decidir si anar o no anar en aquesta festa. Clar. Jo, per exemple, els meus pares en el seu moment varen ser convidats per un familiar a casa seva, a un sopar, i li varen dir, no podeu dur nins. A que meva no tenien on deixar nins.
2: No van anar.
1: Dir, no anem a sopar. Clar. Per tant, tu després pots decidir. Però al final, qui t'ha de convidar també ha de decidir qui vol donar aquesta festa.
0: Sí, perquè després no sigui un drama, me referes.
1: No, evidentment.
0: Tens la sensació però... que darrerament han comprat el mantra aquest de que ningú pot dir res,
1: no,
0: de que
1: ja
0: tot està prohibit, tot està censurat, i en realitat tothom pot dir el que li surti dels nis, però
1: sí.
0: 24 hores, 24-7, però el problema és que no mos agrada que mos repliquin.
1: Clar, xerrant de na Taylor i és una cosa excèntrica, perquè és na Taylor. Però clar, si després duim aquestes noces, o posant l'exemple...
0: però passa moltes noces, això.
1: Unes noces locals. Na Maria Antònia, abans de mo mare té el vídeo de les seves noces i la meitat de gent que va venir ja no estan a parella. Això pot passar, però després pot passar també que no vist, i jo conec gent que li ha passat d'anar a convidar familiars de l'amic, d'excusi, despredides, tal, que quan han anat a convidar-los no sabien en quina casa tocar perquè no sabien ni on vivien.
0: Una pregunta, com si te comprassis una aspiradora, quina garantia donaríem a uns novis? Perquè també que no visc que paren tantes condicions, si no duren ni 2 anys, jo vull que m'ho tornin a regal.
2: Però tu no te passa que...
0: I no només vull que m'ho tornin a regal, te diré més. Però vull que m'ho tornin a regal, vull que m'apaguin el que m'ha costat, les dues peces metge que a mi nova, i vull que m'apaguin el comiat de Fadrí, que vaig haver d'invertir 70 euros perquè tu nassis a un boi a passar-te pipa.
2: O sigui, que tu
0: clar,
2: vols que funcioni.
0: Si aquí tothom pot posar les condicions que vulgui, jo vull posar les meves. Si en 2 anys no aguantau,
2: ha tornat tot el cooperativa
0: artica. Paga-me! I ja està. És que de vegades arriba un punt de sa vida que dius, ara anar unes noces quan no una gincana. Escolta, que és et, passeu bé i... Que no vols convidar la gent, no convidis. Però també que la gent te pugui dir, no m'interessa.
2: Te dic una cosa, ara mateix hi ha molta gent que segur que s'està plantejant...
0: Perquè a mi de Taylor ni me va ni me ve.
2: Sí, però ho has viscut com si fos una cosina teva, na Taylor Swift. De totes maneres, jo crec que ara mateix molta gent té aquest dilema. Què faig? Vaig amb aquesta persona que fa un any però no és un compromís seriós? Vaig tota sola o tot sola a les noces? Jo sé que segur que més d'un té aquest dilema. A mi m'assembla, ho he dit a les 9 i ho confirmaré encara, un poc excentricitat. Perquè a vegades no és el temps, no és l'anell, sinó el compromís que tinguis amb aquesta persona.
0: No, i que també t'hauràs de separar-te. O per anar a unes noces resulta que perquè has sortit a una foto... No, és que ara ja no te separes no perquè no t'estimis, no perquè en el llit no funcioni, no perquè... No me separ perquè vaig sortir una foto de ses noces de sa meva amiga de Palafrugell. De veres, hem arribat a aquest punt que has d'anar a unes noces amb qualcú que te durarà tota sa vida.
2: És el 3 de juliol a Nova York. No vull pensar, s'aturarà el món, perquè és vera que és una de les noces del...
0: Sí, i la comentarem, m'imagino, però això és un doll. Ja està.
2: És un doll i no sé per què tinc la sensació que és el primer dels dois que escoltarem les properes setmanes, perquè encara ens manca pràcticament un mes, i jo crec que començaran a sortir les excentricitats.
0: Tot i que jo faré un parèntesi, i jo, xerant amb el meu ropit, lo típic que dius, si mos casam, la llista serà com molt grossa, jo li vaig proposar, no casat o no casat, jo li vaig proposar fer unes noces 50%.
2: Què suposa?
0: Que de tota la gent que coneixem, si som parella, només pot venir un dels dos. I que li
2: conti. Te vares marcar un Taylor Swift?
0: No,
2: home, en certa manera, però un pot semblar.
0: No. Jo vaig ser molt més democràtic. Casats, no casats, compromosos, amb anell o sense. La meitat de sa gent. I així és una manera també de... Aquest és un doll. I de lo mateix
2: que és una altra excentricitat, quasi igual que la de na Taylor.
0: Però això no ho farà a mi, però això estem estalviant per si mos quedaran qualque dia, podeu convidar 300 persones. Clar, però això no me cas.
2: Sense paraules, qui sap si Xisco Nadal serà un dels que encapçali la secció de què parla tothom.
0: Tu estàs casada.
2: Jo sí.
0: Ai, de podràs venir a en
2: sí, teu home. Sí, sí, tenc anell, tenc ring, o sigui que...
0: Si podria... tens ring, pots brinc. Si per tant, ja està.
2: En tot cas, com dèiem, segur que tindrem més anècdotes de les que segura també seran una de les noces del segle. Però no parlarem ara de Taylor Swift, tenim altres qüestions que compartir. Ja som al mes de juny, torna una de les cites més importants del calendari reivindicatiu i festiu de la comunitat LGTBIQ+. L'Orgull 2026 arriba a les Illes, arriba a Mallorca i ho fa amb activitats repartides entre Palma, Manacor, Montuïri i el port de Pollença, amb una aposta aquesta vegada molt especial per la part forana.
1: La programació impulsada per Benamins inclou activitats esportives, culturals, educatives, reivindicatives que culminaran amb una manifestació el proper 28 de juny a Palma. A més, les darreres setmanes també ja han vist iniciatives com la celebració de l'Orgull a Sencelles, una mostra que el moviment cada vegada és més present fora també dels nuclis urbans.
0: Per parlar de tot això, convocam la nostra taula LGTBIQ+, d'aquest programa, l'activista Justí Soriano, aquí ja tenim aquí nosaltres. Justí, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: I en remot tenim en Valeriano Rodríguez, presentador del podcast A què li importa. Valeriano, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal, com estàveu?
0: Encantat de saludar-vos. Volia començar demanant en Justí i després en Vale exactament la mateixa pregunta. Fa uns anys semblava impensable parlar d'un orgull a municipis petits. Què significa que pobles com Sencelles, que el va celebrar la setmana passada, que ja du 6 edicions, Montuïri, Manacor, Pollença, etc., s'hagin animat a tenir el seu propi orgull?
3: Bé, jo crec que aquí hi ha moltes variables a tenir en compte i... Una d'elles, per exemple, seria que després del Covid hi va haver molt de jovent que va tornar a les zones rurals i, a més, que el temps va passant, les coses se van consolidant i cada vegada la societat és més acollidora amb aquestes coses. Després hi pot haver altres factors polítics en els quals prefereix no entrar avui i... Però...
0: Sí, però en els anys 90 se vivia exactament un sexili que, que era que quan tu eres LGTB optaves per, a l'època universitària, quan maduraves una mica i tenies un duret i te'n podies anar a viure fora, te n'anaves a una gran ciutat per viure des de la tranquil·litat de l'anonimat la teva sexualitat. Exacte. Aquest paradigma ha canviat. Ara hi ha molta de gent que des del seu poble mateix, jo ara penso en l'orgull de Falanitx, que també és una meravella, des del poble mateix se celebren aquestes festes, tot el poble hi va i s'orgullosament tinca. Tothom el els sent ja una mica com a part de les festes d'estiu, més enllà de que hi ha un component reivindicatiu, però també com un component lúdic que forma part ja del dia a dia del poble.
3: Exacte, sí, en aquest sentit. Jo crec que, com deies tu, abans escapàvem de les pobles i dels nuclis més rurals i ara aquesta situació pues, està canviant, no? Hi ha una acceptació més generalitzada i clar, això també fa que se puguin muntar aquests esdeveniments sense pràcticament quasi cap incident, la qual és una bona notícia.
0: Està bé que és gairebé cap incident, sempre hem de recordar que no hem de ballar a guàrdia, perquè quan sembla que tot està aconseguit és quan el dinosaure d'aquell conte de Monterosso se desperta, no? Valeriano, tu que no te perds cap orgull, ja sigui de ciutat o de poble, què en penses d'aquesta eclosió que hem viscut d'orgulls arreu d'aquest arxipèlag?
4: Bé, jo penso que és una cosa molt important, que està molt bé. Està molt bé que tothom pugui tenir el seu orgull, que no sigui només a la ciutat, que la ciutat de la Javèsia sigui a Palma o que, com abans, com antigament estàvem acostumats, que l'orgull se feia només a Madrid, a Barcelona o a Eivissa. Ara, que els pobles hagin, que els pobles tinguin aquesta iniciativa, aquest orgull, aquesta festa per col·lectiu, per aquesta reivindicació perquè sigui el col·lectiu, és molt important. Per tenir-nos a tots junts, tant siguin associacions, entitats, les persones de dins del col·lectiu i que tothom faci qualque cosa important, que no sigui només un dia de festa, que sigui una cosa lúdica, com abans has dit.
1: Valeriano, l'orgull és festa, òbviament, uh-huh. Però també és reivindicació i això no ho podem oblidar. Quan hi ha gent que assegura o que afirma que ja s'ha aconseguit la igualtat, que mos indica iniciatives com aquesta sobre la necessitat de continuar ocupant l'espai públic?
4: Què mos indica? Bé, directament jo diria que... per què no tenim l'orgull hetero? Bàsicament, perquè una persona hetero no se sent senyalada si va de sa mà amb la seva parella, perquè ningú li fa cap prejudici si li dona un petó a la seva parella, sigui home o sigui dona, si ets hetero. Perquè jo afortunadament, he tingut molta sort, no he tingut cap agressió homòfoba, però hi ha molta gent, que per ser homosexual o transsexual o dins del col·lectiu queer, han tingut qualque objecte de risa, prejudicis, etc. Per això se fa un dia de l'orgull LGTBIQ+, que és el 28 de juny, i bé, se manifesta durant aquest mes en diferents festes. Però sí que és important que la senyalització...
1: Però per mentida, que encara ho hem de subratllar, també.
2: Vull dir que... No, i a més, ha explicat perfectament, sí. En Valeriano, un argument, perquè moltes vegades hem sentit això. I per què no un orgull hetero? Ho has explicat perfectament.
0: Perquè l'orgull hetero és la resta de... És a dir, el col·lectiu LGTB s'ha agafat el mes de juny, que evidentment, com que s'ha de celebrar a diferents indrets, abarca un mes sencer, però és que l'orgull heterosexual és la resta de l'any, perquè, com deia Valeriano, no t'encals sense anar més lluny. Fa 2 mesos hi va haver una agressió.
4: Exactament.
0: A Pere Grau, a un placer, que va tenir un incident amb un altre company, i el van acabar topant i insultant-lo, i a les totes, bàsicament, els insults no eren beneit, no eren baix, no eren gras, no eren curt, sinó que és que eren insults homòfobs. O, per exemple, un gimnàs de ciutat també hi va haver una agressió homòfoba, i són res, dues pinzellades que han passat en només un mes i mig a un lloc on és Europa.
2: Se suposa que hi ha
0: Europa
2: uns drets.
0: Tranquil·la, Europa que té un dret, Europa que té una legislació, no vull pensar en els llocs on no tenen precisament aquesta protecció.
2: On te sancionen o te empresonen. Xisco,
4: si me permetiu dir una cosa, tenim que tenir en compte que cada vegada, en el que duim d'any, aquestes agressions són provocades per persones cada vegada més joves. Ve a ser el que va passar fa una setmana a Formentera, o a Sevilla, o a València, que eren pràcticament menors d'edat, eren els agressors.
0: una vegada més la importància de fer pedagogia i no s'estima allò que no se coneix i un mes com el de l'orgull serveix per donar a entendre que hi ha una realitat diversa on tothom té dret no estimar, perquè tornant sempre a lo d'estimar, no és estimar, la gent té dret a ser, punt. I un pic que ets ja decidirà si estimes o no estimes o si senzillament vol tenir diferent company de llit, que també és un dret totalment legítim. Ho dic perquè a vegades ens basem molt en el tema de s'estimar i sembla que si no estimes no tens dret a ser i són dues coses diferents. Clar, parlant de reivindicar, justiu, demanaven a Maroto ara en Valeriano, l'orgull combina celebració i reivindicació. No sé si creus que la societat entén aquesta doble dimensió o encara mos quedem només en la part festiva. Ho dic perquè hi ha vegades que prenen-se orgullosament Tinca, que té molt d'èxit. Clar, tu veus allà gent que tu intueixes que no acaba d'entendre de què vas truï, però com que veu una barra, diu, m'hi tornaré a fer un combinat. Clar, són dues coses diferents. Per una banda, està molt bé que la gent vagi a fer un combinat a l'orgull, però per una altra, també una mica de background no hi seria de més.
3: Sí, a veure, això és un tema bastant interessant i que dona per molt de temps, però sí que és veritat que moltes vegades solem sentir aquest comentari de és que mira com van, no? És que hace falta ponerse así.
0: És que van com volen.
3: Hace falta ir medio desnudos por la calle. Clar, la pregunta és a dins la comunitat heterosexual, que és un 90% de la població, o sigui, disparant una estadística molt, molt poc concreta, se fan moltíssimes festes de poble, moltíssimes festes a discoteques, moltíssims esdeveniments on la gent fa coses prescudes, no? I ningú va pensar això. És a dir, que realment el que horroritza no és el fet d'anar mig despullat, sinó el fet de que hi hagi el component homosexual, no?
0: No, i que també, per exemple, la Marta Garau, ella no representa a totes les dones cis-hetero de l'univers. Ella, exacte, pot anar, ella pot anar hortera, que no hi va mai, pot anar fet una porta, que no hi va mai, i ningú dirà, ai, aquestes heteros, que no se saben vestir, o que no se saben maquillar.
3: Com,
0: com gosen sortir en el carrer d'aquesta suerte, que diria mo mare? Però no ho diran de totes, ho diran només de Negarau. En canvi, sembla que si una persona del col·lectiu LGTB surt quan li rota, representa a tota la resta del col·lectiu, quan en realitat només se representa a tu mateix. També hem de començar a entendre una mica que jo som jo i les meves circumstàncies, quan jo tinc gasset, i que no tenen perquè, encara que la nostra lluita sigui comuna, jo no som el teu representant, ni és d'en Valeriano.
3: Sí, que de fet això és una cosa que ha sortit molt enguany, no? Que hi ha moltes persones, inclús dins la comunitat, que diuen a mi el orgullo o el movimiento LGTBI no me representa, no? I és com, bé, però és que nosaltres no som una agència de talent ni som el teu representant artístic. És a dir, realment el moviment és un moviment històric i té que veure moltíssima gent amb moltes opinions diferents. Que això també és una cosa que s'ha de remarcar.
1: Ara, i de jo cada sí que vegada més, perquè abans, quan parlàvem d'orgull o de col·lectiu, quasi que sempre ens referíem a col·lectiu homosexual, però com que hi ha tanta diversitat, i de cada vegada més, ja hi afegim el col·lectiu de lesbianes, el col·lectiu de
0: transsexuals, intersexuals, queers, és a dir, és cert, no binaris, hi ha tot un paraigo, Celestí, va, Celestí, just en Celestí, és cap vespre de temps, una abraçada. No, no, és que clar, ara el meu cervellet ha creuat dos noms, just i t'ha de dir que hi ha una diversitat de cada vegada més àmplia, que és com ha de ser.
3: Exacte, i bàsicament pues, això, no, nosaltres no som els representants de ningú i vull dir, som en tot cas una comunitat, no?, que se representa a si mateixa. I aquí jo crec que jo personalment faria més èmfasi, especialment a l'època històrica, a la que estem, que s'està atacant moltes les minories per donar-li s'ocup a qualcú dels problemes que hi ha, que n'hi ha, i que hi ha crisis molt constants, a més, i dificultats econòmiques, també, i s'està intentant donar la culpa a les minories, no? Se mos està assenyalant a nosaltres com és que hi ha una gayificació de la societat. Jo he arribat a sentir coses així, no?
0: Que m'avisinones per anar-hi de visita, bàsicament.
3: Sí, exacte. I clar, en aquest sentit, pues, jo considero que aquí pues, és bastant complexa i en tot cas mos hem d'unir a dins la nostra diversitat. No?
0: Avui parlàvem de que hi ha una diversitat d'orgulls. No volien deixar de parlar un tema com és que una influencer, una coach, serà jutjada per delicte d'odi per teràpies de conversió. Valeriano, tu ho deies, que de vegades diuen que ja està tot aconseguit, però en realitat encara tenim personatges com aquesta influencer que serà jutjada, que és allò que sabia que s'hauria de fer en tothom que intenta fer teràpies de conversió, i en aquest serà jutjada per delicte d'odi. Com valores aquesta notícia?
4: Molt important i molt positiva. Jo crec que tot delicte d'odi cap a qualsevol persona, però si tenim, si hem aconseguit els drets i hem aconseguit el que ens puguin defensar perquè ens facin odi, prejudicis i qualque agressió física o verbal al col·lectiu LGTBIQ+, ho hem de denunciar. I sobretot, reconversió, lo de la reconversió. Bé, ojalá fuera monja, pero no lo soy. Això no... No hay por dónde cogerlo, por así decirlo.
2: És molt
4: greu. Jo ho veig molt, molt bona notícia.
2: S'enfrontarà al banquet dels acusats per respondre per articles i vídeos d'anys enrere. Alguns se remunten a l'any 2022 i el que fa és patologitzar, perdó, quan fa patologia, ara m'enfolies la paraula, el que és l'homosexualitat. O sigui, com si fos una malaltia.
1: Considerar-ho com una malaltia.
2: Exactament.
3: I, a més, un altre aspecte, i és que estem l'any 2026, ja s'ha demostrat que és homosexualitat, com bé deies, no és cap enfermedat, i això és com un pic a mi, i crec que li ha passat a moltes persones que tenen discapacitats o enfermedats cròniques, que els diuen que hi ha un curander, no?, que vas allà i pagues dos bes i tot s'al·lusiona a la vida, no? I ara me sap greu perquè se vos queda gràcia que ens ho aferrada tot el dia, però és que això és una qüestió de ziguidi, va, digui, bum, pum, i arribes allà i ja t'han canviat l'orientació sexual. Doncs pues no, això no funciona així. Igual que si ets heterosexual no pots anar en aquesta coach, que per cert li podríem consultar amb si també fa canvis d'heterosexual a bisexual. I... clar, això no funciona així. És que no funciona així ni biològicament, ni psicològicament, ni psiquiàtricament.
2: El que me sorprèn és que no han tancat encara la seva pàgina web. Clar, perquè si total aquesta persona s'ha de seure al banquet dels acusats, si això és qualificat com a delicte d'odi, la justícia hauria de ser més ràpida i el manco tancar la pàgina web, perquè mentrestant això segueix afectant a moltes persones, no? No fa falta fer-li publicitat ni el nom, perquè és evident que no ho necessita. Estic molt agraïda a Justia Valeriano per aquests minutets de conversa, a tots dos, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Menys si podem seguir
4: moltíssimes
2: avançant.
4: Moltíssimes gràcies.
2: Però de bon de veres, que no només el que diuen el paper.
0: I que orgull que n'hi ha per tot arreu. Universitat, a Manacom, Montuïri, Port de Pollença, Felanitx, és a dir, que Ferreries farà el seu primer orgull enguany a aquest poble de Menorca. Per tant, tothom repartit en aquesta arxipèlag, que en aquest mes de juny trobarà la seva oportunitat per poder reivindicar es dret a ser, que és allò important. I quan des del que deies, que dius, ai, és que l'orgull no me representa, és que no t'ha de representar. El problema és que hi va haver un col·lectiu de gent que se va deixar tocar sa cara perquè aquesta gent que ara no se sent representada per l'orgull pugui gaudir d'aquests drets. Perquè aquests drets no varen venir de l'aire del cel. Com vendria, ho dic sempre, tenir una miqueta de memòria d'aquells que ens varen precedir en qualsevol camp i en qualsevol història i varen defensar-nos i varen lluitar per nosaltres, que ara el que hauríem de fer és honorar, en certa manera, que és aquest llegat. Però bé, un
2: ja
0: mes lo
2: darrer,
0: per celebrar-ho.
2: I me permeteu, perquè a mesura que m'estic endinsant en aquestes pàgines que encara no estan censurades i encara no s'han retirat de la xarxa, és una vergonya que se qualifiqui com a TOC homosexual, com si fos un trastorn obsessiu compulsiu, no? Que crec que és una nomenclatura molt poc apropiada, no?, per una pàgina web a l'accés, a l'abast de tothom. És, sens dubte, un gest molt, molt denunciable. Moltíssimes gràcies a tots dos, de tot cop.
3: Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Bon cap de setmana a tothom.
2: Petita pausa per publicitat, torna tot d'una.

0: mirror's reflection. Was that lonely fellow really me? Those were the days. Al día, IB3 Radio. IB3 Radio es cultura.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Aquest cap de setmana, Aires de Pagesia celebra els seus 50 anys d'història amb una gala molt especial a la plaça de la Constitució de Sant Joan. Serà una trobada de música, de ball, de records i també de futur, perquè aquesta agrupació, fundada l'any 1976 per Carles Costa Salom, continua ben viva i amb noves generacions disposades també a agafar el relleu.
1: Durant aquests 50 anys, Aires de Pagesia ha duit el ball de Bot i la música tradicional mallorquina arreu de Mallorca, de l'Estat i fins i tot arreu d'Europa, convertint-se en una de les entitats més representatives de Sant Joan i del Pla. Per parlar-ne, connectem ara amb Antònia Costa, presidenta d'Aires de Sant Joan. Aires de Sant Joan, no, Aires de Pagesia, que pertany a la agrupació cultural, a la Agenda Cultural de Sant Joan. Antònia, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé. Gràcies també, per convidar-nos.
1: No, gràcies a vosaltres. I també saludem a Maria Montserrat, company, que ella és vicepresidenta del Centre Cultural de Sant Joan, al qual pertany precisament aquesta agrupació. Maria Montserrat, com estàs?
3: Gràcies per sortir i per estar amb vosaltres.
1: No, nosaltres encantats de celebrar aquests 50 anys de la vostra agrupació, aquest dissabte Festa Grossa. Quan penseu en aquell grup fundat l'any 76 per en Carles Costa i comparau en els Aires de Pagesia que han arribat en el segle XXI, què és el que més vos emociona d'aquest recorregut? Antònia, començaré per tu.
2: Ai, bé. El que més emociona és que encara estan funcionant. Que pareix fàcil, però mantenir una agrupació durant 50 anys té el seu mèrit. I hi ha molt d'esforç i la col·laboració de moltes persones que han fet possible arribar en aquest moment. I això és el que m'emociona més.
0: Mira, és que justament darrere les xifres, que dèiem 50 anys, també hi ha persones, com tu deies, i també moltes històries, anècdotes, vivències. Què ha fet possible que aquest projecte hagi arribat fins aquí? Més enllà també d'en Carles Costa, que anomenàvem abans.
2: Jo diria que tots. Diria que tots. No, el que també és cert, que hi ha un parell de persones que som els que fa més anys que estem implicats. Evidentment, una d'elles són jo. I després hi ha na Maria Montserrat, és un altre element fantàstic que fa una feinada i gràcies a ella feim moltes d'activitats. I després també hi ha la part dels músics, que hi ha músics que primer eren balladors i llavors varen passar a ser músics precisament per cobrir la manca d'aquesta part de l'agrupació. I jo no vull deixar mai de banda els joves. El futur d'una agrupació sempre són els joves. I també crec que són molt importants.
0: I que ara tenen moltes de ganes, perquè
4: s'ha posat... No, ara t'ho anava a dir, és que està més viu que mai, sí, sí. El ball de Bot entre els joves. O sigui que és una molt bona notícia que hi hagi aquest relleu generacional.
2: Sí, sí, sí, és molt important això.
1: Clar, Maria Montserrat, ara en Antoni te definia com un dels elements aglutinadors també d'aquest Centre Cultural de Sant Joan, on teniu un munt d'entitats culturals, no només hi ha Aires de Pagesia, també teniu els Dimonis de Sant Joan, els Diables de Sant Joan, els Corbs de Sant Nofre, és a dir, que sou una associació ben vitanca i que sobretot

0: pot i han passat a una generació i la gent l'estima. Per tant, som una agrupació que coses per WhatsApp avui això, pues, tothom ho acudeix. La veritat que jo ve amb una paraula, som una gran família.
1: I aquesta gran família aquest dissabte fa una festassa. Com serà aquest trull que heu armat? Perquè no només hi haurà els aires de pagesia actuals, sinó que tothom que forma part de l'agrupació formarà part també d'aquesta celebració dels 50 anys.
0: Sí, en Antònia varen començar, que enguany celebràvem els 50 anys, i ja varen començar a fer un fogueró per Sant Antoni, que va venir, varen fer un glosat i va tocar també aires de pagesia, i després varen pensar si aglutinar aires de pagesia en totes les associacions que tocassen o ballassen, tocassen i cantassen, més ben dit, a Sant Joan. Però varen posar en contacte amb elles, i totes les associacions, els xirimiers, està tirant una cançó amb aires de pagesia, la coral de Sant Joan, el coro parroquial, la coral de la tercera edat, Ànimos Parrec, i també tenim en Nofre, que també és organista, també s'ha volgut juntar amb nosaltres. Per tant, tota aquesta gent ha volgut perdre un poc de teu temps per aprendre una cançó del nostre repertori i així tocar conjuntament amb aires de pagesia.
2: Hi haurà de tot.
1: És que en tot el truí que a Sant Joan fan ganes de mudar-s'hi.
2: És que ha dit que músic, cantaire, xeramiers, antics membres, generacions molt diferents, escors de diferents corals, no?, que també s'han sumat en aquesta festa. Que vos agradaria que sentís el públic que vengui en aquesta gala tan especial per vosaltres?
0: Mira, jo just veure nosaltres, en Antònia, hem fet un programa. I primer han fet que la primera cançó serà la cota de Sant Joan, que la ballarà la família d'en Carles Costa, que en Antònia és la seva filla, juntament amb tot el seu germà, el teu net, ballaran el primer ball, i després seguirem amb un total de 15 balls i anirem alternant. I tocarà aire de pagesia i després els altres serà conjunt amb aquestes corals que han anat dient, que són de totes de Sant Joan. I després han convidat tots els balladors que han passat aquests 50 anys i també cada ballador actual balla en sos que va començar. Per tant, ha estat molt emocionant aquests assajos que hem fet prèviament.
1: I, Antònia, durant aquestes 5 dècades, jo ho deia a la introducció, heu actuat a Mallorca, a diferents punts de l'Estat i també a Europa. No sé quins records vos han deixat aquestes experiències fora a casa, perquè si una cosa uneix, també és anar de viatge en grup i aires de pagesia, si una cosa ha fet, ha estat trascar món.
3: Sí, la veritat és que vàrem viatjar bastant i hi ha viatges que els aduïm a dins el coret. Vàrem anar, el primer viatge a l'estranger va ser a Alemanya, a la fira del vi d'un poble que es diu Bingen. Després vàrem anar a la Vall d'Aosta, a Itàlia. Després un festival folclòric a Polònia, allà on ens vàrem donar el primer premi de ball i de vestuari. I després vàrem anar a França, a la zona de sud, de vora el País Basc. A tots aquests viatges sempre hi ha hagut anècdotes, sempre han tingut moments molt guapos, però també ens ha hagut qualque moment més complicat, però el que queda a dins el cor són els bons moments i els records, imatges, entorns preciosos, diferents a el que nosaltres estem acostumats a veure, i això sempre mos han duit, i també bons amics des d'aquell lloc. Doncs.
4: Si haguéssiu de triar un valor que pugui definir l'esperit d'aires de pagesia durant tot aquest mig segle, men quin seria? Comença per tu, Maria.
0: Jo per jo és, ja vos ho dic, és que és amistat i família. És que jo per jo sempre ho dic, ets la meva segona família, perquè primer ets la meva família, però després sempre pels primers aires de pagesia per davant. Aquestes setmanes han estat setmanes de fer feina i d'ajuntament, i la veritat que és així.
4: I Antònia?
3: Sí, el mateix. De fet, entre els participants o els components d'aires de pagesia tenim una relació quasi familiar. No som família per res, som del mateix poble, però no som família, però la nostra relació, clar, va començar el millor en els 10 anys, més o manco, i

0: des de llavors sempre, sempre fent activitat junts, anant de viatge junts, això uneix molt i tenim molt bona relació entre tots.
1: Idò, com que jo cercava una nova família, ja
2: Mira,
1: me
2: ja
1: direu
2: la
1: com ho he de
2: tens.
1: fer per apuntar-me a Aires de
0: Vas un dia.
1: Pagesia i poder anar per Itàlia, per Polònia i per tot, que viatjar i ballar són dues coses meravelloses. Maria Montserrat, Antònia, per molts anys, per 50 anys més d'Aires de Pagesia, enhorabona per tota aquesta trajectòria, per haver aconseguit també reunir a tanta de gent i que tot cristal·litzarà aquest dissabte, ho dèiem, a Sant Joan, on hi haurà festa grossa amb balladors d'ara, balladors de sempre, també moltes corals, ànimos parla, que és a dir, que serà una festa memorable. Una abraçada molt forta a totes dues.
0: Moltes gràcies per
2: Igualment,
0: tot.
2: moltes gràcies.
1: Ja saben què fer aquest cap de setmana, és dissabte, Marta Grau,
2: No, i m'ha encantat
1: t'esperam a Sant
2: sobretot
1: Joan.
2: la implicació de les dues, no?, amb el Ball de Bot. És, sens dubte, un vincle molt fort que avui hem volgut compartir. 11:42, uns consells més.

0: El dia, IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és entreteniment.
0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
4: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
5: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
4: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
6: Os esperamos, Son Moix!
4: I també a IV3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Onze i 45, parlant de plantes, fixeu-vos, però d'aquestes plantes que ens alimenten, aquestes que també a vegades ens curen i formen part del nostre paisatge quotidià, però també han estat protagonistes de mites, de rituals, de creences que han marcat des de molt de temps enrere la història de la humanitat.
2: Així és, des dels boscos sagrats de l'antiguitat fins al vi, l'encens, el blat o les figueres venerades per diferents cultures, la relació entre el món vegetal i la espiritualitat és molt més profunda d'allò que podem imaginar.
3: Precisament d'això parla aquest llibre que en Xisco ja vos mostra aquí, El jardín de los dioses, el nou llibre de la biòloga i divulgadora Aina Erice, que explora com les plantes han influenciat d'alguna manera en les religions, en les tradicions i també en la manera com els humans hem intentat donar sentit al món. Una mirada fascinant que combina ciència, història, antropologia i també natura, i que avui volen descobrir de la mà de la seva autora, que és Aina, que ja tenim aquí amb nosaltres. Com estàs? Bon dia.
4: Beníssim. Moltes gràcies per haver-me convidat.
3: A tu per contestar i per venir, no?
2: Per va dir que sí.
3: Per va dir que sí, exacte. I per dur aquesta alegria.
4: Si vosaltres me decís ben.
3: Lo dejo todo. Bé, Aina, anem per feines. Què te va dur a investigar la relació entre les plantes, les creences religioses de diferents cultures i tot això que ara explicaven, no? Que és molt fascinant, però que també és molt ampli.
4: Moltíssim, moltíssim. A mi, des de fa molta estona, bé, clar, nosaltres aquí bevem d'una matriu religiosa cristiana dins les tradicions, de les famílies, i tot això, clar, deixa una petjada. Però a part d'això, a mi s'aspecta no únicament material de lo que podem fer, de com les podem emplear, sinó allò que va un poc més enllà, és com component immaterial de les plantes, sempre m'ha interessat moltíssim, perquè el trob fascinant, allà on és molt fàcil veure per què has empleat una planta per menjar-te-la, perquè és comestible, vamos, perquè una planta s'ha convertit en protagonista d'un mite, d'un rite, això de vegades no és tan immediat. I aquest puntet de misteri, d'intriga, sempre m'havia fascinat, de dir, com és que se mos ha acudit venerar o convertir una figuera en un objecte o un subjecte, segons en aquell demanis, de veneració. Aquest punt, a mi els misteris sempre m'han agradat, supòs, i d'aquí hi ha s'arrel, crec, del meu interès en aquest tema.
2: Clar, a mi m'agrada molt una cançó de Xaloc que diu: et convid per Sant Bernat perquè ets guapi falaguera i amb un brot d'ofabaguera mon amor t'he declarat. En quin moment o quan varen començar a utilitzar ses plantes, ses flors, com a símbol d'amor? Per dir, t'estim tant, a mi mai ningú se m'ha declarat amb un brot d'ofabaguera, però he de dir que amb una rosa et sí. Per tant, en quin moment ses plantes, ses flors, varen passar a formar part d'aquest imaginari amorós?
4: Clar, reivindicant, per cert, escolta, per què no? Perquè Sant Valentí també se regalin ofabagueres en lloc de només roses.
2: Però, per favor, visc que és ofabaguera i després, quan passi el que hagi de passar, fas un pesto i ja tot suma.
4: Exacte, i l'amor alimenta també.
2: Tot engreixa, no?
4: Exacte. No ho sabem, i probablement no ho sapiguem mai, perquè si ho penses bé, pot ser que això, nosaltres existim, almenys els primers fòssils que tenim, que diguis, són d'Homo sapiens, que són nosaltres, són de fa 300.000 anys. Això és moltíssim de temps, i durant la major part de la nostra història no tenim dades que mos permetin saber què fèiem. Ja no dic com mos vestíem o que menjàvem.
1: Per què
4: molt
1: utilitzaven les plantes?
4: Exacte.
1: Per exemple, tu que has duit ara una branqueta de romaní, jo record fins i tot la meva predina mesclat amb esperit, ajudava, no?, quan tenies dolors musculars, per exemple, no han d'anar tant enrere.
4: I podem pensar que en un món allà on no hi ha totes les certeses científiques i tota la capacitat de crear models científics per analitzar i donar explicacions únicament materialistes en els fenòmens, antigament l'alcohol de romaní o soli de romaní, perquè abans de l'alcohol hi havia soli, perquè l'alcohol vol una tecnologia molt més sofisticada, soli en canvi és molt més fàcil d'aconseguir. Els perfums eren tots amb oli i els perfums eren medicinals i la medicina era espiritualitat, perquè les enfermetats no eren només bacteris i virus, que d'això sabem només des del segle XIX.
1: Que
4: interessant! Antigament eren olis perfumats i infusions i oracions.
3: Mira, i ara que dius això, no?, que de mos alimenten, mos curen, ara tu fas referència a tot això, però és que fins i tot hi són presents les nostres rondalles mallorquines, i fins i tot, i ara me permetreu que greni un poc cap a casa nostra, en el meu poble fan una fira dedicada a les herbes.
4: Oh, Saúva.
3: Saúva. Clar, també molta connexió en el bosc, en la comuna, en les plantes medicinals, no només en la romaní, en la murta, que també... és essencial, no? Fins i tot.
4: I aquí se posa de manifest importància d'un element, això, l'aroma, que és essencial i que la murta aquí té una sèrie de tradicions, però te'n vas arreu del Mediterrani, allà on creix la murta, i te trobes que a l'antiga Grècia tenim constància de misteris o religions mistèriques, cultes mistèrics iniciàtics, que els hi posaven corones de murta a les persones que volien entrar. I una connexió amb la divinitat de l'amor, Afrodita, ja que... abans comentàvem de plantes i amor, que era molt forta i que estava dedicada en aquesta divinitat. I les ofrenes en els déus tenien corones de murta.
1: Estic pensant, Sonia, que és un treball d'investigació brutal el que has fet com a etnobotànica, perquè, clar, has d'anar molt enrere en el temps, no?
4: Sí, tot el que se pot. I, a més, en el temps i a l'espai. Perquè una cosa fantàstica que jo trobo que tenen les plantes és que és molt fàcil veure com es vera que som molt diferents si canvies de cultura a cultura, te'n vas a Austràlia i te trobes maneres de pensar, d'interpretar el paisatge i de viure-lo molt diferents de les que trobes aquí. Però determinades determinats impulsos, determinades necessitats són exactament les mateixes. I les plantes, moltes vegades canvia la planta, però la relació no. I això te permet donar-te en compte de que la família humana som molt diversos, però a la vegada tots un.
2: Clar, en aquest sentit, la fitologia, que és la ciència que estudia les plantes, s'ha interessat molt per aquests remeis casolans que tenen aquest punt màgic, aquest punt místic. De fet, aquesta casa fa una sèrie d'anys va fer un programa meravellós amb en Marc Moll, on també participaven a Fanny Pons, que es deia Herbes Màgiques, on venia a ser una mica com a Televisió Espanyola tenia la botica de Chumari. El que passa que aquest home feia servir altres coses que no eren plantes, ampliar una mica més, però en Marc se centrava molt en plantes perquè és un expert, és un dels millors que tenim aquí en aquest arxipelat nostre, i clar, també hi ha hagut aquesta connexió tel·lúrica, si m'apures, màgica, però també molta cosa de tenir cura. Quan no hi havia medicina, les plantes, aquesta fitoteràpia, era allò que tenia la gent més a l'abast, i cada poble tenia una dona, normalment, que era la que sabia de l'alquímia d'aquestes plantes, com mesclant una miqueta de farigola amb un plot amb una miqueta de romaní i, jo què sé, dues bolles de camomilla. Això t'anirà bé per el mal de queixal.
1: Aina, són els orígens de la farmàcia, en realitat.
4: Essencialment, sí. Avui en dia pensam que... De fet, jo sempre record que quan... Jo he estat en una altra vida educadora ambiental per nins. I quan venien els nins i treballàvem amb plantes
2: medicinals... En una
4: altra
2: vida em pensava que havies fet una regressió i ho tenies tan clar, però quan t'has dit educadora ambiental, dit no m'ho sona molt segle
4: de nou. No.
1: Jo havia pensat el mateix.
2: He dit, parla d'ella abans de dedicar-se a ses herbes. Ho he trobat meravellós.
4: Sí.
2: Ai, no, que no sabia de quin jardí mos dues. I nosaltres, i nosaltres de cap.
4: I no, però record que venien els nins i jo els hi demanava quan, per intentar entrar en el tema de les plantes medicinals, i els hi deia, i quan, en coneixeu qualcuna? I tots, no, jo mem, pensau bé quan teniu mal de panxa, a ca vostra, que vos donen. Hi havia molts de nins i classes que deien, dal city, jo, no era això el que jo cercava. No vos donen camomilla, ja. Però clar, és que abans des dal city hi havia la camomilla.
3: No, és que per aventura és això, ara mos passa qualsevol cosa i tot d'una anem a la farmaciola a cercar un ibuprofè, un paracetamol, un dal city en el cas dels nins, i per aventura hi ha aquella infusió que tenim també guardada a casa que mos pot... ajudar a no tenir aquest mal de panxa.
1: Aina, ens queda un minut. Dim-nos per què és interessant el llibre, perquè jo tinc la sensació que hi ha com un ressorgir de les plantes medicinals, hi ha molt d'interès, gent que aposta més per un altre tipus, no?, de medicina.
2: Ara que som a la fira del llibre, per què tothom ha d'anar fins diumenge a qualsevol paradeta que hi hagi a la plaça d'Espanya de ciutat o a les altres illes, arreu de les llibreries que trobin, a cercar aquest llibre?
4: Jo crec que qualsevol persona que digui, ostres, tenc escoquet de les plantes i de l'espiritualitat, de les dues coses plegades, o només d'una però l'altra me genera curiositat. Acosteu-vos-hi, llegiu les primeres pàgines i si vos ressona qualque cosa, jo vos convido a que continueu.
1: Diu-mos quina és la teva planta de capçalera, aquella que no te falla mai.
4: Oh, és molt difícil aquesta. Depèn, depèn del moment i depèn de l'estació de l'any. Però ara jo trobo que en el juny no podem no mencionar l'herba de Sant Joan, que mos acostam ara en el solstici i que és una herba remeiera i màgica per excel·lència.
1: Aina, estem fascinats amb el teu llibre, ho compartim aquí a pantalla, que és Jardín de los Dioses, que vos fa descobrir, no?, la nostra flora, totes aquestes plantes, herbes medicinals que precisament Aina fa ressorgir i sobretot que són tan ancestrals. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta proposta.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat, encantada de dur-lo aquí amb vosaltres.
1: Tot d'una, els esports.

0: Francisco Ribas, bon dia. Actualitat esportiva d'avui divendres.
1: Bon dia. I de començar parlant de futbol sala, perquè ahir l'Illes Balears Palma Futsal va anar a la pròrroga en el tercer partit dels quarts del final del play-off pel títol de Lliga i finalment a la tanda de penals els d'Antonio Vadillo es varen imposar i varen avançar així a les semifinals per aquest play-off de títol de Lliga en què s'enfrontaran a tot un os com és el Pozo Múrcia. També en futbol, passant ara de futbol sala al futbol, Leo Román ahir va debutar a la selecció espanyola en l'amistós contra l'Iraq. Leo, que forma part dels nous jugadors de suport a la selecció espanyola, va disputar els darrers de 8 minuts i es va convertir així en el primer jugador eivissenc en jugar en la selecció espanyola. I avui Som Molts viurà un partit ben especial, ben important, ben emocionant entre Espanya, la selecció femenina, contra Anglaterra, i la selecció de Sonia Bermúdez comptarà fins a 4 jugadores mallorquines: Cata Coy, Patrick Jarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. Un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio en directe.
0: Us escoltem tot d'una, Xisco. Que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Repassa el contingut del programa El Dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
2: Bon dia. Avui, divendres, El Dia Menorca, ens farem ressò de les reivindicacions dels treballadors i treballadores del transport sanitari de Menorca i que han convocat diferents aturades durant el mes de juny. En conversarem i enrellarem amb la delegada del sindicat USAN, Marina Sánchez. Després us presentarem el nou disc que ens fa especial il·lusió de la formació menorquina Suc i Sopes, tercer disc, i el presenten aquest dissabte en el seu públic a Ciutadella. Farem una entrevista amb Jasmine Oliver, la cantant de la formació, i també el bateria del grup, en Miquel Gomis, que el tindrem aquí als estudis d'IB3 Ràdio a Menorca. És divendres, per tant, farem un repàs per la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvia Pons.
0: Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana. També per Nieves García, amb l'actualitat a Pitiuses. Bon dia.
3: I a Marta i Donaltos, avui començarem el programa parlant de llibres amb la recomanació que aquesta setmana ens fa la bibliotecària Joana Guirado. Després, el músic i productor Vicent Pere Navarro ens presentarà les novetats d'un dels seus projectes, Louis Lyon, que comparteix amb Antonio Blackstad, perquè avui estan d'estrena. Més tard ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci pel cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Araño.
0: I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca, també a punt de començar. Amb què mos sorprèn?
4: Bueno, malauradament començarem amb una mala notícia. És que l'esplet de Malda de cada vegada va de rota batuda. El canvi climàtic, la competència externa, la falta de relleu generacional, la Malda mallorquina... No hauríem de menjar més, perquè és tan nostre com la nostra pròpia illa. Després, sense deixar la natura, parlarem amb el GOP, és el seu president interí. Què ha passat en el GOP? S'han dividit, ha dimitit la directiva. Com pot ser que una entitat tan important com el GOP hi hagi divisions? I per acabar, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i món de músiques, avui mos durà fins al Brasil. Com a Gagota d'Ipanema.
0: Sí, sí. Amb en Xavi sempre és una caça de sorpreses. Aquí durà avui, sabem? Podem donar alguna primícia?
4: No, tota la música brasilera, des de Sepultura, Antonio Carlos Jobim, de tot.
0: Que se noti.
4: Els ratos de Porau, es queda de tot a Brasil.
0: Que se noti que és cap de setmana, també.
4: Sí, senyor, exacte, música.
0: Música molt ballable. Que tinguis tu també un bon cap de setmana, Jaume Noguera. Nosaltres posem punt i final d'aquest programa. Tornem dilluns a partir de les 9. Gràcies, com sempre, per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Santos Cerdà nega rotundament les darreres acusacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, que el situa com a presumpte líder d'una trama per desbaratar causes judicials contra el govern central i el Partit Socialista. L'exsecretari d'Organització del PSOE ha emès un comunicat en què mostra la seva més absoluta i radical negativa davant d'aquestes acusacions.
2: L'exdirigent socialista nega de forma contundent qualsevol relació orgànica o de superioritat amb l'exmilitant Leire Díez i la suposada trama que s'investiga actualment a l'Audiència Nacional. Així mateix, Santos Cerdán assegura que és víctima d'una nova campanya mediàtica similar a la que va patir l'any passat en el marc del cas Koldo. Denuncia públicament que l'objectiu real d'aquest procés no és investigar delictes, sinó destrossar persones. Segons les seves paraules, la policia judicial fa servir una metodologia inversa, tria primer els responsables i després inventa els fets. El comunicat clou amb una defensa tancada de la seva innocència davant el que considera una situació gravíssima.
1: Mentrestant, el ministre de l'Interior diu que manté el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, això tot i que s'ha conegut que es va reunir dues vegades amb Leire Díez quan, en un primer moment, negava contactes amb ella.
2: Fernando Grande Marlaska matisa ara que aquestes trobades no es va parlar de la trama i que ara mateix no hi ha cap prova que relacioni la directora de la Guàrdia Civil amb la presumpta trama.
3: Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. En ese sentido, si hubiera habido alguna relación o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de prueba sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte.
1: Canviant de qüestió, el govern espanyol ha presentat una nova campanya dirigida a la gent gran que pateix solitud forçosa. L'objectiu és conscienciar la societat sobre aquest fenomen, el de les persones grans que viuen soles sense desitjar-ho.
2: Actualment, segons dades del mateix ministeri, una de cada 10 persones grans es troba en aquesta situació i per a 2/3 de la població és de manera persistent. També s'ha demostrat que la meitat dels ciutadans que no arriben a final de mes pateix solitud no desitjada davant del 10% de la resta de població. La secretària d'Estat de Drets Socials, Maria Rosa Martínez, ha explicat que aquest fenomen no s'ha de tractar de manera individual, sinó col·lectiva, perquè és, ha dit, una responsabilitat de tots fer-hi front.
4: Esta campanya és parte de ese horizonte, un país donde la soledad no deseada no es un destino inevitable, no, es un desafío que se identifica, se previene, se acompaña y se transforma desde lo colectivo y, por lo tanto, las instituciones asumimos nuestra responsabilidad.
1: I nou cas de violència masclista a l'Estat. Una dona de 51 anys ha estat assassinada aquest divendres a Màlaga. L'autor material del crim seria la seva parella, un home de 56 anys, que també ha aparegut mort al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
2: El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La trobada dels cadàvers ha tingut lloc divers les 7:30 d'aquest matí en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han informat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets.
1: Hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana segon projecte de l'Estatut Marc, tot i les reivindicacions i protestes del sector mèdic. El govern central i DOM inicia així la seva tramitació sense tenir en compte les demandes. Entre les condicions inclou les guàrdies de 17 en comptes de 24 hores, amb una jornada màxima setmanal de 45 hores. A més, fixa una oferta obligatòria de places cada dos anys i estableix l'exclusivitat per als caps de servei dels hospitals que no podran fer feina a la sanitat privada. Amb aquest pas, el conflicte continua bloquejat. Els metges anuncien que tornaran a la vaga el pròxim dia 15 de juny i durant una setmana. També han anunciat vaga aquest mes de juny els treballadors i treballadores del transport sanitari, és a dir, els de que fan feina a les ambulàncies. Reivindiquen que s'adaptin les seves condicions salarials a la normativa aprovada fa 8 anys. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca. És divendres 5 de juny.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya.

0: Avui és el dia del dònut, a Estats Units, però...
1: Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
2: ¡Los donuts!
3: ¡Donuts! ¡Anda! ¡Los donuts!
1: Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
2: ¡Anda! ¡La cartera!
4: Es genético, las setas me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabético. Toqué el ojito y viste Adidas. Me salto las reglas pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señorita. Te voy a enseñar a jugar a ser artista. Soy futurista.
0: Bueno, bueno, hem arrellat el dònut. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Vaya, vaya, és que és divendres avui i això es nota amb la selecció musical del Dia Menorca amb en Jordi Fàbregas. Com estàs? Estàs menjant un dònut?
6: Ah, vale.
4: La cara per ti. Te la dejo en glitch. A 32 bits, va. Prepárate
0: pa' hit que... Vaja, prepareu-vos, que vos explicaré per què se celebra avui el Dia del Dònut només a Estats Units. Sabeu qui va declarar el 6 de juny Dia del Dònut? L'Exèrcit de Salvació d'Estats Units. I per què? Un diria, bueno, perquè els hi agrada berenar dònuts, o perquè s'emportaven dònuts a la guerra, o perquè ells van inventar el dònut, i dono. Resulta que van declarar aquest dia per retre homenatge a les Donut Dollies. Les dones,
5: eren?
0: Les dones Donut.
5: Ah,
0: les dones Dollies, les dones Donut. Ara vos ho explico, Axel Camarasa,
5: sí,
0: com estàs? Bon dia.
7: Què tal, com vas? Sí.
0: Les dones Donut eren les Donut Dollies. Eren unes dones voluntàries, civils, americanes, de Sa Creu Roja, que durant la Primera i Segona Guerra Mundial, la Guerra de Corea i també la Guerra de Vietnam, es van fer conegudes per la seva tasca d'aixecar la moral a les tropes americanes. Servien cafès i dònuts. Feien servir una espècie de vehicles mòbils equipats amb fregidores de dònuts i màquines de cafè. Per això es van popularment dir les dones dònut. Els requisits per ser una dona dònut eren tenir entre 21 i 25 anys. Havien de ser graduades universitàries, passar rigorosos exàmens físics, així com també tenir cartes de recomanació i demostrar la seva personalitat. Però la seva tasca anava molt més enllà, perquè organitzaven també concursos, jocs, conversaven amb els soldats per calmar l'estrès, jugaven a cartes, al tennis taula. En el conflicte de Corea, per exemple, fins i tot van arribar a presentar un programa a ràdio setmanal a l'emissora de la ràdio de la xarxa de les Forces Armades de Corea. També feien felicitacions als soldats el dia del seu aniversari, organitzaven festes per Nadal, tot perquè se sentissin un poc més a prop de casa seva. Totes unes valentes eren, perquè les dones Donut Dollies viatjaven amb helicòpter, camió, jeeps militars, a vegades anaven a visitar fins i tot els ferits, als hospitals militars, posant en risc la seva vida, dormien en búnkers i vivien també els horrors de la guerra. Moltes van resultar ferides, moltes també van morir. Anaven vestides amb uns elegants uniformes blaus clars, vestits o faldilles, que donaven color als uniformes verds de les tropes, i bé, no sé jo si eren molt còmodes, d'altra banda, perquè portaven unes faldilles així com de tub, que no sé jo si te trobaves un enemic, si et permetia massa córrer
5: complicat,
0: per salvar la vida. Elles eren com les mares de tots els homes que lluitaven a la guerra, el més semblant a la família. I a la dècada dels anys 60, les dones Donut també van estar a la guerra de Vietnam per aixecar la moral de les tropes americanes. Aquestes dones, però, dels anys 60, no repartien donuts perquè a Vietnam hi feia massa calor. Tot i així van mantenir el nom en homenatge a les seves antecessores de la Creu Roja a les campanyes militars anteriors a la Primera i Segona Guerra Mundial. I avui els hi retem un poc d'homenatge també aquí al Dia Menorca, les Donut Dollies.
8: És muy peligroso.
0: I va, que anem a la pregunta. A la final de la Primera Guerra Mundial, quantes dones es van oferir i estaven fent de voluntàries de dones dònut en total?
5: 2.000.
8: Més, més. 7.
5: 5.730.
0: 5.730. I tu quantes has dit?
7: 5.730.
0: Bueno, 55.000.
7: Uau!
0: Uau, sí.
5: Curtets, eh?
0: Al final de la guerra, la Creu Roja operava 700 menjadors permanents, se servien el menjar amb gairebé 40 milions de membres de les Forces Armades, una feina que duen a terme una gran quantitat de dones, 55.000, que es van oferir com a voluntàries durant la Primera Guerra Mundial.
6: Nyam, nyam, nyam, comer, comer.
0: Quines històries que hi han a vegades darrere de coses que jo personalment no en tenia ni idea. Sí, avui sí. Que dius és el dia del dònut i una pensa que és la senyora marca per excel·lència que tots pensam que es va inventar aquell dia es dònut i resulta que no,
5: sí, que eren que no
0: unes
5: res.
0: Rosques que feien unes senyores i que segurament després, inspirat per això, devien agafar aquesta marca tan coneguda, l'exclusivitat, i han canviat molt també la qualitat dels dònuts. Bueno, avui aquí el dia Menorca, de què ratllarem, Pere?
5: Ens farem ressò de les reivindicacions dels treballadors i treballadores del transport sanitari de Menorca i que han convocat diferents aturades durant el mes de juny. En parlarem amb la delegada del sindicat USAEN, Marina Sánchez. Després presentarem el nou disc de la formació menorquina Suc i Sopes. Ho farem amb la nova cantant, Jasmín Oliver, i el bateria del grup, en Miquel Gomis. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
8: Perdona, deixa'm que et doni un consell insular.
0: Idò, sí, sí, ens el pots donar, sense problemes. Sabeu que teniu un telèfon aquí a disposició, el 628-746-986, per donar-nos consells o per dir-nos qualsevol cosa que pugui estar d'actualitat. Ara, per exemple, en Excel mos explica les notícies de la jornada. Per on passen, company?
7: Doncs passen un dia més per les festes de Sant Joan, perquè Ciutadella mantindrà els mateixos aforaments per als principals actes. Escaragol d'Esborn tindrà una capacitat enguany per a 27.600 persones, mentre que els Jocs d'Esplà poc més de 25.000. Són els actes més massius. Escaragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte la superfície disponible i les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament, una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels Jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
9: Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins d'Esplà.
7: Entre les mesures que incorpora el document destaca també la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers que participen de la qualcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, la seva aplicació és gradual. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i els cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan ja no hi participi cap menor de 14 anys. Més enllà d'això, també és notícia una polèmica política a Aló, on l'oposició critica que el PP no inclogui una nova residència geriàtrica dins el pla d'infraestructures sociosanitàries del govern. Avançam i PSOE critiquen el PP per votar en contra d'una moció que demanava incorporar la construcció d'un nou geriàtric i l'ampliació de l'actual desarramal en aquest document. No inclou la nova residència per a la Llo i consideren que s'ha incomplert així els compromisos adquirits. El PP, per la seva banda, respon que ja s'estan reforçant els serveis destinats a les persones majors del municipi amb un nou centre de dia de 30 places, on ja s'està posant el mobiliari, i un futur habitatge supervisat de 10 places més, també destinat a persones majors. Es vol fer en un solar al costat del nou centre de dia. Sentim, en primer lloc, el portaveu socialista Toni Mir, després la portaveu del grup municipal Avançar, Misa Illes, i la regidora de serveis socials del PP, Maria Antònia Pons.
10: El Partit Popular d'Olor som sa boca que tindrem un geriàtric nou i és incapaç de dir als mallorquins que incloguin aquest geriàtric nou.
11: I que no donis oportunitat a ampliar més places, a que la gent pugui accedir a tenir uns serveis dignes i, per tant, és una vergonya.
12: No és que sigui un canvi de criteri i no fer un nou geriàtric aquí a Olor. Simplement el que estem dient és que s'està imposant un nou model que és atenció a la persona en el seu domicili.
7: Mentrestant, es Mercadal comença la temporada turística al Far de Cavalleria. De moment comença a rebre visites a comptagotes, una situació però que canviarà en els propers mesos forts de l'estiu, especialment durant les postes de sol, i és que aquest far és un dels indrets més coneguts de l'illa per aquesta raó.
13: Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
14: Venim a veure la posta de sol, no sé si podem pujar a dalt de tot.
15: Hemos venido a ver la puesta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
7: Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple, un servei que es posarà en marxa mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
16: Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá. Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
17: Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
14: Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
7: Un far que també té una part cultural, el centre d'interpretació, com a novetat enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació d'aquest far.
0: I d'aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Gràcies, company. Bon cap de setmana.
7: Igualment, que vagi bé.

0: Bueno, avui tenim un poquet de canvi de temps, però només és avui, no?
1: I demà un poc. Avui hem tingut un matí i un migdia de núvols, amb alguna precipitació feble i tramuntana entre moderada i forta, i amb un avís groc encara actiu per fenòmens costaners que es mantindrà un parell d'hores més. Al capvespre la situació canviarà, sortirà el sol i el vent girarà a llevant i perdrà força. Demà dissabte, ambient assolellat al matí i al capvespre, cel més tapat amb l'arribada de núvols mitjans i alts que es mantindran tot el diumenge. Cap de setmana de temperatures altes, amb 16 graus de mínima i 29 de màxima, i vent fluix de llevant acompanyat de brises costaneres.
2: Un espai obert és una mica diferent.

0: Les 12:17 minuts, pausa i tornem.
1: El dia Menorca. Ara tornem.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
5: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
6: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
5: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
7: Os esperam a Son Moix!
5: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
1: El dia Menorca, fet a casa.
8: Els treballadors i treballadores del transport sanitari de l'IB Salut han convocat 4 jornades d'aturades parcials durant aquest mes de juny i una vaga indefinida a partir del dia 29. Denuncien diferents incompliments laborals i salarials per part de l'empresa des de fa 8 anys.
0: Un mes de juny que ve amb diferents convocatòries i protestes en els serveis d'ambulància de la nostra illa. Tenim comunicació amb la delegada del sindicat USAE, Marina Sánchez. Com va? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quines són les demandes?
9: Les demandes són que l'empresa, per un... És a dir, que se compleixi el que jo diu, vale? Hem intentat que ens aboni deutes generades de 2020, que, bueno, que faci allò que diu que va fer amb els acords de 2020-2021, ens adapti una vegada a la DEA 15, però que ho negoci i arribem a un acord, que no vengui a dir sí, negociem, però no vengui a les taules i quan ve després no fa allò que ha dit que faria. I que ens doni, bueno, percebir les dietes que nosaltres no estem percebint. I tenim uns salaris bastant precaris comparats com, per exemple, amb el metge i infermer que estan atenguent també els pacients. Ells sí que percebeixen això, sí que tenen aquesta compensació econòmica per dietes i nosaltres, en canvi, no. Fem feina ja mateix, fem feina per als pacients i també tenim dret a poder tenir aquesta compensació econòmica. Mm-hmm. No puc dir molta cosa més, sobretot que... algo molt important, perdó, és que volen ficar-nos dintre la massa salarial el complement. Volen convertir en un concepte el nostre salari fixe, una part del nostre salari fixe, en un concepte que qualsevol dia de demà ens poden treure. Llavors això encara significaria una baixada més del nostre sou. No podem permetre que ens baixin més el sou.
0: A quin complement et refereixes, Marina?
9: El complement d'insularitat. Aquest complement el volen posar dintre el salari fixe. O sigui, el volen llevar del nostre salari fixe i el volen convertir en un concepte a part. Aquest concepte significaria que demà poden dir «Ui, és un concepte, això no és com a salari fixe», llavors... Com que hi ha mancança d'economia, us lo llevam, com a tot complement que no està posat dintre un salari fixe.
0: Totes aquestes demandes, deies que fa 8 anys que no s'estan aplicant un canvi de normativa que es va fer i que s'haurien d'haver inclòs totes les demandes que teniu a dia d'avui, Marina?
9: Sí, totes aquestes demandes, ells ja sabien que venien quan van fer l'absorció, quan es va crear el GSE, ja sabien que tindrien que retribuir-nos com toca, és a dir, que posar-nos en uns... Hi haurien bastantes negociacions, però això ja se sabia. El problema és que no es volen seure, no volen negociar, i quan et seuen no negocien. És a dir, diuen que sí, que faran, hem arribat a bastants acords a través de tamits i això, però després els incompleixen. Una vegada darrere l'altra, clar, els treballadors ja estem cansats de que donin una paraula que no serveix, és paper mullat. Per això és el motiu de la vaga, perquè compleixin d'una vegada, que qualcú ens faci cas.
0: En aquests 8 anys heu pres mesures, heu anat a fer servir la via judicial, per exemple, per tal de que s'apliqui aquest canvi de normativa que entenc que està acordat i que està per llei.
9: Sí, és a dir, sí que hem intentat seure'ns, negociar, sense tenir que arribar a el que diguéssim judicis. Hem arribat en estamits, és a dir, hem fet una prenegociació, després hem intentat arribar en estamits, però l'empresa, és a dir, inclús quan surt alguna sentència judicial, després no la compleix. Clar, tot és anar fent temps. No sabem exactament per què volen allargar aquests plaços, però la qüestió és que fa 8 anys que donen llargues.
0: Marina, sempre que rellam amb diferents sindicats, en diferents sectors de la societat que tenen a la vista una vaga, una convocatòria o que tenen les seves reivindicacions, clar, vosaltres esteu en el vostre dia a dia i, per tant, teniu molt clar quina és la vostra feina i com s'ha de compensar la vostra feina. Per aquells que no estem dins la vostra feina, no sabem com és la feina dels treballadors de les ambulàncies, com ens explicaries i com és la vostra retribució, per entendre un poquet què és el que es voleu fer valdre?
9: Allà. Nosaltres fem feina en torns, per exemple, tenim torns de 8 hores, de 12, inclús de 24 hores. Estem amb els pacients, és a dir, un tècnic d'emergències pot dur una ambulància, podem atendre els pacients tant en tema programat, és a dir, en pacients que no necessiten una emergència, com en pacients que sí. Si una ambulància no té un tècnic, llavors, per molt que hi hagi el metge i l'infermer, no podrà rebre aquella assistència perquè l'ambulància no es mourà. Estem reivindicant que som necessaris per aquest sistema i que se'ns pagui com a tal. Vale? Si vols tenir-me en feina de 12 hores, paguem les dietes. No t'estic demanant un desastre, sinó que me paguis una dieta normal i corrent.
0: Clar, queda claríssim que això és lògic, no? Si treballes, fas feina 12 hores, clar, voleu que es retribueixin les dietes, si en veu 24, el mateix, no? Que no ho hagi de pagar altres de la vostra butxaca.
9: Que nosaltres, per exemple, sabem que hi ha molts de torns en què les dietes, a vegades no hi ha temps, és a dir, no hi ha temps físic per poder aturar a dinar, a menjar, i a vegades allò que dius, et agafes una bossa del que sigui o una barreta de cereals i te'n vas cap al servei perquè no tens temps, perquè hi ha emergències i hi ha que cobrir-les. Però almenys, si t'apaguen aquella dieta, és com una compensació d'allò que no t'has ni pogut menjar, no sé com explicar-ho, o si t'agafa enmig de la carretera, te vas i et compres el dinar allà on sigui. En sèrio, no poden pagar-nos les dietes a nosaltres, els que tenim un salari més aviat tirant a precari comparat amb metge i infermeria?
0: Cobrau aquest plus d'insularitat, que és el que mos deies, que vos volen fer aquest canvi i posar-ho com a complement, que per tant pot fer que estigui en risc aquest plus d'insularitat. Teniu ses plantilles ara completes? Hi ha suficient personal a Menorca per atendre ses necessitats de transport sanitari i de sa població?
9: No, realment no. Surten moltes guàrdies extres perquè precisament no hi ha personal perquè pugui venir a fer-les. Vale? E inclús, per exemple, per Sant Joan, que ha sortit ara la notícia de que ja està en risc, hi ha personal que ve de Mallorca a cobrir-les aquí i personal, és a dir, ens movem entre les extres, entre les illes, per anar-nos cobrint a nosaltres mateixos. Això també crea un desgast a l'hora de fer feina amb el personal mateix, que si tu li poses molta feina extra, o bueno, li poses aquests treballadors s'ofereixen a fer-les, però arriba a que això desgasta. Mm-hmm. Tens que tenir personal. I és difícil aquí a Balears, així és com està el tema de la vivenda, és difícil que ens vengui gent.
0: Mm-hmm. Hi ha prous dispositius i vehicles per atendre la demanda i cobrir tota Menorca?
9: Bueno, això és, segons a qui li demanes, si li demanes als treballadors i et diran que, per suposat, no. Vale. Hi ha molt de retrasos, per exemple, en els trasllats del Canal Salat a hospital, perquè no hi ha prou recursos bàsics com per poder fer aquests trasllats. Són pacients amb unes característiques que necessiten una ambulància, per exemple, d'emergències, però no necessiten un equip o metge. I tenim mínims en aquest sentit. Ja fa molt de temps que ho deim, però és a dir, es fan llistes d'espera. Igual que tens una llista d'espera per anar a cirurgia, doncs tens llista d'espera doncs per baixar de Canal Salat. Mm-hmm. Poden ser estar 4 i 5 hores d'espera per poder baixar amb una ambulància.
0: Ja que ratllem de Canal Salat, també com estan les bases de les ambulàncies tant a Ciutadella com a Mo?
9: Bueno, les bases estan, majoritàriament són tirant a precàries, vale? Tant d'emergències sanitàries com els de transport no urgent. Vale? Estan una mica obsoletes, a Canal Salat tenim una edificació d'aquestes, un modular.
0: Provisional.
9: I allà pues, passen alguns. Després hi ha una altra ambulància que sí que està en un bloc de pisos, que també crea molèsties en els blocs de pisos, la sortida no és idònia. Aquí a Maó, els de no urgent estan dintre d'una nave d'aquesta del polígon i les condicions no són les que toca, per suposat. És a dir, necessiten, no hi ha prou espai, no hi ha vestuaris, els sanitaris, bueno, els ASEOs són, crec que només n'hi ha un, mixta, a vegades s'utilitza per altres coses. És a dir, que no estan totalment amb les condicions que toca, que és una lluita que també tenim, però com que aquí s'ha passat la pedra, perquè ara som de GSI, però les bases són del SAMU, però això és a l'IPSAL, i tothom s'escorreix al volto. I al final el qui rep són els treballadors. No tenim les sales adequades de descans i les sales adequades per poder menjar, per exemple, poder dir m'escalfo al dinar. Ix. No.
0: Idò, Marina, quines són les primeres aturades parcials d'aquest mes de juny i després hi haurà vaga també indefinida perquè les negociacions estan obertes o ja s'han trencat?
9: En principi estan obertes, però t'he dit que els treballadors hi anem molt reticents perquè saben que l'empresa voldran negociar sí, d'acord, tot bé, perquè aixequem la vaga i després no faran res. No ens donaran res i no se'ns escoltarà. És a dir, que és una mica conflictiu. No ho veiem realment que tingui una finalitat les primeres negociacions fora del tamit.
0: I de dia 16, 19, 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12, entre les 5 i les 7 que vespre seran aquestes aturades parcials i vaga indefinida si la solució no arriba a partir del 29 de juny. Marina, moltes gràcies. Delegada de Sindicat USAE, Marina Sánchez, bon dia.
9: Bon dia, moltes gràcies.
1: El dia Menorca. Fet a casa.
0: I aquest diumenge, no sé si teniu plans, però a Sant Lluís hi ha una convocatòria solidària meravellosa, tots a córrer per s'esclerosis.
7: Bon dia, soc la Maria Carretero i el pròxim diumenge celebrem la primera cursa solidària per l'ELA. Serà a Sant Lluís, en el pàrquing de les pistes de pàdel a les 10. L'ELA és una malaltia que afecta progressivament en els nervis que controlen els músculs, provocant una pèrdua gradual de força i mobilitat. A més, és una malaltia que actualment no té cura. Ja fa uns mesos, xerrant amb l'associació d'ELA Balears, van tenir la idea d'organitzar aquesta cursa per donar visibilitat, per passar-ho bé i per recaudar el màxim possible. Amb tot el que se recaudi, ells podran seguir donant suport a les persones afectades amb tot l'equip que tenen de fisios, terapeutes, assistents socials i amb tot el tema de material que millora la qualitat de vida dels malalts. Per això diumenge tenim preparat, a més, un gran sorteig i una festa amb la col·laboració de Gin Xuriguer, La Menorquina, Club de Jubilats i Andino. Vos anim a venir i a participar.
0: Moltes gràcies, Maria. Les inscripcions per participar a la cursa per l'ELA les podeu fer a través de la pàgina web d'elitechip.net i a temps fins demà capvespre. Animeu-vos.
10: Estan escoltant
11: El Dia Menorca.

0: no saps.
1: El meu equip, una de les cançons que forma part del darrer disc de Suc i Sopes, lo més clar és Sant Bull, i això està molt bé que ho tinguin ben clar. Miquel Gomis, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com estem?
1: Benvingut al Dia Menorca.
2: Gràcies per convidar-nos.
1: Bueno, primera vegada que mos veiem aquí en els estudis.
2: Correcte.
1: No és, però, la primera vegada que mos veiem, perquè ja duis uns quants anys, des del 2018 sí. Que vau començar.
2: Sí, sí, no som els joves que van començar, tot ha madurat molt. I...
1: Bueno, seguiu sent molt joves, eh?
2: Sí, però ja no tenim 18 anys quan vam començar, canvia bastant.
1: Bueno, vau començar amb 18 anys, el 2018, com una banda de versions, de cançons, i escolta'm, 2026, i ja veniu a presentar el tercer disc de cançons pròpies. Això és una carrera de fons, no?
2: Així és, també avui en dia la música fa que... O la indústria fa que haguem de treure música més ràpid i que no pugui estar aturat, i això, bueno, mos ha duit a estar... en aquestes altures amb un tercer disc de llarga durada, així és, correcte.
1: No esteu aturats, i el vostre equip que va creixent i incorporant noves veus, com la Jasmine Oliver, com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Bon dia, benvinguda, com va?
3: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: Bueno, contents de tenir-vos, saludar-vos a tots dos en representació de tot l'equip de Suc i Sopes en aquest tercer disc. Bueno, com ha estat això, Jasmine? Que te van telefonar ells? Els vas cridar tu? Com va anar tot això?
3: Na Paula em van dir que estaven cercant una cantant i pues això, que jo me feia moltes ganes, ja havia escoltat cançons seues i pues això, vam començar a assajar junts i ara pues hem tret el disc.
1: Ja vos coneixíeu amb la Jasmine o no us coneixíeu?
2: No, la Jasmine de fet és la més jove del grup, en diferència, ella encara té 18 anys, vull dir que això es nota molt. I res, ella era amiga d'Anna Paula i sí que va venir un poc rodat perquè elles tenien certa, bueno, una amistat que sí que ja venia de més enrere, però amb la resta del grup no. Però bueno, a partir d'aquí ha encaixat superbé, estem molt contents de tenir-la. Uh-huh. I a partir d'aquí ha estat tot molt fluid i ha estat molt fàcil, la veritat.
1: Jasmine, tu ja ets la veu d'aquest tercer disc, de ses noves cançons?
3: Sí.
1: I com ha estat l'experiència, Van? Perquè no sé si tu havies ja cantat amb altres grups o amb 18 anys, quina era la teva experiència? Bé, no, sabem que tens una germana que canta. Jo no sé si les dues cantàveu juntes de petites.
3: Sí, bueno, a casa des de sempre hem cantat i sempre he cantat amb grups així fent versions, però amb un grup fent la nostra pròpia...

0: Molt bé, m'agrada.
1: Per moltes coses. Hem madurat, bueno, com deia, ara tenim 18 anys, la nostra vida ha canviat, les experiències vitals són molt diferents i estem en una situació que el més clar se'n vull tal qual, que no tenim casa, que ens costa la independència com a joves anar a viure fora, la realitat professional també acaba d'estar més complicada i això ens du a fer cançons dia a dia i d'aquí surt el títol un poc del disc, que després també hi ha temes que xerren de moltes altres coses, d'amor, sempre n'hi ha, però sí que surt un poc d'aquesta trajectòria o aquest moment vital que estem més joves ara mateix, jo crec.

0: El primer disc editat va ser el 2022, Mai M'Apens, va ser el que significava canviar de fer versions a temes propis. El segon disc arribava el 2023, Ja que hi som, incorporava sons electrònics, estil més festiu, enfocat clarament a la posada en escena, als concerts de Suc i Sopes, i consolidant així la seva presència a l'escena musical menorquina. Aquest tercer disc, el més clar és Sembull, significa sa maduresa musical d'una banda ben jove, però amb les idees ben clares.
1: Sí, una mica sí. El que deia, l'experiència m'ho ha dit fins aquí, i això fa que surti un tercer disc molt més pensat, amb més temps. Si us fixeu, el primer i el segon surten molt més seguits, i aquest ha estat, bueno, una mica més madurat, també perquè volíem fer-ho amb molt més calma i amb molta més idea. Els primers, amb il·lusió, tires pel vent i pas no calcules segons quines coses, i aquest sí que està una mica més madurat, i això es veu amb el so, amb les lletres, amb tot, i evidentment també amb el títol.
0: Bueno, la vostra essència com a banda, que aquesta no es perd, és música ben fresca, i especialment per ara, per aquests mesos d'estiu. Aquest cap de setmana presentau el disc en el Teatre del Casino a Ciutadella, i llavors teniu més cites aquest estiu.
1: Sí, tenim un estiu ple, que això, doncs, sempre és bona notícia, i és per nosaltres un gust poder sonar a Silla. També sortim fora de Silla per primera vegada.
0: Que bé!
1: Anem a Eivissa i anem a Eivissa a finals d'agost. I anem també a Prada, al Conflent, de vora Perpinyà,
0: també
1: a finals d'agost. I això per nosaltres és un pas com a banda que crec que s'ha de valorar bastant.
0: Oh, i tant, sortir de Menorca, sortir de les Balears i sortir d'Espanya, també. I què serà per tu, Jasmine, estar aquest cap de setmana a Ciutadella presentant i ja pujant? És la primera vegada que puges a l'escenari?
2: Sí,
0: amb Suc i Sopes, vull dir.
2: Sí. Amb ell serà el primer concert, me fa moltes ganes, i trobo que ens ho passarem molt bé, i serà molt divertit poder presentar el nostre disc en el casino amb tothom que disfruta les nostres cançons.
0: Escolta'm, quina és la de les teves preferides, la cançó que més t'agrada d'aquest tercer disc?
2: Per jo seria Quan jugo al Barça. És una cançó que quan la posàvem, tots mos animàvem, tots mos fàvem ganes de tocar-la, i tots estem supermotivats sempre.

0: Així que aquesta, Jasmine, és la que més il·lusió te fa, eh? Cantar dissabte?
1: Ah?
0: Aquesta és la que més il·lusió te fa cantar dissabte?
1: Sí, 100%.
0: Imagina que tots sou del Barça.
2: No.
0: No.
2: Precisament.
0: Bueno. Ah. I?
2: Precisament, es cantant Níquer, que, bueno, que acompanyen a Jasmine a ses bous, es ven del Madrid. Vull dir
0: bueno.
2: El canta contra cor.
0: Níquer Riudavets i això ho du bé? O...
2: Sí, sí, es poden dir paper, ja està, no li queda altra.
0: No li queda una altra, així que algun dia n'haureu de dedicar qualcuna al Madrid i que els del Barça també passeu a so.
2: Ja ho haurem, no? S'ha de xerrar.
0: Ho haureu de xerrar. Bueno, bueno, teniu anys, segur que algun dia vos en reivindicarà una Níquer. Escolta'm, també teniu concert el 19 de juny amb Pèl de Gall i Changuito i el 21 d'agost estareu a Sucalari Menorca Live.
2: Correcte, són altres dates que tenim aquí.
0: Importants.
2: Importants. Ara estem centrats en demà, en dissabte, que és la presentació, l'inici de tot, però sí, hi ha altres dates també, altres pobles també de Menorca durant l'estiu, que estem molt contents.
0: Imagino que vos fa especial il·lusió perquè tots els amics i familiars deuen tenir centrada a punt.
2: Sí, serà un concert, això, nosaltres vam començar en el casino en el seu moment, el primer concert que vam fer a la nostra vida va ser allà. De fet, Suc i Sopes neix en el casino amb un concert de versions i la nostra premissa era que el primer concert d'enguany havia de ser en el casino, sí o sí. I agraïm molt a en Jazzba també que us hagi deixat i hagi apostat per nosaltres per presentar el disc allà. I per això el feim allà, que vinguin els amics i els coneguts i la família, sobretot.

0: Bueno, sempre mos donen una alegria aquí el dia a Menorca, Suc i Sopes, des que vau començar, que esteu sempre presents en diferents moments perquè ens encanta posar les vostres cançons. A més, no ens encanta només en altres. Heu rebut varis reconeixements. 2022, Artista Revelació, els Premis Enderroc Balears. El 2025, tant mos agradava IB3 que la cançó Aquí i Ara va esdevenir la sintonia d'aquesta casa, fins i tot.
1: Correcte.
0: I a més vau fer concert de Sant Joanet, així que un 2025 carregat de...
1: Va ser molt especial, també.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: De fet... Digues.
1: Aquí ara, la cançó que encara entra dins d'aquest disc, són singles que han tret anys anteriors i els hem aglutinat dins d'aquest CD d'ara. I la cançó Un Poc Estrella, que va sortir el 2025, va tenir molta repercussió, conjuntament amb OR, que ens va ajudar també amb aquesta cançó, i estem superagraïts. I això ens va dur a fer el concert d'Esborn, de Sant Joanet. Bueno, és un any especial, també.
0: Sí. Any especial, que de ben segur també serà el 2026, que són 14 temes, Jasmine, que hi ha en el disc, i n'hi ha de nous, i n'hi ha que ja coneixíem, no?
2: Exacte, sí. Allà tinc els de l'any passat que van treure, més els nous.
0: Tenim una persona aquí que m'està demanant que, per favor, que necessita entrar, que us vol dir coses.
3: Urgent,
0: va, un moment. Tenim
3: urgent.
0: Comunicació urgent amb...
3: En Ciutadella, amb en Silve Pons.
0: Ciutadella.
3: Bon dia.
0: Silve Pons, bon dia, com va?
3: Ah, va, jo no podia fer de menys que entrar. Jo vull proposar, Suc i Sopes, que facin un disc que es digui Generacions.
0: Generacions, què us sembla?
3: Sí, perquè la seva història és una història de generacions. Nosaltres els vam veure créixer, néixer a la ràdio, te'n recordes, Clara?
0: Ui, tant, que me'n record.
3: I hem vist la seva evolució. I, a més, els meus fills, que tenen 16 anys, són molt fans, Nanur, na Xènia i na Zaú, i jo, que en tinc 53, som molt fans. Això abarca moltes generacions.
0: I això no és fàcil, que un grup abarqui generacions de 50 i algo i de 16.
3: El que més m'agrada és que les cançons són seues, que canten
0: Correcte.
3: Amb un menorquí que s'entén perfectament, que no volen copiar ningú, que tenen estil propi i des del primer moment tenen estil propi. Enhorabona, Lots, quines ganes de sentir-vos en directe.
1: Moltes gràcies, Silvia, gràcies.
0: Idò, fins que el Cosmos digui prou, serà aquest dissabte en el Teatre Casino a Ciutadella, presentació del tercer disc de Suc i Sopes, i que gaudiu moltíssims, que fins al cos que us digui prou i que tothom balli el vostre ritme i que gaudiu moltíssim dalt de l'escenari. Jasmine, que sigui molt especial aquest debut, eh?
2: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Una forta abraçada, gràcies a tu. Miquel, igualment, que sigui molt especial, que gaudiu d'aquesta presentació i de totes les altres cites que teniu en aquest estiu. Molt d'èxits.
1: Moltes gràcies.

0: I a Ciutadella tenim els amics del cinema Moix Negre que, com sempre, els divendres mos fan bones recomanacions per anar al cinema.
1: Hola, bon dia. Aquí Enrique, és programador del cinema Moix Negre de Ciutadella. I aquesta setmana destaquen dos cosetes, principalment l'estrena de Backrooms, que és considerada per molts una de les millors pel·lícules de terror de l'any, basada en un fenomen viral per internet. Tindrem sessió especial en versió original el dimarts amb presentació i col·loqui. Després inauguram el nostre cicle del dijous, dia 11. Inaugurem el nostre cicle d'arxiu audiovisual de les festes de Sant Joan amb presentació de Toni Salvador. I també hi tindrem un altre passe el diumenge, dia 14. També destaquem en la retransmissió en directe de Foc i Fum des del Teatre d'Esborn el dia 19 i 21 de juny, en directe des del Teatre d'Esborn. Moltes gràcies i bon cap de setmana a tots.
2: El dia Menorca. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
2: El dia Menorca. Fet a casa.
13: Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
14: Des de la capital política administrativa de Menorca donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silvio Pons.
15: No ha habido nadie como es.
14: Que ens xerrarà de xofer de rum.
16: Y sobre todo tiene ese sabor.
14: Més adequats.
17: La qüestió és menjar.
14: O més vigents o més calents avui en dia.
0: Bueno, sí que ve avui l'actualitat crònica social menorquina amb un bodorrio, Silve.
18: Salseo pur.
0: Oh, quin bodorrio, eh?
18: Bueno. Bodorrio de... Bé, ja ho sabeu, tothom ho sap, tota Menorca, tot Espanya, tot el món ho sap, que en Simón Orfila, nostre baix baríton, a l'haurem preferit, i na Judit Cintes es van casar el passat cap de setmana a Torre Saura.
19: I bueno, com a menorquí, el... que sempre és a fora i enyora Menorca, una salutació molt grossa.
1: Vada mina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo e liechi ho fattio, osservate, leggete con me.
18: Els brindis de la Traviata, com us podeu imaginar, va sonar ben fort i en directe. Jo entenc una cosa, i és que arrel de conèixer en Simón, i ell du aquests cantants que du sempre a la gala de Sant Llorenç, he conegut en aquests cantants i ara quasi tinc més relació amb els cantants d'òpera quasi que amb en Simón. I què vaig fer? Vaig poder parlar amb Mariola Cantarera, amb en Santiago Valerini, amb en César Albelo... Sí. Amb en Simón també. A Simón li vaig enviar, ens traien a mig ball, va contestar ràpidament. Però, clar, i ells m'han contat tot el que hi va haver. Va, 200 convidats. El Batle de Ló, amic íntim d'en Simón, els va casar. El Batle de Ló va venir a Ciutadella a casar el matrimoni. Els brindis de la Traviata, com bé posat en Jordi, va sonar, va cantar tothom, no només els cantants d'òpera, sinó també, per exemple, la cosina d'en Simón, na Rita Barber.
0: Oh, i tant, que també hi era
18: una
0: allà.
18: Una dana que no hi pot faltar al món, et s'enciamada gegant.
0: Oi, però gegantina, eh? Era enorme.
18: El ressupó, sí. De Can Pedro de Ferreries. I tema musical, a part d'aquest detall operístic de Smith i la Traviata, la música de l'aperitiu van cantar el duo Wanderlust. El ball, l'orquestra Huracán. I van acabar el show amb el DJ Aleix. La novia va dur dos vestits preciosos, eren mig del cap, eren al jardí, però va fer un bon temps. Bé, va ser espectacular, Clara.
0: Però els vestits eren preciosos. T'he de dir que jo he vist diverses fotografies i jo no sé si eren dos vestits diferents o eren dos complements diferents damunt de la seva...
18: O que es podia llevar.
0: Que sí, perquè jo crec que es anava canviant i es va posar com dos complements que feien que el vestit semblés un altre. És la meva percepció, però no ho tinc.
18: Però és que jo volia que m'ho expliqués la novia, però no m'agafes telèfon, no deu tenir cobertura.
0: No, és que estan a les Maldives,
18: Silvia. A les Maldives!
0: A veure, quanta cases, què passa després? No vas a fer feina?
18: Viatge de noces.
0: Home, clar, te'n
18: vas espera, de viatge. Escolta, per Sant Joan, que siguin aquí tots dos, com cada any, en Simon sempre que pot fuig i ve cap aquí, i per Sant Joan, vinga, m'ho comprometem a fer-vos una foto amb els novis, Clara?
0: Fet. Sí. Idò, tema 2.
7: No me obsesiono, pero sí hago por estar mejor. Yo, pero lo he hecho toda mi vida también. Yo he hecho deporte toda mi vida. Me gusta muchísimo comer y la ley del yin y el yang siempre ha estado en mi cabeza. Yo sé que para comer lo que me da la gana tengo que esforzarme de otra manera y siempre lo he hecho.
18: Somos dos en el desierto de este adiós. ¿Qué dices? La ley del yin.
0: Sí.
18: La ley del yin.
0: Sí.
18: Bé, aquest tema el passaran de veres, però el volia posar damunt la taula. L'actriu i model Paula Echevarría torna a ser a Menorca. No és novetat perquè ve cada any, convidada per un hotel, va venir aquest dimarts, però bueno, el volia treure perquè és la primera celebrity guany, diguem, que ve. Va posar un text molt breu, Menorca Vibes, és a dir, vibres menorquines. I com sempre aquesta gent va llogar un barquet, es va fer unes fotos... El seu home és exfutbolista del Real Madrid, en Miguel Torres, és a dir, que pasta en tenen. I, bueno, que venguin i que tornin a Menorca, bon senyal, escolti'm.
0: Tema 3.
18: Mai, que jo recordi, s'havia vist que un pregoner de sa qualcada sigui també es pregoner de ses festes. En aquest cas, Antoni Sanz Cardona, Antoni de l'autoscola, Antoni Fabiolet, com el coneix
0: el tothom. El meu professor d'autoscola, quan estava jo... Ui, tant. A punt, bueno, me vaig fer l'examen amb ell una setmana de París meu fill gros, així que...
18: Aquell primer tot de Fabiol. Aquell primer tot de Fabiol el dissabte a Sant Jaume de matí, damunt sa tarima, amb els nervis a flor de pell, aquella bandera que hi va i ve. Bé. Jo crec que està molt ben triat, i ja que es pregoner de sa qualcada, després de 30 anys de pregonar sa qualcada, enguany pregonarà totes les festes de Sant Jaume.
0: Enhorabona, Antoni Esfavioler, pregoner de les festes de Sant Jaume, tema 4. Ja sembla poc se'n xerra.
18: Bueno, passant d'un Fabioler a un altre, perquè anant cap a Sant Joan, ja, ara ja cada setmana hi haurà...
0: Cada setmana hi haurà un tema.
18: Va, aquesta setmana s'han apuntat els cavallers a sa qualcada, encara hi falta apuntats de fora terme, però jo ja vos puc adelantar que el cavaller més vell dels dos capvespres, dia 23 i dia 24, és Antoni de Totlluc. 80 anys. Va ser que si pagés l'any 86-87, els cavallers de Sant Joan no tenen llinatge, tenen el seu nom de pila i el lloc, Antoni de Totlluc. I es matí, dia 24, l'amo Pere de Son Morro, Pere Bosch Serra, de 83 anys, serà el cavaller més vell de sa qualcada.
0: Wow.
18: Bueno, ja tenim els dos cavallers més vells. I ara una notícia que m'ha alegrat molt, perquè serà el seu pare i sa mare. Fa uns mesos, en Lau Florit Campins, 32 anys, l'amo de Vinicanó, va tenir un accident que li va caure damunt el remolc que manava. I, bueno, he arrellat el seu pare i sa mare avui matí. I no només es recupera molt bé, va ser somo des bé l'any 2017, és a dir, és un tio fort, sinó que ja està pensant en sortir a sa qualcada. Hi queden 3 setmanes, encara va a rehabilitació, però ell té sang de ses truqueries. Ses truqueries és un lloc de sa tramuntana de Menorca, de sa banda Campins. És a dir, no hi haurà més alegria per als membres de la Qualcada que veure en el Lau, el seu company, si realment aconsegueix sortir a la Qualcada. A més, enguany té un cavall nou, és a dir, ell ho té tot per tornar a sortir. Encara
0: idò,
18: que
0: no hi ha dubte.
18: Una mica,
0: no hi ha dubte que sortirà.
18: Us fa molta il·lusió donar aquesta notícia.
0: Oh, i tant que sí. Munanam, avui que vespre, Munanam a ballar.
8: Sí, a l'esplanada de Mou a les 8 s'impartirà un taller de balls tradicionals obert a tothom amb l'Escola de Ball Menorquí de l'Associació de Veïns de Malbuja i el grup Es Bastió de Silla.
0: Bon cap de setmana, família. Silve, que mos veiem prest.
9: Que faci molt bé.
0: Igualment.
9: Sí, sí,
0: bon cap de setmana,
9: Pere. Jo sempre faig botes, ja ho saps. Sí,
18: de
9: ja
18: ho
0: sé. Ja ho sé, fins Sant Joan. Adéu, família, bon cap de setmana. Adéu.
10: Això és tot per ara, l'actualitat continua a IB3 Ràdio.
11: Sempre portes obertes per vosaltres.
15: Gràcies a vosaltres, fins molt aviat.
17: Que vagi bé.
0: Dir-te adéu i tornar demà, eh?
17: Adéu.
8: Bon dia.
20: Adéu, bon dia.
21: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
22: I agraïm-vos de haver que hagueu estat aquí per nosaltres, és molt important.
18: I només paraules d'un gran savi, gran, perquè és molt alt, només vos puc dir...
23: Desconectar, bomba, adeu!
24: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
25: Bon dia, Pedro Sánchez nega-se el guant, el número 1, com apunta Luco, i assegura que mai no va donar ordres per entorpir les investigacions judicials sobre els casos de corrupció que li afecten a ell o al seu entorn. Des de Montenegro, el president del govern espanyol s'ha desvinculat per complet de les activitats de Leire Díaz. Afirma que mai no les va avalar i que mai no va tenir ni coneixement ni informació sobre elles. D'haver-ho sabut, ha dit, no les hauria tolerat.
26: El president del govern espanyol ha assenyalat que les informacions conegudes els darrers dies sobre el sumari d'aquest cas Leire li causen, diu, decepció i preocupació. Sánchez també ha dit que els serveis jurídics del PSOE estan estudiant el contingut de la causa per decidir les mesures a prendre en defensa de la no de la formació política. Insisteix que el seu govern és net, és digne i també tanca files al voltant de la directora general de la Guàrdia Civil després de saber que Mercedes González es va reunir en dues ocasions amb l'exmilitant socialista. Són declaracions de Sánchez avui a Montenegro, on participa en una cimera de la Unió Europea amb els països balcànics.
27: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
25: Canviant de qüestió, incertesa i preocupació entre els que viuen a l'antiga presó de Palma després de conèixer que la policia local i la policia nacional els desallotjaran de manera forçosa aquest mes de juny. IB3 Ràdio ha parlat avui amb algunes d'aquestes persones que neguen que l'Ajuntament els ha oferit una solució habitacional.
26: Una d'aquestes persones és na Luisa, té 58 anys, en fa 4 que viu a l'antic centre penitenciari de Palma. Diu que tant ella com el seu marit estan malalts. Ell és cec d'un ull, està pendent també d'una operació de maluc i els dos viuen dels 1.025 euros de pensió d'incapacitat que rep la parella. Na Luisa assegura que amb aquest dobbes no tenen possibilitat de llogar un habitatge o un pis i la Ajuntament també asseguren no ates les seves necessitats.
28: Pues nosotros pues estamos mal ante esta situación, estamos mal, muy nerviosos, muy decepcionados del alcalde porque la verdad no nos ha hecho caso para nada. No ha hecho nada, ni nos han ofrecido nada, ni hay nada, porque no hay nada, no tienen casa, se les va a vivir tampoco.
25: D'altra banda, les entitats socials alerten del col·lapse del sistema de recollida de roba usada a les Balears. Asseguren que l'augment del volum de roba recollida, la baixa qualitat de moltes peces i la manca de recursos estan posant en risc la seva activitat i una quarantena de llocs de feina d'inserció laboral. Afirmen que tan sols un 20% de la roba que recullen es pot aprofitar.
26: El que abans era un recurs s'ha convertit, asseguren, en un cost per les entitats que es dediquen a donar una segona vida a la roba. Cada any gestionen unes 3.500 tones de tèxtil, però de cada vegada reben més roba bruta, rompuda o inservible. És un fet que incrementa els costos i també en dificulta la reutilització. La xarxa d'economia alternativa i solidària REAS reclama més recursos per part dels ajuntaments per fer front a tots aquests sobrecostos. Escoltant Maria Jaume, ella és presidenta de REAS.
29: Quan varen començar
2: a fer números, ja els varen dir que no podien anar tots suportar aquesta recollida perquè ja quasi tot, el 80%, era rebuig. Nosaltres els varen dir que nosaltres estaven disposades, com a entitats que sempre han fet la recollida, a fer-la, però clar que havia de ser pagant.
25: I acabam amb la situació del trànsit a Mallorca, perquè hi ha retencions importants per accedir a Palma des de l'autopista de Llucmajor, que ja afecten a la via de cintura des de l'estadi Balear. També hi ha trànsit molt lent a la façana marítima en direcció port fins a l'encreuament entre l'avinguda Gabriel Roca i l'avinguda Argentina. Així arribam a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
24: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 5 de juny. Bon dia. Ha arribat el gran dia per a la selecció espanyola femenina que rep avui la visita d'Anglaterra a l'estadi de Son Moix en un partit importantíssim i també en clau internacional. El porter eivissenc Leo Román ha fet història, va debutar a nit amb el combinat absolut masculí. En Joan Jiménez, el control tècnic, començar amb les portes d'avui, el darrer de la setmana, i ho feim amb un partidàs de futbol, perquè a les 9 del vespre, quina setmana més emocionant, més emotiva per les jugadores internacionals espanyoles mallorquines que avui jugaran a casa, a Son Moix contra Anglaterra. No és un partit qualsevol, ho hem anat dient durant tota la setmana, és un partit marcat en vermell perquè el combinat espanyol es juga la classificació directa pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Necessita guanyar a Anglaterra per acabar com a primera del seu grup. Com dèiem, un partit importantíssim i també un partit molt especial per a les quatre representants mallorquines de la selecció. Una d'elles és la davantera Mariona Caldentey.
1: Aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre. Jo era sòcia del Mallorca quan era petita, venia cada cap de setmana en segurs des de Felanitx amb les meves amigues i òbviament mai m'havia imaginat que pues, un dia podria estar jugant en la selecció espanyola.
0: A les 9 del vespre començarà aquest partit que viurem en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 amb Antoni Terrades, en Joan Gabriel Bausà i la narració de Marta Sampas amb en Raül Lebrón i els comentaris del tècnic del Balears, Miqui Mayans. La cita avui vespre a les 9 a l'estadi de Son Moix. I com deien també, en clau internacional, ahir el futbol balear va viure un moment històric, va ser l'estadi de Riazor perquè el porter eivissenc Leo Román ha debutat amb el combinat de Luis de la Fuente. És el primer eivissenc que juga amb Espanya i el cinquè futbolista balear que vesteix la camiseta del combinat absolut Espanya, que va empatar ahir a un contra l'Iraq en partit amistós previ en el Mundial que comença aquest mes de juny. I en futbol sala, bones notícies. Mare meva, quina eliminatòria, quin darrer partit que varen viure ahir a Son Moix entre el Palma i el Manzanares. Empat a dos, un partit que es va decidir a la tanda de penals. Un gol de Piqueras va donar la classificació del conjunt d'Antonio Vadillo per a les semifinals. Ara ja espera el Pozo Murcia, el primer partit de la sèrie, es disputarà aquesta mateixa setmana, diumenge, a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio en el Palau d'Esports de Múrcia, al Palma, que s'enfronta el Pozo i el conjunt murcià té el factor pista a favor. Això deia Antonio Vadillo, el tècnic del Palma, després d'aquesta importantíssima classificació del seu equip.
2: Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día en cuesta arriba. Y se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Antes era un gran rival. El Pozo de Liga Regular le ha valido para llegar hasta estas competiciones. Y después, pues bueno, pues tanto Copa del Rey como Copa de España no han tenido buenos resultados y ahora también están con presión ellos.
0: Veurem què passa en el primer partit que es disputarà diumenge a Terres Murcianes. El segon, la sèrie viatjarà a Son Moix dimecres a partir de les 8 del vespre. I en bàsquet, l'Azul Marino ja comença a confeccionar el seu projecte per disputar aquesta temporada la màxima categoria. Dues incorporacions anunciat avui al club mallorquí. Clara Holm, internacional sueca, juga de base i les dues darreres temporades ha vestit la camiseta del Girona i també ha anunciat el fitxatge de Kayla Alexander, internacional canadenca, jugadora del València, on va coincidir precisament amb la vinicelamera Alba Torrens. Juga de pivot aquesta jugadora Kayla Alexander. Per tant, dos reforços de luxe pel club mallorquí per afrontar aquesta il·lusionant temporada a la màxima categoria del bàsquet femení. I en pàdel també bones notícies, perquè en el Major d'Itàlia, que es disputa a Roma, els quarts de final acaben de guanyar el seu partit la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea. Han guanyat a la parella formada per Tamara Icardo i Claudia Jensen amb més problemes dels esperats. Han perdut el primer set per 3-6, però després han capgirat el partit. Han guanyat el segon per 6-4 i el tercer i definitiu també l'han guanyat per 6-3. Una i 11 minuts.

0: Au, idò, vinga, començam aquest darrer Esportres de la setmana, Esportres migdia, avui divendres, un divendres especial, ha estat especial, podríem dir, pràcticament tota la setmana, des de dilluns que va aterrar a Mallorca el combinat espanyol de Sonia Bermúdez amb quatre jugadores mallorquines. És especial perquè hi ha quatre representants mallorquines, però també és especial perquè el partit és importantíssim en vista a la classificació pel Mundial del Brasil. Saludam a la nostra companya Marta Sampas, que serà avui l'encarregada de narrar per IB3 Ràdio aquest autèntic partidàs de Son Moix. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia, veïns d'Esports 3 i de moltes ganes.
0: Quin dia més guapo i especial, eh? Espanya sí. Torna a aterrar a Mallorca després de tants d'anys i ho fa amb un partit de luxe, que ho té tot, aquesta cita.
1: Té tots els ingredients perquè sigui el nostre pla favorit de la temporada, m'atreviria a dir jo, almenys per jo és ben especial també. Com bé deies, 9 anys fa que Espanya no juga a Son Moix, va ser el 2017, va ser un partit on va debutar Aitana a bon matí, perquè vegis un poc tot el que ha succeït, no?
0: Ha plogut, han passat anys, coses, eh?
1: En aquesta colla era Sagraderia, en a Mariona, en a Patri sí que era, en a Mariona se va perdre per lesió, jugaven a Virginia Torrecilla, jo era Sagraderia.
0: Ah, Sagraderia sí, també,
1: sí,
0: ja molt bé.
1: Va guanyar 4-0 contra Àustria i era també un partit classificatori, però bé, 9 anys després tornem a tenir aquí a la selecció i és una selecció vigent campiona del món, vigent campiona de la Nations i l'Eurocopa que se va resistir precisament contra la Terra l'estiu passat. Els dos darrers precedents dels partits contra les angleses, precisament aquest de juliol on es van quedar a tocar de l'Eurocopa i fa mes i mig a Wembley amb aquest 1-0 partit corresponent en aquesta mateixa fase de classificació d'aquest grup A3 cerquen el lideratge a Espanya i per això avui el partit és importantíssim. S'ha de guanyar sí o sí, tant avui com dimarts a Islàndia, però avui s'ha de fer per més d'un gol. Per què? Perquè Espanya té 9 punts i Anglaterra en té 3 més per haver guanyat a les espanyoles. Per tant, s'ha de guanyar avui i no va de dependre després de
0: hem de recordar, Sampas, que Anglaterra va guanyar per 1-0 a Espanya en el partit de la primera volta, podríem dir a Wembley. Per tant, Espanya necessita guanyar per el gol a baratge directe, tenir-lo a favor per dos gols de diferència. Esperem que siguin molts.
1: Esperem que siguin molts.
0: Molt
1: sí, sí.
0: Però ahir no és fàcil en la terra, és un os.
1: No, exacte, és un os, ho saben bé les jugadores, la seleccionadora. Ahir varen poder ser la roda de premsa, ara tot d'una posada en bou, sobretot també a la mallorquina Mariona Caldenté, que era l'única de les quatre que no havien pogut sentir encara aquesta setmana. Va sortir en roda de premsa ahir, també Sonia Bermúdez, i després van tenir l'oportunitat de veure 15 minuts d'entrenament i precisament estan fent molta feina en això mateix, no? En xutar des de fora de l'àrea, en provar de totes les formes per poder guanyar amb gols, fer gols i espero jo cantar-los, que siguin molts i poder celebrar aquesta victòria i després que guanyin dimarts a Islàndia. Com deia, tenien ganes de sentir a Mariona, havien sentit a Lucía, a Patrina, però a Mariona se va fer esperar a la roda de premsa oficial i ahir sí, van tenir l'oportunitat. Una sala de premsa de l'estadi del Mallorca plena, no estem acostumats amb el Mallorca normalment, com és lògic, amb els mitjans locals i qualcun mitjà de l'equip rival, però és vera que ahir entre mitjans nacionals cobrint Espanya i també mitjans anglesos, i no hi cabia ni un ànim a la sala de premsa, on Mariona Caldenté tenia aquest brillantor que tenen en els ulls aquest dia les mallorquines, i na Mariona va poder ja expressar-se i dir lo especial que és per ell aquest partit.
2: Sí, crec que la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca deu fer 12 anys o així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant i aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la terra i poder classificar per Mundial.
1: Clar, ho ha dit, 12 anys fa que no juga a Mallorca i la darrera vegada que va jugar duia l'escut del Collerense, duia la camiseta del Collerense, perquè a 2017, com hem dit abans, la Mariona just se va lesionar i no va poder jugar aquell partit a Son Moix. Per tant, 12 anys i fa no res, fa dos dies vam veure per IB3 Televisió un reportatge en Pili Espadas i veiem a Mariona marcant un dels molts gols que va marcar la camiseta del Colle i precisament li vaig demanar jo per això, no? Per aquest fet de que probablement el darrer gol que va celebrar, bé, probablement no és així, va ser amb el Collerense, menys que suposaria per ella marcar Son Moix.
2: Bueno, pues seria espectacular. De fet, ja només de seguir, pues me fa super d'il·lusió. Jo era sòcia del Mallorca quan era petita, venia cada cap de setmana en sobús des de Felanitx amb les meves amigues i òbviament mai m'havia imaginat que pues un dia podria estar jugant en la selecció espanyola i bueno, pues és una sort, és un privilegi, ho estem disfrutant en el màxim i ojalà pues ho podem tancar amb una victòria.
1: Esperen que sí, però davant, ja ho has dit tu, Miqui, és un os en la terra i Xerres i Mariona de les rivals.
2: Bueno, con mucho respeto hacia Inglaterra por todo lo que han hecho, por lo duro que ha sido jugar contra ella. Sabemos que los partidos siempre están igualados, pero no sé si revancha o no, pero con ganas de estar en el Mundial cuanto antes posible y sabemos que eso pasa por tener que ganarles. Estamos en casa, creo que el equipo está muy bien, llegamos pues con mucha gente y pocas bajas, que eso también siempre suma y bueno, como he dicho, a intentar ganar por dos goles sabiendo y respetando lo que tienen, pero creo que si algún equipo puede hacerlo, pues es España.
1: Mariona Caldente i la roda de premsa prèvia, oficial, allà la seleccionadora Sonia Bermúdez, pregunta obligada també per ella, per com estan les quatre mallorquines, com les veu?
3: Estoy encantada de que puedan estar aquí, que puedan estar su familia cerca, que puedan ir a verlas. Encima se han volcado para ayudar a vender entradas, creo que eso dice mucho de cómo son y bueno, pues van a tener a mucha gente animándolas, así que nada, han estado muy bien, son muy alegres, así que suma muchísimo al grupo, las he visto muy bien a las cuatro, la verdad. En este caso pues tenemos cuatro mallorquinas que creo que también nos han ayudado muchísimo a que la gente pueda venir. La ciudad es espectacular, estamos en un sitio fantástico, las instalaciones, bueno, desde aquí dar las gracias a la Federación, al Mallorca, porque hemos estado espectacular y bueno, nos quedan todavía unos días, ojalá mañana este campo nos dé suerte para ganar.
1: Tant de bo doni sort a Somos i tant de bo estigui ple. Sé que la Federació de Futbol de les Illes Balears, de moment almenys fins on saben ells, confirmades entrades per part de la Federació, ja n'hi ha 16.500 venudes, per tant, esperem que ens puguem apropar a les 20.000 persones avui a Somos, per qui ens escolti, encara no tingui entrada.
0: Atents, perquè serà un gran partit. S'ha d'animar la gent que vulgui, encara tenen temps d'aconseguir una entrada per veure Espanya en directe, que no saps quan tornarà.
1: I era un partit important, perquè
0: tots els partits són bons, però no és el mateix un partit que te jugues, una classificació per un Mundial, que un amistós contra una selecció més fluixeta, no?
1: Sí, per el que se juguen i per qui tindrà davant Espanya, que és Anglaterra, que a més també s'agradaria, potser també hi hagi rivalitat, hi haurà representant de l'afició anglesa, de ben segur que aprofita les vacances per venir a veure la selecció. Clar, familiars i amics de les quatre mallorquines, n'hi haurà moltíssims, a més ahir li demanaven a Mariona quina de les quatre guanyava rànquing de gent que havia aconseguit o que aconseguirà dur avui vespre, i na Mariona deia, bé, jo sé que de Felanits ve moltíssima gent, però és que en aquesta s'hi ha posat a vendre entrades a Porto, crec que és el número 1, crec que estarà ben envoltada dels seus. A la família, a totes les famílies de les quatre li farà il·lusió, però hi ha una jugadora de les mallorquines, la més jove de les quatre, na Lucía Corrales, que fa no res, jugava aquí a Sant Malferit amb l'Atlètic Balears, i ara ja fa un any que compten amb elles absoluta, ja fa 4 anys que se'n va anar, primer el Barça i després ara amb el London City, que està també sent important, i clar, na Lucía, jo volia demanar-li a Sònia per concret per la mallorquina, per la inquera, i va dir això de na Lucía Corrales.
3: Bien, es una jugadora que conocemos perfectamente de categorías inferiores, yo desde que entro en selección cuento con ella desde sub-19, la conozco muy bien, es una jugadora con mucha velocidad. Y bueno, pues se ha ganado día a día el estar en la selección, que es muy complicado. Y bueno, lo que siempre decimos de las jóvenes, lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y bueno, pues tienen un reto muy bonito por delante. Però bueno, estamos encantadas de las cuatro mallorquinas de que mañana puedan tener aquí a su gente.
1: I d'on tindran a la seva gent, i la seva gent també ha de ser aficionats del futbol, aficionats i aficionats, més enllà de la família i els amics. Som moix a les 9 de vespre. I d'Anglaterra, ja ho han dit, fa prop de 2 mesos a Wembley va perdre 1-0, és el darrer partit en el que es van enfrontar, però diu Sonia Bermúdez que cada partit és un món.
3: Mira, cada partido es un mundo, así que mañana será un partido muy disputado, muy igualado, siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así, sabemos que tenemos que sumar los 3 puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese mundial tan deseado. Intentar ser muy eficaces en el ataque, defender bien, corregir esas transiciones que nos puede hacer Inglaterra, estar bien en ABP y a partir de ahí son partidos que los dos equipos tienen grandísimas futbolistas, máximo respeto y sobre todo intentar pues ser, lo que digo, muy eficaces arriba para poder ganar el partido.
1: Tenen bones futbolistes a Anglaterra, però tenen una baixa sensible, que és Nelia Williamson, companya precisament d'una Mariona a l'Arsenal, és capitana de la selecció, però té una lesió als isquiotibials i Nelia, idò, no hi serà. No hi serà avui vespre. Espanya, per la seva banda, sí que arriba amb totes ben en forma i en un bon moment. Això sí, avui ja s'ha fet oficial la llista definitiva de convocades i de les 25 que hi havia, idò, dues han quedat a fora. En aquest cas són Jana Fernández, jugador i companya d'Ana Lucía Corrales a London City, i n'Andrea Medina, que era la novetat en aquesta convocatòria, no haurà d'esperar a debutar amb l'absoluta, almenys no serà avui vespre a Somos. També tenim l'àrbitre ja del partit, serà Nivana Martinsic, una àrbitre croata, serà l'encarregada d'arbitrar aquest penúltim partit d'Espanya dins d'aquest grup A, acompanyada per també un equip croat, com es Namaka Petravic, Ivona Pejic, m'aniran bé aquests noms, Miqui, sí, i Nagel Elena Kummer. Per cert, per la part social, avui ja continua la fan zone en el passeig d'Esbord.
0: Sí, ho van dir en Esbord, no?
1: Sí, avui matí, d'11 a 2, descansen una estona després de 5 a 9, no? I la veritat que és superxulo, hi ha un munt d'activitats per estar ben entretenguts, i totes les activitats i tots els jocs que hi ha per allà relacionats, òbviament, amb la selecció espanyola.
0: Clar que sí, però és que el fa motors han vist el partit de les 9 del vespre. Un partit que, com dèiem, viurem en directe aquí a Betres Ràdio, la narració de Marta Sampas i Raül Lebron, i també el comentari de l'entrenador del Balears, de Miqui Mallans, que ja m'ho escolta, volen saber ràpidament com veu aquesta partida d'avui vespre. Miqui, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Com estàs? Bé.
0: Molt bé, molt bé. Quin partidàs, quina cita, quina il·lusió viure aquest partit, aquesta Espanya-Anglaterra d'avui vespre, no?
4: Sí, a més, si teniu els noms de les àrbitres controlats, també estic més tranquil. O sigui, no m'he de preocupar jo.
0: Anna Marta Sampas, no has de passar pena, sí, perquè ho té tot controladíssim.
4: Ja ho he vist. A més, és un partit amb broma de final, no? De final de Mundial, sí, o de final d'Eurocopa. Per tant, serà molt emocionant. És un partit que jo espero, un partit molt emocionant, on supos que Espanya dominarà, perquè en el final no és una eliminatòria, però quasi, perquè l'avantatge aquest del partit que se va jugar a Wembley pues, facilita un poc a Anglaterra, no?, aquest partit. Mm-hmm.
0: S'ha de guanyar de dos gols de diferència per posar-se per al golebratge directe com a primeres de grup, però s'ha d'anar a poc a poc, no, Miqui, perquè Anglaterra és un gran equip. No han d'intentar marcar segon abans que el primer, com va dir de Michel fa poc.
4: Exacte, s'ha d'anar a poc a poc. Jo crec que sentim també a la seleccionadora anglesa, no, l'objectiu no és especular, però clar, al final quan estàs allà enmig i jugues aquí segurament Somos estarà ple amb gent animant. Bé, jo intento o crec que no intentaran especular, però si Espanya fa les coses bé poquet a poquet i se posa per davant, tindrà un escenari favorable per aconseguir aquests dos gols.
1: Sí, sí, ha de ser així, amb aquests dos gols de diferència, Miqui, serà un luxe tenir-te els comentaris avui. A partir de les 7:30 mos hi posarem i anirem comentant tot el que passi. Però bé, també hem de deixar clar que, a banda de que molt millor i tot desitjant que guanyin i sigui per més d'un gol, si no fos així, si finalment després de dimarts, després del partit contra Islàndia, Espanya no passa com a... O sigui, no és primera de grup, hi haurà una repesca, però clar, és un poc evitar això, no? Aquest calendari tan espitjat, venen cada una de les dels seus respectius equips, de tenir molta càrrega a la temporada i va de disputar una repesca, també és un poc evitar això, no?
4: Sí, i sobretot ja no només a nivell físic, sinó també a nivell mental.
1: Clar,
4: és a dir, com dius tu, la càrrega aquesta de minuts i de partits se nota moltíssim a les cames, però també a nivell mental, respirar amb la classificació fermada quasi per dir-ho així, si se guanyen dos gols de diferència seria molt bo. Però bé, si s'ha d'afrontar una repesca, és veritat que, no sé, jo si l'he de fer amb un equip com la nostra selecció, estaria més tranquil.
1: Sí, i tant, sí, sí. Després, no crec que tinguessin gaire problemes, però bé, espero no haver de passar aquest tràmit i que puguin sellejar ja des d'avui vespre a Somos aquesta classificació. Miqui, ara entrenador de l'Atlètic Balears, no sé si vas coincidir o no, aclarim-ho, en Ana Lucía Corrales.
4: No, jo no va arribar, quan ella ja havia fitxat pel Barça.
1: Clar.
4: I evidentment la seguíem,
1: sí.
4: I tot el que m'han contat d'ella és espectacular, a part d'una jugadora molt bona, una nina espectacular i bé, ja a Can Nostre, en Balears, estem molt contents de que una jugadora així hagi pogut triomfar.
1: Sí, sí, a més, Ana Lucía jo, va jugar, després se'n va anar amb el Barça, però tot sempre que tenia ocasió venia, se'n va al ferit, s'agradaria sí, sí, sí, sí. veure vos. Sí, sí.
4: Jo l'he vista per allà sí. i, evidentment, jo no me coneixia jo les terres, però jo ella sí que la coneixia sí. i, clar, també és un luxe per les nines que estan en el club, veure-la allà sagrada, venir a veure un partit o un entreno, si li coincidia que aquella setmana descansaven, i pues, imagina per les nines del club, clar. L'important que és tenir-la ja.
1: Les jugadores, les teves, Miqui, supos que no en faltarà cap avui a Somos.
4: No en falta cap. Jo havia d'anar amb elles també. Havíem fet grup, anàvem més d'una vintena de l'equip a veure el partit, i encara no s'he comunicat que no hi vaig, però per un motiu molt, molt important que me fa molta il·lusió.
1: Hi seràs, però des de la cabina d'Iberta
0: Ràdio. Encara te faran pagar una multa, Miqui, te faran pagar una multa si m'he quedat amb elles.
4: Cada vegada que he de pagar una multa jo són cares.
0: Sí,
4: no?
0: Surten més cares. Sí.
1: Idò, Miqui, ens sentirem avui. Miqui Mayans, que bé, actual entrenador de l'Atlètic Balears, comentarista també de la casa en moltíssimes ocasions, per tant, serà un plaer i un luxe tenir-te avui al costat, Miqui.
0: Molt bé.
4: Igualment per jo.
0: Miqui, t'escoltava molt bé, però gràcies,
4: Vinga, fins després. Adéu.
0: Forta. 1:27, Marta Sampa, ja per tancar aquest tema del partit d'Espanya importantíssim d'avui vespre. Parlaven de la il·lusió que ha fet dins el vestidor d'Espanya visitar Son Moix, sobretot a les jugadores mallorquines, també a la febre que hi ha a Mallorca, que també comentàvem ahir a Eivissa amb aquest partit, però també han de dir que hi ha hagut molta feina darrere aquest partit per part de la Federació Balear de Futbol, no?
1: Sí, sí, si aquest partit és possible, gran part del motiu és per la Federació de Futbol de les Illes Balears, del seu centenari, d'aquests 100 anys que celebren enguany, que han espitjat i han fet una feinada per poder dur aquest partit aquí a casa, i a banda del que passi avui, ja duen molts de mesos de feina i també una setmana on han organitzat jornades, foros, bé, han fet de tot per que sigui tot un complet dedicat en el futbol i a la dona aquesta setmana, i per això volen saludar en aquesta hora a Mari Paz, vicepresidenta de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Mari Paz, com estàs? Bon dia. Mari Paz Cerdà, bon dia, com estàs?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bé, ja supos que ara sí podem dir que avui és el gran dia. Es compta enrere, encara queden hores, però ja és aquí i avui a la fi tenim aquest partidàs. Espanya-Anglaterra, supos que per tu, ara com a vicepresidenta de la federació, com a exjugadora, com a amant del futbol, sobretot en categoria femenina, és ja un dia especial.
5: Sí. Lo has clavado. Bueno, mucho trabajo detrás para que hoy pues salga todo lo mejor posible. Felices de ser sede, de jugar el partido en Son Moix y bueno, muy contentos, ¿no? Muy contentos del proceso y sobre todo esperando que ganemos y estar ahí arriba clasificadas y disfrutar.
1: Sí, seria posar la cirereta, mesos, diríem, de feina, d'ençà que vareu saber que dins d'aquest centenari podríeu organitzar tot un partidàs classificatori postmundial, amb quatre mallorquines a més, que això ha fet que sigui un plus d'especial. Ja ho seria, dur la selecció espanyola aquí, però a més que hi hagi quatre mallorquines. Han estat mesos de feina i mesos especials per això mateix, també, no, Mari Pat, de tenir en compte molt que venen quatre, que venen en casa.
5: Sí, bueno, esto es un privilegio. Es algo para nosotros, es histórico, ¿no? Son jugadoras que las conocemos desde hace muchos años, que vienen de jugar en el Collerense, que, bueno, han avanzado de tal manera que son de las mejores del mundo, ¿no? Es verdad que llevamos un mes trabajando duro, todos los trabajadores de federación, secretarios, el secretario, bueno, desde la española, todo el tiempo en mutuo contacto, ¿no? Porque al final ellos traen a su gente, pero nosotros hacemos un poco de filtro, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, el fin es que, bueno, que podamos disfrutar sobre todo al máximo, que estamos súper orgullosas de las jugadoras. Basta ver el primer entrenamiento que hicimos, sí. ¿no? Que la cantidad de niñas, ¿no? que había, bueno, no creo que ni aún somos muy conscientes, ¿no? de lo que desprenden, ¿no?
1: Sí.
5: Y de lo que quieren. Normalitas una cosa que no es normal,
1: Exacte.
5: Que no es normal.
1: Sí,
5: entonces,
1: i quan,
5: muy, muy felices.
1: I quan ja ho estàs visquent, com bé dius, tot això va arrencar dilluns, sense arribada de les jugadores, i després s'hora baixa amb aquell entrenament a portes obertes, ha hagut ja també per nosaltres, pels mitjans Media Days i de més, vosaltres també heu estat organitzant diferents coses paral·leles en aquest gran esdeveniment que s'ha partit, com dimecres, que vareu fer el primer foro esport i dona, ahir mateix també una jornada esportiva en homenatge a la dona, noms com Alba Torrents, Namaitane López, jugadores, tu mateixa també participant, jugadores d'altres disciplines també, que també formen part d'aquesta setmana important, que és bona prova, no? No tan sols el partit, sinó tota l'acollida que està tenint tot el que estàu organitzant, és bona prova del creixement que a la fi està tenint la dona dins l'esport i poder rebre un partit així en aquest cas i poder ser-hi tu com a dona també dins la federació, Mari Paz, una dona que has estat presidenta durant molts anys d'un grup com el Son Sardina, vull dir que saps d'on se ve i on s'està arribant.
5: Sí, bueno, ayer mismo cuando estábamos en el foro, yo creo que son situaciones muy, bueno, muy especiales, diferenciales, que creo que hacen que se dé ese valor, ¿no? El valor a lo que es la mujer, ¿no? Creo que son cosas muy importantes de toda gente de todos los deportes y bueno, ves la progresión que hay, ¿no? Como tú has dicho, y antes estando en un club, pues
1: claro,
5: la dimensión, no
1: prop.
5: Sé, y es otro, es otra manera de vivirlo, ¿no? Pero es súper importante esta semana que hemos tenido para el reconocimiento de las mujeres, de aquellas mujeres que en su momento hicieron el camino, porque es así, en su momento hicieron el camino y nosotros pues poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena para que en el futuro pues todo sea mucho más fácil.
1: Clar. Som a Mallorca, el partit és a Mallorca, però la Federació de Futbol de les Illes Balears, ahir vetres ben pendents de la resta d'illes, i que important també que pugui arribar la facilitat, sabent que vendran nines i no tant nines, gent que vol veure aquest partit d'Eivissa, Menorca, també tenir en compte, no, la feina que se fa també molt bona a la resta d'illes. De fet, la selecció, dèiem, fa 9 anys que va jugar a Son Moix, aquell partit on hi havia na Virgínia, na Patri ja era, na Mariona just lesionada, en aquesta s'agradaria, bé, ja hi havia, no? També va ser un poc, bé, 9 anys després mira com ha canviat, no? Però Eivissa no fa tant, ja va poder acollir també a la selecció i ja també a un altre moment ja molt gran.
5: Sí, pues la verdad es que tuvimos la suerte de poder ir allí y hacer un partido. Y bueno, las islas al final tienen también su importancia. Hoy se desplazan bastante gente de Ibiza y Menorca. Sí. Han venido y han cogido su hotel,
1: claro,
5: su entrada. Y bueno, al final es una... Nosotros entre islas creo que hay una unión, ¿no? Cada delegado de cada isla pues ha conseguido pues trabajar más o menos de la mano, siempre teniendo en cuenta pues bueno, lo que somos, las licencias, cómo queremos que evolucione lo que es la parte del fútbol femenino, pero al final todos van para un mismo camino, ¿no? Y ya te digo, vienen un montón de gente que para nosotros es muy guay porque
1: claro,
5: bueno, pues a veces piensas que sí, es que están en las islas, a lo mejor no vienen, ¿no? Pues sí, la verdad es que se desplazan de Casmia, te diria que de Menorca,
1: sí.
5: Por club se desplaza gente.
1: Que bé,
5: por
1: que
5: club
1: bé.
5: Que tiene femenino, sí, se desplaza gente. I això
1: sí.
5: És molt guai.
1: No, i tant, i a més bé, és horari de despartir, recordam una vegada més, això és avui a les 9 del vespre, bona hora, divendres, cap de setmana, per tant, una darrera empenta, no? És que estem desitjant, no sé tu l'ordre que ho posaries, Mari Paz, que Espanya guanyi i pugui partir de Mallorca en la classificació directa, pràcticament a la butxaca, perquè després ha de guanyar a Islàndia dimarts, però seria una gran passa, que guanyi, que ho faci de dos gols de diferència, que hi hagi les mallorquines com a superprotagonistes, marcant gols, en aquestes volen que faci grans aturades per gaudir-les, però alhora que tampoc mos faci patir molt i que no arribi gaire a la terra. Això punt número 1. I després, com a punt número 2, i no sé jo quasi si situar-lo en primer lloc, no sé tu com ho faries, que s'omple, que hi som molts, per favor, que estigui ple i que s'ambient sigui espectacular.
5: Sí, mira, me consta de que de que ha habido un último empujón.
1: Segur.
5: Ha habido sí, ha habido un último empujón.
1: Sí, gent que no sé què va a decidir, eh? Avui, no. Avui ja dic,
5: bueno, que nosaltres vaig. Los mallorquines, al final, a veces nos relajamos.
1: Sí.
5: Ja ho faré, pues bueno. Y yo creo que hoy llegaremos a 20.000 españoles.
1: Segur,
5: ¿vale?
1: Sí, segur.
5: Porque nosotros no tenemos controlado la parte inglesa, a lo mejor no está tan controlada, pero yo creo que
1: n'hi haurà, també, però no tant.
5: Habrá, pero no tanto, que va. No. Y yo creo que bueno, al final estos dos últimos días, hoy y ayer, pues se ha dado un empujón.
1: Sí.
5: I hi haurà gent.
1: Segur que sí. Nosaltres hi serem per contar-vos de les 7:30 amb la prèvia i després a partir de les 9 amb la narració del partit, que em fa especial il·lusió i que serà una passada. Mos veurem per allà, Mari Paz.
5: Disfrútalo mucho, Marta.
1: Sí, disfrútalo
5: mucho.
1: Faré.
5: Venga,
1: gràcies. Una ferrada.
5: Gràcies. Ciao.
0: Quines ganes, Marta, que arribi ja a l'hora del partit. No, a les 7:30, que comenci Betres Ràdio Esports 3, però que arribi també a les 9 en l'hora del partit. Res, Marta, a descansar i mos contes segurament què passa avui per Sant Moix, no?
1: Sí, agafar forces, perquè he dit que jo debut a Sant Moix, eh? Vull dir, per això també és bastant especial, no he narrat mai a Sant Moix, per tant, moltíssimes ganes. Vos ho contem més tard, au!
0: I de veure si debuten amb una victòria,
1: eh? Sí,
0: va ser dita bona,
1: sí.
0: Periodista debutante, victòria segura.
1: Sí,
0: eh? Vinga.
1: Sí, sí.

0: Jo pel títol.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3.
2: IB3 Ràdio és entreteniment.
3: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
4: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
5: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
4: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
6: Os esperamos a Son Moix!
4: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
1: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Vint minutets per arribar a les dues. Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia. Sense, encara estic
0: sense. Ja recuperat, perquè quin vespre de tensió que vau viure al Palau de Son Moix. Ja és un clàssic aquesta temporada.
9: Sí, quin patiment, no? Quin patiment entre dos equips que han fet uns quarts de final antològics. Ho diré sincerament, tant m'era que es classifiqués un com l'altre per mèrits futbolístics, evidentment. Ha estat un espectacle. Cadascun li ha guanyat a l'altre a la seva pista. El tercer partit acaba amb empat, van a la pròrroga, no passa res, i la tanda de penals es decideix per un. És a dir, 5-4, no un 4-2, no, 5-4 amb una por a la graderia, que era espectacular, eh?
0: Sí, és veritat que la sort del penal ha canviat una miqueta pel Palma, però sempre que hi ha penals hi ha la mosca, com diuen, darrere l'orella a la graderia de Son Moix. Ara ja espera diumenge el Pozo Múrcia.
9: Sí, no? Un equip que ha fet una lliga regular molt bona, que torna a semblar aquell Pozo de tant d'èxits. Fa 12 anys, que, no sé si són 12 o 16 anys, que no guanya res. És espectacular, lo del Pozo Múrcia. Va arribar fa dues temporades al pavelló municipal de Múrcia. Estava pràcticament buit per veure el seu equip. Havia entrat en una dinàmica i en una crisi absoluta de públic, de joc, d'equip, d'institució. Va ser un desastre. Sembla que ha reviscolat, que ha acabat segon a la Lliga Regular després de ser líder tota la primera volta, i ara sembla que cosseja un poc en arribar en aquests quarts de final. No ha tingut fàcil davant el Jaén, però ho ha surat.
0: Sí, sí, ha fet una gran lliga regular, va començar molt bé, però és cert que en les altres competicions no ha sabut tirar per envant
9: i
0: guanyar
9: manera.
0: Ni la Copa d'Espanya, ni la Copa del Rei, ni cap competició que no sigui la lliga. Quin partida? És diumenge a les 7:30 en directe per IB3 Ràdio. Això deia el tècnic del Palma ahir, Antonio Vadillo, va fer un alè després de la victòria del seu equip.
10: Era una eliminatòria sufrida que se puso desde el primer día en Costa Riba y se puso muy fea para nosotros. Y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Antes era un gran rival, ¿eh? El Pozo de la Liga Regular le ha valido para llegar hasta estas competiciones. Y después, pues, bueno, pues, tanto Copa del Rey como Copa de España no han tenido buenos resultados y ahora también están con presión ellos.
0: Quina bona notícia aquesta victòria de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua viu i també continua amb opcions tant de guanyar el títol com també de classificar-se per la pròxima edició de la Champions. Això va ser ahir, però volen saber també el dia després quin ambient es respira dins el vestidor del conjunt mallorquí per la victòria i també ja sabent que el rival de diumenge serà el Pozo Múrcia. Tenim comunicació amb un dels grans protagonistes del partit d'ahir, el jugador del Palma, Manolo Piqueras. Manolo, què tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días, muy bien.
0: Bueno, enhorabuena, ¿eh? Vaya eliminatoria nos habéis brindado el Palma y el Manzanares. Madre mía, qué tensión, qué emoción.
11: Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Y la verdad que ha sido una eliminatoria tremenda. Yo creo que también a disfrutar.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Molt bon dia. Jornada de trànsit intens i amb pics d'embossos en els accessos a Palma per mort de l'operació Nígul, avui que s'ha materialitzat el canvi de temps que es preveia de fa dies. Fins a mitja hora, un reforç d'efectius policials s'ha desplegat a punts neuràlgics de la ciutat per evitar el col·lapse circulatori en dies ennigulats com aquest. Són dies més complicats perquè hi ha més turistes que volen accedir al centre en cotxe, no poder anar a la platja. En aquests moments, els agents ja marxen de la plaça Major amb avingudes i al Passeig Mallorca amb Jaume III i la situació, segons la mateixa policia local, ja es dona per controlada. En uns minuts el Servei de Meteorologia ens explicarà la previsió amb més detall per les pròximes hores, una previsió que tant condiciona la mobilitat, qüestió que centra la nostra atenció també avui pel debat al ple extraordinari del Consell de Mallorca sobre la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Una regulació que el govern ha rebutjat que entri en vigor aquest mateix estiu per la via del decret llei, com ha proposat el PSIP, que hi donaria suport a la iniciativa en aquest format. L'executiu, però, rebutja trepitjar l'autonomia de la institució insular i assegura que la norma seguirà la tramitació prevista. Tot d'una, sentirem totes les veus protagonistes d'aquest assumpte destacat d'aquest divendres 5 de juny. Facundo Tenaglia, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per les declaracions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire. Si desvincula.
2: El president espanyol ha negat el guant en aquesta presumpta trama per torpedinar les investigacions judicials al seu partit i al seu govern i assegura que mai hauria tolerat les maniobres de l'exmilitant socialista.
0: No va passar per millorar les condicions del 03 més precari.
2: Les negociacions entre la patronal i els sindicats permetran acostar el sou de les treballadores de les escoletes privades als de l'escola concertada, uns salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros i un acord, però, que no tots veuen amb bons ulls perquè no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector 03.
0: A Mallorca, un dia i mig després de l'inici de l'incendi al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta les brases s'extingeixi. Els tècnics dels bombers apunten que l'incendi encara crema i que s'allargarà la seva extinció. L'Ajuntament, mentrestant, està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals.
0: A Eivissa marxa enrere el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal, a Vila. L'Ajuntament hi ha renunciat davant l'oposició dels veïnats. Ho ha anunciat avui matí l'alcalde Rafael Triguero. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia, així és. Gir inesperat dels esdeveniments. Just quan els veïns i membres del Partit Socialista anaven a entregar 2.500 firmes reclamant que es paralitzés el projecte d'aparcaments a Sarreal, l'alcalde ha sortit de l'edifici on es troben algunes de les dependències municipals i ha mantingut una conversa amb ells, moment en què els veïns li han tornat a retreure el projecte. Estaven enfadats. Pocs minuts després, ja davant dels mitjans, l'alcalde ha dit que s'anul·lava el projecte d'aparcament a Sarreal i que la setmana que ve presentarà una nova proposta de pàrquing a altres punts de la ciutat.
0: A Menorca, el govern ha denegat la petició del Migjorn Gran per instal·lar maques, parasols i altres serveis a la platja de Sant Tomàs. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Una decisió sense precedents en una zona ja urbanitzada. L'argument és la manca d'arena que hi ha a la platja, que es considera insuficient per posar-hi aquests serveis. L'Ajuntament ha recorregut la decisió i avui mateix s'han citat amb els tècnics de la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua per medir de nou la superfície i mirar d'encabir-hi aquests dispositius. El consistori confia que acabi acceptant tant costes a posar una part d'aquests serveis, però adverteix que caldrà modificar i licitar de nou el contracte, la qual cosa requerirà d'unes setmanes encara com a mínim.
0: En els esports, la selecció espanyola protagonitza la jornada d'avui en el partit contra Anglaterra. En Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. La selecció de les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales se juga avui bona part de la classificació pel pròxim Mundial. Serà contra Anglaterra, líder de grup, a l'estadi de Somos, a partir de les 9 del vespre, amb la retransmissió del partit per TV3 Ràdio amb tota la prèvia des de les 7 i mitja. Per altra banda, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga després d'eliminar Manzanares a la tanda de penals per 5 5-4. El partit de desempat va acabar 2-2 i després de la pròrroga, als penals, Carlos Barrón i Manolo Piqueras varen ser els herois de la classificació. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea s'han classificat per les semifinals del Major d'Italià a Roma.
0: I quant al temps, ho dèiem fa un minut, s'ha notat ja la davallada de temperatures en un episodi també de mala mà, ja s'han desactivat els avisos, però a Menorca la maror es mantindrà durant bona part del capvespre. La previsió per les pròximes hores. En Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, avui hem tingut una jornada marcada per el vent de gregal, que al llarg de les primeres hores del dia ha bufat amb força i hem arribat a tenir registres que han girat entre els 50 i els 70 km per hora. En conseqüència, a la costa més exposada, l'onatge ha estat molt intens. De fet, a la boia de la Dragonera hem arribat a tenir una altura màxima de l'onatge de fins a 4,7 metres. Així tot, a hores d'ara, el vent ja ha començat a fluixar i tot i que pel que resta del dia a la costa més exposada del vent encara tindrem forta maror, esperant que a partir de demà ja tinguem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. A més, a les zones situades més exposades al vent han tingut una baixada del termòmetre. De fet, avui esperant que la temperatura més elevada giri aproximadament entre els 23 i els 29 graus. I d'altra banda, quant al cel, tot i que durant la major part del dia han tingut un cel molt tapat, esperant que a partir del capvespre es comencin a obrir més clarianes començant pel nord del territori i que passaran vist el cap de setmana. En principi, condicions molt tranquil·les, tornarem a tenir molt de sol, el vent bufarà fluix, les condicions marítimes milloraran molt i també tindrem un termòmetre en augment.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: El Consell de Mallorca acaba d'aprovar, sense sorpreses, la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de 2027.
8: Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució. I ho faig de tot cor, perquè avui aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
0: Així felicitava el president del Consell, Llorenç Galmés, a tots els representants dels grups polítics en finalitzar el ple extraordinari que ha donat el vistiplau al text, que ara serà remès al Parlament per la seva aprovació definitiva. Només Vox s'ha sortit del guió previst i, finalment, s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups del Consell i han votat a favor. Així tot, les crítiques a Olivia Navarro han estat molt dures.
9: Sí, tota l'oposició, és a dir, Ves per Mallorca, PSIP i Coalició per Mallorca, hi coincideix, la normativa arriba massa tard. És la portaveu dels econacionalistes, Catalina Inés Perelló.
10: Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida i que va fer el Partit Popular, va votar en contra l'any 2024.
9: A partir d'aquí, divagacions sobre els motius pels quals s'acabarà aquest mandat sense que possiblement doni temps a regular aquesta entrada de vehicles. Antoni Sales, de Coalició per Mallorca, ho té clar. El PP diu no té cap interès en evitar el col·lapse i la saturació a l'illa.
11: El manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent. Molta gent, dos bé fàcils i preball. Perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
9: La portaveu socialista Catalina Cladera ha anat més enllà, manifestant les seues sospites que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació, Pedro Bastar, després del polèmic ús personal que va fer de cotxes oficials.
12: No sé si això es vot d'avui, l'abstenció, o el fet que hagi dut la llei que fins ara Vox li bloquejava, és a canvi de la cadira del senyor Bastar. I no sé si això és la raó perquè no surtin els informes que té aturat vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestar.
9: I és que precisament l'abstenció de Vox, quan fins ara s'havia mostrat molt crític amb una norma que, segons entenia, bloquejava el lliure accés entre comunitats espanyoles, ha estat de les poques sorpreses d'aquest ple. El seu portaveu, Antoni Gili, ha argumentat el canvi de posició, reconeixent que sí que hi ha saturació viària, però creuen que aquesta no és la solució.
13: Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
0: El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha estat l'encarregat de defensar la normativa, reconeix que l'actual situació de saturació és insostenible i assegura que aquesta llei serà una eina més per millorar la situació. Confia que pugui entrar en vigor l'estiu de l'any que ve, perquè es podrà aplicar tot d'una, s'aprovi sense esperar a desenvolupar reglaments.
9: Això sí, de moment Rubio no concreta el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran. Sí que ha fet, però, una primera estimació. Diu que ara mateix en podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca. L'objectiu, ara diu, és agilitzar al màxim els terminis.
13: Aquesta llei deixa de ser un desig per ser una realitat. Dins una de les disposicions finals, la segona, es regula de manera clara que la llei té plena efectivitat des de la seva entrada en vigor, sense haver d'esperar el desenvolupament reglamentari.
9: Tot i que ha agraït la postura a favor de l'oposició, fins i tot també ho ha fet amb l'abstenció de Vox, ha carregat de manera especialment dura contra la portaveu socialista Catalina Cladera, a la que ha acusat de no estar a l'alçada del debat i de bloquejar mesures quan ella era la que presidia la institució.
0: En paral·lel a aquest debat, el govern ha rebutjat regular per via decret l'entrada de cotxes a Mallorca, tal i com proposen els socialistes. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, considera que aquesta via suposaria un atac a l'autonomia del Consell.
2: La resposta arriba després que el PSIP oferís els seus vots per a que accelerar l'aprovació de la mesura. Costa ha qualificat la proposta dels socialistes de maniobra desesperada davant el fet que sigui el Partit Popular qui impulsa aquesta limitació que no van aprovar els anteriors governs progressistes.
14: Los mismos que no querían saber nada de la propuesta cuando gobernaban, ahora tienen una prisa tremenda y hay que aprobarlo por decreto ley. Oiga, poco de coherencia no estaría mal, en este caso del Partido Socialista.
0: Mentrestant, a Eivissa, desplegament de càmeres de vigilància a l'illa per controlar-hi l'entrada de vehicles. El Consell implanta aquesta mesura de control en col·laboració amb la DGT per garantir el compliment de la posada en marxa de la regulació de l'entrada i circulació de vehicles a aquesta illa. Ivonne Aranyó.
15: Actualment, el Consell ja té dues càmeres de lectura de matrícules al port d'Eivissa. També es farà ús de càmeres mòbils en zones de més afluència de vehicles. Roberto Algaba és el director insular de transports.
16: A partir de l'1 de juny han entrado en vigor los cupos que regula la ley de limitación de vehículos y desde el Consell d'Eivissa se está teniendo el control de las matrículas, bien a través de las cámaras que están instaladas en el puerto o con cámaras móviles que se moverán en los sitios de mayor saturación y que comprobarán las matrículas. Todo aquel que no tenga una autorización, pues entonces podrá ser sancionado.
15: La institució insular desplegarà noves càmeres que sortiran a licitació per ampliar la capacitat de control a altres punts de l'illa i s'està treballant amb els ajuntaments per integrar dispositius de lectura de matrícules a càmeres ja existents, com les de l'aeroport del municipi de Sant Josep. D'ençà que enregistren les matrícules que no tenen autorització, hi ha un termini màxim de 2 anys per iniciar l'expedient sancionador.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Seguim amb qüestions relacionades amb l'habitatge. L'Ajuntament d'Eivissa ha denunciat un nou assentament il·legal al municipi, Carmen Cires.
4: Ho ha denunciat davant el Seprona de la Guàrdia Civil. En aquest cas es tracta d'un campament de tendes de campanya que ha aparegut els darrers dies enmig de l'espai protegit de ses feixes. El consistori està preocupat sobretot pel risc d'incendi. Aquest matí s'hi podia veure gent acampada entrant i sortint de l'aigua moll, inclòs dins la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Alguns dels habitants de les tendes provenen del desallotjament recent a Sa Joveria, i és que recordem, aquesta setmana, dimarts, es desallotjava l'assentament de Sa Joveria i el mateix dia la policia local de Sant Josep va detectar un nou assentament al Parc Natural de Ses Salines, a la zona de la Xanga, que va desallotjar entre dimarts i dimecres.
0: També a Eivissa, un home de 79 anys ha aparegut mort sense signes aparents de violència a una zona propera a Portinatx. La Guàrdia Civil n'investiga els motius.
9: Es tracta d'un home alemany allotjat a un hotel de la zona que, segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, estaria fent una ruta de senderisme per una zona de bosc propera a Portinatx, al municipi de Sant Joan de Labritja. Els agents de la policia local varen rebre l'avís de la troballa del cos a les 5 de la tarda d'ahir. En arribar al lloc dels fets, el van veure a terra sense signes aparents aparents de violència. La Guàrdia Civil espera ara el resultat de l'autòpsia per conèixer les causes concretes de la mort.
0: Més coses, Ciutadella manté els mateixos aforaments per als principals actes de les festes de Sant Joan. El Caragol d'Esborn té una capacitat per 27.600 persones, mentre que els Jocs d'Esplà per poc més de 25.000. Axel.
5: Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels Jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
17: Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins d'Esplà.
5: Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la cavalcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
0: L'Ibedona, els Consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen. El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin accedir també a aquest sistema Biogen.
2: L'eina integra informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment a les víctimes. Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la mesura ajudarà a millorar la valoració del risc i reforçarà la protecció de les dones víctimes de violència de gènere.
18: Tot això amb l'objectiu principal de millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes, la valoració del risc i, en conjunt, protegir les víctimes de violència de gènere.

0: El govern mostra el seu respecte a la manifestació contra la massificació turística convocada per al 26 de juliol a Mallorca. Tot i això, el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha rebutjat les crítiques que asseguren que no s'ha executat davant aquest problema.
1: Costa ha defensat les mesures de contenció impulsades pel govern i ha afirmat que s'ha pres més iniciatives en aquesta matèria que en qualsevol altre govern anterior.
2: Respeto absoluto a la manifestació. Pero tampoco entendemos que se pueda decir el gobierno ha hecho nada. Hombre, creemos que algo sí que se ha hecho. ¿Podría haber hecho mucho más? Aceptamos la crítica. Es más, creo que podemos decir, sin mentir en absoluto, que este gobierno ha tomado más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia.
1: Costa ha fet referència a la prohibició dels pisos turístics, a la lluita contra l'oferta turística il·legal, al creixement zero de places turístiques i a l'acord per reduir el nombre de creueristes a Palma. També ha aprofitat per criticar el PSI perquè el seu pare defensa la contenció turística a les Balears, però a nivell espanyol no pren mesures de contenció a Aena.
0: També en clau turística, la Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
3: Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa que imposa el registre i contra la remissió massiva de dades dels viatgers i que va ser redactada, diuen, de manera unilateral i escana de la realitat operativa del sector turístic, que reclama ara la derogació immediata d'aquesta normativa i l'obertura d'un procés de diàleg.
0: I ho dèiem en titulars, la patronal i el sindicat de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes privades amb les de l'escola concertada, que tenen uns millors salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros. Aquesta solució, però, no satisfà els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estei. Mantenen que aquest acord no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector 03.
1: Malgrat les seves discrepàncies, els tres sindicats s'han assegut per negociar avui i han dit que les mobilitzacions al carrer es mantindran perquè aquest acord no resoldrà la disparitat de salaris que hi ha al sector 03, que compta en 7 taules salarials diferents a les Illes. Sandra Serra de l'Estei ha defensat la negociació a més d'un nou conveni autonòmic.
4: Un conveni autonòmic sí que és possible. Si primer s'ha de fer un acord perquè aquestes millores arribin el més prest possible a les persones treballadores, d'acord. Però creiem que el conveni autonòmic se pot fer com s'ha fet en altres ocasions, en altres sectors.
1: Juan Carlos Lorenzo Duso, el sindicat majoritari a la concertada, en canvi, considera que la solució necessita d'un acord autonòmic. Els sindicats, a més, ja han rebut l'esborrany de la Conselleria d'Educació per garantir aquesta equiparació salarial d'una part del personal de 0 a 3. Segons Duso, al voltant d'unes 300 mestres i educadores de 134 centres es podran veure beneficiades d'aquestes millores a partir del gener de 2027.
5: Tenemos una financiación, una propuesta de financiación que nos permitirá reconocer y mejorar la situación del maestro de 03, del TEI de 03 y de todo el personal. Aquí no fraccionamos. Nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo para que todos los trabajadores de estos centros se vean beneficiados.
1: El vicepresident de la patronal dels centres CCI, Marcelino Prades, aposta per l'aprovació d'un conveni autonòmic, ja que diu que l'aprovació d'un acord estatal és un procés massa llarg. Tot i això, ha reconegut que les mestres de les escoletes no integrades perceben uns salaris baixos.
6: La mestra, només escrit, són 800 euros mensuals, això és el que cobrarà més cada mes, i les tècniques, ara per primera vegada, l'administració està oberta a pagar-los un CRIP, també, que fins ara aquest CRIP pues, no existia. És un CRIP aproximadament d'uns 150-160 euros.
1: Dilluns hi ha una nova reunió per abordar el conflicte laboral a l'educació 0-3 anys. En aquest cas serà la Conselleria de Treball per negociar la situació laboral de les treballadores afectades pel conveni estatal d'infantil, és a dir, les mestres i educadores que treballen a centres 100% privats i a les escoletes públiques externalitzades. A més, el pròxim dia 16 de juny hi ha convocada una nova vaga per part dels sindicats, Comissions UGT i l'Estei a tot el sector de l'ensenyament acompanyament, zero altres.
0: No deixem els assumptes relacionats amb els menors, en concret sobre l'impacte negatiu en el seu pensament crític que pot tenir la intel·ligència artificial quan està mal utilitzada, en especial quan s'empra com a substitut de la generació de contingut. Un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
3: De fet, Mariona Pascual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
7: Les coses s'aprenen moltes vegades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial que ens ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després ens costa estructurar les coses, ens costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
3: Assegura que substituir els processos humans per IA té conseqüències negatives.
7: Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet de que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com toca, és un gran recurs.
3: Pascual explica que a la universitat es nota un canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per la intel·ligència artificial.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Internacional del Medi Ambient i nombroses organitzacions reclamen més consciència contra el canvi climàtic. Enguany, la República d'Azerbaiyán és el país anfitrió amb el lema pel clima ja, centrat sobretot en l'acció climàtica urgent.
3: Entre els objectius d'aquest 2026 hi ha l'augment de les energies renovables, l'avanç cap a la neutralitat climàtica amb polítiques de descarbonització i la contribució de fons internacionals per donar suport als països més vulnerables.
0: I en aquest context, les entitats socials alerten del col·lapse del sistema de recollida de roba usada a les Balears, assegurant que l'augment de volum de roba recollida, la baixa qualitat de moltes peces i la manca de recursos estan posant en risc la seva activitat i una quarantena de llocs de feina d'inserció laboral. Afirmen que tan sols un 20% de la roba que recullen es pot aprofitar.
1: El que abans era un recurs s'ha convertit en un cost per a les entitats que es dediquen a donar una segona vida a la roba. Cada any gestionen unes 3.500 tones de tèstil, però cada vegada reben més roba bruta, rompuda o inservible. Un fet que incrementa els costos i en dificulta la reutilització. La xarxa d'economia alternativa i solidària REA reclama més recursos per part dels ajuntaments per fer front a aquests sobrecostes. Maria Jaume, presidenta de REAS.
10: Quan varen començar a fer números, ja els varen dir que no podien anar tots suportar aquesta recollida perquè ja quasi tot, el 80%, era rebuig. Nosaltres els varen dir que nosaltres estaven disposades com a entitats que sempre han fet la recollida a fer-la, però clar que havia de ser pagant.
0: Més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa, la majoria capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrové, que és vicari general del Bisbat de Mallorca, qui ha destacat la força ideològica que té una visita així en un context com l'actual.
3: I és que bona part de l'agenda del Papa està marcada pel seu compromís amb els drets humans, concretament de les persones migrants. Lleó XIV visitarà el moll d'Arguineguín, a Gran Canària, punt d'entrada de milers d'africans que se llancen a la mà per intentar aconseguir així un futur millor. Adrové explica que aquesta visita és un homenatge de Lleó XIV al seu predecessor, el Papa Francesc, que havia manifestat la seva intenció de conèixer de prop aquesta realitat. I és que, segons Adrové, el compromís amb els drets de les persones migrants és inherent a l'Evangeli catòlic.
11: El Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. nosaltres, l'Església ho té com a essencial. I no, és que fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants.
3: La majoria dels balears que seguiran en persona el programa del Papa es desplaçaran a Madrid. També, però, hi ha un grup que anirà directe cap a Barcelona.
0: Ho dèiem en titulars, Pedro Sánchez nega ser el guant, com apunta Lucó, i assegura que mai va donar ordres per entorpir les investigacions judicials sobre els casos de corrupció que l'afecten a ell o al seu entorn. Des de Montenegro, el president del govern espanyol s'ha desvinculat per complet de les trifulgues, ha dit, de l'Eire Díez. Afirma que mai les va avalar ni en va tenir coneixement ni informació. D'haver-ho sabut, ha afegit, no les hauria tolerat.
1: El president del govern espanyol ha assenyalat que les informacions conegudes els darrers dies sobre el sumari del cas Leire li causen decepció, preocupació i indignació. Sánchez també ha dit que els serveis jurídics del PSOE estan estudiant el contingut de la causa per emprendre mesures legals contra Díez en defensa de l'honor del partit. Insisteix que el seu govern és net i digne. Són declaracions de Sánchez des de Montenegro, on participa en una cimera de la Unió Europea amb els països balcànics.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Sánchez també ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil després que Mercedes González reconegués haver-se reunit dues vegades amb l'exmilitant socialista, però que mai no varen parlar de perjudicar Lucó.
0: Nou cas de violència masclista a l'Estat. Una dona de 51 anys ha estat assassinada aquest divendres a Màlaga. L'automaterial del crim seria la seva parella, un home de 56 anys, que també ha aparegut mort al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
3: El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa dels cadàvers ha tingut lloc en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han confirmat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la comissaria de Màlaga per tal d'aclarir els fets.
0: Tot això quan en la plana internacional estem pendents de l'ultimàtum donat per l'administració de Trump a les empreses estrangeres perquè deixin de col·laborar amb el govern de Cuba. A partir d'avui entra en vigor l'ordre executiva de la Casa Blanca més a dia 1 de maig i amb la qual s'amenaça de congelar els actius en territori nord-americà aquells que treballen amb el règim cubà. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
8: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
13: Bon dia, Menorca. La platja de Sant Tomàs no compta a hores d'ara ni amb hamaques, ni parasols, ni cap mena de servei. I és que Costes no ho permet, diu, per la poca arena que hi ha. L'Ajuntament ha presentat recurs i confia poder acabar posant alguns serveis, tot i que no serà immediat i la temporada alta ja ha començat. Tot d'una, en donar més detalls.
8: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
13: El govern ha denegat la petició d'Es Migjorn Gran per instal·lar hamaques, parasols i altres serveis a la platja de Sant Tomàs. És una decisió sense precedents en una zona ja urbanitzada. L'argument és la manca d'arena que hi ha actualment a la platja, que es considera insuficient per posar-hi aquests serveis. L'Ajuntament ha recorregut la decisió i avui mateix s'han citat amb els tècnics de la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua per mesurar de nou la superfície i mirar d'encabir-hi alguns dels dispositius previstos. El consistori confia que Costes acabi acceptant posar una part dels serveis, però adverteix que, en cas que sigui així, caldria modificar i licitar de nou el contracte, la qual cosa requeriria encara d'unes quantes setmanes més com a mínim. Antoni Borràs és el regidor de Medi Ambient.
14: La veritat és que seria la primera vegada a la platja de Sant Tomàs que no hi hauria aquests serveis. Jo crec que hi ha prou arena i que tal vegada s'ho ha de distribuir d'una altra manera. El que sí lament és que amb aquest tema pues, que ja han arribat en el mes de juny i encara estiguen sense serveis per la gent que ens vol emprar. No?
13: De fet, el consistori està obert a reduir les 236 hamaques, els 118 parasols, els 3 patins de pedal, les 3 piragües i els 2 paddles surf que havia sol·licitat. La novetat era que el preu de les gandules ja no estava fixat en 6 euros, sinó que seria el concessionari qui posés el preu que considerés adient. D'altra banda, la platja encara té desperfectes provocats pels temporals de l'hivern, tot i que en una de les passarel·les d'accés a la platja ja s'ha arreglat, encara hi ha infraestructures pendents de reparar i serveis que no s'han pogut posar en marxa a les portes de la temporada turística. L'Ajuntament continua reclamant a Costes que hi actuï per recuperar tots els accessos afectats. La batlessa és Antònia Camps.
15: Un mes se n'ha posat bé una, encara en tenim dues que estan en molt mal estat. En plena temporada, ja que estem, m'assembla que és un poc vergonyós.
13: A més, a les portes de la temporada alta encara no s'hi han instal·lat tampoc les boies de balisament per falta, precisament, de l'autorització de Costes. El socorrista és Nicolás Baco.
16: Tenemos amarilla porque no tenemos el balizado. No tenemos delimitada la zona de baño y la zona de embarcaciones. Entonces, eso no deja de ser un peligro, la gente debe tener precaución.
13: Precisament en aquest sentit, el PSOE ha denunciat avui el col·lapse que, diu, pateix la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua. Lamenta que en ple mes de juny les platges de municipis com Es Mercadal i Es Migjorn continuen sense balisament. Aquesta situació afecta espais de gran afluència durant la temporada turística, com són Pregonda, Cavalleria i Sant Tomàs, on encara no s'han instal·lat les boies ni les delimitacions necessàries per regular la presència d'embarcacions a prop de les zones de bany. El PSOE també denuncia que dos mesos després d'haver-ho anunciat, la Conselleria tampoc no ha autoritzat encara l'amarrament d'embarcacions a Senija.
8: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
13: En plana política, el govern ha autoritzat el projecte de construcció d'una promoció de 14 habitatges de protecció pública a l'O, concretament en un solar situat a l'Avinguda de la Indústria. Es tracta d'una inversió declarada d'interès autonòmic, la qual cosa fa que aquestes promocions es beneficin d'un procediment exprés per accelerar la construcció d'habitatge públic a les Illes Balears. El projecte també preveu 20 aparcaments subterranis. Amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, la previsió inicial era iniciar les obres al darrer trimestre de l'any passat. El termini d'execució és de 18 mesos. Amb aquesta construcció, l'O disposarà de la tercera promoció d'habitatge de l'IBAVI, que gestiona actualment 21 habitatges públics al municipi i passarà així a disposar-ne d'un total de 35.

0: I a mitjan maig va començar la temporada turística al Far de Cavalleria. De moment comença a rebre visitants amb comptagotes, una situació, no obstant, que canviarà en els mesos forts de l'estiu i especialment durant les postes de sol. Ramiro López.
1: El Far de Cavalleria és un dels indrets més coneguts de Menorca per una raó molt concreta.
2: Aviam si podem veure una mica la posta de sol.
3: Venim a veure la posta de sol, no sé si podem pujar a dalt de tot.
4: Hemos venido a ver la posta del sol porque al final me dijeron que en este faro se ve bastante bien.
1: Aquesta fama ha comportat que els darrers anys s'hagi hagut de regular l'entrada de vehicles durant les postes de sol quan l'aparcament ja és ple. Un servei que es posarà en marxa a mitjan juliol perquè l'Ajuntament només el pot oferir durant un mes. Ara, però, la situació és molt més tranquil·la.
5: Muy bien, porque además se puede acceder con el auto hasta acá.
6: Patíem per si podíem aparcar, però no, hem trobat aparcament molt fàcil.
7: Estàvem sorpresos perquè no ens hem trobat gairebé ningú pujant.
3: Si hi haguessin més cotxes, complicat pujar, perquè és una mica estret.
1: El far també té una part cultural, el centre d'interpretació. Com a novetat, enguany s'ha inaugurat una exposició sobre l'evolució tecnològica dels sistemes d'il·luminació del far. Escoltam a Joan Pellicer, Batlle des Mercadal.
8: S'entén-la una mica amb el món dels fars, no? amb la professió dels farers i els materials que empraven i les feines que tenien ells allà.
1: No és l'única professió que està exposada. També hi ha nous plafons sobre la pesca en aquella zona. L'objectiu de l'Ajuntament és recollir tots els oficis antics des Mercadal en aquesta i altres exposicions.
0: Gràcies a Ramiro López. Més qüestions. Ciutadella manté els mateixos aforaments per als principals actes de les festes de Sant Joan. El Caragol d'Esborn tindrà una capacitat per a 27.600 persones, mentre que els Jocs d'Esplà poc més de 25.000. Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament, una de les novetats del nou Pla d'Acció Local de les Festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels Jocs. Ho explica la regidora de Festes de Ciutadella, Esther Mascaró.
9: Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins el pla.
0: Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la qualcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant això, es preveu que aquesta mesura s'apliqui de manera gradual. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan. Els cavallers de 13 anys serà a partir de l'any que ve, de manera que a partir del 28 ja no hi participarà cap cavaller menor de 14 anys.

0: i amb tot el tema de material que millora la qualitat de vida dels malalts.
1: Les inscripcions per participar d'aquesta iniciativa es poden fer a través del web d'Elite Chip i s'espera bon temps per demà que vespre.
2: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Dues i pràcticament 40 minuts, moment ara per a la informació esportiva. Miquel Cardona, bon dia.
3: Bon dia, Excel. Sempre hi ha temps. Andreu Hernández es renovarà com a president del Club Vòlei Ciutadella després que la seva fos la única candidatura presentada. La proclamació serà el proper dia 19. Hem estat avui amb Andreu, que s'ha manifestat així de satisfet.
4: Una vegada més s'ha demostrat que el club està totalment unit, no ha sortit cap veu, diguem, que discordant, i a més tot el que ens ha arribat de fora, de soci i d'aficionats, pues, el que ens arriba a nosaltres personalment, és un suport total, tens la continuïtat de tota la junta directiva en bloc i per això pot ser satisfacció total, sí.
3: En concret, la Junta la formen fins a 8 persones. Hernández complirà amb aquest quart de mandat 16 anys al capdavant de l'entitat ciutadellenca. El mandatari destaca la solidesa i estabilitat del club a tots els nivells.
4: Amb els mitjans que tenim i el pressupost que estem, diguéssim, emprant en aquestes darreres temporades, que és de l'ordre d'uns 650.000 euros aproximadament, jo trobo que la situació ara mateix és molt estable. Econòmicament els nombres pues, es van adaptant a cada temporada i socialment crec que es demostra a tots els partits. No? A part de tot això tenim una base de més de 20 equips de gent jove, per tant jo trobo que amb els mitjans que tenim els resultats, jo trobo que els palers que són molt bons.
3: Pel que fa a la Barca de Menorca, l'equip de Superliga i bandera del club, Andreu Hernández valora amb optimisme el nou projecte dissenyat per Pep Llorenç, un equip pronostica que tornarà a ser competitiu.
4: La continuïtat per nosaltres és obligada, jo crec que els resultats són realment bons, independentment de que haguem perdut una semifinal o un play-off per un tie-break, això són coses que no ens fan baratar el plantejament. Fer un equip per competir, per arribar en els play-offs, per arribar a les semifinals, per arribar a les finals, per passar rondes a la Challenge Cup a Europa, sempre i quan no te trobis amb els transatlàntics, turcs o italians que hi ha. Tenim a lo millor 3 o 4 de les millors jugadores de la Lliga a la seva posició. S'ha afegit d'anar Marcel Amaral, que va estar pràcticament lesionada quasi tota la temporada, degut a la Copa de l'altre any. Enguany començarà ja des del principi, perquè ja va acabar bé i seguirà, i bé, jo trobo que l'espectacle està garantit, no?
3: L'equip engegarà la pretemporada la primera setmana de setembre. Més coses, després d'una estrena contundent, avui ha tocat patir i xerram de Gemma Triall i la seva companya Delfi Brea, que s'han classificat per a les semifinals del Major d'Itàlia, que es celebra a la capital, a Roma. Però avui els ha tocat remuntar. Tamara Icardo i Clàudia Jensen, les número 5 del circuit, han guanyat el primer set 3-6. La Laurenca i l'Argentina han reaccionat amb un joc sòlid i han empatat el duel 6-4. A partir d'aquí, la parella número 1 del món ha pres la iniciativa i s'ha adjudicat la mànega definitiva per 6-3 després de 2 hores i 56 minuts de joc. Triall i Brea jugaran un bitllet per a la final demà davant en Núria Rodríguez i l'italiana Giulia Del Pozzo. I demà també Ciutadella serà l'escenari del final de temporada de la quarta lliga de bàsquet adaptat, amb la celebració de les finals blava i vermella i la participació d'uns 30 esportistes de 8 clubs de Mallorca i de Menorca. En el cas de la nostra illa Excel, es tracta del Boscos i la Sallimau.
1: N'estarem molt pendents, gràcies a Miquel Cardona. Tram final, com sempre, moment ara per a la cultura. Vivim com si

Escoltem el grup Suc i Sopes, que presenta demà el seu nou disc, ho fa al Teatre del Casino de Ciutadella. Només que la Sambui és el tercer treball discogràfic de la banda, amb cançons que connecten des de la quotidianitat, la ironia i l'emoció, i amb directes que destaquen per la seva energia i complicitat amb el públic. Suc i Sopes puja aquest dissabte a l'escenari per mostrar la seva posada en escena.

La música, però, també és actualitat en el marc del Menorca Music Festival, que ha revelat avui els darrers noms del certamen d'enguany d'aquest estiu es Mercadal. Són els God Save the Queen, banda tribut a Queen, i aquest, Antonio Orozco.

0: trajo hasta aquí.
1: Orozco actuarà el 5 d'agost i completa el cartell de l'edició d'enguany, on hi participen també altres estrelles que ja s'havien anunciat, com Víctor Manuel, Niña Pastori o Loquillo, entre d'altres.
0: Hoy me sobra la poca vergüenza, me faltan palabras.
1: Amb la cultura un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.

0: David Fortesa, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: La selecció espanyola és la gran protagonista del dia.
1: Així és, l'equip de Sònia Bermúdez jugarà avui des de les 9 del vespre a l'estadi de Somos contra Anglaterra, un partit clau de classificació pel Mundial Femení. Té tots els detalls del partit, Marta Sampas.
2: Bon dia, Gavi. Ha arribat el moment. Espanya es juga avui la classificació directa pel Mundial del Brasil 2027 contra Anglaterra, Somos, i amb quatre mallorquines jugant a la seva terra. En aquesta hora continuen concentrades i descansant a l'hotel de concentració i amb un sol pensament, el de guanyar per més d'un gol avui vespre a les angleses i guanyar també dimarts a Islàndia. Aquests resultats són els que donaran el lideratge del grup A3 a les vigents campiones del món, que volen sellejar quan abans la seva participació al Mundial. Cata Coy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey viuran una nit especial, jugant a casa seva amb la seva família i amics a la graderia i amb l'oportunitat de continuar fent història amb el combinat nacional. Sentim la falenitxera Mariona Caldentey.
3: Sí, crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant. I aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabem que és un lloc molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar en la terra i poder classificar per Mundial.
2: La rivalitat amb Anglaterra no és novetat i és ben vigent. En els dos darrers enfrontaments, les angleses han aconseguit la victòria i la penúltima va fer mal. Va ser a la final de l'Eurocopa el passat estiu. Sentim la seleccionadora Sònia Bermúdez.
4: Mira, cada partido es un mundo. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así. Sabemos que tenemos que sumar los tres puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
2: Bermúdez, que finalment ha deixat fora de la convocatòria a Jana Fernández i Andrea Medina. I pel que fa a Anglaterra, la seleccionadora Sarina Wiegman té la baixa sensible de la capitana Lia Williamson, que té una lesió als isquiotibials. L'objectiu de ser primeres passa per guanyar avui i fer-ho per més d'un gol. Vos ho contarem tot a partir de les 7:30 des de Somos en directe per IB3 Ràdio.
1: Pel que fa a la selecció masculina, els de Luis de la Fuente varen empatar 1-1 a Riazor contra l'Iraq. El gol espanyol el va fer Ferran Torres.
5: Es un extra siempre que se pueda marcar.
6: Sí, al final, para mí, si ya es un orgullo representar a mi país, ponerme esta camiseta, pues poder marcar, poder seguir haciendo historia, poder pues, ir superando a leyendas como tú has dicho, pues es un orgullo para mí.
1: I el porter del Mallorca, Leo Román, va debutar amb la selecció absoluta jugant als darrers de 7 minuts del partit substituint Joan García. En aquest sentit, afegim que els nou jugadors que han fet feina als entrenaments previs al Mundial i que no estan a la convocatòria oficial, varen debutar tots en l'amistós contra l'Iraq, entre ells, com deim, el mallorquinista Leo Román. El seleccionador va fer aquesta referència al respecte.
7: La verdad es que se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se haya producido así de esta manera, pero siempre estamos un poco guardando con ciertas reservas, dependía cómo se podía desarrollar el partido, pero ha ido de tal manera que ha invitado a que todos debutaran y estamos, insisto, muy contentos porque se han ganado, nos han ayudado muchísimo, son jugadores de mucho futuro.
1: Leo Román és el cinquè balear i primer a Eivissenc, que debuta amb la selecció espanyola després de Manuel Olivares, Miquel Àngel Nadal, Albert Riera i Marco Asensio. Més futbol, el mallorquí Carles Cuesta ha renovat com a entrenador del Parma italià després d'aconseguir la permanència aquesta temporada. I en futbol de canostra, el Manacor vol remuntar el 2-1 de l'anada a Santa Eulària per jugar la darrera eliminatòria d'ascens a segona federació. En el partit d'anada, la penya esportiva es va imposar per 2-1. L'eliminatòria ben oberta en vista la tornada diumenge del 12 de mig a les 12 del migdia al camp de la Capellera de Manacor. Sentim el tècnic dels manacorins, Miguel Aguado, en declaracions a IB3 Ràdio, en el que resta pressió als seus jugadors.
8: Nosaltres som conscients que ells tenen un potencial ofensiu brutal, de que si mos marquen, doncs nosaltres haurem de fer un esforç màxim, però no, nosaltres, ells tenen l'obligació de superar ronda i nosaltres tenim il·lusió. I nosaltres, pràcticament, en la classificació de Copa del Rei i en la temporada que estem fent, pues, ja et dic, no mos volem aturar, volem seguir, però no tenim cap tipus d'obligació de pujar de categoria.
0: A En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga.
1: Patint molt, l'equip mallorquí jugarà des de diumenge les semifinals contra el Pozo Múrcia després d'eliminar ahir a Son Moix el Manzanares en una eliminatòria a tres partits molt feixuga, tant que se va resoldre finalment a la tanda de penals després d'una victòria per a cada equip i un empat a dos ahir amb gols de Fabinho i Piqueras, pròrroga i penals, amb actuació destacada als penals de Barrón, que va aturar el darrer de l'equip manxec, i Piqueras, que va fer el definitiu per a la classificació. Sentim el porter Carlos Barrón.
9: Lo hemos sacado adelante y no ha costado una eternidad. Sufriendo, no sabemos pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que es aquí, Antonio. I nada, vamos a por todas, vamos a por todas.
1: El tècnic Antonio Vadillo parla del que ha estat aquesta eliminatòria.
10: Era una eliminatòria sufrida que se puso desde el primer día en Costa Arriba. Se puso muy fea para nosotros. I hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
1: Vadillo ya parla del próximo rival, al Pozo Murcia.
10: El Pozo de la Liga Regular le ha valido para llegar hasta estas competiciones. Y después, bueno, pues, tanto Copa del Rey como Copa de España no han tenido buenos resultados y ahora también están con presión ellos.
1: Barrón va aturar el cinquè penal del Manzanares i Piqueras va marcar el definitiu a favor del Palma. El Tanca ha passat avui pels micròfons d'Esports 3 per parlar d'aquesta eliminatòria i de com els penals estaven estudiats des de la semifinal europea de Pesaro.
11: Y la verdad que ha sido una eliminatòria tremenda. Yo creo que también ha disfrutado mucho la gente del fútbol sala, de dos equipos atrevidos. Y bueno, creo que en la Champions no salió bastante bien. Y ayer, en cuanto terminó el partido, ya se lo dije a Vadillo que creía que deberíamos de tirar lo mismo de la Champions en el mismo orden. Él también estaba un poco convencido, pensaba como yo.
1: Ara, a semifinals, el factor pista el té el Pozo Murcia i el primer partit jugarà diumenge a les 7:30 a la capital murciana.
0: En padel, Gemma Triay, amb la seva companya Delfi Brea, han avançat a les semifinals de Roma.
1: La menorquina i l'argentina s'han imposat a Tamara Icardo i Claudia Jensen per 2-16-1 als quarts de final del Major d'Itàlia. Tot i començar perdent el primer set per 3-6, la parella número 1 del món ha aconseguit remuntar l'enfrontament guanyant els dos següents sets per 6-4 i 6-3. D'aquesta manera, Triay i Brea disputaran demà les semifinals del Major italià contra la parella guanyadora del duel entre Del Pozzo i Fernández Araújo.
0: I acabam amb un repàs poliesportiu.
1: En bàsquet, la mallorquina Elena Puello fitxa pel València Bàsquet, campió de Lliga i Copa aquesta temporada, després de jugar 2 anys al Casademont Saragossa. Puello ha signat per 2 temporades i viurà la seva segona experiència a la Lliga Espanyola després de completar la seva formació als Estats Units. En els play-offs de l'ACB, el Real Madrid i el Barça hauran de jugar el tercer partit contra la Laguna Tenerife i UCAM Múrcia. El menorquí Sergi Llull és el capità del Real Madrid.
12: Hemos conseguido igualar la eliminatoria, estamos contentos por el partido, pero sabiendo que todavía tenemos otro partido el sábado para intentar pasar a semifinales.
1: Pel que fa a l'Azul Marino, l'equip mallorquí ha anunciat els dos primers fitxatges, la base sueca Clara Holm i la pivot canadenca Kayla Alexander. En handball, Eugenio Tilves ha renovat el seu contracte amb el Handball Eivissa, club en el que ja du un grapat d'anys. Tilves valora la seva renovació a Ivetres Ràdio.
13: Ya llevo 16 años aquí, que se dice rápido. Empecé con la base coordinando, luego el primer equipo en Primera Nacional, subimos a plata y la verdad estamos, yo creo que bastante consagrados ya en plata, a pesar de que algún año se ha sufrido. La plata es muy, muy complicada, siempre lo decimos. Sí. Pero sí, la verdad es que contentos. Ellos confían mucho en mí, yo estoy muy contento con ellos porque es un club muy, muy serio, la verdad, que cumple todo y es como una pequeña familia y la verdad que contento.
1: En atletisme, la morera Esperança Clavera ha batut el seu rècord balear dels 100 metres amb un temps d'11:35, marca que la posa entre les 8 millors de la història de l'atletisme espanyol en la distància. En ciclisme, al Giro d'Itàlia, les mallorquines Mavi Garcia i Marina Garau disputen avui la 7a etapa de 159 quilòmetres. A la general, Mavi és 24a i Marina la 101. I en vòlei, el col·locador argentí de 24 anys, Juan Manuel Giulietti, és el primer fitxatge del Connecta Balear Manacor.
0: Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Dirà l'Auditorium de Palma amb L'aigua que no cansa, el seu nou disc, el més mallorquí de la seva trajectòria dia 27 de novembre. Una actuació que clourà una gira que va començar amb un èxit extraordinari fa uns dies al Palau de la Música Catalana. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Les entrades per a aquesta actuació especial es posen a la venda aquest mateix cap de setmana.
1: Sí, i L'aigua que no cansa sonarà igual de bé que sona el disc i el vinil, tal i com ha destacat l'artista, li agrada que passi els seus treballs. Satisfeta, orgullosa i estimada, aquest primer treball des del seu retorn a Mallorca, amb músics i enginyers d'aquí com Toni Pastor, Marc Grases, Tomàs Salom o Mateu Picornell, i també amb el segell i la cura de Blau, ha deixat Bonet amb ganes de repetir experiència.
2: Vull aquesta estima, vull aquesta calidesa, vull aquesta llum. Ojalà aquest començament sigui per més temps i que jo pugui anar fent aquest camí tal com l'he començat un poc, no?
1: Un camí que fa 60 anys que recorre, transformant les seves experiències en versos i els versos en cançons, parlant d'ella, però també insisteix recollint allò que diu la gent, diu ben concret.
2: M'agradaria que no fossin una cosa d'un menjar cada dia quotidià i que ens acostumàssim a veure la gent moria a la nostra Mediterrània, a matar dones, a que passen coses horroroses i els polítics no s'amaven. Vull dir, tot això que pareix així amontonat molt gros, però és que ho és molt gros.
1: Bonet ha tornat a la llum de Mallorca i potser la llum no ha canviat, però la resta sí que ho ha fet, afirma Bonet, i ho ha fet d'una forma dramàtica.
2: Destruir. No sé fins a quin punt podem aguantar aquest sofriment, perquè és un sofriment, perquè hem viscut una altra Mallorca i que considerem que si no se defensa, aviat ens quedarà molt poc espai per defensar.
1: Amb el cançoner del Pare Ginar com a referència, amb Blai Bonet d'acompany, amb l'amor i la denúncia per bandera, L'aigua no cansa ha rebut ja més de 90.000 escoltes a Spotify.
0: I tenim temps per anar al cinema també, perquè avui torna a ser divendres i hem triat, Sandra, un parell de les estrenes més destacades.
1: I la primera, La Luz, ben relacionada amb l'actualitat, amb la visita del Papa.
3: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
4: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
3: Delito, lo que tú has hecho es delito.
1: Protagonitzada, diuen, per un extraordinari Alberto San Juan, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins l'Església Catòlica i que té a l'Estat espanyol un dels seus exemples més clars. Dirigida per Fernando Franco, complementen el repartiment Pedro Casablanc, Miquel Reyán i Maria Galiana.
5: Este lugar crea salas.
1: Seguim parlant de terror perquè diuen que A24 acaba de reinventar el gènere amb aquest Backrooms, on el seu director, el joveníssim Kane Parsons, adapta el llargmetratge als vídeos que va fer per YouTube i que superaren els 197 milions de visionats. I tot amb els espais liminals, ja sabeu, pàrquings, passadissos, centres comercials, inquietament solitaris, com a protagonistes. I potser d'aquí un temps Backrooms apareixerà parodiat a Scary Movie. De moment, el sisè lliurament de la saga no ha arribat a temps i la crítica dels germans Wayans va dirigir d'aquesta vegada sobretot a la cultura woke. Diuen que força de rialles volen cancel·lar la cultura de la cancel·lació. Veurem, Sara, si ho aconsegueixen. Tot això i més coses, Sara, per cert, a partir de dilluns i fins dijous, la festa del cinema, entrades a 3 euros i mig.
0: Arribem a les 3.

0: amb els senyals horaris, com cada dia, repassem les notícies més destacades d'aquest divendres 5 de juny. Amb una informació de darrera hora, el Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni, a Palma, és propietat de les monges i no del bisbat de Mallorca, Juan Luis Marcos. Bon dia.
1: Bon dia. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas. El Tribunal Suprem ha rebutjat a la seva totalitat el recurs de cassació presentat pel bisbat contra la sentència que atorgava la propietat del cèntric monestir a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. A més, la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
0: La Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per agredir sexualment la seva dona i agredir-la brutalment en presència dels seus fills menors d'edat.
1: L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutjés mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola. L'home va ser detingut a prop de la casa i ara ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament després de comparèixer davant el jutge.
0: Més coses, el Consell de Mallorca ha aprovat sense sorpreses la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de 2027. Abans, la iniciativa serà remesa al Parlament per la seva aprovació definitiva, de moment sense data prevista. Només Vox s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia posat des del primer moment. La resta de grups al Consell han votat a favor, però per a tota l'oposició la normativa arriba massa tard. El Consell, en canvi, confia que pugui entrar en vigor l'estiu de l'any que ve. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio.
2: Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida i que va fer el Partit Popular, va votar en contra l'any 2024.
3: Ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que tot d'una entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
0: Els titulars de la jornada passen també per les declaracions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire. Se'n desvincula per complet.
1: El president espanyol ha negat-se el guant en aquesta presumpta trama per torpedinar les investigacions judicials al seu partit i al seu govern i assegura que mai hauria tolerat les maniobres de l'exmilitant socialista.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Des de l'oposició, el Partit Popular ha aprofitat les darreres informacions per sol·licitar la compareixença urgent de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, en el Senat després d'haver reconegut dues reunions amb Leire Díaz. Els populars també demanen la dimissió d'ella i la del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: I un dia més, després de l'inici de l'incendi del polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc.
1: Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta les brases s'extingeixi. Els tècnics apunten que l'incendi encara crema i que s'allargarà la seva extinció. L'Ajuntament està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1162. Heu de saber que fa 42 anys que se va inventar un dels videojocs més famosos de tots els temps, el Tetris.

Sí, segur que aquesta sintonia vos sonarà. Bon dia, el Tetris és un videojoc que bàsicament és un trencaclosques, un puzzle. El va inventar un enginyer informàtic rus de nom Alexei Pajintov l'any 1984 mentre feia feina a l'Acadèmia de Ciències de Moscou. Aquest senyor es va inspirar en un joc molt conegut i tradicional a Rússia, anomenat Pentaminó, un joc d'origen però àrab. Diu la llegenda que l'home va programar el Tetris en un dematí i és possible perquè el truc del Tetris no és en la programació, sinó en el disseny de la mecànica del joc, cosa que aporta originalitat i sabeu que sabeu poc en els videojocs. Però el Tetris el varen comercialitzar fora de Rússia. De fet, varen haver de negociar l'explotació del joc amb el govern soviètic perquè legalment l'invent era propietat de l'estat rus. Però hi vos demanareu d'on surt el nom de Tetris. Tetris ve del prefix tetra, que en grec vol dir 4, perquè totes les peces del Tetris són de 4 quadrats. I la terminació de la paraula tennis, que era l'esport que més li agradava jugar al seu creador. Sí, així són les coses. I la música, com és la música del joc? Qui la va fer? Aquesta cançó del Tetris no és originària del joc, sinó és una cançó popular russa titulada Korobeineki, coneguda també amb el nom de Korobushka, que tracta del festeig d'un venedor ambulant. La cançó la van triar els responsables de Nintendo per a la comercialització del joc l'any 1989. I de llavors ençà, fora de Rússia, s'ha associat la cançó amb el videojoc. Avui, de fa 42 anys que se va inventar aquest joc, el Tetris. I ja que ha sortit el tema de Rússia, també poden recordar que demà és el dia de la llengua russa a les Nacions Unides.

I de ser l'any 2010, les Nacions Unides van aprovar celebrar cada 6 de juny Dia de la Llengua Russa, aprofitant que és la data del naixement d'Alexander Pushkin, el que en diuen el pare de la literatura russa. I nosaltres tenim algunes paraules d'origen rus, sí, tot i la distància que ens separa, en tenim de bones. A banda de les més evidents, com vodka, perestroika o balalaika, són paraules també d'origen rus, estepa, també ho és cosmonauta, o beluga, o katiuska, que no és més que el diminutiu que Catalina en rus, ja que el personatge de l'òpera Katiuska du unes botes altes que acabaren aquí rebent aquest nom. Així avui començam.

0: Pèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Si ben trobats un dia més a Pèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, ja ho sabeu, que sempre és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, qui les saben totes són, en Xisco Nadal i en Celestia Oliver. I som a taula ja. Com estàu, Xisco Nadal?
2: Molt bon dia.
1: Celestia Oliver.
3: Bon dia.
1: Ben trobats i bon divendres avui.
3: Això mateix.
1: Ja són divendres, hem passat tota la setmana i vàrem anar a la Fira del Llibre, vàrem parlar de moltes coses, vàrem estar a la fresca de la plaça d'Espanya i avui tornem aquí als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio amb uns continguts ben especials. Hem començat amb jocs i llengües russes, però tenim moltes altres coses que comentar-vos. Així que, Celestí, començant per tu.
3: Sí, per acabar setmana jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia d'avui i també parlarem de la ruta de tapes amb tàperes que se fa aquest dissabte a Llubí. Cine.

0: Idò Llubí va de tapes amb tàperes, és una trobada per tornar a omplir el municipi de gastronomia i també de música i que servirà per poder tastar aquestes originals tapes amb tàperes que preparen fins a 8 establiments que participen en aquesta convocatòria d'enguany en aquest municipi que, si té un fruit representatiu, Llubí, són les tàperes
1: que comparteixen en Campos també, que són terra de tàperes. M'encanta Rodolí, tàpes amb tàperes. Mal de dir, tàpes amb tàperes.
0: Bé, sí, és que són tàperes. Tàpes amb tàperes, no tàperes amb tàpes.
1: Exacte.
0: No, tàpes amb tàperes. No, no penseu que menjareu les tàperes
1: totes soles,
0: sí, equarades, sí.
1: En Xisco no li agraden massa les tàperes,
2: no? No són tàperes.
1: No hi aniràs a Llubí aquest cap de setmana.
2: Puc anar a Llubí, però no menjar tàperes.
0: De Montespan Bali, per exemple, llavors que hi ha dins el plat.
2: Per jots de llep.
0: De coren.
2: Sempre sumen, exacte.
0: Sí, sempre sumen.
2: Però a mi no m'agraden ni les tàperes ni els taperots. Aquell gust àcid.
1: Vaja. Bé. En tot cas, veurem la originalitat.
2: Tots són gustos i són meravelloses perquè hi gravin, òbviament.
1: Sí, sí, de Llubí i dels establiments.
2: No vull enamistar-me en tot Llubí i tot Campos.
1: Només faltaria. Però bé, avui és divendres i també vendrà la coreta d'aquest programa, la Raquel Agüerós, avui també a Contracom.
3: Molt bon dia, corets i coretes del món. Jo sé que avui és divendres, ho sé cert, però me varen dir, has de venir. I jo... Si me diuen des de Tèntol que he de ser apuesto, hi seré.

0: I de Si Friday I'm in Love avui és divendres i també tindran taula de redacció així com...
1: Així és, i avui a la nostra taula de redacció parlarem d'una nova tendència, viatjar tot sol, tot i estar en parella. No sé si vos animaríeu o no a sucumbir en aquesta tendència.
0: Sí. Per què no?
1: Diré a teu parella, gràcies, però me'n vaig tota sola a l'Amazones.
2: Clar, jo ja hi viatge a vegades tot sol.
1: Encara que estiguis en parella.
2: En parella, sí, ho he fet. Sí.
1: Estant en parella, te n'has anat de viatge tot sol.
2: Sí.
1: No en valtes a mig, tot sol.
2: Tot sol, sí.
1: Sempre tan modern, avançant-se les tendències.
2: No de viatge un mes. Sí. No de vacances tres setmanes. Que bé, també ho podria fer, eh?
1: Després en parlarem.
2: Com si me'n vaig mig any o un any sense.
1: O tres, ja m'agradaria.
2: Sí.
1: O com si ets aquella novel·la, 8 anys al Tibet.
2: També.
1: Te pega. Avui també parlarem, o vos comentarem, una notícia que ens va quedar ingescalat, i és aquesta camiseta de mango, que ja s'ha fet famosa, que situa el Vedrà a Mallorca, al lloc d'Eivissa. I parlarem també de l'embaràs de Rigoberta Bandini, que ara, com que totes són tan modernes, ella l'ha anunciat, aquest embaràs, en el seu darrer concert.

0: Doncs sí, sembla que ara també els concerts s'anuncien embarassos. Això és la vida moderna, que diríem. Més coses, Celestí.
1: El pur estilo de la crua.
0: Exacte.
2: Sí, i a la tercera hora, ja ho sabeu, de programa, a partir de les 5, entrevistarem el còmic Núñez Chaip.
0: Perquè present... Yunez?
2: Yunez. Jo no ho he sabut.
0: Crec que
2: mai
0: sí. Dir. Com Yunez se diu?
2: Chaip, no?
0: Yunez Chaip.
2: Ho dic bé, eh? Perquè presenta la seva primera novel·la, que es diu Corderito. Corderito.

0: I de l'humorista i col·laborador televisiu manacorí, Yuneth Chaib, s'endinsa en el món literari amb la publicació de Corderito, una novel·la que ell mateix defineix com a autoficció. L'obra mescla elements reals de la seva vida amb elements ficticis per construir una narrativa sobre la identitat, la pertinença i les relacions familiars, i avui passa per Tento.
1: Sí, i també el presentarà a la Fira del Llibre.
0: Exacte. Aquest
1: cap de setmana, efectivament. I avui també música en aquest programa, perquè vendrà en Pablo Sierra, com cada divendres, amb les cançons dels altres, i avui dedicades a aquests artistes que ara sentireu, i a l'amor.
2: Tot i que els separin dos segles bons, Beigbeder i Bach, Manuel Alejandro i Johann Sebastian, tenen més en comú del que podria aparèixer. A més de crear universos musicals amb vida pròpia, tots dos van tenir matrimonis feliços i ben productius. Anna Magdalena i Purificación, les seues segones dones, van ser fonamentals per il·luminar algunes de les obres més famoses d'aquests compositors. Avui les escoltarem i d'elles parlarem a les cançons dels altres. Voy a por...

0: 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Així és, tenim moltes vies, ja ho sabeu, podeu fer-ho per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp, al qual podeu enviar-nos notes d'àudio, o també missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I ja ho sabeu, també podeu participar atent o en directe a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol, se nota que això no ho dic jo mai, @tentolivetres, al Facebook de Tentol, o...
3: Mos han girat els papers.
1: Sí.
3: O, bé, el correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Margalia, no sé si has quedat enrere.
0: No ho he dit,
3: sí,
0: ho he dit.
3: Va.
0: Sí, fluixa, però bé, ai som.
3: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Gràcies, Xisco, fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara avui hem de saludar la nostra tècnica, que avui tenim a les vies de so, Ana Marga Cifra. Moltes gràcies. Ara arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, sí, és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestim.
1: Idò, sí, Margalida, ha arribat el dia i avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un animal marí que, com a mínim, aquí, atento, l'està d'actualitat.
0: Sí?
1: Sí, és el vell marí.

0: Així és, avui volem dedicar el programa al vell marí, aquest animal marí que és el protagonista d'un nou llargmetratge documental que du per títol L'Odissea del vell marí i està dirigit per Núria Bat i Marta Hierro, una producció de Moonworks amb la producció associada de Caixa Forum Plus i que també compta amb el suport d'IV3 Televisió. El vell marí és una espècie endèmica del Mediterrani, considerada extingida durant dècades, però que es va redescobrir en un racó remot de Mauritània, on encara hi ha moltes espècies, bé moltes, hi ha una colònia d'espècies de vells marins. Allà, equips successius de biòlegs varen iniciar una extraordinària i arriscada missió que ha aconseguit frenar la desaparició i garantir la supervivència dels darrers exemplars de vell marí.
1: Hi ha moltíssima gent que no sap que hi ha foques en el Mediterrani.
2: Aquest problema més gros que tenien era el mal que feien en atzar per poder aconseguir l'aliment fàcil.
3: La persecució va ser tan gran que a principis dels anys 80 tan sols en quedava un.
4: L'espècie té una sola colònia, que viu a la costa Mauritània, amb uns 300 exemplars,

0: Idò, sí, hem escoltat un trosset del tràiler d'aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, i ara escoltam Jorge Santiago amb el pescador i el Vell Marí, perquè aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, és una road movie científica que explica una doble odissea, la d'una espècie perseguida, desplaçada del seu hàbitat i duita al límit de la desaparició, el Vell Marí, i per altra, la de biòlegs i investigadors que durant dècades han lluitat per comprendre i protegir en condicions moltes vegades extremes i recursos limitats aquesta espècie. Des de costes inhòspites de Mauritània fins als darrers refugis de Grècia i de Turquia, el documental segueix l'empremta del Vell Marí i d'aquells que es neguen a acceptar la seva desaparició. Mentrestant, al Mediterrani Occidental, el somni del seu retorn torna a emergir, una esperança encara fràgil que presenta ara un nou repte, fer possible que el Vell Marí torni qualque dia a habitar les nostres costes.
1: Els vells marins eren els grans enemics dels pescadors. Els vells marins, els dofins, la boira, eren els grans enemics. I ho mataven. Els vells marins, una foca mediterrània. Clar, el vell marí se coneixia que havia entrat dins aquella almadrava perquè feia tres forats, dos de petits en saletes i un en sotllà. Quan s'agafava un vell marí, se'ls posava a una portassa d'una casa i la gent pallava per voreu. A Manacor se feia, a Calarritjà se feia per tot, no? I la gent era una gran alegria haver mort un vell marí. El vell marí crec que se va extingir més endavant a Menorca, però jo he xerrat amb gent que va veure vells marins que se soleaven a les platges quan anaven a pescar. I el pescador, vell marí, mal te morissis, compreu una metralladora. Clar, i ara, sí, després se van protegir.
0: Quina història, aquesta que explicava Rafael Perelló de Manacor, del vell marí. Ara, aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, s'estrena de manera digital a Caixa Fòrum Plus i en un acte al Caixa Fòrum de Palma dia 18 de juny, tot i que ja està exhaurit. Després de la projecció tindrà lloc un col·loqui en la participació de les directores del documental i també d'experts en el projecte. I dia 29 de juny s'emetrà a IB3 Televisió. Per tant, avui volen dedicar el programa a aquesta foca monjo del Mediterrani, coneguda també com a Vell Marí, un mamífer carnívor, una espècie amenaçada que en perill d'extinció, de la qual se suposa que, segons les darreres estimacions, quedarien uns 600 individus actualment de vell marí a la Mediterrània.
2: I preciosa i fascinant, aquesta espècie. I d'oi, de fet, avui jugarem i parlarem a Tèntol amb el vell marí. Tèntol.
0: Tot d'una avançam amb el vell marí, però abans tenim pregunta del dia i avui la pregunta diu així. Avui, per petició d'una de les nostres concursants d'aquesta setmana, l'arquitecta Cristina Llorente, la pregunta està relacionada amb una paraula i un objecte, el maridet. Han trobat aquesta ressenya que diu: la sala era gran i les persones contades. Era de nit, al carrer, bona serena, i feia fred, tant que va tenir l'ocurrència de dir: haurem de dur un maridet. I la pregunta és, què és un maridet?
3: L'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos...
0: Celestí, què és un maridet? Amem...
2: I d'ahir sí, és un moble petit, com un canterano, però encara més petit. És una caixa de ferro o terrissa on se posava foc i es col·locava en els peus per tenir-los calents.
0: Un maridet.
2: És que ho formós. O és una cantimplora d'aigua calenta.
0: Què és un maridet? Aquesta és la pregunta del dia i, com sempre, podeu fer participar-hi de dues maneres.
2: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu què és un maridet? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Ei, tu vos pos?
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
4: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
6: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
7: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
6: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
8: Os esperam a Son Moix!
6: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
9: Continuem en directe, Celestí, i tenim una pregunta del dia a resoldre avui, a petició, ja ho dèiem, d'una de les nostres concursants d'aquesta setmana, la Cristina Llorente, que tot i que no crec que faci massa dia per fer servir aquest instrument del qual parlam avui, però la pregunta era que és un maridet, i recordant que teníem 3 opcions de resposta.
10: Sí, bé, avui fa una mica més de fresca que aquest dia passat, però crec que torna en dies de calor. Bé, no ho sé, no som home del temps tampoc.
9: Deixa-m'ho una la.
10: Sí, però fa una mica de fresca, d'oratge. Però bé, tenim 3 opcions. Que és un maridet, és un moble petit, com un canterano, però més petit encara. O bé és una catxa de ferro o terrissa on se posava foc i es col·locava en els peus per escalfar-mos. O és una cantimplora d'aigua calenta.
9: Que trabau.
10: Què us pareix?
9: I efectivament, els nostres oients ho saben, un maridet, efectivament, és aquesta catxa de ferro de terrissa on es posava foc i es col·locava als peus per escalfar-nos. Això és la resposta correcta. Moltes gràcies a tots per contestar. De fet, encara se'n conserven alguns d'algunes cases, tot i que jo no n'he vist fer servir mai.
10: Jo no sabria si dir que no o sí, però n'he vist.
9: N'has vist. Sí.
10: N'hi ha de n'he vist dins portasses, per exemple.
9: Sí. Exacte.
10: Ja reconeix un poc.
9: Efectivament. Bé, avui és divendres i vos hem de recordar que aquest diumenge, dia 7 de juny, a les 3:15, com és habitual, tenim un nou capítol de Tento a la IB3 Televisió i aquesta vegada un de molt divertit dedicat als anglicismes.
11: Welcome to Tento. No heu d'ajustar els sittings d'idiomes. És que després d'un brainstorming hem decidit canviar de xip i parlar d'altres llengües a part de la nostra. Avui, anglicismes.
12: Juanjo, vaig sentir ahir que m'han dit que havien trobat un crash.
13: I què? És un crash.
14: Crash, què vol dir?
15: Que t'agrada que algú, però que saps que mai podrà ser.
16: Miquel, ets el meu crash.
17: Uau, fantàstic, apoteòsic. Jo faria així.
18: Dale al like.
15: Exacte. Tindrem molt de following.
0: Tento'l, diumenge hora baixa a IB3. Tento'l, amb Margalida Mateu.
9: Però ara és l'hora de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el vell marí. Sí, però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
19: El qüestionari electrònic.
20: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
21: Bon dia.
13: Vinga, que comenci l'espectacle.
14: Sigueu benvinguts. Comencem.
18: Qui sóc?
21: No m'heu dit el nom.
22: Noms i adreces.
23: Hola, jo som na Núria Abad i visc a Sencelles.
24: I jo som na Marta Hierro i visc a Palma.
25: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
24: És a prop, Sencelles?
23: Sí, és a prop.
24: Sí, i Palma, més encara.
26: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
23: Jo vaig anar a l'escola Sant Agustí de Palma.
24: I jo vaig anar a l'escola de les Carmelites a Càceres.
27: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
23: Pues treballem per la nostra empresa, la productora Monworks.
24: I jo el mateix, sí.
28: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
23: Força bé.
24: No mos podem queixar.
29: T'agrada viatjar?
23: M'agradava molt, em viatjava molt, però ara ja no m'agrada tant.
24: A jo m'agrada viatjar, però he de dir que no m'agrada viatjar de feina.
30: Els animals parlen amb tu?
24: Els animals parlant amb altres? Els vells marins han parlat amb altres?
10: Segurament.
23: Els vells marins bastant. Poc, perquè no n'hem vist molts, però jo tinc cans i moixos i sí que xerren amb mi, i tant.
10: Què se diuen?
23: Com me diuen?
10: És molt demanat.
23: De tot. Però m'estimen, en general. Me tracten bé.
24: Sí, sí que parlen, te miren al queixó i és que te demanen coses, i mimos i coses d'aquestes, sí.
30: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
23: Millor? Quan te'n vas al llit?
24: Totalment d'acord. Sí. El millor moment del dia.
27: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
23: Sí, jo sóc una gran fan de dormir.
24: Jo he dormit molt bé. M'he assecat prest, però he dormit molt bé.
31: Una actuació extraordinària.
32: Deixem-ho per avui.
27: Moltes gràcies.
9: I les heu sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé, perquè ells són unes professionals també d'aquesta casa.
10: D'aquest món, sí.
9: I d'aquest món. Presentant-me Núria Abad i Marta Hierro. Com esteu? Benvingudes.
23: Gràcies. Pues,
24: quina il·lusió.
23: Molt bé. Molts fans també del programa.
10: Fans?
23: Sí, jo som molt fan. Jo vos escolto molt.
24: Sí, tant de la versió de ràdio com la televisiva.
9: Gràcies. Que bé. Valtres també avui per presentar un nou projecte, un documental científic, que també vos agrada molt la ciència.
23: I tant.
9: I dedicat a un animal que nosaltres sempre mos ha atret, captivat,
10: fascinat,
9: com és el vell marí. Què passa amb el vell marí?
23: Clar, és que pensar que un animal que hem tingut aquí tant de segles i que ja no existeix aquí, a nosaltres mos va empènyer a dir, bueno, hem de saber per què no hi és aquí i on és i com està la seva situació, no? I llavors vàrem encetar aquest projecte que deixa coses molt, molt clares, no? En aquest respecte.
9: Sí? Sí. Perquè el vell marí, quin indici, vareu dir, hem de seguir aquesta pista, hem de fer aquest documental?
24: La veritat és que en el nostre entorn moltes persones sempre han esmentat el vell marí com un animal gairebé mític, no? Sembla que ja no existeix, però sí que existeix, no? Però en la ment de la gent, fins i tot en la topografia, existeix el nom del vell marí, no? I és com... No només és un animal, és un misteri i una aspiració, no? I allò de combinar la part natural amb la part humana i la part mitològica és una cosa que a nosaltres ens atrau molt, no? I jo crec que això va ser finalment la decisió de ficar-nos en aquest animal i no en un altre, no? Precisament en aquest.
23: I també aquest punt de que a vegades xerres del vell marí i hi ha molta gent que te diu què dius, que aquí al Mediterrani hi ha foques? Sí. O que no saben que aquí hi havia, no, aquesta, aquest animal que era molt comú. Mm. No? Llavors pensàvem que era necessari perquè a vegades no sabem ni la pròpia història, no? Ni la nostra. No? Ens interessen molt les històries de fora, però a vegades no sabem realment què ha passat al nostre entorn. No? I és important recuperar...
10: Clar, ha perdurat la consciència col·lectiva com un ésser mitològic, però que és un ésser real, que a altres indrets encara existeix. Quan se té constàncies darrer vell marí, aquí a les illes, i sí que hi ha hagut intents de reintroduir el vell marí des de fa temps. Clar. No sé si arribarà això.
23: Bueno, el vell marí va començar a patir un assetjament des de part de l'humà perquè no té depredadors a partir del segle XV, sí. Molt fort, però
1: ens ja... Ens va dir un oient que era l'enemic dels pescadors.
23: És ben exacte, sí, aquest
1: feia,
23: és el
1: feia
23: tema.
1: Feia molt de mal.
23: Sí, bé, principalment abans era perquè l'utilitzaven com a oli per les llums de les ciutats, no? Especialment Portugal, però sí, finalment va esdevenir com un animal que feia nosa als pescadors a l'hora de pescar perquè trencava les xarxes, i llavors el vàrem anar eliminant fins que als anys 80 ja només quedava un, que era en Peluso, que quedaven les xafarines.
1: Ah, sí? I té nom i tot.
23: Peluso. Sí, perquè estava, hi havia ja un destacament de l'exèrcit, i llavors aquest Peluso...
10: Tenia molt de pèl, perquè com que és únic, que tenia pèl.
23: No sé, li varen dir Peluso, no sabem molt bé per què, perquè pèl no entenen, però bueno, sí que va ser un animal que va ser molt seguit, això ho explicam molt bé en el documental, i inclús va fer un informe setmanal, vull dir, sortia molt als mitjans, i va ser el que va marcar un poc el punt d'inflexió de dir què hem fet amb aquest animal, hem de començar a intentar conservar-lo, no? I a partir d'aquí, pues, comença tota una odissea també de viola.

0: Mediterrània, no
1: Tot...
0: només els d'aquí, sinó els de la Mediterrània Oriental, perquè els de Mauritània són ben coneguts, perquè és una colònia molt grossa, però els de la Mediterrània Oriental no està tan clar que existeixin. I sí que hi ha, nosaltres hem parlat amb aquestes organitzacions que estan des de fa dècades també intentant recuperar i que no i conservar més bé aquells que ells encara tenen.
2: Perquè, clar, el vell marí era totes les Balears, era present a totes les illes, sí.
0: Sí, sí,
2: era això present a totes les illes. De totes les illes.
3: Sí, i de fet, encara, i ja, però ja molt poc, se van acostant, el que se diuen animals divagants, no? Que de tant en quant s'apropen a les nostres illes, però clar, amb el renou que tenim i la poca gust que estan aquí, amb tanta gent i amb tant de vaixells, pues marxen, no? Vull dir que, d'alguna manera, la foca sí que mos posa, també mos posa, i nosaltres també és una cosa que volem deixar molt palesa des del començament, és que mos posa un lloc on arribar. És a dir, mentre no tinguem foques, no estem fent les coses bé. I això és així.
4: Clar, i ara pot ser que sigui més difícil, no?, reintroduir aquests exemplars, perquè, clar, en tant de trànsit marítim com hi ha,
0: és que per
4: d'embarcacions particulars, per exemple...
0: Per poder fer un projecte de reintroducció, primer de tot, has de tenir un hàbitat al qual pugui anar aquest animal. Si no, serà un fracàs absolut. La pregunta és, tenim aquest hàbitat aquí? Segurament la resposta és no, perquè si no els divagants s'haurien quedat. Lo següent, què hem de fer per tenir aquest hàbitat? I lo tercer, volem fer aquests esforços? I això són preguntes que ens hem de fer com a societat. I el que deia Núria, si no fem aquests esforços i no hi ha foques, ja que sigui pel seu compte o ja que siguin introduïdes, és que el nostre hàbitat no té la salut que hauria de tenir.
2: Clar. És a dir, que allò natural, allò normal, és que nosaltres tinguéssim foques a la Mediterrània.
3: Sí, evidentment. Sí, evidentment. I de fet, les foques, ja està constatat, cada vegada van... Vull dir que només hi ha una colònia important a Mauritània, perquè van marxar fins allà, però sí que hi ha petites famílies per tot el Mediterrani, menys en l'Occident, no? En el nostre, vull dir, en el territori, diguéssim, de l'estat espanyol. No? I sí que comencen a apropar-se a Itàlia, sí que comencen a apropar-se a Malta, però aquí no volen venir.
4: Ara no tenim bé, no tenim foc, et sembla que tenim serps que neden.
0: Quin canvi hem fet, eh?
3: Quin horror.
2: Ai, sí. Però vosaltres heu tingut l'oportunitat de poder-ne veure un de vell marí en tot el documental, perquè la complexitat també de poder-ne veure a simple vista. Tot i que antigament a mi m'han explicat persones majors que geien damunt les roques prenent el sol. Sí. Que això gent que encara ho ha vist.
0: La gent major te dirà aquestes coses. Mon pare deia que a Calapí sempre hi havia i sempre... Aquesta cova se diu cova del vell marí perquè hi havia vells marins, però clar, ja això fa molt de temps, fa dècades que ja no passa. Nosaltres hem vist un. No és que només surti un al documental, no patiu, surten molts, però no els hem vist, na Núria i jo. Nosaltres hem vist un bebè foca que s'estava recuperant al centre de recuperació d'Atenes, perquè clar, el que passa és que hi ha una mortalitat per part dels bebès quan se separen de les seves mares pel motiu que sigui, no? El que passa amb els humans també els hi passa als bebès de foca, però no hi ha ningú que els pugui acollir per salvar-los. No? Hi ha una organització a Grècia que ho fa i tenien aquest bebè a Constantina i vam anar a conèixer-la. Una monada, la veritat.
2: Clar. Són mamífers, clar.
3: Clar.
0: Clar. Clar. Sí. Veus vegades... aquesta identificació quan te mires. Sí,
3: sí, són molt monos. Sí. I clar, també dir que això que xerràvem de si xerram amb els padrins, que se recorden i tal. Nosaltres hem recuperat algun material que havíem fet en Xisco Avellà i en Toni Font d'entrevistar pescadors que ja no hi són, no? Que els havíem fet fa uns anys, no? Fa un parell de dècades. I llavors hem recuperat també aquests testimonis i, per una altra banda, pues, també xerrant d'això del tema de les foques, de com hem pogut, clar, quan pensam que és un animal que queden 700 foques en tot el món, vull dir, en tot el Mediterrani, perquè queden molt poquetes, llavors clar, nosaltres no podíem anar a cercar foques, vull dir, no era... què has de fer ara per anar a cercar una foca que a més està lliure i tal. Llavors el que hem fet ha estat comprar a la gent, vull dir, imatges a la gent que s'hi dedica i...
2: I són precioses.
3: Clar. I n'hi ha imatges precioses.
2: Perquè hem vist el tràiler
3: i n'hi ha moments. Sí, perquè són precioses, perquè les nostres foques són precioses. Sí. I són nostres.
2: I tant èxit ha tingut i tant d'interès aquest documental que gairebé no

0: Ni anunciat,
1: No.
0: que dia 18 de juny se presenta i ja està tot ple
1: ja està tot
0: a Caixa
1: ple.
0: Fòrum.
1: Sí, està tot ple i tenim overbooking perquè la gent mos telefona, jo ho entenc, perquè és un tema que mos toca molt, molt de dins, sobre aquí encara que tenim molt de desastre, també tenim molta gent que estima molt la natura, no? Que tenim, això tenim, per això tenim el GOP i tenim tantes, no? Tantes entitats que s'hi dediquen i que lluiten contra l'altra dinàmica, no? I llavors això, doncs, jo penso que ha anat molt ràpid, no? El boca a boca i no mos ha donat temps a fer ni un poc de promo i ja està plena la sala.
0: És a dir, que haureu de fer una altra projecció.
2: Sí, haurem de fer més projeccions i a més s'emetrà IB3 el dia 29, o sigui que tranquil, que se podrà veure i a més farem més projecció per veure-ho en gran, perquè és vera que a la tele se veuen molt bé les coses des del nostre sofà, però a una pantalla gran hi ha imatges que són molt espectaculars.
1: Exacte.
2: Una projecció gran.
1: També estarà Caixa Fòrum Plus, perquè la Caixa és productora associada, la Caixa Fòrum, i també se podrà veure allà. I nosaltres, pues, amb aquest documental sí que tenim la idea de fer com fem altres documentals, com la Dorotea i el Mio Tragus, d'anar a escoles. Vull dir, això és una feina que fem setmanalment.
3: Aquesta part educativa.
1: Sí. Nosaltres sempre fem els documentals una mica pensant en els al·lots. Som les MOM. Vull dir, sempre aquesta idea la tenim, que el documental no cal que guanyi uns premis. El que és important és que vagi a les escoles. Això sí que ho tenim molt clar.
0: I els nens ho vegin i sàpiguen que hi havia aquesta foca.
1: Sàpiguen i que lluitin per qui torni.
0: I
1: que lluitin per qui torni, sí.
0: Clar, dèiem dia 29 de juny a IB3 Televisió.
2: Sí,
0: i s'emetrà.
2: S'emetrà i també a Caixa Fòrum, a la plataforma de Caixa Fòrum, se podrà veure, o sigui que tindreu l'oportunitat.
0: Exacte, doncs moltes ganes de veure-lo sencer. Hem pogut veure el tràiler i ja tenim ganes de poder veure aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, aquest és el títol que li heu posat i que han fet les Mom Work, na Marta Hierro i na Núria Abad, i com sempre vos hem preparat un joc que ens agrada molt en aquest programa, ja ho sabeu.
1: Vinga, anem-hi.
0: Endavant. I doncs sí, fetes les presentacions, arriba el moment de jugar avui amb el Vell Marí.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, Núria i Marta, ara vos farem dues preguntes, però relacionades amb el Vell Marí, aquest animal tan estimat.
1: Quin compromís, ara.
2: No, que difícil, si ara no ho sabem.
0: És fàcil i popular i molt divertit. Primera pregunta, va, Núria, serà per tu aquesta.
1: Vinc.
0: Les Illes Balears són plenes de llegendes, ho parlàvem ara, com per exemple la cova del Vell Marí, en aquest cas de Cabrera. No, bon nan explicat, no heu sentit a parlar, no?, d'aquesta cova del Vell Marí de Cabrera. La història conta que un pescador s'hi va refugiar per passar-hi es vespre i que quan se va despertar va trobar un vell marí que dormia ajut de vora ell ben panxo. De fet, el llibre Viure a Cabrera, d'Ana Francisca Sunyer, que és un llibre meravellós, Ana Francisca que va viure a Cabrera, s'hi troba recollida una glosa que se deia per allà. Diu, dins Cala Santa Maria, a sa cova d'Esforat, un pescador hi dormia amb un vell marí al costat. Però acaba d'una manera aquesta glosa. Com acaba?
3: Sí, Núria, la saps completar?
1: No.
3: Acaba dient, mirau quina alegria o mirau quina companyia.
1: Uix, m'agraden les dues.
3: Dins que a la Santa Maria s'acaba d'Esforat un pescador i dormia amb un vell marí al costat. Mirau quina alegria o mirau quina companyia.
1: Jo me quedaria en companyia.
0: Sí. Correcte. Molt bé, Núria. Efectivament. Quina companyia.
1: Oh, més guapa. T'imagines, eh?
0: Clar.
1: Allà, estrenc, eh? Allà...
0: Despertant.
1: Trenen els sols.
0: Sí.
1: I vell marins. Oh.
3: Fent amistat.
1: Quin nivell.
0: Sí. Doncs sí, aquesta llegenda encara perdura en la ment col·lectiva i és molt divertida. No sabem si va passar o no, però si va passar ben trobat. Si no n'è vero, ben trobat, el que diuen els italians. Molt bé, segona pregunta. Bé, no sé si ho diuen els italians, però nosaltres ho veiem. Segona pregunta. El Consell de Mallorca va comprar la Dragonera l'any 1987 i dia 26 de gener de l'any 1995 el govern de les Illes Balears la va declarar Parc Natural, la Dragonera. La Dragonera va ser notícia no fa massa anys perquè allà i també a Cabrera hi varen fer una recerca d'ADN per comprovar si un vell marí havia passat per aquestes illes com a mínim a les darreres dues setmanes. S'havia trobat indicis de que hi hauria hagut vell marins per allà. Això va passar al març de 2023 i és important si tenim present que el vell marí, aquesta foca mediterrània, va desaparèixer de les illes a mitjan segle XX i el darrer exemplar se va veure l'any 1958, diuen aproximadament, tot i que tu has dit un poc més tard, però on es va veure aquell vell marí? On diuen que es va veure el darrer vell marí?
3: Va ser exactament a Cala Mondragó o a Cala Tuent?
2: No, me toca jo. Ah, Núria, no.
1: Ah, és per mi,
2: sí,
1: això.
2: També, sí.
1: Ah, pues encara tu ets.
3: Encara tu ets. Sí, sí.
1: Molt la sabíem, molt la sabíem.
0: I et cert això de que, ara ho parlarem, hi ha indicis d'ADN que hauria passat per
1: sí,
0: passar
1: també,
0: la Dragonera i per Cabrera.
1: També m'he entrevistat en Elena Balsecchi, que és la cap de l'Espot de Mont, que és aquesta recerca d'ADN a l'aigua, i hem anat amb en Giacomo Tavecchia de l'IMEDEA a cercar ADN, i amb tot això se veu al documental.
0: I no, sí. Fa pocs anys, però d'això que parlava.
1: Sí, això fa no res. És que això dona mostres de que venen, però també de que marxen.
0: Que se'n van.
3: És a dir, que passen.
2: Sí. Són divagants, els que diuen a Núria. O sigui, ells venen, fan una ullada, no els agrada el que es digui i se'n van.
0: I se'n van.
1: Clar, i són animals que són animals que els agrada pues, viatjar per el mar, no? Són viatgers.
0: I són solitaris o van en grup?
1: Els divagants són solitaris, perquè són com el del grup que se marxa a viatjar per trobar nous espais que després tornarà a cercar els altres, no? Clar, aquest no vol quedar. És que hem de pensar que hi ha un en Zafer Zilkicaia, que és molt difícil dir, el turc, un dels investigadors turcs més potents, ell diu, clar, com han de quedar? És que aquí teniu 100 vegades més vaixells que Turquia. Vull dir, clar, aquí no volen estar. És normal, ho hem de pensar.
0: Sí. Tornem a la història, i ara aquestes preguntes per a Marta, d'aquesta història de Cala Tuent, perquè de la nostra mà han aparegut molt d'animals, no només vell marís, també hi ha constància que hi ha hagut peixos guitarra, esturions, aloses, massorpes... Però tampoc no queda rastre, com dèiem, del vell marí, aquesta foca que també s'anomena vedell marí, que va aparèixer als anys 50 del segle XX. Però sabeu com diuen que va morir el darrer vell marí de les Illes Balears, Marta?
2: Crec que, si no vaig malament, el varen matar a tirs.
0: Sí,
2: sí, crec que va ser uns carabiners.
0: Sí.
2: O sigui que, sí, és que hi ha moltes històries, alguns són a tirs, altres a destralades, o sigui, hi ha una gran varietat, però sí, aquest crec que va ser aquesta. A tirs.
0: I vosaltres veus que teniu
2: Nosaltres tenim a un dels pescadors que entrevistats, no per nosaltres, sinó per imatge gravada en el seu moment, i nosaltres recuperem aquest testimoni d'aquesta persona que explica com ells ho van casar i després ho van mostrar en una companyia de xurros, és a dir, uns ferians que ho van exposar i cobraven entrada perquè la gent ho veiés. Era un clàssic, s'anunciava en el diari, des del, si no, el diari de l'Almudaina, 1800, sí. El tal que portasses, pot veure un monstruo marino. Un
0: això
2: mos
0: l'ha dit un informant de Manacor, abans ho han sentit.
2: S'anunciava i se cobrava.
3: Que, exacte,
0: que ho mostraven dins les portasses.
1: Sí. Així és. Clar, també totes aquestes històries de, diguéssim, de com se va anar fent aquesta desaparició, també les hem treballades en animació. Sí. Vull dir, utilitzant animació per contar totes aquestes històries que no podem contar d'una altra manera, no? En el documental. Sí.
0: Que interessant, això del vell marí i quanta història. Segona i darrera pregunta per na Marta Hierro. Marta, ara un pot de literatura, perquè hi ha un llibre fantàstic que es diu E vell marí, que és el títol d'un llibre de literatura infantil i juvenil, més juvenil que infantil, que explica la història d'una amistat i un coratge dels protagonistes d'aquest relat que fan un viatge a les costes de la Mediterrània, al lloc on va néixer fa anys el vell marí Gaspar, que és també el protagonista d'aquest llibre. Un país d'ones, d'aromes, d'històries. I la pregunta és, qui va escriure E Vell Marí l'any 1991.
3: Tenim dues opcions.
2: No fa falta, Miquel Rayo.
3: Beníssim.
2: Està sobre la meva taula des de fa molt de temps. Ens lo va regalar Miquel.
0: És preciós. Jo, quan era nina, el varen llegir a escola. I en Miquel va venir a la meva escola a Contamoso. I estàvem tots meravellats. Vull dir que ja molt bé de nins d'aquesta història que va explicar en Miquel.
1: Que bé.
0: I que important també aquestes lectures quan són... Ara que vosaltres anireu a veure el documental, i nosaltres quan eren nines que vàrem llegir aquest llibre, que important
1: sí,
0: després.
1: Sí, i clar, és important fer aquesta feina. Penso que nosaltres ens dediquem un poc a això també per poder arribar als petits i poder marcar una petita diferència.
0: Un poc que deixar la llavor allà, que després qualque dia se torna a despertar.
2: Funciona, això funciona. Jo crec que tota la gent que ha fet alguna cosa important, quan li diuen, quan vas començar tu? No, i tothom t'explica una història d'infància, quan ha començat aquest despertar d'aquella cosa que després li ha duit a fer una cosa important, no?
0: Sí. I d'ahir en Miquel Reó, que també fa molt bona feina en aquest sentit. Sí. I que li enviem una abraçada. I si voleu llegir aquest llibre, no ha passat de moda.
1: Segur
0: que és fantàstic. Molt bé, ho fem molt bé, ho han endevinat tot, na Marta i na Núria, provadíssimes amb Vell Marí.
3: Més que provades.
0: Ara són hiperespertes. Tenim una altra prova, i és aquesta.
4: D'on m'has dit que és?

0: Molt bé, Marta i Núria, mos queda poc temps, però tenim una prova fantàstica, que és que escoltarem parlar una persona de Balears i ens haureu de dir de bones.
1: No, oh, que difícil. Mm.
0: Fantàstica. L'escoltant a l'estiu sí. És aquesta.
2: Ei, no en sentis allà, del
3: sí,
2: vell marí?
3: Sí,
2: però... I hi ha una cova que es diu la cova del vell marí. I vam entrar dins la cova.
3: I no el vas veure?
2: No.
3: No hi deu ser?
2: No.
3: Que no hi deu ser, vell marí?
2: Que no és una espècie com a de tiburó.
0: És fantàstic, aquest talla.
4: Una espècie de tiburó. No diu un tiburó, diu una espècie.
0: M'encanta.
5: Diria que és de Menorca, no?
0: Sí.
4: Anau bé.
0: Correctament.
6: Hem de dir.
0: Som a Menorca.
4: Sí, al final encara més.
5: Home, si volem.
4: Quan t'apareix el vell marí?
0: Ah, que ha dit que hi havia també un topònim, també. Una cova de vell marí.
5: Però és que hi ha per tot.
0: N'hi ha per tot.
5: És com cova dels coloms, és que hi ha més.
0: N'hi ha per tot, sí.
6: Jo no sé dir. No ho sé dir.
5: Més enllà de Menorca no t'ho sé dir.
0: I d'aquestes persones eren de Mó, de Menorca.
6: Pues mira, ho hagués dit.
5: Encara que fos perquè hi ha més gent i hi ha més possibilitats.
0: Fantàstic. Doncs mireu si n'hem trobat també d'històries recuïdes encara de gent que recorda el vell marí. Tenim dues cites. Bé, una està plena, però la poden mirar digitalment. Sobretot, apuntau dia 29 de juny. A IB3 Televisió.
6: Uh-huh.
0: Tenim hora.
6: Dilluns a les 23:15.
0: 23:15.
6: És un poc tard, però val la
0: tot
6: pena.
0: Tot despert. Exacte. Aquest dia val la pena.
6: Val la pena.
0: 29 de juny a les 11:15, IB3 Televisió. I si no, aquesta estrena, aquesta presentació del documental, dia 18 de juny a Caixa Fòrum, a Palma, uh-huh. Que està ple. I supos que vos acompanyaran els científics.
6: I tant, i tant.
5: Sí, que vindran.
6: Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Sí. De protes estan allà per explicar... tot, per fil per randa.
0: I dona,
4: beníssim.
0: Enhorabona per aquest documental.
5: Moltes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies.
0: La dissenya del vell marí, Marta Hierro, Núria Bat, gràcies.
6: Gràcies.
0: Fins a vosaltres. Bon cap de setmana.
6: Igualment.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: Bon dia. Els hotelers i les agències de viatges exigeixen al govern derogar el registre de viatgers després de l'advertiment de Brussel·les.
1: La Comissió Europea avisa que el registre vulnera la normativa sobre protecció de dades. Tant la patronal hotelera com les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació defenses que va ser redactada de manera unilateral i escana de la realitat del sector turístic. És Pedro Fiol, president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de la Balears.
2: L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades, és a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció o recol·lecció de dades moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dades i sobretot després el tractament que se li ha donat a aquestes dades.
0: I el Consell de Mallorca aprova limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una limitació que podrà posar-se en pràctica a partir de la temporada turística de 2027.
1: El Consell ha elevat la llei al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Només Vox s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio.
3: Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida i que va fer el Partit Popular, va votar en contra l'any 2024.
4: Ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que tot d'una entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
0: I tot això s'ha decidit en un dia especialment complicat a les carreteres de les illes. Per això, connectam ara mateix a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
5: Buenas tardes. En estos momentos encontrarán retenciones en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde Sonrapiña hasta el enlace con la M19 y en sentido Andrax desde el Estadio Balear hasta las oficinas de Son Hugo y a la altura de Sataulera. También en la autopista de Andrax en sentido Palma tenemos retenciones desde Bendinat hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Yusmayor, en sentido creciente, tenemos circulación lenta desde el enlace con la vía de cintura hasta Safarinera y en sentido Palma en las cercanías del aeropuerto. En la autopista de Inca, en sentido Palma desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura y en sentido creciente desde el polígono industrial de Marrachí hasta Escaúl. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Moltes gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. Però avui també és notícia que la Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per agredir sexualment la seva dona i agredir-la brutalment en presència dels seus fills menors d'edat.
1: L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima, després que aquesta rebutjàs mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola. L'home va ser detingut a prop de la casa i ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament després de comparèixer davant el jutge.
0: I anem amb una darrera hora en plana nacional perquè Anticorrupció demana a Pedraz que citi com a testimoni la presidenta dels socialistes Cristina Narbona en el cas Leire i que declari l'advocada de Coldo, Leticia de la Hoz, com imputada. Amb aquesta darrera hora hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Heu de saber que Rigoberta Bandini ha anunciat el seu segon embaràs entre dues cançons del seu darrer concert.

0: Començam ara aquesta segona hora de Tento, un programa en totes les lletres i en amarga xifra que continua el control tècnic. Fins ara, en aquest programa, han jugat en les paraules, però ara ha arribat el moment de saber què passa a Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: Com fem cada dia, passant l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol, saludam en Celestí Oliver, estima, com estàs?
2: Som aquí, bé.
0: I avui tenim a la col·laboradora més coreta d'aquest programa, que és na Raquel Agüeros, com
3: bon
0: estàs?
3: Bon dia, molt bon dia. Pues, beníssim.
0: Sí?
2: Cada dia, sí.
3: Sí.
0: Amb ganes de comentar coses?
3: Amb molta... N'hi ha moltes coses, però no sé si ens donarà temps.
0: Ella, com sempre,
3: no.
0: Venent fum ja des de les 4 i 6. Mm. Hi ha moltes coses. Tenim un bon menú preparat que comença precisament, si vos sembla, arrencar amb aquesta taula de redacció, explicant-vos que Rigoberta Bandini torna a estar embarassada i ho ha anunciat al bell mig d'un concert.

0: A veure, Celestí, què ha passat?
1: Bum, que en diries tu, no?
2: Bum!
1: Ai, sí, no ho he sabut fer bé. No ho he sabut.
0: Jo ses bombes som una mica més aerobús.
1: Les de ton
0: espaiades en el temps.
1: Sí.
2: Això és per consumir més temps.
0: Clar, no, però mira, avui hem après una cosa, que en Celestí és més de Granada demà. Ell tot d'una fa bum, i ja ho ha esclatat.
1: Bum, bum.
2: Ui, Celestí de Granada demà, vaig per favor, quina afirmació.
1: S'ha de deixar caure. No?
2: Sí.
0: Però bé, ha d'anar arribant una granada figurada.
2: Ja.
0: Òbviament, en aquest programa tots som antibel·licistes. Bella geminada, per cert, sí. Però quan vagis en els...
2: Bel·licistes.
0: Bel·licista. I bèl·lic.
2: És amb la geminada, bel·licista.
0: Sí, un moment.
2: I per què no se diu bel·licista? Com se diu caramello? Per exemple, que a mi jo caramello me flipa aquesta paraula.
0: Estimada, ara no tinc temps d'explicar...
1: Hauríem de mantenir més aquesta L, però...
2: Perdó.
1: No ho feim. Bé, no tothom ho fa.
2: Vale.
0: I jo s'examen posaria caramel. O jo de caramello.
1: Sí, caramello.
2: Jo posaria caramello perquè som molt més reditxa. Què vol que te digui?
0: Exacte. En Celestí pot explicar-nos la notici o seguim aquí fent un digui-digui versió i Ivetra Ràdio?
1: No. Vinga, que és una notícia de caramello. No? De caramello. Na Rigoberta Bandini ha anunciat que espera la seva segona criatura en el seu primer concert de les Noches del Botánico de Madrid. Ha dit, no sabia si ho diria o no, però he de dir que no estic tota sola fent aquest show. Així, escoltem-la, ha anunciat el seu segon embaràs emocionada i mentre se tocava la panxa.
3: Bueno, ha venido un momento del show en el que no sabía si le iba a decir o no. Pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Y no, es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concierto tan, tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña. Y porque me ahogo. Necesito explicaroslo para poder ahogarme tranquila, porque no puedo más. Nada, dicho esto, ahora más que nunca, decirme que estoy guapa, que lo hago bien, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale?

0: Seguida, Rigoberta Bandini ha fet aquest anunci del seu segon embaràs després d'interpretar precisament aquesta cançó que sentim, Canciones de Amor a Ti, dedicada al seu primer fill. Recorda'm, ho ha fet enmig del concert, del primer concert de les Noches del Botánico de Madrid, dins la seva gira Summer Tour 2026, que ha explicat que de cada pic se li feia més complicat no dir que estava embarassada i que ho volia compartir i, a més, esperar que li tirassin aquestes floretes.
1: Que te necessitava, sí. Que ara volia que li diguessin guapa, sí. Que ho feia beníssim. Mm. No sé què pensau si un concert és el millor lloc on explicar que estàs embarassada o que ho ha fet d'una manera molt natural i que era la millor manera de fer-ho. Raquel Agüeros, començaré per tu.
2: Bé, jo crec que és una bona manera de fer-ho, tenint en compte que ella es dedica a la música i a fer concerts. O sigui que jo crec que el context era super, super bo per fer-ho i per dir-ho i de naturalitzar aquestes coses. Si no, segurament, si qualcú li fa unes fotos, com dient, sembla que està embarassada, ella segurament hauria d'haver sortit davant un micro dient això. Jo crec que una cosa així ho ha d'anunciar un mateix, no? No. I ho ha fet beníssim, està molt bé. Mm-hmm. I ha envellit molt bé la cançó de mama.
0: Sí?
2: Sí, trobo que sí.
1: Que ha envellit bé.
2: Sí. Sí, abans, quan va sortir, no sé, me semblava com que sortia per tot i com que encara que era massa, no?
0: Que duraria 2 mesos.
2: Sí, sí.
0: I aguanta, no?
2: Aguanta bé i cada pic s'entén en millor.
1: I tu, com a crític musical i expert en moltes arts, jo crec que Celestine, què en penses?
0: Que era el seu lloc, perquè és el seu espai, són els seus concerts, és la seva gent. És un regal que se fa ella mateixa i un regal que fa en el seu públic. I que quin espai millor hi ha, més proper que els propis concerts d'un artista, no?
1: L'altre dia, mentre feies...
0: Llavors, Pontor, m'ha sobrat això de... Ara digueu-me guapa. I tireu-me flors. Bé, sí,
1: perdona que m'havia entès que havies fet una pausa dramàtica i jo he començat a parlar i no entenia que tu tens un punt Bernard Alba i que ell va marcar molt ses coses i jo m'he avançat, disculpa'm, perquè pots haver perdut força.
0: Bernard Alba, sí. No de Juan Mayorga, no.
1: No,
2: Bernard, no. No, escolta, sí. Per cert, avui Lorca crec
1: que... Avui fa anys que va néixer.
2: Sí, 120.
1: I busques.
2: I 7 o 8.
1: Ella sempre fent preguntes en directe que no té resposta. Sí, ella no. I ficant en problemes a la gent. No, ho dic perquè l'altre dia volia comentar que vaig estar a les pauses de publicitat de Vetres, perquè sabeu que jo només miro Vetres Televisió, que és la millor televisió del món, allà trobareu tot allò que necessiteu, no importa que aneu al lloc pus, fet aquest esclariment, a una de les pauses vaig connectar en La Resistència i me vaig trobar en l'Ala Chus. I va dir una frase que m'ha fet molta gràcia, va fer un dels seus speeches, i va dir que ara tot era contingut, que ja ningú gaudeix de res. I tens la sensació de que aquest anunci de Navandini en el concert de que estava embarassada més enllà de que s'ofegàs i que ho hagués d'explicar perquè no arribaven a estar, etc. És que tot és contingut i ara tot s'espectacularitza, per dir-ho de qualque manera, si existís aquesta paraula. Teniu aquesta sensació o no? Ho dic perquè, si no, amb un tuit era tan fàcil com hola, vull anunciar-vos que estic embarassada, gràcies, ximpun. Però no, s'ha creat la narrativa necessària perquè es ve al mig d'un concert, això ha viralitzat aquest concert, de fet un programa com el nostre, que comentem aquest tipus de xiu-xius, encara que xiu-xiu sigui el programa del vespre, l'han tingut de notici i hem amplificat una mica aquest senyal.
0: Era el moment, bé, no sé si era aquest és el moment,
1: o
0: aquest concert,
1: però... I no ho critiques, és a dir, jo no sé què hagués fet, però que m'ho sorprèn que darrerament tot s'ha d'embolcallar d'aquesta espectacularitat. I no sé si ara se posarà de moda que tots els cantants anunciïn o tots els cantants que estan esperant un fill al mig d'un concert.
0: Torna a repetir, era el seu lloc perquè és un concert seu, però evidentment ho amplifica, ho dimensiona.
2: Que en Xisco està xerrant més del relat, no? Com que ara tot ha de tenir una narrativa.
1: La narrativa que diuen els moderns.
2: Sí, exacte. Tu has dit, tot és contingut. Pot ser sí, però ara també tot és una experiència. Jo aquesta paraula no la puc suportar.
1: Ai,
2: però no la puc suportar perquè, com que la posen per tot, donant-li un aire de que és una cosa
1: diferent... De magnificència.
2: Diferent. Exacte.
1: De grandiloquència.
2: Sí. Experiències són moltes coses, fins i tot la vida és una experiència.
1: D'unicitat, no? Ara estava intentant pensar sinònims, i arriba un moment que dius, uns espaguetis... no me echen uns espaguetis, ja està.
3: És una experiència meravellosa,
1: no
3: però...
1: No són una experiència, són uns espaguetis. Sí. Tenen una finalitat, que és alimentar-nos, donar-nos una mica d'energia, perquè és un hidrat de carboni, perquè puguem aguantar tot el dia la força motriu del nostre cos i fer la feina que ens toca.
3: Allà no menjar només espagueti, perquè després te baixa això... baixa, ho has de ficar amb poca de proteïna, verdura i tot això.
1: Una cosa, avui seràs les apostilles del nom de la Rosa durant tot el programa?
3: Bé, tu avui fas de na Margarida Mateu i jo avui m'ha assegut en el teu puesto. He de fer un poc de xisco.
1: Perdona, ningú fa de ningú, perquè na Margarida és insubstituïble. Per tant, cadascú aporta el seu granet d'arena. Avui me toca presentar i ja està. Per cert, fent un parèntesi, he consultat el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i caramel, l'ombella geminada, no és correcte.
3: Què dius?
1: Clar que no. Sí que està reconegut, sí que està recoït en el diccionari català valencià balear, però com a forma local, per dir de qualque manera, com a especificitat del mallorquí o del balear, però no en el diccionari normatiu. Caramello no està bé.
3: Caramello
1: és col·loquial, hauries de dir gràcies. Caramel.
3: Dir
1: perquè no m'agradaria que te llevessin un punt de certament de català per tu geminar no toca.
3: Quin disgust.
1: Però recorda-te'n, bèl·lic i bel·licista.
3: Bèl·lic.
1: I hel·lènic. Si te toca parlar dels grecs, tot això ho de la geminada.
0: I caramellet.
1: Caramellet, sí, perquè és un diminutiu.
0: Exacte. Com la cançó d'Antoni Font.
1: Però bé, fetes aquestes precisions filològiques...
0: Sí, ara ja hem partit del punt on érem. No. Jo volia dir que potser no ho tenia tampoc calculat, ben que dir, no ha estat una estratègia calculada, ell ha explicat que se li feia de cada vegada més difícil o complicat no dir-ho. Per tant, pot ser que...
3: Però bé, l'embaràs el que té és que se te nota.
0: Que en directe ho va treure.
3: I si ja qualque està, revista l'ha cridada i l'ha demanat, men Rigoberta Bandini, estàs embarassada? I ella s'ha volgut avançar? Això també és un escenari que podria donar-se.
1: Bé, jo només ho posava
3: sobre
1: la taula. Enhorabona, Rigoberta. Sí. Jo només plantejava debat. Canviant de tema, perquè ara volem comentar-vos una nova tendència. Viatjar tot sol, encara que tinguis parella.

Idò, una de les tendències que cada vegada genera més debat és la dels viatges en solitari entre persones que tenen parella estable. Un fenomen que, segons explica un reportatge de The New York Times, està en auge i desperta opinions molt diverses. Per algunes persones, viatjar totes soles és una manera de reconnectar amb elles mateixes, gaudir de més llibertat i sortir de la rutina. És el cas de Katie Williams, una bloguera nord-americana que, tot i estar casada i tenir una filla, continua fent diversos viatges en solitari cada any perquè considera que aquestes experiències l'ajuden a créixer personalment i fins i tot a ser millor parella.

0: I a les xarxes socials el debat és intens. Hi ha qui interpreta aquest viatges en solitari com un senyal de crisi o distanciament dins la relació. Altres, en canvi, els veuen com una mostra de confiança i autonomia. Els experts consultats per aquest article asseguren que viatjar per separat no és ni bo ni dolent en si mateix. Tot depèn de la situació de cada parella. Segons terapeutes especialitzats, les relacions saludables no impliquen necessàriament fer-ho tots junts, sinó trobar un equilibri entre la vida compartida i l'espai individual. De fet, alguns professionals consideren que aquestes escapades poden reforçar la relació perquè permeten recuperar la independència, trobar-se a faltar i tornar amb noves experiències per compartir. Ara bé, també alerten que si estar separat de la parella es converteix en un alleujament constant, podria ser un indici de distància emocional que convé analitzar. En definitiva, l'article conclou que la clau no està en si es viatja junts o per separat, sinó la comunicació, la confiança i els acords que cada parella estableix per cuidar la seva relació. Què en penseu?
1: M'encanta.
0: Raquel.
2: Raquel Agüeros, tu com a dona casada no, però emparellada, però altament independent...
1: Supos que...
2: Jo no... Estigui aquí assegut, tothom, o estigui allà, no? Jo no amac res a Balears.
1: No.
2: I tu ets una dona emparellada, però molt independent.
1: Clar, jo en el meu cas, coneguent-me, vull dir, sé que necessit enyorar la meva parella, perquè això ens va millor, no? És a dir, si tu comparteixes casa, comparteixes rentadora, que no m'has penjat bé això, que no sé què, que ara...
0: Ah, no sabia si fèieu ser rentadorades per separat.
1: No.
2: O aprofitaven el centrifugatge.
0: I que estigui xuta.
2: Mira, tot donant les loques. Ella ja sap, ella... Ja s'ha obert un horitzó d'expectatives.
1: No, jo ho deia perquè, en el meu cas, ho trob quasi una necessitat.
0: En el teu cas?
1: Sí.
0: Has viatjat tota sola? Ui.
1: Sí. Clar. Potser no me'n vagi de vacances una setmana a Acapulco.
2: No parlant de vacances de vacances de feina, que això és un oxímoron. No parlant de viatges de feina, però viatges de lleure, tota sola, quan has estat o estant en parella, n'has fet?
0: Bé, ha dit una setmana a Acapulco, no. Tota sola.
1: No. Vull dir, jo me'n vaig a veure a mo mare, a ma germana, els meus nebots, i no sempre hi vaig amb ell.
2: Però no és el mateix, estimada. Vas a veure gent.
1: Sí.
2: Són unes circumstàncies concretes.
1: Tota sola, abans m'anava més. És vera. Ara me puc anar amb amics, amb amigues.
2: Jo he de confessar, com cantava en Shakira, per hablar de dos, és millor empezar per uno mismo, perquè veus que no només t'ho demana tu.
1: Sí.
2: Jo som molt de viatjar amb amics, i moltes vegades el meu ròpid per un tema de feina no pot venir, però jo sempre que surto acompanyat. Tot sol, no he viatjat mai, llevat de fa dues setmanes que vaig anar a Madrid i per circumstàncies vàrem partir com esglaonats i vaig estar 4 hores a Madrid fent
1: tot
2: voltes.
1: Sol.
2: Vaig anar en Cervantes,
1: sí,
2: que hi havia una exposició de lletres de cançons meravellosa i hi havia cançons de Rocío Jurado, sí, d'Amar Alve, una fantasia. Me va encantar. Vaig ocupar les meves horetes allà. No sé tu, Celestine, si
0: ja, mira, jo...
2: quan t'has estat en parella, xerra fins on vulguis, estimat, que a vegades tens la sensació de que furgar molt. Quan t'has estat en parella, has viatjat tot sol?
0: He viatjat qualque vegada tot sol, sí.
2: Boom.
0: Sí, qualque vegada tot sol. I mira, Madrid és un destí
2: molt adient, per anar tot sol.
0: Com moltes altres ciutats, per anar-hi tot sol, i tampoc no vull dir per fer un viatge cultural, però sempre hi vaig per un motiu, és a dir,
1: sí,
0: per anar a un concert,
1: exacte,
0: per anar a dos concerts, aprofito i vaig a veure una exposició, dues, una obra de teatre, sempre hi ha motius. I partesc 3 dies màxim. No faig un viatge això d'una setmana o de... Jo... o de 3 setmanes. Tampoc no he fet cap viatge tot sol, així com fa gent de...
2: Un mes,
0: tot sol, a voltar pel món. No ho he fet.
2: A mi, personalment, em fa un pot de poreta.
1: Sí.
0: Però sí que viatge tot sol i faig coses, bastantes coses tot sol.
1: Bé, depèn on sigui, si te saps moure, jo tens tot més o manco ben...
2: Ella sempre està independent.
1: No, però jo crec que està bé. Jo crec que l'important a una relació és... enyorar-se.
2: Exacte, tornant en el tema de la parella,
1: sí,
2: jo crec que no és tant un tema de viatjar tot sol o viatjar acompanyat, sinó d'enyorar-se i també de que hi hagi comunicació.
1: I, per exemple, tu saps que guai és que tinguis un nòvio de fa molt d'anys, per exemple, i que te digui, avui te convida a sopar, au. I te
0: venc
1: a cercar. Això està molt bé, eh? Això fa molta il·lusió. No s'ha de perdre, això. Trop.
2: També depèn de si convius o no hi convius amb aquesta, amb aquesta parella. És que també es concepte...
1: Però cada pic...
2: intimitat ha variat molt. Abans només hi havia una fórmula, que era casar-se i a partir d'aquí haver de compartir tot, i en canvi ara hi ha una multiplicitat d'opcions que fa que tantes persones, tant de tipus de parella.
1: I quan ja tens una edat, no? Que no tens 20 anys, i tu ja t'has fet un poc més o manco sa teva vida, crec que et pot compaginar superbé i no s'ha de renunciar tampoc.
2: No, i que també sa teva parella pot no compartir tots els teus, tots els teus interessos. A lo millor tu, me consta, tu i jo mos daríem bé perquè som dos enamorats de sa egiptologia.
1: Sí.
2: Tu i jo podríem estar tot el dia mirant mòmies i sarcòfags allà on mos duguessin. Sí. En canvi, pot ser a sa teva parella o sa meva,
1: sí,
2: en estar a sa sarcòfag, diuen, ja n'hi ha.
1: Però no passis bé perquè s'anirien junts.
0: Clar, és que no ho han de de compartir tot.
1: No, i s'ha de donar
2: espai. I crec que no és bo compartir-ho tot.
0: De gustos, interessos, tampoc.
1: I clar, vosaltres penseu, per exemple...
0: És molt mal de fer, compartir-ho tot.
2: Atenció, que ara ja s'anima.
1: No, Xisco i Celestine, si me permeteixes, Xisco. Per exemple, tenir un millor amic que no sigui la teva parella. Perquè de vegades deim, jo, en el meu coret, li considero bastant el meu millor amic. Però és també que... tenc altres millor... Bé, millor. És vera que el concepte, això mos ensenyen a l'escola i és erroni.
2: Crec,
1: és erroni.
2: Que ni, els pares, ni els pares han d'estar els teus amics. És a dir, allò de, és que jo som col·lega de la meva filla, error.
1: No, ja,
2: ni una parella té perquè s'esteu amic. Perquè tu has de tenir un espai de seguretat on poder queixar-te de la teva parella.
0: Per
2: on poder criticar la teva parella.
0: Per tant, ha de
2: on
0: hi haurà
2: posar carreró que no passa la teva parella.
1: Però tu no necessites això.
2: I que això,
1: no...
2: s'oblidi... a la mitja hora, però la gent també necessita, com si fossin, com diríem un mare, una espirina fluorescent, necessites una mica de desbravar-te.
1: Tu vols perquè... rajar des teu ropit sense que ningú no, t'ajutgi.
2: I tampoc és que sigui molt de criticar jo el meu ropit, però és cert que de vegades confonem els termes i vivim obsessionats en que tothom hagi de ser amic. I jo penso que
0: un
2: pare o
0: una mare
2: passa
0: no,
2: per sobre
0: no és un amic. Una parella no. Tampoc no és un amic.
1: Però... Bueno, un pare o una mare no és un amic, depèn. Imagina't
0: hi ha graus de confiança, graus de relació.
1: Un fill als 15 anys, que això passa. Segurament hi ha més possibilitats que tu tinguis una relació...
2: Poden anar a la regla general, no anar a l'excepció, lo normal, lo habitual, lo estàndard, no estar ni fins als 15.
0: Però sí, és que has de tenir un millor amic,
1: sí.
0: O millors amics.
1: Sí.
0: Al marge de la parella.
1: Tu, davant qui critiques el teu ròpid? Davant una dona o davant un home, Xisco?
2: Jo mai critico el meu ròpid.
1: No, però tu has dit que has de tenir espais per rajar.
2: No parlava en figurat, no parlava de mi en primera persona. Jo m'havia
1: abstret de mi mateix. Una dona o un home?
2: Home, si tenim en compte que jo tenc un club de 50 millors amigues,
0: clar,
2: només
0: per, de ses amistats,
2: només per probabilitat seria una dona.
1: Això me passa un poc el contrari. Tenc molt amics homes. Sí. I no te jutgen mai. I això és fantàstic.
2: Que cadascú et tregui les teves pròpies conclusions.
0: Teus no t'ajutgen mai.
1: No.
0: T'escolten.
1: Sí.
2: I doncs, tu no vols amics, tu el que vols és un seguici.
1: No,
2: clar,
1: no.
2: Que ningú,
1: jo
2: que ningú,
1: no,
2: que ningú t'ajutgi, que ningú te digui on t'has pogut equivocar,
1: no,
2: que tothom te digui,
1: no.
2: Raquel, que bé que ho fas,
1: no.
2: Que injusta que ha estat sa vida i si teu pare en tu.
1: No,
2: això
1: t'estic dient
2: bo,
1: que les dones tendemos más a...
2: Tendiu més a...
1: Tendiu més... Tendem més...
2: Tendim
1: molt més a jutjar tot d'un escompte en una cosa, no? En lloc de potser contextualitzar-ho un poquet més.
2: M'ha estat molt de greu
1: perquè... Som ara, de nervió fàcil,
2: no,
1: saps?
2: Perquè ara sembla que jo he de defensar les dones i tu no, i trobo que és una posició una mica incòmoda de gestionar, però jo m'agrada molt més parlar les coses amb dones que no amb homes.
1: Sí?
2: Perquè les dones són molt més analítiques, te sabran donar millors solucions i també els homes tenen tendència a... entre A i B, la línia recta és el camí més fàcil, però de vegades hi ha pedres al mig del camí i necessites un altre tipus de brúixola, crec, eh?
1: M'agrada molt aquest debat.
2: Però bé, ara som a punt de viure un moment històric i és que Raquel Agüeros locutarà la seva primera notícia, la primera notícia locutada per Raquel Agüeros en la història d'aquesta taula de redacció. Serà ara mateix, així que si qualcú és dins del cotxe que diu, ai, he de davallar del cotxe, no davalleu, perquè aquest moment potser no se torna a repetir.
1: Potser no.
2: I és que ara hem de parlar d'una botiga de roba perquè han fet una camiseta on es vedrà l'han situat fora d'Eivissa.

0: Atenció, perquè a Mango no li bastava la polèmica que l'envolta sobre la mort de Nissa Candic, el seu fundador, que ara s'ha ficat dins una altra berena i té relació, a més, Xisco Celestine, amb les Illes Balears.
1: No és que sigui un nom compost.
0: No.
1: És Xisco Celestine.
0: Xisco, okay. Coma, Celestine.
1: Xisco Celestine pot ser... És el nom d'una persona que no coneixem encara.
0: No te'n vagis, no te'n vagis. Xisco Nadal, la nova col·lecció d'aquesta marca de moda inclou una camiseta de color blau i estètica estiuenca, fins aquí tot normal, que inclou una imatge d'Esvedrà a la part de darrere. És una imatge presa des de la platja de Caladort que mostra com l'illot s'eleva damunt la mà. La camiseta, com deia, molt estiuenca i que també inclou missatges com Craft by the Coast, elaborada davant la costa, i Another Day at the Beach, un altre dia a la platja, i dibuixos de parasols i cadiretes de platja. I vaig baixar dels preus amb un dolor de peus. Però hi ha un detallet que ha enfadat i molt a les eivissenques i als eivissencs, i és que de vora aquesta imatge de la platja hi ha una errada geogràfica molt grossa. Després d'un missatge que parla del Mediterrani i de l'experiència amb el sol, la mà i la relaxació, situen la imatge d'Esvedrà a l'illa de Mallorca.
1: Mm. Drama, eh? De primera magnitud. Ningú el volant, me deman.
2: Ningú.
0: Supos que aquestes errades estan controlades, bé, no estan controlades des de la centralitat de d'on es fan els dissenys. És a dir, i evidentment, una cosa tan senzilla com comprovar que un puesto estigui a un alt en el puesto on toca, haurà estat una errada, a no ser que ho hagin fet a posta per crear el que ara deim BIF.
1: Jo crec que no. Perquè a ningú li agrada quedar de curt. Perquè quin BIF pot crear per dir que es vedràs a Mallorca? Quina guerra se pot suscitar?
0: Bé, també t'he dit que aquesta polèmica és nostra. Està només a les Balears.
1: És a les Balears i qualsevol persona que tingui un coneixement mínim de geografia. Per aquestes coses mai s'han de regalar assignatures. Ho dic perquè la típica és que és molt bon matemàtiques, li regalaran geografia.
0: Segur que és una errada conjunta. Segur que és una errada conjunta que ells mateixos... Bé, no sé si la marca ha demanat perdó a Xisco o crec que no s'ha pronunciat davant d'això.
2: Tenen altres maldecats, crec que ara.
0: Jo crec que sí.
2: No, jo clar, me deman. Pot ser que aquest disseny l'hagi fet una dissenyadora, un dissenyador, però... no només depèn d'una persona. És a dir, jo crec que hi ha més ulls, no?
1: Demostra aquests filtres de control...
2: Fins i tot ho deu fer un equip, no només ho deu fer un sol dissenyador. Deu ser un equip, encara que sigui reduït, de dues o tres o més persones. Per tant, i llavors ha d'haver un supervisor, no? Qualcú ha de valorar si aquells diversos, no sé, dissenys que s'han fet agraden. Quin és el més pertinent, no?
0: Clar, pot ser que una persona amb el criteri que ha de tenir en el món del retail i totes aquestes coses digui, m'agrada, la composició és bona, està... I pot ser ningú s'hagi aturat a pensar, això està dins aquest puesto? Això es vedrà a Eivissa.
2: A més que crec que es vedrà a Eivissa...
0: És icònic, que se diria ara.
2: És a dir... Sí, sí. Tothom ho sap.
0: Sí.
1: És com si ho digués,
2: que no.
1: El Teide és a Granada.
2: Sí.
1: Que és dins un mateix país anomenat Espanya, sí, però el Teide és a Canaris, és a Tenerife, concretament.
2: Que és una imatge, és un paisatge que identifiques amb Eivissa.
1: Oh, el Teide passaria, per fer simil com a més semblant, seria el Teide és a Lanzarote. Dius, no, Lanzarote hi ha altres coses, però no hi ha el Teide.
0: Vos sorprendria molt la quantitat de gent que jo encara, després de tant d'anys aquí, me diu, i quan te vuelves a Canàries? Ells ho veuen dins un món illes. Jo ho reconec, fins que no vaig arribar a viure aquí, mai havia dit la paraula península, per exemple. Només quan te fan l'examen de geografia a CGB, no havia empleat mai la paraula península.
1: Sempre,
0: no? Vull dir,
1: tu sempre duies adjectiu ibèrica. Quan tu parlaves de península... Sempre península ibèrica.
0: És que és vera.
1: I doncs, després d'aquesta dada, feim un tèndol.
3: Quin és el teu moment de tèndol?
4: Som Antoni de Porto Cristo I el meu moment tèntol és quan puc anar a nidar a l'estalella amb una persona que estim. Aquest és el meu moment tèntol. Sense frisar de tornar.
5: Tèntol.
3: TV3 Ràdio és actualitat. Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
6: És un somni per jo, doncs divendres poder jugar en aquest estadi.
7: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
6: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
7: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
8: Os esperam a Son Moix!
7: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
9: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
10: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
11: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
12: si a tu te dic pinta,
13: mur, portada,
14: si a tu te dic gra,
15: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
16: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Normes bàsiques de seguretat viària. En la circulació urbana, els ciclistes han de respectar les normes bàsiques de seguretat viària que regulen la convivència entre vehicles i vianants. Recordeu que peatons no és correcte en català. Els ciclistes han de circular pel carril bici quan n'hi hagi o, si no n'hi ha, per la calçada i han d'evitar la vorera, no acera, excepte en aquells casos en què estigui permès. També és obligatori respectar la senyalització viària i la prioritat de pas a les interseccions, els encreuaments o les cruïlles. Eviteu el castellanisme cruces, així com també els semàfors. Recordam, a més, que per garantir la seguretat cal disposar de timbre, enllumenat davanter i posterior, i també elements reflectants, especialment quan fa fosca o quan hi ha poca visibilitat. I l'ús del casc, obligatori en determinades situacions, també contribueix a reduir el risc de lesions. Si respectem les normes, ens respectem a nosaltres mateixos i a la societat. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Seguiu en sintonia d'Ivetres Ràdio, això és Tento, l'edició de divendres, i tot i que és divendres tenien Raquel Agüeros perquè l'enyoràvem, han dit un pit d'Agüeros en una setmana és poc, volem dues reaccions, i per això avui ve a parlar-nos dels seus temes, que avui, no sé per què, ve a parlar-nos del Papa.
3: M'agrada molt el Papa. Abans...
2: Perquè ets molt eclèctica.
3: Molt, molt. Sí, abans he de dir una cosa, he rebut un missatge...
4: Del Papa?
3: Que diu, a mi me dus de viatge, sí o sí.
4: La pròxima vegada.
3: Completament. Mm. Bé, volia aclarir aquesta qüestió. Ja vos contaré el que hem de fer.
4: Dir, això vol dir que te'n vas més sovint de viatge tota sola.
3: Ja, ha sonat així, ha sonat,
2: sí. Una pregunta, és quan en Obregón que obligaven el Lekio a mirar que apostamos quan ella presentava perquè, i quan arribava

0: generat molta expectació la visita del Papa a Espanya, i és que, bé, hem sabut per moltes bandes que el Papa Lleó XIV farà el viatge que no va poder fer el Papa Francesc, i, perquè el Papa Francesc tenia la intenció de viatjar cap a Canàries perquè li volia donar un altre... segurament un altre reconeixement i una imatge potent a tot el que està passant en la immigració. Estem xerrant de pasteres, estem xerrant de la ruta canària, que és la més mortífera i perillosa de totes, on ja ningú se sorprèn quan arriben centenars i centenars d'immigrants cercant un altre joc de vida. I què ha passat en aquesta ocasió? Molt interessant, perquè afecta també a la política, no? I és que tothom es vol fer una imatge, es vol fer una foto amb el Papa Lleó XIV. Vendrà demà el Papa, totes les televisions, les ràdios, han canviat la seva programació, fins i tot la gent que viu a Madrid es veurà molt afectada, perquè òbviament faran, per exemple, diumenge una missa a l'aire lliure al centre de Madrid, i òbviament han hagut de tallar carrers i de tot, i això ha afectat, està afectant òbviament bé, la mobilitat de tota una ciutat que en aquest cas és la capital del nostre país. La setmana que ve tindrem unes imatges fantàstiques, perquè l'aniran a cercar els reis, la princesa, la infanta, es reunirà amb tothom, i dilluns crec que és un acte que pot ser molta de gent no ho tingui molt en compte, però dilluns visitarà el Congrés dels Diputats, i allà està esperen amb molta curiositat el discurs que farà Lleó XIV. Hem vist com cada pic ha anat integrant més la seva part política, i missatges que potser fa uns anys no s'hagués atrevit a dir un papa, no? Perquè abans es veia que socialment era tot d'una altra manera. Així que molt esperada aquesta visita. Per cert, Lleó XIV ha anomenat a una dona, Montserrat Alvarado, com a nova ministra de Comunicació. Això no tindríem recorregut, perquè ja varen tenir abans una, al marge de que aquesta dona, Montserrat Alvarado, va qualificar el Papa Francesc com una obra del diablo.
1: Ja m'ho diràs.
0: Clar, aquí hi ha una estratègia, claríssimament. Ella, diguéssim, estava al capdavant d'una televisió ultracatòlica amb coretismes trumpistes, o podríem dir així, que realment hem vist com aquesta gent, aquest sector de gent, critica molt el Papa. Fins i tot en els darrers mesos hem vist en Donald Trump en una bé, baralla dialèctica directa amb el Papa Lleó. I el Papa Lleó no se calla, no? No fa empleat silenci. Abans les coses potser fossin més de detalles, de coses pequeñites i sutiles. Ara ja estem en una altra banda. Què és el que jo penso de què, per què ha triat en aquesta dona? Crec que és molt senzilla. Davant aquestes crítiques tan fortes cap a la política que fa el Papa Lleó XIV, ell ha estat viu i ha dit: bé, jo necessito que aquesta banda de catòlics no se me vagin. Jo els hi vull també a ells, i els hi vull fer sobretot arribar el meu missatge. Amb qui millor que amb una persona que l'escolta molta d'aquesta gent més crítica, diguéssim, amb el Papa, no? Jo crec que és claríssim una estratègia de comunicació No sé per què me mires Xisco Nadal, no, els peus, perquè no. Estic flipant ara. Jo estic xerrant del papa i en Xisco Nadal me mires peus.
1: No, perquè t'has com... No. Has com que enviat la postura i has començat a moure la cama. I

0: dic, no sé què és, i m'he fitxat en sa sabata, que dus unes xancles que són ben mones, i ja està, m'he fitxat en sa sabata.
1: Clar, en el papa, si tens una audiència, no li pot mirar els peus, no ho sé, no sé, no sé quin és el protocol.
2: No. Ho veurem, perquè segurament això està com estudiadíssim. De fet, l'altre dia, per exemple, que varen venir Alberto de Mónaco i Charlène, la seva dona, a un viatge oficial amb els reis d'Espanya.
0: Ai, que me va encantar aquí banana, Paquita de Mónaco, de saludar-lo.
2: Ai, que maravilla.
0: Paquita de Mónaco, recordem, tia bona de Nadans Pérez, sacròbata de Sonamà, que va estar casat amb Estefania de Mónaco i li va dir... No sé si t'acuerdas, te pide saludar-te, yo somos familia, o fuimos familia.
2: Qué majo, Alberto.
0: I dius, jo, és que flip.
2: No, me va agradar molt, perquè
0: aquestes
2: va ser...
0: Aquestes coses només poden passar a Mónaco.
2: I a Espanya. Me va semblar una... Me va semblar beníssim, la veritat. Era un programa de televisió de Telecinco que estava fent un reportatge i va dir, aprofitarem, perquè han vengut els de Mónaco per dur una paquita i menys si ella se pot apropar més. I va aconseguir saludar a Alberto de Mónaco, va xerrar fins i tot amb ell, ell va ser superamable amb ella.
0: Estaràs en joc, que si te vols atacar a qualcú...
2: I va mostrar una portada de la revista Hola.
0: Lo darrer que has de fer és dir que periodista. Si és periodista, tots són cordons, t'aturen. En canvi, qualsevol persona anònima, amb un mòbil, pot gravar allò que vulgui.
2: Sí, és molt fort. I en això he de fer una crítica cap a la Casa Real espanyola, que sempre ens intenta posar, per exemple, els periodistes a un puesto així com més tancat i els ciutadans, diguéssim, que no són periodistes i que hi van allà per fer-se una foto o per saludar-los, la veritat és que som molt propers en aquest sentit.
0: Però bé, deixa'm de banda, avui Casa Reial i el Principote de Mónaco. Perquè vull que sona una cançó, per favor, Marga, perquè hem de desvetllar si el Papa Lleó ballarà o no aquesta cançó.

0: Què hi ha de cert en què podria haver la possibilitat que Bad Bunny i el Papa se trobin, o si és senzillament que la gent ha unit dos punts? Si Bad Bunny és a Madrid i el Papa és a Madrid, com que tots són referents, cadascun de la seva manera, evidentment no estic comparant el Papa amb Bad Bunny, però no. s'especula que se podran trobar.
1: Serà grosa.
2: Mira,
1: en xerrarem
2: clar, jo m'estic imaginant
1: durant setmanes i mesos.
2: Jo m'estic imaginant ara allò 14 de la casita de Bad Bunny, no? Perquè també això seria clar un gota d'efecte impressionant.
0: I deu haver un look de la casita papal.
2: Sí, posen, posen cortines
0: no,
2: grosses.
0: No, me refereix. I deu una túnica més lleugera per poder anar a la casita. Perquè el Papa té com a diferents robatges. Ropatges, deu ser, suposo, la paraula. Sí. Té diferent roba. N'hi deu haver com a més lleugera per poder ballar a la casita?
2: No ho sé, perquè, a més, aquest Papa, vos recordeu quan li varen anomenar, que va sortir, perquè tothom m'entengui, amb com un poc més farandulero, en el sentit que el Papa francès s'havia llevat, diguéssim, tots els adornos que duia, no? Bé, però que són, són qüestions que se fan. Quan se va conèixer que el Papa Lleó vendria cap a Espanya, es verà que se'n varen adonar que coincidia en el temps amb en Bad Bunny, que és un altre líder no religiós, oh, però sí que és un gran líder de masses. I no sé si hi haurà finalment o no, però no descartem tampoc, jo què sé, pot ser que actuï a la missa. Pot ser que actuï, no, no ho sabem. Jo crec que seria una imatge meravellosa. També crec que és un viatge superpolític el que em fa en Lleó 14. Que això és, hi ha molta de gent que està criticant una posició tan marcadament política
0: com que són servei públic, t'he de dir que ni ropatge ni robatge existeix en català, seria
1: vestimenta,
0: vestuari, draperia, si fos segons quin tipus de roba, etc.
1: Sí, el Papa no crec que dugui draperia.
0: No. Bé, o sigui, no, si de cas duria draperia brocada.
2: Te diria una, vos diré una cosa, la tela de drap, ara per ara, és una cosa super cotitzada. Super, és a dir,
0: clar, i tu de teles en saps?
2: No en sé molt, hauria de saber més, hauria de saber més, perquè deia abans que Madrid era la capital aquests dies, i perquè aquest cap de setmana, així com Nadal, també són les eleccions a la presidència del Real Madrid, que vull dir que això sí que és una campanya.
0: A mi això me preocupa una mica, manco
2: jo,
0: comparar el Papa amb la presidència
2: del Madrid.
0: Jo vull
2: enviar un missatge als polítics, els hi voldria dir: heu d'aprendre a fer una campanya. No mos doneu matadura les coses de sempre, per favor, que queda un any per les eleccions. Fixeu-vos en Riquelme o en Florentino, que aquí hi ha com una barallita que no entenem molt bé, ho entenem molt bé perquè són dos homes i cauen en determinades xorrades que no importaria caure, no? Enrique Riquelme va jugar sobretot amb un programa.
0: M'encanta la sonoritat del nom. Enrique Riquelme.
2: Enrique Riquelme sona molt bé, eh que sí? Sí.
0: Cacofònic, però te quedes en son home.
2: Que Enrique Riquelme és un tio de 37 anys, que té molt de dobbers, que venia ja d'una família de constructors, i que ell...
0: De Riquelme?
2: Sí, que ell ha sabut... ha tingut molt d'ull en els negocis i, mira, se li ha levantat la cabeza i l'està sortint bé. Segurament va tenir també suport econòmic dels seus. I va anar l'altre dia a l'Hormiguero amb en Pablo Motos i va passar una cosa molt curiosa. Just abans de que ell anunciés en Haaland com a nou jugador del Madrid si ell guanyava les eleccions, en Florentino contraatacava comprant els dos primers anuncis, tant a Telecinco com a Antena 3, d'aquesta franja horària, i diguessin que le va, era un vídeo d'en José Mourinho, que ja va ser entrenador del Real Madrid, i le va com a contrarrestar, no? Paral·lelament, Florentino Pérez va dir ahir a Horizonte de Iker Jiménez. Vull dir, vivim en una simulació que semblaria...
0: Jo és que de tot això me sona d'en fora perquè jo només miri vetres.
2: Ho sé. El que vull dir és que estan fent la seva campanya a través de la televisió, que ara per ara, continua sent el gran mitjà de comunicació de masses. No, fora xarxes, òbviament, acompanyat, però els missatges principals, aquesta batalla l'estan jugant a la tele.
0: Idò, amb aquest, precisament, amb aquest missatge, Raquel Agüero, us han de fer un tèntol, perquè ara t'agrada anar de tapes.
2: Jo sempre.
0: I de tapes en tàperes. Idò, no te bateguis d'aquí de vora, perquè res, fem una aturadeta i tot d'una m'on anam de tapes. Glory.

0: Atento'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: I hem fet una pausa brevíssima perquè volem contar-vos que demà Llubí torna a oferir tapes en tàperes.

0: I de fins a 8 establiments participen i 23 original tapes en tàperes es podran tastar en aquesta nova edició de la Festa Llubí va de tapes en tàperes. Aquesta nova edició que ja comença demà mateix, d'un fruit que ja fa l'esplet i del qual Llubí n'és el paradís, com bé canta aquesta jota de Ramallets. El municipi es prepara per aquesta festassa que donarà el seu sus demà dissabte a les 8 del capvespre.
1: I per parlar-ne ja poden saludar la batlessa, na Madalena Perelló. Madalena, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Encantat de saludar-te. Una edició més de Llubí va de tapes en tàperes. Ara na Raquel Agüeros me demanava, què hem de dir, Llubí o Llubí?
2: Llubí, Llubí, Llubí.
1: Amb u.
2: Amb u. Clar, és que ara... En seó mos ho diuen els pobles veïnats, com sa poble... Ara som Llubí. Llubi, amb...
3: D'acord, apuntat, apuntat.
1: És que na Raquel Agüeros vol ser cereva d'en Colau Dolç i se vol fer fonòloga ella i mos va donant petites lliçons a micro tancat. Ara que ja saben que és Llubí, va de tapes en tàperes, un èxit de cada any. La gent està esperant que arribi aquest moment per poder sortir d'hora bauxa i tastar tapes.
2: Sí, bueno, varen començar per donar al manco un pot de visibilitat en aquest fruit que té Llubí, que havia com mort, diguéssim, però saben que té molta utilitat a la cuina i, bueno, varen començar en el 2016 i fins avui. O sigui que, no sé, crec que de cada vegada tothom espera aquest dia, se van renovant tot el receptari i a qual millor tapa. Ben que dir, tothom que ve disfruta de la... de la gastronomia d'aquí de Llubí.
0: Perquè més enllà de tàperes envinagrades damunt pa amb oli o llengon tàperes, per exemple, en aquesta nova edició de Llubí va de tapes en tàperes, hi haurà fins a 23 tapes originals. No sé si des de l'Ajuntament ja en sabeu cap d'aquestes que podran tastar.
2: Sí, el que passa que no són les 23 de tàperes. Sempre, cada establiment n'ha de presentar obligatòriament un en tàperes. N'hi ha que les presenten totes tres i n'hi ha que només en presenta una, com diu. Però, per exemple, no sé, hi ha un establiment que presenta un croissant d'estic tàrter de vedella amb anesa trufada. L'estic tàrter, com sabem, du tàperes, per exemple.
3: Que bo!
2: Després,
0: és un croissant.
2: Sí, és un croissant. Després hi ha una terrina cruixent de guanciale en gel de tàperes. Una altra, per exemple. Vinga, vos podria dir tots els que van sortint. Bueno, un bacallà
3: tot molt lleuger, tot molt lleuger, Batlessa.
2: Tot molt lleuger, tot molt lleuger.
0: I sabem que hi haurà...
2: Després hi ha un gelat salat de tàpera, també.
0: Un gelat de tàpera.
2: Per exemple, un gelat salat de tàpera.
3: Per exemple, que els hi pot combinar amb un trampó.
0: Ben.
2: Sí, per exemple, per exemple. Aquest, per exemple, se presentarà amb això, aquest gelat salat, per exemple.
0: I totes, bé, obert a tothom, saben que hi haurà quatre zones repartides, no?, a totes pobles.
2: Sí, hi ha tres places i després el poliesportiu, que també s'ha adherit a les tapes, i bueno, hi ha aquests quatre llocs, hi haurà música en directe en aquests quatre llocs, i bé, hi haurà taules per seure que posa l'Ajuntament en cadires i això, i bueno, tothom se pot adaptar allà on vol anar en aquest moment.
3: És a dir, que necessitaré una setmana després de vacances per surar-ho tot.
2: Exacte, per fer molt d'esport. També, bueno, per fer molt d'esport, per llevar totes les tapes que mos haurem menjat aquest dia.
1: Batlessa, me queda res un minutet, per tant, la resposta no pot ser molt llarga i per això he deixat la pregunta per al final. Si no t'agraden les tàperes, se pot anar a Llubí va de tapes en tàperes?
2: Perfectament, perquè ja he dit que molt d'establiments només presenten una tapa en tàperes i les altres dues que presenten el concurs són sense tàpera. A més, tots els establiments fan moltes més tapes que no duen tàperes.
0: Clar,
2: i que no se presenten en el concurs, diguéssim.
0: Segur que hi ha qualque lluviner i lluvinera que les tàperes no li agraden, tot i que siguis fruit...
2: Sí, com tothom, per l'amor de l'envinagrat. Moltes vegades hi ha gent que l'envinagrat no li agrada, per tant, no li agraden les tapres. Però, com a bon lluviner, han de dir que mos encanten.
1: I vam quedar amb aquest missatge. Bel·lesa, Magdalena Perelló, moltes gràcies per haver-te els micròfons de Beta Ràdio.
0: I molt d'anys.
2: Moltes gràcies a vosaltres, molt d'anys.
1: Nosaltres ara feim una aturadeta, que encara ens queda una hora de programa. Fins ara.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. El Tribunal Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del Bisbat de Mallorca. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas.
6: La sala primera del tribunal ha rebutjat a la seva totalitat el recurs de cassació presentat pel bisbat contra la sentència que atorgava la propietat del cèntric monestir a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. L'advocada de les religioses, Pilar Rosselló, ha expressat satisfacció i ha confirmat que la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
7: Esa declaración de que la propiedad del monasterio de Santa Isabel es de las monjas jerónimas queda ratificado y declarado firme, es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
5: Canviant de qüestió, els hotelers i les agències de viatges exigeixen al govern derogar el registre de viatgers després de l'advertiment de Brussel·les.
6: La Comissió Europea avisa que el registre vulnera la normativa sobre protecció de dades. Tant la patronal hotelera com les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació defensen que va ser redactada de manera unilateral i esquena de la realitat del sector turístic. És Pedro Fiol, president de Viva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears.
8: Si a mi un client me demana fer una reserva d'hotel, que sigui un client nacional o un client estranger, i jo no el tenc davant, a mi me pot dir que es nom Pedro Fiol com jo o es pot nombre Pedro García. És a dir, és molt difícil de corroborar-ho.
5: I mig després de l'inici de l'incendi al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc.
6: Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta les brases s'extingeixi. Els tècnics apunten que l'incendi encara crema i que s'allargarà la seva extinció. L'Ajuntament està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals. José Argandoña és tècnic dels bombers de Mallorca.
9: Les estamos haciendo la extinción desde fuera, pero este tipo de material, hasta que no se consume, sigue ardiendo y hemos estado alimentando, tirando mucha agua, pero no son incendios que se alargan mucho en el tiempo por el material que tenemos.
5: I a l'àmbit estatal, la darrera hora passa perquè la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que cridi com a testimoni a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pel cas Leire Díez.
6: Anticorrupció també vol saber si Díez i els seus col·laboradors varen acudir a reunions en la Fiscalia General de l'Estat quan la presumpta trama va estar activa. Recordem que aquesta presumpta trama cercava desbaratar causes judicials que afecten al Partit Socialista i a l'executiu de Pedro Sánchez.
5: I en els esports, la selecció espanyola és la gran protagonista del dia.
6: L'equip de Sonia Bermúdez jugarà avui des de les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix contra Anglaterra, un partit clau de classificació pel Mundial Femení. Tot apunta a la titularitat de 3 de les 4 jugadores mallorquines, Cata Coll, Patri Guijarro i Mariona Caldentell, mentre que Lucía Corrales partirà des de la banqueta.
5: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 6.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que l'humorista Junet Chaib ha debutat al món de la novel·la en Corderito.
1: Fent-te'l amb Xisco Nadal.
0: Encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol, avui, ara, amb en Lluís Fortesa, el control tècnic, i en companyia de l'humorista i guionista Junet Chaib.
2: Jo som àrab i mallorquí. És a dir, hi ha gent que això no ho entén, per les vostres cares, hi ha gent que no ho entén, hi ha gent que se pensa que estic fent playback, que hi ha un manacorí allà darrere xerrant amb un micròfon, hi ha gent que diu, no, àrab i mallorquí, no s'ho creu. Mira, toca'm de veres. Toca'm, a que som real. Aquesta persona capaç de detectar a un àrab només tocant, molt bé per tu. Molt bé. Sí, hi ha gent que no ho comprèn. Àrab mallorquí, ah! Entenc la postura, no la compartesc, perquè a mi me passava el mateix amb el gelat de xocolata i menta. Com, xocolata, menta, ah, aquesta cosa nova, a mi no... Fins que ho vaig provar, un pic ho proves, no pot durar, és a dir, ja saps el que has de fer en jo, ho saps?
3: I de l'humorista, i aquí ja raïm, Junet Chaib, debuta com a escriptor, com dèiem, amb Corderito, una autoficció protagonitzada per Abde, un adolescent fill d'immigrants marroquins que creix a l'Espanya dels anys 2000. Un llibre que parla d'identitat, família, classe social, pertinença i també de totes aquelles preguntes que apareixen quan un intenta descobrir qui és i quin lloc ocupa el món. Avui capvespre presenta aquest Corderito a la Fira del Llibre de Palma i l'han convidat precisament una estona de conversa en profunditat aquí a Tèntol per parlar tant del llibre com d'una trajectòria que l'ha convertit en una de les figures més personals de la comèdia actual.
1: En profunditat.
0: I ja el podem saludar, Junet Chaib, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Benvingut a casa teva.
4: Moltes gràcies. No me'n recordava d'aquest monòleg que hem sentit fa una estona. I m'ha agradat connectar de nou amb en Junet de fa 8 anys.
0: Ha canviat molt aquest Junet?
4: Ha canviat moltíssim, sí. No me'n recordava d'aquestes paraules que jo vaig dir.
0: Jo crec que lliga molt en el teu Corderito, perquè el que haig de la fi, quan avui de matí cercava àudios per poder il·lustrar aquesta entrevista, he dit, ja és bessó de la seva primera novel·la, en part és aquest monòleg on parles de com és ser àrab, com et ser mallorquí, sentir-se part d'un tot i haver vengut d'una altra banda i intentar relar, és a dir, tot allò de lo que parles en el llibre també sí. Ho toques una mica en aquest monòleg.
4: Pot ser, realment, i en aquell monòleg jo m'equivocava, perquè no som àrab, som amazigh, que eren unes tribus del nord d'Àfrica que no són àrabs i vaig estar molt d'anys equivocat. Però sí que té un pot de veure amb el Corderito.
0: Has explicat que hi havia històries que no cabien precisament dins els teus monòlegs o dins les teves actuacions i que precisament d'aquesta necessitat va néixer Corderito, que és el llibre que presentes avui cap vespre a la fira del llibre. Què t'ha permès o què t'ha permès explicar una novel·la que no podies explicar a través d'un stand-up?
4: Perquè el meu stand-up és molt real. Tot el que conta l'escenari, totes les anècdotes, totes les vivències del teatre són 100% reals. El llibre és una ficció molt basada en experiències personals, però no deixa de ser una ficció i un personatge amb un altre nom, una altra estructura familiar, un altre context. Aquesta és la diferència.
0: Clar, ho has subratllat un parell de vegades en algunes entrevistes que he llegit, que dius que has definit el llibre com una autoficció, però no com una autobiografia.
4: Exacte.
0: Que seguint sí. No se confongui. Nabde, encara que se pot semblar tu, no ets tu.
4: No. No.
0: I doncs m'agrada, no. Ja està, no hem d'afegir respost.
3: Clar, quines preguntes sobre identitat t'interessava explorar a través de Nabde?
4: Realment no ho sé, perquè el meu objectiu era entretenir, amb una història que fos entretinguda, i a partir d'allà he arribat a altres bandes, però de manera accidental. No pretenia respondre cap pregunta, realment.
0: Clar, el llibre parla de racisme, però també de classe social, de precarietat i de vida quotidiana. Per què has necessitat fugir dels grans discursos i centrar-te en els detalls? Que si una cosa té la teva novel·la, és aquest punt de que poden notar una mica com és ser jove, com ets fill d'emigrants i com és viure en aquesta Europa, que de cada vegada és manco coïdora per segon qui.
4: Perquè crec que... o sigui, parlar dels grans temes és una cosa molt difícil i penso que has de tenir molta informació, has d'estar molt ben documentat per parlar dels grans temes des d'un punt assagístic, que diguéssim. I la meva pretensió era fer una novel·la entretinguda que, òbviament, el personatge conviu amb unes estructures racistes, però per mi la novel·la va de la família, més que del racisme. Per mi la novel·la és una família de tres persones que conviu amb una precarietat, amb una estructura racista, però fora romantitzar aquests temes. Si no, aquests temes existeixen i ja està.
0: Nabde és un personatge que observa molt, però parla poc. No sé si com a estructura narrativa te funcionava el fet de poder explicar-ho tot a través de la mirada del teu personatge, no tant d'allò que deia, sinó d'allò que ell pensava i allò que ell podia observar.
4: Sí, m'apareixia molt més interessant perquè realment qualsevol persona pensa molt més de lo que xerra. I tu a lo millor dius una frase, jo te responc amb una altra, però en el teu cervell i en el meu hi ha pàgines i pàgines de pensaments que no estan filtrats i a mi això m'apareixia molt més interessant que el diàleg.
3: Clar, Yúnez, a Corderito hi ha humor, però has insistit que no és un llibre escrit per provocar precisament rialles. No sé com has trobat aquest equilibri entre emoció i humor, també.
4: Ja t'ho dic, no ha estat una cosa premeditada. Jo anava escrivint, si a qualque moment se'm colava un acudit, el borrava perquè no era la intenció, i a base d'escriure fora acudits vaig arribar a un to que és de la novel·la.
3: Però en sortien molt d'acudits? De manera natural en surten?
4: De manera natural en surten perquè és la meva feina, però a la novel·la em vaig posar com a feina borrar-los. I sí que hi ha moments divertits, però que no són acudits. Són situacions divertides i ja.
3: Clar, coneixerem un Yúnez més seriós? A poc a poc?
4: Pot ser. Crec que la novel·la és
3: molt formal.
4: És molt entretinguda, però sí, pot ser, claro.
0: Clar, la gent que espera un monòleg, aquesta no és la seva novel·la. No. Tu has volgut fer una altra cosa? No sé si has hagut de patir molta autocensura, perquè ara deies, cada vegada que me sortia un acudit, l'he esborrat. No sé si cada vegada que te sortia una situació una mica divertida, que veies que desviaves atenció d'allò que tu volies explicar, també l'has esborrada, també, de l'ordenador.
4: Sí. I hi ha moments divertits, però que estan integrats a l'estructura. Crec que no n'hi ha cap que se'n surti només perquè la gent rigui, no. Crec que el format monòleg només funciona en el teatre, en el meu cas.
0: Clar, has debutat a la novel·la, en el món de la narrativa, en Corderito. En quin moment vares saber que allò que feies era una novel·la? O des del moment que vares seure, vares dir vull que hi hagi un Yúnez guionista, un Yúnez humorista, i ara vull que hi hagi un Yúnez escriptor. No sé si anava per aquí o va ser una cosa com a més orgànica, que un dia davant l'ordenador vares començar a escriure i ja duies una sèrie de pàgines i vares dir això potser no és un monòleg.
4: Sí. De fet, va ser més o manco així. Jo tenia un parell d'històries que no volia contar en el teatre perquè se'n feien llargues o se'n feien poc divertides, però molt interessants o molt curioses, i d'aquesta manera vaig començar a desenvolupar la meva part d'escriptor.
3: No va sortir d'una necessitat de diversificar l'ofici?
4: Pot ser que sí. O sigui, a mi m'agrada apuntar-me a tot el que puc, ja sigui escriure teatre, monòleg, escriure ficció, sèries, desenvolupar una pel·lícula... I sí, pot ser que sí que vengui d'aquest impuls de diversificar, sí.
0: Som en conversa amb el guionista, humorista i ara novel·lista, Yúnez Chaib, que ha vengut precisament a casa seva, a Mallorca. Avui que vespre a les 7 serà a la plaça d'Espanya, signant el seu... No, a les 7 serà.
4: A les 6,
0: clar, perquè... No, l'hem de deixar per a TI 28, que és espant en el que ha arribat en la seva editora, perquè arribi a les 6 a la plaça d'Espanya. Serà a les 6 per signar exemplars de Corderito i també per presentar-lo.
4: Sí.
0: Com se lliga... Ara, una pregunta ja frívola, ja com numbral. Trobes que hem parlat bé del teu llibre, ja? El dones per promocionar?
4: Sí,
0: podem parlar d'altres coses?
4: Clar, de lo que vulgueu.
0: Se lliga més com humorista o com escriptor? Ho dic per saber cap on he d'encarrilar la meva vida a un moment ben determinat.
4: És que jo no...
0: Aquesta rialla a mi me diu que de les dues maneres.
4: No, no, realment el contrari. Jo mai he utilitzat les meves feines per lligar. Me fa molta vergonya, moltíssima. O sigui, per mi la meva feina és feina i ja està. No, no la podria utilitzar d'altres maneres. No som una persona que surti tampoc és vespre, no, no, no. Per mi la feina és feina i ja està. És com un forner no lliga per ser forner. El forner hi lligarà per altres qualitats seves.
0: Però m'hem estimat. Un forner a les 4 de matí te surt en 4 croissants i potser el mires amb uns altres ulls. Saps coses com són? I jo en el meu club de 50 millors amigues totes me diuen que allò que cerquen és un home que et faci riure.
4: Ja.
0: I si una cosa se te dona bé tu, és fer riure. Per tant, però tu això ho descartes, també. Ho censures, com a la novel·la. No. Vols que estimin un altre Llunet.
4: Clar, realment la meva vida és molt més avorrida que el que som a l'escenari. Mm. És vera que a l'escenari tenc una feina que consisteix en fer riure, però després la meva vida va per altres bandes. Quan? O sigui, som una persona molt avorrida, sí, sí.
3: Quan se te va despertar aquest tumor? En 5 anys ja feia riure que teva?
4: Crec que tots els nins i nines petits i petites són divertits per la gent del seu entorn. O tots tenen moments divertits. Ser monologuista és una altra cosa, és una cosa d'adulta, realment. De nin, ser monologuista no és una vocació que tinguis. Fer riure, sí, ser monologuista no. Així que no, me va venir...
0: De petit, s'estila més a mag.
4: Sí,
0: te regalen,
4: sí,
0: clar, es Magia Borràs,
4: exacte.
0: I comencen a fer quatre trucs i la gent, sí, diu, ai, mira que mono, que simpàtic, que m'ho ha sortit el nin, fas, apareixo, jo què sé, quatre cartes.
4: Clar, sí, vols sorprendre.
0: Però realment, jo en stand-up ja va ser quan tu vas decidir o quan vas tenir clar que allò era una feina.
4: Sí, sí, sí, jo vaig començar aquí a... vos en recordeu de Trampa Teatre?
3: Sí.
4: Em vaig apuntar en aquestes classes, mm-hmm, i me vaig aficionar moltíssim a la impro. Jo era dolentíssim fent impro. Però amb els anys varen fer com unes classes d'escriptura de còmica i em vaig apuntar i me va flipar. I vaig començar realment a Trampa Teatre, sí, sí, sí.
0: Hi ha una companya teva, Victoria Martín, que acaba d'estrenar a Movistar Plus. Sí que la coneixes perquè has col·laborat amb,
4: sí,
0: ella.
4: Sí, som amics.
0: Acaba d'estrenar la seva sèrie, Se tiene que morir mucha gente, ajá, que va sorgir arran d'un llibre que ja va publicar, que també va ser un èxit.
4: Sí, sí,
0: no sé,
4: sí,
0: si a tu t'agradaria que el teu corderito seguís el mateix camí.
4: Potser aniria molt, molt alerta, perquè és una història superpersonal i no m'agradaria que ho fes qualsevol. I no ho sé, no ho sé si m'agradaria veure aquesta novel·la en format audiovisual. Estem s'ho dirà. Jo crec que sí, però no ho tenc molt clar. Però...
0: Ets un home reposat, eh? És
4: a dir, sí,
0: no,
4: sí, sí.
0: No sé si m'agradaria que la novel·la arribés en el cinema o la sèrie. El temps ja dirà. Molt més reflexiu del que jo me pensava, el maco, quan te vaig actuar, és un tarannà totalment diferent.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, tenc aquest punt de molta paciència i deixar temps.
0: Mm. Idò, deixa temps el nostre convidat. Per ser, som en conversa amb Llunet Chaib, supos que el coneixeu, humorista, monologuista, ara també escriptor, ha vengut a Mallorca a presentar Corderito, la seva òpera prima, la seva primera incursió, Celestí, al món de la narrativa.
3: Sí, i has dit que moltes persones que llegeixen el llibre s'hi poden reconèixer, encara que no comparteixin les mateixes circumstàncies, però què creus que hi ha d'universal en aquesta història?
4: Crec que hi ha d'universal sentir que a vegades... per molt que ho intentis, no te sap comunicar amb el teu entorn. Sí, sí, sí.
3: Falta de comunicació, d'adaptació.
4: Sí, i això tampoc és el tema principal de la novel·la, però crec que és algo universal que passa, sí, sí.
0: Clar, vivim en una societat que parla molt d'identitats i en part el teu llibre parla precisament de com un jove fill d'emigrants ha de trobar el seu lloc al món i ha de compatibilitzar les seves arrels, o més ben dit, les arrels dels seus pares en les seves, que no coincideixen perquè ell ha nascut d'una altra banda, ja està més occidentalitzat, ja aquest xoc cultural. Creus que ara és més fàcil o més difícil sentir-se un mateix? Ho dic perquè ja hi ha diverses generacions de migrants que ja s'han establert a Espanya, ja hi ha diverses generacions que han pogut veure com és viure a un país com Espanya, però no sé si per les noves generacions és més senzill que per les primeres que varen arribar. O si els mateixos tabús s'han perpetuat generació rere generació.
4: No, jo sí que trobo que ara és molt més fàcil o molt menys difícil. les primeres persones que varen arribar no tenien el privilegi de queixar-se, no se podien queixar i s'havien d'adaptar al que hi havia i les persones que venen després, segones generacions, sí que tenen, han adquirit la protesta i això és superinteressant.
0: També llegint qualque entrevista teva, has dit que les bromes funcionen quan se basen en coses realment en les que tu creus. Fins a quin punt necessites la sinceritat com a eina humorística per poder fer feina?
4: Jo personalment la necessito en el 100% la sinceritat, però també és vera que moltes vegades no és només que el que tu contes sigui veritat, sinó que ho contis amb confiança. Això també és part de que les coses funcionin.
0: Jo que hi ha dies que de vegades me'n vaig a dormir amb tu, ho he de confessar, quan te veig a vegades per la tele, jo m'ho pensava que t'inventaves moltes coses. M'ha sorprès que diguessis que tu, tot allò que contes,
4: sí,
0: ets cert.
4: O neix d'una veritat...
0: I ara m'acabes de dir que no tenies una vida tan interessant.
4: Sí, però...
0: O una de les dues coses no m'acasa.
4: No, però igualment tothom té situacions divertides a la seva vida, o situacions miserables. No ocupa tota la meva vida. Si jo tinc... 300 hores avorrides i una hora molt miserable, aquesta hora em dona per contar coses, sí, sí.
0: I tens la sensació de que molt de còmics intenten sorprendre. Uh-huh. En canvi, jo quan t'escolt, tu intentes explicar. Uh-huh. No sé si te sents còmode amb aquesta definició.
4: Em s'ha d'explicar?
0: Sí, més que sorprendre. No només es gag, sinó que també, sí, darrere... l'humor també és una eina potent, aha, per il·lustrar, aha, o per ensenyar altres realitats. I jo quan t'escolto tu tens la sensació de que, encara que sigui de manera involuntària, no sé si per, sí, teus orígens, per la teva manera de ser, però ja que has viscut, tens un punt pedagògic.
4: Crec que és una cosa més de la persona que escolta que de la persona que ho conta, en aquest cas jo. El meu objectiu és fer riure. Si algo no fa riure, no ho cont. I és vera que com que parlo de temes grans, de gran temes de la societat, com pot ser el racisme, encara que jo vulgui fer riure, la gent moltes vegades llegeix una segona línia. No és la meva intenció, però mira, és una cosa que passa, és interessant també. Sí,
3: abordes,
4: sí,
3: el racisme, ho deies, o perjudicis, per exemple, però sense convertir-se en una lliçó moral. Com treballes o com fas feina amb aquest equilibri?
4: Sí, bàsicament jo rebuig tot el que sigui transmetre o eleccionar a un monòleg. Per mi la comèdia és una altra cosa. I jo no contaria una cosa si no fa riure. I... Per aprendre o per eleccionar hi ha llibres, hi ha periodistes, però crec que no és la meva feina perquè no estic gaire documentat per fer aquestes coses. Mm-hmm. Sí, clar, sí, no... I perquè respect moltíssim a la gent que ho fa bé.
3: Clar. En un temps que precisament parlam molt dels límits de l'humor que té o que ha de tenir, has dit que existeix el dret a ofendre, però que no tens voluntat de fer-ho. Quina diferència hi ha entre provocar i ferir?
4: Moltes vegades... Bé, quasi tots els acudits poden ofendre qualsevol persona o una persona en concret. El meu objectiu és entretenir, no que la gent s'ofengui. A vegades passa, però passa per l'acudit que menys t'ho esperes. Tu pots estar anys fent acudits de política i que ningú s'ofengui i un dia fas un acudit sobre els tipus de gelats que existeixen i qualcú s'ofendrà per això. Mai saps d'on te vendràs.
3: Quin ets acudit que en cas ho fas més?
4: amb sectors de doblatge. Fa 2 anys.
3: Fa 2 anys.
4: Sí, vaig molestar molta gent. Fora voler, no era la meva intenció. Però vaig molestar en Batman, en Doraemon, en Son Goku i a tots els actors i actrius de doblatge, sí. Vaig haver de demanar disculpes. No em sap greu demanar disculpes. Mm-hmm. Ho faig sempre que puc.
0: Jo crec que a mi m'hagués fet més mal lo dels gustos de gelat.
4: Ah, sí?
0: Perquè jo som molt de gelat i pot de doblatge, perquè no són dobladors. Supos que també s'ofensa, va en funció de com te toca de prop allò que ha dit un humorista.
4: Sí.
0: Passes pena per allò que diuen per sa cancel·lació? Perquè hi ha hagut humoristes que de vegades han fet una broma que ha anat una mica massa lluny i han vist com una carrera que havien anat construint a poc a poc, picant pedra, havien assolit això que ara se diu és mainstream, poder sortir per la tele, poder fer teatres, omplir i començar a cobrar uns euros, que el que hagi de fer tots volem arribar a final de mes de la millor manera possible, i llavors tot allò se cau com un castell de cartes per morda un corrent d'internet que diuen aquest jove o en aquesta dona no l'han de tornar a escoltar mai més.
4: Ja, sí, no me fa por la cancel·lació perquè el meu objectiu no és ofendre i si ofenc a qualcú d'una manera molt violenta demanaria disculpes perquè jo no em mat per cap acudit. Després d'aquest vendrà un altre, saps? No, cap acudit meu el defensaria a mort.
0: No són dogmes de fa. Entens que un acudit és un acudit i s'ha pogut molestar.
4: Sí.
0: Tots són susceptibles d'equivocar-nos.
4: Clar, i a mi m'ofenen moltes coses, també. I entenc que la gent no ho fa per... O sigui, no sé, no. Jo demanaria disculpes aquí.
0: Ara que m'has obert aquesta porteta, Júnez, me vaig obligar a demanar-te què t'ofen.
4: A mi m'ofenen moltes coses. M'ofenen els acudits que han caducat. Acudits... No sé, ara mateix qualcú fa un acudit sobre... Ayuso y la pandemia y los ancianos y dic, tio, això ha passat de moda ja i m'ofen que no se treballi la comèdia, per exemple.
0: Tu vols un repertori fresc sempre.
4: A mi m'agrada que la comèdia estigui lligada no a l'actualitat, sinó en el present.
0: I com ha canviat la relació que tenim amb l'humor per mort de les xarxes? Perquè hi ha molt d'humoristes, no és ben bé el teu cas, però que sí que a través de clips curts per xarxes han aconseguit omplir teatres, i ara fan unes gires, que ja m'agradaria fer-les a mi.
4: Sí.
0: Com han canviat ara? Ara consumim més humor que quan jo era petit, jo sempre ho conto, a la meva època només hi havia un, dos, tres, hi havia en Arevalo, la Bombi i en Raúl Sender. I ara sou tot una plèiada d'humoristes boníssims, cadascun aportant el seu granet d'arena, hi ha molt més on triar, i tot això també en part està gràcies a xarxes.
4: En part, i sí, les xarxes són un altaveu que molt més gran que molt de canals de televisió. I, per exemple, ara mateix a les xarxes i en els teatres està molt de moda la comèdia que involucra a l'espectador i la comèdia que interpel·la i te xerra sou parella o vosaltres dos de què vos coneixeu. I això ha canviat un poc la comèdia perquè ara mateix, com a humorista, jo veig des de l'escenari que hi ha gent amb ganes de xerrar i de contar coses. Però el que faig és baixar els llums perquè a mi no m'agrada que la gent xerri. Mm. I es posa de les fosques.
3: Has dit que en 8 anys, en Llunet no és el mateix, ha canviat.
4: Ha canviat moltíssim.
3: No sé si durant aquests 8 anys de trajecte hi ha hagut moments vertiginosos, de dir cap on vaig, això pren molta volada.
4: Sí, hi ha hagut moments de, molt difícils i altres molt fàcils. Quan he estat perdut, m'he assegut i he escrit un parell d'acudits. I ja està. I els he anat a contar a un bar amb merda en terra, típic bar d'aquest que se t'aferren els peus. He anat allà, he contat els meus acudits, han rigut 10 persones i m'han tornat a casa meva.
3: Clar. On
0: això,
3: sents...
0: Una cosa això donava per camiseta, sí. Quan t'he estat perdut, he escrit 2 acudits...
4: I he seguit perdut.
0: Ah, però has seguit perdut.
4: He seguit perdut, però... no he deixat de fer la meva feina.
3: I on te sent més còmode? A un bar amb merda en terra, a un teatre, a la televisió? Cada espai té...
4: Ara mateix una combinació d'estrès. Si m'hagués de quedar amb un, seria en els teatres o en els bars, sempre i quan estiguin ben habilitats.
0: Me queden 30 segons perquè vull complir la meva promesa. Ara ja has debutat en el món de la narrativa, ja tens un primer llibre. No sé si fas comptes tenir un fill i plantar un arbre, ja per complir amb allò que toca. Però ha nascut un escriptor? O això ha estat una provatura que has fet? O t'ha agradat? T'hi sents còmode? I pot ser d'aquí un any o dos tornem a parlar d'un altre projecte literari?
4: Pot ser d'aquí un any o dos no, perquè no vull tenir aquesta data allà, però sí que m'agradaria escriure més. Escric més. No sé si ho publicaré. Però ara que tenc aquesta rutina, ho estic disfrutant molt, sí.
0: I d'això, Janet Chaib, humorista, guionista, ara ja escriptor. Moltes gràcies per aquesta entrevista, te deixant partir. Recordeu, els fans d'en Llunez, l'Atzis, ell serà a Sabres d'Espanya, vos ho promet, perquè hi ha un taxi que ara està esperant a la porta d'Ivetres. Ell, l'Atzis, serà puntual en aquesta presentació a la Fira del Llibre. Llunez, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: I nosaltres ara deixem que en Llunet parteixi i feim un tèntol, perquè encara ens espera en Pablo Sierra, per poder parlar de les cançons dels altres.
1: Quina paraula creus que s'està perdent?
5: Som en Toni, de Puerto Cristo, i la meva paraula en desús és tassé. Tassé com a barra de bar. Quan jo era petit, no se deia barra, se deia tassé.
6: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: També inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
11: És un somni per allò, doncs divendres poder jugar en aquest estadi.
12: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
13: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
12: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
14: Os esperam a Son Moix!
12: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
1: Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
0: Som aquí amb en Pablo Sierra. Com estàs, estimat?
3: Doncs un poc excitat davant aquest mà a mà que tindrem avui.
0: Sí, no? I a part, un tema que me fascina perquè has entrellaçat Johann Sebastian Bach amb Manuel Alejandro
3: a través de les seues dones, que tenien molt a veure.
0: I doncs no poden demanar més.
3: Tot una troballa.
0: Que soni sa música.

0: Perquè tu tal vegada, Xisco Nadal, sabies que lletres de temes com aquest Todo se derrumbó dentro de mí, popularitzat pel cantant mexicà Emmanuel a principis dels anys 80, no les va escriure tot sol Manuel Alejandro?
1: No ho sabia, però crec que, com dius, guió, heus aquí la seva connexió amb Johann Sebastian Bach.
0: Exacte, ara explicarem per què, però pensem primer que Manuel Alejandro, quan era un boix que aprenia a tocar el piano, una casa molt benestant de Jerez de la Frontera, on va néixer, devia escoltar i molt sobre d'aquest tòtem de sa música barroca que va ser Johann Sebastian Bach, perquè seu pare, Germán Álvarez Beigbeder, va ser un músic que es dedicà a sa composició clàssica. Però sa connexió no és només a Can Beigbeder, som als anys 40, just després de la Guerra Civil, no és només perquè passessin hores i hores sentint, per exemple, suites per a violoncel com aquesta.

0: perquè segons apunten o diuen o han estudiat alguns historiadors especialitzats en música clàssica, i aquí hi ha una certa controvèrsia, amics i amigues de Tèntol, compassos com aquests, dels passatges que més segurament faran gaudir a un estudiant de violoncel, tampoc els va escriure tot sol Johann Sebastian Bach.
1: I de qui era la mà invisible que els ajudava,
0: doncs,
1: Pablo?
0: Com hem apuntat al principi de la secció, ses seues dones, concretament ses segones amb ses que es van casar, tant en Bach com Manuel Alejandro. I a totes dos, Xisco, Celestí, les podem dir pel mateix nom, Anna Magdalena.
2: Se me va este amor que he ido amasando con mis manos.

0: Wicle.
1: Ara parlarem de Bambino, si
2: com vos sí. Bambino.
0: I d'Anna Magdalena Wicle ha acabat entrant en els llibres d'història musical per mèrits propis, Pablo, i tot gràcies al quadern on aquesta soprano va anotar algunes de les obres més famoses de qui seria el pare dels seus 13 fills, Johann Sebastian Bach.
1: I en homenatge a aquesta figura, clau per entendre també la modernització de la música clàssica, després del barroc cap al romanticisme, Purificación Casas decideix firmar amb el pseudònim d'Anna Magdalena 9 dels 10 temes que estaven inclosos a En carne viva, un dels discos més coneguts de Rafael, on era aquest Se me va, escrit per Manuel Alejandro amb la seva dona, amb Purificación, i que després va versionar Bambino. A mi m'agrada més aquesta versió de Bambino que no s'ha d'en Rafael. Crec que és la millor que s'ha fet de la meva xisco. No sé tu què n'opines.
2: Som bambinistes.
1: Som bambinistes.
2: En aquest programa, el Manco, tu i jo.
1: Exacte. Doncs aquest En carne viva és un disc molt important a la carrera de Rafael perquè és el darrer que fa en Manuel Alejandro abans de partir en José Luis Perales. Clar, Manuel Alejandro, com ja ha apuntat, m'he avançat un poc el que deies, guió, no era un altre que es marit d'anar Purificación Casas.

0: Que diferència d'Anna Magdalena Bach, Pablo, Purificación Casas, sí que sabem que ell, en principi, de música, no en tenia coneixements reglats, per dir-ho de qualque manera. Però d'escriure lletres, de cercar i trobar la musicalitat de les paraules, sí que en sabia, i molt.
1: I és aquí on el paral·lelisme amb la dona del compositor alemany has fet que triàs el seu nom com a pseudònim per firmar les lletres a Manuel Alejandro, doncs és innegable. Aquest quadern de Anna Magdalena, que és com se li ha dit el recull de partitures que aquesta soprano es va dedicar a copiar en vida, va acabar demostrant amb els pas de segles que no va ser només una cantant d'òpera i la dona de Johann Sebastian, sinó que, a més de notar, també hi ficava cullerada. Doncs exactament mateix, aportar idees, corregir idees, encendre també l'espurna de la creativitat que va fer durant molt de temps Purificación Casas a Manuel Alejandro.

0: Ara tornem a Manuel Alejandro i a Bach. Pablo, però estic molt content d'haver encetat setmana fent un homenatge a Rocío Jurado, perquè dilluns es complien 20 anys de la seva mort, i avui tancant setmana musical amb un altre tema dels menys coneguts de Rocío Jurado, com és aquest Amores a solas.
1: I tenim un documental sobre la Más Grande a punt de sortir
0: del forn. A punt de sortir.
1: I dos llibres que no sé si ja s'han publicat, si es podran trobar avui a la Fira del Llibre de Palma, però que estan...
0: Jo hi vaig anar a fer una volteta i no vaig veure res de la Más Grande, perquè si no, ja seria que meva.
1: Sí,
0: no, per tant,
1: i llegit. A que teu he dit
0: com a mínim subratllat, sí, una micona. Tornant al tema d'avui, sí. Purificación i Manuel Alejandro es van conèixer perquè era taquimecanògrafa a Hispavox, la discogràfica en la qual feia feina el compositor, i això tanca, podríem dir de qualque manera, el cercle, no, Pablo?
1: Jo no sé si Manuel Alejandro li deia a la seva dona Puri o... amb algun altre malnom carinyós, però va deixar unes declaracions quan aquesta persona, quan Purificació en casa es va faltar, ara fa 5 anys de Covid, on l'anomenava Anna Magdalena. Va dir Manuel Alejandro, concretament, Anna Magdalena sempre va col·laborar amb jo, el que no podria dir amb exactitud és quina cruixera, interjecció, punt i coma, o quina idea meravellosa va portar ella a cada cançó. És a dir, aquí també deixa veure que no només li feia un cop de mà en ses lletres, sinó que també doncs, era com una espècie d'assessora musical. Això és el que va dir el gran compositor de molts de temes pop i no tan pop, de cançó lleugera i no tan lleugera, quan va perdre, ara fa 5 anys, la moda a la seva vida. És a dir, aquella jove que, com m'has explicat, Xisco, passava màquina les lletres que ell escrivia a finals dels 60, quan es produeix el maig, i ell no és tan conegut perquè és llavors quan comença realment a col·laborar de forma molt intensa en Rafael, doncs, amb aquest

0: però té per mi un himne com és Se nos rompió el amor.
1: Exacte. I per això és pertinent demanar-se.
0: La lletra, ho dic perquè te l'he passat en el mòbil, que s'ha de llevar a anar a Sisitut Cervantes a una expo sobre cançons, ja ha penjat la partitura original, ja ha penjat la partitura original i la lletra de Se nos rompió l'amor, on se veu una correcció.
1: Una correcció...
0: Que posa...
1: De tan grandioso...
2: Un canvi de paraula, no?
0: Punto i coma.
1: Ah, clar, sí. Se nos rompió l'amor de tan grandioso, punt i coma. Clar, això... perquè és una pausa un poquet més llarga. Sí, sí, sí.
0: I jo va ser en el Cervantes quan vaig dir qui és aquest, perquè jo desconeixia totalment aquesta història.
1: I va ser hi ha hagut una connexió, un match entre...
0: Bueno,
1: perquè jo ho he descobert també de casualitat.
0: Jo va ser l'altre dia i com que tenia temps perquè estava esperant que m'haguessin a cercar per dinar, vaig cercar i vaig dir qui és aquesta dona i vaig esquetir, no tan bé com tu, però una mica...
1: qui
0: era
1: podia
0: tot això?
1: Estar darrere d'aquesta Anna Magdalena. Però clar, ara és pertinent demanar-se, hauria entès igual de bé Manuel Alejandro, a Janet, a Marisol, a Concha Velasco, a Isabel Pantoja i, per suposat, a Rocío Jurado, si no hagués tingut més que assessoria femenina a casa seva?

0: Ara tornem a ser en aquesta època barroca.
1: Volem ajustar la temperatura de l'estudi mentre sona sèrie en sol major de Johann Sebastian Bach, sí, poesia completament visual.
0: A vegades la vida mos ho per aquest camí, Pablo Sierra.
1: Es perden moltes coses, els oients de Tèntol,
0: Hem de tornar a Anna Magdalena Bach, sí, per tancar això, Pablo, perquè el seu final, trist final, contrasti molt amb el de Purificació en Casas.
1: Els dos matrimonis estarien més o menys a la mateixa edat. Soma era uns 15 anys major que s'adona. El problema de Anna Magdalena, a més d'haver viscut en el segle XVIII, de Anna Magdalena original, és que, a diferència del que li ha passat a Manuel Alejandro, ella va quedar vilda, és a dir, va morir Johann Sebastian abans que ella. I amb 5 fills petits en el seu càrrec, dels 13 que en va tenir. En Johann Sebastian en va tenir 20, 7 en sa primera dona, que igual que li va passar a Manuel Alejandro, també era copista. O sigui, Manuel Alejandro primer va estar casat amb una taquimecanògrafa que el que feia era escriure les lletres que Manuel Alejandro traduïa, perquè va començar traduint i després ja va poder escriure les seues. Però tornem al segle XVIII. Mireu com eren de masclistes les lleis que hi havia a l'Alemanya del moment, de fa dos segles i escaig, que quan Johann Sebastian Bach mor, el 1750, a Anna Magdalena se li proveix casar-se a risc de perdre la tutela de seus fills. I ella decideix no fer-ho, o sigui, es manté vilda, clar. L'herència que l'havia deixat el seu marit era molt minsa, molt petita, només un terç de les possessions del difunt. I els majors, 13 dels 20 que va reconèixer Johann Sebastian, eren seus, recordem-ho, no l'ajuden. I aquesta música acaba patint, fan i morint abans d'arribar als 60, una dècada després d'haver perdut el seu marit, perquè, clar, encara no s'havien inventat els drets d'autoria. Quan

Potser és la diferència més grossa entre un personatge i l'altre, entre Anna Magdalena del segle XVIII i Anna Purificació en Casas, Anna Magdalena del XX, sigui la seva descendència. Perquè molts dels fills d'en Bach, tant de la primera dona com d'Anna Magdalena, van ser músics també i compositors, i no compositors dolents, i van estirar, per dir-ho d'alguna manera, sobre d'espara, i són també un pont d'espàs des barroc fins al romanticisme. Però de les quatre filles de Manuel Alejandro i Anna Purificació en Casas, cap d'elles s'ha dedicat a la música, però una sí que va firmar amb el seu pare l'autoria d'algunes lletres a finals dels anys 80. No sé si potser recordant el que li havia passat en els fills d'en Bach,

0: que mai van poder arribar a l'alçada d'espare i estan com mig oblidats o mig perdudets en els llibres d'història musical, doncs les filles de Manuel Alejandro, tot i segurament haver heretat part d'aquest talent, van dir no, millor no dedicar-m'hi i fer altres coses.
1: És que no ha de ser fàcil, eh? Ser fill no d'un gran talent, ja sigui en el camp que sigui, i que també és una cosa que tu has vist i, en certa manera, has com a mamat a casa teva. Uh-huh. Si tens un pare músic, normalment se desenvolupa molt més aviat, es gupa sa música, i també cert talent, i que tu després t'hi vulguis dedicar, però sempre com a fida. Mira, la setmana passada s'estrenava Mallorca Confidencial, sa pel·lícula que na Lolita Flores, en coproducció d'aquesta casa, d'IV3, ha feta, i ella deia que acabava de morir sa mare per deixar de ser Lolita i que seguint se l'aprengués seriosament com a artista.
0: I poder ser Lola.
1: I és que l'ombra de certs personatges, ja sigui Lola Flores, ja sigui Rocío Jurado, ja sigui Concha Piquer, la seva fiena, Conchitín, ara que he anat al meu corral, que et s'acopla, Conchitín Piquer, tota sa vida va intentar ser una gran cantant, però el pes de sa mare li va complicar moltíssim aquesta tasca.
0: És que roms totalment amb el que feia el teu pare o la teva mare, o ho tens molt complicat, i és pertinent que soni aquesta versió de Voy a perder la cabeza por tu amor, que se n'han fet moltíssimes, i boníssimes també, en flamenc, perquè una cosa que va tenir Manuel Alejandro respecte a la seva família, seu pare era compositor, com he explicat avui, és que a casa seva sonava Bach, però entrava el flamenc també, que es cantava en els carrers i en els patis de Jerez, i ell un poc a la seva carrera es podria haver dedicat a la música clàssica, i dins les seues cançons hi ha molt de música clàssica, perquè no només escrivia les lletres, sinó que les arranjava també, però potser haver mesclat aquest coneixement doncs, més canònic amb el llenguatge musical del carrer, de la seva ciutat, és el que el va fer diferent i poder transcendir a la figura del seu pare, que en el seu moment va ser un personatge important, almenys a Jerez i Andalusia.
1: En aquest sentit, jo crec que la que va anar viva va ser Stella McCartney. Totalment, perquè se va fer dissenyadora,
0: sí,
1: no la podien comparar amb son pare, i sí que ha aconseguit excel·lir el que és el seu camp,
0: sí, tant,
1: se
0: tant.
1: Sap que és filla d'en Paul McCartney, però no, ai, ton pare feia millor lletres, ja, però mon pare cosia, mon pare dissenyava, no, per tant, són dues coses totalment diferents.
0: I sempre tindrà una icona del pop que no deixa de girar i de fer concerts en el qual dissenyar-li el vestuari de ses gires.
1: I sempre podrà posar-lo free de drets,
0: sa
1: cara de son pare, a qualsevol camiseta que ella vulgui dissenyar i que ja s'assegura uns euritos.
0: Què va dir Elena Furiase quan va venir a fer l'entrevista promocional de Mallorca Confidencial? Que li feia respecte actuar davant sa seva mare. I mira que en sa pel·lícula, que vaig anar dimecres a
1: compartir-se una escena.
0: I de retruc, perquè entra na Lolita i ella va sortint de plànol.
1: Va, sí, i deixam...
2: Que no sé si la compartirem, perquè a mi em va dir que no m'havien compartit cap.
0: Hi ha un moment on es sí. veu en el personatge de na Lolita venir cap a sa càmera i Elena Furiase marxa.
2: Sí? Se'n va.
1: És a dir, no parlen. Crec que sí, crec que parlen... Una li diu, l'autobús, sí. I l'altra para. Però que no és que no se't veu allà un plan o el contraplan o el que dius, ai, quin tour de force. Sí.
0: Quina tensió.
1: Furiase Flores. No, això no passa.
2: Ni escena
1: de manera... Res, degueren compartir càtering.
2: Sí.
1: Però en aquest cas escena no. Deia que aquí posam punt i final d'aquestes cançons dels altres, interessantíssimes com sempre, d'en Pablo Sierra, però no deixant de banda la música perquè és divendres i el nostre cos ho sap, i ara toca fer una mica de guateque.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El Guateque Musical.
2: Queden 8 minuts i 20 segons per acabar el programa, però ho farem amb música i és nostre Guateque, avui dedicat al pronom de primera persona singular, jo, Celestine.
3: Sí, Xisco.
2: Perquè... I tot i que he escrit el guió jo. Per què?
3: Per què? Perquè demà és el dia mundial des yo-yo. Sí, i per això avui ens posarem una mica egocèntrics, però no només una mica, perquè totes les cançons que escoltarem tenen una cosa en comú. El protagonista és el jo i començarem per jo, no em vull fer gran, dels Vitruvi. Jo també

0: I avui que som poquets, perquè en Margarida ha hagut de partir i tenim en Junqueras de vacances, abans, a l'hora de les 4, hem viscut un moment històric, que és que en Raquel Agüeros mos ha locutat per primera vegada una notícia en aquest programa, i ara viurem un altre moment històric, que és que en Pablo Sierra mos locutarà part dels Guateques.
1: Ai, quina responsabilitat.
0: Com diria en Johan Cruyff, gallina de piel, clar, ara mateix.
2: Locutar guió, perquè fa 20 minuts que el sentim, a més
0: sí,
2: de 25 però, minuts.
0: Sí, però és Guateque mai.
1: Endevenido. No, com a locutor passiu. Però si hi ha una cançó que ha marcat la trajectòria de Joan Dausà és Jo Mai Mai. Va donar nom al seu primer disc i està inspirada en el popular joc, tots ho han jugat alguna vegada, del mateix nom. De fet, la cançó va acabar inspirant també la pel·lícula Barcelona, nit d'estiu, de la qual Dausà va compondre la banda sonora. Avui l'Albert

I Julio Colom va publicar Jo t'estim l'octubre de 2023. La cançó, produïda per ella mateixa amb Martin Leighton i José Castillo, comparteix una frase tan senzilla com Jo t'estim en tota una declaració repetida gairebé com un mantra. Jo t'estim.

I l'any 2021, Juanjo Montserrat va publicar T'estiu, amb la participació de Tomeu Penya, en aquesta cançó editada per Produccions Blau i enregistrada durant l'estiu de 2020. Una trobada entre dues generacions de músics de les Illes que fa olor de vacances, de mà i de records d'aquell estiu pandèmic.

I després de l'optimisme arriba també el moment de la reivindicació, perquè de vegades el jo també protesta, es queixa i aixeca la veu. És el cas de Jo no mereix això de La Fosca. Jo no mereix...

0: I tot de cop pelat i sol, tu a la cambra estàs sense...
1: I demà, si sou a Sant Joan de Mallorca, podreu veure els Ànimos Parrec actuant davant la seva gent, en el seu poble, per celebrar el mig segle de vida de l'agrupació Aires de Pagesia, una festa popular de Pinyol Vermell, on segurament els Ànimos cantin aquest Jo vull ballar amb tu, tot una convidada al cardio en parella.

I amb Jo tenc una enamorada, el títol ja ho diu tot, hi ha Declaració sentimental de per vida, una cançó popular pitiusa que els Projecte Mut varen versionar així de bé.

I tancam la nostra playlist dedicada al jo amb un missatge que molts entendran. Després dels dubtes, els canvis i les voltes que fa la vida, arriba aquell moment en què una es retroba amb si mateix. A moltes gràcies, torna a ser jo. A la

0: I fins aquí el Tèntol d'avui. Gràcies a en Marc Gasifre i a en Lluís Fortesa per produir també el control tècnic d'aquest programa, en Pablo Sierra per haver-nos locutat el guateque.
1: Un gust haver-vos fet un cop de mà en aquest guateque sashimi.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, estimat. Celestine, dilluns hi tornem.
2: Dilluns hi tornem.
0: Amb més Tèntol, sí. Més paraules i més de tot. Bon cap de setmana, sigueu feliços, estimats. Adeu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Complicacions en aquesta hora a les carreteres de les Illes en un dia marcat a Palma per l'operació Nigulat i quan el temps arreu de l'arxipèlag és de cel tapat. És per això que connectam ara mateix a la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Allà hi és. Clàudia, hola, bon dia. Sembla que això es fa especialment evident a l'autopista de Llucmajor.
5: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos encontrarán mucha retención en nuestra carretera. En la vía de cintura en sentido aeropuerto desde San Rapiña hasta el enlace con la M19 y a la altura de Génova. En la autopista de Llucmajor en sentido creciente también tenemos circulación lenta desde el enlace con la vía de cintura hasta Caminera para un total más o menos aproximado de unos 12 kilómetros de retención. También en la autopista de Andrach, en sentido Palma, tenemos retenciones desde Portal Nou hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Inca, en sentido Palma, desde San Cladera hasta la incorporación, también con la vía de cintura y en sentido creciente desde el polígono industrial de Marrachí hasta Escaúl. También encontrarán retenciones en la MA30 en sentido decreciente desde San Ferrer hasta el Coin en Rebasa. Solo pedimos un poco de precaución a nuestros conductores. Es todo por el momento. Buenas tardes.
4: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. Ja ho heu sentit tot això el dia que el Consell de Mallorca aprova limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una limitació que podrà posar-se en pràctica a partir de la temporada turística del 2027.
6: El Consell ha elevat la llei al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Només Vox s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment.
4: I mentrestant, el govern rebutja regular per decret aquesta entrada de cotxes a Mallorca, tal com proposen els socialistes. I això és perquè consideren que suposaria un atac a l'autonomia d'aquesta institució del Consell.
6: Ara bé, l'agrupació AEVAP de lloguer de vehicles amb i sense conductor diuen que queden a l'espera de veure com es concreta la mesura. És el president de l'associació, Ramon Reus.
7: Hem de veure menys com ho diu el govern. També és veritat que jo sé que hi ha diferents partits, hi ha diferents votacions i jo crec que han de jugar un poquet amb això, que tothom estigui content i sobretot que el ciutadà i els empresaris han d'estar també contents.
4: Però avui també és notícia que el Suprem ha confirmat que el convent de Sant Jeroni, a Palma, és propietat de les monges i no del Bisbat de Mallorca. Rebutja així el recurs presentat pel bisbat i dona la raó a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485.
6: Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada pel bisbe Javier Salinas. L'advocada de les religioses és Pilar Roselló.
8: Esa declaración de que la propiedad del monasterio de Santa Isabel es de las monjas jerónimas queda ratificado y declarado firme. Es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
4: I també és notícia de darrera hora que la NASA, això a la plana internacional, ha ordenat avui als astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional que refugiïn en la seva nau i es preparin per una possible evacuació.
6: Tot mentre la tripulació russa intentava reparar una fugida d'aire cada vegada més greu a la part del laboratori orbital, segons ha informat l'agència. Dues hores després, la tripulació ha pogut tornar i reprendre les seves activitats ordinàries.
4: I amb aquesta informació arribam a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

souvenirs de platja fets de funk i una història musical i d'amor. Benvinguts a l'Aviador. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: El primer convidat avui ve sobretot com a ceramista i més en concret sobre una exposició que ha preparat amb peces de fauna marina, que és una espècie animal que coneix molt bé. També és actor, és dissenyador i desenvolupa també altres habilitats artístiques que tot d'una explicarem. Demà, però, inaugura una mostra amb 166 peces a Can Gelabert, a Binissalem. I a la part de música en directe de cada divendres, avui rebem a Nube. És un duo musical i també sentimental. Nayana és mallorquina, nascuda a Rússia, i Nóscar és xilè. Han creat un projecte musical conjunt i avui el presentaran en directe. I per acabar i enfilar el cap de setmana l'agenda de propostes convencionals i també de propostes més alternatives, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodàs. Tot això ho feim amb Marga Cifre, Lluís Fortesa i Lluís Menéndez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I d'avui tenim a l'estudi a un jove artista felanitxer, resident a Barcelona, que demà inaugura aquesta mostra amb 166 peces de fang que representen principalment fauna marina, que ell, en principi, coneix tan bé. A les xarxes té molt de seguidors i allà el coneixen per Kobe Ant, que serien un poc els seus noms, no? Perquè és en Toni Bennassar Collado, però bé, tothom en aquesta part de ceramista el coneix com a Kobe Ant, que és avui la part principal de la qual parlarem. Toni, benvingut.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Enhorabona, perquè quines peces tan guapes que fas.
1: Moltes gràcies.
0: És impressionant, i a més, bé, aquells que vulgueu ara pegar una ullada, si podeu, no m'aneu al cotxe, entrau en això, Kobe Ant, que seria això, Co de Collado, Be...
1: De Bennassar.
0: Exacte.
1: I Ant d'Antoni.
0: D'Antoni. I doncs, veureu, aquestes peces, hi ha pops, hi ha caprojos, hi ha roques, hi ha de tot, tomàtigues, que li dius, que són com... Bé, però és una tomàtiga amb puntes,
1: menjar,
0: com un eriçó,
1: total.
0: No?
1: Però, sí, sí.
0: És molt guapo. Conta-mos un poc tota aquesta història, perquè s'entén que tens una barqueta tal vegada en l'estiu i que vas a pescar sovint.
1: Sí, o sigui, ara ja no tant, perquè supos que ja tant de recrear-lo se me fa com una mica de pena, tot i que no soc ballar i res de tot això, però sí que els hi ella fa com una estima especial. I tot això parteix un poc des de... Bueno, des de quan era petit, que vaig trobar com aquesta inspiració de la mà i tot això, i sí que abarca totes aquestes peces que intent recrear quan busseig, i més des del record, sinó també... O sigui, no els vull classificar com una cosa científica ni acadèmica, sinó que també entra com aquesta part més onírica dels somnis i d'aquesta cosa més... Més de recordar, no? Més aquesta mirada més innocent, que la meva metodologia parteix d'això, d'aquesta mirada més innocent i d'aquesta mirada un poc de nen petit, d'il·lusió, de voler investigar, de voler crear i de voler descobrir tot el temps. No vull intentar com a anar en aquesta cosa tan acadèmica, sinó més des del joc i des de tot això.
0: I doncs una feina molt guapa, de fet has estudiat disseny, altres coses, interiorisme, fas moltes feines, també pintes, però bé, ara sembla que és aquesta part de la ceràmica i també fas d'actor, no? Ets intèrpret, vull dir que tens moltes vessants artístiques, com dèiem a l'inici. Però aquesta part de ceramista seria la que te va millor ara?
1: Ara mateix sí, vaig deixar la feina en el gener, que abans estava un despatx d'interiorisme per...
0: Ah, mira, jo m'havia quedat a les xarxes quan parlaves d'aquest despatx
1: deixar,
0: i això.
1: Sí, quan vaig deixar la feina per dedicar-me 100% en això. Òbviament també estir d'altres coses, perquè recal que el món de l'art és un món bastant precari i difícil, per tant... Si me surt un estilisme o si me surt una feina de cambrer, inclús la llav, per tenir un sobresou, que tampoc et sobresou perquè he de pagar el meu lloguer de Barcelona i els dos tallers que també estic allà. Per tant, la vida és bastant cara i tant de bo me pugui dedicar exclusivament, que ha passat alguns mesos des de gener, però sí, sí, o sigui, dic que sí a tot normalment.
0: I doncs, clar, un ceramista ha de tenir un bon taller, on ha de tenir un bon forn, on li càpiguen les peces, on llavors les pugui deixar refredar, col·locar-les. És a dir, t'han vist que tens un molt bon espai a Barcelona, que és on vius. Tens totes les peces allà, també tens una part de magatzem.
1: O sigui, magatzem era el meu pis, era una paret que ja no m'hi cabien les peces, que com tu molt bé has dit, ara que es pos, tenc 166 peces i totes aquestes peces era impossible guardar-les en el taller. Per tant, les anava penjant a la paret i també m'anava molt bé per visualitzar quines composicions feia. Si ara me mudaré perquè me fan fora del pis, per tant, hauré de tapar forats i forats i forats i forats.
0: Idò, què vol dir això, que les emmagatzemes a Mallorca, a Felanitx, o tens un altre espai a Barcelona?
1: No, a la meva de Barcelona, allà, sí, sí. I ara sí que les vaig haver de dur amb vaixell, amb una furgoneta gran, per tenir-les totes aquí.
0: Clar, la logística no me la vull ni imaginar, no? Perquè no és com un museu que ja té un equip allà que ho embala i tot. Això ho has fet tu amb les teves manetes?
1: Sí, amb les meves manetes i amb mon pare, que li hauré de fer un monument.
0: Que és un sant.
1: Que té una paciència increïble. Però sí, sí. O sigui, també tenc una peça molt gran, que és una roca que se veurà en primícia a l'exposició. I és una roca que fa 1,5 metres d'amplada per 1,20 metres de longitud i uns 90 centímetres d'alçada. I està compost per 20 peces de ceràmica. I aquí sí que fa des de setembre que faig feina amb aquesta roca. I bueno, la logística sí que ha estat de somiar amb ella i molt de dies somiava muntanyes de fang que me menjaven a jo, perquè era com aquesta cosa de si se romp una peça ja no té sentit la roca, perquè és una espècie de puzzle que se va muntant a poc i clar, o sigui, una logística impressionant.
0: Molt difícil dur aquestes peces i ubicar-les en el seu espai, que serà Can Gelabert, on viuran o estaran penjades o penterra durant un mes complet, que està molt bé, perquè a vegades les exposicions duren només 2 setmanes o això, i troc que per la feinada que dur és poc.
1: És això, també és vera que ho pensava i els hi comentaven als meus familiars i als meus amics, que dic, tant de mesos de feina per un dia que jo hi seré. O sigui, jo veuré d'alguna manera només aquesta recompensa, que òbviament després la gent està més que convidada a anar-hi, però d'alguna manera amb els meus ullets només ho veuré un dia i diré, he deixat el meu fill abandonat allà i que me'l guardin, i d'aquí un mes tornar-lo a desmuntar. I és, me pareix fort com aquest impacte de dir tant de mesos de feina, tantes hores, perquè ara fa 4 mesos que estava 9 hores mínim en el taller, o sigui, dissabtes i diumenges, i els meus amics ho saben i ho poden corroborar molt bé, però és això, o sigui, per un dia, per 2 hores, per 3 hores. Però bueno, això també és la feina d'actor, no? O sigui, molt d'assajo i molta feina i això.
0: Això també ho trob un sacrifici immens, no? La feina d'actor, com dius, que llavors queda esvaït en 3 dies o en un. Moltes vegades només s'estrena una funció i ja està. Parlant de totes aquestes peces, d'aquesta manera que has tingut de trobar el teu camí, és bastant singular, no?, fer ceràmica d'aquest tipus. Parlaves d'aquesta gran roca que està feta de diferents peces. També m'ho recorda a la capella de Miquel Barceló, Falanitxé també, i que també va tenir problemes, com han vist alguns documentals, per poder coure totes aquestes planxes, aquestes peces que composen la capella de Sant Pere, no?, a la seu de Mallorca. Seguiu el mateix camí, no? És un camí de la ceràmica que ara hem vist també en Mariscal, bé, Picasso, i fins allà on vulguis, no? Enrere.
1: Bueno, primer de tot, se m'ha posat la pell de gallina, perquè no sé com comparar-me amb en Miquel Barceló, que és el meu màxim referent, i damunt del meu poble. I és una cosa que jo vaig somiar amb aquesta roca. Era allà on jo soc de Porto Colom i vaig molt a Sallà, i sempre veia una roca, sempre veia una roca, i dic, jo qualsevol dia he de fer una roca. I quan vaig descobrir que aquesta roca amallava les tomàtiques de mà, vaig dir, és que ho vull reproduir. I era, ningú confiava molt en jo, he de dir, perquè a veure, la logística és molt difícil. També he xerrat amb en Jaume Canet, també Falanitxer i Ferrer, que m'ha ajudat, que és artesà, també amb quin sistema i quina enginyeria podia fer, i m'he trobat molt de problemes en el camí. Però per mi, com cap tipus d'intenció era com voler representar qualsevol cosa de Miquel Barceló, però a veure, que d'alguna manera pues, el tenc internament i m'he vist molt de documentals i tot això, i inclús la gent que anava passant pel taller m'ho deia en plan, ostres, això per ell de Miquel Barceló, i jo quasi és que m'ho podia plorar, perquè per això era com a jove, màxim referent, i que m'ho comparin amb ell, o sigui, tant de bo que algun dia, en plan, ell pugui veure la meva obra, o sigui, m'abastaria això, perquè no el conec ni personalment ni res, i he anat a veure algunes exposicions seves, però ja t'he dit. Per mi és un somni que m'hagis dit això, moltes gràcies.
0: No, no, però a veure que hi ha tot aquest paral·lelisme entre vosaltres dos, supos que algun dia sí que vos arribareu a conèixer i li arribarà, esperem, també és la teva obra. De fet, vaig llegir una entrevista que sembla que a Miquel Barceló li van fer una entrevista una vegada en el Cafè Líric, que ja no existeix, que està davant Sort del Rei a Palma, i d'allà de fons se veu la Seu i tot això, i li van dir... I tu on t'agradaria exposar? Quan ell era jove encara, en el 80, no? I ell va dir, allà, la Seu. I clar, i dius, això és impossible.
1: I mira,
0: no ho ha estat gens, eh?
1: Que fort.
0: Que ja. Fort. I bé, molt de futur, molt de camí. Com has repartit les peces en aquestes... Crec que són 3 sales a Can Gelabert, a Binissalem.
1: Sí, o sigui... Aquí entre dos tipus de conceptes a dins l'exposició, entre la peça conjunta, que fa referència a ecosistemes, i després hi ha peça individual, que fa referència en el títol de l'exposició, que és souvenir de platja, en certificat de natura consumida. I això fa... Hi ha unes plaquetes que indiquen el nom de l'espècie popular, del nom popular, que és algo que també reivindic, com tot aquests noms populars que no se perdin i vull que encara quedin a la cultura mallorquina. I a baix he posat un text en alemany, perquè som nosaltres mateixos que hem venut les cases en els alemans, i aquí també hi ha una crítica de també cap als mallorquins i cap als alemans, o sigui, perquè pos... missatges bastant forts en alemany, com... No ho sé dir en alemany, perquè m'ho ha traduït, però...
0: Ah,
1: sí,
0: jo.
1: He posat... hi ha una frase que posa... Està en oferta 15 euros, com fent referència en els souvenirs, o una altra frase que posa perfecta escultura per endur-te a una típica finca mallorquina. Sí, tot això... podria entrar en debat i no vull caure en la superfície del dilema de Tourist Go Home, ni molt menys, sinó és com a, que mos estan menjant. I, òbviament, després hi ha l'altra part de l'ecosistema, que també, o sigui, això ja tot és en català, i he volgut com a fer una espècie d'arxiu històric de moltes espècies que arribaran, malauradament, segurament a desaparèixer pels canvis climàtics, per la massificació turística, per tot el que estem patint les Illes Balears. I sí que aquí he volgut agafar una cosa més col·lectiva, una mirada més col·lectiva de gent mallorquina que tingui un especial vincle amb algun dels ecosistemes que jo hagi representat i li donin una volta ja... en el sentit una frase més d'experiència personal o més científicament d'algun biòleg.
0: Que bé, idò, demà s'inaugura aquesta mostra, serà l'únic dia que tu hi seràs. Sí. A Can Gelabert, és a les 7 o...
1: A les 7.
0: A les 7.
1: A les 7.
0: I fins a les 10, perquè has dit 3 horetes...
1: Sí, més o menys, sí, o sigui, fins que arribi gent, però...
0: Segur que estarà ple, ja t'ho dic ara, segur que sí. I llavors, saps els horaris, quan se pot visitar, entre setmana i això, de matí i hora baixa?
1: Sí, o sigui, crec que els dematins obrin algun dia, això en Google Maps o a la pàgina web de Can Gelabert,
0: ho podeu
1: trobar. Però els hora baixes, sempre.
0: Molt bé, i llavors tens, i ho direm perquè hem parlat un poc de les altres vessants, sobretot d'aquesta, perquè és una exposició important, aquesta de demà, i però també has la teva feina d'actor, i altres feines, i supos que gent que mos escolta t'haurà vist ja alguns papers que has interpretat i que s'han pogut veure a TV3, o com se diu ara?
1: Trescat, ara han canviat el nom.
0: Exacte, sí,
1: però
0: perdona.
1: Sí, també és, crec jo, no sé si encara se diu TV3, però... I em poden trescat.
0: Trescat. I de... aquest camí va bé, també?
1: Sí, aquest camí ara mateix està una mica aturadet. O sigui, ara la meva parella, que és guionista i director, sí que està barallant un projecte amb una productora en el qual soc el protagonista i ja han fet fase d'assajos i tal. Però a veure que el tenc una mica aturat. O sigui, malauradament, la indústria de la interpretació i del cine és bastant difícil, és bastant, per mi, una mica incompetent. O sigui, hi ha molt de Nepo Babies i, bueno, jo és que sempre m'he fet de ple en tot això perquè és una cosa que em fa molta ràbia, que tenc 4 anys de formació i a lo millor 6 anys d'experiència i me fa pena no poder viure d'això mentre alguna persona que està fent 2 dies d'un curset d'actor, o sigui, és que a mi encara m'acosta, a mi em posa tant la professió que m'acosta dir soc actor. Hi ha gent que fa un curset de 2 dies i diu soc actor, i jo, ah, perfecte. I després els veus de sèries molt remunerades, que dic, tant de bo, perquè, o sigui, a lo millor no tenen cert prestigi aquestes sèries, però tenen una jornada i tenen un sou a final de mes i jo és amb això, en lo que just, en lo que lluit. I també he patit moltes injustícies a càstings de dir, de ser que ha fet una cosa bé i des del moment 1 ja tenien el nom i feien d'alguna manera tot s'envoltori i ja tenien el nom damunt la taula de qui anava a actuar i qui anava a interpretar això. O, per exemple, m'han oferit un possible protagonista i en el final la productora va dir en aquesta persona no el coneixem i necessitam una persona de 125.000 seguidors a Instagram. I clar, pues, aquestes coses pues, te generen una frustració immensa i dius, mira, pues, no sé, almenys en el forn ningú me fa els comptes, estic jo tot solet, en les meves mans i jo m'ho puc administrar com un poc aquesta carrera, tot i que també pues, és molt difícil. Però ja t'he dit que ara mateix està una mica aturadet.
0: No, està molt bé, allà te pots administrar. A més, ets una persona molt disciplinada, o el manco el que mostres a les xarxes. Vull dir que li dediques moltes hores a canviar de cosa, de revisar un tema o un altre, però realment ets una persona molt fanera, per la cosa veu, i molt disciplinada. Recordo una vegada també que a Miquel Barceló, una altra entrevista, li van demanar quina música escoltava d'allà de on era ell, no? I conten, i així ho contava també en Biel Majoral, que així és com va gravar el primer disc en Biel Majoral, perquè era la música que li agradaven en Barceló, i que així va tenir el CD, en aquell temps un CD, per anar a mostrar-lo per allà on viatjava. La portada, en Barceló li va dibuixar un cranc, no sé si l'Arvin Mayo el recordes, i ara te volia demanar a tu també per la teva música, perquè hem carregat un poc de grups de Falanich, que no, bé, com que vius a Barcelona necessitem molt de contacte, però Mantra, tal vegada, no? Podria ser un d'aquests grups, una banda sonora teva.
1: Bueno, l'he escoltat, ja que tenc un amic que està allà a la banda, però t'he de dir que jo escolt bastantes melodies perquè miro bastant de cine, bueno, ara no, perquè justament en l'exposició i tal, però sí que soc, me nodreix molt del cinema i m'agrada molt escoltar melodies, bandes sonores de lo que veig en el cine. Inclús a vegades trec el mòbil i ho grapo en la gravadora per després cercar-lo.
0: Que guapo! I també molt interessant tota aquesta part que te nodreix i que fa que llavors puguis crear aquestes peces tan realistes de fauna marina, que també m'ha recordat en els carrotjos de vidre que se feien també en aquestes fàbriques de vidre mallorquines i que molta gent tenia damunt la tele.
1: Sí,
0: i d'ara poden tenir decoració també de fang d'aquest artista Kobe Ant, que avui mos ha acompanyat. Antoni, un gran referent, que ho serà més endavant d'aquí uns anys, perquè encara molt jove, que tens 25 anys, imagina't. Tota sa vida per davant i ja tant d'èxits. Que vagi molt, molt bé demà, Toni.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A Can Gelabert, a Binissalem, a partir de les 7, aquesta mostra que se diu Souvenirs
1: de platja.
0: De platja.
1: Sí.
0: Gràcies, Toni, enhorabona.
1: A tu, i moltes gràcies
0: per tot. I partim amb Mantra, com han dit. Gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
4: Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
5: No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
4: En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
6: Os esperamos a Son Moix!
4: I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
9: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
9: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Música en directe a l'Aviador. Moltíssimes gràcies a tots dos, na Jana i n'Òscar. Els trobeu a xarxes com Somos Nube, amb la seva gran estrena de Espacio Tiempo. Òscar, moltes gràcies. Jana, un plaer.
1: Gràcies.
0: I que tingueu molt d'èxits.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Adéu.
4: TV3 Ràdio és actualitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol.
9: Tèntol.
10: Tèntol. Tèntol.
7: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: 10 minuts per les 7 i que comenci el cap de setmana per tota la gent de l'aviador. Anna Gornés, a Menorca, com estàs?
1: Molt bé, que aquí encara en el cap de setmana.
0: Molt bé, amb tranquil·litat, com sempre t'has sentit molt bé. David Ventura, a Eivissa, com estàs, David? I en David el tenim també connectat en el telèfon.
2: Hola, com sempre.
0: Hola, molt bé. Com estàs, David? Bé. Escolta, anem a parlar tot d'una Gavi Rodàs. Benvingut.
2: Sí, amb molt de lloc, si us pareix bé.
0: Sí, mou-te de lloc, perquè crec que tenim un pot de retard o alguna cosa semblant.
2: Vale, perfecte, ara em moc. Dona'm sí. Que comenci la nostra companya Anna i que em doni temps per moure'm.
0: Molt bé, David, així ho farem. Idò, Anna, com us contes? Què tenim a Menorca aquest cap de setmana?
1: Vinga, jo us he reservat 4 concerts. En tenim 2 avui divendres, unes en el Casino de 7 de gener, amb Suqui Sopes, que és una banda de Ciutadella molt jove que va començar... així com una banda quasi adolescent, però ara ja treuen el seu tercer disc i estan molt contents i avui ho celebren en el casino a les 9 del vespre. Després en el claustre tenim Pedro Pastor Guerra, que celebra també que fa 10 anys que està amb la seva banda de Los Locos Descalzos i han girat per tot el món i tornen en el claustre, que són ja uns habituals de cada estiu. I després hi ha 2 grans concerts, tots 2 en diumenge. Una és en el Teatre d'Esborn amb Marco Mezquida, que també celebra justament que fa 10 anys que toca amb el seu trio, i ho presenta un nou espectacle que es diu Tàctil, una mica en la línia d'aquesta trilogia que havien fet en els darrers anys. I també hi ha Richard Bona, que és un dels baixistes més influents del món, i a més sense particularitat que mescla sons africans amb una mica en improvisació de jazz, és un artista realment al·lucinant i toca diumenge dins el cicle de jazz del claustre i també és un dels plats forts d'aquesta temporada en el claustre, així que marcadíssim com imperdible. I aleshores 4 concerts que us tenia
0: superbé,
1: preparats.
0: Superbé, doncs el nivell és altíssim en aquest sentit. També hi ha jazz, sí. A Formentera, amb el Formentera Jazz Festival. De fet, sentim ara ja música de Muriel Grossman, del seu quartet, que serà una de les actuacions que m'ho volia comentar en David. Ara t'has sentit millor?
2: Ai, no, fantàstic. Doncs, efectivament, sí, aquest cap de setmana tenim el Formentera Jazz Festival, aquest divendres, amb la saxofonista Muriel Grossman i el seu quartet, i després actuarà el senegalès Momi Maiga, que toca la cora, un instrument típic d'allà. I dissabte és el torn de Baqué Fisterra, García's Quartet, i també de Richard Bona, que dissabte estarà a Formentera, i diumenge a Menorca. Em sentiu bé?
0: Sí. Però bé, sentíem ara la música de Muriel Grossman. Deies que també, bé, continua tot el Formentera Jazz Festival també en les actuacions de dissabte i també diumenge amb una jam session a les Roques.
2: Efectivament. Les actuacions de divendres i de dissabte és a partir de les 10 a la plaça de Sant Francesc de Formentera i el diumenge a les 8:30 a les Roques hi haurà jam session. Aquest divendres també hi ha música a Vila, perquè 2 grups locals, bueno, els endèmics, i
0: l'altre grup...
2: Actuen a les 9:30.
0: Exacte.
2: Terra i Sal.
0: Sí, senyor, anem a escoltar-los, Terra i Sal.
2: Molt bé, estupendo.

0: Idò, aquesta és la música de Terra i Sal, ja mos ho diuen David, i avui mateix ja està bé, ja està bé amb aquesta música d'endèmics a partir de les 9:30.
1: Efectivament. Aquesta tarda també a la Galeria Les 12 Naus presenta el seu programa Residències Artístiques, que estarà tot l'estiu. S'inaugura la carpinteria, que és el local que tenen al polígon industrial de Can Bufí, a partir de les 7 de la tarda, amb obres d'artistes com Gala Nord, Diego de Cruz o Marina Marón. Després també s'ha de dir que el demà dissabte comencen les activitats del mes de l'orgull amb la gala Diversity Celebration a partir de mitja tarda i fins a nit avançada, actuacions musicals, DJs, espectacles diversos amb artistes amb artistes queer, en definitiva.
2: Vinga, David, si tu pots.
1: L'amanida de signes... Jo prefereixo utilitzar la paraula queer, que és més rapideta, més curta, i ens entenem tots.
2: Exacte, que va
1: abans. I és a la platja... Efectivament. A la platja de Serenal de Sant Antoni.
0: Sí, totes les lletres.
1: Efectivament. I després també la cantautora Josepina Reia Tomàs actua també demà a les 9 a l'Hotel Ryans i també en clau artística la setmana que ve hi haurà la gran fira Can Ibiza, que serà la recinte firal, però aquesta setmana s'escalfa un poc de motors i hi ha petites mostres a 5 d'artistes emergents a 5 espais, com és a Sa Punta d'Esmolí, el Far de Ses Coves Blanques, Espolvorí, el Centre Cultural de Jesús i a l'Hotel Five Flowers de Formentera. Allà podrem tenir un tast de les obres dels artistes emergents que es presentaran en aquesta fira.
0: Que bé, David Ventura, gràcies. Bé, a més d'en David i Nana, tenim també en Gavi Rodas, que tot d'una mos recomanarà això que sentirem ara.

0: Gavi Rodal, no, no pensava mai posar aquesta cançó de Víctor Manuel per sa ràdio.
1: Bueno, consagrado artista sí. y compositor de himnos que todos tenemos grabados en la memoria colectiva. Víctor Manuel actúa esta noche a partir de las 9:30 en el auditorium. Y mi primera recomendación es que partan ya, porque hoy Palma está colapsada.
0: Está total.
1: 40 minutos para recorrer avenidas. No sé si estos chicos que habéis tenido antes han llegado a tiempo al ser musical, pero es verdad que recomiendo sobre todo esto y pasar del coche, transporte público, bicicleta o
0: no, perdona, bicicleta tampoc, perquè jo t'he dit que per travessar el Born en bicicleta estàs al mateix temps que per fer tot el passeig marítim de genolls.
1: Bueno, pues de genolls és una altra recomanació.
0: Un poc. Però bueno, no és Cali i Jana, també mos han dit que també han tingut complicacions per arribar i també en Cobeant, en Toni, també ha arribat justet perquè el Manco de Mallorca sembla que està un poc col·lapsat. Bé, Víctor
1: Manuel... no és tot el que va haver este fin de setmana.
0: No, perquè també vamos a tenir això altre.

0: Saboda Andrés Calamaro.
1: Sí, los devotos amantes de Andrés Calamaro, de Charly García, de Soda Stereo, de La Cumbia, de Fito Páez, tienen una cita mañana sábado en el Café a Tres Bandas, que es ese refugio, ese espacio musical que sigue resistiendo.
0: I que s'ha aconseguit traspassar i amb molt d'èxit, per molt de dierbats que tenen ple.
1: Exacto, Plaza Barcelona, número 20, a partir de las 8:30. Y dos cositas más, bueno, la electrónica es protagonista este fin de semana, en Son Fusteret hay un sarao del copón, mañana desde las 4 o las 8, los vecinos de Son Fusteret que se preparen, porque el tecno más punk sonará, los ritmos rápidos, atmósferas industriales, etcétera, etcétera. Y también un poquito de electrónica, y acabo, en el Club Mutante hoy desde las 8 hay electrónica underground y punk, son 5 grupos que tocan: Ultramega, Nita Jardín, Baf i Cul de Sac i 2 DJs, RK i Adriana Petit.
0: I de bon concert avui també a la Mutant. Hi ha un parell de grups que són molt recomanables, si no tots, evidentment. I també acabam amb una altra música, que és de Hormagedón, una banda que demà actua també en el Gremi amb els Angelus Apatrida, que són d'Albacete i que celebren així els 20 anys de la productora Death Light Music. Anna, moltes gràcies, David, bon cap de setmana. Gavi, Rodas.
1: Igualment.
2: Igualment.
3: Gràcies, igualment.
0: Gràcies, una ferrada. Nosaltres vos deixem avui amb un informatiu una miqueta més curt i també amb un altre esdeveniment esportiu important. Tornant dilluns a partir de les 6 a l'Aviador. Adéu, bon cap de setmana.

0: La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se al Consell Insular. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'entitat insular continua sense establir el topall màxim, però manté que la mesura que avui ha aprovat el Consell amb els vots de l'oposició podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any que ve. El govern considera que les infraestructures no poden absorbir el volum actual de cotxes, per això el portaveu Antoni Costa defensa la construcció del segon cinturó de Palma per adaptar les infraestructures al creixement demogràfic.
2: Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer, s'ha greu, però s'ha de fer. Sí, hi ha que ampliar infraestructures i hi ha que contenir el creixement poblacional, eh? Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
0: La mobilitat marca part de l'actualitat avui, que el Batle d'Eivissa anuncia que finalment no es construirà l'aparcament del barri de Sa Real a petició dels veïns. Tot d'una, vos ho ampliam en aquest divendres 5 de juny, en què els hotelers i les agències de viatges de les Illes Balears aplaudeixen l'anunci de Brussel·les sobre el registre de viatgers d'Espanya. Clàudia Mallià, bon vespre.
3: Bon vespre. La Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que aquest registre vulnera la normativa sobre protecció de dades. Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació estan obligades a recollir les dades personals.
0: El Suprem confirma que el convent de Sant Jerònim a Palma és propietat de les monges i no del bisbat de Mallorca.
3: Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas. L'advocada de les religioses es mostra satisfeta i confirma que la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
0: Detingut un home a Maó per agressió sexual a l'estació de Busos.
3: El cas va passar a l'abril i el presumpte autor va ser detingut a Melilla. A Manacor també a un home que va ser detingut per una altra agressió sexual se li ha decretat una ordre d'allunyament de la seva dona. Tot això en un dia en què s'ha produït un nou crim masclista. Una dona ha estat assassinada a Màlaga per la seva parella.
0: I Pedro Sánchez es desvincula del cas Leire Díez.
3: El president espanyol ha negat ser el guant, el número 1 en aquesta presumpta trama per posar obstacles a les investigacions judicials al Partit Socialista i al govern.
0: I avui els esports arriben una mica abans de l'habitual perquè l'informatiu torna a tenir una durada més reduïda, una crònica esportiva que avui té un clar protagonista i és Joan Gabriel Bausà, la selecció espanyola. Bon vespre.
4: Bon vespre. L'equip de Sònia Bermúdez es juga aquesta nit a Sant Moix contra Anglaterra en un partit clau de classificació per al Mundial Femení. Tot apunta a la titularitat de tres de les quatre jugadores mallorquines, Cata Coll sota els pals, Patri Guijarro al centre del camp i Mariona Caldentei a la davantera. Lucía Corrales, en canvi, patirà i partirà des de la banqueta a l'espera de tenir els seus minuts. Ho podreu seguir en directe a partir de les 7:30 del vespre aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Per altra banda, el Real Mallorca tanca el traspàs de Kyle Larin al Southampton, el davanter canadenc que va arribar a l'illa el 2023 i va disputar 76 partits amb 14 gols, es queda definitivament a Anglaterra. I el porter del Palo Futsal, Luan Müller, serà operat aquest dissabte. El jugador es sotmetrà a una artroscòpia de genoll i a una osteoporosi anatomia del fèmur.
0: I avui hem notat una refrescada de la temperatura i han tingut mala mà, però Margalida Ribas, bon vespre, la situació canviarà pel cap de setmana.
5: Bon vespre. Sí, avui tancam aquesta jornada de divendres marcada pel pas d'aquest front, d'aquesta cua que ens ha deixat alguns ruixats a punts del nord de l'arxipèlag i aquesta refrescada de la temperatura amb una situació tant pel que fa a la mà com pel que fa al vent també alterada. Però en vista el cap de setmana entrarem dins d'una tendència de major estabilitat, demà es preveu que domini el sol amb alguns intervals de núvols prims, la temperatura tornarà a anar a l'alça, per tant tornarem a registrar aquests 30 graus de temperatura màxima. El vent també bufarà fluix de component est i la situació marítima progressivament es anirà tranquil·litzant. Això sí, en vista a diumenge, s'espera que arribin alguna pols en suspensió que ens podria deixar el cel una miqueta més enterbolit en temperatures que novament quedaran per damunt d'aquelles habituals per a l'època en la que ens trobam.
0: Gràcies, Margalida i Maria Dalmà. Bonet presenta nou disc, L'aigua que no cansa. Si ho voleu gaudir en directe, ho podreu fer dia 30 de juliol al Teatre Principal de Maó i dia 27 de novembre a l'Auditorium de Palma. L'escoltarem, escoltaran la cantant. Serà minuts abans d'arribar a les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7:05. El Consell de Mallorca ha aprovat sense sorpresa la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que si no hi ha res de nou podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any que ve.
6: Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució, perquè avui aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
0: Així felicitava el president del Consell, Llorenç Almés, a tots els representants del grup polítics en finalitzar el ple extraordinari que ha donat el vistiplau al text que ara serà remès al Parlament per la seva aprovació definitiva.
3: Només Vox s'ha sortit del guió previst i finalment s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups del Consell hi ha votat a favor, però tot i la unanimitat, el to i les crítiques del debat han estat molt dures. L'oposició coincideix que la normativa arriba massa tard. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló i Antoni Sales, de Coalició per Mallorca.
7: Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida. I que va fer el Partit Popular? Va votar en contra l'any 2024.
8: Oh, manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent. Molta gent, dos més fàcils i preball. Perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
3: La portaveu socialista, Catalina Cladera, sospita que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació, Pedro Bastar, després del polèmic ús personal que fa de cotxes oficials.
9: No sé si això es vota avui, l'abstenció, o el fet que hagi dut la llei que fins ara Vox li bloquejava, és a canvi de la cadira del senyor Bastar. I no sé si això és la raó perquè no surtin els informes que té aturats vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestart.
3: El portaveu de Vox, Antoni Gili, ha justificat el canvi de posició dient que aquesta no és la solució a la saturació viària.
10: Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas, más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
3: De moment no s'ha concretat el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran, però el Consell estima que actualment podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca.
0: El govern preferiria no haver de regular l'entrada de cotxes, però considera que és necessari perquè les infraestructures, diuen, no poden absorbir el volum actual de cotxes. El portaveu Antoni Costa explica que s'han de redimensionar-les i ha defensat la construcció del segon cinturó de Palma.
2: Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturón de Palma s'ha de fer. Està greu, però s'ha de fer. S'ha de fer, sí. Hi ha que ampliar infraestructures i hi ha que contenir el creixement poblacional. Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
0: I el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per eliminar definitivament el carril Busbao de l'autopista de Llucmajor.
3: El Tribunal haurà de determinar si l'informe vinculant del Consell és obligatori per mantenir-lo o prorrogar-lo any a any. El recurs es va presentar després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es pronunciés a favor de mantenir el carril. Els efectes d'aquest carril Busbao estan suspesos des del 2024 per unes suposades obres a l'autopista.
0: I a Eivissa s'ha fet marxa enrere el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal.
11: És que l'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Vale. Torn a destacar. L'emplaçament, l'aparcament de Sarreal per part d'aquest ajuntament i aquest equip de govern està totalment descartat.
0: Així ho ha anunciat el batlle de l'Ajuntament d'Eivissa, Rafa Triguero, just quan els veïns anaven a entregar, Neus López, una recollida de 2.500 firmes per aturar-ho.
12: El consistori ha renunciat finalment al projecte davant l'oposició dels veïns que en les darreres setmanes s'han mobilitzat en contra de l'aparcament perquè consideren que acabaria amb una zona verda del barri. Ara celebren aquesta decisió, tot i que diuen que es mantindran vigilants. És María Mercedes Hernández, una de les veïnes.
13: Es que no nos fiamos, ¿sabes? O sea, estamos en sorpresa, pero bueno, ahí estaremos pendientes, lo agradecemos porque es nuestra vida, nuestro entorno y nuestro todo.
12: Triguero ha assegurat que es presentaran alternatives viables en un altre entorn de la ciutat.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
3: Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa que els obliga a registrar les dades dels viatgers. Asseguren que la norma vulnera el dret europeu i que ara la decisió de Brussel·les els dona la raó. És Pedro Fiol, president de Viva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears.
14: L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades, és a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció o recol·lecció de dades moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dades i, sobretot, després el tractament que se li ha donat a aquestes dades.
3: Fiol apunta que la norma no atén a la realitat operativa del sector, ja que en el cas de les agències de viatge sovint és difícil verificar les dades perquè les reserves es fan de forma telemàtica. La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca també comparteix el rebuig a aquesta norma i en reclama la derogació immediata, així com l'obertura d'un procés de diàleg.
0: I la policia local d'Eivissa ha denunciat els dos primers pisos turístics il·legals de la temporada a Platja d'en Bossa.
12: Es tracta de possibles infraccions relacionades amb la comercialització turística sense habilitació i amb la publicitat il·legal de l'activitat. Els dos casos s'han detectat arran de queixes veïnals. Les sancions, que es consideren greus, poden arribar fins als 40.000 euros i les molt greus als 400.000.
0: I l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha rebutjat el projecte de circuit de motos nàutiques a Escaneret i a Portinatx, que estava projectat per aquest estiu i fins l'any 2029. Després d'analitzar l'expedient, ha decidit demanar a la Direcció General de Costes i Litoral que denegui l'autorització a l'empresa sol·licitant.
3: El circuit projectat estava a 500 metres de la costa, amb una ocupació prevista de 62.000 metres quadrats de mirall d'aigua. També preveia excursions guiades a la zona i la utilització del punt d'atracament existent entre ara en el gros i ara en el petit.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El Tribunal Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del Bisbat de Mallorca. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada l'any 2014 pel bisbe Javier Salinas.
12: La sala primera del tribunal ha rebutjat en la seva totalitat el recurs de cassació presentat pel bisbe contra la sentència que atorgava la propietat del cèntric monestir a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. L'advocada de les religioses, Pilar Rosselló, es mostra satisfeta i confirma que la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
15: Queda ratificado y declarado firme, es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
12: La resolució confirma igualment la cancel·lació de la immatriculació promoguda a partir de certificacions emeses durant l'episcopat de Javier Salinas i la validesa del qual va ser impugnada per les religioses.
0: I decretada una ordre d'allunyament a un home a Manacor per presumptament agredir sexualment la seva dona en presència dels seus fills menors d'edat. L'home ha estat detingut per la Policia Nacional i ha quedat en llibertat després de comparèixer davant el jutge.
3: L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutgés mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins de deixar-la inconscient i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola.
0: També a Mahó ha estat detingut un home acusat d'una agressió sexual a un jove a l'estació d'autobusos.
12: Els fets van ocórrer l'abril, quan el jove esperava que arribés el transport públic i l'acusat va seure de vora seu i va començar a fer-li tocaments de caràcter sexual. Una dona ho va presenciar i va ajudar la víctima. La policia va aconseguir identificar l'home a través de les càmeres de seguretat i a través de les declaracions dels testimonis. El presumpte autor havia abandonat l'illa, però es va decretar per a ell un ordre de cerca i captura i finalment ha estat detingut.
0: I l'IBE dona als Consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen.
3: El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin accedir al sistema Biogen. L'eina integra informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment de les víctimes.
0: I ja són 24 les dones assassinades enguany per violència masclista a l'Estat, després que una dona de 51 anys hagi mort avui a Màlaga per la seva parella. L'home, de 56 anys, també ha aparegut sense vida al mateix habitatge, on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
12: El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa dels cossos ha tingut lloc aquest matí en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han confirmat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets. D'aquesta manera, la xifra total per violència masclista ascendeix a 1.365 mortes des de 2003 a tot l'Estat. El número d'atenció a les víctimes per violència de gènere és el 016.
0: I un dia i mig després de l'inici de l'incendi, al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc. Els bombers continuen encara les tasques d'extinció. I a poc més de dues setmanes coneixem més detalls sobre el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella. Es mantindran els mateixos aforaments per als principals actes de les festes. El Caragol d'Esborn té una capacitat per a 27.600 persones, mentre que Atzel Camarasa, el Jot d'Esplà, amb poc més de 25.000.
16: Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
17: Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins Esplà.
16: Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la cavalcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
0: I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa. La majoria capellans, joves catòlics i seminaristes. El pontífex arribarà demà a Madrid i d'allà arribarà a Barcelona i a les Canàries. És la primera visita d'un papa en més de 15 anys des que l'any 2011 va venir Benet XVI.
3: Bona part de l'agenda del papa a l'Estat està marcada pel seu compromís amb els drets humans, concretament de les persones migrants, i per això una de les parades serà a Gran Canària, un punt d'entrada de milers d'africans. El vicari general del Bisbat de Mallorca, Pep Adrobé, explica que aquesta visita és un homenatge de Lleó XIV al seu predecessor, el papa Francesc, que havia manifestat la seva intenció de conèixer de prop aquesta realitat.
18: El papa no pot dir altra cosa, és a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia, acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial, i no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants.
3: Entre els mallorquins que ja han partit hi ha na Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita, que són mare i fill.
19: No havia pensat mai a veure un papa. Jo sóc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil, ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit, vosaltres dos heu de venir i viure això.
3: L'acte més esperat és la vetlla de dissabte i la celebració l'endemà del Corpus Christi. La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que cridi com a testimoni a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pel cas Leire Díez.
12: Anticorrupció també vol saber si Díez i els seus col·laboradors varen acudir a les reunions a la Fiscalia General de l'Estat quan la presumpta trama va estar activa. Recordem que aquesta presumpta trama cercava desbaratar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'executiu de Pedro Sánchez.
3: El president espanyol, però, assegura que mai no va donar ordres per entorpir les investigacions judicials sobre els casos de corrupció que l'afecten a ell o al seu entorn. Pedro Sánchez s'ha desvinculat per complet de les trifulques, ha dit, de Leire Díez.
20: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
3: Sánchez també ha tancat files en la directora general de la Guàrdia Civil després que Mercedes González reconegués haver-se reunit dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
12: El ministre de l'Interior també ha expressat el seu suport a González, tot i que en un primer moment Fernando Grande Marlaska va negar que la directora general de la Guàrdia Civil s'hagués reunit amb Díez.
3: El PP ha aprofitat les darreres informacions per sol·licitar la compareixença urgent de Mercedes González en el Senat, on té majoria absoluta.
12: Els populars també demanen la seva dimissió i la del ministre i que Sánchez demani perdó i convoqui eleccions. És la popular Carmen Funya.
21: El Partido Popular lo que está pidiendo es que los españoles hablen, porque son ellos los que tienen que hablar en una situación de extremada gravedad como la que está viviendo nuestro país en este momento. Y por lo tanto nosotros le decimos que lo primero que pida perdón, pero que a continuación, lógicamente, no venga a las Cortes a comparecer. Lo que tiene que hacer es disolver las Cortes.
12: Mentrestant, Santos Cerdán, en un comunicat, insisteix en la seva innocència i negava com és qualsevol delicte que se li atribueixi en el cas Leire.
3: I en internacional, els astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional han pogut reprendre les seves activitats ordinàries després que la NASA els hagi ordenat avui, hora baixa, hora espanyola, que refugiessin a la seva nau i es preparessin per a una possible evacuació.
12: Finalment, la tripulació russa ha pogut reparar una fugida d'aire que semblava greu a la part del laboratori orbital, segons ha informat l'agència, i els astronautes han reprès la missió.
3: I avui acaba l'ultimàtum donat per l'administració de Donald Trump a les empreses estrangeres perquè deixin de col·laborar amb el govern de Cuba.
12: Ja ha entrat en vigor l'ordre executiva de la Casa Blanca, en la qual s'amenaça de congelar els actius en territori nord-americà de totes les empreses o persones estrangeres que fan feina amb el règim. D'altra banda, l'Havana rebutja les noves sancions anunciades per Washington.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
22: Voleu postres?
23: Són brunis a coloret.
24: Clar.
23: És que és el millor postre que hi ha.
25: I de colonet per tothom.
23: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
3: A més del partit de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Anglaterra i que el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, Joan Gabriel, hi ha notícia al Reial Mallorca.
4: Així és, el Reial Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton. El davanter canadenc, que va arribar a l'illa l'estiu del 2023, es queda definitivament a Anglaterra per jugar la propera temporada. En total, Larin va disputar 76 partits amb el Mallorca i va marcar 14 gols. Durant aquesta temporada havia estat cedit primer al Feyenoord de Rotterdam i després el Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge. I també a l'entorn mallorquinista s'ha de destacar que Leo Román va fer història ahir a Riazor, el porter del Mallorca va debutar amb la selecció espanyola absoluta en l'amistós contra l'Iraq, convertint-se en el primer eivissenc a vestir la samarreta de la selecció espanyola i el cinquè balear a aconseguir-ho. Va disputar de 8 minuts, que ja formen part de la història del futbol de les Illes. En futbol sala, l'Illes Balears per la futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga. Patit molt, l'equip mallorquí jugarà diumenge aquestes semifinals contra el Pozo Murcia després d'eliminar ahir a Son Moix el Manzanares en una eliminatòria a tres partits molt feixuga, tant que es va resoldre finalment a la tanda de penals. Sentim el porter Carlos Barrón.
5: Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todo. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. Y nada, vamos a por todas, vamos a por todas.
4: A per tot, es diu Carlos Barrón. A les semifinals, el factor pista el té el Pozo Murcia i el primer partit es jugarà diumenge a les 7:30 a la capital murciana, un partit que el podreu seguir a la sintonia d'IV3 Ràdio. I avui han sabut que el porter Luan Müller serà operat aquest dissabte. El jugador s'admetrà a una artroscòpia de genoll i una osteotomia de fèmur, una intervenció que es farà al quiròfan mitjançant tractaments conservadors. Per altra banda, el Palo Futsal B té una cita amb la història. L'equip d'Òscar Tessías arriba a la final del play-off d'ascens a la segona divisió després de superar l'Albacete i demà a les 5:30 de l'hora baixa jugarà l'anada contra el Mataró, campió de Lliga del grup 3. Escoltam Òscar Tessías.
6: Conociendo al rival, que hasta ahora no lo conocíamos, teníamos que hacer mucho trabajo de vídeo para conocerlos, ahora ya los conocemos, aún así también hacen mucho trabajo de vídeo e ir ajustando situaciones para afrontar el partido. Intentarnos hacernos fuertes aquí en casa, es un rival que sabemos que ha sido el mejor de nuestro grupo. No hemos estado muy lejos en los dos partidos para poderle meter mano, a ver si en esta eliminatoria, que es el primer micro objetivo, conseguir ganar el partido de casa.
4: En bàsquet, l'Azul Marino ja mou fitxa al mercat. El club mallorquí ha anunciat els seus dos primers fitxatges de cara a la primera temporada de la Lliga Femenina, la pivot canadenca Kyle Alexander i la base sueca Clara Holm, dues incorporacions de primer nivell. I en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea han hagut de patir per passar a les semifinals del Major d'Itàlia de Roma. La Llorenca i l'Argentina han remuntat un primer set advers davant a Tamara Icardo i Claudia Jensen, les número 5 del circuit, que s'havien avançat per 3-6. La parella número 1 del món ha reaccionat amb un joc sòlid, ha empatat el duel amb un 6-4 i ha tancat la mànega decisiva per 6-3. Demà, Triay i Brea jugaran el bitllet per a la gran final davant Núria Rodríguez i Júlia del Pozzo. Fins aquí els esports.
0: 3 minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura, parlam ara del darrer disc de Maria del Mar Bonet.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.

0: Es diu L'aigua que no cansa i si el voleu gaudir en directe ho podeu fer dia 30 de juliol al Teatre Principal de Mó i el 27 de novembre a l'Auditorium de Palma.
1: Una actuació que clourà una gira que va començar amb un èxit extraordinari fa uns dies al Palau de la Música Catalana. Les entrades per a aquestes actuacions especials es posaran a la venda aquest cap de setmana. Satisfeta i estimada, aquest primer treball des del seu retorn a Mallorca amb músics i enginyers d'aquí com Toni Pastor, Marc Grasses o Tomàs Salom i amb el segell i la cura de Blau ha deixat Bonet amb ganes de repetir l'experiència.
2: Vull aquesta estima, vull aquesta calidesa, vull aquesta llum. Ojalà aquest començament sigui per més temps i que jo pugui anar fent aquest camí tal com l'he començat un poc, no?
1: Amb el cançoner del pare Ginard com a referència, amb Blai Bonet, amb l'amor i la denúncia per bandera, L'aigua no cansa ha rebut ja més de 90.000 escoltes a Spotify.
0: I com cada divendres, destacam algunes estrenes de la cartellera. Entre d'elles, la luz ben relacionada amb l'actualitat, amb la visita del Papa.
3: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
4: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
3: Delito. Lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado.
1: Protagonitzada per un extraordinari Alberto San Juan, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins de l'Església Catòlica i que té a l'estat espanyol un dels seus exemples més clars. Dirigida per Fernando Franco, completen el repartiment Pedro Casablanc, Miguel Reyán i Maria Galeana.
0: Per cert que avui vespre a Eivissa comença la passarel·la LIP amb la desfilada Futura LIP dedicada als talents emergents. Fins aquí l'informatiu vespre. Ara queden amb els companys d'Espostres en Joc, en qui podreu seguir el partit de la selecció espanyola femenina, la programació habitual per Ràdio 2. Que passin molt bon cap de setmana.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Terrades.
1: Bon vespre, benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts al partit de classificació per al Mundial de l'any que ve entre Espanya i Anglaterra. Som Mos serà l'escenari a partir de les 9 del vespre d'un espectacle futbolístic de primer nivell amb protagonisme balear. Quatre mallorquines, Mariona Caldentei, Patri Jarro, Catacoll i Lucía Corrales formen part de la convocatòria de la selecció espanyola. La seva presència ha desfermat l'eufòria entre aficionats, familiars i amics que sempre havien somiat en un vespre com el d'avui. Avui Som Mos serà una festa i Esports 3 en joc també ho serà, perquè tenim un equipàs per contar-vos un partit tan especial com el d'avui. A l'estadi, la passió la posaran Marta Sampas, Raúl Lebrón i Miqui Mayans. A l'estudi, la màgia d'en Joan Gabriel Bausà. Miguel Soler i Lluís Fortesa s'encarregaran que fins a la mitjanit tot s'escolti a la perfecció. I dirigint des de l'àrea tècnica aquestes postres en joc, el gran José Sallés. Són les 7:31 minuts. És hora d'anar cap a Som Moix.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: D'aquí una hora i mitja començarà aquesta Espanya-Anglaterra. Ens ho contaran, com sempre, quan juga Espanya, en Raúl Lebrón i na Marta Sampas. Sampas, som molts, bon vespre!
1: Bon vespre, Toni Terrades, estimats companys d'Esports 3 en Joc, oients d'IV3 Ràdio. Quina il·lusió poder saludar-vos des d'aquí en un dia tan important per a quatre mallorquines que no esperen més per contar-vos-ho. Són les quatre a l'11 titular d'Espanya. Lucía Corrales, Mariona Caldenta i Patri Jarro i Catacó jugaran d'inici aquest importantíssim partit contra Anglaterra, que començarà a les 9 del vespre. Ja han arribat amb dos equips, ja són dins l'estadi, tot d'una vos contam els detalls, però com deien, ja tenim 11 titular i a la porteria, com sempre, la defensarà Catacoy, defensa de 4, com dèiem, en Lucía Corrales, que jugarà d'inici, amb Maria León, Irene Paredes, Iona Batlle, al mig del camp per Patri Jarro, el servei d'aquesta selecció, Alexia Putellas i Mariona Caldentei, des de Felenís també avui ven amb tot el suport del seu poble i la seva família, com les 4, i a la davantera línia d'atac tindrem a Salma Parayuelo, Vicky López i Edna Imade. Amb aquest 11 sortiran les de Sònia Bermúdez per tractar de guanyar per més d'un gol aquest partit, on cerquen la classificació directa pel Mundial del Brasil 2027.
0: I al costat de na Marta Sampas, el nostre company Raúl Lebrón. Raúl, quin és l'ambient ara mateix a Somoix?
2: Bon vespre, Toni. Gran ambient. Unes 300 persones s'han espitjat fa no res, fa un minut, l'arribada del conjunt nacional, com dèiem, amb les quatre representants balears dins aquell autocar, han mostrat el seu suport i ja són a l'interior de l'estadi. I un poc abans, un quartet d'hora, ha estat el torn d'Anglaterra. Han estat les primeres en arribar i, lògicament, també amb una arribada un poc més freda.
0: Avui a les 3 de l'hora baixa ho parlàvem amb en Juan Gà abans, hi havia un ambientàs al Passeig Marítim de Palma de seguidors anglesos, perquè avui hi ha, a les 3 de l'hora baixa hi havia 16.000 entrades venudes per al partit d'avui vespre. Hi haurà, evidentment, molta, la gran majoria seran aficionats de la selecció espanyola, però també hi haurà una presència notable d'aficionats anglesos. Raúl Lebrón i Marta Sampas des de Somoix, perquè la gent ho tingui clar ja ara mateix, a les 7:34. Per què és tan important el partit d'avui vespre?
1: I és tan important perquè Espanya és segona d'aquest grup A3, perquè és la penúltima finestra ja d'aquesta fase de classificació i, clar, va perdre a l'anada a Wembley per 1-0 Espanya i avui està obligat a guanyar per arribar dimarts contra Islàndia sense dependre d'elles, no? I, per tant, aquest guanyar de més d'un gol, perquè després, guanyant a Islàndia, no s'hagi de mirar el gol a baratge. A més d'això, que això donaria la classificació directa al Mundial del Brasil, clar, evita una repesca, que confiaríem a les totes amb Espanya, però, ostres, el calendari és massa espitjat com per haver de jugar, a més, la vigent campiona del món, una repesca, no? Per tant, a més, es juga a casa, tots els ingredients són perfectes perquè puguin guanyar i retallar aquests 3 punts que varen perdre fa mes i mig a Wembley. Això és la importància del partit.
0: I en Raúl Lebrón és com un familiar més, d'Ana Lucía, d'Ana Mariona, d'Ana Patri, d'Ana Cata. Suport, Raúl Lebrón, que avui tots...
1: Diria que IV3, Toni, perquè sí. Estimen molt IV3.
0: Sí, no, però entenem, en Raúl és ha estat a casa, ha dinat i ha sopat. Clar, s'ha ficat a les entranyes, que dirien caparrós, d'aquestes cases familiars. Avui no faltarà ningú de familiars i amics de les quatre, Raúl.
2: Així és, Toni, com bé deies, hem preparat ja durant la setmana un reportatge que ja ha sortit a IV3 Televisió, que ens hem pogut ficar a casa de tres de les quatre mallorquines, d'Ana Mariona, també d'Ana Patri i també d'Ana Catacoy, com no podia ser d'una altra manera, i se respira il·lusió. Tu també has escoltat avui de matí un missatge d'una família que coneix bé, Patri Jarro, i havia confiança. I durant aquesta prèvia farem molta feina per dur-vos totes aquestes veus i com se respira aquest gran dia per aquestes quatre jugadores i també, lògicament, per totes les seves famílies.
0: Clar que sí, clar que sí. I també volem enviar en aquest moment una ferrada forta a Virginia Torrecilla, perquè ella havia de ser avui amb nosaltres, sí, en aquest partit. Marta Sampas, conta-ho.
1: Sí, sí, sí, Virginia Torrecilla havia de ser la comentarista de luxe, anàvem a tenir avui, però bé, per circumstàncies personals, des d'aquí una ferrada enorme a Ana Virgínia, la que apreciam molt, que va jugar aquí fa 9 anys i va marcar, a més, en la darrera visita d'Espanya a Somos, que fa 9 anys va ser el novembre de 2017 i Virgínia va ser una de les golejadores, també va marcar en a Patri, en aquell 4-0 a Àustria, i per tant, bé, malauradament avui no serà en nosaltres. El seu substitut no queda enrere, perquè tindrem un comentarista de luxe també, amb en Miqui Mayans, entrenador actual, entrenador de l'Atlètic Balears, aquí després saludarem ja des de la cabina. Però com bé deia en Raül, farà una feinada avui, perquè no faltin famílies aquí en directe a Vietra Ràdio, més de jugadores, i ja veiem ara, Raül, que estan arribant alguns familiars ja.
2: Sí, ja ens ha saludat des del cotxe, ara entraran i imagino que quan surti podran xerrar amb ell. Acaba d'arribar el pare d'en Catacó i també ben acompanyat per un parell de familiars més.
1: El cotxe va ple.
2: I res, doncs, ara en poc minut ja vos podrem apropar aquestes sensacions d'aquest dia tan important per tots.
0: Clar que sí, doncs anem agafant posicions en Raül Lebron, que està pendent de l'arribada de tothom en aquest estadi de Somos, i na Marta Sampas, que ja va ocupar la seva posició a la cabina d'IB3 Ràdio, cabina de transmissió a l'estadi de Somos. Enguany no ha anat bé aquesta temporada, la cosa no va acabar bé amb el Mallorca, però avui estan convençuts que na Marta Sampas es cansarà de narrar gols, i tots de color vermell, tots de la selecció espanyola. Per tant, línies obertes ja en l'estadi de Somos, són les 7:38, però falta una altra peça important d'aquest programa. Tot d'una, la presentam.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
6: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
3: Esports 3, en joc, IB3 Radio.
0: Han saludat ja en Marta Sampas, en Raül Lebron, i ara ho fem amb en Joan Gabriel Bausà. Juanga, com estàs? Bon vespre!
7: Molt bon vespre, molt bé, molt feliç de ser aquí amb tots vosaltres per viure aquesta partidàs a l'estadi de Somos, amb moltes ganes, i sobretot, atenció al titular que donaré ara, el que no aconsegueixi Espanya, no ho aconsegueixi ningú, perquè lo normal en aquestes alçades del calendari, sí, és que Antoni Terrades ja fos de viatge a un país llunyà, a un vol transoceànic, a una illa deserta, però per Espanya Antoni Terrades està fent feina i és davant dels micròfons d'IB3 Ràdio. Per tant, aquest és el titular. El que no aconsegueixi Espanya no ho aconsegueix ningú. Aquí som i avui m'encarregaré de ser la veu de la nostra audiència.
0: Molt bé,
7: ja podem...
8: bravíssimo.
7: Gràcies, Fuster. T'enyoram.
0: T'enyoram
7: en Fuster. I que repiquin.
8: Porau pilotes.
7: Sí, també em posarà, no te preocupis, Fuster. Podeu enviar missatges al 646-93-45-01. Tenim el nostre WhatsApp operatiu del programa. Envieu missatges d'aquest dia tan especial. Si aneu cap a l'estadi, si ja sou a l'estadi, envieu també fotografies si voleu. I també, perquè no, un resultat d'aquest partit, d'aquesta Espanya-Anglaterra, envieu i ho llegirem en viu, en directe. I per no perdre el costum, es posarà en joc, per no perdre les bones costums, en el dia d'avui també tenim concurs!
0: Oh!
7: Para! Clar que sí, el concurs d'Esports 3 en joc. Una pregunta que no serà fàcil, no serà gens fàcil. Avui no l'ha fet en Miqui Verger, perquè avui va d'aficionat.
0: Sí, Miqui Verger i en Toni Fuster han passat unes setmanes d'ingrés hospitalari,
7: sí,
0: per país descens del Mallorca a segona divisió, però crec que avui surten de la cova.
7: Efectivament, sortiran de la cova, però es espaiar-se un poc, sí, eh? Sí, espaiar-se sí, un poc. Avui, Antoni Terrades ha tingut a bé a preparar la pregunta sí. d'aquest concurs. I atenció és aquesta, fem un preàmbul
0: sí.
7: O no?
0: Sí, sí. Man, quin preàmbul feim?
7: Allà, jugadores,
0: sí.
7: futbolistes
0: sí.
7: de la selecció espanyola, mm-hmm. balears,
0: sí.
7: que jugaran avui.
0: Quatre.
7: Quatre.
0: Titulars.
7: Que se va...

0: col·lapsar el nostre WhatsApp d'Esports 3 en Joc.
1: Són les 7:43 minuts. Això significa que amb una hora i 17 minuts començarà el show a Somos, aquest partit internacional entre Espanya i Anglaterra. Partint cap a l'estadi perquè per allà, per als voltants, hi ha el nostre company Raúl Lebrón. Raúl, qualque cosa de nou per allà?
2: Toni, primer protagonista aquí a Somos i diria que primera gran protagonista, una jugadora mallorquina que ha estat internacional, que tots la coneixem molt bé, Maitane López. Maitane, primer de tot, com estàs?
3: Hola, què tal? Muy contenta, con muchas ganas de ver el partido y ojalá con victoria.
2: Me comentaves ahir que per arribar en aquest partit ha estat tota una odissea.
3: Bueno, llegué anoche, hice Chicago-Barcelona, Barcelona-Palma, he podido dormir un poco y aquí estoy, que bé, esperemos Chicago. Que sea entretenido y aguante toda la noche.
2: S'havia de fer tot el possible per ser aquí avui, no?
3: Sí, totalment. Creo que es muy importante que toda Mallorca y bueno, todo el deporte femenino estemos aquí apoyando en el día de hoy, porque creo que están jugando referentes mallorquinas muy, muy importantes para el fútbol español y bueno, yo no quería ser menos y aquí estoy.
2: ¿Y qué sientes tú en un día como hoy? Jugadores mallorquinas, 4 titulares, ¿tú has compartido vestidor con alguna de ellas? ¿Cómo lo sientes?
3: Bueno, yo que he compartido vestuario con Mariona y con Patri, muy contenta por ellas, muy orgullosa de ellas, de las otras dos también. Creo que el fútbol mallorquín siempre saca muchísimas joyas, que el deporte español está disfrutando y bueno, yo con muchas ganas de que ellas disfruten hoy y que bueno, que se lleven la victoria.
2: Perfecto, yo ya te deixam y a disfrutar.
3: Eso es, muchas gracias.
2: Chao. Bueno. Listo, les paraules de Maitane. Si no m'he acomiadat encara, que tinc aquí de vora els pares d'en Aqueta Coy. Donant pas a en Fernando, pare d'en Aqueta.
4: Raúl, com anem?
2: Com estàs? Queda poc més d'una hora.
4: Pues els nervis i la panxa està tancada de fa bona estona. I que no, nervis, és el que hem de fer. Però bueno, és el que hi ha.
2: Com han estat aquest dia? Te veiem l'altre dia que acompanyaves a la teva filla a la concentració.
4: Pues sí, amb moltes ganes de poder anar a cercar i tu, i per tu porto-li, per anar a vendre entrades i torna-la, pues, amb il·lusió, amb ganes i molta implicació per part d'ella que ha hagut per poder que aquest partit sigui de lo millor que pugui passar.
2: I l'altre dia ja ho xerràvem, 4 mallorquines titulars avui, Fernando.
4: Titulars, no t'ho content de vos, pues...
2: T'ho confio, són
4: 50 titulars. Pues de 10, que bé, no podem demanar res més, donar gràcies a lo que m'ho està passant i disfrutar-ho.
2: I aquest dia, perquè imagina que haureu pogut xerrar un poc amb ella, com s'ha viscut, no, Cata?
4: Bé, me costa que també té aquesta cosa que li fa un partit especial, que el sent molt i que li fa molta il·lusió estar aquí a casa seva i amb la seva gent.
2: Perfecte, li farem dues preguntes també ràpides, que sé que no li agrada molt, però sa mare d'en Aqueta Coy, que és notícia, perquè avui veuràs partit, en principi, perquè normalment no se veu perquè se posa molt nerviosa, com el viuràs avui?
5: Pues no ho sé, nerviosa jo ja hi estic, i jo ja dic que me deixin el cantonet dels asientos, per si he de sortir, que me deixin via libre.
2: Ja m'han contat que no seria el primer pic, ho fa, ja va passar... Precisament en un Espanya-Anglaterra que se va jugar a Barcelona, la teva filla me va dir, la vaig veure la primera part, a la segona ja no la trobava.
5: No, me poses molt nerviosa i ho pas molt malament i m'estim bé anar a passejar, que si no me poses molt nerviosa.
2: Però bé, a part dels nervis, imagina que estàs orgullosa avui, no?
5: Sí, molt contenta. A més que pensa que nosaltres cada diumenge venim aquí o dissabte a veure el Mallorca i, clar, ara avui vens i vens a veure la teva filla, que és una cosa que dius, ostres, no m'hagués pensat mai. I avui sí que seran nervis molt dolents. Però bueno, que ho disfruti i l'experiència la tindrà de poder jugar a Mallorca i a Somos.
2: Ja la darrera. Què suposa per vosaltres? Perquè l'altre dia en Fernando mos va obrir les portes de casa vostra i vàrem poder arribar a veure fins i tot una foto d'en Aqueta, la seva comunió, amb un escut del Mallorca. És a dir, què suposa tot això per vosaltres?
5: Hombre, és que vulguis que no, estàs a casa teva i tu ja ha crescut quan nosaltres que venien qualque pic a veure els partits i ja vàrem fer la comunió i, claro, ella era en Uduaguate, el Mallorca, i clar, li van fer la tarta de xutxe d'un escut del Mallorca. Li va fer molta il·lusió. I, claro, és que avui això de jugar dins casa teva jo crec que pesa.
2: Ja vos deixem tranquils, molta sort i disfruteu el que pugueu.
5: El que puguem, sí, t'ho has dit.
2: Moltes gràcies i molta sort.
1: Ah, no sabia si li deia alguna cosa en Raül, però encantadors, eh?
0: Espectacular. El que passa que el LeBron sí. està molt bé, ha fet unes entrevistes extraordinàries,

0: El que passa que, com que no és habitual d'esports en joc, mos ha faltat que li demanàs a Namaitane com a Chicago.
1: Clar.
0: Chicago, clar. Com a Chicago, que se menja,
1: que se menja.
0: Per allà, que se fa, és el que te vull dir. I després, sa mare de Nakata és de ses meves, que quan vas a un lloc en cadires o en butaques...
1: Agafes sempre vols el costadet.
0: Agafes passadís.
1: Sí, eh?
0: Per si has de sortir corrents, si tens un de nou...
1: Clar, que puguin sortir
0: ràpid.
1: Sí.
0: I això, i que no tinguis cap problema i no molestar tot de sa filera.
1: Correcte.
0: Perquè a vegades aguantes per no molestar.
1: Sí.
0: Que vull dir, i si ja ets el passadís, i de bum...
1: Te'n vas i no has de donar explicacions.
0: I ja està. I jo ja després no te'n vines malament quan tornes.
1: Perfecte, sí.
0: Que t'ho vull dir. Però bé, això són coses que... Jo sí. L'entenc, que sa mare de Nakata. Mare de Nakata, t'entenc.
1: Sí,
0: jo
1: clar,
0: som
1: clar,
0: com
1: clar,
0: tu.
1: Clar. Sí. No, en Raül, molt bé. Per tant, aquestes primeres entrevistes, Raül, molt bé, però ja saps que ens agrada una mica el folclore, que han dinat, si avui han dinat, si no, si han duit qualque tàper per vespre. Sa mare no tenia pinta de dur tàper.
0: No.
1: Perquè amb aquesta nirviada que passeja...
2: No duien res.
1: Clar.
2: Crec que amb la nirviada que tenen no tindran molta gana avui durant els partits.
0: Després ja saben el que han de fer quan acabi el partit, encara que acabi tard.
1: En LeBron, que és el nostre catedràtic de futbol femení a IB3, Raül, què passarà avui a Son Moix?
2: Què passarà?
1: Guanyarà Espanya, creus que no? Perquè, clar, ens ha donat una dada de redacció que diu, buf, Espanya, les tres darreres derrotes contra Anglaterra. I he dit, Raül, han de ser una mica més positius.
2: Ha estat així.
0: Sí, no, ja m'ho...
2: Tenc una dada que ja la guardaré o ja la tornaré a dir durant la retransmissió, però bé, el darrer partit Espanya-Anglaterra, que va jugar a Espanya com a local, a casa, Espanya, el va guanyar.
1: Molt bé.
2: I va ser a prop, va ser a Barcelona.
1: Per tant, en l'aire aquest de la Mediterrània present, també.
2: Efectivament. Esperem que avui també vagi bé.
1: Extraordinari. Raül, quan tinguis més protagonistes...
2: Crec que no estaria molt en tornar a tenir, però sí, ara vos tornaré a interrompre. No passis bé.
1: Perfecte. Falten 10 minuts per les 8 de l'hora baixa. Estem en directe, Esports en Joc. Avui és un vespre especial a IB3 perquè viurem en directe aquesta Espanya-Anglaterra importantíssim per... lluitar per la classificació per al Mundial de l'any que ve, recordant que Anglaterra és el líder del grup 3 en 12 punts, que Espanya és segon en 9 punts i que avui Espanya necessitaria guanyar. I si ho pot fer per una diferència de 2 gols o més, seria fantàstic per pràcticament deixar aparaulada la primera posició de grup. Juanca.
0: És així. On vols que anem? Perquè
1: jo crec
0: que
1: avui és un dia important, Espanya juga, Son Moix presentarà una entrada espectacular, però clar, la història del futbol femení a Espanya és una història que se desenvolupa sobretot els darrers 20 anys, perquè abans eren unes valentes.
0: Efectivament.
1: Les dones que jugaven a futbol i que ho intentaven, i avui els hi volen retre un homenatge aquí a Esports en Joc.
0: I això ha inspirat la millor secció d'Esports en Joc que se fa aquesta temporada en la nostra secció Que Sonava. I és que en aquesta secció triem una data significativa i escoltam les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. I avui hem triat una data espectacular per aquest Espanya-Anglaterra. Hem cercat el primer partit oficial que va disputar la selecció espanyola femenina i va ser, atenció, el 21 de febrer del 1971 a l'estadi de la Condomina a Múrcia. Va ser davant Portugal i va acabar amb empat a 3 en gols de Laura, Conchi i Ana Maria.
1: Molt bé.
0: I, per tant, hem agafat aquesta data i volen saber què s'escoltava, quines cançons triomfaven en aquell mes de febrer de l'any 1971. Començam el nostre top 3 en el número 3, number 3, número 3. Oh, quin tema, George Harrison.
2: Perdoneu, companys, que tornem a tenir protagonista.
0: Dali, LeBron.
2: Familiars. Wow. Bé, som en sa mare de na Patri Harron, a Toñi. Primero de todo, Toñi, Sabemos que te pones nerviosa.
3: Sí. Sí, mucho.
2: Queda poco más de una hora. Nos hemos cruzado aquí, tú mirabas la alineación, que todavía no la habías visto.
3: No.
2: Las cuatro mallorquinas son titulares.
3: Qué guay, súper. Estoy súper contenta y muy bien. Ahora por el partido. Genial, estoy muy contenta, la verdad, y orgullosa.
2: ¿Cómo ha ido el día de hoy? Porque imagino que muchos nervios, has podido comer.
3: No, hemos ido con los amigos a dar a ver a un poco de excursión y todo eso. He estado tranquila todo el día, muy bien. Ahora estoy un poco más nerviosa, pero bueno, bien, lo he llevado bien.
2: ¿Y estos días con Patri en casa, aquí, qué te has sentido? Porque me decías el otro día, soy la madre más orgullosa del mundo. Hoy imagino que sientes lo mismo.
3: No, y mucho más hoy. Hoy mucho más. Sí, sí, sí, estoy súper contenta, muy orgullosa, como has dicho, y a disfrutar todo lo que pueda de ella.
2: Y esta mañana quizás estaba yo un poco más nervioso que tú, he recibido un mensaje que me ha tranquilizado. Me has dicho que confías que todo va a ir bien.
3: Pues sí, yo espero que sí. Tengo ese puntito de querer que van a ganar y creo que sí. Lo que tampoco quiero decirlo muy alto, porque luego, no, pero yo creo que sí.
2: ¿Y un resultado para hoy? ¿Qué crees que va a pasar?
3: Bueno, como tienen que ganar de dos goles, pues me tiro por un 3-0.
1: Muy bien.
2: Extraordinario.
1: Molt bé, molt bé. Raül, una cosa de passa mare d'Anna Pàtrica, ha dit que avui de matí ha anat d'excursió, que m'apareix sensacional. Quina ruta ha fet?
0: Clar, quina excursió ha fet?
2: Me dicen que le fascina que hoy hayas podido ir d'excursió, que dónde has ido, qué ruta has hecho.
3: Pues hemos ido a Valldemossa, hemos ido a la Foradada, hemos pasado por Sóller porque había un mogollón de gente y hemos parado en Fornalús a comer, que es un pueblo precioso.
0: Però...
3: Y luego a vuelta a Palma, hemos descansado un ratito
0: però
3: y para acá.
0: Todo això a
3: peu. Así que súper.
0: Ho ha fet a peu.
2: Perquè si no ho sabeu, ha vengut molta família en Apatri, també de la península, i crec que hauran aprofitat el dia. De fet, una persona també ben especial, imagina, està per aquí, la seva padrina... Su abuela, Carmen.
1: Carmen,
2: ¿cómo estás?
0: Carmen.
4: Muy nerviosa. Yo no sé qué decir.
3: Tranquila, tranquila.
4: Se me va a salir el corazón. Porque tengo una... no sé qué decir.
2: Solo una. ¿Qué sientes cuando ves a tu nieta jugar estos partidos tan importantes como hoy y que la gente la quiere mucho?
4: Estoy a punto de llorar. De la emoción.
5: Mucha felicidad. Mucha felicidad.
4: Muy contenta.
2: Avui sí, la padrina Anna Carme s'ha posat a plorar, està molt orgullosa i Anna Pàtrica també és una persona que se fa estimar pels seus i que se fa notar. I ja, deixant per ti, Toñi, muchas gracias, te vemos emocionada, muchas gracias también por tu comprensión estos días, que siempre estás con nosotros, nos atiendes y mucha suerte.
3: Muchas gracias y nada, mucha suerte para España y sobre todo para las cuatro mallorquinas. Y muy contenta de que estén las cuatro en el campo empezando de titulares. Así que súper. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Toni.
3: A vosotros.
2: Disfrutad.
3: Igualmente.
1: Espectacular. Espectacular, sí. En Raül Lebrón,
0: sí, sí.
1: En Natoñi, en Na Carmen. Bé, l'excursió de Natoñi és espectacular. Mira, demà la voldria fer. Jo a Valldemossa, d'allà, a Fornalutx, però...
0: Però tens una altra excursió.
1: Sí, sí, no.
0: Que serà més intensa, ja
1: sí,
0: t'ho
1: no,
0: ja
1: no,
0: dic jo.
1: No sé si anirà bé, però...
2: Toni, perdona, som amb un company de poble teu, un referent de la redacció d'IV3.
1: Sí.
2: Som aquí amb en Tolo Leal.
6: Hola, Toni, companys, com esteu?
0: Ha fet un pot llarg, lo de referent, ha fet un pot llarg.
2: Que ha fet un pot llarg. El millor aquesta prèvia...
1: Hombre, pues...
2: De moment, bé.
6: Nosaltres hem arribat fa bastant de temps, no hi havia poca gent, duim una estona aquí i ara ja està... Ara ja sí que hi ha una gentada. Molt d'ambient, està guai, està molt guai, això.
2: Tu no vas saber, ja vas a Madrid, te vas decidir a venir.
6: Claro, nosaltres, sense la meva dona, sempre anàvem... quan hi ha partit d'Espanya, mos agrada futbol, mos agrada futbol femení, si damunt tenim el ple de veure les mallorquines, millor. Vàrem anar a veure, efectivament, la final de la Nation League a Madrid i ara... Pues venen a casa, pues, què han de fer? Anar a veure'ls i damunt, mira, som 11 de la família que hem vengut junts a veure el partit.
1: Molt bé, molt bé.
2: Deies, Toni.
1: Raül, li pot passar els cascos en Tolo Leal? Tolo, mos sents? Hola, Tolo, bon vespre.
2: Tot teu, Toni.
0: S'ha fet ràdio.
1: Tolo Leal, bon
6: vespre. Hola, companys. Sí. Espera, que ja he mollat la cervesa i ja te puc escoltar.
1: Sí, sí. Moderació. No feia
0: falta.
1: Moderació, Tolo.
0: Segur quin detall.
1: Sí, sí. Deu ser sense el
0: qual.
1: Bé, Tolo, com estàs? Tot bé?
6: Tot bé. Aquí ja esperant que falta una horeta, res, per començar. Tot amb ganes.
1: Ets optimista.
6: Sí, clar. Sí, eh? Jo, el darrer partit que vaig veure d'Espanya era una final i va guanyar 4-0, o sigui que no és optimista.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Tenim en Tolo Leal, sí. I ja que tenim en Tolo Leal, jo, Juanga, crec que recordaria la pregunta del concurs. Perquè, clar, sent com és un referent de la redacció,
0: sí.
1: Divetres,
0: sí.
1: Tolo, atenta a la pregunta.
0: La pregunta...
1: No l'has de contestar. No l'has de contestar. Vale.
0: Només has de dir, crec que la sé o no. I ja està. La pregunta del concurs d'aquesta setmana d'avui és: on va néixer, i el seu nom, la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol? Aquesta
6: clar
0: és la pregunta.
6: Ho
0: sap, no, Tolo?
6: Clar.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
6: no
1: molt bé.
6: Pot dir, no?
1: No, no pot dir, no pot dir, perquè si no vale. M'aixafaries les 4 hores que encara queden de programa.
6: Per això, però sí, sí que ho sé.
0: Jo tenia...
6: I en Raúl Lebrón sap que ho sé.
1: Molt bé.
0: Clar, jo sí. Tenia una pista molt bona que dona.
1: Però la donarem d'aquí 2 minuts.
0: És molt bona, és molt bona.
1: Tolo Leal, sabem el que estàs bevent, sabem com sí. T'hidrates, però sí. Volen saber, has duit qualque cosa per menjar-nos descans?
0: Sí.
6: Sí, un bocadillo.
1: De què?
0: De què?
6: Pues de jamón serrano endomàtic, eh?
0: Molt bé, de pernil
6: fàcil.
0: Salat.
6: El meu germà me diu de vora que ell també ha dut el mateix.
1: Molt bé. Fernando, un fenomen.
0: Fernando, no, crec que no el conec. No el conec, eh?
1: En Fernando Leal.
0: Fernando Leal no el conec, crec, eh?
6: Vol que te'l passi també, Toni?
0: No, tampoc. No
6: diu que no, diu que no. Diu que no, diu que no.
1: Diu que no en Juanga, eh? Diu que no en Juanga.
0: És un programa de família, saps? Sí, un programa d'esport. Tolo Leal, penses que serà més intens el partit d'avui vespre o el que es jugarà demà al migdia?
6: De demà me fa més poc que d'avui, això sí que t'ho puc dir.
0: De dir a la nostra audiència, perquè,
1: sí,
0: perquè
1: sí, no,
0: que demà feim el dinar de final de temporada d'Esports 3 en Joc i Esports en no, general.
1: Hauria de partir jo, eh? De tele i ràdio, de tele i ràdio.
0: I
1: cada partit en Raúl.
6: Ah, li passa en Raúl, que té, no sé qui ha vist.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Tolo, una ferrada forta. Una
6: companys.
0: Cuida els referents.
6: Adéu, adéu.
1: Mentre cerca protagonistes en Raúl Lebrón, anem en la pista que té en Juanga per als nostres oients.
0: Atenció, aquesta jugadora que cercam el nom i on va néixer la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol, el seu nom és el mateix
1: que la, molt bo.
0: Que la millor presentadora d'esports d'Ivetres Televisió.
2: Companys, com estàu?
1: Sí, com estàs, Raúl?
2: I bé, som amb una de les grans responsables
0: sí.
2: De que avui pugui haver més gent aquí a Som Moix, la Tània Díaz, que forma part de l'associació Enfangats i que ha col·laborat en aquest acoll per vendre entrades a un preu reduït sí. I que aquí pugui venir tota la gent que pugui de Pòrtol i de Marratxí.
7: Sí, sí, és correcte. Vam fer 4 jornades en el final de venda, 2 el mes de maig, vam fer sold out en hora i mitja, i llavors la federació ens va oferir una altra tongada i en total 570 persones.
2: Una barbaritat.
7: Estem supercontents, superorgullosos de donar aquest suport en aquesta, en el futbol femení i que avui en tot, a tope, perquè Espanya guanya.
2: Tu ja m'ho vas dir al primer pic, en aquesta diu locura, vol tropos i tirau.
7: Totalment.
2: I en aquesta que se va implicar, estava concentrada en la selecció i va partir una hora baixa a vendre entrada.
7: Sí, és correcte, això va ser molt guapo, la veritat és que donar la cara, donar les gràcies un a un, els veïnats van estar superagraïts, els nins van poder aprofitar per fer-se una foto, va ser un gest superguapo. Com sempre ella diu, al final porta l'escà seva, no? I és una més.
2: I a la darrera, no sé si ho heu vist, una de les preguntes a la Mariona d'ahir a la roda de premsa va ser que qui duria més gent de ser mallorquines? I va dir, els de poble en duran més, però alerta en aquesta que ha fet campanya.
7: Totalment, estic totalment d'acord. Porta-les un sentiment, en aquesta és una més i aquí estem tots. Vos han fet camisetes, mos veureu darrere la porteria ja animant a tope.
2: I ja per acabar, confiança en que tot vagi bé, no?
7: Sí, totalment, totalment. O sea, va fer un partidàs contra Oslo, a la final de la Champions, amb el Barça, enguany, és que s'ho mereix tot. Guanyarà Espanya, ens classificarem en el Mundial i l'any que ve anirà en Raúl a Brasil.
2: Ojalà, tant de bo. Però moltes gràcies, Tània, i a disfrutar.
7: Gràcies, igualment.
1: Hem de recordar que aquesta associació ha estat en contacte, com diuen en Raúl, en aquest acoll per vendre entrades als veïnats de Pòrtol, els de Marratxí, entre ells, Juanga, sí. En Miquel Verger.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però per vendre o comprar?
1: En Miquel Verger ha anat a comprar.
0: Ha anat a comprar. Ha
1: anat a comprar, ha anat a comprar a preu reduït.
0: Com a preu reduït?
1: Clar, fent valer la seva condició de veïnat de Marratxí.
0: Però és un escàndol.
1: Sí, un escàndol.
0: És un escàndol.
1: Sense precedents.
0: Ara que és una estrella...
1: mediàtica.
0: Mediàtica, i de pinyol vermell, els postres en joc...
1: Estic amb tu.
0: És informatiu, ho fa tot.
1: Sí,
0: o sigui, és, té un poder adquisitiu important. I s'agafa la reducció de preu.
1: Penal!
0: Miqui Verger, per favor.
1: Sí,
0: té
1: sí,
0: més
1: sí,
0: cara
1: sí.
0: que esquena.
1: Sí. Veurem si compareix per allà, per la zona d'en Raúl Lebrón.
0: Veurem si compareix i com.
1: I li demanarem en Miquel quan ha pagat avui per veure la selecció espanyola. Són les 8:03, falten 57 minuts perquè comenci el partit entre Espanya i Anglaterra. Som Moix, això és Esports 3 en joc.
8: Esports 3 en joc. IB3 Ràdio.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.

0: En joc, IB3 Ràdio.
1: Seguim a Esports en joc i continua el degoteig de protagonistes a l'estadi de Son Moix, ara amb un altre familiar molt especial, Raúl Lebrón.
2: Així és, Toni, som amb una persona que segurament coneix molt bé, en Lucía Corrales, una de les grans novetats avui a l'11 d'Espanya. Antonio, ¿cómo está?
3: Pues de momento muy bien, esperando de que salga porque tengo ganas de verla.
2: Me ha dicho que estaba muy tranquilo.
3: Tranquilo, sí, sí.
2: Eso es, imagino, porque debe tener mucha confianza en su nieta.
3: Porque desde pequeña siempre ha sido lo suyo, jugaba al fútbol. Y que se ha ido superando, hasta con 17 años a ser campeona del mundo.
2: ¿Y qué supone todo esto para usted como abuelo hoy?
3: La ilusión más grande, los años que tengamos de vida.
2: Hombre, esperemos que sean muchos.
3: ¿Verdad?
2: Y esperemos que hoy gane España y usted, si puede, ir a Brasil a verla el año que viene.
3: Si Dios quiere y no nos pasa nada, tenemos planes.
2: ¿Cree? Bueno, ¿qué sentirá hoy cuando suene el himno de España? Su hija es titular, imagino que ya se lo habrán dicho. ¿Qué sentirá cuando suene el himno y vea usted a su hija en casa jugando delante de toda su familia, su gente?
3: Hombre, pues en estos momentos es que es muy difícil de valorarlo, pero muy grande, muy grande.
2: Y ya la última que le hago, un resultado para hoy.
3: Pues yo me conformo con que gane 2-1 y hasta ya contento.
2: Perfecto, pues muchas gracias y que disfrute.
3: Igualmente.
1: La extraordinaria.
2: Vull sentir les paraules sí. Del padrí de Lucía Corrales, que estan vivint tot això amb molta il·lusió.
1: Clar que sí, el padrí, tota aquesta gent gran, la família, padrins, padrines, que ho viuen amb una emoció molt especial, i segur que el padrí de Lucía Corrales sap del que parlaríem ara. Segur que ho va ballar, qualque guateque.
4: Segur que sí, i hem de dir que en Raúl Lebrón s'ha estudiat tot l'arbre genealògic de les quatre jugadores mallorquines.
1: Aquest és el seu projecte, des de fa mesos, i ho està demostrant.
4: Sí, ha tirat d'arxiu i tot. Efectivament, perquè havien deixat el top 3, el top 3 que volem fer en el dia d'avui, i cercàvem aquell 21 de febrer de l'any 1971 a l'estadi de la Condomina a Múrcia. Allà va ser el primer partit oficial que va disputar la selecció espanyola femenina, que va empatar a 3. Va empatar a 3.
2: Juanga, Toni, som un altre gran protagonista.
4: Ja, ho farem demà.
2: Sa mare d'Anna Mariona Caldentei, Maria Oliver, com estàs? Com van aquests nervis?
5: Bueno, ara mateix nerviosa. I fa un moment comentava, voldria en què vas partit estar tan content com estem ara, perquè seria bona senya, no?
2: I avui molt especial, perquè en aquell 2017, fa 9 anys, la teva filla no va poder jugar per una lesió. Avui és titular i acompanyada de 3 mallorquines més.
5: Sí, estic molt, molt contenta, perquè a més això, totes són titulars, esperem un bon partit, que hi hagi molta sort i que els vagi molt bé, i que ojalà donin sort, no ho sé. Ja veurem, jo estic nerviosa, la veritat és que sí.
2: Què has sentit aquest dia, Santa Mariona, a casa, estimada per la seva gent? Te vàrem veure l'altre dia l'entrenament a Porta Oberta. Sí. Què has sentit aquest dia?
5: Molt bé. La gent, sort que si mateix ha respost bastant bé, vull dir, jo el que vaig comentar, sort de dir que tothom me demana, tothom m'atura, tothom... Ara les meves germanes i m'arrenyen, perquè veiem que almenys m'atura a xerrar, però és que trob molta gent coneguda i, bueno, la gent està molt... ha respost bastant bé, crec jo.
2: La Mariona ja va dir ahir a roda de premsa que ve moltíssima gent de fer la nit.
5: Sí, són molts. És el que toca, hem de venir a animar tots.
2: Ja, però que va deixant tranquil·la. Un resultat, Maria, per avui.
5: Un 3-0 per estar tranquils.
2: A disfrutar.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Les paraules de la mare d'Anna Mariona Caldentei, una de les protagonistes, una de les quatre mallorquines. Crec que ara sí que és el moment d'escoltar aquest top 3 homenatge al futbol femení espanyol. Juanga.
4: Jo crec que Lebrón té la cosina de la pàtria. Que no ho podrem fer, anem amb aquest top 3, amb permís del gran Lebrón, que està fent una feina meravellosa. Hem triat el 21 de febrer de l'any 1971. Què s'escoltava aquell mes de febrer del 71? Començam en el número 3, My Sweet Lord, el gran George Harrison, en Jordi Harrison, amb aquest temacle. Oh... Les guitarres que sonaven mítiques, clar que sí, que ja te deien, te donaven una pista de com era aquesta cançó, que t'alabaven al cel i que la cantaves i que sonava així. És el número 3 en el nostre top 3 del que sonava en aquell any, aquell 1971, aquell mes de febrer, on es va disputar el primer partit de la selecció espanyola femenina.

0: bravísimo.
1: En Jordi Harrison, que sonava amb aquest My Sweet Lord, és el número 3, era el número 2, number 2, aquest Rose Garden, aquest jardí de roses de Nalin Anderson, Nalina, que cantava aquest tema.

0: sunshine.
1: El Jardí de Rosa.
0: There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go.
1: Aquesta era la número 2, aquesta era la música que sonava el 21 de febrer de l'any 1971 quan es va disputar el primer partit de la selecció espanyola femenina, un dia històric, però en el número 1, el millor dels millors, era ell, sempre ho serà, el grandíssim, l'únic, Nino Bravo. I aquest tema íntim per tu, perquè el sentis, perquè el gaudeixis. Ay, te quiero, te quiero, t'estimo.
2: No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo.
1: Con mi propio corazón,
2: al llegar la madrugada,
1: mi canción desesperada, Dali Nino, Dali Nino, Dali Nino.
2: Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así.
1: Era el número uno, el number one, Nino Bravo.
3: 55 anys han passat d'aquell partit, el primer de la selecció femenina espanyola absoluta, i avui, 55 anys després, viurem un partidàs amb una entrada a l'estadi de Somoix espectacular per veure aquesta Espanya-Anglaterra que ens contarà na Marta Sampas, que si no m'equivoc ja és a la seva posició a la cabina de transmissió d'Ivetres Ràdio, Marta!
4: Així és, Toni Terrades, no t'equivoques, ja estic posicionada aquí a la cabina 3. Toni Fuster, se pla que no la veig, però Ivetres sí que és ben nostre, sí que és cartell aquest que han tingut tota la temporada. Bé, espectacular la visió des d'aquí. De moment al terreny de joc no hi ha les jugadores, però sí que se va notant l'ambient, ja s'agradaria, banderes d'Espanya i molta gent que ja va entrant i va agafant ja el seu seient per a viure aquesta Espanya en la terra. L'Speaker, que també anima a les totes perquè la gent ja vagi agafant forces per animar la selecció espanyola.
3: Marta, si t'apareix a les 8:13 per tots els oients que s'han incorporat a la sintonia d'Espostres en Joc, recordam 11 titulars. Començam amb el de la selecció espanyola de Sònia Bermúdez.
4: Idò, per la selecció espanyola de les 11 futbolistes, n'hi ha 4 mallorquines, a la porteria una d'elles, Catacoy, defensa de 4, des d'Inca, Lucía Corrales, la defensa a les centrals són Maria León i Irene Paredes, per la dreta, Ona Batlle, al mig del camp és per Patri Jarro, des del Coi d'en Rabassa, juntament amb Alexia Putella, i des de Falenich, amb Mariona Caldentei. La línia d'atac avui és per Salma Parayuelo, Vicky López i Edna Imade. Pel que fa a Anglaterra, ja tenim també l'11 confirmat. Les jugadores elegides per la seleccionadora Sarina Bigman són en porteria Hannah Hampton, defensa de 4, amb les centrals Esme Morgan i Uben Moy, per la dreta Lucy Bronze i Alex Greenwood. Línia de 2 al mig del camp per Keira Walsh i Georgina Stenway. Per el lateral dret tenim a Ella Thun i per l'esquerra Lauren James, que era dubte, però finalment entre l'11 titular, Lauren Hemp com a pivot i a la línia d'atac, a la punta d'atac, millor dit, aquesta perillosa jugadora anglesa que és Alessia Russo, quan ara sí, les jugadores angleses ja són a la gespa de Somoix, totes ja escalfant, just acaben de sortir també ja les porteres, per tant, en la terra que escalfa ja motors, quan encara queden aquests 45 minuts per a que comenci el partit i esperant ja, desitjant ja, veure també a la selecció espanyola escalfant.
3: En aquesta cinquena jornada del grup 3 de classificació per al Mundial de Brasil ja hi ha un resultat definitiu. Islàndia, la darrera rival que tindrà Espanya, dimarts que ve a Reykjavik. Islàndia ha guanyat 0-1 a Ucraïna. Per tant, Ucraïna, després de 5 jornades, té 0 punts i Islàndia en té 6. Recordem que Espanya en té 9, Anglaterra 12, però si vull guanyar a Espanya, Islàndia també ja quedaria fora d'aquesta lluita per una plaça del Mundial, ni tan sols podria optar a la repesca. Per això és tan important que guanyi avui Espanya, i més si ho pot fer per 2 gols. I en Marta Sampas i en Raúl Lebrón comentarà el partit d'avui vespre un autèntic crac. El saluda. I aquest comentarista no és altre que un... El coneixem a la casa perquè sí. Ha estat amb nosaltres un parell de vegades. Miqui Mallans, bon vespre, com estàs?
5: Bon vespre, quan has dit un autèntic gran no sabia si era jo, no? No sabia si entrar.
4: I tant!
3: Sí, sí, què tal, Miqui, com estàs?
5: Molt bé, una posició privilegiada per veure aquest partidarro. La sorpresa o no de Lucía Corrales de l'11 titular, les quatre mallorquines són moix. Jo crec que hi ha molta il·lusió per aquest partit, per la banda de l'afició espanyola.
3: Miqui, el partit evidentment és importantíssim perquè hi ha davant bé, la vigent campiona del món, la vigent campiona d'Europa, dues seleccions que se coneixen molt bé, que el partit anterior a Wembley va guanyar Anglaterra per 1-0. Això fa que avui Espanya estigui obligada també a guanyar per no haver de cercar el pas al Mundial a través de la repesca.
5: Exacte, xerràvem abans de començar d'això. Primer ha de guanyar i a partir d'aquí, evidentment, si pot semblar una diferència de dos gols, molt millor, però el primer objectiu és guanyar per evitar aquesta repesca que mai és agradable, però bé, també és veure que els rivals que ens podríem trobar són assequibles per a la selecció espanyola.
3: Miqui, bueno, recordem per als nostres oients que en Miqui Mallans és entrenador del Balears Futbol Club, la secció femenina, podríem dir, Miqui, de l'Atlètic Balears, i que del que veus sobre el camp, supos que el que més, un d'orgull, i tu quan te veus en el vestidor, en les teves futbolistes, entenc que totes tenen com a referents Cata, Mariona, Patri, Lucía, és a dir, les mallorquines, les menorquines, les eivissenques, formentereres, totes les nines que estan jugant a futbol somien que és possible gràcies a referents com els que avui tenim damunt la gespa.
5: I tant, avui a més és un partit jo crec que molt emocionant per elles quatre i per totes aquestes nines que somien arribar on han arribat elles. Crec que en aquesta setmana contava que havia estat a Sagrada veient el darrer partit de la selecció espanyola quan va jugar aquí a Son Moix. Jo tinc jugadores que han compartit vestidor amb elles, és a dir, són referents però també són molt properes. El producte local balear és molt bo, molt potent i avui tenim aquests quatre exemples aquí a Son Moix, a la gespa, de titulars que ho confirmen així, o sigui, és un somni que el tenen a sa mà les jugadores, les nines, i que han de lluitar per ell.
3: Tornem als voltants de l'estadi de Son Moix, Raúl Lebrón, nou protagonista.
6: I el Toni, així és, som amb una persona, amb una exfutbolista que les coneix bé a totes quatre, és Nelly Sánchez. Eli, no sé si te habría pasado alguna vez por la cabeza venir a Son Moix un día a ver a cuatro ex compañeras jugar con España.
7: Bueno, viendo las que no tienen techo, todo puede pasar. Es verdad que la isla es muy difícil, pero bueno, ya las tenemos aquí y hoy es día para disfrutarla.
6: ¿Y tú qué sientes? Porque sigues teniendo ese contacto con ellas y tú también formas parte de esto. Es decir, tú luchaste mucho, abriste camino también y por eso también hoy habrán podido llegar donde están también.
7: Bueno, fueron muchos años, mucha ilusión, todavía tengo gusanos, no te lo voy a negar. Yo me pondría las botas y me pondría a jugar con ellas sin duda, pero bueno, ahora es tiempo de la juventud que viene pisando muy, muy fuerte y lo están haciendo muy bien y muy bonito. Y de ellas sí, tengo muy buen recuerdo, tengo relación con todas, pero sobre todo con Cata. Cata es la tata de Hugo y allí donde va a jugar, finales, no finales, siempre cuenta con el niño y eso es de admirar. Yo a ella le debo toda la ilusión que tiene mi hijo por el fútbol, se la debo a ella.
6: Eso te iba a decir, tu hijo, que ahora lo veíamos aquí, es Cata, es su tata, como la llamas ahora, pero que va a salir de la mano con las jugadoras, tu hijo, hoy también.
7: Sí, sí, como te digo, siempre lo tiene en cuenta para todo. O sea, ella todo lo que le pueda sumar a Hugo, en el aspecto tanto futbolístico como personal, siempre la tenemos ahí.
6: Y quizá también hoy es un día muy especial por esto que comentas, que aparte de grandes jugadoras, las cuatro también son grandes personas.
7: Todas, de la primera a la última. Y tengo el placer de conocer a la mayoría, al 90% de las jugadoras que hoy están con la selección española. Y no hay ninguna que te pueda decir que es ni más una que otra, ni menos una que otra. Son todas de 10 y de 100, si le podemos calificar por un número.
6: Y la última que sentirás cuando veas las cuatro, el himno sonando, las cuatro mallorquinas sobre el campo y tu hijo de la mano de una de ellas.
7: Bueno, eso hasta que no llegue el momento me lo puedo imaginar, pero eso se vive. No se controla, se vive.
6: Perfecto. Muchas gracias, Eli, y que disfrutes del partido.
7: A ti, muchas gracias. Ahí a ganar.
3: Gracias, Raúl.
6: Deu sentir les paraules de Eli, que va compartir vestidor amb na Mariona, amb na Patri, amb na Cata, i que manté una relació molt estreta ara mateix també en aquest acoll, no han perdut el contacte.
3: Gràcies, Raül. Seguim cercant protagonistes en aquesta entrada a l'estadi de Son Moix abans del partit entre Espanya i Anglaterra, que començarà en 39 minuts. Marta Sampas, ha sortit ja el combinat de Sònia Bermúdez a escalfar sobre la gespa de Son Moix?
4: Idò, no? De moment, no? Si ho fan, ja ho han dit fa uns minuts les jugadores angleses. De moment, expectació màxima ara aquí l'afició ja que va agafant seient a Son Moix. Està molt pendent d'aquesta sortida de vestidors d'Espanya. A veure si ho fan aviat i vos poden contar que ja tenim a les quatre mallorquines sobre la gespa. Just ara, mira, Toni, just ara veiem en primer lloc trepitjant per primera vegada les primeres de totes Irene Paredes i Alexia Putella, seguides de Naimade. Veiem a Lucía Corrales, Alma Parayuelo, Vicky López, na Mariona Caldentà i Aitana també suplent avui. Per cert, Aitana que va debutar precisament en la selecció espanyola absoluta aquell 2017, aquell mes de novembre. Ara sí, i se nota ja que hi som perquè s'escolta l'afició present aquí, l'afició de la selecció espanyola. Els aplaudiments ja perquè ja escalfen les jugadores espanyoles, també les porteres. Veiem aquest acoll, Adriana Nanclares i Missa Rodríguez fent exercicis d'escalfament. I ara sí, ja tot llest, quan resta poc més de mitja hora perquè doni inici a aquest autèntic partidàs entre Espanya i Anglaterra.
3: Miqui Mallans, per la gent que ens escolta, per la gent que va cap a l'estadi, per la gent que ja és a l'interior de l'estadi, que han de tenir en compte d'Espanya, en què ens han de fixar?
5: Avui, sobretot, la tranquil·litat que comenci el partit jo crec que és clau. Elles mateixes són les primeres que saben que han de guanyar i que volen guanyar, però el control del partit el tindran, m'imagina, en base a tenir la pilota. Alerta, perquè aquest context també beneficia un poc el pla de partit que suposa que tindrà Anglaterra, perquè el que necessita Anglaterra és que Espanya s'equivoqui i aprofitar la velocitat que tindrà dalt, sobretot en James, que arribava de dubte, i el fet de que sigui titular jo crec que és un punt clau cap a la selecció d'Anglaterra, que demostra el que ve aquí. Per tant, jo crec que avui el fet de trobar aquesta connexió Patri, Alexia, Mariona, i que no se precipitin, que no se posin nervioses, que juguin com jugaven quan jugaven juntes en el Barça, perquè tenen anys i anys d'experiència en aquest tipus de partits, entenent que també Anglaterra per moments se ficarà darrere, però que és un pla de partit molt semblant també al de Wembley, que se van avançar molt ràpid i van defensar molt baixes durant tota la primera part.
3: Sí. És cert, varen marcar, si no m'equivoco, el minut 3 ja guanyava Anglaterra i Espanya ho va intentar, però va ser incapaç de poder com a mínim empatar aquell partit. Per això està obligada a guanyar en el dia d'avui la selecció de Sònia Bermúdez. Raúl Lebrón, falten cada vegada manco minuts perquè comenci el partit a Son Moix i continua arribant la gent a l'estadi.
6: Així és, de goteig d'aficionat no atura, molt d'ambient aquí, encara queda molta gent per entrar, ja vos podem avisar que es produirà una bona entrada aquí a Son Moix. Com bé has dit abans, sobre les 3, la Federació Espanyola ens ha informat que s'havien venut 16.000 entrades i crec que n'hi haurà un parell més que s'hagin venut en aquestes darreres hores.
3: La gent que va entrant a poc, recordem que podríem estar al voltant d'això, de 16.000 ja eren segures, més les que puguin haver-se comprat els darrers instants. I doncs serà una bona entrada la que presentarà l'estadi de Son Moix per viure aquesta Espanya-Anglaterra. Recordant també, per la gent que s'incorpora ara a la sintonia de IB3 Ràdio i escolta Postres en Joc, que ha hagut una notícia referent al Mallorca, que és avui hora baixa, i ha estat una venda, un sí. Traspàs. Juanga.
1: El traspàs de Kyle Larin al Southampton és un dels primers grans moviments, no?, que ha fet en aquest mercat d'estiu el Reial Mallorca, amb el davanter del conjunt mallorquinista, que ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton, el davanter canadenc, que recordem va arribar a l'illa l'estiu del 2023 i es queda definitivament a Anglaterra per jugar la propera temporada. En total, Larin va disputar 76 partits amb el Mallorca i va marcar 14 gols, i durant aquesta temporada havia estat cedit primer al Feyenoord de Rotterdam i després al Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge.
3: Recordem, com deia en Juanga, que va arribar l'estiu del 2023 per 7,5 milions d'euros, sí. Això és el que va pagar el Mallorca al Valladolid, i el traspàs ara cap al Southampton s'ha xifrat en 3 milions. Per tant, el Mallorca no ha pogut gaudir gaire d'aquest futbolista, i a més, entre la compra i la venda, han passat 3 anys i se n'han anat també per forat 4 milions i mig. Però, Miqui Mallans, això a vegades passa. Quan fas una plantilla, fas apostes i unes surten bé i altres no tant.
5: Sí, al final, és que futbol, els protagonistes són els jugadors i les jugadores. Tu pots fer una sèrie d'operacions, pots tenir en compte fitxatges, plantilles, planificacions, però al final el camp te posa en el teu lloc. També la confiança que puguis tenir el millor amb entrenadors, cos tècnic o fins i tot el model de lloc que, amb el que jugui un equip o un determinat cos tècnic. Sí que és vera que potser en l'Arin, pues, no sé, des de que va arribar no ha congeniat molt bé amb l'afició en silla o en la manera que tenim aquí d'entendre el futbol, i bé, és una sortida que jo crec que tothom esperava.
3: Sí, està clar, que s'ha tancat...
6: Perdoneu, company, ja sentiu aquest gran ambient. Som una persona que també coneix bé una de les jugadores. És possiblement, si no el millor amic, un dels millors amics de na Patri, Harron, Pau Soler. Pau, com estàs? Te veiem emocionat avui també.
8: Home, avui és un dia especial, jugant aquí a Mallorca, i només faltaria que estàs a mi no venguessin aquí a animar a la millor jugadora del món.
6: La millor jugadora del món, tu has dit que encara li falta aquest reconeixement, no?
8: Bueno, nosaltres sempre ho hem dit, en aquesta jugada li falta reconeixement, nosaltres sempre l'hem apoyada, sempre hem dit que és la millor del món pel nostre criteri, perquè passa, el món està com està i va així com així, però nosaltres sempre serà la millor.
6: I tu la segueixes per tot, on hi ha una gran fita de na Patri, allà hi és tu, pares estar a Oslo fa unes setmanes i aquí no podies fallar, no?
8: Home, nosaltres som entre les grans cites i quan no són grans cites. Nosaltres quan jugui contra un equip de la Lliga Espanyola, nosaltres també anem a animar, jo almenys, els meus amics quan poden, i sempre estem de barella. A l'Oslo hi vam anar, vam fer una gran festa, vam guanyar 4 títols, i havíem de celebrar com fos.
6: Bé, són 4 mallorquines titulars, confiança en que tot vagi bé, no?
8: Home, sempre. Si hi ha 4 mallorquines, està assegurat de victòria.
6: Moltes gràcies, Pau, i a disfrutar.
8: Gràcies a tu.
3: Molt bé, en Raül Lebron, que continua pulsant l'ambient entre familiars i amics de les quatre mallorquines que avui, recordem, són titulars en la selecció espanyola de Sònia Bermúdez, i que si t'apareix, Juanga, podem anar repassant les quatre i escoltant també la valoració que fa en Miqui Mallans de cada una de les quatre. Per qui començam, Juanga?
1: Idò, començam per Mariona Caldentall. I ho feim escoltant un tema que es diu Extrasístole, del grup Saïm, un grup falanitxe com ella. Mariona Caldentall és de Falanitx, va néixer el 1996 i actualment juga a l'Arsenal anglès, on la temporada passada va ser clau per guanyar la Lliga de Campions. Va passar 10 anys al Barça, on va acumular 25 títols i 115 gols. S'ha format en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i el 2025 va ser nominada a la Pilota d'Or, on va quedar segona per darrere d'Aitana Bonmatí. És sòcia d'honor de la penya barcelonista mallorquina Els Tamarells, i una dada que diu molt de l'estima que li té el seu poble. La pròpia penya va liderar una recollida de signatures perquè el camp municipal de Falanitx passés a dir-se camp de futbol a Estorrentó Mariona Caldentall, convertint-la en la primera esportista local a tenir un espai públic amb el seu nom. I per si tot això fos poc, és habitual veure-la tocar el piano a les xarxes socials durant les concentracions amb el Barça o amb la selecció. Una crack dins i fora del camp, amb el dorsal número 8, Mariona Caldentall.
3: Miqui Mallans, si te dic Mariona Caldentall, què me dius tu a mi?
5: Doncs que avui és una jugadora importantíssima, sobretot amb aquesta connexió que jo vos he dit, a Patrick Harro, Alexia Putellas i Mariona. Jo crec que avui la clau del partit perquè Espanya pugui dominar i generar ocasions, que al final és de lo que se tracta el partit d'avui, molt passa per aquesta connexió Patri-Mariona, Patri-Alexia, Alexia-Mariona. És una jugadora que va fer gol a la final de l'Eurocopa, va avançar a Espanya amb una centrada lateral i un remat de cap. Per tant, també té això, té que pot jugar fora de l'àrea, fora de l'àrea i combinar per generar ocasions, però també té molt bona arribada, sobretot m'imagino que na Vicky López jugarà per la dreta. Quan na Salma Parayuelo arribi a àrea amb Netna, na Mariona pot arribar per sorpresa i pot fer molt de mal. Jo crec que és una jugadora molt important per l'atac d'Espanya d'avui.
3: Segona mallorquina, Juanga.
1: Patri Guijarro. Patrick Jarro va néixer a Palma el 1998 i és una de les migcampistes més completes del futbol femení europeu. Va arribar al Barça amb 17 anys, procedent del Collerense, tècnica, intel·ligent i amb una visió de joc excepcional. Duany sent un dels pilars del Barça i també de la selecció. Va ser la primera futbolista del primer equip del Barça en estudiar el batxillerat a la Masia i després va estudiar fisioteràpia. A més, és una de les fundadores de FutPro, el sindicat que defensa els drets de les futbolistes a Espanya. I fora dels terrenys de joc ha participat com a ambaixadora de la Queens League amb l'equip X-Buller. Amb el dorsal número 12 d'Espanya, Patri Guijarro. Still quite strange.
3: Miqui Mallans, t'he de dir una cosa. És la meva debilitat. Què me dius de Patri Guijarro?
5: Per qualsevol entrenador o entrenadora necessites una Patri Guijarro en el teu equip. És a dir, tenir-la en el camp te permet que les dues laterals puguin arribar a dalt per generar superioritats, te permet que na Mariona i na Alexia també tinguin arribada perquè a ella te dona un equilibri brutal. I jo també som dels que pensa que na Patri Guijarro pilota d'or. És a dir, és una jugadora que està un moment espectacular, que fins i tot amb el bon moment que té l'ha anat millorant, la seva millor versió, i crec que és una jugadora importantíssima per aquesta selecció i pel Barça.
3: Sí, és una fora de sèrie. Ja han conegut el perfil d'Ana Mariona, d'Ana Patri Guijarro, qui és la tercera, Juanga?
1: Catacoy!

0: Han triat aquesta cançó perquè saben que li agrada molt O.R. Catacoll, que va néixer a Portol el 2001 i amb 25 anys ja es titula indiscutible el millor club del món i a la selecció espanyola va arribar al Barça amb 18 anys procedent del Collerense, tot i que va de passar primer per una sessió al Sevilla per guanyar minuts. El seu palmarès és impressionant. Campiona del món el 2023, campiona d'Europa el 2025, 4 Champions, diverses lligues i copes de la reina amb el Barça. És, a més, l'única portera de la història en haver jugat finals mundialistes, sub-17, sub-20 i absoluta. El 2023 va estar entre les tres finalistes al Premi de Best de la FIFA i el 2025 l'Ajuntament de Marratxí la va nomenar Fia Il·lustre. Com a curiositat, de petita jugava de jugadora de camp, no de portera. Va ser als 11 anys que va provar davall els pals i ja no en va sortir. Sort que li va agradar. Amb el dorsal número 13 d'Espanya i sota els pals, Catacoll.
1: És el somriure d'Espanya, el somriure del Barça, l'ànima de la festa i una portera top, Miqui Mallans.
2: Té el caràcter necessari per ser portera, és a dir, és l'ànima de ser festa segurament dins el vestidor també, però és que la personalitat que té, i no d'ara, és a dir, de quan ja era jove, tu la veus amb un caràcter que té que se menja el món. Jo, que era porter, també, evidentment, molt més dolent que ella. És una característica importantíssima per donar confiança a la teva defensa. Jo, per preparar aquest partit, m'he tornat a veure la final del Mundial i encara m'emociono veient des de darrer córner com surt. Uf. És una portera que no és molt alta però que té una confiança i un joc aeri molt treballat i que dona resultats, perquè fins i tot també a la final de la Champions de fa unes setmanes el resultat engana un poc per la bona actuació que va tenir ella. És a dir, el Barça pot guanyar el partit com el guanya perquè quan va 0-0 ella és molt determinant i avui espero que no hagi de ser-ho, però si la necessitem la tindrem.
1: I la quarta mallorquina d'aquesta selecció, la quarta titular en el dia d'avui, qui és, Juanga?
0: La que ens falta, Lucía Corrales. I say hi, you say bye bye, I say hey, you say na na, I say hi, you say bye bye, I say hey, tell me why, what do you want, money, money, money. Lucía Corrales va néixer a Inca el 2005 i és la més jove de les quatre a jugar com a extrem al London City de la Women's Superliga anglesa, on va fitxar la temporada passada després de créixer a la pedrera del Barça, on va entrar amb 15 anys, campiona del món sub-17 el 2022 i campiona sub-9 el 2023. Ja acumula un palmarès de seleccions envejable amb tan sols 20 anys. És una futbolista efectiva en defensa i un autèntic perill en atac. Per cert, que quan Catacoll ja jugava al primer equip del Barça, Corrales encara era a les categories inferiors del mateix club. Avui són companyes de selecció, són titulars i avui vespre totes dues juguen a casa. Amb el dorsal número 15, l'internacional amb Espanya, Lucía Corrales. Motius per fer-li cas al cor.
1: Una coseta per als que mos escoltin, dorsal de 7, Lucía Corrales, en el partit d'avui, lateral esquerra, d'Inca, l'orgull d'un poble i una futbolista que ha crescut moltíssim, Miqui Mallans.
2: I si no, dic que ha passat per son malferit jugant amb el Baleares, no podré tornar saludant en Xema Espósito, me matarà.
1: Que contenta, no, Lucía?
2: Jo crec que avui és la jugadora que segurament està més emocionada i espero que gestioni bé i no tinc cap dubte de que ho farà perquè és una jugadora d'èlit, però jo m'intento posar la seva pell i estic convençut de que avui serà la persona més feliç de tot l'estadi.
3: Jo sí puc afegir una cosa, que aquesta setmana hem estat a prop d'elles quatre, d'ençà de dilluns que van arribar, en el Media Day, entrevistes personals, i en el Media Day que vaig poder xerrar amb la Lucía, cert que fa un any just que se va complir un any en el mes de maig, a finals de la seva primera convocatòria en l'absoluta, va ser amb la Montse Tomé, per tant, és que és molt recent tot per ella, no? Fa molt poc que està a l'èlit ara amb Anglaterra, però és vera que d'elles quatre, l'edat també ho diu, tenia aquesta il·lusió. Va un moment de l'entrevista que de tot això gràcies a la meva família i se va estar a punt de mullar la llàgrima, no? Perquè diu, clar. De fet va dir, jo li vaig dir, ostres, de som mal ferit, a Sant Bibiloni entrenant i divendres a Sant Mos, sí, sí. I va dir, és que és un vot molt gran, no? I ho deia com que és que ni m'ho crec, però s'ho mereix perquè és una autèntica jugadorassa.
1: Sí, sí, és espectacular el que han viscut aquestes quatre jugadores. Clar, ja estem acostumats, Miqui, a Mariona, Patri, recentment a Cata, ja acumulen molt d'èxit, molt de trofeus, però Lucía Corrales és l'exemple que el futbol balear femení és una pedrera inagotable.
2: Sí, totalment, és inagotable, és a dir, no, Lucía ara mateix és la darrera, per dir-ho així, però venen amb força moltes més jugadores que o estan aquí a Silla jugant o ja estan competint a pedreres professionals, i és qüestió de temps també, de la valentia aquesta, dels cossos tècnics que coneixen les jugadores, evidentment, les segueixen i s'atreveixen a posar-la o a fer-la debutar o posar-la un partit com avui, que no és una final, però tothom que entén de la importància d'aquest partit sap que és com si fos una final.
1: I abans d'aquesta Espanya-Anglaterra han volgut cercar les dades que envolten aquest partit i les té, com sempre, el nostre company José Sallés. Què hem de saber, José, d'aquesta Espanya-Anglaterra?
4: Idò, fa uns anys enfrontar-se a Anglaterra era un mal son, però dels darrers quatre enfrontaments Espanya només ha perdut en una ocasió. Dels darrers 10 enfrontaments, a més, 5 victòries per Anglaterra, 2 empats i 3 victòries per Espanya. I ho comentava abans, Raúl Lebrón, el darrer partit oficial que es va jugar contra Anglaterra a Espanya, que va ser a Barcelona, a l'RC Stadium, la selecció espanyola va guanyar per 2-1, un partit classificatori de la Nations League. A més, Mariona Caldentey ja va marcar el darrer enfrontament contra les britàniques a la final de l'Eurocopa femenina, així que avui, i més davant del públic mallorquí, podria marcar per segon partit consecutiu contra Anglaterra. També comentar que l'àrbitre del partit serà la croata Ivana Martinčić, de 40 anys, i hem de dir que Kata Koj, Patrick Jarro i Mariona la coneixen bé, perquè ja va xiular la final de la Champions de la temporada passada, on l'Arsenal de Mariona es va imposar al Barça de Kata Koj i Patrick Jarro per 1-0. També va ser l'àrbitre del Suècia 0, Espanya 1, de les darreres semifinals de la Nations League, on les de Sonia Bermúdez es classificaren per la final amb gol d'Alexia Putellas al minut 90.
1: Aquestes són les dades que envolten el partidàs d'avui vespre a Somos entre Espanya i Anglaterra, que començarà en 20 minuts en directe aquí a IB3 Ràdio.
5: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.

0: Tornem a l'estadi de Somo, ja apuren el seu escalfament les seleccions d'Espanya i Anglaterra, Marta.
1: I de just Anglaterra ja s'ha ficat cap als vestidors, però sí, continuen escalfant i preparant xus des de fora de l'àrea, des del semicercle, provant des de lluny, en Naimade, també les porteres provant-se d'una bona estona així, també escalfen les suplents, que no els hem esmentades, però cal esmentar en aquest cas, per exemple, que espera el seu torn, Aitana Bonmatí, que torna a la selecció després d'una lesió ben llarga, per tant, també important, Aitana, i amb una dada que han dit abans, que va debutar precisament aquí a Somos el 2017 amb l'absoluta, per tant, entenc que serà especial per ella també tornar a jugar en la selecció després de la lesió que ha patit i fer-ho en el camp que la va veure debutar. A més, les porteres suplents, volia dir Misa Rodríguez, Adriana Nanclares, també esperaran el seu torn Clara Serra Jordi, Maria Méndez, Olga Carmona, Esther González, Atenea del Castillo, Laia Codina, Eva Navarro, Claudia Pina i Fiamma. Ara sí, ja pareix que enfilen ja cap a vestidors, darrers xuts, s'aprova Maria León, també Catacoy, que ha fet un bon escalfament, i les grades de Somo, ja tenim aquí també Toni, en el nostre company Raül Lebron, que ja comencen a tenir un color ben interessant, Raül.
0: Així és, com ja comentàvem abans, des de fora encara queda molta gent per entrar i hi ha aquestes grades que van agafant color. També us puc avançar que hi haurà bastant d'anglesos, s'estaven fent notar de fora i esperem que se noti més el suport de la nostra afició, de la selecció espanyola i també tots els majors

0: Fa molt bona pinta.
1: De nivell, sí.
2: Miqui Mallans pregunta. El partit està més que preparat. Les dues seleccions se coneixen perfectament. Hi ha companyes d'equip entre les dues seleccions. Ara, el paper de l'entrenadora, quin és exactament?
3: Jo crec que principalment detectar si tot això que han preparat i que esperen d'arribar s'adona o no s'adona, en quin grau s'adona. Per exemple, si en Alexa i na Mariona m'imagino que voldran rebre entre línies la banqueta i els analistes de la selecció espanyola miraran si ho estan fent a les zones que són perilloses i volen fer mal, i m'imagino que per part d'Anglaterra intentaran revisar si el seu pla de partit i tot el que han analitzat del rival s'adona o no s'adona, o fins i tot si hi ha algun pla alternatiu, alguna novetat o sorpresa que han introduït amb les alineacions. Tal vegada amb l'alineació d'Espanya hi ha alguna més sorpresa o novetat, per dir-ho així, perquè repassant les alineacions del partit de Wembley, la d'Anglaterra pràcticament és la mateixa. És a dir, m'imagino que el partit que intenten elles és el mateix que varen tenir allà, i en aquests primers minuts, com a cos tècnic, el que cerques és si s'està donant tot allò que tu pensaves que podries controlar, perquè en el final en el futbol tu no pots controlar res en el moment que la pilota comença a rodar.
2: I ara, en aquests darrers instants, en aquest moment de vestidor, just abans de sortir al camp, el missatge motivacional és més important que qualque idea concreta que encara que vulgui expressar l'entrenador o qualque futbolista?
3: Sí, tal vegada deixar-li espai a les jugadores perquè estiguin juntes, perquè se demostrin també la confiança, i tal vegada potser especialistes de pilota aturada remarcar alguna cosa després de veure les alineacions, recordar algun detall que pugui ser important, que hagi estat important també en els partits que han enfrontat aquests dos equips, perquè com dèieu a les estadístiques d'aquest partit, els partits sempre són molt tancats entre aquestes dues seleccions, és a dir, 1-0 a Wembley, 1-1 a la final de l'Eurocopa, 1-0 a la final de Mundial. Per tant, repassar aquells petits detalls, però més temps per això que dius tu, per la motivació, per la confiança i per estar plegades.
2: Tu t'ho prepares molt, Miqui? Aquests sí. minuts abans de començar el partit, que ja han escalfat les jugadores, aquest darrer missatge, el penses, el medites molt?
3: Sí, està guionitzat, és a dir, sí, evidentment jo no estic en aquests nivells, però has de saber què pots dir i sobretot què no pots dir, perquè hi ha moments on no pots dir segons quins missatges, o no has de donar segons quins missatges, per no destorbar un poc els focus d'atenció que tinguin les jugadores, i de la mateixa manera el missatge que puguis donar en els descans, que ja arribarem a aquest punt, però normalment això està molt consensuat, molt preparat, i en el nostre cas, per exemple, fem un guió d'allò que volem dir i d'allò que se pot dir.
2: Veurem què passa. Ja començam a estar tensos, eh? Sí. Miqui, Marta, Raül, no vos negarem, perquè és un partit important, perquè a part en quatre mallorquines a l'11 titular és una cosa històrica el que viurem avui vespre aquí a Postres en Joc.
4: I el que ha d'estar més tens de tots és en Miqui Mallans, que encara no l'havia saludat a ell. Miqui, com està, senyor?
3: Juanga, molt bé, molt bé. La veritat és que bé. Com dius tu, nerviós, sí, perquè és important. També agrair perquè ja heu pensat en jo després de que na Virgínia no hagi pogut estar aquí, que jo volia veure i volia escoltar aquest partit com a espectador perquè també estaria na Virgínia i és una referent, evidentment, però el fet que hagueu pensat en jo munt d'orgull i d'alegria. Per tant, estic nerviós perquè és un partit molt important, però molt content d'estar aquí amb vosaltres.
4: Jo només t'ho puc dir, Miqui, que sé que ets fidel oient dels Postres en Joc, que en el temps de descans suaràs. Només t'ho puc dir,
0: només t'ho
4: puc dir que suaràs, res més.
3: I
4: vull dir una altra cosa. Estic molt feliç d'escoltar a la meva estimada companya Marta Sampas amb aquest somriure que l'ha mantingut durant tota la setmana, una persona implicadíssima aquesta setmana, sempre ho és, però aquesta setmana més. Estic molt content que estigui allà narrant aquest partit al costat d'un gran professional i millor persona com és en LeBron. Dit això...
0: Ja saps que jo soc molt sensible.
2: Sí, però, Sampas, quan ve sense bonada d'en Juanga és que després ve una destrona.
4: No, que ho he dit perquè ho volia dir, me surt del cor. Jo també tinc un corat,
2: ho sé.
4: No tinc una patata.
0: No, el tens molt gran, Juanga, gràcies.

0: Disco. Anem amb la pregunta del concurs. Anem amb la pregunta del concurs. On, atenció a aquesta pregunta, a menys si la sabeu, podeu enviar missatge al 646-93-4501. Demanem el nom i on va néixer la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol. Aquesta és la pregunta. Miqui Mallans, tens alguna idea, alguna referència?
1: M'has agafat molt fred ara.
0: T'he agafat fred, no?
1: Sí.
0: El LeBron la sap, el LeBron la sap. Na Sampas, jo crec que també.
2: No m'ha de demanar-li, LeBron ho saps.
3: Hauria de pensar.
4: Sa primera internacional balear.
2: Nom i lloc de naixement de sa primera internacional balear en sa absoluta femenina.
3: Jo crec que ho sé.
5: Bé. Hem xerrat d'ella durant aquesta setmana.
3: Companys, ara sí que se prepara aquí Raúl LeBron, impressionant ja el que estan, han situat ja les banderes d'ambdues seleccions.
5: Així el Marta es prepara la cerimònia de inicial despertí, quan resten 10 minuts, ja veiem en els videomarcadors, s'està anunciant ara mateix la plantilla de la Terra i si han girat la pancarta.
3: Se centra
5: del camp, ara. És un cercle que estiran al centre del camp i que és escut de la selecció espanyola i el lema Vamos España.
3: Vamos España, que se llegia a Sant Revés.
5: Sí. Ara de fan segons.
0: Això perquè no tenen en José Sellés allà. Perquè,
3: exacte,
0: si no, això no passaria.
3: Ara estan girant perquè se llegeix qui ve que Vamos a España.
2: Igual ha estat una deferència a sa tribuna descoberta.
3: Ara sí, sa gent aplaudeix.
0: Ara que ho han pogut llegir.
5: Ja sentim ara sa ovació, sa gent que ja comença a escalfar aquests motors, ja creu sa gent que és possible, que tot anirà bé i que avui podem comptar amb un altre d'Espanya.
3: Han repartit banderes, no? Perquè no així crec és. Que tothom la duguin a casa.
5: Tothom amb la seva bandera dur molt que tots els aficionats en duguessin una de casa seva. No? Sí.
3: I això fa que siguin sí. aquests colors que predominen, aquest vermell i groc. I ara aquests crits que sentiu és perquè estan repassant l'alineació d'Espanya. I a cada nom hi ha la gent que aplaudeix.
5: El següent ara diria que ha de ser Lucía. Així.
3: Escoltau.
2: Cuidado, ho estem escoltant per la megafonia, però millor si ens comptes una altra vegada, Marta Sampas, per als oients que s'incorporen ara a IB3 Ràdio, en qui surt la selecció espanyola avui a Somoix.
3: I de defensarà la porteria d'Espanya, la millor portera del món, que és d'aquí, és de Porto, el que t'acolla amb el 13, defensa de 4 amb el 17, des d'Inca Lucía Corrales, acompanyada de les centrals Maria León i Irene Paredes, la capitana, on avala per la dreta al mig del camp, amb dues mallorquines al servei d'aquesta selecció, Patri Jarro, Mariona Caldentell i Alexia Putellas. A la davantera, línia d'atac Salma Parayuelo, Vicky López i Edna Imade.
2: I per part de la selecció anglesa, quina és l'onze, Marta?
3: I de defensarà la porteria d'Anglaterra, Hannah Hampton, defensa de 4 amb les centrals, Esme Morgan, Lot Uben, Lucy Brons per la dreta, Alex Grimbo per l'esquerra, en aquest cas al mig del camp és per la capitana Keira Walsh i Georgia Stenway, a l'esquerra Lauren James, per la dreta el carril dret és per El Atún, en aquest cas Lauren Hemp a mitja punta i la davantera, la referent d'aquesta selecció anglesa amb el 9 és Alessia Russo.
2: Miqui Mallans, darrera consideració abans que comenci el show.
1: Important el que hem dit abans de començar tranquil·les. Serà difícil gestionar emocions, però jo crec que Espanya és lo suficientment madura com a equip per controlar aquest tempos del partit, que comencis partit comandant. Veurem també què espera o on ens espera Anglaterra i a partir d'aquí jo crec que la contundència avui a les àrees pot ser determinant.
2: Raúl LeBron, com està l'estadi ara mateix?
5: L'estadi ara mateix és expectant perquè deuen quedar pocs minuts perquè surtin els 22 protagonistes, també acompanyades per la tripleta arbitral, i ara mateix el moment són de ja tothom agafa el seu seient i hi ha ganes, moltes ganes, de que comenci a rodar la pilota i també comenci l'espectacle amb 4 jugadores mallorquines, recordant sobre la gespa.
2: I recordant també que volen fer partíceps als nostres oients, Joan Gabriel Bausà, perquè comentin el que trobin d'en Aquata, na Patrina, Mariona, na Lucía, de com juga Espanya, de com està l'estadi de Somoix, en definitiva de tot.
0: Efectivament, ja poden enviar missatges del 646-93-45-01, 646-93-45-01, és el WhatsApp del nostre programa d'Esports 3 en Joc. Envieu missatges i nosaltres els llegirem en viu i en directe.
2: I ja sabeu que tenim el millor equip de narració possible avui a l'estadi de Somoix. El partit el dona la 1 de Televisió Espanyola, però vosaltres el podeu escoltar per IV3 Ràdio, pel web d'IV3 i també per l'aplicació d'IV3. Pendent de tot, estarà en Raül Lebron, els comentaris seran de Miqui Mayans i la narració, la veu de la selecció aquí a IV3 és na Marta Sampas, Marta Dalí.
3: I de ja veiem a les imatges, a les pantalles, com estan a punt de sortir, tot d'una ja ho volen sense haver de mirar la càmera, perquè ara sí surten les jugadores de la selecció espanyola i també d'Anglaterra, surten acompanyades de nins i nines petites de la mà, amb dues seleccions, els més petits també en la camiseta, l'equipació d'Espanya. A la nostra esquerra es van situant les 11 jugadores espanyoles amb les 4 mallorquines, a prop de la bandera d'Espanya. El mateix fan per la banda dreta les jugadores angleses, perquè el que faran ara és situar-se ja en línia per escoltar l'himne de cada un dels països. Per tant, ara sí, ja són al terreny de joc amb la jaqueta de la selecció, vestiran evidentment en la primera equipació amb dues seleccions. Veiem els més petits, com comentava abans Raül Lebron, algun d'ells coneguts per les jugadores, per tant la il·lusió dels més petits acompanyant en aquestes 22 futbolistes, 4 d'elles mallorquines, i ara sí sonarà l'himne d'Anglaterra. L'himne d'Anglaterra, que de moment respecten els aficionats espanyols, i en peu.
5: Tota la graderia, tota la part de l'afició anglesa, en peu, i l'afició espanyola respecta aquest minut, aquest himne, i mencionar que quan han sortit les 22 protagonistes en mosaic a la graderia, en la bandera espanyola.
3: I en directe ja aquí a Somoix sonant l'himne d'Anglaterra, l'ambient serà espectacular quan ja d'aquí uns instants soni l'himne nacional d'Espanya i podem veure també les cares d'emoció de les jugadores, en especial de na Cata Coy, na Mariona Caldentey, na Patri Jarro i na Lucía Corrales. Ara sí, s'aixeca la gent a la graderia per sentir l'himne d'Espanya aquí a Somoix, en aquest partidàs entre Espanya i Anglaterra. Sona l'himne espanyol a Somoix.
5: La gent, el coratge és per fer-ho, perquè recordant moment històric, 4 d'aquestes 11 jugadores titulars de la selecció espanyola són mallorquines, i veig també una imatge que és Cata Coy, que a falta d'un té dos nins, un a les seves mans i un altre davant.
3: I a l'emoció de les jugadores escoltant l'himne nacional aquí a casa de totes, però en concret llar, podríem dir, de 4 d'elles. Les emocions de les futbolistes i de la graderia. Quin ambient, Raül Lebron, ara mateix.
5: Serà ovació quan ha acabat l'himne. Tot està a punt, tot està en ordre, i ja la gent el que vol és que comenci a rodar la pilota, comenci l'espectacle, els nins ja se'n van. Algun d'ells, com han dit...
3: Però és que no volen partir,
5: no, algun d'ells, com han dit, són coneguts. Hem vist també el fill d'una de les millors amigues d'Anna Mariona, i també el fill de Naeli Sánchez, que també està per aquí.
2: Sí, sí, i hem vist...
3: Estuvadora
2: del Collerense, també. Les imatges ara de la tele, veiem na Cata Coy amb una nineta ben petita, amb braços.
3: Ben petita,
2: no. No era sa neboda, que sa neboda encara és més petita.
5: Uf, no, encara, sí.
2: Sí, sí, sa neboda recent nada. Però una nineta molt petita, amb braços, encara la tenim, eh? Encara, de fet, les jugadores angleses li toquen la careta a sa nineta.
3: I d'espera ja el triplet arbitral. Ivana Martinsic amb les seves assistents, Maka Petrovic i Bona Pejic, croates totes elles. Es fan ara la fotografia de l'11 inicial, les jugadores angleses, també Espanya que ja et situa per fer-se aquesta foto, fotografia oficial i que pugui iniciar-se ja aquest partit quan resten dos minuts per les dues, per les nou, perdó, dos minuts per, la, per les nou i tot d'una començarà. Les angleses que ja xerren a, entre elles, ja s'han fet la, la fotografia, darreres indicacions abans de que xiulin l'inici. S'acosta també ja la capitana Keira Walsh.
5: I Marta, fotografia per a la història aquesta.
3: I tant, sí, sí, sí, fotografia per a la història amb quatre mallorquines. Ho dèiem abans, en Raül Lebron i jo venguem cap aquí, Raül, dèiem, ostres, és que quan se tornarà a viure això? Ella, sobretot veiem... na Lucía tan jove, té molt d'anys, però, ostres.
5: Abraçada primer de Naqueta, na Patri, Naqueta, na Mariona, i ara na Patri i na Mariona, que també s'abracen, saben que és el seu dia, que és un dia especial, i que és un dia per gaudir.
3: Sí, sorteig realitzat ja entre les capitanes, Irene Paredes i Keira Walsh, intercanvi també de banderins, i ara veurem on tindrem situades a la selecció, però és que quedaran en aquesta banda esquerra de la nostra cabina, de la nostra situació, i veurem qui posa la primera pilota en joc. De moment, en rol, les jugadores angleses fent aquest ja darrer crit d'ànims, abraçades que continuen entre la selecció. Crec que també és típic, no, Raül, abraçar-se una a una, no deixar-se cap abraçada ara, entre elles.
5: S'ha produït aquesta tradicional salutació també entre Naqueta Coy i Alexia, que trob que la trobarà a faltar pròximament perquè s'ha anat al Barça, sí. Però bé, la podran seguir fent a la selecció, i Naqueta Coy, que ja es dirigeix a la porteria. Sentim, i demana suport de la graderia.
3: És que ella és increïble, ja també animant abans de l'inici del partit, que la gent ja cridi. La primera pilota del partit la posarà Espanya, se situa ja en el centre d'aquest camp i ho fa ja, situa i roda la pilota. Edna Imade ha estat la primera en tocar. Primera pilota que toca també Patrick Jarro cap a Mapi León. Ha començat ja el partit, es juga per banda esquerra Lucía Corrales. Per tant, ara volem que la toqui també Mariona i que te coigui. Jarro de nou amb Mapi, ja creuant línia de mitjos. Volia connectar Mapi en aquest cas amb Lucía per banda esquerra. Se la queda Espanya, ha de córrer Irene Paredes per evitar que arribi Alessia Russo. I als peus de que te coi, l'ovació per la mallorquina, que com sempre, amb calma, conduint amb els peus i jugant-la ara ja cap a Mapi León, que li torna. Bé, de moment, sense pressa Espanya, ara sí que té cap a la dreta amb Bonavalla, on connectant qui la té ara és Vicky López. Vicky, que vol sortir d'entre dues, ho intenta. Continua la lluita ara en aquest mig del camp, se la queda en la terra, que la juga cap a la seva portera, Hannah Hampton. A la pressió tot d'una ja també Vicky López, Salma Parayuelo, Hanna, que la juga cap a la dreta. Primer minut de partit, aquí som Moix, Espanya en la terra, 0-0. Alerta aquesta errada, Alexia, que roba la pilota. Se la queda Patrick, que juga cap enrere, Mapi León. Mapi amb Irene Paredes, la capitana, cap a la dreta amb Bonavalla, controlant Espanya, Vicky López. Vicky en aquesta banda dreta, encarant, aguantant. Vicky que avança, retalla. I anima, som mosca, bona aquesta parada també en Naimade, seria bona per Vicky, però ha de lluitar contra Lauren James. Lauren James se la queda, Vicky que encara es pitja, aconsegueix una treta de banda, molt a prop de la cantonada dreta de l'atac d'Espanya.
5: I més aplaudiment de Sonia Bermúdez.
0: Sí, el primer minut veiem el pla de partit sense pilota d'Anglaterra, que està molt clar, línies molt juntes, recuperar i córrer. No sé si na James està en el 100%, perquè és vera que és molt potent, però a l'hora de defensar na Vicky López l'he vist, no sé, un poc fluixa.
3: Sí, té més física que na Vicky en aquest cas, però li ha guanyat la partida. Quan toca, que bé, Mariona en Pàtria, altra vegada Mariona en Mapi, cap enrere Irene Paredes. Totes les jugadores d'Espanya ja a camp rival. Mariona que aixeca el cap, la posa, alerta, cercant del punt de penal, a punt de connectar amb Alexia. Continua la jugada, se la queda Ona Batlle, Ona que ho prova. Altra vegada cap al punt de penal, la rebutja Anglaterra i se la queda Espanya. Que bé que a primera instància aplaudeix que te coi ja fora de la seva porteria per rebre aquesta pilota i tocar-la amb la seva companya d'equip en aquesta selecció i companya de terra, Mariona en Paredes. Paredes és bona, Vicky López no arriba, massa forta la pilota d'Irene cap a Vicky, i serà treta de banda des del seu propi camp per Anglaterra.
0: I havíem vist una intenció important de la selecció espanyola, que és una entrada a segona línia de Alexia, que amb un equip tan tancat és necessari.
5: I també dues entrades en 3 minuts, com us ho va dir sí. Na Patri i Jarro a l'entrevista i Betre durant la setmana, que Ventura havien de cercar més àrea, que d'això se'n penedien del partit de Wembley.
3: Wembley recordant que va guanyar Anglaterra 1-0, per això Espanya ha de guanyar per més d'un gol en aquest penúltim partit d'aquesta fase de classificació, quan la Tesme Morgan la juga amb la seva portera Hannah Hampton. És Lucy Bronze tornant la pilota a la dorsal 1, a la portera d'aquesta selecció anglesa, vigent campiona de l'Eurocopa, vigent campiona del món, és Espanya, pilotada llarga, trae la jugada de Lucía Corrales, encara és un teva meva, se la queda James. James que lluita amb Irene Paredes, Irene que es pitja, li vol robar, no pot, bona la passada, alerta, va per banda esquerra, era fora de joc, però la posa al punt de penal i sí, l'ha assenyalat, no?
0: Sí, l'ha assenyalat.
3: Va també fora de joc, intenció, en aquest cas d'Alex Greenwood.
0: Intenció d'Anglaterra, les dues vegades que ha iniciat en pilota és que decideix qui se portera, les dues vegades amb un llançament en llarg, però sí que és vera que després de que Irene Paredes hagi sortit a defensar fora de posició, ha generat un espai que és un dels aspectes que m'imagino que Anglaterra intentarà aprofitar, l'esquena de les dues laterals d'Espanya.
3: La toca Espanya amb la seva capitana, és Irene Paredes. Té Guijarro, té Mariona, també té Mapi, finalment cap arrere amb Catacoy. La portera mallorquina, pilotada de Cata, cercant a Vicky López per aquesta banda dreta, molt atenta Greenwood per tallar la jugada. Greenwood que aconsegueix connectar amb Stanway, alerta que se'n va Stanway, guanya metres, la deixa per Alessia Russo, Alessia al costat esquerre, a punt de sortir per línia de fons, l'aguanta, la juga cap enrere, cap a Lauren James. James que retalla, li guanya la partida a Vicky López, la posa amb el cap a una balla, talla aquesta passada, altra vegada Greenwood amb James, per allà per ell, molt bé, Edna Imade, la jugadora espanyola, la jove jugadora espanyola, quin físic que té aquesta setmana, veure-les de prop,
5: imponent,
3: lo d'Edna Imade és una passada.
1: Sí, i en relació a això que deia en Raül també de les centrades a àrea, jo crec que el fet de que jugui és per aquest motiu. Cal recordar també que jo som molt friqui d'això, Anglaterra i Espanya són les dues seleccions que més varen centrar a la darrera Eurocopa i que més varen rematar. Els dos gols de la final són centrada lateral i rematada.
3: I alerta que Ira Wolf, que ho provava a les mans de Catacoy. Sense problemes per la mallorquina. Primera intervenció del dorsal 13 d'Espanya. Ara la pilotada era de Guijarro, no arriba Salma, se la queda la defensa anglesa. Ja la condueix Lucy Bronze, excompanya de moltes jugadores del Barça. Va tenir també la seva etapa al Barça, Lucy Bronze, que la juga cap enrere amb Hannah Hampton. Anna amb Esme Morgan, baixa sensible la que té Anglaterra per avui, amb Lia Williamson, capitana,
5: efectivament.
3: I amb una lesió als isquiotibials, companya de l'Arsenal a Mariona, que desperta el partit. L'Arte és bona, Edna Imade, llàstima, fora de joc, estava Edna, que es lamenta la 22 d'Espanya, perquè era bona la connexió. Però estava
5: i Marta, xerraves ara d'en Lucy Bronze, quina papereta té en Lucía Corrales en aquesta banda esquerra,
3: sí,
5: molta
3: sí.
5: Confiança de tenir a Sònia,
3: i tant,
5: perquè té en Lucy Bronze al lateral i en Lauren Hemp a l'extrem, la jugadora del Manchester City.
3: Sí, sí, Lucy Bronze, una de les veteranes ara mateix d'aquestes 22 jugadores que hi ha al terreny de joc, i com bé dius, Lucía, que té molta feina, ara s'equivocava per sort, la jugadora anglesa no s'entenia amb Laura James i serà banda per Espanya des del seu propi camp. Ona Balda, Ona cap enrere amb Irene Paredes, Ona, una de les jugadores que deixa el Barça.
5: I primera xerrada entre Sonia Bermúdez i Pàtria, que és la brúixola d'aquest equip.
3: I tant. La té Mapi León, si ens esmentava Ona Balda que se'n va del Barça, Mapi també, i qui la du ara que és Alexia, també. Moltes sortides, aquest Barça campió de 4 títols aquesta temporada, amb dues de les nostres, en Catalina Patri, que és qui la té, Patri, llàstima, massa llarga, volia connectar amb Mariona Caldentoy, però s'acaba passejant l'esfèrica fins als peus de Hannah Hampton.
0: Tornem a veure això, una segona línia, arribada a segona línia de Mariona, ara, abans ha estat en Alexia, jo crec que és clau aquestes situacions que pugui trobar Espanya, però sense precipitar-se, jo crec que poden i han d'intentar aconseguir-ho amb els peus.
3: Lucía Corrales, que li guanya l'esquena ara, alerta de Lucía, qui ja ha ficat el peu en darrera instància. És Lucía, per tant, d'una banda per Anglaterra, a prop de la cantonada dreta de l'atac del conjunt anglès.
5: I Sarina Bigman, que aplaudeix també les seves futbolistes, de moment li agrada el que veu.
3: Clar, per elles, nosaltres parlant de la importància de que guanyi Espanya, com és lògic, però per elles també és molt important aquest partit. Que bé la robada ara, Salma amb Edna, llàstima, Edna de primeres, volia que apareixés allà Alexia, però estava encara una mica enrere, per tant, pilota per Anglaterra, el seu propi camp, aturant un poc el ritme cap a la seva portera, Hannah Hampton. Anima som molt, Raül.
5: Així és, es ve a dalt l'afició i crida Espanya, Espanya, i els que volen mostrar el seu suport en aquest inici, que també ha despitjat les seves futbolistes per donar una passeta endavant, Marta.
3: Vicky López, Vicky López, tres quarts de camp, Vicky provava, llàstima en Salma, massa fort, acaba passejant línia fons, fons serà porta per Anglaterra.
1: Estan triant accions massa verticals, llevat de la primera que ha estat una centrada lateral que ha estat bona, amb bona intenció. De moment s'estan precipitant massa, i el que deies de la baixa que té Anglaterra, d'Anna Williamson, se nota sobretot en els inicis, és a dir, està triant per inicis més en llarg, no combinen, no troben els pivots i no poden progressar en el joc. Mira una altra vegada ara, és la manera que estan trobant de sortir de la pressió d'Espanya.
3: Ara Hampton, el xut fort i llarg de la portera d'Anglaterra, però talla tot d'una Espanya en defensa, era Mapi León, ara és Mariona, qui ràpid reacciona per evitar la pèrdua. Ara és Irene Paredes, Mariona, altra vegada amb la capitana Paredes, Mapi León condueix, Mapi travessant ja línia de mitjos, juga cap a l'esquerra i aquí la rep és Lucía Corrales, Lucía li torna, Mapi León amb Patri Jarro, a veure el servei, cap a la dreta amb bona balla. Espanya que es va acostant a la porteria amb Vicky López per aquesta banda dreta, Vicky, Ona. Ona que trepitja, aguanta cap a Irene Paredes, totes les jugadores trepitjant camp rival, excepte que Tecoi, tot i que la veiem ben fora de la seva àrea. Lucía Corrales, Lucía la posa, Alexia de cap, llàstima! La rematada final d'Alexia amb l'assistència de Lucía Corrales. Alexia, la rematada no ha estat la millor de la jugadora catalana i ha acabat per línia de fons, serà porteria per Anglaterra, Miqui Mallans.
1: Ho han intentat per la dreta, fan moltíssimes ajudes defensives la selecció anglesa, però han trobat la manera d'arribar al costat esquerre on estava na Lucía Corrales, i crec que han trobat ara mateix la selecció espanyola la manera de poder rematar més sovint a la porteria de Hampton.
2: Idò, Miqui, Marta i Raül, un momentet, perquè són les 9 i 10 del vespre, el moment en què connectarem també ja amb els espectadors d'Ivetres Televisió. Melissa, bon vespre. Idò, ara mateix, minut 10 de la primera part, som vos, empaten a 0 la selecció espanyola i Anglaterra. La gran notícia per al futbol balear és que les quatre mallorquines, Catacoy, Lucía Corrales, Patri Guijarro i Mariona Caldentey, són titulars a l'11 de Sònia Bermúdez. Recordeu que podeu seguir el partit en directe aquí a Ivetres Ràdio amb un autèntic equipàs, Juanga.
0: Clar que sí, amb la narració de Marta Sampas, també amb els comentaris de Miqui Mallà, analitzant i contant tot el que passa en tot el detall del món, el que passa damunt del terreny de joc amb Raül Lebrón, i tenim en José Sellés com a director d'orquestra, amb Miguel Soler a la part tècnica, un autèntic equipàs per viure una nit de futbol que està sent històrica.
2: Idò, ara mateix, Melissa, minut 11 de la primera part, som moix, Espanya 0, Anglaterra 0. Marta Sampas, tornem a l'estadi.
3: La té Anglaterra amb la seva portera, Hannah Hampton, Hannah Morgan. És ara Lucy Bronze, altra vegada en la portera.
5: Per cert, Marta, ho deixàvem abans en la centrada d'Anna Lucía, que ha estat una bona centrada, i de moment Lucía Corrales, que ha jugat dos partits com a titular en aquesta classificació per al Mundial i dues assistències. Veurem si avui arriba la tercera.
3: En aquesta que havia fet no ha estat encertada Alexia, no ha acabat de poder rematar bé, però Lucía ja ha fet una de les seves. Quan ara la torna a tenir Espanya, es Mapi León cap a l'esquerra, precisament amb l'enquera, amb Corrales. Corrales i Alexia. Alexia i Mapi. Mapi que s'ho pensa, finalment la juga en curt. Altra vegada amb Alexia. Alexia sí, la passada llarga, se canta Edna, la pot trobar. Edna remata el cos de Hannah Hampton. Quina llàstima la rematada final de Edna i Made, directament al cos de Hannah Hampton, però ho intenta Espanya en aquests primers 12 minuts de partit.
1: I amb un moviment de Mariona que li ha generat l'espai a Edna perquè pugui rematar, espectacular. Sí, aquestes coses que de vegades no se veuen, sí, però exacte, que són importantíssimes.
3: Sempre importants les mallorquines, sigui com sigui. Avui 4 aquí a l'11 titular. Pilota llarga, tracta de baixar-la a Anglaterra. Ara és Mapi, qui lluita per quedar-se-la, Patri, finalment. Pilota per Anglaterra, cap a aquesta banda esquerra. La rep ja Alex Greenwood. Carril esquerre és Greenwood, que guanya metres. Cap enrere amb Lauren James. James, que la torna a rebre. La línia de mitjos, just aquí, propet de les banquetes, on veiem a Sònia Bermúdez ben a propet, mirant tot el que fan les seves jugadores.
2: I companys, les imatges de tele ens presenten una tribuna de preferència, la que està davant vostres, que presenta una imatge espectacular, plena. La resta de l'estadi com està, Raül?
5: I de les tribunes de preferència, com tu deies, el primer anell pràcticament està complet en tot el camp, és vera que el segon anell, ja la part superior de les grades, falta un poc més de gent per omplir, però bé, es pot presumir segurament d'una bona entrada, segurament d'aquí una estoneta, en el descans, ja sabrem si el nombre d'assistència oficial, el número d'aficionats oficial que han pogut venir avui aquí a Son Moix.
2: I del camí del 14, Espanya 0, Anglaterra 0, Marta.
3: Lucía Corrales per banda esquerra, Lucía que prova l'assistència, talla jugada Lucy Brons que evita que surti per línia de fons, pilotada de Lucy que tallarà Mapi León, Mariona també apareix, pilotada de Mariona que haurà d'arribar fins als peus de Catacoy, no, finalment se la queda Irene Paredes, però altra vegada Lucía, per aquella
2: molt
3: part esquerra, la passada
2: sí.
3: Ha estat... Ara Patri Harro, alerta és bona, Patri amb Salma, ha d'arribar Salma i ella és rapidíssima, qui millor per fer-ho. Arriba Salma per Ayuelo, per aquesta banda esquerra, es vol ficar dins l'àrea, ho fa Salma a la passada, cercava Edna, finalment la defensa, alerta la rematada final de Mariona no és bona, acaba passejant l'esfèric en línia de fons.
5: Mariona reclamava corna,
3: sí,
5: però finalment es
3: no ha tocat.
5: Treta de porteria.
0: Sí, i des de que han començat a no precipitar-se i no ser verticals, ha entrat més en joc na Lucía, que jo crec que és una jugadora avui clau per les bones entrades que està fent i per pla de partit que de moment sembla que proposa Espanya.
5: Mira que té davant qui la defensa, una jugadora amb molt de caràcter, amb experiència, com és Lucy Brons,
3: sí,
5: que
3: sí.
5: Per fer-nos una idea de lo fort que és, va jugar tota l'Eurocopa passada amb una fractura a la tíbia.
0: Increïble, sí.
2: Jolín.
3: Sí. Anna Hampton ja ha posat la pilota en joc des de la porteria. Ara feia el terra precisament Lucy Brons. Hi ha hagut falta. Tot i que hem de dir, sí. Miqui i Raül, que no està sent gaire accidental. No sé,
5: no,
3: pràcticament
5: moment,
3: sense
5: no.
3: Faltes.
5: Poques interrupcions.
0: Tu? Però si m'he donat compte que fa una estona que Nazarina Wingman no surt de sa banqueta.
3: No.
0: Jo crec que xerrant de lo que hem comentat abans de començar, deu estar revisant el pla de partit, com li estan arribant per banda, perquè
2: sí.
0: Li estan centrant tantes vegades. Estic segur que ara mateix estan xerrant
2: sí,
0: de tot
2: sí.
0: Això.
2: I hem vist en Sonia Bermúdez ara molt enfadada, tornant cap a la banqueta, però enfadada amb aquesta situació que s'havia donat, d'aquesta jugadora a terra d'Anglaterra, no estava gens d'acord, la seleccionadora nacional. Juan, et volia fer una pregunta.
0: Sí.
2: Tu amb una fractura de que has dit que era?
5: De tíbia.
2: De tíbia. Aquí no t'ho veuríem.
0: Jo no sortiria del llit.
2: Perquè compromís just i necessari.
0: Just i
3: innecessari
0: també.
3: I de, mira, just de la falta de Lucy Brons, que a més ha tardat en treure en la terra, ha aturat una mica el ritme, ha aprofitat tot d'un entreure-lo, fer-ho ràpid, atacar, i el que han tret de bo és un corna. Per tant, servei de cantonada a favor de la terra.
5: I Serena Birman, que ja es pitja
3: la
5: banda. La
3: posen en curt, Lauren James... Té a Vicky López, James que la posa, l'ha de treure, ho fa Alexia, alerta, el xut final de la capitana Keira Walsh, que se'n va per damunt del travesser que defensa Catacoy, però aquesta jugada que apareixia Miqui Mayans d'estratègia en la terra, que
0: sí.
3: Per sort no ha acabat amb èxit.
0: Su a cero a Wembley va arribar d'una treta de cantonada i m'ha sorprès que hi havia poques jugadores en el remat, però moltes jugadores a la frontal, que és on han agafat aquest refús que ha fet la defensa espanyola.
3: Catacoy, dins l'àrea petita, aquesta, sense pressa, s'ho pensa, finalment pilotada llarga, cercant Edna i Made, Edna que pentina, cercava la connexió amb Salma, talla la jugada Anglaterra, ara la roba però molt bé, l'havia tocat Mariona i se la quedava Ona, altra vegada Mariona, amb Ona balla cap enrere, Irene Paredes.
5: I Sonia que li demana a Lucía Corrales que pugui.
3: Ara la té Vicky López. Vicky que se mou un poc per tot, ara juga més per banda esquerra, connecta per allà amb Lucía Corrales, en curt es gira cap enrere, Mapi León, Espanya intentant aconseguir una bona jugada que l'acosti l'àrea, ara era Alexia, s'equivocava Alexia, no connectava amb Benna, i pilota els peus de Hannah Hampton, la portera anglesa.
0: Espanya és capaç d'ajuntar 5 o 6 jugadores cada vegada que arriba a un costat, a Nona o a Lucía, i ha d'aprofitar, girar ràpid, perquè és on no arribaran les ajudes defensives quan girin d'esquerra a dreta o d'esquerra.
5: I Miqui, primer canvi tàctic, han canviat de banda Salma i Vicky López.
0: Sí.
3: Quan la té Patrick Jarro, la perd Patrick, que reclamava falta, no la xiula, però la recupera la mallorquina. Patrick Jarro, que bona és! Vamos, Patrick, Patrick!
2: Pot provar.
3: 15 metres, provarà des de lluny!
2: I gol!
3: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Patrick Jarro! Patrick Jarro! Jarro! Jarro! Patrick! Gol! Marca Espanya! Marca una de les nostres! Quin golaç de Patrick Jarro! Es veia venir! Ho ha fet! Marca Patrick per Espanya! Espanya, Patrick Jarro 1! Anglaterra 0!
6: Patrick Jarro 3.
2: L'acció espectacular de Patrick Jarro, reaccions a l'estadi Raúl Lebrón.
5: Ho celebra tota la graderia, tots els aficionats en peu que celebra el gol de la seva jugadora, un gol d'aquí, de ca nostra, de la migcampista de Palma, de Patrick Jarro, que encara no havia marcat en aquesta fase de classificació i havia de ser avui el gol d'en Patrick Jarro.
2: L'acció Miqui Mallans és extraordinària. És cert que el xut copeja amb una defensora d'Anglaterra i desvia una miqueta la trajectòria i despista la portera, però la jugada, l'acció individual de Patrick, és de matrícula d'honor.
1: Sí, sense aquest xut no la pot desviar ningú i no pot ser gol. El que jo anava a dir fa un minut era que na Pàtria, la mallorquina que menys havia tocat la pilota, però era la que estava ben col·locada, donava equilibri, ajudava a girar d'un costat a l'altre, sempre estava ben posicionada, deixant que les laterals puguin incorporar-se a l'atac, i li ha caigut una i ha anat cap endedins.
3: Que bé, ha estat una de les nostres i com s'ha celebrat aquí a Son Moix, però alerta que Anglaterra no baixarà els braços i de fet ho intentarà ara, altra vegada des de la cantonada dreta de l'atac del conjunt anglès. Et situen ja per provar-ho des d'allà. A veure si altra vegada jugant en curt o provant ara de posar una pilota dins l'àrea. En camp esquerre, cercant el segon pal, la treu Irene Paredes amb el cap. I a més de segones, que bé, Vicky, Salma Parayuelos, Salma Parayuelos rapidíssima, recordam que abans era atleta. I guanya metres, ja és a prop de l'àrea, Salma, ara atura un poc la passada, Salma, llàstima, no és bona, acaba tallant Anglaterra, la té Alessia Russo, Alessia li van robant 3 i ho aconsegueix una balla.
1: Molt ben defensat.
5: I Mariona li demanava tranquil·litat en aquesta darrera acció, Salma per a Lluelo.
1: Sí, ha arribat sense força, necessitava la continuïtat de la jugada.
3: Mariona, que s'ho pensa, s'atura, Mariona cap a la dreta, cap a Salma per a Lluelo. Com dèieu abans, ara Salma en aquesta part dreta, Salma que ho prova, es vol ficar dins l'àrea, retalla, aguanta, Salma, ara en cama dreta pot provar la passada, reteca bé Salma, la té per passar-la, deixar-li bona Edna, la rematada d'Edna a les mans de Hannah Hampton.
1: Possiblement Anglaterra és el millor equip defensant àrea, però és que Espanya de moment ha rematat pràcticament totes les accions de centrada lateral, aquesta amb una superbona acció de Salma Parayuelo. Jo veig en a James, no la veig en el 100% i tal vegada us han fet un favor col·locant ara en a Salma en aquesta banda, si l'ha de defensar li farà un traje.
3: Veurem Sarina Bigman, la seleccionadora anglesa, que abans deies Miqui Mallans no la veiem, ara sí està just a la ratxa de l'àrea tècnica, perquè clar, ha de reaccionar el seu equip, esperem que no, en aquest gol, recordam, d'Espanya 1-0, gol d'una de les nostres, Patrick Jarro.
5: I alerta aquest tema que comentava el Miqui, que Lauren Jay no ha arribat en el 100% en aquest partit. Va passar algo similar a la final de l'Eurocopa, va ser titular, Espanya ho va aprofitar i en el descans va entrar en Chloe Kelly, que va ser decisiva.
1: Exacte,
5: per la remuntada anglesa.
1: Exacte, sí.
3: Chloe Kelly, que avui és a la banqueta, és una de les suplents d'aquesta selecció anglesa. Quan la té Espanya dominant, la selecció espanyola, Mapi León, el 16 d'Espanya, bona, no, llàstima, no arriba la pilota a Alexia. Alexia Putellas, que vol llevar-li la pilota a Keira Walsh, juga cap enrere amb Uben.
2: Perdona, Marta Sampas, perquè tornem a connectar amb IB3 Televisió. Saludem novament a Meri Saliaga i els espectadors d'IB3. Hi ha hagut bones notícies, ha marcat Patrick Jarro, el minut de 8. Espanya està guanyant per 1-0 amb una acció individual excel·lent de la migcampista mallorquina. 1-0 guanya Espanya, estem ara mateix al minut 22, per tant, des de fa 4 guanya Espanya per 1-0, un golàs, i convidam a tothom, Juanga, que vengui i segueixi el partit per IB3 Ràdio.
0: I que visqui aquest gran partit aquí a IB3 Ràdio amb la narració de la nostra companya Marta Sampas, que ha vibrat i ens ha fet vibrar a tots amb aquest gran gol de Patrick Jarro marcat a la primera part.
2: Res, qualque cosa per la Melissa?
0: Que recordi que avui hi ha partit d'Espanya, però que demà hi ha un altre gran partit en el que ella està convocada com a capitana.
2: Capitana i l'11 titular. Sí. Melissa, espectadors d'Ivetres, bones notícies a Son Moix, està guanyant Espanya per 1-0. Tornem a l'estadi, Marta Sampas.
3: Ho prova Alexia des d'en fora. Se'n va molt lluny la rematada final d'Alexia. Una jugada on hi havia fins a tres jugadores ja ficades dins l'àrea, tocant en comoditat i cercant la seva oportunitat. Finalment, Alexia Putellas, que ha decidit xutar des de fora de l'àrea, però se n'ha anat molt lluny i, per tant, serà treta de porteria per Hannah Hampton. Però, Miki, com van guanyant terreny, no? I en aquests darrers instants estaven pràcticament totes ficades dins l'àrea.
1: I és una bona opció el fet de finalitzar jugades des de fora l'àrea, perquè en el final és molt complicat trobar espais. Anglaterra està defensat amb un bloc molt baix i molt juntes, però és una molt bona opció. De fet, així ha arribat el gol, és a dir, no han de deixar d'intentar-ho.
3: Espanya, esquilaté, ara és Lucía Corrales, Linqueras jugant amb Patri Jarro, Guijarro cap a Paredes, totes ja ficades a camp rival, Paredes combinant amb Alexia, és bona la passada, ahí va, i llàstima, el rebutja finalment a Anglaterra, alerta que se la queda Alessia Russo, Alessia però que ha de continuar, ella no té ajuda, Russo que s'embuia una mica, finalment la juga cap enrere i reclama, ara veiem a Lucy sí. Brons, ara quan rebia aquesta pilota...
1: I que bona és na Russo, és una jugadora
3: sí,
1: top.
3: Sí.
5: I na Patri Jarro coordona les seves companyes i durant la setmana ha dit que faria una recollida de firmes per tornar a jugar a Palma i no m'estranya, alerta Marta.
3: Alerta d'Alexia Putellas, altra vegada ho prova a les mans de Hannah Hampton. El xut final d'Alexia, sense problemes per Hampton.
5: Perdona, Miqui, que no m'estranya que vulgui fer una campanya de recollida de firmes perquè és el segon partit de na Patri Jarro, aquí a Son Moix, i el seu segon gol.
3: Sí, sí.
5: Fa 9 anys també va marcar en la selecció aquí.
3: Sí,
1: jo deia ara també que n'Alexia tal vegada s'ha precipitat un poc, tenia més temps i espai per poder triar una altra opció, tal vegada més favorable.
3: Alexia Putellas, que ha viscut la passada setmana, una setmana d'emocions, ha pogut descansar una mica, perquè ho deia, estic esgotada, no? d'emocions, de felicitat, de tristesa, recordant la jugadora catalana que se'n va del Barça i tot apunta, probablement a la Lliga Anglesa no et sap gaire cosa, però...
5: O a la millor als Estats Units.
3: Veure, de moment Espanya no la perdran.
5: I Alexia, que ha demanat tranquil·litat aquesta setmana, perquè segurament hi havia moltes peticions d'entrevista sí, per xerrar amb ella i no ha concedit cap, mos va dir sa cap de premsa que
3: volia descansar.
5: Que volia descansar.
3: Era Alexia ara precisament qui tractava de quedar-se en la pilota, però la té Anglaterra, la toca en les seves defenses, les seves centrales, Uben Moy, la 5 d'Anglaterra, que trepitja sense pressa cap a Hannah Hampton. Anglaterra, que ara però és que no té recursos ni sap per on tirar. Finalment, altra vegada amb la seva portera, a més tot d'una ja hi són Alexia, Mariona, ara veiem a Edna també a la pressió, finalment pilotada al llarg de Hannah Hampton.
5: I l'afició que es pitja, Marta.
3: Que acaba sortint per línia lateral i se la queda a Espanya.
1: Sí. Que bé està fent Espanya aquest pres, perquè amb tres jugadores li basta per controlar 5, 4 més la portera i totes les accions estan acabant igual amb un desplaçament en llarg.
3: Lucía Corrales ha tret de banda amb Vicky López. Vicky cap enrere, Mapi León. És Mapi León amb l'esfèrica als peus, minut 26, a punt d'arribar a la primera mitja hora. La té Alexia amb Vicky López. Vicky que agafa ja carrera. Finalment amb Lucía. Ara quina triangulació, que bona! D'esperar Vicky amb Alexia. Llàstima! Tornava Alexia a la pilota, Vicky, que s'havia avançat una mica i no ha pogut acabar aquesta jugada que estava sent preciosa.
5: I el que comentava Miqui abans, molt poca activitat de Nazarina Bigman a banda.
1: Sí.
5: A banda. No se la veu.
1: És evident que hi ha algo que no està sortint com elles esperaven i no surt. M'imagino que està analitzant amb els seus analistes, amb els seus cos tècnic, però no surt, no dona indicacions i de moment jo crec que el pla de partit no li està sortint, sobretot en pilota.
3: I el que continuï així i el resultat ha de ser... amb més gols, perquè recordem que ha de guanyar per més d'un. Salma Parayuelo ha robat una pilota importantíssima ja dins l'àrea. La passada no, s'equivoca Salma, que directament li passa a Hannah Hampton.
5: I una vegada més Mariona, que li demanava tranquil·litat a Salma Parayuelo, perquè arribava tota sola de segona línia.
1: Exacte. Aquest segonet que li ha faltat per esperar-la i poder rematar ple.
3: De moment no veiem jugadores espanyoles escalfant-s'hi per part d'Anglaterra, Raül, i ho fan amb intensitat ja fa una estona.
5: Així és, quatre futbolistes d'Anglaterra sobre la banda i el que deia en Miqui, a Sarina Wittmann no li deu agradar el que està veient ara mateix sobre el terreny de joc.
3: La portera Hannah Hampton amb la pilota als peus, pensant que farà finalment pilotada forta cap a l'esquerra, s'equivoca directament, la pilota se'n va dins la banqueta d'Anglaterra.
6: Una vegada més.
3: Literal, i serà qui tregui de banda una balla des d'aquesta part dreta de l'atac espanyol cap a la capitana Irene Paredes. Paredes, Mapi León en propi camp. Mapi cap a l'esquerra. La rep Lucía Corrales. La 17, els nostres d'Inca. Vicky López, Alexia. Alexia Mapi. Mapi León. Avança metres, la juga en curt. Aquí la rep és Vicky. Vicky López amb Mariona, Mariona amb Patri, Patri Mariona, Mariona Mapi, Mapi León que mira cap amunt, finalment la juga cap a la banda esquerra, la rep Lucía Corrales, Lucía amb Alexia Putellas, s'opensa Espanya, Alexia Trepitges, bona la passada cap a Mariona, Mariona que la rep d'esquena a la porteria, amb Lucía, Lucía Vicky, Vicky López, Alexia, dins l'àrea ja Lucía, és bona Lucía, llàstima, encara se la queda. Aguanta Espanya, una balla de nou Lucía. Lucía, que bé, pot provar des d'allà, juga cap a l'esquerra. Llàstima, no s'esperava, no s'esperava aquesta passada. Mariona Caldenta i de la seva companya Lucía.
5: I alerta perquè mireu qui ha sortit escalfar per part de la terra. Chloe Kelly.
3: Aquesta bona jugadora, però també d'aquestes que desquicien una mica, no?
5: Alerta.
3: Alerta en la terra, que prou per banda dreta, però hi havia fora de joc. No, ha sortit, ha sortit. Per tant, es banda per Espanya.
5: Si és una jugadora, no, Chloe, Miqui, tu mos ho podràs explicar millor, però que és capaç de lo millor i de lo pitjor.
6: Exacte, per això és molt difícil de tenir-la en compte i defensar-la i saber per on te sortirà. És una jugadora capaç d'avui sortir i passar desapercebuda o capgirar totalment el que està fent el seu equip damunt la gespa.
3: Heu sentit les senyals horàries de les 9:30 i just ara 30 minuts de partit, 30 minuts d'aquesta primera part, guanya Espanya 1-0. Quan qui té la pilota és Catacoy, fora de l'àrea, jugant amb Mapi León. Mapi aguantant la pilota, travessant línia de mitjos. Mapi amb Alexia, altra vegada Mapi. Irene Paredes, la capitana d'Espanya, és qui la rep. Dins el cercle del mig del camp és Guijarro, Guijarro amb bona balla. Companya salvar-se, Ona per banda dreta. Avança metres, ara Salma Parayuelos ja al costat dret de l'àrea, es fica Salma. Salma, la passada, quina llàstima, hagués estat boníssima cap a Vicky López. Alerta que continua Espanya amb Lucía Corrales. Lucía ho provarà als peus de Lucy Brons, però torna a caure la pilota per Lucía, que la deixa per Mapi. Mapi, altra vegada per la mallorquina. Corrales, Corrales, la passada, cercant el segon pal. Llàstima, les mans de Hannah Hampton.
6: Una jugada un poc més elaborada, no? Que és el que demandàvem també. Na Salma ha fet una bona acció també individual, però hem arribat de dret a esquerra i jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, d'arribar d'un costat a l'altre i no precipitar-se.
5: I per cert, Marta, que abans xerràvem de la diferència de gols, que Espanya és millor que guanyi de dos, però si guanya d'un,
3: sí,
5: tampoc va malament. És a dir,
3: guanyar dimarts
5: seria líder, amb millor diferència de gols que el de terra, i s'hauria d'esperar en el darrer partit per veure què passa amb aquesta diferència de gols.
3: I guanyar a Islàndia, sí o sí,
5: evidentment,
3: dimarts també.
5: Perquè
3: clar,
5: tot fa pensar que la terra
3: ha sortit,
5: Ucraïna.
3: Ha sortit la pilota, ho reclama l'afició mallorquinista, no, l'afició aquí presenta a l'estadi del Mallorca, perquè pareixia que havia sortit, però bé, l'àrbitre deixa continuar, hagués estat servei de cantonada per Espanya. Quan la té Anglaterra, la baixa amb el pit que irà a Walsh, la capitana, Mariona, que bé, va fer falta. Va fer falta Mariona per tractar de llevar-li la pilota a Keira Walsh, però repeteix que està sent un partit molt net, poques faltes, i de moment sense cap targeta groga tampoc.
6: Sí, però veig nerviosa la selecció anglesa cada vegada que ha d'iniciar el joc. Cada vegada que ha d'iniciar el joc, o la pilota acaba sortint o acaben enviant tan llarg com ara, no ho tenen clar, i la pressió d'Espanya, que tampoc és asfixiant, perquè amb tres jugadors li basta, li ajuda a recuperar moltes pilotes.
3: Ara torna a fer falta Mariona Caldentei. Falta just al costat de la banqueta. On veiem ara sí, Sarina Wittmann sortint a donar indicacions quant a Alessia Russo. S'acosta ja al costat esquerre de l'àrea. Russo amb Lauren James. James que es fica dins l'àrea pel lateral esquerre. Ho prova. Quin perill, s'acaba passejant. No hi ha ningú per rematar, per sort. I arriba fins a l'altre costat. Se la queda encara Anglaterra. Alerta. Molt bé, ara Lucía Corrales defensant la jugada.
5: I Lauren James, que ja han vist que quan pot té perill.
3: Sí, sí.
6: Ataca, de moment ataca.
3: No, no,
6: i aquí
3: per sort no ha hagut ningú per rematar.
6: Aquí
3: ja
6: és on és perillós, és a dir, tot el temps que estigui més a prop de la seva porteria, com ho està aconseguint na Salma Parayuelo, fixant-la molt, mos ajuda a evitar situacions com aquesta.
3: Sí, sí. I que ve Lucía Corrales evitant que continués el perill, ha estat a porteria per Catacoy, qui ja ha tret la mallorquina, Edna Imade, que ve la baixa, li deixa per Vicky López. Juga Espanya, camp rival, Vicky. Vicky té Alexia, que s'acosta per ajudar-la per banda esquerra. Vicky que continua, li passa a Alexia. Alexia, Vicky, Vicky, Alexia. En aquest costat esquerre, ja a prop de l'àrea. S'atura Alexia, se'l pensa, altra vegada amb Vicky.
6: Molt bé, aquesta
3: Vicky
6: pausa.
3: López. Vicky cap enrere, una mica més enrere, encara cap a Mapi. Totes les jugadores d'Espanya, camp rival. I que t'acoi, com sempre, sortint de la seva àrea, mirant la jugada. Mapi León, Alexia, Putellas, la perd, llàstima aquesta pèrdua de la catalana, l'Ert Anglaterra, el contraatac, teia molt bé, però encara continua, el perill pot arribar, no arriba.
6: Per sort.
3: Sí.
5: I xerraven de la Lauren James, una dada curiosa, que el seu germà també és futbolista professional i tots dos juguen en el Chelsea.
6: Sí.
5: La Lauren James en el femení i en Rhys James, que és el lateral dret del primer equip masculí.
3: No, sí. Curiós. Entreu Lucía Corrales des de la banda esquerra. Se la queda Vicky López. Vicky cap a Lucía, però se la queda en aquest cas Mapi. 34 de la primera part. Guanya Espanya 1-0. Un gol de Patrick Guijarro. Mapi León, que combina amb Catacoy. Als peus de Cata, que li torna a la dorsal 16 d'Espanya. Mapi León. Tocant amb Mariona Caldentei, que la rep al mig del camp. Mariona continua, Mariona que guanya metres. Mariona és bona amb Alexia, la triangulació molt bona. Alexia amb Vicky, Vicky ho pot provar des d'aquí. Vicky López, tarda massa Vicky encara, llàstima. Ha esperat molt Vicky López, que ho tenia tot de cara per provar el xut. I finalment ha acabat a les mans de Hannah Hampton, perquè no ha xutat Miqui Ballans.
6: Sí, ara que tothom pensava que xutaria, ha fet una acció individual més. Li han faltat 5 metres de camp per fer un gol espectacular.
3: Sí, a més, Vicky, n'ha encantat, eh? Aquí, Vetro Ràdio, més
5: sí,
3: d'un
5: de la
3: Vicky López, el passat mes de desembre, per exemple, Raül.
5: Un gol a Robassa.
3: Sí, sí. Però la torna a tenir Espanya, que domina aquest partit en el marcador i també, segur que la possessió també...
2: I també domina el cor dels nostres oients, Juanga.
0: Clar que sí, amb els seus missatges, el 646-93-45-01, la majoria de missatges diuen i estan d'acord amb el bon ambient i amb la bona entrada que hi ha a l'estadi de Sant Moix, i fins i tot hi ha un oient que fa un paral·lelisme amb els partits del Reial Mallorca. En Bernat diu, més gent de Sant Moix per veure Espanya que per veure el Mallorca. És així?
2: És així, és així.
0: És així.
2: No podem amagar les xifres. Juanga, per cert, tenim un concurs en marxa per als nostres oients.
0: Efectivament, tenim un concurs meravellós, espectacular, i amb una pregunta, i és aquesta. Cercam el nom i on va néixer la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol. Podeu enviar missatges al 646-93-45-01. Encara no ha encertat ningú. Encara estem esperant la resposta d'en Miquel Bausà.
2: El descans donaré una pista.
3: Certa, Alexia, Alexia, Alexia, ho prova! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Alexia Putellas, Alexia! Gol! Arriba el segon a Sant Moix! Marca Espanya! Marca Alexia Putellas! Espanya 2, Anglaterra 0!
2: Arriba el segon d'Espanya i esclata Sant Moix, Raül.
5: Esclata Sant Moix, esclata tot l'estadi amb les seves futbolistes, amb les espanyoles, amb les quatre mallorquines, i una imatge que és dues pinyes, una de celebració, la d'Espanya, i una altra, la d'Anglaterra. S'han reunit sobre el centre del camp, no ho veuen gens clar, i fan una reunió d'urgència.
2: Miqui Mallans, el primer ha estat una gran acció individual de Patrick Harro i el segon ha estat una gran acció combinativa de l'equip espanyol.
6: molt bona, amb molt poc espai, perquè és veritat que Anglaterra està defensant amb densitat de jugadores. Aquesta acció li ha caigut a Vicky López, li ha caigut a Salma Parayuelo, però li ha caigut a Alexia, ha anat cap endedins.
2: Aixecaven les jugadores d'Anglaterra la mà demanant possible situació de fora de joc d'Alexia Putellas quan rep la pilota Mariona Caldentei. La definició és bona, la portera arriba a tocar pilota, però no pot evitar el gol. El segon d'Espanya, Marta.
3: El segon d'Espanya que s'ha celebrat i molt aquí a Son Moix. És una festa a l'estadi de Son Moix després d'aquest segon gol d'Espanya. A més d'Alexia Putellas, una de les jugadores més reclamades durant tota la setmana. L'entrenament a portes obertes de dilluns, no és per menys. És una de les futbolistes més importants del món i juga aquí a Espanya, de més d'una setmana, després d'una setmana s'acaba ser protagonista a les totes.
5: Mencionaves en Alexia que l'entrenament a porta oberta va anar a ella a saludar i a abraçar-se a Pili Espada.
3: Clar, home, qui no vol saludar a Pili? Una llegenda del futbol balear.
5: I per cert, en el gol protagonista...
3: Que d'una altra època i la tenim aquí.
5: Ho apuntaven a Mariona Caldentei, que ha donat l'assistència.
3: Ha donat l'assistència
5: i també,
3: no? Sí, sí.
5: Crec, ho hauríem de confirmar, però crec que també ha donat-se del primer. O sigui, el primer ha tingut un poc menys de mèrit, perquè sí, després ha fet la gran jugada en Patri Guijarro, però estadísticament de dues assistències d'una Mariona.
3: Sí, sí, i és qui du la pilota ara.
2: En Patri Guijarro que... s'ha hagut de cercar sí, la vida per fer
3: l'1-0.
2: Sí.
3: Llàstima ara, Mariona.
2: Sí, Miqui Mallans, una pregunta per tu i per en Raül Lebrón, ja que tots dos heu estat porters a la vostra carrera esportiva. La
3: portera ben protegida aquí, dels porters.
2: Sí. La portera d'Anglaterra podia fer qualque cosa més en el gol d'Alexia?
5: És una acció molt complicada. És veritat que es xuta en Alexia, no es va molt col·locat, no és la millor definició, però és un xut potent de molt a prop, i en Hannah Hampton poses en mà, com no pot fer d'una altra manera, i finalment acaba entrant, però no deixa de ser un 1-1, no, Miqui?
6: Jo crec que ràpida secció, tal vegada ella sí que té una bona posició perquè no s'ha vençut, no s'ha anat cap a baix, però no li ha donat temps de treure les mans amb força.
3: I ara ho intentava Alessia Russo, però tenia al davant de la capitana d'Espanya, que és Irene Paredes, i estreta de banda.
5: I na Hannah Hampton, la portera que és actualment la millor portera del món.
3: Sí, exacte, va guanyar...
5: I varen tenir els seus estira i arrons en Catacoy, perquè va xerrar públicament a Hannah Hampton, va dir en principi que pareixia una mentida i va sortir a Catacoy a desmentir.
3: Greenwood, que treia de banda a Anglaterra, ara qui vol baixar-la, qui vol acostar-se a la porteria que defensa Catacoy, que de moment l'està deixant a 0. És Irene Paredes, finalment qui se la queda, la central d'Espanya, la capitana.
5: I Sarina Wiegman, que s'ho mira tot, no dona cap instrucció, i recordant que també és sevillent millor entrenadora del món.
3: Sí, és a dir,
5: i de moment no troba solució en el partit que li està plantejant Espanya.
6: No, la sensació és que dona que està bloquejada. És evident que hi haurà canvis en el descans. Està escalfant fins i tot una portera suplent, no sé si per segon gol, però han anat i sortint i entrant jugadores per escalfar, no sé si és habitual o no en aquesta selecció, però la sensació és que hi haurà moviment.
3: Segur, Espanya de moment no escalfa ningú, qui intenta quedar-se ara en la pilota és l'autor del segon gol, Alexia Putellas, que ho intenta, però se la queda Keira Walsh, cap a la dreta, Keira amb Lucy Bronze, és Bronze jugant per aquesta banda dreta també, amb Belatún, alerta, Lucía Corrales que protegeix bé, Lucía,
5: molt
3: que
5: bé,
3: bona,
5: Lucía
3: no pot evitar aquest corna, però sí que ha tallat jugada sense fer falta,
5: i l'afició que aplaudeix, també, Lucía, i tant. Aplaudeix aquesta acció. I minuts importants ara, minut 41, queden 4 per al descans, és important mirar d'arribar amb aquest resultat.
3: Sí, anem amb aquesta treta de cantonada, des del costat dret de l'atac de l'equip anglès. Aixeca els braços Tun, ho intentarà en camp esquerre, cercant el segon pal, Enna Imade que bota molt alt i Erta rebutja, i es queda Vicky López, una contra una, Vicky López que pot provar, està avançada Hannah Hampton, per què no, però té Salma que arriba per ajudar-la, llàstima quan decideix passar-la, talla, molt bé de defensora, ficant el peu, però es quedava Vicky López tota sola, i és Esme Morgan que anava molt atenta perseguint l'Espanyola, i arribava també Salma per ajudar.
6: Sí, s'ha deixat fixar, la defensora no ha fet una bona acció defensiva, és a dir, s'ha deixat fixar, però el moment des de la darrera passada no ha estat es correcte,
2: no,
6: per
2: exacte,
6: fer-la.
2: Exacte, Miqui, no? L'hauria d'haver mollat una mica abans.
3: Abans,
6: exacte,
3: abans.
6: Sí, o en el final hauria estat una decisió incorrecta jugar-se super 1, però és que el moment on ha mullat la pilota és menys indicat per mullar-la. Sí,
3: llàstima, sí, sí, la decisió de Vicky López quan hagués pogut arribar al tercer.
2: Sí, Marta, per la gent que ens escolta, era un 2-1 a tres quarts de camp, és a dir, deixava tot sola a la davantera d'Espanya una bona passada, però no ha arribat, malauradament.
3: Raül, què passa a la graderia?
5: Passa a la graderia, que la gent està gaudint i us ho fa notar perquè arriba aquesta primera ona, la gent s'ho creu, la gent celebra, Espanya guanya 2-0 i està gaudint son moix d'un gran espectacle d'aquesta selecció espanyola. Arriba sola a la nostra posició,
3: la fan, la fan
5: Marta Zappa, Miqui Mallans, i continuem amb el que esperem que tot continuï igual.
2: Jo he de dir una cosa, i en José Sallés ja sap per on vaig. Això està molt bé, aquest folclore, en Juan Gamos i a mi ens encanta, en Marta Sampas també, en Miqui Mellán suposo que també, en Raúl Lebrón no li agrada gens, això no li agrada gens.
3: Ai, bueno,
2: no.
3: Perquè...

0: salma per Ayuelo, però Edna, que ha caigut dins l'àrea i ho reclamava
1: jo crec
0: totes
1: que
0: les
1: jugadores.
0: Més, l'alerta que és bona, no arriba una, el guant de Laura James.
1: És més la voluntat de la futbolista d'Espanya de caure que la voluntat de la defensora d'Anglaterra de fer penal.
2: Edna i Madden no ha protestat molt i veiem ara la conversa de Sonia Bermúdez sense quart àrbitre, que segurament parlen d'aquesta acció.
3: Sí, així com l'acció de Vicky López abans a la contra, aquella 2x1 no ha estat bona, aquesta ha estat espectacular.
0: Sí, sí, llàstima que no ha acabat en res, i va anar Martin Sick, l'àrbitre d'aquest partit, que ha tingut clar que no havia passat res.
1: Mirant les repeticions, jo, companys, crec que no ho és.
2: I Miqui, les pilotades llargues de la terra que cerquen al costat de Lucía Corrales, s'està responent molt bé.
3: Sí, sí, sí, molt bé. Està amb el que volia dir abans, ha destacat els primers minuts per les seves accions ofensives, però al final és una defensa, és una lateral i ha de defensar. I les accions defensives que ha tingut de moment en aquesta primera part són excel·lents.
0: Arribem al minut 45, tot d'una sabrem l'afegit.
2: Pues no n'hi ha, no n'hi ha. Millor.
0: I del final de la primera part, s'acaba aquí la primera part del partit. Ho fan resultar favorable per Espanya. Ha marcat una de les nostres, Patri Guijarro. El minut 18, el 37, Alexia Putellas. Fue el segon, jugadores que es retiren als vestidors, Raúl Lebrón.
2: Així és, es retiren i veiem una imatge que segurament protesta en aquesta darrera jugada de les jugadores espanyoles. Veiem la capitana Irene Paredes xerrant amb l'àrbitre, segurament reclama penal en aquella jugada, però ja totes les jugadores encara en el túnel de vestidors. Una de les darreres en sorties, Patri Guijarro, una de les grans protagonistes d'aquest primer temps.
1: Miqui Mallans, ara analitzant tot d'una, però per una persona que ens escolti, si va 2-0, per què no s'afegeixen dos minuts?
3: Tens raó, hauria sí, d'afegir un minut per gol i no s'han afegit. No ho entenc, un partit d'aquestes dimensions que no sé, que se faci una errada així.
2: Però diria que les regles no és el mateix la Liga, que sí que se fa, però normalment és la Champions, que és la UEFA, i això també ho gestiona la UEFA, perquè és la classificació europea, no solen afegir aquest minut sempre per gol. S'afegit en partits europeus sempre és un poc manco que la Liga.
1: No ho sé, era una pregunta
0: això,
1: que faig
0: lògica, sí.
1: De sentit comú, no ho sabia, sí, sí. Ni sé la reglamentació. Miqui Mallans, t'ha agradat el que has vist en aquesta primera part?
3: Sí, molt, és a dir, ha començat precipitant-se un poc a Espanya en metres finals, amb un pla de partit molt clar i que segurament tothom reconeix, és a dir, hem vist la selecció espanyola que estem acostumats a veure. M'ha sorprès un poc Anglaterra, perquè no sé si té un pla alternatiu a anar al descans 2-0, perquè el que ha demostrat, jo crec que Espanya l'ha fet pitjor de lo que és, però tampoc he vist una reacció més enllà del cercle que han fet després del segon gol, on Lucy Brons ha fotut una escridassada a les seves companyes espectacular. El que veig de moment de la selecció espanyola és molt positiu, crec que ha triat diferents maneres d'intentar fer mal i generar ocasions, tirs des de la frontal, centrades laterals, accions individuals, combinar quan ha pogut, però hi ha molt poc espai per desfer aquesta bona defensa que fa en bloc a la selecció anglesa.
1: En vista de la segona part, hem de tocar qualque cosa, Miqui, en el descans, o sortim com estàvem?
3: No, jo, evidentment, jo sortiria igual. De fet, sortiria igual perquè crec que Anglaterra sí que tocarà algo. Si no és un canvi de jugadora per jugadora, algo ajustaran en el descans. Per tant, són minuts, els primers 5 minuts, per veure que com respira Anglaterra, i a partir d'aquí, jo crec que el pla de partit d'Espanya no ha de canviar. És a dir, no ha de variar molt pel fet d'anar ja 2-0. Ha de continuar tenint balon, proposant en camp rival, totes les jugadores a camp rival, i a partir d'aquí també veure que dona de si Anglaterra, que és, recordem, la vigent campiona d'Europa.
1: Sí, sí. Amb aquesta victòria momentània per 2-0, Espanya seria líder del grup 3 de classificació per al Mundial del Brasil de l'any que ve, amb 12 punts, empatat amb Anglaterra, però aquest 2-0 és superior a l'1-0 encaixat a Wembley, i això li dona avantatge a Espanya, que amb una victòria i sense mirar cap altre resultat, amb una victòria dimarts que ve a Reykjavik contra Islàndia, es classificaria directament com a primera de grup per al Mundial del Brasil. Són les 9 i 49 minuts del vespre, una mínima aturada aquí, a Esports 300.
4: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
5: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.

0: cita de Neneus, sí. Juanga.
1: Me la vaig a l'Ester Expósito, eh? Me la vaig a l'Ester Expósito, allà, ballant-les totes, i em va venir per allà. Ah? Estic de la casita fins aquí, eh? No me t'ho dic, també.
2: A la casita hi anant tots, són tots un VIP.
1: Demà hi ha casita.
0: Demà recordem, posam el punt final, els postres en joc, amb un dinar de germanor.
1: Sí, a la casita d'enterrades.
0: Exacte.
2: Molt millor que se te'n va et bani.
0: Entre tele i ràdio, clar que sí.
1: Va enterrades.
0: Neus López, en aquesta hora, a les 21:50, què és notícia?
2: I de, per començar, que ja s'ha extingit l'incendi en el polígon industrial de Binissalem després de gairebé 2 dies de feina dels bombers de Mallorca. Han estat passades les 7 del capvespre quan s'ha donat per extingit. Al llarg de la jornada, les tasques s'han centrat a retirar part del material combustible que encara quedava dins la nau i assegurar l'estructura. Equips dels parcs de bombers de Sóller, Inca i Alcúdia han fet feina per torns des de dijous a la matinada. Les causes de l'incendi, segons els tècnics, seran males de determinar. L'Ajuntament, això sí, està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals. I avui també és notícia la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca que queda en mans del Parlament després d'aprovar-se el Consell Insular. L'entitat insular continua sense establir el topall màxim, però manté que la mesura podria aplicar-se a partir de l'estiu de l'any que ve, del 2027. El govern considera que les infraestructures no poden absorbir el volum actual de cotxes. Per això, el portaveu Antoni Costa defensa la construcció del segon cinturó de Palma.
3: Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer, eh? Sap greu, però s'ha de fer.
4: S'ha de fer.
3: Sí, hi ha que ampliar infraestructures. I hi ha que contenir el creixement poblacional, eh? Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
2: I més qüestions de la jornada, perquè hotelers i agències de viatges exigeixen al govern derogar el registre de viatgers després de l'advertiment de la Comissió Europea, que diu que el registre vulnera la normativa sobre protecció de dades. Pedro Fiol, president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, es congratula perquè considera que la norma va ser redactada de manera unilateral i escena de la realitat del sector turístic.
5: L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades, és a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció o recol·lecció de dades moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dades i, sobretot, després el tractament que se li ha donat a aquestes dades.
2: I la Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per agredir sexualment la seva dona i agredir-la també brutalment en presència dels seus fills menors d'edat. L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima, després que aquesta rebutjés mantenir relacions sexuals amb ell. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola. L'home va ser detingut a prop de la casa i ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament després de comparèixer davant el jutge. I anem a la plana estatal perquè la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que cridi com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pel cas Leire Díez. Anticorrupció també vol saber si Díez i els seus col·laboradors van acudir a reunions de la Fiscalia General de l'Estat quan la presumpta trama va estar activa. Recordem que aquesta presumpta trama cercava desbaratar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'executiu de Pedro Sánchez. I encara, pel que fa a tribunals, però tornant a les Illes, el Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del Bisbat de Mallorca. Rebutja així el recurs presentat pel bisbat i dona la raó a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada pel bisbe Javier Salinas. L'advocada de les religioses és Pilar Rosselló.
6: Esa declaración de que la propiedad del monasterio de Santa Isabel es de las monjas jerónimas queda ratificado y declarado firme. Es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
2: I el Vaticà confirma que el papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de sacerdots durant el seu viatge a Espanya, que comença demà. La trobada ha estat organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola, segons ha precisat la Santa Seu, una visita que inicia a Madrid. La capital d'Espanya, val a dir, s'ha blindat i els escenaris escollits estan fortament vigilats per aire, terra i subsol, amb la presència de més de 4.300 agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal i la Unitat Especialitzada dels TEDxs, amb cans per localitzar explosius, drons i helicòpters que sobrevolaran tota la ciutat. El papa partirà cap a Barcelona dimarts 9 de juny i més tard visitarà les Canàries. Fins aquí, companys d'esports, espero que vosaltres no vos hagi d'encalçar ningú.
0: No, esperem que no.
1: Avui no. Esperem que no, esperem que no, esperem que no.
0: Esperem que no, esperem que no. Neus, comença el cap de setmana.
2: Que ho passeu molt bé.
0: Sí, igualment, sí. Igualment tu, que veig que fa bona cara, Neus.
1: Sí, sempre.
0: I moltes gràcies, Neus, per aquesta darrera hora. Juanga, sí. Encara no comença la segona part, no. I tenim en nosaltres un comentarista que sí. És un crac, en Miqui Mallans.
1: Que no podem deixar-lo escapar, perquè no sabem quan tornarà. No sabem quan tornarà, i ja que avui és aquí, i a més és oient habitual d'Esports en Joc, és el nostre fan. Nosaltres som fan d'ells, d'ell, ell és fan nostre.
0: Sí.
1: I per tant jo crec que per ell serà un honor i un plaer.
4: Miqui, deixeu-lo sopar tranquil, deixeu-lo sopar.
1: No és el moment de sopar, Miqui Mallans. No és el moment.
4: Deixeu-lo menjar bocata, tranquil.
1: Què t'estàs arriant? Quin bocata t'estàs arriant? M'ha
4: dit, m'ha sap greu, Miqui, li havia de dir no
7: quan. No, bocata de jamón.
1: Ah, molt bé, de pernil, proteïna, molt bé.
7: Pernil salat.
1: Així m'agrada. I aguanta un bocat, Miqui, perquè arriba un moment en el que volen saber la veritat, la teva veritat, i no te pots escapar.
7: Vinga.
1: Comença la meva secció, el test en Miqui Mallans, la meva secció que es diu Tu no en saps més que jo. És un test, Miqui Mallans, on has de triar una opció de totes les que te donaré. L'has de triar sí o sí i has de dir la veritat.
7: Molt bé.
1: Quina futbolista de les quatre mallorquines a la selecció t'enduries el teu equip? Només una. Només una. Na Cata, na Patri, na Mariona o na Lucía? Només una.
7: Patri Guijarro.
1: Patri Guijarro. Ho tens clar, no? Ho tens clar.
7: Sí. Eh?
1: Qui és millor a la porteria? Tu, el LeBron o na Cata Coll?
7: Na Cata sabí jo i el LeBron i jo per... Quasi igual, però molt lluny d'anar a aquesta colla.
1: És el que t'anava a demanar ara. Si haguessis de triar només entre el LeBron o tu, qui és millor a la porteria?
7: Segurament ell, perquè jo estic molt lesionat.
1: Molt bé.
7: Jo m'ho puc tirar un pic i a partir d'aquí ja no m'ho puc tornar a aixecar.
1: Ara comença lo complicat. Ara puja la temperatura. Eh? Qui presenta millor Esports en Joc? Antoni Terrades o na Marta Sampas?
7: Complicat això, cabrons, eh?
4: Fàcil, Miqui,
1: Has de triar.
7: He de triar.
1: Qui
7: hòstia,
1: presenta
7: tu.
1: Millor? Atenció en aquesta paraula que és important.
7: Ah, bé, presenta evidentment en Toni.
1: Millor. No. Presenta millor que na Sampas. Qui narra millor el partit de futbol? Qui narra millor el partit de futbol? En Toni Fuster o na Marta Sampas, que la tens al teu costat i que ha cantat el gol de la Patrick Guijarro com si l'hagués fet ella?
7: En Toni me coneix des que som petit, però sí. Na Marta.
4: Toma.
0: Demà li passarem aquesta àudio a Antoni Fuster.
1: Toni Fuster.
7: Moltes gràcies per destrossar-me la vida.
1: Quin component d'Esports en Joc te cau millor? En Toni Terrades, na Marta Sampas, en Miqui Verger, en Toni Fuster, en Sellers o un servidor en Juanga?
7: Diria que tu, però en Miqui Verger va ser el primer que me va telefonar per fer un partit de futbol del Mallorca Juvenil, Divisió d'Honor, per tant, per estic tant, votant amb Miqui.
1: Tràfic d'influències.
8: Juan, gràcies per excluir-me d'aquest projecte. No formaré part en el segon temps.
1: Dels clàssics d'esports en jocs. Saps què t'ho vull dir? Ja veurem si la temporada que ve te pot convertir en un habitual d'esports en joc. Tot pot ser LeBron, però espera la teva oportunitat amb humilitat a la banqueta. Qui creus, Miqui Mayans, que és el millor comentarista d'esports en joc? En Raúl Pareja, en Pelluín Martí, en Pau Sandrós o en José Sánchez?
7: Aquesta m'agrada molt d'en José, evidentment, però és que en Raúl va ser el meu primer entrenador, és en Raúl.
4: Ah, sí?
7: Sí, sí.
1: I ràpidament, perquè ja veig que surten els futbolistes, de cara a la pròxima temporada, que ja l'estem preparant, de quin comentarista prescindiries per posar-te tu? D'en Pareja, d'en Pell Lluís, d'en Pau o de José Sánchez?
7: D'en Raúl Pareja.
1: D'en Raúl Pareja, no? I ja la darrera, sí, la darrera. De cara a la pròxima temporada, de quin col·laborador hem de prescindir? D'en Xisco Nadal o d'en Xisco Nadal?
4: Que dolent. Vinga.
1: Gràcies, Miqui Maia.
0: Són les 10 del vespre i això està a punt de començar. Recordem, el descans ha arribat en 2-0 favorable a Espanya, Marta.
4: I ja roda la pilota, primer segon d'aquesta segona part, ha posat la pilota en joc a Anglaterra, que queda ara a la nostra esquerra, a la nostra dreta a Espanya. Veiem a Catacoy aplaudint ja la primera acció, en aquest cas de Lucía Corrales, defensant la jugada, perquè ha començat Anglaterra avisant, i és que no li queda d'altre, Miqui Mayans, que tractar de trobar porteria aviat i poder escurçar distàncies. Esperem que no sigui així. Guanya Espanya 2-0, ha començat ja la segona part, i treu de porta Catacoy.
7: Mos ha de mostrar una versió diferent d'Anglaterra, i si això fa que s'estiri, també és perillós perquè a Espanya li pot fer mal.
4: Catacoy cap a Lucía Corrales.
8: Miqui, no sé si te sorprèn sense canvis al detall.
7: Sí, jo pensava que em faria, però és vera que no ha escalfat ningú en el descans.
4: Alerta
7: per tant...
4: bona de Lucía cap a Edna Imade, arribant al costat esquerre. Edna la posa, Salma Parayuelo, la rematada, molt atenta la defensora, continua Salma lluitant per la pilota, li deixa cap a Edna. Edna d'esquenes cap a Vicky, la rep Vicky López. Enrereix un poc la jugada, aquí la rep és Lucía Corrales. Lucía, altra vegada Vicky López, que es fica per la part esquerra, vol entrar dins l'àrea, Vicky retalla, Vicky en camp esquerre la posa a les mans de Hannah Hampton.
7: Evidentment, ja que no han fet canvis, m'imagino que a nivell d'estructures o a nivell de ja, encara que sigui d'actitud, haurà hagut moviment en els descans, perquè si no, fora fer canvis, no entenc molt bé el pla alternatiu que té Anglaterra per retallar distàncies.
4: Juga Espanya, Smapi León, cap a Lucía Corrales, que la rep a la línia de mitjos, a prop de la banqueta, on hi ha Sonia Bermúdez. Altra vegada no veiem Sarina Bigman, sí que Sonia Bermúdez està dreta ja des de l'inici d'aquesta segona part. Mapi León, Mapi cap a Alexia Putellas, tot això en aquesta part esquerra, la rep Mariona, que li torna a Mapi. Mapi Mariona, altra vegada Mapi, condueix la 16 d'Espanya. Mapi León avançant metres, la juga cap a l'esquerra, ja la rep Vicky López, Vicky López. Aguanta, trepitja, Vicky amb Mapi, en curt, Mapi, altra vegada li torna, li demana Lucía Corrales, just al costat de Vicky, Vicky que se la queda i la juga cap enrere amb Alexia Putellas. Alexia, que bona la passada, Alexia cap a Patri Jarro, Patri, prova la passada, però talla molt bé Lucy Brons, la recupera per a Espanya, és Vicky López, a la frontal, cap a la part esquerra és Lucía, qui la vol rebre, molt atenta la jugadora anglesa, Lucía també, que cau, falta de Lucía, que se'n anava. L'ha aferrada clarament la jugadora anglesa, Lauren Hemp, i per tant es falta perillosa favorable a Espanya, pràcticament com un corna.
8: Marta, continua l'activitat a la banda, però només escalfa una jugadora de la terra, Beth Mead, companya de Mariona a l'Arsenal, i que aquest li va trobar un penal en aquella famosa tanda de penal de l'Eurocopa.
4: Sí, que no ho han dit abans, no hi ha hagut canvis per donar un company a cap dels dos equips, escalfa de moment aquesta jugadora.
7: Ara no recordo si va ser el primer penal que va donar...
8: Sí, que va ser doble toc i va repetir...
7: Exacte, el va aturar.
4: Mira, just ho deim i just surt Clàudia Pina escalfar, però anem amb aquesta falta que és pràcticament com un corna, són Mapi León i Vicky López davant l'esfèrica, a veure quina de les dues prova de posar una bona pilota dins l'àrea. Serà Mapi León en camp esquerre, cercant el segon pal, el rebuig de la defensa, cau la pilota, el peus dona Batlle, una cap a Lucía Corrales, a les quarts de camp, Corrales amb Mapi, Mapi León aixeca el cap però juga en curt per aquesta banda esquerra, encara és Vicky López, Aguanta Vicky, el vol ficar dins l'àrea. Vicky posa la pilota, és bona. Llàstima, no arriba ningú, la rematada la treu la defensa anglesa. El rebuig cau als peus de Lucía Corrales. Torna a començar Espanya. Mapi León, Mariona, agafa la nitxera. Mariona cercava Edna, era bona, però estava molt atenta també la defensora anglesa, però se la queda Vicky López. És Vicky, retalla Vicky, li guanya la partida Lucy, pot provar Vicky, Vicky al punt de penal i deixa, i via també Salma Parayuelo, s'embuen i se l'acaba quedant en la terra, pilotada llarga per evitar ja més perill. Finalment l'esfèrica que arriba fins als peus de Catacoy. Torna a Espanya, que domina aquests primers minuts, Miqui Mallàs.
7: És que recupera pilota amb molta facilitat. Ha recuperat 5 pilotes en 4 minuts. Això li permet estar a camp rival. És veritat que aquesta darrera arriba fins a Cata, però és un valor molt important a l'hora d'atacar rivals que no deixes sortir del seu propi camp.
8: I com deia el Marta, també ha començat l'activitat a la banda d'Espanya. Han sortit escalfats Ter González, davantera, i una altra jugadora d'atac, com és Clàudia Pina. En la darrera victòria d'Espanya contra Anglaterra, Clàudia Pina va ser suplent i va sortir per remuntar el partit, va fer un doble. Esperem que avui surti, no per remuntar el partit, però sí per fer un altre doble.
4: Per ampliar avantatge al marcador, ja la té l'avantatge Espanya amb aquest 2-0 enregistrat a la primera part, 5 minuts d'aquesta segona, i de moment domini clar de les vermelles de la selecció espanyola. És Mapi León, al mig del camp, Mapi, que la juga Mariona, Mariona que li torna. Mapi León ara amb Alexia, Alexia que li torna, Mapi, molt protagonista també en aquest partit, Mapi León, cap a l'esquerra, aquí la rep altra vegada, per aquí és Vicky López. Vicky López aguanta, retalla, se'n vol anar de la defensora de la central, Lotuben. Altra vegada Vicky, Mapi, Mariona, tot això en aquesta part esquerra, provant a veure Espanya per on pot fer mal. Mapi León, pilotada, cercant el punt de penal, pot arribar Salma! No arriba Salma Parayuelo, continua la pilota que no ha sortit, però se la quedava en la terra, pilotada llarga d'en la terra, que no arriba a bon port, se la queda Irene Paredes, que la juga amb la portera mallorquina, Catacoy.
7: Aquesta darrera acció, no sé si us heu fixat, en Mariona i en Alexia els estan perseguint per de dins, tant Walsh com Stanway, i què està fent ara en Mariona? Venir un poc més en aquest costat, i així la jugadora d'Anglaterra no sap si votar o no votar, ara mateix queden mig, i se generen superioritats en aquest costat esquerre, ara com veus, en Alexia, en Lucía, en Mariona, en Vicky, i junten moltes jugadores angleses, que és molt positiu per si podem girar cap a l'altre costat.
4: Alexia Putellas és qui la té ara, la juga amb Guijarro, Mapi, tot això per aquesta part esquerra. Alexia no enganxava bé la pilota, la pèrdua, i també l'errada ara de Lucy Brons, que li ha pegat malament, i per això s'ha fet mal, inclús.
8: I una vegada més, contrasta la banda, Sonia Bermúdez, que aplaudeix les seves futbolistes, i Salina Bigman, que ni la veu. I crec que ja se prepara Beth Mead per entrar al terreny de joc.
4: La té Irene Paredes al mig del camp, jugant per Ona Batlle. Ona per aquesta part dreta, canviant ara, jugant per aquesta part dreta del camp d'aquí de Somoix, on l'agradaria continuar animant i gaudint d'aquest gran partit entre Espanya i Anglaterra. Feia 9 anys que no veiem a la selecció espanyola aquí a Mallorca, sí que va ser a Eivissa, però aquí a l'estadi del Mallorca, avui aquesta cita històrica. Salma Parayuelo, que l'acaba perdent, però la darrera en tot cas una jugadora anglesa, per tant es banda per Espanya, que continua trepitjant camp rival.
8: I tornen a sortir escalfar futbolistes d'Anglaterra. Són dues, una d'elles, Chloe Kelly, una altra vegada.
4: La té Espanya després d'aquesta dreta de banda, Edna Imade, Edna i Alexia, era Patri. Patri i Alexia que intenten robar la pilota, finalment qui la roba Salma Parayuelo, però ha fet falta. Sí, falta d'Espanya. En aquests primers 7 minuts de la segona part ja, amb aquest resultat a Espanya i amb una victòria dimarts en el darrer partit d'aquesta fase de classificació, seria primera de grup i tindria la classificació directa pel Mundial del Brasil 2027. Juga Anglaterra, és Lauren Hemp, jugant cap a la banda dreta amb Lauren James, James qui la rep, James que prova la passada, el cap de Mapi León evitant, alerta encara la baixa, la té en la terra, ho prova, el xut! Mare meva, a punt de marcar en la terra, ha passat molt a prop del pal dret de la porteria que defensa Catacoy.
8: Stanway ha estat, el seu jugador del Valle.
7: Sí, les dues millors accions d'Anglaterra, la primera part, aquella centrada de Nate James, però aquí tornava a estar present, ha fet una centrada molt perillosa, han agafat aquest refús i han tingut una ocasió que és clara.
0: Sí, sí, sí.
8: I tanta sort que Alessia Russo no ha estat encertada en aquell control dins l'àrea.
7: No, de moment no. És vera que jo he vist un canvi amb ella, sa manera de pressionar, la veig un poc més activa que sa primera part. Esperem que s'acalmi un poquet o que la canviï, però de moment és una jugadora important que no està entrant en joc o no està encertada.
4: Bona treta de porteria de Catacoy que li arribava a Salma, que és qui ara ha rebut falta, treu molt ràpid Espanya, sa Alexia, cap a l'esquerra, Lucía Corrales, Linquera, és qui controla, li deixa Edna i Made. Edna es queda la pilota, li torna Lucía juga cap enrere, la repelínia de mitjos Mapi León, Mapi en Patrick Jarro, i Jarro autora del primer gol dels dos que ha marcat Espanya. Aquí Somos en la primera part, Salma Parayuelo, llàstima, se li escapa el control a Salma, encara arribarà perquè és rapidíssima, arriba Salma evitant que se'n vagi per línia lateral, Salma combina cap enrere amb una balla, Ona i Mariona que li torna Salma, Salma Parayuelo, Mariona Caldentei, Mariona Patri, quina passada de Patri, arriba Ona, la pot posar, aguanta, no acaba de sortir la pilota, els peus d'Alexia, la treu de la línia,
8: gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: total a Somos, Raúl Lebrón.
8: Alegria total, l'afició celebra aquest tercer gol d'Espanya d'Alexia Putellas, un altre pic, ho celebra la reina, ho celebra l'estadi, i Alexia Putellas, que de ben segur demanarà tornar a Mallorca perquè no havia fet cap gol en aquesta fase de classificació per al Mundial i avui ja en du dos.
0: El gol d'Alexia amb accent balear també perquè la passada, si no m'equivoco, ha estat... No, pensava que era de Patri, però va ser una balla.
7: Mariona, Ona, crec que...
8: Després la treuen i aprofita el refús.
0: Exacte. Això sí, Miqui, remata Alexia, la defensa va d'una mica i Alexia, la més llesta de totes, agafa el refús, i el seu propi refús, i fa el gol.
7: Ara mateix aquest gol jo crec que és resum total de l'activació que té un equip i un altre. És a dir, Espanya està molt enxufada i Anglaterra sembla que encara no s'ha donat compte de que està jugant un partit contra la vigent campiona del món.
0: Sí, sí. Sí, sí. I amb aquest resultat, evidentment, ja perquè tothom ho tingui clar, amb aquest 3-0 s'encamina molt la presència directa d'Espanya al Mundial de Brasil, perquè recordem, només li faria falta guanyar dimarts a Reykjavik contra Islàndia, que en principi hauria de ser així per garantir la primera plaça de grup.
8: I contra una selecció que ja no juga res.
0: Correcte. Exacte. Avui ha guanyat Ucraïna, que suma 6 punts, però que no s'hi juga absolutament res.
4: Així és. Condueix Patri Guijarro. La passada de Patri és bona, però atenta en aquest cas James. Per enviar la pilota a línia de fons i se corna per Espanya.
8: I Sarina Wittmann, que ja reacciona, ja no li queda d'altres, preparen, veiem des d'aquí dos canvis, crec que diria que són Beth Mead, la jugadora de l'Arsenal, companya de Mariona, i Chloe Kelly, també a l'Arsenal, companya de Mariona, per tant, les dues que sortiran coneixen bé l'atacant de Felanitx, ara migcampista avui.
7: Sí, remou un poc l'atac, però jo no sé si el problema que té Anglaterra és a l'atac o a la defensa, és a dir, ara mateix, veurem com, per qui les canvien i com s'ubiquen i quina estructura són capaces de variar, però bé, no sé si és la solució.
8: Anem amb aquest corna. Escalfament, Aitana, bon matí.
4: Mapi León es prepara quan torna la Ona. L'agradaria Somos. Mapi León en cama esquerra. Mapi cercant el primer pal. El rebuig de Lucy Brons cau als peus de Lucía Corrales. Lucía, que la baixa molt bé per Irene Paredes. Irene és bona per rebre Alexia en aquesta part esquerra. Alexia Putellas. Alexia, llàstima, s'equivoca. Acaba robant la pilota en la terra. La terra, en aquest cas, amb Uben. Uben que continua la pressió de Guijarro.
0: Aquí que ve
4: Guijarro.
8: Mare meva.
4: Per acabar forçant Uben que la pilota surti per línia de banda i l'encarregada d'aquesta treta i d'una altra mallorquina, no t'hauran d'esmentar-les, perquè quin partidàs estan fent les quatre. En aquest, no, per sort, no l'he hagut de veure molt.
8: Pot continuar així.
4: Però, sí, pot continuar, però bé, alguna aturadeta en aquest m'agrada comptar. Va, Mapi León. Amb Irene Paredes, Raúl, segona que tant t'agrada, ara ja sí o no?
8: Sí, ara ja una mica més de tranquil·litat.
0: No, encara no.
4: Prova des de lluny. Molt fort el xut d'Einaimade.
1: De fet,
4: primers canvis. La direcció no ha estat bona.
1: De fet, l'onada...
8: El primer canvi serà doble per part de la terra. Com dèiem, estan preparades Kelly i Bethmy per entrar al terreny de joc.
4: Valauren James, si no vaig ser malament.
8: Sí.
1: L'onada mexicana la fan en honor en Raúl Lebrón.
4: Clar, totalment.
0: En què canvia Anglaterra amb aquests canvis, Miqui?
7: I ara estava mirant, Kelly se'n va a posició d'Anna James, de moment sembla jugadora per jugadora, veurem si amb alguna intenció diferent en quant a moment que tinguin pilota, però de moment sembla jugadora per jugadora.
0: I t'he de comentar, Marta Sampas, que s'acaba ja les rialles d'en Juanga i d'en José Sellers perquè s'ha retirat El Atún, que era...
4: li feia gràcia El Atún.
8: Ha estat un nom comentat durant la setmana.
0: Era el nom del que gaudia. Em passava en gust cada vegada que ho deies.
1: Sí.
4: Ja.
8: Alerta,
4: Lucía, que ve la mallorquina, que se'n va per banda esquerra. Lucía, prova la passada. No ha arribat a bon port, perquè està molt atenta també Esme Morgan. I serà corna per Espanya, a la cantonada esquerra de l'atac del conjunt espanyol.
1: No, que a mi me recordava, clar, això la Marta Sampas no ho sabrà, però me recordava un sketch de Martes i 13.
4: Era jo sí que veia Martes i 13.
1: Però hi havia un sketch que era de l'atún,
0: de la tunera.
4: Sí.
1: Feia gràcia.
4: Ai, no, amb aquest servei de cantonada.
1: Fins aquí la meva aportació.
4: Serana. Na Vicky López. Vicky López en cama dreta, es prepara. Vicky cercant el segon pal, arribarà amb Apileón de cap, a punt de marcar, quina aturada, Hannah Hampton,
8: mola meva!
4: La rematada final, a més, com bé diu Raúl Lebrón, de Patrick Guijarro i Hannah Hampton demostrant per què la varen elegir la millor portera.
7: L'acció és boníssima, un bloqueig per arribar a segon pal, de segon pal a primer, on ja no mirava ningú. Sí.
0: Quina aturada.
4: Quina aturada de Hannah Hampton. A més, hagués estat el segon gol de Patrick Guijarro. Però bé, bona prova de que Espanya continua espitjant, tot i guanyar 3-0, vol més, s'ho passa bé aquí a Son Moix, Espanya. Anglaterra, que tot i així no baixa els braços.
8: Hannah Hampton, que ja va firmar una gran aturada a Wembley i la sortida d'un corna que va
4: ser
8: ara
4: de Lucy Nomes.
7: Sí.
4: Perdona, Raúl, però no, sí. Quina errada ara de Lucy, no és la primera.
8: Estrany en aquesta jugadora.
4: Sí.
0: I hem vist la reacció de Patrick Guijarro, Miqui Mayans, que ella mateixa, se criticava ella mateixa quan dir, hauria d'haver picat la rematada, saps? No fer...
7: Jo crec que ho ha vist tan clar, estava tota sola i ho ha vist tan clar, però no era una mala opció perquè la portera estava reubicant-se i l'ha cercada molt bé. El problema és que és una de les millors porteres del món i, evidentment, és capaç de fer aquestes aturades.
0: I, companys, ja tenim xifra d'espectadors. Avui a Son Moix hi ha 17.528 espectadors.
4: Que bé.
8: Gran entrada.
7: Sí.
4: Sí.
8: S'ho mereixen.
4: Recordant que fa 9 anys hi havia 2.000 persones.
8: Ha canviat, la història ha canviat, l'han canviat elles, tot s'ha de dir, i em mereixen tot això que està passant i tota aquesta evolució.
4: Mapi León, es Mapi amb Lucía Corrales, Edna Imade, Mariona Caldentei, va Mariona la passada, ai, era bona la intenció, no arriba finalment Edna Imade, però continua Espanya, Alexia Putellas amb Vicky López, per aquest costat esquerre, Patrick Guijarro amb Vicky, ara Alexia, just fregant línia de fons, Alexia és bona cap a Guijarro, se li arriba ella, anirà bé, desperó, cap a Vicky López, ho prou, Vicky! A punt de marcar Vicky López. Haurà passat a propet del pal dret que defensa Hannah Hampton, però quina acció altra vegada, amb protagonista mallorquina, amb na Patrick Guijarro.
7: Ja hem vist un parell d'aquestes, i aquestes triangulacions, combinacions que acaben en remates, la primera part una, que també després es gol d'en Alexia, i ara aquestes dues, molt bé Espanya.
4: Sí,
8: i ara...
4: Sí.
8: Just després d'aquesta acció ja es prepara el primer canvi. Ni més ni manco que Clàudia Pina entrarà en el terreny de joc en els pròxims minuts.
4: I doncs, si és que hi són, ho estan fent així de bé. Ara sortirà una de les millors també, com és Clàudia Pina, que coneix bé l'illa, a Mallorca, i ve cada estiu, molt amiga de Catacoll, de Patrick Guijarro, i alerta a Anglaterra, que ho provarà per banda esquerra. No arribarà ningú, arriba Lucía. Llàstima, no ha arribat a tocar Lucía per acabar de desviar aquesta pilota. Ara sí, quina bona feina de Lucía en defensa. Però continua la pilota als peus d'Anglaterra. Lucy Bronze tractant de posar la pilota al punt de penal. Acaba passejant finalment per línia lateral esquerra, serà banda per Anglaterra, molt a prop del corna.
8: I Lucía Corrales, que està anul·lant Lauren Hemp, sí, sí, que recordant que va ser l'autora dels gols en el partit de Wembley.
4: Sí, de l'únic gol que hi va haver. Avui ja en duim 3. Resultat boníssim per Espanya. Minut 63 ja de partit.
8: I xerraves abans, Marta, d'Anna Clàudia Pina, que li agrada Silla. Que vàrem poder veure fa dos estius, si no vaig equivocat, entrenant a l'Estadi Balear, en
4: sí, mira,
8: Patri
4: Miqui,
8: Jarro.
4: Sí,
7: sí, sí, és habitual de les dues darreres temporades que venguin a entrenar-se aquí. I bé, a veure si li dona sort també.
4: Sí. Quan juga a Espanya, Mariona Caldenta és qui la té. Mariona cap a Alexia. Alexia Putellas que aguanta, li torna a la Felanitxera, que altra vegada li torna a Alexia. Llàstima, ara la catalana no s'han pogut anar i alerta Anglaterra, que ho prova en Lauren Hemp, qui la té. Hemp, la passada cap a Alessia Russo, que no arriba, ha de córrer una valla per evitar que arribi la jugadora anglesa. I combinant amb la capitana, amb Irene Paredes, Espanya, sense por, a cap de les posicions del camp. Patri Jarro, la pilotada, cercant a veure si Edna Imade podria arribar, però està més ràpida en aquest cas la defensora, tot i que Edna li fa una bona persecució. Finalment acaba jugant, en aquest cas, Uben cap a Lucy. Anglaterra és qui la té, pilotades llargues, cercant a veure una bona connexió, en aquest cas en Hemp, però arriba abans una balla, els aplaudiments de Catacoy per la seva companya, i Cat amb la pilota als peus.
7: Sí, veiem un poc més d'intencions ara d'Anglaterra, és veure que amb la sortida de dues jugadores que estan fresques ara, que poden córrer més, però de moment està molt ben defensat, tant per les dues centrals, Nakata també molt atenta, i les dues laterals que estan fent una molt bona feina.
8: I na Clàudia Pina, que ja ha rebut les darreres instruccions de na Sonia Bermúdez, i quan surti la pilota entrarà. Miqui, per qui creus que ho farà? Jo diria que per Naviki tal vegada.
7: Sí, jo crec que el canvi natural és per ella, a més si estàs escalfant també Esther, que podria ser recanvi de Nenna, jo crec que na Clàudia per Naviki seria un bon canvi.
4: Naviki López, que ha fet també una bona feina, veurem si és ella el primer canvi d'Espanya quan és en la terra ara, aquests darrers minuts, qui toca, intenta arribar, però mira que bé la roba Salma per Ayuelo, que li deixa per Edna Imade, Edna que fa paret i li torna Salma. Salma que corre per el carril dret, s'atura, frena un poc el joc i la juga cap enrere amb bona balla, és Mariona ara. Mariona Caldentei amb bona balla. Mariona, se sent qualque ole ole a cada passada.
8: Sí, l'afició està gaudint.
4: S'està passant bé.
8: I molt possiblement també molt d'aficionats també hagin estat durant la temporada socis del Mallorca i estaran gaudint avui el que no hauran pogut gaudir durant la temporada, malauradament.
4: Sí, diferent, sí. Però sí, almenys veure aquest partit avui a Somos després del final de la Lliga, malauradament amb el descens del Mallorca, segona divisió. La toca Mapi León, Mapi creuant ja línia de mitjos amb Vicky López. Vicky el 14 cap a l'11, que és Alexia Putellas, dos gols ha marcat la reina. Alexia que aguanta cap a l'esquerra, Mapi León. Mapi que ve cap a Vicky López, ja al costat esquerre de l'àrea. Vicky que també s'ho passa bé, Vicky que aguanta, es fica de dins, li deixa molt bé cap a Patrick Jarro, que pot provar de lluny. Molt passada la pilota, el xut final de Patrick Jarro, acaba sortint i se produirà el canvi, com bé ho dic, companys. Efectivament, anirà Vicky López.
8: Així és, entrarà a Clàudia Pina i sortirà Vicky López, que aquesta està la seva darrera acció sobre el terreny de lloc, i surt ovacionada, i també ara mateix entra Clàudia Pina, que com deia, a la darrera victòria d'Espanya contra Anglaterra, va ficar dos gols sortint de la banqueta. I veiem també na Mariona, que s'està... na Mariona no, perdona, na Lucía Corrales, que està agafant forces, hidratant-se i també amb un gel.
4: Sí.
8: Ja comença a anar justa.
0: Miqui Mallans, analitzam el canvi.
7: Bé, jugadora per jugadora, jo crec que na Clàudia és una jugadora que té molt d'impacte a situacions de gol, és increïble la facilitat que té per fer gols. Na Vicky és vera que ha anat de menys a més, ha estat protagonista en aquestes darreres accions properes a l'àrea, però jo crec que també ja les forces començaven a minvar i crec que na Clàudia és un canvi que pot tornar a reactivar aquests atacs que també Espanya ara té amb més espai. Si te fixes, a Anglaterra s'ha estirat un poc i tenir una jugadora que estigui fresca és important.
4: Patri Jarro, altra vegada que bé l'acció de Patri, deixant la pilota finalment a Salma, que també ho fa molt bé, se'n va Salma, ja al semicercle de l'àrea, llàstima, finalment tractava la passada cap a Edna, però molt atenta també la jugadora anglesa, i abans anava a dir, està acompanyant tot el resultat, les quatre mallorquines, ha marcat Patri, i també la temperatura, que hem de dir que ja es pitjava les temperatures aquesta setmana, però avui ha fet una mica més de fresqueta, i en aquesta hora, a les 9 del vespre, quan ha començat el partit, i doncs, idoni-se aquí. Avui a Somos, ja hem dit que eren més de 17.000 aquí, per tant, sí. De moment està sent una festa, i de ben segur que acabarà així. Quan la té Lucía Corrales, tres quarts de camp, Lucía... La 17, avui titular, i aguanta Lucía molt bé i fent un molt bon partit cap a Mapi León. Maria León, el 16, que avança metres, li deixa a Patri Jarro. Ara la pilota acaba arribant a l'altre costat, a la part dreta, amb Salma Parayuelo i Ona Batlle. Li dona a Ona. Salma que es fica cap endadins, Ona Batlle que aguanta, espera. Finalment la passada, en curt. Alerta, aquesta combinació és bona. Patri Jarro, carreteia, Patri que aguanta. La passada Salma, Salma pot provar. El xut de Salma, molt atenta també la defensa anglesa. Continua el perill a prop de l'àrea. Vol evitar-ho en la terra, però arriba molt bé Lucía Corrales. Torna a
7: recuperar una pilota que amb rival, és increïble la feinada que està fent Espanya, sí. I especialment en Lucía.
4: Pilota d'ara llarga d'en la terra, cap a ningú, cap a aquesta coi. Ha sortit de l'àrea. Aquesta que deu estar gaudint també de per sort no tenir gaire feina. Clàudia Pina, la 20 d'Espanya. L'únic canvi de moment de Sonia Bermúdez. Mapi León, cap a Lucía Corrales en aquesta part esquerra. Que bona la passada de Lucía cap a Alexia. No arriba la catalana. Ho fa més ràpid la 5 d'Anglaterra, que la juga ja amb la seva companya en defensa, amb Lucy Brons.
8: I Marta, s'han incorporat a l'escalfament d'Espanya Clara Serrallordi i Olga Carbona. Que pot ser que aquest fet sigui per descansament ja un pot d'Ana Lucía, que pugui sortir per deixar pas a Olga Carmona.
7: Sí. I si en Vicky López ha duit una ovació espectacular, no em puc imaginar-se que s'endurà Ana Lucía.
4: Sí, sí.
8: Merescuda.
4: En peu som molts de ben segur. Quan la té Salma Parayuelo, Alexia, Clàudia Pina, alerta Clàudia que es prepara a les mans de Hannah Hampton.
8: No s'ho pensa.
4: El xut de Clàudia que sí,
7: té una facilitat aquesta jugadora que és increïble. Sobretot a fora de l'àrea, és impressionant la facilitat que té per trobar rematada i porteria.
4: La té Anglaterra jugant amb la seva portera, en Hannah Hampton. Hannah sense pressa, perd Anglaterra 3-0, guanyen les nostres, guanya Espanya. Gol de Patri Jarro, el de 8, el 37 Alexia. I altra vegada Alexia Putellas, en aquest cas el 55 de partit. Anglaterra per banda esquerra, trepitjant ja camp rival.
8: I Sonia Bermúdez, que no vol cap tipus de relaxació. Està ben damunt de les seves futbolistes.
4: Queden menys de 20 minuts, però efectivament la seleccionadora ben activa és l'àrea tècnica. I per cert, Raül, els anglesos...
8: No se fan sentir.
4: Dic que hi ha anglesos en silenci a Mallorca.
8: Sí, és complicat.
1: Només
8: són moix. Ara mateix ja duen una bona estona en silenci.
4: És bona notícia, ja vol dir. I mira, torna-m'hi segona, que tant li agrada en Raül. Va,
0: jo, sincerament, quan els he vist en el passeig marítim, a les 3 de sora baixa, amb una hidratació incipient,
1: no.
0: Podríem dir, començava.
1: Anaves a fer periodisme d'investigació,
0: però, no. Però he dit, són les 3 de sora baixa i ja van... O sea, ja estan a un ritme...
8: Però t'han de gaudir, també, no?
0: Important. Sí, no, si jo t'he dit el contrari, però a les 3 de sora baixa, si dius un ritme important, a les 9 del vespre... Sí,
7: així estan,
8: deuen
0: confondre els dorsals.
1: A lo millor comencen a animar a Espanya.
4: Mira. Va, Espanya, és qui toca, en Patri Jarro, Mapi León, Mapi i Alexia, massa forta la passada de Mapi, no ha pogut controlar l'Alexia, se la queda...
7: Ha demanat el canvi?
8: Sí, diria que en Alexia acaba de demanar el canvi i crec que ja està preparada en Aitana Bombatí.
7: Sí, ha anat un poc just a les darreres seccions ofensives.
8: Sí, alerta, perquè sembla que no està bé.
4: No està fina. Bé, ha tingut també quina temporada intensa Alexia i totes les del Barça, jugant tots els títols i guanyant. I clar, arriben aquest final de temporada que però ara tindran descans i sobretot sí. Si bé, després de dimarts, clar, esperen que Alexia hi pugui ser contra Islàndia. Alerta Anglaterra que es fica dins l'àrea, ho prova, ha de sortir Catacoy, alerta el rebuig, encara Lucy Brons.
8: Lucía està.
4: Molt bé, Lucía, alerta que continua el perill, ha de pentinar cap enrere Irene Paredes, evita que surti per línia de fons a Espanya, pilotada forta, Salma, Edna Imade, millor dit que la salva també de que acabi sortint. I Lucía Corrales que torna a mi amb el cap per allunyar encara més l'esfèrica i frenar un poc aquest perill. Ha hagut de sortir Naquet en aquesta acció.
8: Una petita errada, però sí, que ha solventat na Lucía.
7: Sí, jo crec que potser li ha sobtat un poc, ha reaccionat un poc tard, però era necessari sortir i el Manco ha tocat la pilota i na Lucía també ha fet la seva feina.
4: Sí. Anglaterra, jugant per aquesta part esquerra, ho prova des d'allà. La toca Uben, cap enrere ara. Cap a Morgan, la rep Uben Moy. A la dreta té Lucy Bronze, juga amb ella. La rep Lucy Bronze, al davant Lucía Corrales. Lucy altra vegada cap enrere. Amb Uben.
8: I Miqui, Lucía Corrales, Morgan, que havia anat tenint minuts. Però pot ser aquest és el partit de confirmació, no?
7: Sí, sí, totalment. Ha fet un partidarro, encara queda partit, però la veritat és que...
4: Llarga en la terra que la posa, les mans de Catacoy.
7: Sobretot, jo diria, a nivell defensiu, ha fet un molt bon partit a nivell defensiu. No ha estat superada pràcticament en cap acció. I és vera que les primeres accions del partit s'ha mostrat també a nivell ofensiu. O sigui, un partit molt complet per na Lucía.
8: I ben ja preparada per entrar al partit Esther González, davantera del Gotham, ex-companya de na Maitane López, que han xerrat amb ella de prèvia i està per aquí també. I també Aitana Bonmatí. Tres pilotes d'or entraran ara mateix en pocs minuts al terreny de joc.
4: Ja esperant Aitana i Esther, quan li toca Mariona Caldenta i cap enrere amb Irene Paredes dins la seva àrea d'Espanya. Ara és Mapi, pilotada llarga de Mapi, cercant a Clàudia Pina, que corre ràpid. Ràpida Clàudia, molt bé, la rep aquí en aquesta part esquerra, el control de Clàudia, que avança, retalla, no la perd. Clàudia de cap a Alexia, Alexia amb Guijarro, Patri, Mariona.
7: Molt bé aquesta pausa també de la Patri, de Mariona.
4: Mariona altra vegada, tractava ja amb Alexia, s'equivocava, però corregeix ben a Patri. Alexia Botella, s'és bona, ai, llàstima, no ha arribat a connectar amb Clàudia Pina, se la queda a Anglaterra. Lucy Bronze cap a la seva companya, que acaba sortint la pilota que intentava controlar Met.
8: I arribarà aquest doble canvi per part d'Espanya. Es retirarà primer Edna Imade per deixar el seu lloc a Esther González i l'altre, com bé dèiem, Alexia Putellas, protagonista, ovació, seient en peu, ha fet dos gols. Se'n van dues pilotes d'or i entren tres més. Naitana Bonmatí.
7: Espectacular el sentit que se diu amb aquí. És increïble. Jo no sé si m'imagino que des de Messi o en Cristiano Ronaldo que varen estar aquí no havíem vist tantes pilotes d'or juntes.
8: Sí, dia especial per Naitana perquè recordant que va debutar en la selecció absoluta aquí a Son Moix en el 2017.
4: I de l'ovació increïble de Son Moix per Alexia Putellas i també per l'entrada d'Aitana Bonmatí, segur que dues de les futbolistes que més ganes tenien de veure.
0: Miqui Mallans, Alexia Putellas era una de les grans atraccions del partit i ha respost amb dos gols.
7: Totalment, i comentàvem fa una estona que no ha estat una setmana fàcil per ella, segurament, però el dia que la necessitava el seu equip i que sabien que era important, ha fet un molt bon partit i ha tingut molt impacte també en el resultat.
0: I Sonia Bermúdez, que també canvia Edna, això significa que has canviat totalment la línia d'atac d'Espanya.
7: Sí, un perfil semblant també en Edna, molt menys potent, evidentment, però en Esther és un jugador que ha jugat molt, tant en Montse Tomé com ara en Sonia, per tant, seguim tenint l'amenaça dins l'àrea i... Lo important és que Espanya té el balón, té molta pausa, té molta calma, fa córrer a Anglaterra i ara amb Naitana també jo crec que si s'entona i comença a participar veurem bons minuts.
4: És bona la pilota d'Aitana cap a Clàudia Pina, Clàudia pot provar, Clàudia xuta i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! L'havia d'arribar un gol seu des de que ha sortit el terreny de joc, ho dèiem, té gol i aquí Son Moix l'ha fet! Clàudia Pina marca el quart per Espanya. Clàudia Pina, gol. Espanya 4, Anglaterra 0.
9: Esports 3,
0: Raúl Lebrón, reaccions a Son Moix.
8: Son Moix és una autèntica festa. Tothom en peu, tothom celebra. És un 4-0 d'Espanya contra Anglaterra. I s'associen dues jugadores que acaben d'entrar en el terreny de joc, Aitana Bonmatí, que debutava en aquesta fase de classificació, assisteix, i Clàudia Pina, que no perdona, fa seu tercer gol en aquesta fase de classificació per al Mundial.
0: Extraordinària passada, Miqui Mallans, extraordinària també sortida a l'espai de na Clàudia Pina per trobar aquest espai i fer una rematada perfecta, que és el 4-0.
7: Sí, no pensis que jo en sé molt, Toni, però és que era massa evident. Aitana, Clàudia Pina, és que la connexió és increïble i és la primera que han tingut està cool.
0: Sí. És que bé s'ha mogut. Aitana, que bé ho llegeix, però Clàudia Pina, que bé se fabrica l'espai per rebre sí. pràcticament tota sola.
7: Sembla fàcil, però és molt complicat el que ha fet na Clàudia.
0: I amb aquest 4-0, recordem que Espanya ara sí que ja té mitja paraulada la seva presència de forma matemàtica al Mundial de Brasil. Recordem que falta un partit, que és dimarts, a Reykjavik contra Islàndia, una selecció menor, i que Espanya necessita guanyar aquest partit i no mirar cap altre resultat. Si guanya, serà Brasil l'any que ve, Marta.
4: Sí, així ja no dependrà de res més. Quan enfoquen les càmeres a Sarina Wiegman, la seleccionadora anglesa, que clar, sí que ja...
8: Resignació.
4: Sí, exacte, la paraula. 11 minuts per arribar al 90, la té en la terra.
0: Guanya 4-0 Espanya. Tu te pensaves, Miqui Mallans, que seria un partit, entenem, tan fàcil, tan còmode?
7: No, sincerament no. Jo pensava que Espanya dominaria, tindria ocasions, segurament estaria millor que Anglaterra. No crec que Anglaterra, que se mantingui, que sigui tan dolenta, me refereix que hagi fet un partit tan dolent, sinó que Espanya no li ha deixat fer un millor partit.
4: Alerta que ho prova, no, s'equivoca, i per sort, Beth Mead, i se la queda Mapi León, amb Clàudia Pina, l'autor del quart gol d'Espanya, Clàudia cap enrere, amb la seva amiga i companya Catacoy, que té pilotada, que té cercant precisament a Clàudia de nou, però molt atenta també per aparèixer Uben, que és qui té la pilota ara. Ara és Lucy Bronze. Llavors encarant a Lucía Corrales, que aguanta tot el partit des de l'inici la mallorquina. Ara ja ha passat la pilota entre les cames Lucy, però també Mapi León. Ara ha rebut un cop, s'ha fet mal
8: queda,
4: Lucy.
8: Sí,
7: s'ha fet mal.
4: En aquesta topada amb Mapi, s'ha fet mal de Lucy també, Bronze. Sí, s'han pegat fort. Per tant, surten les assistències inclús d'Anglaterra per assistir a Lucy. Bé,
8: però és una topada sí, també, perquè... Sí, se veia que Namapi tenia l'avantatge.
0: Sí, però Namapi i León, Raül, ha anat a les totes. Ha anat en tot a copetjar aquesta pilota i se n'ha dut tot el que ha trobat per davant.
7: Si no s'hagués fet mal Namapi, si hagués anat fluixa, ara estaria en terra.
4: Sí. Bé, de totes formes, Namapi que es queda per allà a veure si està bé Lucy, però també...
8: I aquesta aturada que aprofiten les jugadores per hidratar-se.
4: Per hidratar-se, sí.
8: Reina Patri i Jarro... també rebent instruccions i en aquest acoll que ha cedit la seva botella d'aigua ara per anar a Mapi, perquè agafi forces.
0: Joan Gabriel Bausà, està sent-ho una nit de glòria per en aquest acoll, na Lucía Corrales, na Patri Jarro, na Mariona Caldentell, però encara cercant, perquè arriben missatges, però encara ningú ha estat capaç de resoldre el concurs, que és dues preguntes en una, cercam dues coses avui.
1: Efectivament, ens han arribat respostes que encara no encerten la pregunta del concurs, que és clara i contundent. Cercam el nom i on va néixer la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol. Una resposta ha estat...
0: Sí.
1: I així ho descartam?
0: Sí.
1: Na Mariona Caldentell.
0: No, perquè no és la primera. No és la primera.
1: Cercant la primera.
0: Jo puc donar una pista?
1: Sí.
0: Ai. Compartim municipi.
4: Ja ho sé.
1: Oh!
4: Ja. Vinga, Patrick.
8: Ja hi som.
4: És que ho sabia que diria aquesta. És que no, ja ha tardat. Ona Valla.
8: Falta un troleat.
0: No, compartim municipi, sí. Alerta, que en el municipi hi ha nuclis poblacionals.
4: Sí. I alerta Espanya, que vol més, i es fica allà dins l'àrea. Les mans de Hannah Hampton sense problemes. La rematada final. En aquest cas d'Esther González. I es preparen canvis també ara, Raül.
8: Així és, doble. Per part d'Espanya entraran Olga Carmona i Clara Serrajordi i per part d'Anglaterra també es produirà un doble canvi. Per cert, fa pinta que aquestes substitucions deixaran partir a Lucía Corrales segurament amb una gran ovació.
0: Sí, l'escoltarem, el microambient a tope i a veure com és aquesta adeu, aquesta ovació quan es retiri a la jugadora inquera.
4: La té Aitana, bon matí. La guanyadora de tres pilotes d'oc, la juga cap enrere, cap a Mapi León, Patri Guijarro. Guijarro, que frena, dona instruccions a les seves, li dona la pilota a Mariona, Mariona cap a Clàudia de Pina, Pina amb Lucía Corrales, Lucía que volia de primeres connectar amb Aitana, acaba sortint per línia de bandes per Anglaterra, treu ràpid Lucy Brons, que ja s'ha recuperat, per cert, Mapi León, que talla amb el cap, ara fa falta Clara Esther González.
8: I arribaran els canvis.
4: I arriben els canvis.
8: I aquí està. El primer, Lucía Corrales.
4: Volen sentir l'ambient de Son Moix.
8: Lucía Corrales, que agraeix el gest del públic. Abraçada ara amb Sonia Bermúdez. També crec que aquesta ovació no ha donat temps, no? Estava una Lucía Corrales molt a prop de la banda.
7: Prop de la banda.
8: I surt també a Mariona, una altra mallorquina, la segona que surt, abraçada amb Sonia Bermúdez, i deixa ser un lloc a una jugadora molt jove, com una Clara Serrallordi, que té només 18 anys, però fa unes setmanes estava jugant de titular una final de la Champions, sí, sí, amb el Barcelona.
7: I fa un any mos va fer un gol a Son Malferit, és a dir, és molt bona jugadora. Sí, sí. Molt bona jugadora.
8: En Pedro Guard va narrar aquell partit i me'n record com ho va dir alerta amb aquesta...
7: Sí, sí, sí, sí.
4: I d'Anna Serra Jordi, que ja protagonista important també amb el primer equip del Barça i també ja en l'absoluta, de fet, avui a la convocatòria que hi ha en Jana Fernández, que l'acostumam a veure amb el dors altres, i també que hi ha Andrea Medina, que era la novetat en aquesta convocatòria per aquest partit d'avui de Son Moix.
0: Miqui Mellans,
4: amb aquesta recta final.
0: Posam nota a Lucía Corrales i a Mariona Caldentei.
7: Jo, per partir que han fet les dues avui, els posaria un 9 a les dues. I menys me sembla injust. Na Mariona ha participat a gols, na Lucía no ha estat superada a cap acció defensiva, i recordam que ho he dit un parell de vegades, estem jugant contra la vigent campiona d'Europa.
8: I jo crec que recordarem aquest partit, el que comentàvem abans, Miqui, com la confirmació de Lucía Corrales.
7: Totalment, és a dir, ha fet un partit de raó.
0: Per tant, podríem estar parlant que Lucía Corrales està opositant a ser una de les jugadores que entraran, si no hi ha cap de nou, a la llista del Mundial de l'any que ve.
8: I no només això, jo crec que està començant a opositar per ser la lateral esquerra titular d'aquesta selecció.
4: Serra Jordi, la toca, xerraven d'ella, talent jove també a la selecció. Serra Jordi cap a Ona Batlle, acompanyes al Barça, també d'Irene Paredes, que és qui toca, Guijarro. Moltíssimes jugadores del Barça, com és lògic, en aquesta selecció. Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, tornant de la seva lesió, arribava a la concentració dilluns a l'hotel, dient de volta, molt contenta de tornar-se amb el combinat nacional. Serra Jordi, amb Aitana Bonmatí, Aitana cap a Salma Parayuelo, llàstima el control de Salma, però arriba bé. Se la queda Salma per aquesta banda dreta. Salma cap enrere, Aitana. Aitana Bonmatí amb bona balla, jugant en aquest costat, es fica ara Salma Parayuelo a la frontal. Cap enrere, cap a Mapi, Mapi León, prepara des d'en fora Mapi, però al final no, cap a Clàudia Pina, Pina ja dins l'àrea, Pina li deixa Olga Carmona, Olga que retalla, un gol inoblidable el d'Olga.
8: Així és, en aquella Raül. Final del Mundial, sí, que va ser assistència de Mariona, per cert.
4: Sí.
8: Aquell xut creuat sempre el recordarem, jo era a Porto aquell dia.
4: Alerta, Clàudia Pina, és bona per Aitana Bonmatí. Aitana, ja la petita, xuta i atura Hannah Hampton. El xut final d'Aitana Bonmatí en camp esquerre, atura Hannah Hampton i serà corna per Espanya.
7: Espanya que no ha mollat ni un minut, en el 87 i segueix atacant. És increïble el partit que està fent.
4: 87, 3 per arribar al 90, més l'afegit. Home, hi ha hagut dos gols que abans no s'han afegit gol per minut, però minut per gol, però hi ha hagut aturada. Alguna cosa t'afegirà o no?
8: Sí, però no crec que massa, perquè ja. Crec que tindrà pietat.
4: No volen que s'acabi. Va, Clàudia, tot i que hi ha gent que se'n van de dia, també no volen trobar tràfic, això és un clàssic aquí a Mallorca. Clàudia Pina en cama dreta, cercant el segon pal, ha de ficar la Mahara Hampton, mare meva, a punt de ser gol olímpic. Molt, no?
7: Sí, molt sí, sí, sí. Jo crec que amb intenció.
4: Sí, sí, na Clàudia.
7: Ara ho veig.
4: I de Hannah Hampton traurà de porteria. La portera anglesa que ha encaixat 4 gols. Porteria 0 de la nostra. Que te coi, que te crac. Vinga, la toca en la terra. Pilotada. A veure qui arriba abans. Però tenen força encara Mapi León i Patrick Jarro també, que és que atura, aguanta. Que ve Patrick i... ha agafat molt ràpid la pilota perquè ha considerat ella directament que havia sortit.
8: Tenia raó.
4: Però, sí, sí, però sí, sí, l'àrbitre, que fas, convençut. Ha aparegut, que de sobte jugava amb bols.
8: Per cert, Marta, xerraves d'una que no ha tingut moment perquè no ha estat cap clar intervenció, però s'ha de dir el gran partit que va fer fa unes setmanes o Oslo,
4: no,
8: final de la Champions.
4: Champions en gran part
8: i no va ser
4: nomenada
8: MVP, però...
7: No, és decisiu. El partit sí, que sí, fa, sí, sobretot amb 0-0, sí, el,

0: Para ja el cartell, Raül, ara veurem.
1: Jo crec, Marta, que no serà molta.
0: No,
1: com dèiem abans.
0: Que te coi, amb la pilota als peus, la 13 d'Espanya. Agafen les mans Cata i la juga cap a Mapi León. Mapi conduint, avançant metres i jugant amb Aitana Bonmatí. Bonmatí que li torna. Clàudia Pines ara per banda esquerra. Clàudia la passada amb l'exterior, cercava Esther González, arribarà, ho fa. Clàudia que ve també ara amb Olga Carmona. Se'n va Olga. La juga en Serra Jordi, d'esperar a Patri Jarro cap a Serra Jordi.
1: I ara ho veiem, 3 minuts.
0: 3 minutets.
1: És de Rigó.
0: Sí. Sí, han sortit les assistències amb
2: sí,
0: brons.
2: Sí, canvis, les finestres de canvis i...
0: I poc més. I deu 3 minutets més per gaudir d'aquest partidàs històric aquí a Somos, Olga Carmona, que ficava el cos, però tot i així no arribava i a més feia falta, clar. Tirava al terra la jugadora anglesa ficant el cos Olga i serà... Falta des de la seva pròpia porteria la selecció anglesa i som molts que s'ho passa sí. Bé, Raül.
1: Un dia per al record, tothom està gaudint, tota la afició.
0: Imagina't les famílies també, eh?
1: Totes les famílies que s'ho mereixen, hem sentit moltes veus a la prèvia. I tothom confiava, eh? Mira que hem sentit resultats optimistes, però 4-0 no.
0: No ho ha dit ningú.
1: La mare d'Anna Mariona ha dit 3-0, ja. ha quedat a prop.
0: Es podrien deixar anar a dormir a casa avui, eh? Una mica te porto. Sí. Oh, no.
1: Crec que elles voldrien, però crec que no, no podrà ser.
0: Que més
1: a més, bé, avui...
0: Bé, estic dient tot això, Toni, perquè ja poca cosa està passant, ara estret de banda per Espanya, però seria guapo.
1: Sí, i a més ho xerràvem abans a la prèvia, que he rebut una cridada i m'han pogut confirmar que... La selecció està molt bé
0: quedarà
1: fins diumenge.
0: Clar, és que perquè s'han d'anar a concentrar allà, podent estar clar, uns dies més aquí.
1: Podent estar aquí un dia més.
0: Sí. I ara, més que no deixa de ser important el partit d'Islàndia, perquè l'han de guanyar, Sense menysperar, però, clar, que és molt més super.
3: Molt millor el panorama que quan començava el partit,
0: i
3: perquè
0: tant,
3: ara Espanya depèn exclusivament d'ella mateixa per assegurar aquesta primera plaça de grup i aconseguir el bitllet matemàtic per al Mundial de Brasil de l'any que ve. Tenim una notícia, Joan Gabriel Bausà, que hem de contar, perquè molt a prop de l'estadi de Somoix, a la via de cintura, hi ha hagut un autocar que s'ha pres foc.
4: Un autocar que s'ha pres foc per complet a les 10 del vespre, a la via de cintura, a l'alçada de Son Hugo i en sentit aeroport. El foc s'ha declarat sobre les 10 del vespre, hi ha importants retencions considerables, per tant, molt alerta a totes les persones quan surtin de l'estadi de Son Moix i hagin d'agafar carretera i
3: precaució i paciència.
4: Estem esbrinant de cercar i trobar més
3: detalls. I esperem que no hi hagi cap passatger afectat, ni el conductor ni res, perquè les imatges realment impressionen. Endavant, Marta, falta res, segons per arribar al final.
0: Així es falten segons i és Espanya qui té la pilota, és Olga Carmona, tot i que ara ha fet falta Olga. I Jarro fins al final lluitant ara amb Miki.
2: No, perdona.
0: No, està a punt d'acabar el partit, guanyen 4-0 i ja se lamentava de que Olga fes falta. I final del partit, final a Somoix, Espanya que guanya 4-0 a Anglaterra, Espanya que és molt a prop ja de la classificació directa pel Mundial, havia de guanyar, ho ha fet, havia de guanyar per més d'un gol, ho ha fet, i ara contra Islàndia, depèn d'ella mateixa per poder tenir aquest bitllet directe per ni més ni menys que el Mundial del Brasil 2027, on defensarà títol, és la vigent campiona del món, ho ha demostrat aquí avui a Somoix, amb 4 mallorquines, com han gaudit, i quin final més perfecte, quin dia més perfecte, quin partit més ideal. Raül, et saluden les jugadores i ja a poc s'aniran retirant de vestidors.
1: Així és, alegria espanyola, com desitjàvem, decepció anglesa i abraçades entre els futbolistes. Ara veiem Catacoi, que segurament cercen a Patri i Jarro. Ara s'abracen Clàudia Pina, ho celebren. Sabien que avui era un dia important i de quina manera han respost. i com dèiem, i recordem una vegada més, perquè no ens cansarem de dir-ho, amb quatre mallorquines titulars i 100 protagonistes.
3: Narram el que passa a la gespa per als oients d'Ivetres Ràdio, que no sona, són moix, per veure com celebren les internacionals espanyoles aquesta gran victòria, aquesta golejada 4-0

0: contra Anglaterra, Marta.
1: I doncs sí, saluden, com ve de Raúl Lebron, encara 1-1, no es deixen ni una aferrada amb les rivals, i entre elles també les jugadores d'Espanya, avui mare també que et saluden amb les suplents, en les que han jugat i ja descansaven, que t'acoi, que es lleva ja els guants, també el cos tècnic, quina imatge també de la banqueta d'Espanya, com estan també connectadíssims.
2: Carina, que t'acoi, s'apropa la banda, deixa ja els guants, ja li molesta tot, vol celebrar, tot això li agrada, ho sabem, i ho ha de fer.
1: I Anglaterra, Raúl?
2: Sí, pinya, que segurament per consolar-se, perquè ha estat un dia molt complicat per elles. Clar. I hem vist una abraçada molt sincera, jo crec, entre na Patri i Jarro i na Lucía Corrales, perquè segurament na Patri avui sabia que era un dia molt important per ser futbolista d'Inca.
1: Sí, sí, li deu la felicitat per el gran partidàs que ha fet Lucía. Les quatre mallorquines han estat beníssim, que t'ha deixat la porteria a zero i que la veiem cerquen els seus, també l'agradaria, però ara sí que ja celebren totes les jugadores espanyoles i però el contrast sempre no, d'imatges en aquests casos, Anglaterra amb aquest rolo, tot el cos tècnic, totes les jugadores, evidentment amb gest seriós i tristó.
2: Xerrada de na Sarina Wittmann.
1: Sí, estan escoltant a ella. I el contrast de la celebració, de la felicitat d'Espanya i també de l'afició. No se'n va aquí la gent de Sant Moix, vol veure la festa.
2: Tothom vol tenir segurament també el seu record. I tampoc mos hem d'enganar, Marta, ara xerraven de la terra. En la terra segurament també serà el Mundial del Brasil de 2027 i serà un rival a batre.
1: Sí, mira, ara han anat a cercar Catacoll i Clàudia Pina a Sònia Bermúdez. No sé per què.
2: Riuen.
3: No sé què li han dit.
1: No sé què li han dit. Han anat a Sònia, li han dit no sé què, i jo sé, no me'n vulgueu.
2: Perfil baix, no Sònia.
1: Li deixa de haver, és protagonisme per elles, no? També.
2: I avui, recordant, no va partit de Sònia Bermúdez, i que només n'ha perdut un, va ser contra Anglaterra.
1: Sí, sí.
2: Però està tenint un paper important, també va aconseguir el retorn de na Mapi, i ara veïna Patrick Guijarro, com agraeix el suport, aplaudiments cap a la graderia, i segurament en aquella part està saludant, segurament està la seva família, entre elles segurament na Toñi, que ha xerrat amb ella, la seva mare, que estava ben orgullosa, i na Carmen, que pobra també, la seva padrina se m'ha posat a plorar de l'emoció abans del partit.
3: Sí, que guapo deu ser per elles, per na Patri, per na Mariona, per na Cata i per na Lucía, aquest moment.
1: Clar, sabre que hi són i veure'l-lo, cercar no tan sols familiars, amics i amigues, no? que quan jugaven aquí al Collerense i anaven a veure'ls al Coll d'en Rabassa, a Gana Paulina, a Ana Lucía a Sant Malferit, sí, i ara avui són aquí Somos.
2: Ara Naqueta també feia un coret a Sagraderia, també segurament en aquesta part hi ha gent que la coneix i que és propera a ella.
1: En la terra també, agraint el suport als seus aficionats, s'han acostat aquí a el cantonet on hi ha l'agradaria visitant, agrair el suport de...
2: I llegim una pancarta en el fons, Marta, que és per Naqueta, de Pòrtol al món.
1: Clar que sí, sempre present per aquest, el seu poble.
2: I tota aquesta gent segurament, ens ha dit Tània, que ha col·laborat en aquest apartem entrades, que han estat 500 veïnats de Pòrtol i Marratxí, que avui s'han apropat aquí per donar suport a Naqueta.
4: Entre ells, amb Miquel Vergé.
2: Entre ells en Miquel Vergé i en Ricardo Blázquez, també, correcte. Càmera
1: sí.
2: De la nostra televisió.
1: En Vergé nostre, avui d'aficionat, clar que sí, molt bé.
4: Haurà fet sonada, Miquel Vergé?
1: Però segur, ara que està més
2: no sé. Jo veig a Miquel Vergé molt en el meu paper.
4: Sí, és una mica l'Hebron, és una mica que
2: sí,
4: considera innecessàries aquestes coses.
2: Ara, és que s'hauria de fer ara, Toni, no s'està fent?
4: Sí.
2: És que per què no se fa?
1: Mira, tenim aquí gent ballant, aquestes dues, com ballen. No, en Verger també, en Verger, perquè ho sabem, perquè és company i amic, no?
2: Sí.
1: Sabem que la seva filla avui anava a veure el seu primer partit de futbol, precisament, i no és la única història així, a mi m'ho ha dit molta gent. Hi ha ma mare avui aquí, que no va mai a un partit, i de ben segur que ha gaudit. És un ambient diferent,
2: alerta,
1: avui la gent.
2: Naqueta ha votat fins i tot a la graderia, la va impullant. S'està saludant amb la gent.
3: Això és casa seva.
2: Això és casa seva i segurament està pujant per apropar-se i va cap a aquesta zona que estan els seus veïnats, la seva gent. Mira, l'abracen. Això té ben merescut.
3: Sí. I a la vegada, na Lucía està preparada per entrevistes, just aquí davall, també.
1: Sí, està xerrant Alexia.
2: Sí, veïna Alexia.
1: Però xerrarà a Lucía, també.
2: I na Lucía saludant, també s'agradaria.
1: Clar. Sí, sí.
2: Deuen tenir gent coneguda per arreu de tot això.
1: Per tot. I mira quina imatge curiosa també, mentre les jugadores d'Espanya el que estan fent és cosa volta, són moixes, sí. Aniran agraint per tot, han començat en aquest fons i ara se'n van a lateral, van ballant també la música que posen des de... Des dels altavols d'aquí de Sant Moix, però anava a dir que contrasta també amb jugadores d'Anglaterra que fan carrera, que acaben
3: de... Sí, la feina compensatòria, el que no han pogut fer en es partit, que tal vegada ho haurien de fer totes perquè estan molt superior a Espanya, sí. Però ja estan pensant en el següent partit, això és molt professional.
1: Sí, sí.
4: Estem amb vosaltres, companys, Sant Moix, mentre continuï la festa damunt la gespa a la graderia, compteu, perquè nosaltres ja... No ho veiem, Televisió Espanyola ja té el senyal del partit. Per tant, Marta Sampa, Raúl Lebrón, Miqui Mayán, sou els ulls de l'audiència.
1: Sí, no, ara per allà on passen les jugadores, l'afició demostra que ha gaudit i no duren de votar, de ballar, d'aixecar les banderes d'Espanya, per allà on van passant, perquè com dèiem estan fent la volta a tot l'estadi de Sant Moix, les jugadores... Agraïnt el suport.
2: Que
1: continua allà, la graderia d'aquest fons, que ha anat, clar, és que allà hi deu haver tothom, els seus amics, la seva família, i aquesta pancarta que li han fet, idò, Naqueta, que no sent la resta de companyes agraïnt, perquè és allà a prop dels seus.
2: Naqueta, que una vegada més, mai s'ho pensa. Haurà vist allà la seva gent i li haurà dit de seguretat.
1: Sí, fora protocol.
2: Lleva que tir cap a dalt.
1: Veiem ara les voren de més a prop perquè s'acosten ja cap aquí, cap a la nostra posició, agraint el suport ara en aquest fons on continua la gent, també a la primera fila on hi ha les tanques publicitàries, els més petits i petites que el que fan és també demanar-los que s'acostin. Però bé, mantenen la distància, aplaudeixen, veiem a Irene Paredes, a Misa Rodríguez, la portera suplent.
2: I ara veiem Lucía Corrales, que està tenint Televisió Espanyola, està donant declaracions perquè...
1: Mira, i tant a bon matí sí que s'acosta... Mira, vos, que just ho deia, que hi havia nins i nines que reclamaven que s'acostassin allà a les tanques publicitàries i ja i tant ho acaba de fer ara per anar a signar autògrafs i fer-se un selfie.
2: Ara mateix, que també s'apropa, que ha estat desconvocada avui.
3: Les jugadores que van jugar aquí fa 9 anys, hem dit, no?, que hi havia 2.000 persones... Deuen notar un canvi
1: clar,
3: que s'ho han guanyat elles i lo important que també és que aquí hi hagi nins i nines veient tot això, veient l'esforç i el sacrifici que han fet aquestes jugadores, no ara, no avui, sinó per arribar en aquest moment i gaudir-lo, que és no sé, un reflex de la superació que han hagut d'experimentar també per arribar a viure moments com aquests.
2: I que hem vist, li agradaria al Miqui que això també és increïble. Plenes de camisetes, que siguin a Catacoll, que siguin a Mariona, a Alexia, a Aitana... Tot això és un canvi impensable fa uns anys. I ara veiem a Patri, que continua celebrant i també s'apropa a la graderia.
3: Sí. Farà dues voltes a Patri.
2: Sí. Segurament ara crec que cercarà qualque familiar.
1: I també s'hi pujarà. No, i hem de dir que, clar, les mallorquines tenen la seva gent, però també la resta de companyes també també s'han desplaçat els familiars que tenen l'ocasió de veure-les aquí a Mallorca. Vull dir, perquè ara veia Atenea del Castillo que saludava a la graderia amb efusivitat perquè deu ser gent, familiars i amics que també, evidentment, han vengut a veure-les com sempre que juguen a Espanya, en el cas de les mallorquines, quan juguen a la Rèbaga a Còrdoba i de les familiars hi van.
2: Abraçada, Marta, entre en Patri i en Pau Soler, seu millor amic, que també hem pogut xerrar amb ell a la prèvia i estava eufòric.
4: I deia
2: que era seu millor dia i que era la millor jugadora del món i que es mereix un escenari així.
4: Clar que sí. Companys, 30 segons i tornem amb vosaltres. Això és Els Postres en Joc.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
5: Que estat sol, les coses arriscades...
0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
4: És Són les 11 de la nit, vos acompanyaran fins les 12. A festa, som molts amb aquesta victòria per 4-0 de la selecció espanyola de Catacoll, Lucía Corrales, Mariona Caldentà i Patri Jarro sobre Anglaterra. Tot d'una tornam amb els nostres companys a l'estadi, però com vos informàvem abans, hi ha hagut un incendi d'un autocar a la via de cintura a les 10 del vespre. S'ha incendiat un autocar en plena via de cintura. Què sabem, Joan Gabriel Lussà?
6: Ha estat a l'alçada de Son Hugo, en sentit aeroport. Això està produint moltíssimes retencions a la via de cintura. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius del Bombers de Palma, també la policia local i la Guàrdia Civil, per intentar controlar la situació i garantir la seguretat de la zona. Segons sabem, els bombers han aconseguit extingir l'incendi d'aquest autocar fa uns 15 minuts aproximadament. Els efectius d'emergències continuen encara amb les feines de supervisió i també de la normalització del trànsit en aquest tram. En principi, pareix que només hi ha danys materials, per tant, molt pendents d'aquest incendi que està provocant moltíssimes retencions a la via de cintura. Tornem a repetir, l'alçada de Son Hugo en direcció a l'aeroport de Palma. Per tant, totes les persones que estiguin circulant per allà, que ho facin amb la màxima precaució.
4: Així és, paciència i precaució a la gent que circuli per la via de cintura ara mateix, degut a aquest incendi d'un autocar en aquesta via. Són les 11 i un minut. En Raül Lebron ja baixa cap a la zona mixta i a la cabina de transmissió de IB3 Ràdio tenim a Marta Sampas amb en Miqui Mayans. Marta, continua la festa, som moix?
1: Sí, continua la festa per les mallorquines, sobretot, que continuen aquella graderia fent-se fotos, signant autògrafs des de que ha pujat allà amb la gent de Porto, del seu poble, amb els amics. Veiem des d'aquí la camiseta de Naqueta per allà enmig, envoltada de moltíssima gent. Na Patri Jarro també xerrant amb els seus, just aquí de vora la cantonada de la nostra esquerra, aferrada a la tanca publicitària. I la resta de jugadores que no se'n van, estan aquí a la part de la banqueta, el cos tècnic també, els jugadors xerren entre elles, d'Anglaterra ja no queda ningú. Bé, si sí, veiem a la seleccionadora i tres o quatre integrants del cos tècnic xerrant aquí enmig, però Espanya estan aquí a la seva part, a la part de la banqueta, xerrant i entre elles, i documentant tot el que hagi passat en el partit. Veiem Alexia Putellas ara abraçant-se també a gent del cos tècnic, sí que se'n van ja algunes cap a vestidors, Atenea del Castillo, Maria Méndez. Veiem que ja se'n van cap de dins, Olga Carmona, però clar, les mallorquines, Ana Lucía i Ana Mariona. A veure, Miqui, no sé si tu els veus.
3: Jo crec que les han golit sagrada.
1: Les han golit sagrada també, perquè és veritat que sí que han vist en aquest any a Patris. Ah, no, Ana Lucía està allà, la resta de companyes. I na Mariona Caldentà, i no la veig, per
3: no,
1: tant, deu estar també saludant a família i demés. Ana Lucía, a poc a poc, també se va allunyant, a veure cap on va, a qui veu. Per tant, clar, és lògic, elles tenen a molta gent a la que saludar i agrair que hagin vengut avui fins aquí per a viure aquesta victòria. Veiem aquí encara a les pantalles de Son Moix aquest 4-0 amb el gol de Patri al minut de 8 en doblet d'Alexia Putellas. Quina setmana per Alexia també, Miqui Mayans, no?
3: Vens de... Emocionalment deu estar...
1: Buah, és que felicitat màxima, de fet. Ho deia, no? Aquella deu amb el Barça perfecta, després de guanyar la Champions, amb uns actes d'homenatge perfectes, amb un darrer partit del Johan Cruyff perfecte, vull dir, és que una història perfecta, així ho deia, no? Tota la setmana i a tots els vídeos que pujava per dia deu al Barça, es concentra en la selecció, arriba aquí Somos i fa dos gols.
3: Sí, i és vera que no s'ha celebrat com si fos un títol, però ho han celebrat perquè eren conscients de l'important que era, i ella també, allà enmig com una jugadora més, evidentment, però... Ostres, té un pes important dins aquest vestidor i segurament les companyes han estat molt, molt properes a ella perquè sabien que aquesta setmana era important.
1: Clar. Sí, també ha estat una setmana molt emocionant per les seves companyes. Han vist plorar la setmana passada en aquest, en Patri, plorant per l'adeu d'Àlex i el Barça, que ara precisament ja se n'ha anat cap al túnel de vestidors amb Irene Paredes, Laia Codina, i fent el gest del telèfon, no? Que deuen tenir família després de crit, després de telèfon, no? Però sí, les mallorquines continuen mirant en aquest, ja està, ja torna al terreny de joc amb la seva amiga Clàudia Pina, I mira, li ensenyen a Clàudio, diu, mira, ja hi ha mon mare, mon pare, ja hi ha...
3: I saluda.
4: Allà hi ha els meus 500 veïnats.
1: Sí. Totalment. Molt contenta, passa corrent aquest acoll saludant, amb una camiseta a la mà, no sé quina deu ser, perquè en duien els familiars, no sé si ho ha comentat abans en Raúl Lebron, quan estava amb els seus familiars, duien una camiseta ben personalitzada, sí. Com una imatge de naqueta, i una camiseta que s'ha de haver fet ben aposta per el partit d'avui. Es van retirant ja totes, dient adéu ja, mira, ja no és la Mariona, ara la veïna, no sabem on s'havia ficat, la Mariona també molt somrient, molt contenta, dient adéu a la gent, que en queda bastanta.
3: Sí, Tunnel Experience, a més, allà, sí. El vestidor hi ha moltíssima gent esperant a vell, sí. Només queden a Mariona, però sí que va darrere les porteries han aguantat perquè les jugadores s'acostaven allà.
1: Bé, a Patri també, ja que, de fet, crec que l'ha anat a la casa de premsa sí, Patri. Ah, no, però que també farà declaracions, però això sap els mitjans de la selecció, ja hi haurà oportunitat d'escoltar-les, i res, ara sí que ja a Mariona, que es fica ja cap al túnel de vestidors, i aquesta gent que aguanta, i no és per menys, perquè és divendres, són les 11:06 del vespre i no tenen per què tenir pressa.
3: No, i han viscut un partidarro, és normal que estigui tothom com està de content.
1: I un ambient molt de nins i nines, que això m'agrada molt, en el futbol i l'esport en general, l'ambient sempre és bo perquè ser espectador d'esport, jo no sé si ho dic en la mor que li tinc a l'esport, però és guapo sempre, no? Anar a un esdeveniment així, però és vera, que tal volta, no sé si estàs d'acord, Miqui, tu que t'hi dediques, a més que en el futbol d'elles, en el futbol femení, és diferent.
3: Sí, a més, jo tenc també la part de la vessant de mestre, jo som mestre, uh-huh. I clar, avui quan demanàvem a classe quins vendrien a veure el partit, n'hi havia moltíssims de nins, i quan jo els he dit que també vendria, però vendria des d'una posició diferent, estaven contentíssims. I molta il·lusió, jo crec que a tota Silla durant aquesta setmana s'ha generat un ambient de molta il·lusió.
1: Sí, i d'on complit, i de quina manera, amb aquesta victòria per 4-0.
4: Molt bé, i
1: ara sí, ja es buiden les graderies també, ja, Toni, sí, ja. Perquè com que ja se n'han anat elles, les jugadores, ara només queden a Patri, sí. Fent declaracions i se n'aniran ja, per tant, ja sí que se va buidant, som moix.
4: Bé, és moment d'analitzar una mica Miqui Mallans el canvi, perquè clar, apareix un 4-0, que la cosa està fàcil, però és el que tu has dit al llarg de la retransmissió. Se guanya per golejada 4-0 a la vigent, campiona d'Europa, i a l'equip amb qui estaves lluitant per aconseguir la primera plaça que te dona la classificació directa cap al Mundial del Brasil.
3: Més mèrit té, i també ho he comentat, que era un equip que defensivament era molt potent, i torno a repetir el que he dit a la retransmissió, que jo crec que Espanya ha minimitzat molt els punts forts, diguéssim, d'Anglaterra. La victòria és totalment justa, és a dir, si haguessin necessitat, jo crec que 5 o 6 gols els haurien pogut fer. I sí que és vera que també ho han comentat, que jo no m'esperava una victòria amb tanta contundència. Sí que m'esperava un partit on Espanya pogués guanyar, jo veia factible una victòria, però no m'ho imaginava així. Jo, de fet, el dia d'avui he estat nerviós per partir, per resultar, per venir aquí també, per disfrutar del partit d'una experiència que no havia viscut mai, però no m'esperava un partit amb una contundència tan gran d'Espanya, sobretot ara, i rival.
4: Sí. Anem per parts, si t'apareix. A la primera, les quatre mallorquines titular, ha estat la gran notícia de la prèvia del partit. Lucía Corrales al lateral esquerre, Nacata a la porteria i al centre del camp de Mariona i na Patri Guijarro. I Espanya ha sortit a tenir la pilota, a ser dominadora, i això s'ha traduït amb un 2-0 al descans, Miguel.
3: Sí que és vera que jo crec que s'ha precipitat un poc a les primeres accions d'atac, perdia la pilota amb molta facilitat, cercaven la darrera passada des de situacions que no eren per donar aquesta darrera passada, que també és normal, és a dir, un partit com aquest, tenir els primers minuts un poc de nervis o no trobar-te en el camp de manera còmoda, és evidentment normal, però sí que és vera que a mesura que passaven els minuts, jo crec que un dels punts d'inflexió han estat les dues o tres arribades d'Ana Lucía per banda esquerra, mm-hmm. amb centrades que Espanya ha pogut rematar, que jo crec que ha donat una opció de com fer-li mal a Anglaterra, i a partir d'aquí, el primer gol d'Ana Patri, d'una jugada individual seva i de tir de, des de la frontal, i la gran quantitat de possessió que tenia Espanya a camp rival, que en aquest acord jo crec que ha tocat el balon, o no sé si l'ha arribat a tocar, la centrada aquella d'Anna James que s'ha enverinat un poc, però és que llevat d'aquesta acció no n'hi ha hagut cap més.
4: Sí. Això a la primera part, 2-0 al descans, en principi la situació controlada, recordant que l'1-0, ara ho analitzarem, a Mallorquina, per Mallorquina ha estat un golarro d'una Patri i Jarro. I el segon temps, no sé si coincideixes, Miqui, els 10 primers minuts ha entrat bé el partit després del descans a Anglaterra, però quan Alexia ha fet el 3-0, precisament el 10 minut de la segona part, ja se'ls ha fos els ploms el conjunt anglès, sí, i després sí. Ja ha arribat el 4-0 d'Espanya i la victòria comodíssima.
3: Diria fins i tot, sí, ha entrat bé, ha entrat millor, sense fer canvis, és vera que ho han comentat, que no ha fet cap canvi, però que ha canviat un poc l'actitud i s'ha estirat un poc més, però hi ha hagut una fase de la segona part on Espanya no deixava sortir Anglaterra del seu camp, que cada vegada que atacava perdia pilota, la tornava a recuperar o provocava una errada, i jo crec que això ha fet molt costa per amunt que Anglaterra pogués fer un gol, i a més amb el tercer gol, que ha estat una molt bona jugada, una triangulació sí. Per banda dreta i en Alexia, el que hem dit, ha rematat i ha tornat a agafar el refús de la portera o de la defensa sota pals. Jo crec que ha fet molt de mal aquest tercer gol, i després bé, ja ho hem vist, la combinació de jugadores amb molt de talent i fresques en el camp, com Naitana i na Clàudia, que la primera acció que han tingut de connexió ha estat gol.
4: Com se pot explicar per l'afició que ara ens escolta, que està partint de Son Moix, Miqui, aquesta diferència tan abismal que ha hagut avui entre Espanya i Anglaterra, quan, recordem, seran, si se classifica Anglaterra finalment per al Mundial, seran dues de les grans favorites. Recordem que Espanya i Anglaterra són la reedició de la darrera final del Mundial, de la darrera Eurocopa, és a dir, avui ha estat molt desdibuixat el conjunt anglès.
3: Sí, té pinta que se tornaran a trobar en el Mundial, si no falla cap de les dues, i és difícil que fallin perquè són molt bones seleccions. Jo m'agradaria estar a la roda de premsa de les dues entrenadores, perquè, clar, el pla de partit d'Anglaterra el puc entendre, però en el moment en el que li fan el segon gol, no he vist una reacció, no he vist, llevat d'aquell cercle que han fet i en Lucy Bronze, el que hem dit, es quitaçava les seves companyes, ara després en el final també, quan han fet la pinya aquella, semblava que se deien coses potents, però en el camp no s'ha vist, no sé, jo m'agradaria saber el pla de partit que tenia Anglaterra, si només era contenir i córrer, perquè jo, per exemple, no he vist en James en condicions de fer-li mal a l'espai a Espanya, jo crec que era una clau del partit, que Anglaterra defensàs bé i junta, que així, això sí que ho feia, però no tenia després la força per poder córrer i poder fer-li mal a Espanya a transicions.
2: Companys, surt una pata i jarrasona mixta.
4: Idò, dale, Raúl. Tenim en Raúl Lebrón a la zona mixta de l'estadi de Son Moix, surt una de les grans protagonistes, la mallorquina Patri Jarro, autora del primer gol dels quatre que ha fet avui Espanya davant Anglaterra.
7: Jo chillo, no us preocupeu. Cuando queráis, chicos, ¿estáis todos compañeros?
8: Yo creo que es un día especial, creo que cualquier futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que también es especial y bonito, y hacerlo pues delante de tu gente, de todos los mallorquines, de tus amigos, de tu familia, pues la verdad que creo que puede decirse que ha sido un día increíble. Nos hemos sentido bien, creo que hemos sabido solucionar quizás lo que nos pasó en Wembley, que nos cerraron mucho dentro, fueron muy serias ellas, mucho dentro, intensas. Creo que hemos sabido bien repetir pase, la movilidad que hemos tenido en medio y sobre todo buscar bandas, que yo creo que es donde nos dejaban más. También con la presencia de Edna, de Salma, jugadoras rápidas arriba. Creo que nos han dado mucho, la presión la hemos hecho muy bien. Entonces yo creo que ha sido un partido muy completo del equipo y sobre todo el trabajo defensivo que hemos hecho.
9: Patri, hemos podido hablar en la previa con tu madre, Toño, y tu abuela, y las pones. Han roto a llorar, quedaron medio minuto para el partido y han roto a llorar de nuevo. No sé qué sientes en el día de hoy.
8: Bueno, también muy emocionada. Sé que lo viven mucho conmigo, lo sienten mucho, me apoyan muchísimo. y la verdad que para mí es súper ilusionante y bonito y muy especial que estén hoy aquí.
10: Patri, en esos partidos que vais a guardar en la memoria, por lo menos para el aficionado y para nosotros, lo sirve.
8: Sin duda, la verdad que me ha encantado regalarle este partido también a todos los mallorquines, a Somos, porque creo que hemos hecho un partido muy completo, pero yo creo que también hay que valorar las cosas que hemos hecho bien, ¿no? Y creo que hemos hecho muy buen partido en líneas generales, tanto ofensivamente como defensivamente, y creo que eso también hay que reforzarlo. Evidentemente habrá que corregir pequeñas cosas, porque en todos los partidos hay que corregir cosas, pero creo que hay que valorar mucho lo que hemos hecho bien hoy, porque creo que ha sido un partido bastante completo del equipo.
11: Patri, ¿crees que la clave de haber hecho este partido puede ser que fueseis cuatro mallorquinas jugando titulares de Mallorca?
8: Bueno, a ver, con toda la afición mallorquina, pues mira, ese plus que nos hemos llevado, pero yo creo que no todo el partido, todo el equipo ha hecho un partido increíble. Durante toda la semana todos hemos entrenado muy bien. El otro día decía en la previa que en los entrenos nos sentíamos muy bien, y creo que estábamos haciendo un final de temporada que no es fácil, muy bueno, y bueno, pues en el partido de hoy se ha visto reflejado.
10: Así estamos más cerquita ya, por así podemos.
8: Bueno, aún queda un partido que Islandia fuera, que es difícil, hay que ganarlo sí o sí.
12: Patri, tu gol viene con una recuperación de Mariona Caldentey. ¿Cómo has vivido el gol desde dentro?
8: Mario ha hecho un partidazo, se lo he dicho, no ha parado de correr en todo el partido, me ayuda muchísimo defensivamente, y luego es que encima ofensivamente también te aporta muchísimo. Para mí Mario es una de las claves de nuestro equipo.
9: Patri, la entrevista del miércoles, recordábamos ese partido de 2017, me decías, ya firmó el resultado, y se ha repetido.
8: Sí, fue 4-1, ¿no? ¡Ah, 4-0! ¡Ah, 4-0! Y se ha repetido. Pues ya sabes, hay que repetir 100% aquí. Mira, se lo voy a decir a Sonia ya.
10: ¿Y quién ha ganado? ¿Quién ha traído más gente de los pueblos? Al final lo habéis traído.
8: Cata, sin duda. Cata ha traído a todo Portol y lo que no es Portol, pero no, la verdad que súper feliz de cómo han respondido los mallorquines. Ha sido increíble, lo hemos escuchado todo el rato apoyándonos, los hemos necesitado. Y por eso también digo que me alegro mucho de haberle regalado este partido y este resultado.
13: Te leía en el diario Sport esta semana decir que ansías muchísimo un triunfo con la selección, un trofeo con la selección. Pie y medio casi en el Mundial, no estuviste en el último. Esto es súper especial para ti, imagino, también pensar en Brasil.
8: Cuando ganemos contra Islandia te lo confirmaré, pero evidentemente quiero tener la oportunidad de estar ahí. Quiero que sea ya y que sea el martes y poder estar en un Mundial.
14: Patri, ¿te puedo preguntar qué has pensado cuando te ha venido la bola, has visto la portería y la has pegado? ¿Y qué has sentido cuando has visto que el balón entraba?
8: Cuando me he visto cerca del área he pensado, pégale porque te van a echar la bronca a tus compañeras. Y luego sí que es verdad que tenía un poco de fortuna, porque yo creo que Hannah se la podía parar, porque tampoco iba rasa, pero creo que tampoco iba del todo fuerte como para batirla, pero he tenido suerte que la haya dado la defensa, y bueno, siempre hay que probar, mis compañeras lo dicen y les doy la razón.
10: ¿Darás permiso, Sonia, para salir hoy o no? Nada.
8: Bueno, hay que ganar otro hoy, ¿no? El martes esperemos que sí, además ya es de vacaciones, así que primero a ganar el martes y luego ya a disfrutar de las vacaciones.
10: Te pregunto por otra mallorquina, como has visto a Alicia Corrales, el partido que ha hecho Lucía Corrales.
8: Muy bueno, porque es lateral y ha defendido bien, y no es nada fácil contra Gempo. Y luego ofensivamente creo que ha dado una superioridad muy buena por banda. Creo que el cambio con Vicky ha sido muy bueno, porque Vicky se metía para adentro, pero aún así ha tenido la oportunidad de encarar a Lucy y hacía la superioridad por banda con Lu, y dejar a Salma más abierta también ha sido un acierto, y creo que nos ha dado mucho, pero ha hecho un auténtico partidazo y me alegro mucho por ella.
15: Gràcies. Fins aquí les paraules de Patri Harrogas. Bé, la veu de l'alegria per aquest 4-0 a Somos, per la participació de jugadores mallorquines. Ha elogiat el partidàs que ha fet Mariona Caldentà, i també l'actuació de Lucía Corrales. Miqui Mallans, ho has escoltat i supos que tots coincidim, i realment quan li han demanat el secret ha estat bé, han sabut jugar una mica millor davant d'Anglaterra, allà a Wembley ens varen tancar molt per dins i avui han aconseguit desactivar això.
3: Sí, no se pot afegir res més a lo que ha dit, ni canviaria...
2: Lucía Corrales a la zona mixta.
15: Surt ara mateix, Raúl?
2: Sí, la tenim aquí davant.
15: Ai, Miqui, dona'm un minut i torna amb tu. Dali, Raúl.
16: Perfecto que hoy el
13: partidazo que has hecho increíble delante de tu gente, ovación, no sé, dime qué piensas, qué sientes en la noche de hoy.
16: Bueno, yo creo que no había mejor manera de ganar este partido. Para mí es lo que estoy viviendo ahora mismo, hoy es una locura. Estoy súper contenta y ahora a disfrutar, a descansar, que nos queda otro.
9: Sí, Rafa, no vas a cumplir un any a la selecció absoluta. Pot ser aquest partit davant la teva gent, que són molts, és el partit de la teva confirmació.
16: Bé, per jo és super especial aquest partit, jugar davant la meva gent, amb tota la família, amb els meus amics, amb la afició. És super especial per jo. He de seguir, hem de seguir totes fent la nostra feina i per l'altre que queda.
11: Lucía, sempre havíem estat xerrant amb la teva família, estàvem molt emocionats, molt orgullosos. No sé com te sents tu de representar-los aquí, a Sant Moix i davant ells.
16: Per jo el que dic, jo, això és super especial. Ara mateix no me crec que hem guanyat 4-0. Estan super emocionats, estic desitjant veure'ls i celebrant bé.
17: Decía Lucía en la previa, tu abuela Francisca y tu abuelo Antonio, que te daban un consejo que era seguir como hasta ahora. Lo has hecho, el consejo lo has seguido al pie de la letra, ¿no?
16: Sí, yo con mis abuelos estoy que los achucharía ahora mismo, ojalá ahora salir y verlos, siempre están apoyándome. Para mí mi familia es lo mejor que tengo.
18: Esta titularidad, Lucía, primera en un partido grande, ¿qué te ha dicho Sonia cuando apuesta por ti de esta forma?
16: Nada, que confíe en mí, ella me conoce hace muchos años. Creo que no hay nadie que confíe más en mí que ella y estoy súper agradecida por ello. Y nada, que haga lo que sé hacer y que confíe en mí sobre todo.
9: Sí, aquel día mai no oblidarás, ¿no?
16: No, jo crec que és un dia inolvidable. Tant de bo puguen repetir aquí i en tota la ficció una altra vegada.
12: Bona, Lucía, què tal te has vist tant a nivell defensiu com ofensiu? Perquè jo crec que ha sigut un dels teus millors partits amb la selecció, si no el millor. Moltes gràcies.
16: Gràcies. M'he sentit molt còmoda, la veritat, tant ofensivament com defensivament. Sí que és veritat que sempre hi ha aspectes per millorar. Pero para eso ya tendremos tiempo y ahora pensar en Islandia.
17: Ya decíamos a Patrick que si este partido lo vais a guardar en la memoria como histórico, porque lo ha sido realmente, ¿no?
16: Hombre, aquí en casa, cómo no recordarlo para siempre. Yo creo que hoy ha sido un día súper especial para todos y estamos deseando y ya estamos empujando para que se vuelva a repetir aquí.
11: Me gustan cuatro mallorquinas, o guanyar 4-0. També contra Anglaterra, que veniu de on veníeu. Supos que el millor aquesta ha estat xaclar un poquet d'aquesta victòria tan còmoda, no? Ser quatre mallorquines aquí de dins.
16: Jo crec que perfecte, no?
19: Lucía, and how would you assess your performance today? Like, how satisfied you are with your performance?
16: Can I answer in Spanish?
19: Okay, sure.
16: And repeat the question.
19: How would you assess your performance today? Like, how satisfied you are with your own performance?
16: Pues la verdad que estoy contenta por seguir teniendo minutos aquí en la selección. Estoy muy cómoda en el club y aquí también. Entonces, pues de cara a un futuro no muy lejano, seguir con continuidad y estando cómoda con el equipo.
20: Gracias. Traemos, venimos con Alexia.
15: I doncs, Alexia Putellas, que serà la següent, anant cap a la cabina de transmissió d'IB3 Ràdio. Miqui Mallans, Marta Sampas, vaig amb tu, Miqui. Sí. Està clar que en Apatri du més batalles lliurades perquè la naturalitat de Lucía Corrales, sí, a l'hora de parlar se li notava l'emoció que, bé, fins i tot això, no? Parlant dels padrins, de la importància d'avui, que no ho oblidarà mai, era puresa. Les seves
3: sí,
15: paraules.
3: Anar a Patri, més pensant en el següent partit que queda, que se poden millorar coses, lo complet que ha estat el partit. Allò m'ha emocionat, Lucía, és a dir, uau, xerrar de sa família, despredins, que és una nina que ho diu, no? Encara no m'ho crec tot això que està passant, però és que realment ha fet un partidarro amb la selecció espanyola i davant una selecció que optarà a lluitar per ser campiona del món. Per tant, és normal que no s'ho cregui, que estigui flipant, que estigui així com és de natural, però bé, és que s'ha guanyat, com ha dit també en Raül, jo crec que la confirmació, el partit d'avui, és la seva confirmació que pot jugar de titular en aquesta selecció.
15: Mm-hmm. respecte al que ha dit, bé, els titulars són aquests, no? El que estic vivint és una bogeria, superespecial, no me crec, això ha estat molt bo, no me crec que haguem guanyat 4-0. I ha estat boníssim, això. I que la família és el millor que tenc, i després també bones paraules per Sonia Bermúdez, diu Miqui, na Lucía, que nadie confia más en mi que ella.
3: Molt important i molt potent aquest missatge. És a dir, no sé, jo crec que té un transfons darrere important, que han comentat si realment pot ser una jugadora important o només era perquè avui jugàvem aquí.
1: Bé,
3: i...
1: aquí cal tenir en compte que na Sonia Bermúdez a la roda de premsa ahir precisament li vaig demanar per Lucía, perquè saben que abans d'arribar a l'absoluta na Sonia, a les categories a sub-23 i altres categories inferiors, ja comptava amb Lucía, per tant ja se coneixen, no?
3: Exacte.
1: I ja ha vist l'evolució de na Lucía Corrales, per tant, clar, hi ha aquesta prèvia, no?
3: Sí, realment la tracta com aquella futbolista que pot arribar a ser, clar, no només amb el present, sinó deu confiar moltíssim en ella, sí. Que és normal confiar en Lucía Corrales, sí. Però clar, a ella li sorprèn, no?
1: Sí, però per aquesta, per lo que dèieu ara, no? Que estic totalment d'acord, aquesta encara innocència i això ho fa més especial tot, no? Veure com una jugadora jove pugui arribar en qüestió de res, 4 anys, no? Sí. Que fa que va pegar el bot, un, d'ençà que és absoluta compte amb ella i poder ser tan ràpid a casa en una cosa tan especial, en vista un mundial. És que se diu aviat, però és que és molt fort per ella, és que és lògic que tingui aquestes paraules i aquesta emoció.
15: Sí, sí. Miqui Mallans, qualque cosa més, estimat?
3: Res, bé, agrair-vos també que hagueu comptat amb jo, he estat molt a gust, hem xerrat avui també de viure això com sa família que sou, he estat molt content i molt a gust. I ja els he demanat perdó als meus companys perquè de vegades els he atropit ja, però bueno, crec que he aportat tot el que he viscut, ho he viscut amb molta emoció. La veritat és que ara estic emocionat, molt emocionat, perquè no sé, crec que és un dia molt important. Jo no crec que mai pugui comentar un partit més important que aquest, sinceramente.
1: Esperem que sí, esperem que sí, però ara mateix
3: no sé. Mai, com na Lucía, mai pensava estar aquí comentant amb vosaltres, i el fet d'estar me fa estar molt content.
15: Miqui, ha estat un autèntic plaer. Juanga, què li dius a en Miqui?
6: Que ara mateix està tremolant la cadira d'en Pell Lluís Martí i la d'en Pau Sandrós. O sigui,
1: totalment.
6: Miqui Mallans és el meu candidat per la temporada que ve com a comentarista d'esports en joc.
15: Sí.
6: Ha estat un luxe i un plaer compartir ràdio amb tu, Miqui, que no serà la darrera, de ben segur, i espero que t'ho hagis passat molt bé amb nosaltres, que ens segueixis escoltant, ens seguiràs escoltant, no?
3: Sí, ah, això no. Sempre, això no. Sempre, moltes gràcies.
15: Molt bé. Miqui, mil gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest dia, en aquesta nit tan especial, en la titularitat que recordaran sempre de les quatre mallorquines a Somogi, amb aquesta victòria 4-0 davant Anglaterra, una de les grans potències mundials del futbol femení. Miqui, bon cap de setmana, una ferrada molt forta.
3: Igualment,
1: jo vull afegir, gràcies. Per dir-te adéu ja també, Miqui, de la meva part, però afegir que espero que almenys pugui ser a prop amb els partits del Balears Futbol Club en aquesta pròxima temporada. Molta sort amb l'equip, que sé que esteu fent feina ja també per la plantilla el pròxim any, i seguirem com sempre de ben a prop al Balears, i tant de bo poder narrar més d'un partit aquesta temporada i veure't allà entrenant.
3: Gràcies, Marta, i gràcies dirigint. A tots.
1: Gràcies, Miqui Mallans.
15: Marta Sampas, també. Sí. Ha estat un luxe, però tu t'he dit que no un adéu, sí. Perquè crec que parlarem abans que acabi el
1: sí.
15: programa, però...
1: No, és que... Sí.
15: No, si vols desmuntar ja...
1: No, pensava que ja anava... No. Vale, no, però saps que t'anava a dir que no. Ara entenc que en Antoni Fuster quan diu que li apagaran el llum, saps? Aquesta sensació que sempre l'he vist des d'estudi i no queda ningú aquí.
15: Que bo,
1: és que
15: bo.
1: Jo la temporada que sí. No sé per on som.
15: Amigui que t'acompanyi fins a zona mixta a baix i te tornen a sentir a baix, val, Marta?
1: D'acord.
15: Vinga, fins ara, fins d'aquí un minut. Adéu, Miqui, una ferrada.
3: Adéu.
15: Raül Lebrón, zona mixta, surt o no surt, Alexia Putellas?
5: Toni està preparada per sortir, però estaven esperant per respecte, perquè estava tenint una jugadora anglesa en els seus mitjans, del seu país, i crec que en uns segonets
15: sí.
5: sortirà Alexia.
15: Com has vist...
5: La bogeria sí. aquí.
15: Com has vist, Raül, na Lucía Corrales, sobretot, perquè és qui més ens
5: emocionada.
15: Ha emocionat.
5: Molt emocionada, i també estava aquí na Maripaz Vilas, però perdona, companys, que és una Alexia.
15: Vinga. Escoltam Alexia Putellas, autora de dos gols avui a Somoix, en aquesta victòria per 4-0 d'Espanya davant Anglaterra.
0: Alexia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, te escuchamos después de Wembley. Nos dolió mucho aquella derrota. Dijisteis que en Palma ibais a darlo todo. Yo no sé si ha sido la noche perfecta. Tú dos goles. España ha hecho un fútbol impecable hoy.
21: Sí, así es el fútbol. En Wembley también intentamos poner todo lo que está en nuestra mano para que se diera un resultado como el de hoy, pero luego pues hay un rival que juega, luego hay unas situaciones que te las da también el haberte enfrentado contra ellas en Wembley, que mejoras, que entrenas y que hoy pues al final lo solucionas.
0: Después de Wembley se decía en el vestuario que había dolido mucho ese resultado, no ha hecho falta motivación para salir hoy, porque es verdad que habéis salido desde el principio con ganas y un poco también, ¿no?, con esas ganas de tener la Inglaterra para ganar.
21: Bueno, es que era una final, tenías que ganar por más de, bueno, por dos goles de diferencia, entonces era una final, no quedaba otra, salir a por el partido. Siempre queremos salir a por el partido, hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor. En Wembley quisimos salir a por el partido, pero luego también hay que entender que hay una vuelta siempre, ¿no? Entonces siempre salimos a ganar, allí no se dio, pero bueno, contentas con el resultado de hoy, evidentemente, pero hay que terminar los deberes en Islandia.
22: Alexia, ¿cómo has visto a las mallorquinas? Han sido cuatro titulares y ha sido un día muy especial para ellas.
21: Sí, súper contenta. Yo y todas mis compañeras súper contenta por ellas, porque al final es especial cuando juegan en casa. Siempre estaban diciendo, bueno, hacíamos la coña que cada día estaban teniendo un reconocimiento. Y no, al final hay muy buen grupo. Nos alegramos muchísimo cuando tus compañeras juegan en casa, están felices y encima nos vamos con victoria. Ahora decían como hay que volver más. Y nada, muy contenta. Encima tienen la familia aquí cerca y todos los mallorquines que se han notado mucho en el estadio hoy.
23: Después de todo esto que has vivido esta semana, Alexia, imagino que el cansancio ya no solo físico, también es mental. No podemos decir que estamos en Brasil, sino que decir que aún no, pero deseando esas vacaciones, ¿no?, ya mentalmente y emocionalmente deseando cogerlas.
21: Bueno, ahora deseando recuperar. Al final ha sido un partido, evidentemente contra Inglaterra es un partido duro, pero hay que recuperar porque, lo que hemos dicho, hay que terminar los deberes en Islandia, que no será fácil. Unas situaciones climatológicas diferentes. Veremos cómo está el terreno de juego, nos tendremos que adaptar como siempre hacemos y competir. Quizás pues habrá que adaptar también nuestro juego, pero vamos a salir a ganar 100% porque queremos el billete directo a Brasil y evidentemente estamos más cerca, pero no estamos aún.
24: Buenas, Alexia.
21: Sí, era una final, creo que el equipo ha estado increíble, el nivel competitivo, creo que había que dar un paso adelante, el equipo lo ha dado, todas lo hemos dado y ahora el reto es mantener este nivel, que al final es difícil porque los rivales también juegan y te analizan, pero ahí está la clave, seguir reinventándose y seguir pues intentando que no cojan nuestro juego.
23: ¿Es que ha sido el partido de la selección, por el contexto, el rival, el resultado, es el más completo?
21: Bueno, es que no, la verdad que no pienso en los partidos que ya han sucedido, pensaba simplemente en este, en intentar que tengamos controladas todas sus fases de juego, todas las nuestras, estar lo mejor posible, y creo que el equipo pues sí que ha rozado esa nota, quizás no perfecta, pero muy, muy cerca.
24: Buenas, Alexia, ¿recordabas tu golazo frente a Austria en 2017 con Irene Paredes? ¿Qué supone para ti haber marcado hoy un doblete espectacular en Somois otra vez?
21: No, contenta porque al final sí que es verdad que soy medio centro, pero la míster me lo ha comentado estos días, que quería que necesitábamos goles, que me acercara más a área, que pusiera ese talento que puedo tener al servicio del equipo y que estuviera ahí cerquita, que necesitábamos goles, y bueno, contenta por ayudar al equipo en ese sentido y feliz, feliz, muy feliz.
24: Muchas gracias.
23: No, pero decía que la resaca emocional individual, ¿cómo la llevas después de todo lo que estás viviendo?
21: No, a ver, sí que es verdad que la semana pasada fue algo diferente, ¿no? Primero por por ganar cuatro títulos, que siempre se deben celebrar porque cuesta mucho conseguirlos, y luego pues evidentemente una parte que ya sabéis todos de cambios y demás, pero desde el lunes ya concentrada en la selección, en volver a coger hábitos, en entrenar a tope para llegar hoy y estar bien.
0: Hablas mucho del futuro muchas veces, Alexia. Es esperanzador ver el futuro también de la selección, ¿no? Vicky hoy ha jugado como el partido de su casa, Lucía Corrales ha hecho un partido espectacular, Salma, no sé, es un poco como la comunión perfecta de todo, ¿no? De veteranas y de jóvenes.
21: Sí, creo que es uno de los puntos claves de esta selección, ¿no? Esa mezcla entre todas, de todos los equipos, creo que hay muy, muy buenas jugadoras, muy buenas personas, que creo que al final en torneos importantes pues es clave. Y bueno, el reto está en seguir así. Siempre digo, ¿no?, que es difícil llegar ahí, pero lo más difícil es mantenerse, y ahí está la clave, la mentalidad de este equipo, y de retarnos y seguir superándonos.
4: Te quería preguntar por Patrick, hoy ha hecho un partidazo.
21: ¿Cuándo no?
4: Eso que quería decir. ¿Es voz autorizada al haber ganado algún Balón de Oro?
21: Ojalá que sí. Ojalá que lo podamos ver todos. Estaría súper feliz que lo consiguiera. Es una de las jugadoras que más fases del juego domina, y lo domina casi a la perfección. Entonces, ojalá que sí. Cuantas más españolas y bueno, del Barça, pues mejor.
7: Nos vamos, chicos. Gracias a todos.
15: No sé, Raúl Lebrón, si aquesta serà sa darrera protagonista en zona mixta.
8: Ara vos podrem dir coses, xerrarem amb Patricia Pérez, cap de premsa, però en principi surten tres per partit.
15: Per tant, qualque més. Sí, però... i jo no sé, Raúl, si per allà, però si ja no sortís ningú més, si per allà a prop hi ha familiars, amics de les mallorquines, evidentment, també
8: ara mirarem
15: línies obertes. Molt bé.
8: Ja ho saps.
15: Sí, en Alexia Putellas, que ha dit que estava molt contenta amb el partit que ha fet les mallorquines, i respecte a la pregunta d'en Joan Sastre, el nostre company divendres televisió, sobre si veuen a Patri Jarro guanyant la pilota, i d'allò heu sentit que sí, que ojalà sigui així, que tant de bo sigui així, i que per ella Patri Jarro és una de les futbolistes que més aspectes del joc domina en el futbol mundial. Joan Gabriel Bousà, recordam que demanam paciència a la gent si se troba una mica embossada per la via de cintura, perquè recordem que mentre s'estava disputant l'Espanya-Anglaterra a Son Moix, hi ha hagut un incident a la via de cintura.
6: Efectivament, a l'alçada de Son Hugo, en sentit aeroport, un autocar s'ha pres foc, i un incendi que ha començat a les 10 del vespre. Fins allà, fins al lloc dels fets, s'han desplaçat els efectius dels bombers de Palma, també la policia local i la Guàrdia Civil, per controlar la situació i a garantir la seguretat a la zona. Els bombers han aconseguit extingir l'incendi d'aquest autocar damunt les 10 del vespre i 45 minuts. Els efectius d'emergència continuen les feines, les tasques de supervisió i normalització del trànsit en aquest tram. Per tant, tornem a demanar precaució si hi ha alguna persona, idò, en aquesta alçada amb el vehicle, i és per aquesta circumstància.
15: Sí, informació que ens ha facilitat la nostra companya Aina Sureda, que també publiquen els companys d'última hora en el diari digital, i que, com dèiem, a poc a poc se va restablint la normalitat, però si patiu amb vos, idò, tranquil·litat i paciència, que a poc a poc se va solucionant i que tothom arribi bé a casa seva. Anem amb missatges que també n'hi ha hagut, sí, de l'audiència. Juanga, després d'aquest 4-0 d'Espanya davant d'Anglaterra.
6: Clar que sí, missatge del 646-93-45-01. En Jan ens diu: bon vespre, ja hi tornau a ser els millors comunicadors esportius, sigui futbol masculí o femení, sou i sereu unes grans persones. Les entrevistes que fan a Marta Sampas,
15: sí,
6: són molt divertides sempre.
15: Sí.
6: La darrera que li va fer a Cata li va agradar a en Jan.
15: Molt bé.
6: I, com no, na Maria Antònia Pasqual, la nostra superoient d'honor, ens diu: hola, amics, he gaudit de les quatre mallorquines de la selecció i de la narració d'un altre crac mallorquina, la Marta Sampas. Enhorabona a tots, ha estat una nit
2: perfecte.
15: Molt bé, Maria Antoni, te desitjam un gran cap de setmana que ara comença i que nosaltres també hem d'anar ordenant cosetes.
2: Sí.
15: La primera, teníem un concurs, sí. No... Uep, en Raül Pareja també, eh? En Raül Pareja també missatge que mos envia el nostre comentarista que diu extraordinària retransmissió, Toni, per tant li traslladarem a en Marta Sampas, a en Raül Lebrón i a en Miqui Mallans, que sé que són bons amics, en Raül Pareja i en Miqui Mallans. Deien que teníem un concurs que segur que si ens escolta Raül Pareja jo crec que hauria de saber.
2: Jo crec que sí.
15: Perquè en Raül està vinculat una miqueta en el lloc que cercam. Però cercam dues coses. Què cercàvem?
2: Cercàvem el nom i on va néixer la primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol. Hem de dir que en aquest concurs, en el dia d'avui, ningú ha encertat. No tenim cap encertat.
15: Clar, és que han dit Mariona, han dit Pàtria, han dit Virginia Torrecilla, clar. Però clar, no.
2: No és així.
15: No és així.
2: Hem de desvetllar la resposta...
15: Clar que sí.
2: Anem a desvetllar la resposta. Era, senyores i senyors, ladies and gentlemen, aquesta primera jugadora balear que va ser internacional amb la selecció espanyola de futbol, era na Melissa Nicolau i era, i és, de Sarracó.
15: De Sarracó, municipi d'Andratx, d'aquí que ja hi dic que compartim municipi, però municipi no significava nucli poblacional.
2: Sarracó és un lloc on se fa una de les millors nits de l'art de les Balears.
15: Correcte.
2: És espectacular i que li recomana a tothom que hi hagi.
15: I una de les millors verbenes d'estiu. Sant Agustí és espectacular,
2: sí?
15: Espectacular. Però ja, darrerament, sí, te puc convidar, però ens agafen la lliga començada i...
2: Ja, és això, és que cada setmana no...
15: Sí, és cada setmana, sí, hem de fer un pensament.
2: Són complicats.
15: Ara que...
2: O fem feina o fem oci.
15: Si mos criden per renegociar contracte...
2: Clar, és que ara nosaltres, ara mateix, ja...
10: No, companys, sí. Som amb un altre protagonista que ja ha xerrat la prèvia, però està per aquí Maitane López, un altre pic. I li demanarem, encara no mos ha vist, però ara l'atracarem.
15: Ah, molt bé.
10: Maitane, festo. Un altre pit per aquí.
15: Ja li he llevat el rellotge, la secretera.
10: Ha anat tot beníssim, no?
13: Sí. La verdad es que he hablado con ellas, he estado con todas ellas y están muy contentas y como para no estarlo. Una victoria superabultada y con muy buenas sensaciones.
10: I quin partit, quin ambient, quatre mallorquines titulars, gol d'Ana Patri, dues assistències d'Ana Mariona.
13: Encima han jugado... Las cuatro, espectacular, y creo que también creo que es necesario recalcar que todo lo que han hecho también la afición mallorquina acercándose y apoyando a todas ha sido espectacular. Se me ha puesto la piel de gallina cada vez que tocaba el balón una de las cuatro y todo el mundo gritaba, es algo muy bonito y estoy muy feliz de que ellas estén viviendo esto.
14: Maitane, què tal? Mos hem saludat ja també a la prèvia, però em fa especial il·lusió tenir exjugadores del Collerense d'aquella època, no? quan anàvem allà hi havia quatre moixos i avui aquí poder formar part d'això. Orgull, emoció, però també te queda un poc l'espineta de dir, ostres, podria haver viscut jo això?
13: Bueno, jo... Sí, pero también yo lo estoy viviendo en Estados Unidos. Allí lo normal es 17.000, 20.000, un equipo 60 y pico mil. Sí que allí el fútbol femenino se celebra de manera diferente, pero sí que es verdad que bueno, yo muy feliz por las que están ahora, pero obviamente a mí también me hubiese gustado y bueno, todavía sigo jugando, pero bueno, está muy bien lo que están viviendo.
10: Y me espero un llarg viatge de tornado, encara podrás estar por aquí uns dies.
13: Voy a estar por aquí unos días, hasta el día 10, en casa con mi madre y con su marido. Y la verdad es que disfrutar un poco de la isla, que hace 5 años que no paso un verano aquí.
14: No, i a més que he de dir a Maitane, que evidentment la seguim, sabem això, però me referia més no, de poder disfrutar-ho a casa. També has vist... Acompanyes, no només les mallorquines, en Esther González, en la que vas viure també moments molt especials.
13: Sí. De hecho, tengo aquí su camiseta. Tengo una de Inglaterra y otra de España, de Esther. Y bueno, la verdad es que muy contenta por ella. Sé todo lo que está trabajando y lo difícil que es estar en Estados Unidos. y bueno, cómo es la liga de exigente físicamente y verla que también está aquí dando el rendimiento que está dando Esther, me parece que bueno, que es chapó.
10: Perfecto, Maitane, te deixem ja tranquil·la. Moltes gràcies.
13: Sí, a vosaltres. Chao, que vaya bien.
15: Molt bé, Marta Sampas i Raül Lebron. Raül, com ha acabat aquest atracament a Maitane? Que t'endús de valor?
10: No, estava d'esquena, si no m'ho veia arribar.
15: Clar, clar.
10: Per això ho he dit. Però bé, no, ella superagraïda i... És un tros de pa, sempre que volem alguna cosa, estàs a la nostra disposició. Ara la tenim un poc més en fora, però bé.
15: Sí, però hombre, sí, ja Chicago, però bé, si hem de pegar un bot i anem, eh?
2: Home, si hem de fer un reportatge d'alguna cosa d'una setmana allà i anem a Chicago.
15: Tu ens ho montes, Raül, i anem amb Juan Gallo.
2: Clar, i fem allà un especial.
15: Clar que sí. Marta Sampas, per allà, què veus?
2: Res.
9: El que veiem és família. És que no...

0: Pots avisar que som aquí, vendrà un minutet a atendre'ns.
1: Un moment.
0: Està per allà enmig, està allà enmig.
2: Ah, sí, veïna que està just aquí fent-se fotografies i clar, si li diu el seu padrí que vengui, els micròfons diuen a ràdio...
3: Jaume Llull.
1: Fa producció per IB3. Fa producció per IB3, padrí.
2: De què te riu? T'ho demana el teu padrí, Cata. Sempre feis el mateix. És que... Ara, no, no renyis el teu padrí, que...
4: T'ho he comunicat, IB3, que per favor me deixin pau, tio, és que també me persegueix, tio. Són pitjors que un pare i un mare.
2: Som stalkers, que s'ho diu avui en dia. Que te molt faltaves tu, hem sentit a zona mixta, a Ana Lucía, a Ana Patri, a Mariona també molt faltarà, però que te... Sabem que vos estimes. Com estàs?
4: Bé, molt contenta. Partit fàcil. Partit fàcil, no?
2: Bé, tu no has tingut gaire feina.
4: Jo crec que no han xutat cap vegada a porta, molt tranquil, crec que... sortia amb una idea de partit, m'ha sortit bé des del principi, Anglaterra crec que no ha pogut ser Anglaterra i 4 gols.
0: I que gairebé ara ho xerraves fàcil, però has estat gairebé un espectador de luxe del partit. Com has gaudit tot això? Perquè t'hem vist en el final votar a Sagraderia, molt emocionant, no?
4: Sí, jo sempre ho he dit, no? Era un somni jugar en aquest camp, amb la meva gent, que pugui conèixer tota la meva família i amics, i com dic, molt contenta, el primer que he pensat és anar abraçant els meus, que són els que estan sempre en jo, els que estan aquí a prop, i bueno, ojalà poder jugar més partits aquí. Vols callar, tio?
2: Que te diu el Federic, que em dius de mentides. Que t'agraeix moltíssim sempre que mos vegis i que tinguis aquestes paraules, la deixam descansar, sí, i gaudir d'aquest ambientàs amb els teus. Que té un plaer, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres. A vegades m'ho caig bé, eh?
2: No, que te coi, que és que és una autèntica crac, està aquí envoltada del seu... Ara ja te podri, diu, podri, ara m'embué.
0: Patrí l'embuada, però bé, tenim enviats especials, aquí a Som Moix,
3: Patrí,
0: en Jaume ha col·laborat i hem pogut sentir aquestes paraules de Naqueta Coi.
3: Clar que sí. Marta i Raül, me sentiu tots dos, no?
0: Sí.
4: Sí.
3: Enhorabona per la feinada que heu fet avui vespre, estem orgullosos de vosaltres.
2: Gràcies, companys, han gaudit moltíssim.
3: Sí, ha estat espectacular.
2: S'ha emocionat, tant... no té paraules.
3: No, ha estat espectacular. La prèvia, ja ho sap en Raül, el partit, Marta Sampas, ens has fet vibrar amb la narració i aquest postpartit que hem escoltat en a Patri, en a Lucía, en a Catacoll, en a Alexia. En definitiva, ha estat un plaer tancar els postres en joc en aquesta temporada 2025-2026 amb vosaltres els comandaments. Marta, Raül, que vos estimam molt, una ferrada molt forta.
0: Moltes gràcies, Toni.
2: Demà posant la cirereta, companys.
3: Clar que sí, clar que sí.
2: Però no m'ho sentiran, eh?
3: No. Ara, realment la cirereta la posarà ara en Juanga, que encara té una cosa per vosaltres.
1: Sí, bé, demà t'he d'anunciar, Marta, que faim streaming. Que vendrà en Gisca i...
2: No, demà no hi ha micròfon, ja t'ho dic.
1: I tot serà...
2: Que, per cert, hi ha hagut una invitació de darrera hora a la casita d'Enterrades i és que, evidentment, Miqui Mallans volen que hi sigui demà.
3: Ah, molt bé, perfecte.
1: Si no té res a fer, aquest home...
3: Clar que sí. Pot venir, clar, Miqui Mallans. Tothom que ha participat als postres en joc està convidat a la casita. Qualque cosa per ells, Juanga, perquè han de començar. És que ara en Juanga posa la cirereta de la temporada amb els millors moments.
1: The best of. The best of. Han de fer ara, no? Que ha estat un luxe escoltar i veure la implicació d'en LeBron en tot el que han fet en el dia d'avui i sempre. I un luxe i un plaer escoltant a Marta Sampas, il·lusionada, i com ens ha narrat aquest partit, com ens ha fet vibrar. Que no podia ser d'altra manera. Sampas, t'estim molt, i ho saps.
2: I jo a tu, company, ja ho saps. Gràcies. I la veritat que és veritat que ja van tancar amb les retransmissions del Mallorca, però avui per jo és especial. Sabeu que visc bé, en diferent il·lusió i en diferent passió el futbol i la dona, no? La dona esportista, no sé, com que empatitza el doble i haver pogut tenir avui l'oportunitat de debutar Som Moix narrant i poder narrar una vegada més a Espanya, de veres que també per jo, ho diuen les jugadores de futbol, però per la nostra professió i com a periodista esportiva també ha estat complir un somni, perquè Som Moix i venia de petita també amb un pare a veure partits i sentint Toni Fuster sempre des de la cabina i per jo ser avui aquí, la veritat que també ha estat com un xec dins de la meva carrera professional com a periodista esportiu, així que gràcies.
3: Extraordinari feina, Marta Sampas, i en Raül LeBron, sí, que també ha estat aquest projecte, per

0: personalíssim seu, perquè l'ha lluitat, sé que l'ha lluitat. Raül, pots estar ben orgullós i ben contenta.
1: Moltes gràcies, Toni. I agraeix sempre per la teva confiança, ja ho saps. No, encara que tenim nostres tires i arronses,
0: sí, sí, però sí, sí,
1: ens estimam.
2: Vaja, la baixa molt donat.
0: La gent fliparia, sí, si m'ho hagués. En José ja es diu que sí, si m'ho hagués fet feina plegats, en Raül Lebron i a mi, pareix allò, una batalla campal.
3: Us heu estat en el Juan Gallo i ara baixa, m'ho
2: sí, han dit, menys mal que estic més a ràdio.
0: Sí, sí, sí.
1: Companys. Hora baixa, rere hora baixa, en aquella redacció.
0: Correcte, sí, sí.
2: Jo crec que s'ha empatat acabar aquesta retransmissió dient que repiqui.
3: No, diguem que me'n vaig de vacances. Adéu.
0: Adéu, companys, una ferrada forta.
1: Adéu, Toni.
0: I és el moment, són les 11:51, vos acompanyem fins les 12, i aquests 8 minuts són absolutament d'en Juanga per repassar el millor d'aquest programa en aquesta temporada 2025-2026.
2: Clar, és el moment de fer un balanç de la temporada que hem viscut aquí a Esports 3 en Joc i recordar els millors moments.

0: ritme.
1: El millor moment es mostra en joc, però han de ser sincers. Han de ser sincers en la nostra audiència, com està sempre, i avui vespre també. Aquesta temporada, per es mostra en joc, no està gaire bona, és una cosa, un poc de música trista. Ha viscut el descens del Mallorca.
2: Que repiqui! Que repiqui les campanes de la Seu!
1: No van repicar, vostè, no van repicar. Ens van presentar al Benidorm Fest i no ens van seleccionar.
0: Calvo de la ràdio, tu showman oficial con un micro y mis
1: ganas. Ens van presentar els premis de la Ràdio Associació de Catalunya i no ens van agafar, tampoc.
3: Uepa!
1: Jo no vull dir res. Jo no vull dir res, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, però aquest decliu d'Esports 3 en Joc coincideix en que vam fer cap d'esports amb Marta García i amb ella ha arribat tot això. Saps què t'ho vull dir? Sí. Però no tot han estat coses negatives aquesta temporada, perquè per primera vegada vam fer el programa Esports 3 en Joc al carrer, i això ens va encantar. Va ser el passeig Sagrera de Palma amb motiu del Dia de les Illes Balears.
0: Serà

0: espectacular. Bassa, ja ha estat una temporada que Esports en Joc, el musical, ho va guanyar en José Seller.
1: No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal.
0: Però no només això, no només això, no només han creat un nou gènere de programa, també hem innovat molt més aquesta temporada i s'ha començat a veure aquest programa per l'streaming al YouTube d'IV3. I la gent, per exemple, ha pogut gaudir en directe dels balls, dels moviments de la Marta Sampas mentre sona la seva cançó.
2: M'he de moure, estarem seguts, almenys sense cançó, un poquet d'ombritos, mira.
0: Molt bé, aquests ombritos.
2: Tiqui.
3: No es diu ombritos, però bueno.
0: No només això, sinó que en Miquel Calent ens va dur dues paelles.
4: Tal meravellós. Missatge de Miquel Calent. Arròs is coming.
0: Sí, is coming, però encara esperam que vengui en Santi Taura. També vam aconseguir que en Beda Morici digués que repiqui. Tu sabes quién es Toni Fuster, ¿no? Nuestro narrador de IV3 Ràdio.
5: Sí. El que canta los goles.
0: El que canta los goles, ¿no? Sí. I ho fa amb molta passió, el pirata. No sé si en homenaje a Toni Fuster puedes decirnos eso que repite tantas veces de que repiquin.
4: Que repiquin.
0: Clar que sí. En Beda Morici va dir que repiquin, eh? Però aquesta temporada, la gran revelació, sense cap mena de dubte, ha estat el gran Mario Ormaetxea.
6: A ver, a mí no se me escapa una, ¿me entiendes? Y me voy a dar cuenta enseguida.
0: Ja. I en Pere Lluís Martí aquesta temporada ha estat en el seu nivell.
7: I més, com tu dius, si ve un pot dolir després del resultat de l'altre dia, en fi.
0: Sí, i en Pau Cendrós també.
8: Ara, en Bandolero pot canviar de bando. Pistolero.
0: Però el millor moment de la temporada, sense cap mena de dubte, ha estat per en Miqui Verger. Vam parlar, no sé per què, vam acabar en aquest programa parlant de Logroño. I el nostre estimat company se'n va recordar del seu pare i li va fer aquest homenatge.
9: Sí, sí. Saps què deia mon pare sempre? Logroño, caramba, caramba.
0: I d'en Toni Terrades no tenim moments destacats perquè ha estat mitja temporada viatjant.

I el que tampoc ha canviat és que la Marta Sampa se segueix dormint quan els partits són a les 9 del vespre. I això ja no ho canviarem, eh? Per molta temporada que passin, eh? Senyores i senyors, ladies and gentlemen, fins aquí hem arribat!

0: Sigui com sigui, ha estat un autèntic luxe, un autèntic plaer viure aquesta temporada amb tots vosaltres. Mos hem emocionat, hem rigut. També se mos ha caigut alguna que altra llagrimata, però una vegada més hem estat un equip. Hem demostrat la nostra germanor, hem estat una família radiofònica. La nostra i la vostra. I la temporada que ve, molt més, molt més i molt millor!
1: Aquí baixem el taló d'aquesta temporada 25-26 a Esports en Joc. Joan Gabriel Bausà, com sempre, gràcies per les rialles, per la complicitat, per tot.
0: Gràcies a vosaltres i, sobretot, per mi, la ràdio, i tu ho saps, i ho sabeu tots, aquesta temporada ha estat un autèntic bàlsam. Gràcies per pintar-me somriures quan la vida no m'ho posava gens fàcil. Una abraçada forta. Gràcies per tot.
1: Clar que sí, Juanga. Això és una família, tu ho has dit, i així ha de continuar sent. José Sellers, t'ho dic poques vegades, però és que sense tu això seria impossible, i ho has de saber. I molt agraït perquè ets el director d'orquestra de tot aquest invent que és Esports en Joc. Miguel Soler, també moltes gràcies a tu, perquè en Miguel sempre ens acompanya fins a la mitjanit en cada moment. I a tots vosaltres, mil gràcies per la vostra confiança, per elegir Ivetra Ràdio, per elegir Esports en Joc. I ja ho sabeu que aquí habitualment feim el partit del Mallorca, avui ha tocat la selecció espanyola femenina, però tot i que el Mallorca ha baixat a segona, vos desitja a tots un estiu de primera. Fins aquí Esports en Joc. Tornarem el mes d'agost. Bueno, realment són com Mascarell, que van contracte i
0: sí, ara hem de negociar.
1: Ara negociarem. Crec demà. Que demà a la casita ve en Barjacova.
0: Sí, per tant, Dani, que se prepari.
1: Demà serà a sora baixa, serà el moment de treure el paper i el boli. Moltes gràcies a tots. Que passeu un gran estiu. Adeu.

Tenta el número 1162. Heu de saber que fa 42 anys que se va inventar un dels videojocs més famosos de tots els temps, el Tetris.

Sí, segur que aquesta sintonia vos sonarà. Bon dia. El Tetris és un videojoc que bàsicament és un trencaclosques, un puzzle. El va inventar un enginyer informàtic rus de nom Alexei Pajintov l'any 1984 mentre feia feina a l'Acadèmia de Ciències de Moscou. Aquest senyor es va inspirar en un joc molt conegut i tradicional a Rússia, anomenat Pentaminó, un joc d'origen però àrab. Diu la llegenda que l'home va programar el Tetris en un dematí i és possible perquè el truc del Tetris no és a la programació, sinó en el disseny de la mecànica del joc, cosa que porta originalitat i sabeu que sabeu poc en els videojocs. Però el Tetris el varen comercialitzar fora de Rússia. De fet, varen haver de negociar l'explotació del joc amb el govern soviètic perquè legalment l'invent era propietat de l'estat rus. Però hi vos demanareu d'on surt el nom de Tetris. Tetris ve del prefix tetra, que en grec vol dir 4, perquè totes les peces del Tetris són de 4 quadrats. I la terminació de la paraula tennis, que era l'esport que més li agradava jugar al seu creador. Sí, així són les coses. I la música, com és la música del joc? Qui la va fer? Aquesta cançó del Tetris no és originària del joc, sinó és una cançó popular russa titulada Korobeineki, coneguda també amb el nom de Korobushka, que tracta del festeig d'un venedor ambulant. La cançó la van triar els responsables de Nintendo per a la comercialització del joc l'any 1989. I de llavors ençà, fora de Rússia, s'ha associat la cançó amb el videojoc. Avui, de fa 42 anys que se va inventar aquest joc, el Tetris. I ja que ha sortit el tema de Rússia, també poden recordar que demà és el dia de la llengua russa a les Nacions Unides.

I de ser l'any 2010, les Nacions Unides van aprovar celebrar cada 6 de juny Dia de la Llengua Russa, aprofitant que és la data del naixement d'Alexander Pushkin, el que en diuen el pare de la literatura russa. I nosaltres tenim algunes paraules d'origen rus, sí, tot i la distància que ens separa, en tenim de bones. A banda de les més evidents, com vodka, perestroika o balalaika, són paraules també d'origen rus, estepa, també ho és cosmonauta, o beluga, o Katiuska, que no és més que el diminutiu que Catalina en rus, ja que el personatge de l'òpera Katiuska du unes botes altes que acabaren aquí rebent aquest nom. Així avui començam.

0: Dental, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Si ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, ja ho sabeu, que sempre és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Xisco Nadal i en Celestia Libé. I som a taula ja. Com esteu, Xisco Nadal?
2: Molt bon dia.
1: Celestia Libé.
3: Bon dia.
1: Ben trobats. I bon divendres, avui.
3: Això mateix.
1: Ja són divendres, hem passat tota la setmana i vàrem anar a la Fira del Llibre, vàrem parlar de moltes coses, vàrem estar a la fresca de la plaça d'Espanya i avui tornem a ser aquí als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio amb un contingut ben especial. Hem començat amb jocs i llengües russes, però tenim moltes altres coses que comentar-vos. Així que, Celestí, començant per tu.
3: Sí, per acabar setmana jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia d'avui i també parlarem de la ruta de tapes amb tàperes que se fa aquest dissabte a Llubí. Cine.

0: Idò Llubí va de tapes amb tàperes, és una trobada per tornar a omplir el municipi de gastronomia i també de música i que servirà per poder tastar aquestes originals tapes amb tàperes que preparen fins a 8 establiments que participen en aquesta convocatòria d'enguany en aquest municipi que, si té un fruit representatiu, Llubí, són les tàperes
1: que comparteixen en Campos també, que són terra de tàperes. M'encanta Rodolí, tàpes amb tàperes. Mal de dir, tàpes amb tàperes.
0: Bé, sí, és que són tàperes. Tàpes amb tàperes, no tàperes amb tàpes.
1: Exacte.
0: No, tàpes amb tàperes. No, no penseu que menjareu les tàperes
1: totes soles,
0: sí, quadrades,
1: sí. No? En Xisco no li agraden massa les tàperes, no?
2: No són tàperes.
1: No hi aniràs a Llubí aquest cap de setmana.
2: Puc anar a Llubí, però
1: no menjar tàperes.
0: De Montespan Valley, per exemple, llavors que hi ha dins el plat.
2: Per jots a llep.
0: De Coren.
2: Sempre sumen, exacte.
0: Sí, sempre sumen.
2: Però a mi no m'agraden ni les tàperes ni els taperots. Aquell gust àcid.
1: Vaja. Bé, en tot cas, veurem la
2: originalitat. Tots són gustos i són meravelloses perquè hi gravin, òbviament.
1: De Llubí i dels establiments.
2: No vull enemistar-me en tot Llubí i tot Campos.
1: No me'n faltaria. Però bé, avui és divendres i també vendrà la coreta d'aquest programa, la Raquel Agüerós, avui també a Contracom.
3: Molt bon dia, corets i coretes del món. Jo sé que avui és divendres, ho sé cert, però me varen dir, has de venir. I jo, si me diuen des de Tèntol que he de ser apuesto, hi seré.

0: I de ser Friday, I'm in love, avui és divendres i també tindrem taula de redacció, així com...
1: Així és, i avui a la nostra taula de redacció parlarem d'una nova tendència, viatjar tot sol, tot i estar en parella. No sé si vos animaríeu o no sucumbir en aquesta tendència.
0: Sí. Sí. Per què no?
1: Diré a la teva parella, gràcies, però me'n vaig tota sola a l'Amazones.
2: Clar, jo ja hi viatge, a vegades, tot sol.
1: Encara que estiguis en parella.
2: En parella, sí, ho he fet.
1: Estant en parella, te n'has anat de viatge tot sol.
2: Sí.
1: No en valtes amics, tot sol.
2: Tot sol, sí.
1: Sempre tan modern, avançant-se les tendències.
2: No de viatge un mes. Sí. No de vacances tres setmanes. Que també ho podria fer, eh?
1: Després en parlarem.
2: Com si me'n vaig mig any o un any sense.
1: O
2: ja m'agradaria.
1: O tres.
2: Sí.
1: O com si ets aquella novel·la, 8 anys del Tibet.
2: També.
1: Te pega. Avui també parlarem, o vos comentarem, una notícia que ens va quedar engescalats, i és aquesta camiseta de mango, que ja s'ha fet famosa, que situa el Vedrà a Mallorca, al lloc d'Eivissa. I parlarem també de l'embaràs de Rigoberta Bandini, que ara, com que totes són tan modernes, ella l'ha anunciat, aquest embaràs, en el seu darrer concert. Mama.

0: Doncs sí, sembla que ara també els concerts s'anuncien embarassos. Això és la vida moderna, que diríem. Més coses, Celestí.
1: El pur estilo de la Croix.
0: Exacte.
2: Sí, i a la tercera hora, ja ho sabeu, de programa, a partir de les 5, entrevistarem el còmic Núñez Chaip.
0: Perquè present... Llunez?
2: Llunez. Jo no ho he sabut.
0: Crec que
2: mai
0: sí. Dir. Com Llunez se diu?
2: Chaip, no?
0: Llunez Chaip.
2: Ho dic bé, eh? Perquè presenta la seva primera novel·la, que es diu Corderito. Corderito.

0: I de l'humorista i col·laborador televisiu manacorí, Yunez Chaib, s'endinsa en el món literari amb la publicació de Corderito, una novel·la que ell mateix defineix com a autoficció. L'obra mescla elements reals de la seva vida amb elements ficticis per construir una narrativa sobre la identitat, la pertinença i les relacions familiars, i avui passa per Tento.
1: Sí, i també el presentarà a la Fira del Llibre.
0: Exacte. Aquest
1: cap de setmana, efectivament. I avui també música en aquest programa, perquè vendrà en Pablo Sierra, com cada divendres, amb les cançons dels altres, i avui dedicades a aquests artistes que ara sentireu, i a l'amor.
2: Tot i que els separin dos segles bons, Beigbeder i Bach, Manuel Alejandro i Johann Sebastian, tenen més en comú del que podria aparèixer. A més de crear universos musicals amb vida pròpia, tots dos van tenir matrimonis feliços i ben productius. Anna Magdalena i Purificación, les seues segones dones, van ser fonamentals per il·luminar algunes de les obres més famoses d'aquests compositors. Avui les escoltarem i d'elles parlarem a les cançons dels altres. Voy a perder.

0: 3 hores de programa que ara comencen en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Així és, tenim moltes vies, ja ho sabeu, podeu fer-ho per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp, al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o també missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I ja ho sabeu, també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, que és el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, Tentol, arroba Tentol IV3, al Facebook de Tentol, se nota que això no ho dic jo mai. @tentolivetres, el Facebook de Tentol o...
3: Mos han girat els papers.
1: Sí.
3: O, bé, el correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Margalí, no sé si has quedat enrere.
0: No ho he dit,
3: sí?
0: Ho he dit.
3: Va.
0: Sí, fluixa, però bé, dir. Ai, som.
3: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Gràcies, Xisco. Fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara avui hem de saludar la nostra tècnic, que avui tenim a les vies de so. Ana Marga Cifra. Moltes gràcies. Ara arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestín.
1: Idò, sí, Margalida, ha arribat el dia i avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un animal marí que, com a mínim, aquí, atento, l'està d'actualitat.
0: Sí?
1: Sí, és el vell marí.

0: Així és, avui volem dedicar el programa al vell marí, aquest animal marí que és el protagonista d'un nou llargmetratge documental que du per títol L'Odissea del vell marí i està dirigit per Núria Abad i Marta Hierro, una producció de Moonworks amb la producció associada de Caixa Fòrum Plus i que també compta amb el suport d'IB3 Televisió. El vell marí és una espècie endèmica del Mediterrani, considerada extingida durant dècades, però que es va redescobrir en un racó remot de Mauritània, on encara hi ha moltes espècies, bé moltes, hi ha una colònia d'espècies de vells marins. Allà, equips successius de biòlegs varen iniciar una extraordinària i arriscada missió que ha aconseguit frenar la desaparició i garantir la supervivència dels darrers exemplars de vell marí.
1: Hi ha moltíssima gent que no sap que hi ha foques en el Mediterrani.
2: El problema més gros que tenien era el mal que feien en atzar per poder aconseguir l'aliment fàcil.
3: La persecució va ser tan gran que a principis dels anys 80 tan sols en quedava un.
4: L'espècie té una sola colònia, que diu que s'acosta a Mauritània, amb uns 300 exemplars,

0: Idò, si hem escoltat un trosset del tràiler d'aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, i ara escoltam Jorge Santiago amb el pescador i el Vell Marí, perquè aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, és una road movie científica que explica una doble odissea, la d'una espècie perseguida, desplaçada del seu hàbitat i duita al límit de la desaparició, el Vell Marí, i per altra, la de biòlegs i investigadors que durant dècades han lluitat per comprendre i protegir en condicions moltes vegades extremes i recursos limitats aquesta espècie. Des de costes inhòspites de Mauritània fins als darrers refugis de Grècia i de Turquia, el documental segueix l'empremta del Vell Marí i d'aquells que es neguen a acceptar la seva desaparició. Mentrestant, al Mediterrani Occidental, el somni del seu retorn torna a emergir, una esperança encara fràgil que presenta ara un nou repte, fer possible que el Vell Marí torni qualque dia a habitar les nostres costes.
1: Els vells marins eren els grans enemics dels pescadors. Els vells marins, els dofins, la boira, eren els grans enemics. I ho mataven. Els vells marins, una foca mediterrània. El vell marí se coneixia que havia entrat dins aquella almadrava perquè feia tres forats, dos de petits en saletes i un en sotllà. Quan s'agafava un vell marí, se'ls posava a una portassa d'una casa i la gent pallava per voreu. A Maricó se feia, a Calrejà se feia per tot, no? I la gent era una gran alegria haver mort un vell marí. El vell marí crec que se va extingir més endavant a Menorca, però jo he xerrat amb gent que va veure vells marins que se soleaven a les platges quan anaven a pescar. I el pescador, vell marí, mal te morissis, compreu una metralladora. Clar, i ara, sí, després se van protegir.
0: Quina història aquesta que explicava Rafael Perelló de Baracó del vell marí. Ara, aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, s'estrena de manera digital a Caixa Fòrum Plus i en un acte al Caixa Fòrum de Palma dia 18 de juny, tot i que ja està exhaurit. Després de la projecció tindrà lloc un col·loqui en la participació de les directores del documental i també d'experts en el projecte. I dia 29 de juny s'emetrà a IB3 Televisió. Per tant, avui volen dedicar el programa a aquesta foca monjo del Mediterrani, coneguda també com a Vell Marí, un mamífer carnívor, una espècie amenaçada que catalogada en perill d'extinció, de la qual se suposa que, segons les darreres estimacions, quedarien uns 600 individus actualment de vell marí a la Mediterrània.
2: I preciosa i fascinant, aquesta espècie. I d'oi, de fet, avui jugarem i parlarem a Tèntol amb el vell marí.
3: Tèntol.
0: Tot d'un avançam amb el vell marí, però abans tenim pregunta del dia i avui la pregunta diu així. Avui, per petició d'una de les nostres concursants d'aquesta setmana, l'arquitecta Cristina Llorente, la pregunta està relacionada amb una paraula i un objecte, el maridet. Han trobat aquesta ressenya que diu: la sala era gran i les persones contades. Era de nit, al carrer, bona serena, i feia fred, tant que va tenir l'ocurrència de dir: haurem de dur un maridet. I la pregunta és, què és un maridet?
4: L'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos...
0: Celestí, què és un maridet? Amem...
2: I d'ahir sí, és un moble petit, com un canterano, però encara més petit. És una caixa de ferro o terrissa on se posava foc i es col·locava en els peus per tenir-los calents.
0: Un maridet.
2: És que ho formós. O és una cantimplora d'aigua calenta.
0: Què és un maridet? Aquesta és la pregunta del dia i, com sempre, podeu fer participar-hi de dues maneres.
2: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu què és un maridet? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Continuem en directe, Celestí, i tenim una pregunta del dia a resoldre avui, a petició, ja ho dèiem, d'una de les nostres concursants d'aquesta setmana, la Cristina Llorente, que tot i que no crec que faci massa dia per fer servir aquest instrument del qual parlam avui, però la pregunta era què és un maridet, i recordant que teníem tres opcions de resposta.
5: Sí, bé, avui fa una mica més de fresca que aquest dia passat, però crec que torna en dies de calor. Bé, no ho sé, no som home del temps tampoc. Sí, però fa una mica de fresca, d'oratge. Però bé, tenim tres opcions. Què és un maridet? És un moble petit, com un canterano, però més petit encara. O bé és una catxa de ferro o terrissa on se posava foc i es col·locava en els peus per escalfar-mos. O és una cantimplora d'aigua calenta.
4: Que trabau.
5: Què us pareix?
4: I efectivament, els nostres oients ho saben, un maridet, efectivament, és aquesta catxa de ferro de terrissa on es posava foc i es col·locava als peus per escalfar-nos. Això és la resposta correcta. Moltes gràcies a tots per contestar. De fet, encara se'n conserven alguns d'algunes cases, tot i que jo no n'he vist fer servir mai.
5: Jo no sabria si dir que no o sí, però n'he vist.
4: N'has vist.
5: Sí, n'hi ha, n'he vist dins portasses, per
4: exemple.
5: Ja reconeix un poc.
4: Efectivament. Bé, avui és divendres i vos hem de recordar que aquest diumenge, dia 7 de juny, a les 3:15, com és habitual, tenim un nou capítol de Tento a la IB3 Televisió i aquesta vegada un de molt divertit dedicat als anglicismes.
6: Welcome to Tento. No, no heu d'ajustar els sittings d'idiomes. És que després d'un brainstorming hem decidit canviar de xip i parlar d'altres llengües a part de la nostra. Avui, anglicismes.
7: Juanjo, vaig sentir ahir que m'han dit que havien trobat un crash.
8: I què? És un crash.
9: Crash, què vol dir?
10: Que t'agrada que algú, però que saps que mai podrà ser.
11: Miquel, ets el meu crash.
12: Uau! Fantàstic, que pot ser òsic. Jo faria així.
13: Dale al like.
10: Exacte. Tindrem molt de followers.
0: Tento'l. Diumenge hora baixa a IB3. Tento'l. Amb Margalida Mateu.
4: Però ara és l'hora de conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el vell marí. Sí, però abans de parlar amb elles, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: vist. Coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou? No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
5: Hola, jo som na Núria Abad i visc a Sencelles.
6: I jo som na Marta Hierro i visc a Palma.
7: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: És a prop, Sencelles?
5: Sí, és a prop.
6: Sí, i Palma, més encara.
8: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Jo vaig anar a l'escola Sant Agustí de Palma.
6: I jo vaig anar a l'escola de les Carmelites a Càceres.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
5: Pues treballem per la nostra empresa, la productora Moonworks.
6: I jo el mateix, sí.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
5: Força bé.
6: No mos podem queixar.
11: T'agrada viatjar?
5: M'agradava molt, em viatjava molt, però ara ja no m'agrada tant.
6: A jo m'agrada viatjar, però he de dir que no m'agrada viatjar de feina.
12: Els animals parlen amb tu?
6: Els animals parlen amb altres? Els vells marins han parlat amb altres?
13: Segurament.
5: Els vells marins bastant. Poc, perquè no n'hem vist molts, però jo tinc cans i moixos i sí que xerren amb mi, i tant.
13: Què se diuen?
5: Com diuen? De tot.
13: És molt demanat.
5: De tot. Però m'estimen, en general. Me tracten bé.
6: Sí, sí que parlen, te miren el que hi suïs, que te demanen coses, i mimos i coses d'aquestes, sí.
12: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
5: Millor, quan te'n vas al llit.
6: Totalment d'acord, eh? Sí. El millor moment del dia.
9: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
5: Sí, jo sóc una gran fan de dormir.
6: Jo he dormit molt bé, m'he assecat prest, però he dormit molt bé.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
9: Moltes gràcies.
16: I les heu sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé, perquè ells són unes professionals també d'aquesta casa.
13: D'aquest món, sí.
16: I d'aquest món. Presentant-me Núria Abad i na Marta Hierro. Com estàu? Benvingudes.
5: Gràcies. Pues,
16: quina il·lusió.
5: Molt bé.
16: Gràcies.
5: Molt fans també del programa.
13: Fans?
5: Sí, jo som molt fan. Jo les vos escolto molt.
6: Sí, tant de la versió de ràdio com la televisiva.
16: Gràcies, que bé. Valtros també avui per presentar un nou projecte, un documental científic, que també vos agrada molt la ciència.
5: I tant.
16: I dedicat a un animal que nosaltres sempre mos ha atret, captivat,
13: fascinat,
16: com és el vell marí. Què passa amb el vell marí?
5: Clar, és que pensar que un animal que hem tingut aquí tant de segles i que ja no existeix aquí, avui a nosaltres mos va empènyer a dir, bueno, hem de saber per què no hi és aquí i on és i com està la seva situació, no? I llavors vàrem encetar aquest projecte que deixa coses molt, molt clares, no? En aquest respecte.
16: Sí? Sí. Perquè el vell marí, quin indici, vareu dir, hem de seguir aquesta pista, hem de fer aquest documental?
6: La veritat és que en el nostre entorn moltes persones sempre han esmentat el vell marí com un animal gairebé mític, no? Sembla que ja no existeix, però sí que existeix, no? Però en la ment de la gent, fins i tot en la topografia, existeix el nom del vell marí, no? I és com, no només és un animal, és un misteri i una aspiració, no? I allò de combinar la part natural amb la part humana i la part mitològica és una cosa que a nosaltres ens atrau molt, no? I jo crec que això va ser, finalment, la decisió de ficar-nos en aquest animal i no en un altre, no? Precisament en aquest.
13: Clar. Sí,
5: i també aquest punt de que a vegades xerres del vell marí i hi ha molta gent que te diu, que dius que aquí al Mediterrani hi ha foques, sí. O que no saben que aquí hi havia, no, aquest animal que era molt comú, no? Llavors pensàvem que era necessari perquè a vegades no sabem ni la pròpia història, no, ni la nostra, no? Ens interessen molt les històries de fora, però a vegades no sabem realment què ha passat al nostre entorn, no? I és important recuperar
11: clar, ha perdurat la consciència col·lectiva com un ésser mitològic, però que és un ésser real, que altres indrets encara existeix. Quan se té constàncies darrer vell marí aquí a les illes? I sí que hi ha hagut intents de reintroduir el vell marí des de fa temps. Clar. No sé si arribarà això.
5: Bueno, el vell marí va començar a patir un assetjament des de part de l'humà perquè no té depredadors a partir del segle XV, sí. Molt fort, però
16: ens ja... Ens va un oient que era l'enemic dels pescadors, es va
5: dir. Exacte, sí, aquest
16: feia,
5: és el tema.
16: Feia molt de mal.
5: Sí, bé, principalment abans era perquè l'utilitzaven com a oli per les llums de les ciutats, no? Especialment Portugal, però sí, finalment va esdevenir com un animal que feia nosa als pescadors a l'hora de pescar perquè trencava les xarxes, i llavors el vàrem anar eliminant fins que als anys 80 ja només quedava un, que era en Peluso, que quedaven les xafarines.
16: Ah, sí? I té nom i tot.
5: Sí, perquè estava, hi havia ja un destacament de l'exèrcit, i llavors aquest Peluso
11: tenia molt de pèl, perquè com que és únic que tenia pèl.
5: No sé, li varen dir Peluso, no sabem molt bé per què, perquè pèl no entenen, però bueno, sí que va ser un animal que va ser molt seguit, això ho explicam molt bé en el documental, i inclús va fer un informe setmanal, vull dir, sortia molt als mitjans, i va ser el que va marcar un poc el punt d'inflexió de dir què hem fet amb aquest animal, hem de començar a intentar conservar-lo, no? I a partir d'aquí, pues, comença tota una odissea també de biòlegs que volen rescatar-lo, que volen que no acabi de perdre's, i que ho han aconseguit mantenir fins ara, però encara la situació està molt complicada.
16: I heu parlat amb aquests biòlegs, qui són?
6: Hem parlat amb molt de biòlegs, alguns d'ells ja no hi són, com en Xisco Avellà, que era el principal biòleg investigador a Balears, i bueno, i a Espanya també, d'aquesta espècie, que va morir fa molt poc temps, amb el Luis González, que era també un dels grans investigadors, amb Àlex Aguilar, que està a Barcelona, amb Manu Sanfèlix, que a més és explorador de Nacional Geogràfic i que viu a Formentera. Hem parlat amb moltíssims.
5: Amb gent de Turquia, amb gent de Grècia.
16: Heu fet tota la Mediterrània, heu seguit el viatge.
6: Hem fet tota la Mediterrània, no només els d'aquí, sinó els de la Mediterrània Oriental, perquè els de Mauritània són ben coneguts, perquè és una colònia molt grossa, però els de la Mediterrània Oriental no està tan clar que existeixin. I sí que hi ha. Nosaltres hem parlat amb aquestes organitzacions que estan des de fa dècades també intentant recuperar i que no i conservar més bé aquells que ells encara tenen.
16: Perquè, clar, el vell marí era totes les Balears, era present a totes les illes, sí,
6: era present a totes les illes.
16: Sí, de totes les illes.
5: Sí, i de fet, encara, però ja molt poc, se van acostant el que se diuen animals divagants, no? Que de tant en quant s'apropen a les nostres illes, però clar, amb el renou que tenim i la poca gust que estan aquí, amb tanta gent i amb tant de vaixells, pues marxen, no? Vull dir que, d'alguna manera, la foca sí que mos posa, i nosaltres també és una cosa que volem deixar molt palesa des del començament, és que mos posa un lloc on arribar. És a dir, mentre no tinguem foques, no estem fent les coses bé. I això és així.
11: Clar, i ara pot ser que sigui més difícil, no?, reintroduir aquests exemplars, perquè, clar, en tant de trànsit marítim com hi ha, d'embarcacions particulars, per exemple...
6: Per poder fer un projecte de reintroducció, primer de tot, has de tenir un hàbitat al qual pugui anar aquest animal. Si no, serà un fracàs absolut. La pregunta és, tenim aquest hàbitat aquí? Segurament la resposta és no, perquè si no els divagants s'haurien quedat. Lo següent, què hem de fer per tenir aquest hàbitat? I lo tercer, volem fer aquests esforços? I això són preguntes que ens hem de fer com a societat. I el que deia Núria, si no fem aquests esforços i no hi ha foques, ja que sigui pel seu compte o ja que siguin introduïdes, és que el nostre hàbitat no té la salut que hauria de tenir.
5: Clar.
16: És a dir, que allò natural, allò normal, és que nosaltres tinguéssim foques a la Mediterrània.
5: Sí, evidentment. Sí, sí, evidentment. I, de fet, les foques, ja està constatat, cada vegada van... Vull dir que només hi ha una colònia important a Mauritània, perquè van marxar fins allà, però sí que hi ha petites famílies per tot el Mediterrani, menys en l'Occident, no? En el nostre, vull dir, el territori, diguéssim, de l'estat espanyol. No? I sí que comencen a apropar-se a Itàlia, sí que comencen a apropar-se a Malta, però aquí no volen venir.
11: Ara no tenim bé, no tenim foc, et sembla que tenim serps que neden.
6: Quin canvi hem fet, eh?
5: Sí. Quin horror.
16: Ai, sí. Però vosaltres heu tingut l'oportunitat de poder-ne veure un de Vellmarí amb tot el documental, perquè la complexitat també de poder-ne veure a simple vista. Tot i que antigament, a mi m'han explicat persones majors que geien damunt les roques prenent el sol. Sí. Que això, gent que encara ho ha vist.
6: La gent major te dirà aquestes coses. Mon pare deia que a la pia sempre hi havia, i sempre... Aquesta cova se diu cova del Vellmarí perquè hi havia vells marins, però, clar, ja això fa molt de temps, fa dècades que ja no passa. Nosaltres hem vist un, no és que només surti un al documental, no patiu, surten molts, però no els hem vist, na Núria i jo. Nosaltres hem vist un bebè foca que s'estava recuperant al centre de recuperació d'Atenes, perquè clar, el que passa és que hi ha una mortalitat per part dels bebès quan se separen de les seves mares pel motiu que sigui, no? El que passa amb els humans també els hi passa als bebès de foca, però no hi ha ningú que els pugui acollir per salvar-los, no? Hi ha una organització a Grècia que ho fa i tenien aquest bebè a Constantina i vam anar a conèixer-la. Una monada, la veritat.
16: Clar. És que són mamífers, clar.
5: Clar.
6: Clar. Clar. Sí. Veus vegades... aquesta identificació quan te mires. Sí,
5: són molt monos. Sí. I clar, també dir que això que xerràvem de si xerram amb els padrins, que se recorden i tal. Nosaltres hem recuperat algun material que havíem fet en Xisco Avellà i en Toni Font d'entrevistar pescadors que ja no hi són, no? Que els havien fet fa uns anys, no? Fa un parell de dècades. I llavors hem recuperat també aquests testimonis i, per una altra banda, pues, també xerrant d'això del tema de les foques, de com hem pogut, clar, quan pensam que és un animal que queden 700 foques en tot el món, vull dir, en tot el Mediterrani, perquè queden molt poquetes, llavors clar, nosaltres no podíem anar a cercar foques, vull dir, no era... Què has de fer ara per anar a cercar una foca que a més està lliure i tal? Llavors el que hem fet ha estat comprar a la gent, vull dir, imatges a la gent que s'hi dedica i que
16: són precioses.
5: Clar. I n'hi ha imatges precioses.
16: Perquè hem vist el tràiler
5: i n'hi ha imatges. Sí, perquè són precioses, perquè les nostres foques són precioses i són nostres.
16: I tant èxit ha tingut i tant d'interès aquest documental que gairebé no ho heu ni anunciat.
5: No.
16: Que dia de 8 de juny se presenta i ja està tot ple.
5: Ja està tot ple.
16: A Caixa Fòrum.
5: Sí, està tot ple i tenim overbooking perquè la gent mos telefona, jo ho entenc, perquè és un tema que mos toca molt, molt de dins, sobre aquí encara que tenim molt de desastre, també tenim molta gent que estima molt la natura, no? Que tenim, això tenim, per això tenim el GOP i tenim tantes, no? Tantes entitats que s'hi dediquen i que lluiten contra l'altra dinàmica, no? I llavors això, doncs, jo penso que ha anat molt ràpid, no? El boca a boca i no mos ha donat temps a fer ni un poc de promo i ja està plena.
16: És a dir, que haureu de fer una altra projecció.
6: Sí, haurem de fer més projeccions i a més s'emetrà IB3 el dia 29, o sigui que tranquil, que se podrà veure i a més farem més projeccions per veure-ho en gran, perquè és vera que a la tele se veuen molt bé les coses des del nostre sofà, però a una pantalla gran hi ha imatges que són molt espectaculars.
5: Exacte.
6: Una projecció gran.
5: També estarà Caixa Fòrum Plus, perquè la Caixa és productora associada, la Caixa Fòrum, i també se podrà veure allà. I nosaltres, pues, amb aquest documental sí que tenim la idea de fer com fem altres documentals, com la Dorotea i el Mio Tragus, d'anar a escoles. Vull dir, això és una feina que fem setmanalment.
11: Aquesta part educativa.
5: Sí. Nosaltres sempre fem els documentals una mica penjant amb els al·lots. Som les MOM. Vull dir, sempre aquesta idea la tenim, que el documental no cal que guanyi uns premis. El que és important és que vagi a les escoles. Això sí que ho tenim molt clar.
16: Els nens ho vegin i sàpiguen que hi havia aquesta foto.
5: Sàpiguen i que lluitin per qui torni.
16: Que torni.
5: I que lluitin per qui torni, sí.
16: Clar, dèiem dia 29 de juny a IB3 Televisió.
6: Sí.
16: S'emetrà.
6: S'emetrà i també a Caixa Forum, a la plataforma de Caixa Forum, se podrà veure, sí, que tindreu l'oportunitat.
16: Exacte. Doncs moltes ganes de veure-lo sencer. Hem pogut veure el tràiler i ja tenim ganes de poder veure aquest documental, l'Odissea del Vell Marí, aquest és el títol que li heu posat, i que han fet les Momwork, na Marta Hierro i na Núria Abad, i com sempre vos hem preparat un joc que ens agrada molt en aquest programa, ja ho sabeu.
5: Vinga, anem-hi.
16: Endavant. I doncs sí, fetes les presentacions, arriba el moment de jugar avui amb el Vell Marí.
17: Guanya qui la sap més llarga.
16: Molt bé, Núria i Marta, ara vos farem dues preguntes, però relacionades amb el Vell Marí, aquest animal tan estimat.
5: Quin compromís, ara.
6: No, que difícil, si ara no ho sabem.
16: És fàcil i popular i molt divertit. Primera pregunta, va, Núria, serà per tu aquesta.
5: Vinga.
16: Les Illes Balears són plenes de llegendes, ho parlàvem ara, com per exemple la cova del Vell Marí, en aquest cas de Cabrera. No, bon nan explicat, no heu sentit a parlar, no?, d'aquesta cova del Vell Marí de Cabrera. La història conta que un pescador s'hi va refugiar per passar-hi es vespre i que quan se va despertar va trobar un vell marí que dormia just de vora ell, ben panxo. De fet, el llibre Viure a Cabrera d'Ana Francisca Sunyer, que és un llibre meravellós, Ana Francisca que va viure a Cabrera, s'hi troba recollida una glosa que se deia per allà. Diu, dins Cala Santa Maria, a sa cova d'Esforat, un pescador hi dormia amb un vell marí al costat. Però acaba d'una manera aquesta glosa. Com acaba?
11: Sí, Núria, la saps completar?
5: No.
11: Acaba dient, mireu quina alegria o mireu quina companyia.
5: Uix, m'agraden les dues.
11: Dins Cala no, Santa Maria s'acaba d'Esforat un pescador i dormia amb un vell marí al costat. Mireu quina alegria o mireu quina companyia.
5: Jo me quedaria en companyia.
16: Sí. Correcte. Molt bé, Núria. Efectivament. Quina companyia.
5: Oh, més guapa. T'ho imagines, eh?
16: Clar.
5: Allà, estrenc, eh? Allà...
16: Despertant.
5: Prenent el sol.
16: Sí.
5: I vell marins. Oh.
11: Fent amistat.
5: Quin nivell.
16: Sí. Doncs sí, aquesta llegenda encara perdura en la ment col·lectiva i és molt divertida. No sabem si va passar o no, però si va passar ben trobat. Si no n'è vero, ben trobat, el que diuen els italians. Molt bé, segona pregunta. Bé, no sé si ho diuen els italians, però en altres llocs. Segona pregunta. El Consell de Mallorca va comprar la Dragonera l'any 1987 i dia 26 de gener de l'any 1995 el govern de les Illes Balears la va declarar Parc Natural, la Dragonera. La Dragonera va ser notícia no fa massa anys perquè allà i també a Cabrera hi varen fer una recerca d'ADN per comprovar si un vell marí havia passat per aquestes illes com a mínim a les darreres dues setmanes. S'havia trobat indicis de que hi hauria hagut vells marins per allà. Això va passar el març de 2023. I és important si tenim present que el vell marí, aquesta foca mediterrània, va desaparèixer de les illes a mitjan segle XX. I el darrer exemplar se va veure l'any 1958, diuen aproximadament, tot i que tu has dit, un poc més tard. Però on es va veure aquell vell marí? On diuen que es va veure el darrer vell marí?
11: Va ser exactament a Cala Mondragó o a Cala Tuent?
5: No, no,
6: me toca jo. Ah, Núria, no.
5: Ah, és per mi, això.
16: També, sí.
5: Ah, pues a Cala Tuent.
11: Cala Tuent, sí.
16: Aquesta història.

0: solitaris o van en grup?
1: Els divagants són solitaris, perquè són com el del grup que se marxa a viatjar per trobar nous espais que després tornarà a cercar els altres, no? Clar, aquest no vol quedar. És que hem de pensar que hi ha un Enzafer Cilicaia, que és molt difícil dir, el turc, un dels investigadors turcs més potents, ell diu, clar, com han de quedar? És que aquí teniu 100 vegades més vaixells que Turquia. Vull dir, clar, aquí no volen estar. És normal, ho hem de pensar.
2: Sí.
0: Tornem a la història, i ara aquestes preguntes per a Marta, d'aquesta història de Cala Tuent, perquè de la nostra mà han aparegut molts animals, no només vell marís, també hi ha constància que hi ha hagut peixos guitarra, esturions, aloses, massorpes, però tampoc no queda rastre, com dèiem, del vell marí, aquesta foca que també s'anomena vedell marí, que va aparèixer als anys 50 del segle XX. Però sabeu com diuen que va morir el darrer vell marí de les Illes Balears, Marta?
3: Crec que, si no vaig malament, el varen matar a tirs.
0: Sí,
3: crec que va ser uns carabiners.
0: Sí.
3: O sigui que, sí, és que hi ha moltes històries, alguns són a tirs, altres d'estrelades, o sigui, hi ha una gran varietat, però sí, aquest crec que va ser aquesta. A tirs.
0: I vosaltres veus que teniu
3: Nosaltres tenim un dels pescadors que entrevistats, no per nosaltres, sinó per imatge gravada en el seu moment, i nosaltres recuperem aquest testimoni d'aquesta persona que explica com ells ho van casar i després ho van mostrar en una companyia de xurros, és a dir, uns ferians que ho van exposar i cobraven entrada perquè la gent ho veiés. Era un clàssic, s'anunciaven el diari, des del nou diari de l'Almudaina, 1800, el tal que en Portasses, pot veure un monstruo marino.
0: Això mos l'ha dit un informant de Manacor, abans ho han sentit.
3: S'anunciava i se cobrava.
0: Exacte, que ho mostraven dins les Portasses.
3: Sí,
1: així és. Clar, també totes aquestes històries de, diguéssim, de com se va anar fent aquesta desaparició, també les hem treballades en animació. Sí. Vull dir, utilitzant animació per contar totes aquestes històries que no podem contar d'una altra manera, no? En el documental.
0: Que interessant, això del vell marí i quanta història. Segona i darrera pregunta per na Marta Hierro. Marta, ara un pot de literatura, perquè hi ha un llibre fantàstic que se diu E vell marí, que és el títol d'un llibre de literatura infantil i juvenil, més juvenil que infantil, que explica la història d'una amistat i un coratge dels protagonistes d'aquest relat que fan un viatge a les costes de la Mediterrània, al lloc on va néixer fa anys el vell marí Gaspar, que és també el protagonista d'aquest llibre. Un país d'ones, d'aromes, d'històries. I la pregunta és, qui va escriure E vell marí l'any 1991?
2: Tenim dues opcions.
3: No fa falta. Miquel Rayo.
2: Beníssim.
3: Està sobre la meva taula des de fa molt de temps. Ai, sí. Ens lo va regalar en Miquel.
0: És preciós. Jo, quan era nina, el van llegir a escola.
1: Oh.
0: I en Miquel va venir a la meva escola a Contamoso. I estàvem tots meravellats. Vull dir que ja molt bé de nins d'aquesta història que va explicar en Miquel.
1: Que bé.
0: I que important també aquestes lectures quan són... Ara que vosaltres anireu a veure el documental, i nosaltres quan érem nines que vàrem llegir aquest llibre, que important després.
1: Sí, i clar, és important fer aquesta feina. Penso que nosaltres ens dediquem un poc a això també per poder arribar als petits i poder marcar una petita diferència.
0: Un poquet, deixar la llavor allà, que després, qualque dia, se torna a despertar.
3: Funciona, això funciona. Jo crec que tota la gent que ha fet alguna cosa important, quan li diuen, quan vas començar tu? No, i tothom t'explica una història d'infància, quan ha començat aquest despertar d'aquella cosa que després li ha duit a fer una cosa important, no?
0: Sí. I d'ahir en Miquel Reó, que també fa molt bona feina en aquest sentit. I que li enviem una abraçada. I si voleu llegir aquest llibre, no ha passat de moda.
1: Segur que no.
0: És fantàstic. Molt bé, ho ha fet molt bé, ho han endevinat tot, na Marta i na Núria, provadíssimes amb vell marí.
2: Més que provades.
0: Ara són hiperespertes. Tenim una altra prova, i és aquesta.
4: D'on m'has dit que és?

0: Molt bé, Marta i Núria, mos queda poc temps, però tenim una prova fantàstica, que és que escoltarem parlar una persona de Balears i ens haureu de dir de bones.
1: Oh, que difícil.
0: Fantàstica. L'escoltant, l'estim, sí. És aquesta.

0: van s'enterra allà del
1: sí,
0: vell marí.
1: Sí,
0: però... I hi ha una cova que es diu la cova del vell marí. I vam entrar dins la cova.
1: I no el vas veure?
0: No.
1: No hi deu ser?
0: No.
1: Ja no hi deu ser, el vell marí. Que...
0: que no és una espècie com a de tiburó.
2: És fantàstic, aquest tall.
3: Una espècie de tiburó. No diu un tiburó, diu una espècie.
2: M'encanta.
4: Diria que és de Menorca, no?
2: Sí.
3: Aneu bé?
2: Correctament.
5: Hem de dir...
2: Som a Menorca.
3: Sí, sí, al final, encara més.
4: Home, si volem...
3: Quan tu apareix el vell marí?
2: Que ha dit que hi havia també un topònim, també, una cova de vell marí.
4: Però és que hi ha per tot.
2: N'hi ha per tot.
4: És com cova dels coloms, és que hi ha més.
2: N'hi ha per tot, sí.
5: Jo no sé dir. No ho sé dir.
4: Més enllà de Menorca no t'ho sé dir.
2: I d'aquestes persones eren de Mo, de Menorca.
5: Pues mira, ho hagués dit.
4: Encara que fos perquè hi ha més gent i hi ha més possibilitats.
2: Fantàstic. Doncs mireu si n'hem trobat també d'històries recollides encara de gent que recorda el vell marí. Tenim dues cites. Bé, una està plena, però la podem mirar digitalment. Sobretot, apunteu dia 29 de juny. A IB3 Televisió. Tenim hora.
5: Dilluns a les 23:15.
2: 23:15.
5: És un poc tard, però val la
2: pena. Tothom despert. Exacte. Aquest dia val la pena.
5: Val la pena.
2: 29 de juny a les 11:15, IB3 Televisió. I si no, aquesta estrena, aquesta presentació del documental, dia 18 de juny, a Caixa Fòrum, a Palma, que està ple. I supos que vos acompanyaran els científics.
5: I tant.
4: Sí, que hi vindran.
5: Sí. Molts de protes estan allà per explicar... tot, per fil per randa.
2: I dona,
3: beníssim.
2: Per aquest documental.
4: Moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
2: La Odissea del vell marí, Marta Hierro, Núria Abad, gràcies.
5: Gràcies.
2: Fins a vosaltres. Bon cap de setmana.
5: Igualment.
2: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que Rigoberta Bandini ha anunciat el seu segon embaràs entre dues cançons del seu darrer concert.
1: Tentol amb Xisco Nadal.
0: Comencem ara aquesta segona hora de Tentol, un programa en totes les lletres i en amarga xifra que continua el control tècnic. Fins ara, en aquest programa, han jugat en les paraules, però ara ha arribat el moment de saber què passa a Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: Com fem cada dia, passant l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Saludam en Celestí Oliver, estima, com estàs?
2: Som aquí, bé.
0: I avui tenim a la col·laboradora més coreta d'aquest programa, que és na Raquel Agüeros, com
3: bon
0: estàs?
3: Bon dia, molt bon dia. Pues, beníssim.
0: Sí?
2: Cada
3: sí.
2: dia, sí.
3: Sí.
0: Amb ganes de comentar coses?
3: Amb molta... N'hi ha moltes coses, però no sé si ens donarà temps.
0: Ella, com sempre,
3: no.
0: Venent fum ja des de les 4 i 6. Mm. Hi ha moltes coses. Tenim un bon menú preparat que comença precisament, si vos sembla, arrencant aquesta taula de redacció, explicant-vos que Rigoberta Bandini torna a estar embarassada. I ho ha anunciat al bell mig d'un concert.

0: A veure, el Celestí, què ha passat?
1: Bum, que en diries tu, no?
0: Bum!
1: Ai, sí, no ho he sabut fer bé. No ho he sabut.
0: Jo ses bombes som una mica més aerobús. Jo...
1: Les de
0: ton espaiades en el temps.
1: Sí.
2: Això és per consumir més temps.
0: Clar, no, però... Mira, avui hem après una cosa, que en Celestí és més de Granada de mà. Ell tot d'una fa bum, i ja ho ha esclatat.
1: Bum.
2: Ui, Celestí de Granada de mà. Ai, per favor, quina afirmació.
1: S'ha de deixar caure. No?
2: Sí.
0: Però bé, ha d'anar arribant. Una granada figurada.
2: Ja.
0: Òbviament. En aquest programa tots som antibel·licistes. Bella geminada, per cert, però quan vagis en els...
2: Bel·licistes.
0: Bel·licista. I bèl·lic.
2: És amb la geminada, bel·licista.
0: Sí, un moment.
2: I per què no se diu bel·licista? Com se diu caramello? Per exemple, que a mi jo caramello me flipa aquesta paraula.
0: Estimada, ara no tinc temps d'explicar...
1: Hauríem de mantenir més aquesta L, però...
2: Perdó.
1: No ho feim. Bé, no tothom ho fa.
2: Vale.
0: I jo s'examen posaria caramel. O jo de caramello.
1: Sí, caramello.
2: Jo posaria caramello perquè som molt més reditxa. Què vol que te digui?
0: Exacte. En Celestí pot explicar-nos la notici o seguim aquí fent un digui-digui versió i Ivetra Ràdio?
1: No. Vinga, que és una notícia de caramello. No? De caramello. Na Rigoberta Bandini ha anunciat que espera la seva segona criatura en el seu primer concert de les Noches del Botánico de Madrid. Ha dit, no sabia si ho diria o no, però he de dir que no estic tota sola fent aquest show. Així, escoltem-la, ha anunciat el seu segon embaràs emocionada i mentre se tocava la panxa.
3: Bueno, ha venido un momento del show en el que no sabía si le iba a decir o no. Pero tengo que decir que no estoy sola haciendo este show. Y no, es muy difícil ya no explicaroslo, sobre todo en un concierto tan, tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña. Y porque me ahogo. Y necesito explicaroslo para poder ahogarme tranquila. Porque no puedo más. Nada, dicho esto, ahora más que nunca, decirme que estoy guapa, que lo hago bien, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale?

0: I de Rigoberta Bandini ha fet aquest anunci del seu segon embaràs després d'interpretar precisament aquesta cançó que ens sentim, Canciones de Amor a Ti, dedicada al seu primer fill. Recorda'm, ho ha fet enmig del concert, del primer concert de les Noches del Botánico de Madrid, dins la seva gira Summer Tour 2026, que ha explicat que de cada pic se li feia més complicat no dir que estava embarassada i que ho volia compartir i, a més, esperar que li tirassin aquestes floretes.
1: Que te necessitava, sí. Que ara volia que li diguessin guapa, sí. Que ho feia beníssim. No sé què pensau si un concert és el millor lloc on explicar que estàs embarassada o que ho ha fet d'una manera molt natural i que era la millor manera de fer-ho. Raquel Agüeros, començaré per tu.
2: Bé, jo crec que és una bona manera de fer-ho, tenint en compte que ella es dedica a la música i a fer concerts, o sigui que jo crec que el context era super bo per fer-ho i per dir-ho i de naturalitzar aquestes coses. Si no, segurament, si qualcú li fa unes fotos com dient sembla que està embarassada, ella segurament hauria d'haver sortit davant un micro dient això. Jo crec que una cosa així ho ha denunciat un mateix, no? I ho ha fet beníssim, està molt bé. I ha envellit molt bé la cançó de mama.
0: Sí?
2: Sí, trobo que sí.
1: Que ha envellit bé.
2: Sí. Sí, abans, quan va sortir, no sé, me semblava com que sortia per tot i com que encara que era massa, no?
0: Que duraria 2 mesos.
2: Sí, sí.
0: I aguanta, eh?
2: Aguanta bé i cada pic s'entén millor.
1: I tu, com a crític musical i expert en moltes arts, jo crec que Celestine, què en penses?
0: Que era el seu lloc, perquè és el seu espai, són els seus concerts, és la seva gent. És un regal que se fa ella mateixa i un regal que fa en el seu públic. I que quin espai millor hi ha, més proper que els propis concerts d'un artista, no?
1: L'altre dia, mentre feies...
0: Llavors, Pontor, m'ha sobrat això de... Ara digueu-me guapa. I tireu-me flors. Bé, sí,
1: perdona que no havia entès que havies fet una pausa dramàtica i jo he començat a parlar i no entenia que tu tens un punt Bernard Alba i que ell va marcar molt les coses i jo m'he avançat, disculpa'm, perquè pots haver perdut força.
0: Bernard Alba, sí. No de Juan Mayorga, no.
1: No.
2: Bernard, no,
1: escolta,
2: Lorca. Sí. Per cert, avui Lorca crec
1: que... Avui fa anys que va néixer.
2: Sí, 120.
1: I busques.
2: I 7
1: ella
2: o 8.
1: Ella sempre fent preguntes en directe que no té resposta.
2: Sí,
1: ella
2: no.
1: I ficant en problemes
2: 128,
1: a la gent. No, ho dic perquè l'altre dia volia comentar que vaig estar a les pauses de publicitat de Vetres, perquè sabeu que jo només miro Vetres Televisió, que és la millor televisió del món, allà trobareu tot allò que necessiteu, no importa que no vol lloc, fet aquest esclariment, a una de les pauses vaig connectar en La Resistència i me vaig trobar en l'Ala Chus. I va dir una frase que m'ha fet molta gràcia, va fer un dels seus speeches i va dir que ara tot era contingut, que ja ningú gaudeix de res. I tens la sensació de que aquest anunci de Navandini en el concert, que estava embarassada més enllà de que s'ofegàs i que ho hagués d'explicar perquè no arribava en el to, etc., és que tot és contingut. I ara tot s'espectacularitza, per dir-ho de qualque manera, si existís aquesta paraula. Teniu aquesta sensació o no? Ho dic perquè, si no, amb un tuit era tan fàcil com hola, vull anunciar-vos que estic embarassada, gràcies, ximpunt. Però no, s'ha creat la narrativa necessària perquè es ve al mig d'un concert, això ha viralitzat aquest concert, de fet un programa com el nostre, que comentem aquest tipus de xiu-xius, encara que xiu-xiu sigui el programa del vespre, l'han tingut de notici i hem amplificat una mica aquest senyal.
0: Era el moment, bé, no sé si era aquest és el moment...
1: I no ho critiques, és a dir, jo no sé què hagués fet, però que m'ho sorprèn que darrerament tot s'ha d'embolcallar d'aquesta espectacularitat. I no sé si ara se posarà de moda que tots els cantants anunciïn o tots els cantants que estan esperant un fill al mig d'un concert.
0: Torna a repetir, era el seu lloc perquè és un concert seu, però evidentment ho amplifica, ho dimensiona.
2: Que en Xisco està xerrant més del relat, no? Com que ara tot ha de tenir una narrativa.
1: La narrativa que diuen els moderns.
2: Sí, exacte. Tu has dit, tot és contingut. Pot ser sí, però ara també tot és una experiència. Jo aquesta paraula no la puc suportar.
1: Ai,
2: però no la puc suportar perquè, com que la posen per tot, donant-li un aire de que és una cosa
1: diferent... De magnificència,
2: diferent. Exacte,
1: de grandiloquència...
2: Sí, experiències són moltes coses, fins i tot la vida és una experiència.
1: D'unicitat, ara estava intentant pensar en sinònims, i arriba un moment que dius, uns espaguetis... no m'he fet uns espaguetis. Ja està.
2: És una experiència meravellosa,
1: no són
2: però...
1: No són una experiència, són uns espaguetis. Sí. Tenen una finalitat, que és alimentar-nos, donar-nos una mica d'energia, perquè és un hidrat de carboni, perquè puguem aguantar tot el dia la força motriu del nostre cos i fer la feina que ens toca.
2: Allò de no menjar només espagueti, perquè després te baixa això... Ho has de ficar amb un poc de proteïna, verdura i tot això. Així és com...
1: Una cosa, avui seràs les apostilles del nom de la Rosa durant tot el programa?
2: Bé, tu avui fas de na Margalida Mateu i jo avui m'ha assegut en el teu puesto. He de fer un poc de xisco.
1: Perdona, ningú fa de ningú, perquè na Margalida és insubstituïble. Per tant, cadascú aporta el seu granet d'arena. Avui me toca presentar i ja està. Per cert, fent un parèntesi, he consultat el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i caramel, on ve la geminada, no és correcte.
2: Què dius?
1: Clar que no. Sí que està recoït en el diccionari català valencià balear, però com a forma local, per dir-ho de qualque manera, com a especificitat del mallorquí o del balear, però no en el diccionari normatiu. Caramello no està bé.
2: O sigui, caramello només és col·loquial.
1: Caramello és col·loquial, hauries de dir caramel.
2: Idò, diré caramel.
1: Perquè no m'agradaria que te llevessin un punt de l'examen de català per tu geminar no toca.
2: Quin disgust, ara.
1: Però recorda-te'n, bèl·lic i bel·licista.
2: Bèl·lic.
1: I hel·lènic. Si te toca parlar dels grecs, tot això ho de la geminada.
3: I caramellet.
1: Caramellet, sí, perquè és un diminutiu.
3: Exacte. Com la cançó d'Antoni Font.
1: Però bé, fetes aquestes precisions filològiques...
3: Sí, ara ja hem partit del punt on érem. No. Jo volia dir que potser no ho tenia tampoc calculat, ben que dir, no ha estat una estratègia calculada, ell ha explicat que se li feia de cada vegada més difícil o complicat no dir-ho. Per tant, pot ser que...
2: Però bé, l'embaràs el que té és que se te nota.
3: Que en directe ho va treure.
2: I si
3: i ja
2: qualque
3: està,
2: revista l'ha cridada i l'ha demanat, men Rigoberta Bandini, estàs embarassada? I ella s'ha volgut avançar? Això també és un escenari que podria donar-se.
1: Bé, jo només ho posava
2: sobre
1: la taula. Enhorabona, Rigoberta. Sí. Jo només plantejava debat. Canviant de tema, perquè ara volem comentar-vos una nova tendència. Viatjar tot sol, encara que tinguis parella.

Idò, una de les tendències que cada vegada genera més debat és la dels viatges en solitari entre persones que tenen parella estable. Un fenomen que, segons explica un reportatge de The New York Times, està en auge i desperta opinions molt diverses. Per algunes persones, viatjar totes soles és una manera de reconnectar amb elles mateixes, gaudir de més llibertat i sortir de la rutina. És el cas de Katie Williams, una bloguera nord-americana que, tot i estar casada i tenir una filla, continua fent diversos viatges en solitari cada any perquè considera que aquestes experiències l'ajuden a créixer personalment i fins i tot a ser millor per ella.

0: I a les xarxes socials el debat és intens. Hi ha qui interpreta aquest viatges en solitari com un senyal de crisi o distanciament dins la relació. Altres, en canvi, els veuen com una mostra de confiança i autonomia. Els experts consultats per aquest article asseguren que viatjar per separat no és ni bo ni dolent en si mateix. Tot depèn de la situació de cada parella. Segons terapeutes especialitzats, les relacions saludables no impliquen necessàriament fer-ho tots junts, sinó trobar un equilibri entre la vida compartida i l'espai individual. De fet, alguns professionals consideren que aquestes escapades poden reforçar la relació perquè permeten recuperar la independència, trobar-se a faltar i tornar amb noves experiències per compartir. Ara bé, també alerten que si estar separat de la parella es converteix en un alleujament constant, podria ser un indici de distància emocional que convé analitzar. En definitiva, l'article conclou que la clau no està en si es viatja junts o per separat, sinó la comunicació, la confiança i els acords que cada parella estableix per cuidar la seva relació. Què en penseu?
1: M'encanta.
0: Raquel.
2: Raquel Agüeros, tu com a dona casada no, però emparellada, però altament independent...
1: Suposo que...
2: Jo no... Estigui aquí assegut, tothom, o estigui allà, no? Jo no amac res a Balears.
1: No.
2: I tu ets una dona emparellada, però molt independent.
1: Clar, jo en el meu cas, coneguent-me, vull dir, sé que necessit enyorar la meva parella, perquè això ens va millor, no? Mm. És a dir, si tu comparteixes casa, comparteixes rentadora, que no m'has penjat bé això, que no sé què, que ara...
0: Ah, no sabia si fèieu ser rentadorades per separat.
1: No.
2: O aprofitaven el centrifugatge.
0: I que estigui xuta.
2: Mira, tot donant les loques. Ella ja sap, ella... Ja s'ha obert un horitzó d'expectatives.
1: No, jo ho deia perquè en el meu cas ho trobo quasi una necessitat.
0: En el teu cas?
1: Sí.
0: Has viatjat tota sola? Ui.
1: Sí. Clar. Potser no me'n vagi de vacances una setmana a Acapulco.
2: No parlant de vacances de vacances de feina, que això és un oxímoron. No parlant de viatges de feina, però viatges de lleure, tota sola, quan has estat o estant en parella, n'has fet?
0: Bé, ha dit una setmana a Acapulco, no. Tota sola.
1: No. Vull dir, jo me'n vaig a veure a mo mare, a ma germana i els meus nebots i no sempre hi vaig amb ell.
2: Però no és el mateix, estimada. Vas a veure gent.
1: Sí.
2: Són unes circumstàncies concretes.
1: Tota sola, abans m'anava més. És vera. Ara me puc anar amb amics, amb amigues.
2: Jo he de confessar, quan cantaven a Shakira, per hablar de dos, és mejor empezar per uno mismo, perquè veus que no només t'ho demana tu.
1: Sí.
2: Jo som molt de viatjar amb amics, i moltes vegades el meu ròpid per un tema de feina no pot venir, però jo sempre que surto acompanyat, tot sol, no he viatjat mai, llevat de fa dues setmanes que vaig anar a Madrid i per circumstàncies vàrem partir com esglaonats i vaig estar 4 hores a Madrid fent
1: tot
2: voltes.
1: Sol.
2: Vaig anar en Cervantes, sí, que hi havia una exposició de lletres de cançons meravellosa i hi havia cançons de Rocío Jurado, sí, d'Amar Alve, una fantasia. Sí, me va encantar. Vaig ocupar les meves horetes allà. No sé tu, Celestine, si
0: ja, mira, jo...
2: quan t'has estat en parella, xerra fins on vulguis, estimat, que a vegades tens la sensació de que furgar molt. Quan t'has estat en parella, has viatjat tot sol?
0: He viatjat qualque vegada tot sol, sí.
2: Boom.
0: Sí, qualque vegada tot sol. I mira, Madrid és un destí
2: molt adient, per anar tot sol.
0: Com moltes altres ciutats, per anar-hi tot sol, i tampoc no vull dir per fer un viatge cultural, però sempre hi vaig per un motiu, és a dir,
1: sí,
0: per anar a un concert,
1: exacte,
0: per anar a dos concerts, aprofito i vaig a veure una exposició, dues, una obra de teatre, sempre hi ha motius. I partesc 3 dies màxim. No faig un viatge això d'una setmana o de... Jo... o de 3 setmanes. Tampoc no he fet cap viatge tot sol, així com fa gent de...
2: Un mes,
0: tot sol, a voltar pel món. No ho he fet.
2: A mi, personalment, em fa un pot de poreta.
1: Sí.
0: Però sí que viatge tot sol i faig coses, bastantes coses tot sol.
1: Bé, depèn on sigui, si te saps moure, jo tens tot més o manco...
2: Ella sempre està independent.
1: No, però jo crec que està bé. Jo crec que l'important a una relació és... enyorar-se.
2: Exacte. Tornant a l'estima de la parella, jo crec que no és tant un tema de viatjar tot sol, de viatjar acompanyat, sinó d'enyorar-se i també de que hi hagi comunicació.
1: I, per exemple, tu saps que guai és que tinguis un nòvio de fa molt d'anys, per exemple, i que te digui, avui te convida a sopar. Au. I, di...
0: a
1: i te ven que cercar. Això està molt bé, eh? Això fa molta il·lusió. No s'ha de perdre, això. Trop.
2: També depèn de si convius o no hi convius això, amb aquesta, amb aquesta parella. És que també es concepte...
1: però cada pic...
2: intimitat ha variat molt. Abans només hi havia una fórmula, que sí, era casar-se i a partir d'aquí haver de compartir tot, i en canvi ara hi ha una multiplicitat d'opcions que fa que tantes persones, tant de tipus de parella.
1: I, i quan ja tens una edat, no?, que no tens 20 anys, i tu ja t'has fet un poc més o manco sa teva vida, crec que et pot compaginar superbé i no, s'ha de renunciar tampoc.
2: No, i que també sa teva parella pot no compartir tots els teus, tots els teus interessos, a lo millor tu, me consta, tu i jo mos daríem bé perquè som dos enamorats de sa egiptologia.
1: Sí.
2: Tu i jo podríem estar tot el dia mirant mòmies i sarcòfags sí, allà on mos duguessin. Sí. En canvi, pot ser a sa teva parella o sa meva
1: sí,
2: en estar sa sarcòfag,
1: no
2: diuen, ja n'hi ha.
1: Però no passis perquè s'anirien junts a...
0: Clar, és que
1: bé,
0: no ho han de compartir tot.
1: No, i s'ha de donar
2: espai. I crec
1: espai
2: que no és bo compartir-ho tot.
0: De gustos, interessos, tampoc.
1: I clar, vosaltres penseu, per exemple...
0: És molt mal de fer, compartir-ho tot.
2: Atenció, que ara ja s'animava.
1: No, Xisco i Celestine, si me permeteixes, Xisco. Per exemple, tenir un millor amic que no sigui la teva parella. Perquè de vegades deim... jo, en el meu coret, li considero bastant el meu millor amic. Però és també que... tenc altres millor... Bé, millor. És vera que el concepte, això mos ensenyen a l'escola i és erroni.
2: Crec
1: que
2: ni els pares, ni els pares han d'estar els teus amics. És a dir, allò de, haig que jo som col·lega de la meva filla, error.
1: No, ja,
2: ni una parella té perquè s'esteu amic. Perquè tu has de tenir un espai de seguretat on poder queixar-te de la teva parella.
0: Per
2: on poder criticar la teva parella.
0: Per tant, ha de haver...
2: On poder posar carreró que no passa la teva parella.
1: Però tu no necessites això.
2: I que això
1: no...
2: s'oblidi... a la mitja hora, però la gent també necessita, com si fossin, com diríem un mare, una espirina fluorescent, necessites una mica de desbravar-te.
1: Tu vols perquè... rajar des teu ropit sense que ningú
2: no,
1: t'ajutgi.
2: I tampoc és que sigui molt de criticar jo el meu ropit, però és cert que de vegades confonem els termes i vivim obsessionats en que tothom hagi de ser amic. I jo penso que
0: un pare o una mare
2: passa
0: no,
2: per sobre
0: no és un amic. Una parella no, tampoc no és un amic. Però...
1: bueno, un pare o una mare no és un amic, depèn. Imagina't,
0: hi ha graus de confiança, graus de relació.
1: Un fill als 15 anys, que això passa. Segurament hi ha més possibilitats que tu tinguis
2: poden
1: una relació...
2: anar a la regla general, no anar a l'excepció, lo normal, lo habitual, sí, lo estàndard, no estar ni fins en els 15.
0: Però sí,
2: no,
0: és que has de tenir un millor amic, sí, o millors amics,
1: sí,
0: al marge de la parella.
1: Tu, davant qui critiques el teu ròpid? Davant una dona o davant un home, Xisco?
2: Jo mai critico el meu ròpid.
1: No, però tu has dit que has de tenir espais per rajar.
2: No parlava en figurat, no parlava de mi en primera persona.
1: No.
2: Jo m'havia
1: abstret de mi mateix. Una dona o un home?
2: Home, si tenim en compte que jo tenc un club de 50 millors amigues,
0: clar,
2: només
0: per, de ses amigues probabil, amigues,
2: només per probabilitat, seria una dona.
1: Jo me passa un poc el contrari. Tenc molt amics homes. Sí. I no te jutgen mai. I això és fantàstic.
2: Que cadascú et tregui les teves pròpies conclusions.
0: Teus no te jutgen mai.
1: No.
0: T'escolten.
1: Sí.
2: I doncs, tu no vols amics, tu el que vols és un seguici.
1: No,
2: clar,
1: no.
2: Que ningú,
1: jo m'encanta... No, perdona.
2: Que ningú te jutgi, que ningú te digui on t'has pogut equivocar,
1: no,
2: que tothom te digui,
1: no.
2: Raquel, que bé que ho fas,
1: no,
2: que injusta que ha estat sa vida i si teu pare en tu.
1: No.
2: Això
1: t'estic dient
2: bo,
1: que les dones tendemos más a...
2: Tendiu més a...
1: Tendiu més... tendem més...
2: Tendim
1: molt més a jutjar... tot d'un escompte en una cosa, no? En lloc de potser contextualitzar-ho un poquet més.
2: M'ha estat molt de greu
1: perquè... som més de nervió fàcil,
2: no,
1: saps?
2: Perquè ara sembla que jo he de defensar les dones i tu no, i trobo que és una posició una mica incòmoda de gestionar, però jo m'agrada molt més parlar les coses amb dones que no amb homes.
1: Sí?
2: Perquè les dones són molt més analítiques, te sabran donar millors solucions i també els homes tenen tendència a... entre A i B, la línia recta és el camí més fàcil, però de vegades bueno, hi ha pedres al mig del camí i necessites un altre tipus de brúixola, crec, eh?
1: M'agrada molt aquest debat.
2: Però bé, ara som a punt de viure un moment històric, i és que Raquel Agüeros locutarà la seva primera notícia, la primera notícia locutada per Raquel Agüeros en la història d'aquesta taula de redacció, serà ara mateix, així que si qualcú es dins el cotxe que diu, ai, he de ballar del cotxe, no de balleu, perquè aquest moment potser no se torna a repetir.
1: Potser no.
2: I és que ara hem de parlar d'una botiga de roba perquè han fet una camiseta on es vedrà l'han situat fora d'Eivissa.

0: Atenció, perquè a Mango no li bastava la polèmica que l'envolta sobre la mort d'en Isaac Andic, el seu fundador, que ara s'ha ficat dins una altra berena i té relació, a més, Xisco Celestine, amb les Illes Balears.
1: No és que sigui un nom compost.
0: No.
1: És Xisco Celestine.
0: Xisco, okay. Coma, Celestine.
1: Xisco Celestine pot ser... És el nom d'una persona que no coneixem encara.
0: No, no te'n vagis, no te'n vagis. Vinga. Xisco Nadal, la nova col·lecció d'aquesta marca de moda inclou una camiseta de color blau i estètica estiuenca, fins aquí tot normal, que inclou una imatge d'Esvedrà a la part de darrere. És una imatge presa des de la platja de Caladort que mostra com l'illot s'eleva damunt la mà. La camiseta, com deia, molt estiuenca i que també inclou missatges com Craft by the Coast, elaborada davant la costa, i Another Day at the Beach, un altre dia a la platja, i dibuixos de parasols i cadiretes de platja. I vaig baixar dels preus amb un dolor de peus. Però hi ha un detallet que ha enfadat i molt a les eivissenques i als eivissencs, i és que de vora aquesta imatge de la platja hi ha una errada geogràfica molt grossa. Després d'un missatge que parla del Mediterrani, de l'experiència amb el sol, la mà i la relaxació, situen la imatge d'Esvedrà a l'illa de Mallorca.
1: Drama, eh? De primera magnitud.
2: Ningú
1: el volant, madaman.
2: Ningú.
0: Supos que aquestes deriva. Errades estan controlades, bé, no estan controlades des de la centralitat de d'on es fan els dissenys. És a dir, i evidentment, una cosa tan senzilla com comprovar que un puesto estigui a un alt en el puesto on toca, haurà estat una errada, a no ser que ho hagin fet a posta per crear el que ara deim BIF.
1: Jo crec que no. Perquè a ningú li agrada quedar de curt. Perquè quin BIF pot crear per dir que Esvedrà a Mallorca? Quina guerra se pot suscitar?
0: Bé, també t'he dit que aquesta polèmica és nostra. Està només a les Balears.
1: És a les Balears i qualsevol persona que tingui un coneixement mínim de geografia. Per aquestes coses mai s'han de regalar assignatures. Ho dic perquè la típica és que és molt bon matemàtiques, li regalaran geografia.
0: Segur que és una errada conjunta. Segur que és una errada conjunta que ells mateixos... Bé, no sé si la marca ha demanat perdó a Xisco o crec que no s'ha pronunciat davant d'això.
2: Tenen altres maldecats, sí, crec tant, que ara.
0: Jo crec que sí.
2: No, jo clar, me deman. Pot ser que aquest disseny l'hagi fet una dissenyadora, un dissenyador, però no només depèn d'una persona. És a dir, jo crec que hi ha més ulls, no?
1: Demostra que és filtres de control.
2: Fins i tot ho deu fer un equip, no només ho deu fer un sol dissenyador. Deu ser un equip, encara que sigui reduït, de dues o tres o més persones. Per tant, llavors hi ha d'haver un supervisor, no? Qual ha de valorar si aquells diversos, no sé, dissenys que s'han fet agraden. Quin és el més pertinent, no?
0: Clar, pot ser que una persona amb el criteri que ha de tenir en el món del retail i totes aquestes coses digui, m'agrada, la composició és bona, està... I pot ser ningú s'hagi aturat a pensar, això està dins aquest puesto? Això Esvedrà és Eivissa.
2: A més que crec que Esvedrà a Eivissa...
0: És icònic, que se diria ara.
2: És a dir... Sí. Tothom ho sap.
0: Sí.
1: És com si com ho digués,
2: que no.
1: El Teide és a Granada.
2: Sí.
1: Que és dins un mateix país anomenat Espanya, sí, però el Teide és a Canaris, és a Tenerife, concretament.
2: Que és una imatge, és un paisatge que identifiques amb Eivissa.
1: Oh, el Teide passaria, per fer simil com a més semblant, seria el Teide és a Lanzarote. Dius, no, Lanzarote hi ha altres coses, però no hi ha el Teide.
0: Vos sorprendria molt la quantitat de gent que jo encara, després de tant d'anys aquí, me diu, i quan te vuelves a Canàries? Ells ho veuen dins un món illes. Jo ho reconec, fins que no vaig arribar a viure aquí, mai havia dit la paraula península, per exemple. Només quan te fan l'examen de geografia a CGB, no havia empleat mai la paraula península.
1: Tu sempre,
0: no? Vull dir,
1: duies l'adjectiu ibèrica. Quan tu parlaves de península... Sempre península ibèrica.
0: És que és vera.
1: I doncs, després d'aquesta dada, feim un tèntol.
3: Quin és el teu moment de tèntol?
4: Som en Toni de Portocristo. I el meu moment tèntol és quan puc anar a nedar a l'estalella amb una persona que estim. Aquest és el meu moment tèntol. Sense frisar de tornar.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Normes bàsiques de seguretat viària. En la circulació urbana, els ciclistes han de respectar les normes bàsiques de seguretat viària que regulen la convivència entre vehicles i vianants. Recordeu que peatons no és correcte en català. Els ciclistes han de circular pel carril bici quan n'hi hagi o, si no n'hi ha, per la calçada i han d'evitar la vorera, no acera, excepte en aquells casos en què estigui permès. També és obligatori respectar la senyalització viària i la prioritat de pas a les interseccions, els encreuaments o les cruïlles. Eviteu el castellanisme cruces, així com també els semàfors. Recordam, a més, que per garantir la seguretat cal disposar de timbre, enllumenat davanter i posterior, i també elements reflectants, especialment quan fa fosca o quan hi ha poca visibilitat. I l'ús del casc, obligatori en determinades situacions, també contribueix a reduir el risc de lesions. Si respectant les normes, ens respectam a nosaltres mateixos i a la societat. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Seguiu en sintonia d'Ivetres Ràdio, això és Tento, l'edició de divendres, i tot i que és divendres tenien Raquel Agüeros perquè l'enyoràvem, han dit un pit d'Agüeros en una setmana és poc, volem dues reaccions, i per això avui ve a parlar-nos dels seus temes, que avui, no sé per què, ve a parlar-nos del Papa.
3: M'agrada molt el Papa. Abans...
2: Perquè ets molt eclèctica.
3: Molt, molt. Sí, abans he de dir una cosa, he rebut un missatge.
4: Del Papa?
3: Que diu, a mi me dus de viatge, sí o sí.
4: La pròxima vegada.
3: Completament. Mm. Bé, volia aclarir aquesta qüestió. Ja vos contaré el que hem de fer.
4: Dir, això vol dir que te'n vas més sovint de viatge tota sola.
3: Ja, ha sonat així. Mm. Ha sonat
2: una pregunta. És quan a Obregón que obligaven el Lekio a mirar què apostamos quan ella presentava perquè, i quan arribava a casa li demanava què retos ha habido hoy? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido?
3: No se fiava.
2: Perquè volia saber si ell estava mirant el programa i comentar-lo amb ella.
3: I jo no coneixia aquest detall, Xisco.
2: És que...
3: De Nana Obregón i en Lekio.
2: Estudios, querida. No sé si això se podria considerar estudios, però hem llegit moltes hores de vol.
3: Sí. Això, sí, clar que sí, clar que
2: però
3: sí.
2: Però bé, vens a parlar-nos del Papa.
3: Venc a xerrar del Papa i venc a xerrar de que Madrid aquest cap de setmana sí que és el centre neuràlgic de tot, que sempre criticam aquestes coses, no? Sempre dèiem, no salimos de la M30, ja està bé. En aquest cas, és correcte dir que Madrid serà el centre de moltes coses aquest cap de setmana, en primer lloc de la visita del Papa. La visita del Papa ha generat molta expectació, la visita del Papa a Espanya, i és que, bé, hem sabut per moltes bandes que el Papa Lleó XIV farà el viatge que no va poder fer el Papa Francesc, perquè el Papa Francesc tenia la intenció de viatjar cap a Canàries perquè li volia donar un altre... segurament un altre reconeixement i una imatge potent a tot el que està passant en la immigració. Estem xerrant de pasteres, estem xerrant de la ruta canària, que és la més mortífera i perillosa de totes, on ja ningú se sorprèn quan arriben centenars i centenars d'immigrants cercant un altre joc de vida. I què ha passat en aquesta ocasió? Molt interessant, perquè afecta també a la política, no? I és que tothom es vol fer una imatge, es vol fer una foto amb el Papa Lleó XIV. Vendrà demà el Papa, totes les televisions, les ràdios, han canviat la seva programació, fins i tot la gent que viu a Madrid es veurà molt afectada, perquè òbviament faran, per exemple, diumenge una missa a l'aire lliure al centre de Madrid, i òbviament han hagut de tallar carrers i de tot, i això ha afectat, està afectant òbviament bé, a la mobilitat de tota una ciutat que en aquest cas és la capital del nostre país. La setmana que ve tindrem unes imatges fantàstiques perquè l'aniran a cercar els reis, la princesa, la infanta, es reunirà amb tothom i dilluns crec que és un acte que pot ser molta de gent no ho tingui molt en compte, però dilluns visitarà el Congrés dels Diputats i allà està esperen amb molta curiositat el discurs que farà Lleó XIV. Hem vist com cada pic ha anat integrant més la seva part política i missatges que potser fa uns anys no s'hagués atrevit a dir un papa, no? Perquè abans es veia que socialment era tot d'una altra manera. Així que molt esperada aquesta visita. Per cert, Lleó XIV ha anomenat a una dona, Montserrat Alvarado, com a nova ministra de Comunicació. Això no tindríem recorregut, perquè ja varen tenir abans una, al marge de que aquesta dona, Montserrat Alvarado, va qualificar el papa francès com una obra del diablo.
2: Ja m'ho diràs.
3: Clar, aquí hi ha una estratègia, claríssimament. Ella, diguéssim, estava al capdavant d'una televisió ultracatòlica amb coretismes trumpistes, o podríem dir així, que realment hem vist com aquesta gent, aquest sector de gent critica molt el papa. Fins i tot en els darrers mesos hem vist en Donald Trump en una bé, baralla dialèctica directa amb el papa Lleó. I el papa Lleó no se calla, no? No fa empleat silenci. Abans les coses potser fossin més de detalles, de coses pequeñites i sutiles, ara ja estem en una altra banda. Què és el que jo penso per què ha triat en aquesta dona? Crec que és molt senzilla. Davant aquestes crítiques tan fortes cap a la política que fa el papa Lleó XIV, ell ha estat viu i ha dit, bé, jo necessito que aquesta banda de catòlics no se me vagin. Jo els hi vull també a ells. I els hi vull fer, sobretot, arribar el meu missatge. Amb qui millor que amb una persona que l'escolta molta d'aquesta gent més crítica, diguéssim, amb el papa, no? Jo crec que és claríssim una estratègia de comunicació. No sé per què me mires Xisco Nadal els peus, perquè no. Estic flipant ara. Jo estic xerrant del papa i en Xisco Nadal me mires peus.
2: No, perquè t'has com a... No? Has com a canviat de postura i has començat a moure la cama. I dic, no sé què és. I m'he fixat en sa sabata, que dus unes xancles que són ben mones i ja està. M'he fixat en sa sabata.
4: Clar, en el papa, si tens una audiència, no li pot mirar els peus. No ho sé, no sé quin és el protocol.
3: No. Ho veurem, perquè segurament això està com estudiadíssim. De fet, l'altre dia, per exemple, que varen venir Alberto de Mónaco i Charlène, la seva dona, a un viatge oficial amb els reis d'Espanya.
2: Ai, que me va encantar aquí banana, Paquita de Mónaco, a saludar-lo.
3: Ai, que maravilla.
2: Paquita de Mónaco, recordem, tia bona de Nadans Pérez, sacròbata de Sonamà, que va estar casat amb Estefania de Mónaco i li va dir... No sé si t'acuerdas, te pide saludar-te, yo somos familia, o fuimos familia.
3: Qué majo, Alberto.
2: I dius, jo és que flip.
3: No, me va agradar molt perquè
2: aquestes
3: va ser...
2: Aquestes coses només poden passar a Mònaco.
3: I a Espanya. Me va semblar una... Me va semblar beníssim, la veritat. Era un programa de televisió de Telecinco que estava fent un reportatge i va dir, aprofitarem perquè han vengut els de Mònaco per dur una paquita i menys si ella se pot apropar més. I va aconseguir saludar a Alberto de Mónaco, va xerrar fins i tot amb ell, i va ser superamable amb ella.
2: Estaràs en joc, que si te vols atacar a qualcú...
3: I va mostrar una portada de la revista Hola.
2: Lo darrer que has de fer és dir que periodista. Sí, si és periodista, sí. Tots són cordons, t'aturen. En canvi, qualsevol persona anònima,
3: sí,
2: amb un mòbil,
3: sí,
2: pot gravar allò que vulgui.
3: Sí, és molt fort. I en això he de fer una crítica cap a la Casa Real. espanyola, que sempre ens intenta posar, per exemple, als periodistes a un puesto així com més tancat i als ciutadans, diguéssim, que no són periodistes i que hi van allà per fer-se una foto o per saludar-los, la veritat és que som molt propers en aquest sentit.
2: Però bé, deixa'm de banda, avui Casa Reial sí. I el Principoté de Mónaco, perquè vull que sona una cançó, per favor, Marga, sí. Perquè hem de desvetllar si el Papa Lleó ballarà o no aquesta cançó.

0: Què hi ha de cert en què podria haver la possibilitat que Batman i el Papa se trobin, o si és senzillament que la gent ha unit dos punts? Si Batman és a Madrid i el Papa és a Madrid, com que tots dos són referents cadascun de la seva manera, evidentment no estic comparant el Papa amb Batman, però m'ho entès, que s'especula que se podran trobar.
1: Serà grosa.
2: Mira,
1: en xerrarem
2: clar, jo m'estic imaginant
1: durant setmanes i mesos.
2: Jo m'estic imaginant ara allò 14 de la casita de Batman, no? Perquè també això seria clar un gol d'efecte impressionant.
0: I deu haver un look de la casita papal.
2: Sí, posen, posen cortines grosses.
0: No, me refereix. I deu haver una túnica més lleugera per poder anar a la casita. Perquè el Papa té com a diferents robatges. Sí. Robatges, deu ser, suposo, la paraula. Sí. Té diferent roba. N'hi deu haver com a més lleugera per poder ballar a la casita?
2: No ho sé, perquè, a més, aquest Papa, vos recordeu, quan li varen anomenar, que va sortir, perquè tothom m'entengui, amb com un poc més farandulero, en el sentit que el Papa francès s'havia llevat, diguéssim, tots els adornos que duia, no? Bé, però que són, són qüestions que se fan. Quan se va conèixer que el Papa Lleó vendria cap a Espanya, es verà que se'n varen adonar que coincidia en el temps amb en Bad Bunny, que és un altre líder no religiós, però sí que és un gran líder de masses. I no sé si hi haurà finalment o no, però no descartem tampoc, jo què sé, pot ser que actuï a la missa. Pot ser que actuï, no, no ho sabem. Jo crec que seria una imatge meravellosa. També crec que és un viatge superpolític el que en fa en Lleó XIV. Que això és, hi ha molta de gent que està criticant una posició tan marcadament política
0: del seu papat. Com que són servei públic, t'he de dir que ni ropatge ni robatge existeix en català. Seria vestimenta, vestuari, draperia, si fos segons quin tipus de roba, etc.
1: Sí, el Papa no crec que dugui draperia.
0: Bé, o si de cas duria draperia brocada.
2: Te diria una... Vos diré una cosa, la tela de drap, ara per ara, és una cosa supercotitzada. Super, és a dir...
0: I tu de teles en saps?
2: No en sé molt, hauria de saber més. Perquè deia abans que Madrid era la capital aquest dies, i perquè aquest cap de setmana, així com Nadal, també són les eleccions a la presidència del Real Madrid, que vull dir que això sí que és una campanya.
0: A mi això me preocupa una mica, manco.
2: Jo,
0: comparar el Papa amb la presidència
2: del Madrid... Jo vull
0: enviar
2: un missatge als polítics. Sí? Els hi voldria dir, heu d'aprendre a fer una campanya. No mos doneu matadura a les coses de sempre, per favor, que queda un any per les eleccions. Fixeu-vos en Riquelme o en Florentino, que aquí hi ha com una barallita que no entenem molt bé, ho entenem molt bé perquè són dos homes i cauen en determinades xerrades que no importaria caure. No? Enrique Riquelme va jugar sobretot amb un programa.
0: M'encanta la sonoritat del nom. Enrique Riquelme.
2: Enrique Riquelme sona molt bé, que sí?
0: Cacofònic, però te queda...

0: Tant els dos primers anuncis, tant a Telecinco com a Antena 3, d'aquesta franja horària, i diguéssim que le va, era un vídeo d'en José Mourinho, que ja va ser entrenador del Real Madrid, i le va com a contrarrestar, no? Paral·lelament, Florentino Pérez va dir ahir a Horizonte de Iker Jiménez. Vull dir, vivim en una simulació que semblaria...
1: Jo és que de tot això me sona d'en fora perquè jo només miri vetres.
0: Ho sé. El que vull dir és que estan fent la seva campanya a través de la televisió, que ara per ara continua sent el gran mitjà de comunicació de masses. No, fora xarxes, òbviament acompanyat, però els missatges principals, aquesta batalla l'estan jugant a la tele.
1: Idò, amb aquest, precisament, amb aquest missatge, Raquel Agüero, us han de fer un tèntol, perquè ara t'agrada anar de tàpers.
0: Jo sempre.
1: I de tàpers en tàperes. Idò, no te bateguis d'aquí de vora, perquè res, fem una aturadeta i tot d'una m'on anam de tàpers. Lord.

0: Dental, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1: I hem fet una pausa brevíssima perquè volen contar-vos que demà Llubí torna a oferir tapes en tàperes.

0: I de fins a 8 establiments participen i 23 original tapes en tàperes es podran tastar en aquesta nova edició de la Festa Llubí va de tapes en tàperes. Aquesta nova edició que ja comença demà mateix, d'un fruit que ja fa l'esplet i del qual Llubí n'és el paradís, com bé canta aquesta jota de Ramallets. El municipi es prepara per aquesta festassa que donarà els seus sus demà dissabte a les 8 del capvespre.
1: I per parlar-ne ja poden saludar la batlessa, na Madalena Perelló. Madalena, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Encantat de saludar-te. Una edició més de Llubí va de tàpes en tàperes. Ara na Raquel Agüero us me demanava, què hem de dir, Llubí o Llubí?
2: Llubí.
1: Amb u.
2: Amb u. Clar, és que ara... en saó mos ho diuen els pobles veïnats, com sa poble... Aleshores som Llubí.
3: D'acord, apuntat.
1: És que na Raquel Agüero es vol ser sereva d'en Colau Dolç i se vol fer fonòloga ella i mos va donant petites lliçons a micro tancat. Ara que ja saben que és Llubí va de tapes en tàperes, un èxit de cada any. Sa gent està esperant que arribi aquest moment per poder sortir d'hora bauxa i tastar tapes.
2: Sí, bueno, varen començar per donar el manco un pot de visibilitat en aquest fruit que té Llubí, que havia com mort, diguéssim, però saben que té molta utilitat a la cuina i, bueno, varen començar en el 2016 i fins avui. O sigui que, no sé, crec que de cada vegada tothom espera aquest dia, se van renovant tot el receptari i a qual millor tapa. Vinga, dir, tothom que ve disfruta de la gastronomia d'aquí de Llubí. Mm.
0: Perquè més enllà de tàperes envinagrades damunt pa amb oli o llengon tàperes, per exemple, en aquesta nova edició de Llubí va de tapes en tàperes, hi haurà fins a 23 tapes originals. No sé si des de l'Ajuntament ja en sabeu cap d'aquestes que podran tastar.
2: Sí, el que passa que no són les 23 de tàperes. Sempre, cada establiment n'ha de presentar obligatòriament una en tàperes. Uh-huh. N'hi ha que les presenten totes tres i n'hi ha que només en presenta una, com diu.
3: Clar.
2: Però, per exemple, no sé, hi ha un establiment que presenta un croissant d'estic tàrter de vedella amb anès de trufada. L'estic tàrter

0: Per conservem dur tapres, per
1: Clar. Uah,
0: exemple.
1: que bo. I és un
0: Després n'hi
1: croissant.
0: ha... Sí, és un croissant. Després hi ha una terrina cruixent de guanciale en gel de tapres. Un altre, per exemple. Vinga, vos podria dir tots els que van sortint. Bueno, un
1: Tot
0: bacallà amb
1: molt lleuger, tot
0: tapres...
1: molt lleuger, Vanessa.
0: Tot molt lleuger, tot molt lleuger.
1: I sabem que hi haurà
0: Després hi
1: qua...
0: ha un gelat salat de tàpera, també.
1: Ah,
0: Vinga, dir.
1: un gelat
0: Sí.
1: de tàpera. Per
0: Un gelat
1: exemple,
0: salat de tàpera.
1: per exemple, que els hi pot combinar amb un trempó. Bé,
0: Sí, per
1: clar.
0: exemple.
1: Sí.
0: Per exemple. Aquest,
1: Sí.
0: per exemple, se presentarà amb això. Aquest gelat salat, per
1: Que
0: exemple.
1: bo. I totes,
0: Sí.
1: bé, obert a tothom, saben que hi haurà
0: Obert a
1: quatre zones
0: tothom.
1: repartides, no? A totes
0: Sí,
1: pobles.
0: hi ha tres places i després el poliesportiu, que també s'ha adherit a les tapes. I bueno, hi ha aquests quatre llocs, hi haurà música en directe en aquests quatre llocs. I bé, hi haurà taules per seure que posa l'Ajuntament en cadires i això. I bueno, tothom se pot adaptar allà on vol anar en aquest moment.
1: És a dir, que necessitaré una setmana després de vacances per surar-ho tot.
0: Sí. Exacte. Per fer molt d'esport. També, bueno, per fer molt d'esport, per llevar totes les tapes que mos haurem menjat aquest dia.
2: Bellesa, me queda res un minutet,
0: Sí.
2: per tant, la resposta no pot ser molt llarga i per això he deixat la pregunta per al final. Si no t'agraden les tàperes, se pot anar a Llubí i va de tàpers en tàperes?
0: Perfectament, perquè ja he dit que molt d'establiments només presenten una tapa en tàperes i les altres dues que presenten el concurs són sense tàpera. A més, tots els establiments fan moltes més tapes que no duen tàperes
1: Clar, a
0: i que
1: més,
0: no se
2: i dona
0: presenten
2: ja sí,
0: en el concurs, diguéssim.
1: segur que hi ha qualque llubiner i llubinera que les tàperes no li agraden, tot i que siguis fruit.
0: Com tothom, per
1: Sí,
0: l'amor de Sant
1: pot ser.
0: Vinagrat. Moltes vegades hi ha gent que Sant Vinagrat no li agrada, per tant, no li agraden les tàperes. Però, com a bon lloviner, han de dir que mos encanten.
2: I doncs
1: Això
2: quedem amb
0: mateix.
2: aquest missatge. Bellesa, Magdalena Perelló, moltes
0: Bueno,
2: gràcies per haver atès els
0: moltes
2: micròfons
0: gràcies a
2: d'Ivetar
0: vosaltres.
2: Ràdio.
1: I molt d'anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres, molt d'anys.
2: Nosaltres ara feim una aturadeta, que encara ens queda una hora de programa. Fins ara.
3: IV3 Ràdio és història.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: Sí.
4: podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que l'humorista Junet Chaib ha debutat al món de la novel·la en Corderito.
1: Fent-ho amb Xisco Nadal.
0: Encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol, avui, ara, amb en Lluís Fortesa, el control tècnic, i en companyia de l'humorista i guionista Junet Chaib.
2: Jo som àrab i mallorquí. És a dir, hi ha gent que això no ho entén, per les vostres cares, hi ha gent que no ho entén, hi ha gent que se pensa que estic fent playback, que hi ha un manacorí allà darrere xerrant amb un micròfon, hi ha gent que diu, no, àrab i mallorquí, no s'ho creu. Mira, toquem de veres. Toquem, a que som real. Aquesta persona capaç de detectar a un àrab només tocant, molt bé per tu, molt bé. Sí, hi ha gent que no ho comprèn, àrab mallorquí, Entenc la postura, no la comparteix, perquè a mi me passava el mateix amb el gelat de xocolata i menta. Com, xocolata, menta, aquesta cosa nova, a mi no. Fins que ho vaig provar, un pic ho proves, no pot durar, és a dir, ja saps el que has de fer en jo, ho saps?
3: I de l'humorista, i aquí ja raïm, Junet Chaib, debuta com a escriptor, com dèiem, amb Corderito, una autoficció protagonitzada per Abde, un adolescent fill d'immigrants marroquins que creix a l'Espanya dels anys 2000. Un llibre que parla d'identitat, família, classe social, pertinença i també de totes aquelles preguntes que apareixen quan un intenta descobrir qui és i quin lloc ocupa el món. Avui capvespre presenta aquest Corderito a la Fira del Llibre de Palma i l'han convidat precisament una estona de conversa en profunditat aquí a Tèntol per parlar tant del llibre com d'una trajectòria que l'ha convertit en una de les figures més personals de la comèdia actual.
1: En profunditat.